0: En la seva declaració dimecres davant de la jutge, la vídua va declarar que l'empresari volia canviar el testament i donar part del patrimoni a una fundació per gent necessitada.
1: Els bombers francesos continuen treballant per extingir aquesta nit l'incendi que crema a la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria clients de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Alguns dels evacuats passen la nit en un dels poliesportius que han habilitat els equips d'emergència. La frase "la Elia Doparda" d'un vídeo que es va fer viral anys enrere li ha acabat costant car a Tresmedia. L'Audiència de Madrid obliga l'empresa audiovisual a indemnitzar amb 50.000 euros la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir aquesta expressió col·loquial.
0: Considera que l'ús continuat de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor. El dany moral causat és una de les claus de la sentència, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
2: Perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús l'han assetjat també a la feina.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat cap als vuitens de final del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. El rival del combinat espanyol sortirà del partit Portugal-Croàcia que es disputa des de la 1 de Toronto, al Canadà. A punt de començar la segona part, el resultat es manté en empat a 0.
0: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones.
1: El Barça torna a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
1: I al torneig de Wimbledon, el barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, han passat la primera ronda.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, te'n falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Potser seria interessant que molts artistes també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
1: Sí, sí.
2: Pregunta.
3: Mercè, para la tele. Home, avui
4: xalarem. Qui són aquests?
3: Home, no els coneixem. Home, avui amb els obeses xalarem.
1: Ah, i tant que sí.
3: Ganes d'escoltar-los,
4: I de què parlarem?
5: De què? Quin objecte farem avui, família?
1: Un instrument que tu saps molt bé.
4: La dolçaina.
1: Ah, no. Ah, la gralla, no la facis emprenyar.
3: Vaig, calleu, que arribo, jefe.
6: Déu vos guard.
7: I visca el ball!

0: La Renaixença.
1: La gralla. La gralla. Em podeu interrompre tots, si voleu, menys tu, Laia.
2: Sí, clar. Home, jo bueno, és el millor dia de la meva vida.
1: Tu també, si vols. Però deixa'm marge. Vull dir, jo ho intentaré explicar de la millor manera.

0: Allà, perquè als inicis s'associava el so d'aquest instrument al so estrident que fa l'ocell que porta el mateix nom. Sabeu que hi ha un ocell que es diu gralla?
1: No ho havia sentit mai.
0: No?
1: No.
0: És un ocell com de la família dels corbs, tot de color fosc, també. No l'has vist mai?
1: No, jo tinc un amic que els sap tots, però ja ho sap ell.
0: Clar. Doncs quan veus un ocell, el truques.
1: El truco.
0: Molt bé. Quan fa un crit, l'ocell aquest, un crit molt característic, doncs s'assembla al so d'una gralla. Són uns ocells que tenen una organització jeràrquica molt complexa i on la comunitat defensa cada individu. Vull dir que s'assemblen una mica als grallers, que si n'ataques un, surten tots a defensar-lo.
2: Sí. Com ha de ser.
0: La gralla, com a Catalunya en general, ha viscut èpoques millors i pitjors. Primer va ser un instrument molt popular, vinculat a la pagesia. La gent la tocava de manera intuïtiva i per imitació. Molts dels grallers que hi havia no tenien coneixement musical, però se sabien un gran repertori de memòria. De fet, gràcies a aquests personatges anònims s'han pogut conservar gran part de les composicions tradicionals que no estaven escrites en lloc.
3: Això és maco.
0: Sí, amb l'arribada de la Renaixença...
1: La Igluc la torna a posar de moda.
0: No, de l'altra Renaixença, Pablo.
1: Vale.
0: L'original, la del segle XIX. Llavors, la gralla, allà, es reivindica com a instrument i com a símbol de la identitat catalana. No vull fer la pilota a la Laia, però sí que és veritat que tu estàs un temps fora, estàs a l'estranger i tornes a Catalunya, fa temps que no sents una gralla, i quan la sents...
4: T'emociones.
0: A veure, no sé si fins al punt...
4: T'emociones molt.
0: Emocionar, no, però sents com de... Ets a casa. Ets una mica el que ens passa als d'Osona quan viatgem i tornes i sents la pudor aquella de purins, que dius, hòstia...
3: Estàs comparant la gralla amb els purins?
0: No, però ja m'entenem. Ja m'entenem. El segle XIX va ser un bon moment per la gralla i el segle XX no tant, perquè, bueno, amb 50 anys de franquisme, doncs ja us podeu imaginar.
5: Què vols dir, ja us podeu imaginar? Què? No estaràs insinuant que al Franco no li agradaven les gralles, Peyu?
0: Al Franco no li agradaven, noi. No, ell era més de la corneta militar. Que hauria sigut ben parit que no la suportés, però fins a un punt que li fes mal, de veritat. Una cosa física, com una mena de superpoder. Que ell vingués amb un tanc i sortís un tio tocant la gralla i el fessis a genollar a terra. No la toques mas!
4: Com el timbaler del Bru. Una mica, però amb gralla.
3: Hauria sigut molt maco, això, eh?
0: Però no passa, eh?
1: La criptonita, hauria sigut la criptonita.
0: Exacte. És una hipòtesi, vull dir que no passa, que no aneu ara a una manifestació de neonazis i comenceu a tocar la gralla pensant-vos que cauran a terra perquè fotran un cop de puny, bàsicament.
4: Amb faig i...
1: Però pots anar-hi,
4: també. Faig i gralles.
1: Amb una manifestació neonazis i vas allà, toques la gralla, no et passarà... Vull dir, hi ha molta policia.
0: Sí, a una manifestació de neonazis.
1: De nazis n'hi ha molta, de policia.
0: A dins i a fora, sí. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, i creieu-me que són molt coneguts i molt bojos. Un grup de música que són referents del virtuosisme, el bon gust i el plaer auditiu i emocional. Gairebé podríem dir que són un dels millors grups de l'àmbit musical català.
2: Bravo!
1: Bé, no ho afirmo. Són el millor grup de l'àmbit català contemporani.
0: Sí.
1: Contemporani perquè la Trinca ja no està en actiu.
0: Correcte.
1: Treballen per la preservació de l'excel·lència musical i s'han fet un lloc en els camins inescrutables per poder assolir cims inabastables de la música catalana. El dia que pleguin o que es morin, esperem que sigui d'aquí a moltes dècades, Catalunya plorarà. Sí,
0: senyor. Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença... Obesa! Bravo! Bravo!

0: A veure, que hem hagut de fer aquí uns moviments de cadires.
1: Com ho fem, això?
0: No passa res, perquè l'Arnau, per primera vegada en la història d'aquest programa, s'asseu a l'escó de la Renaixença, acompanyat del Jaume i en
1: Purdi. Què sents, Arnau? Què sents?
2: És històric, eh?
3: Excitació.
0: Excitació.
3: Hòstia, està molt fort aquest volum. La gent ve aquí amb aquest volum?
1: La gent és sorda.
3: Hòstia, no sé, o sigui, portem una temporada destrossant els timpans de tota la gent que ha vingut aquí.
0: Convidats n'hi ha que sordegen una mica. I en la posició habitual de l'Arnau hi tenim en Mayol, que és el bateria d'Obeses.
4: Un plaer, companys.
0: Hola, què tal? Hola a tots, eh? Us saludo a tots.
5: Hola, hola, què tal? Hola.
0: Què heu menjat avui per esmorzar?
5: Un cafè amb llet i us he robat una mica de pa amb tomàquet i llonganissa.
0: Perfecte.
5: I ja està.
0: Tu, Arnau, sempre esmorzes aquí quan hi ha programa?
3: La dada és que en Burdi ha arribat aquí a la una.
0: Ah, sí?
3: O sigui que el seu esmorzar ha estat aquest.
5: Sí.
0: És, perquè tu, Burdi, és veritat que tens una vida interessant en el sentit de que no segueixes uns horaris molt estrictes, oi?
5: Estrictes, sí, però no convencionals.
0: És o sigui, a dir, a quina hora et desperta?

0: dates?
1: Si no he de fer res al matí, a les 12.
2: Què dius? Oh,
3: collons!
4: Campió! Primera hora.
5: Això no és veritat, perquè
3: primera hora.
5: L'hora era la 1.
1: Sí, però ho he millorat. Ho he millorat.
5: Doncs fa mig any era la 1.
1: Era la 1.
0: Sí. O sigui, et despertes a les 12 del migdia.
1: Sí. I, sí, si no he de treballar al matí, sí.
0: A quina hora vas a dormir?
1: Pues si l'any demà, si puc, entre les 4 i les 5.
0: Què dius? Del matí, eh?
1: De la nit, sí.
0: I què fas aquell rato?
1: O treballar.
0: Treballar, eh?
1: Normalment sí.
0: Però de què? Què fas?
6: Ets vigilant.
1: Exacte.
5: Fa coses seves, deixeu-lo estar. No us interessen.
0: Sí que ens interessen.
1: No, depèn. A vegades treballo com a tècnic de so, llavors solen ser coses a la nit. Clar. I a vegades coses que faig des de l'ordinador a casa, també a la nit treballo millor que al matí, sí. Mm-hmm.
0: Tu, Jaume, segueixes uns horaris més normals, eh?
6: Sí, dictats per la canalla.
0: Clar, va, ets pare, ets l'únic del... No, també a Maiol també és pare, el bateria. Sí. I és que sou un grup ben curiós. Hi ha un poeta, no?, en Maiol, que es dedica al món forestal, també, a tallar arbres i a desbrossar i tot això. I després en Bordí, tècnic de so i altres coses. I l'Arnau, que fa... Bueno, ja sabeu què fa, l'Arnau.
7: O sigui, l'únic que no treballa és l'Arnau.
0: Sí.
5: Sí, jo sempre dic... Hi ha gent que em coneix i li sembla que sóc una mica estrany en algunes coses. I jo sempre ressalto que, de fet, sóc la persona més normal d'aquesta banda. Jo que els conec bé a tots.
1: Bueno.
0: Com neix la vostra amistat? Com us coneixeu?
6: Depèn.
5: A cadascú de nosaltres hi ha un moment determinat...
0: No apareixeu tots quatre de cop?
5: No.
1: Pràcticament.
5: Crec que els que fa més anys que es coneixen són en Coll i jo.
6: Sí. Des de l'espai Witchy Witchy de Tona.
0: Eh?
5: Un dius em vaig parlar,
7: sí,
5: de l'espai.
7: Sí, és
5: veritat. Witchy Witchy.
0: Anàveu a l'espai conjuntament.
6: Amb l'Oriol, Bauleres.
0: Molt bé, el tècnic de la Renaixença. I llavors arriba un moment que comenceu a fer música, però entenc que segle XIII va ser el precedent d'Obeses.
5: Correcte. Jo tenia una banda amb la qual ja hi tocava en Maiol i altres companys d'aquí a Osona, una banda amb la seva història, etcètera, etcètera. I llavors iniciem un altre projecte, i com que en Coll sempre voltava pel local d'Obeses, ai, de segle XIII,
0: sí,
5: malgrat no formar part de segle XIII...
3: Bàsicament perquè venia a berenar.
0: Venies a berenar, sí. Tu anaves a berenar.
1: Una mica com tots, eh?
6: Una mica com tots, però era com, diguem-ne, la perifèria, l'òrbita, que feia que tot fos estable.
0: Sí. I tu en aquell moment ja tocaves el baix?
6: Sí.
5: Sí, de fet, ell, clar, ell era un preadolescent i ja tocava.
0: Quan comences a tocar el baix, Coll?
6: Als 12-13 anys. Sí. Sí, una mica també, quan ens vam conèixer amb Bordi, als 13 anys.
0: Per iniciativa pròpia o a casa et van dir hauries d'estudiar...
6: No, no crec que hi hagi ningú a la vida que l'hagi dit hauries d'estudiar el baix.
4: No ha passat mai.
6: No, crec que no ha passat. No, perquè, bueno, els meus amics tocaven instruments i dic, bueno, jo també...
1: Era l'instrument que faltava.
6: Era l'instrument que faltava.
0: Clar.
5: Acostuma a ser així, la vida del baixista.
6: Sí. És...
0: Quan veus que tens uns amics que tots toquen instruments i falta el baix, t'animes a...
7: És com el porter de futbol.
0: Sí.
7: No? Que fas un partit i no hi ha porter, posa-t'hi tu.
5: No, doncs...
1: Era porter, també.
6: També feia de porter.
3: Ho té tot.
7: Ets l'home perfecte.
3: Ho tenia tot.
7: Ets l'home perfecte.
0: Sí, tu vas estudiant al teu entorn les peces que falten.
6: Sí.
0: De fet, ets poeta i potser va anar per aquí, també.
6: També va anar per aquí. Que
0: falta un poeta.
6: Que falta en aquesta societat.
8: Sí, sí. Poesia, senyor.
0: Escolta, heu triat un estil ben curiós. De fet, no teniu un estil concret. Que això és una decisió, entenc, difícil de prendre quan arrenqueu el projecte. Perquè hi ha grups, no?, que s'encasellen amb un gènere concret i vosaltres toqueu tot.
5: El cert és que no ens vam posar mai en una taula i vam dir, senyors, no tindrem cap estil. Sinó que és una cosa que va anar apareixent a mesura que vam anar fent música, vam anar tenint inquietuds diferents i ens estimulaven la qüestió de provar certs estils que no havíem tocat anteriorment. I al final sí, avui mires enrere i dius, Obeses té una discografia molt diversa i contrastant, però és fruit d'aquesta sensibilitat per la diversitat.
0: Si queda algun català al país que encara no els hagi escoltat, que sapigueu que Obeses sona així.

0: A tornar-ho ja t'hem sentit molt, però jo vull parlar amb els altres membres de la banda.
1: Són els interessants, eh?
0: Vosaltres, quan veieu l'Arnau, per exemple, en aquest programa, que cada artista que passa normalment hi té algun tipus d'enfrontament...
2: Cert.
0: No hi ha algun...
1: Això no és veritat. Aquestes calúmnies no són certes.
0: Pot passar, a vegades pot passar que hi hagi alguna... No heu pensat mai de... Igual ens hagués anat més bé sense l'Arnau? Pregunto, no ho sé.
3: No.
0: No, eh?
3: No. No, perquè en realitat l'Arnau és la maduixeta del grup.
0: La maduixeta.
4: La maduixeta,
0: Mira que maco.
5: Llàstima que ens ho ha dit a l'últim programa de la temporada, eh?
6: Pel color, eh?
1: Què és, és aquesta merda de comparativa?
3: Els altres són pitjors.
0: Sí.
3: O sigui, que l'Arnau.
0: Però l'Arnau, no, quan el veieu, no dieu... Hòstia, Arnau, no cal que ho diguem, tot això.
6: A vegades, però a vegades penses... Fota-li més una mica.
0: Sí. O sigui, ja us va bé aquest paper de... Perquè esteu en el circuit comercial, la gent que no estigui més ficats, diguéssim, vosaltres circuleu una mica per uns camins que no són els més oficials. No esteu en els festivals principals del país, no? I heu intentat sempre ser molt crítics amb la indústria.
7: Això és un elogi o què és això?
0: No, és una descripció del que fan i el camí que han triat.
7: Val.
0: Que no sé si és el camí que han triat conjuntament o és que l'Arnau és boig i els altres van fent.
3: Això és no, en realitat, Peyu, potser seria interessant que molts artistes... també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
4: Sí.
3: Pregunta.
4: Bravo.
3: Vull dir, potser ser els únics diu molt d'aquest país.
4: Bravo.
7: El Forestal porta una samarreta
0: sí.
7: I diu, dos no es barallen si un té una motoserra.
8: Potser sí que és la maduixeta, l'Arnau, al final, eh?
7: Sí que és la maduixeta, sí.
0: I com definiríem obeses? Com ho definiríem? Té una... Vinga, Burdi.
6: No, però si hi ha l'Arnau aquí que...
1: No, ja, a mi ja m'ha dit que havia parlat molt.
0: L'Arnau el sentim sempre.
6: Com definiríem obeses? Coll.
9: Som nosaltres quatre, per començar. I som un grup de base rock, base jazz, base el que vulguis,
0: sí.
9: Que fem música... per passar-nos-ho bé i perquè la gent s'ho passi bé amb nosaltres.
0: Uh-huh. He trobat una frase que diu que si s'estima la música, s'estima obeses.
1: És una obvietat.
10: És teva la frase, Arnau?
1: Sí.
7: Feia tota la pinta.
1: No, per això que parlàvem abans, obeses, construïm aquest projecte amb una estima profunda per la música i, per tant, tot el que en deriva, d'alguna manera, també ha d'interpel·lar algú que tingui aquesta sensibilitat. Eh? A vegades, home, hi pots connectar més o menys, però justament tenir tanta quantitat de registres i diversitat estètica doncs possibilita que molta gent que és d'àmbits musicals diferents i de gustos molt específics s'interessi per aquest projecte i gràcies a interessar-se per aquest projecte, de cop descobreix també altres estils i altres gèneres i això és una cosa de la qual estem orgullosos.
0: Recordeu el dia exacte en què vau decidir que Obeses seria el nom de la banda? I si estàveu tots d'acord en aquell moment, com ho vau decidir?
6: De fet, inicialment, crec que ens dèiem Obeses i en Jaume Coll.
0: Sí. O sigui,
6: Jaume, abans de fer cap concert.
0: En Jaume hi anava a part.
6: En Jaume...
9: també tenia una entitat pròpia, vull dir...
6: Exacte.
9: O sigui, jo sol sumava tres.
0: Clar. Obeses i en Jaume Coll.
6: Però vull dir, el que vam fer el primer concert ja ens dèiem obeses. Eh? Això era com una prèvia. Mm-hmm.
0: Com us aneu trobant? Com us manteniu un grup de WhatsApp? Com us comuniqueu? Us veieu molt sovint?
9: Tenim un grup de WhatsApp.
0: Sí.
6: O dos.
9: O dos, o tres, o quatre. Sí, tenim tot...
1: No, però nosaltres quatre
9: en tenim un. No? En
10: tenim sí, com un.
6: Seria raro.
10: Es diu Obeses?
9: Es diu Obeses.
6: Es diu Obeses. Molt poc
1: original. No es diu Obeses.
0: Ah. Aviam.
10: Com es diu?
6: Ah, no, Obeses Group.
9: Obeses Group.
6: És que hi ha molts grups que es diuen Obeses.
9: Sí.
1: Meu. No, clar, quan has de gestionar un projecte així, doncs hi ha amb els tècnics, amb els representants,
0: correcte.
1: Amb altres coses.
0: Uh-huh. I llavors us trobeu per assajar aquí a Osona?
1: Bueno, de fet, assagem a pocs metres de la Renaixença.
0: Mira, com és un dia d'assaig amb obeses? Què feu? Us trobeu i us foteu a assajar? O hi ha un pa amb tomàquet o... No.
3: Hi ha el cafè.
9: Hi ha el cafè.
1: Cafè, sí.
3: Hi ha el cafè, la xerrada...
0: Sí.
3: Sempre xerrem una mica perquè fa mandra començar a assajar sí. I sempre hi ha molts temes de conversa per l'abans.
0: Sí. Esteu d'acord habitualment, els quatre, o sempre hi ha dos que van per un cantó, dos per un altre?
3: Normalment tenim en Burdi, que sempre es queixa de
6: sí. Tot. Sí, jo els poso una mica de freno, perquè si no es flipen molt. També sóc qui porto els números i sé les coses que no es poden.
3: Però ara estem parlant de coses en general.
6: Bueno, sí.
3: De qualsevol cosa en general.
6: Bueno.
3: Sí.
6: Vale.
3: Jaume, estàs d'acord o no?
7: Ja es veu que s'entenen.
0: O sigui, en Burdi és teclista i tresorer.
1: Sí, correcte. És les seves dues funcions. No, de fet, n'assumeix d'altres, eh? Però principalment aquestes dues.
0: I el màrqueting, qui el porta?
6: L'Arnau.
0: L'Arnau.
1: Sí.
0: Tu, Jaume, a part del baix, què portes?
9: A vegades el cotxe.
1: No, i també la vestimenta de llaminadures diverses al local d'assaig.
9: Sí, berenars.
0: Càtering i berenars. Sí, o sigui, això ja ho has heredat de quan al local de Tona sí, anaves a berenar. Sí. T'has quedat això.
9: Se me va veure una expertesa. I...
1: Sí, darrerament està portant unes galetes de canyella.
6: Quina merda.
3: Que a més ell no pot menjar, malauradament.
0: Per què?
6: És molt llarg.
3: És igual.
0: Ets intolerant algun...
9: No, soc molt tolerant. No, és coses mèdiques
0: sí.
9: Petites, però amb impediments.
6: Problemes de salut, coll.
0: Sí. Déu meu. És que són uns personatges increïbles. Escolta, creieu que a Verdaguer li hagués agradat el rock? M'ho sent, Cinto?
6: Coll?
9: Sí, per què no? És a dir... Jo crec que sí, anava amb el seu esperit, sobretot al final de la seva vida, i podria... Era un senyor obert a les coses que passaven al seu entorn, per tant, al rock i, pues, i més enllà, també.
0: Vull dir. Dic perquè un dels projectes que vau fer, d'aquests que en Bordí devia dir, hòstia, això no ho podem fer, que serà massa car, és una òpera rock, no?, amb poemes de Verdaguer. No sé si us queda alguna cosa per tocar, perquè heu fet rock, sardana, heavy, habaneres...
3: Òpera.
0: De tot.
6: Pop.
0: De tot, pop.
1: Sí, home, Peyu, queden moltíssimes coses. De fet, ja tenim entre mans un grandiós projecte l'any vinent.
0: Sí?
1: Sí, que farem conjuntament amb, diguem-ho així, una de les grans entitats corals històriques d'aquest país.
0: I no es pot avançar res més?
1: No, home, ja t'he avançat bastant.
0: On ho veurem, això?
3: Coral històrica, qui pot ser, això?
1: També en algun dels espais emblemàtics de la tradició musical d'aquest país.
0: El Palau de la Música.
3: Palau de la Música.
0: Palau de la Música.
3: L'Orfeu
0: Català.
5: Quin mes serà, això, més o menys?
0: Quin mes serà,
5: un
0: això?
5: Un mes d'aquells que farà més
10: fred. Cara de pòquer.
1: Jo no he dit res sobre això, eh? Això és una especulació vostra.
0: Escolta, hi ha alguna cançó de les que heu publicat de que no n'estigueu orgullosos? De dir, això no ho hauríem d'haver publicat mai. No.
1: I personalment no.
0: Totes, eh?
1: Que totes són obres mestres.
0: Heu tardat molt a publicar, no? Des de que havíeu publicat l'últim disc dels Fills de les Estrelles, 2018, fins que heu acabat de publicar aquest àlbum que està dividit en dues parts, de Sístole i Diàstole, de l'Ai al Cor, no? Quan heu publicat Diàstole, han passat 8 anys entre una cosa i l'altra. Sou de digestió lenta...
1: Aquesta gent que fa moltes coses...
6: Ja. Mare, com va parir.
1: No, a veure, realment, l'empresa de construir un disc després de Fills de les Estrelles no era una cosa senzilla. Era un gran disc i, per tant, doncs, va marcar també un punt d'inflexió important a la banda i no volíem presentar-nos amb una cosa menor. Per això vam decidir aquesta publicació dual del disc, fer-ho en dues parts, poder centrar-nos en cada una de les parts, abocant-hi tot el nostre compromís amb la música. I ara, finalment, després d'això, d'una bona quantitat d'anys, doncs, l'hem culminat. I la veritat és que estem molt feliços i satisfets del resultat i pensem que és també una gran obra de la nostra discografia.
0: En el nou disc hi ha aquesta bestiesa que heu fet, que és la versió del Virolai, que sona així.

0: Teniu resposta de la gent de Montserrat? S'han pronunciat?
1: Sí, o sigui, vàrem rebre un correu d'un dels monjos de Montserrat, el que es cuida, crec, del
0: jardí.
1: Diria que del museu, que ens va escriure res pocs dies després de publicar la peça i ens va donar l'enhorabona i ens va dir, que va ser una cosa que em va sorprendre, que ja tenia aquesta versió del Virolai a la seva llista de Spotify.
0: Hòstia, mira que bé.
1: Cosa que em va sorprendre, però clar, és completament normal que un monjo de Montserrat també tingui la seva llista de Spotify.
0: No, clar, està clar. No us ha proposat una col·laboració amb l'Escolania a fer alguna història amb el Virolai?
1: Per ara no hem tingut aquesta sort, però...
0: En Bordi va dir, és massa car.
2: Home, entenc que ja ho pagarien ells.
0: Sí, home.
1: Ho pagaria Déu.
0: Són més.
2: Exacte, ja ho pagaria Déu.
0: Són més si fot 5 euros cada nano.
3: Home,
0: ja està.
3: Doncs i tant.
0: Són molta canalla, ja.
4: Això hauríeu de mirar de fer, que paguin els nanos,
1: No, l'Escolania és extraordinària, Vaig tenir ocasió de visitar-la fa un any, just. Vam fer una visita per allà i vaig al·lucinar realment de com funciona. És com una escola d'alt rendiment musical. I tant de bo tinguéssim alguna cosa similar, no vinculada a la qüestió religiosa. Ja em sembla bé que hi sigui, però també estaria bé...
0: Tenir-ne una de pública,
1: per exemple. Una de pública i laiques.
5: Laica.
0: Obeses, escolta, on us podrem veure properament?
6: A Vic.
0: A Vic, eh?
6: A Vic, el dia...
0: Festa Major.
6: Festa Major.
0: A la plaça.
6: A la plaça.
0: Hòstia. Wow.
2: Demà passat, em sembla,
0: sí,
2: aquest, oi?
0: Sí, demà passat.
5: Demà passat.
0: 4 de juliol, no?
1: Correcte, sí, no? I a més farem un concert de gran format amb la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses, que és un cor mix de 12 cantants lírics, i nosaltres 4. Per tant, un concert de grans dimensions, amb repertori nostre arranjat per Cobla i també amb diverses sardanes arranjades també en el marc del rock.
0: Això serà a la plaça Major de Vic per la Festa Major. Hi serem tots.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és oberturisme. Oberturisme. Nova moda que consisteix en visitar ciutats mentre et desplaces únicament amb el servei de vehicles Uber.
9: El jovent es veu que ja no agafen taxis convencionals ni es belluguen amb transport públic quan viatgen. Ara fan oberturisme.
0: Bé, oberturisme. Incisió que es fa a la pell per deixar drenar el líquid d'una zona infectada.
10: L'operació de la Montserrat ha anat bé, però li hem de fer un oberturisme a l'ingle perquè vagi traient el pus.
0: O C, oberturisme. Tendència ideològica política favorable a l'obertura liberal i democràtica.
11: Per què m'ho feu llegir, això?
0: Perquè
11: vull dir, qui ho ha escrit? Qui ho ha escrit?
0: Ningú.
11: Veritat que és l'últim programa.
0: Ni jo ni ningú.
11: Va. Tant oberturisme després del 75 no sé si va anar bé, tampoc. A vegades penso com els joves, que en Franco es vivia millor.
12: Uala, Mercè!
13: Per favor, Mercè.
0: Doncs escolta... Uau.
11: No ho he escrit jo, això, eh?
0: Hi ha joves que no han conegut Franco, que ho diuen, eh?
11: Ja.
0: És molt greu. A, B o C, obeses. L'Arnau no pot contestar que té accés al drive dels guions.
1: No ho he mirat.
0: No.
2: Coll, has de contestar tu. No, ets l'expert en llengua, per tant, et toca.
6: No sé, jo diria la C, però tampoc.
2: Doncs som-hi.
0: Diries la C, eh? El poeta diu la C, eh? Oberturisme, tendència ideològica. Correcte!
1: Magnífic.
0: Avui, dedicàvem el capítol a la gralla.
11: A la gralla.
0: Sí.
11: La gralla té una història molt lligada al món casteller, no?
0: Sí.
11: És una peça clau en la construcció d'un castell. La gent ho associem a la festa, però i sembla que són allà només per fer una mica d'ambient,
5: no?
11: Però no.
5: No?
11: No, és molt més que això. Fan una funció significativa en la construcció pròpia del castell. El toc de gralla marca totes les fases del castell. D'aquesta manera, els castellers, sentint la gralla, poden saber en tot moment en quina fase es troben, no?
0: Ah, sí? Pensava que tocaven una mica per animar i ja està.
5: No, fan més coses.
0: Sí.
14: Hi ha molta pressió. O sigui, jo no soc grallera de castells, això
5: doncs
14: sempre
5: no
14: m'ho han dit els grallers.
0: Xuri!
14: Però hi ha molta pressió, o sigui, tocar per ells és molta pressió. Perquè a la que t'equivoques una nota, clar, es poden desconcentrar. Fas caure
11: desmuntar
14: el gran castell de l'any.
13: I llavors, cada pis que pugen hi ha un toc diferent?
11: No sé ben bé si a cada pis que pugen
5: són
11: diverses construccions i al final esperen el toc de l'aleta, no?
13: I quan cauen hi ha un toc especial?
0: Això no, eh?
14: T'imagines?
0: Normalment, quan cauen i fa llenya, deixen de tocar.
13: No hi ha un...
10: T'imagines? Perquè tu no ho estàs mirant, que estàs allà al bar fent... I, hòstia, han caigut.
0: Ja està.
10: En canvi, ara no ho saps.
11: Home, però els castells, amb l'esforç que costa, mira-te'ls.
0: S'han de mirar.
11: Que allà no pots tenir de fons mentre fas el sofregit.
10: Però jo pateixo, mà, no puc mirar-ho jo, això.
0: Pateixes?
14: Home, tu estàs xupant.
10: Sí, jo sóc dels que pateixo. No em parleu tots a la vegada. Sóc un senyor gran i no sé on també les veus.
14: Parlant de la gralla, quin continència verbal.
11: Més enllà de l'àmbit tradicional i casteller, els darrers anys la gralla ha guanyat molt de pes com a instrument també en el sentit acadèmic. No? Des del 2006 es pot estudiar com a especialitat a l'SMUC, que és on la nostra...
0: És el que ha estudiat la Laia, no?
11: Club, va fer els seus estudis, no?
1: Cert, perquè ja s'ha de dir que ja ha acabat.
0: Ah, sí? Ja ets grallera oficial?
14: De fa dues setmanetes.
0: Home, bravo!
11: Quina nota vas treure, Laia? Es fa la sorda. Quina nota vas treure, Laia?
14: No.
11: Quina nota vas treure? Fes-te la xula, me cago en l'ou.
14: El recital la vaig liar grossa, vaig voler muntar una festassa, vaig convidar molta gent, va venir també l'Arnau.
0: Quina nota vas treure, Laia?
14: És que es van veure obligats a...
0: Quina nota vas treure, Laia?
14: Ampollona! No, però és cert que és molt guai que als estudis superiors hi hagi gralla i tant de bo hi haguessin més places i més centres on estudiar instruments tradicionals. Una.
0: Eh?
14: Una per una?
2: Però quanta gent s'hi presenta?
14: No, és que ara és molt fort, eh? Ara aquest any s'hi han presentat 3.
9: Això és culpa teva.
0: 3 és molta gent per tu?
14: Home, no.
10: Si hi ha una plaça, és un 30%, 60% es queda fora.
0: Cuidado,
14: vull dir, per una gralla, clar, llavors per la poca gent que som tocant la gralla i per la feina que s'ha d'anar fent xingut...
3: Entrin tots 3.
14: Clar.
3: Collons, home.
14: Si tots toquen la puta mare.
3: Vindrà tant, però...
0: Aquest any, de grallera oficial, només has guanyat...
3: Ha guanyat. Sí.
0: L'única llicenciada en gralla del 2026 a Catalunya és la Laia Glou.
14: La interpretació, sí. Llavors, de pedagogia...
10: Això, hauríem de fotre una rua, eh?
0: Home.
10: Saps? Amb tots els de la Renaixença.
3: És festa grossa.
9: Sí. Has una mica de cabeçut, eh?
0: Sí. Hueses, no marxareu sense interpretar una cançó aquí amb els nostres músics habituals, que són la Laia i un noi que es diu Arnau Tordera.
10: És bo, també.
0: Que us haurà preparat uns arranjaments especials per la
9: cosa. I el nano de l'ou. El nano de l'ou aquí al costat, que també toca.
0: En Fel, ja veureu que en Fel toca un ou, fa com una maraca.
10: Sí, perquè a mi em sap greu que avui, que és l'últim programa, també sempre has anat presentant la banda i a mi encara no m'hi has entrat mai.
0: És veritat.
10: I en canvi, molt ratos parlem nosaltres tres.
1: Sona sempre.
0: Molta gent ens destaca. Hòstia, aquell soroll de la maraca que fa en Fel, la veritat que...
1: Abans m'he fixat que el tio ni aplaudeix al final. No. Mou l'ou.
10: És part del meu cos, ja, Arnau.
0: Avui, obeses amb Arnau Tordera, evidentment, i Laia Gluck interpreten Seré fort en la mort.
1: Oh. No.
0: No.
1: Fort en la mort.
0: Li he afegit un seré. Serré, però la cançó ho diu, Seré fort en la mort.
9: Sí, però fort en la mort.
0: S'ha enfadat, eh?
10: Sí.
0: És un entrevistat dur, eh?
10: Home.
0: Fort en la mort, obeses!

0: què està sonant, Arnau?
1: Doncs mira, això que avui sona és Folk and Roll, del grup Trèvol, que va amb una peça inclosa al seu disc de debut anomenat Qui omple un estadi no és pas un graller. Volia que la nostra audiència sentís aquest so, aquesta cosa aguda, de difícil definició, que ha sonat a l'inici de la peça.
2: Aquest...
1: Exacte, que tu coneixes prou bé.
3: Sí. El coneixem.
0: Hòstia, sí.
1: Aquesta...
2: Primera hora del
1: Portem una temporada... Això mateix.
0: Això aquest... que la Laia Gluck fa cada dia que ve a fer la Renaixença, es passa mitja hora voltant per aquí anar fent...
1: Doncs jo volia que la nostra audiència descobrís aquest so, que és una espècie de nen petit agonitzant, i que hem sentit aquí des de l'inici de la temporada, aquest crit aixordador. Més enllà d'això, volia aprofitar la seccioneta de l'Arnau per reivindicar aquest instrument que abans de començar la temporada doncs molta gent associava més aviat a una cosa infernal, i avui penso que el país se n'ha enamorat. Així que llarga vida a la gralla.
0: Molt bé.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: us porto un gos que tinc moltes ganes de veure la foto, perquè és una barreja entre Tekel i Carlí.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Sí,
0: això ha de ser maco de veure.
1: Sí.
0: Es diu Anicet i viuen...
1: Anicet es diu? Sí. Però té nom de senyor gran. L'Anicet.
0: Anicet és el Carmelet, aquell de color blanc, que prenien les iaies.
2: Jo trobo que Anicet és bonic.
1: És un bon nom, Anicet.
0: Anicet és bonic.
2: És bonic.
1: A veure, a veure. Jo
0: és d'Escó i la seva responsable és la Raquel, veiem-lo.
1: D'Escó és.
3: Ai, impossible.
0: No es veu res, eh?
4: Està molt lluny. És aquesta merda de foto.
0: Ai, fem un zoom.
1: Aquest sofà no m'hi estiraria ni que em paguessin. Van morir de pagar tants diners perquè m'estires aquest sofà.
0: Però allò que és un coixí que s'està desfent la paret.
5: La paret i els hi passau gastes.
1: És un coixí.
0: A veure, viu en Escó, eh?
1: Bueno, a veure si és Escó. Pot ser que s'estigui...
0: Bueno,
1: que estigui mutant tot.
0: Exacte. Normalment l'Anicet i la Raquel sempre passegen pels voltants d'Escó. Sí. O sigui que
1: molt saludable, unes... diuen, que
0: sí,
1: se va molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí. Bueno, tenen unes vistes precioses a la central nuclear.
2: I al riu.
0: I a la central nuclear.
5: I unes cases que hi ha.
2: Sí.
0: I unes cases. Sí. I a la central nuclear.
2: I al riu.
0: I al riu, també.
1: Podem estar
6: ens situem al 1986.
0: Gràcies, Arnau.
6: Després d'anys de guerra freda i tensions amb els Estats Units, la Unió Soviètica continua darrere del seu taló d'acer. L'última passejada de la temporada hem volgut que sigui especial, però potser ens hem passat de frenada.
1: Avui passegem el gos per Txernòbil. Som el 26 d'abril de l'any... No plou, dius.
6: Sí, la Mercè.
0: És que m'agrada.
5: Ha dit serà boixo.
1: Sí, digue els símbols que s'hi van quedar.
0: Passejar el gos per Txernòbil.
1: 26 d'abril de 1986.
2: Mercè, o vaig molt equivocat, o això avui acaba com el Rosari de l'Aurora. És o no, Caio?
1: Sí, sí. Bueno, no l'hauria de canviar. Ons ho han explicat molt estrany.
0: Per el
1: que sé jo...
5: Potser ha passat una altra cosa, eh?
2: O aportes noves dades, o això...
0: Està vist
2: per sentències.
0: Potser és un altre Txernòbil, és Txernòbil de mar.
1: L'Anicet... L'Anicet ha sortit d'Escó per anar a petar a la central nuclear de Txernòbil. Un recinte gris amb unes xemeneies gegants que expulsen vapor d'aigua tot el dia i que està situat al mig d'un bosc encara més gris. Les instal·lacions són relativament noves, però resulta que tenen errors de disseny molt greus. És un lloc que qualsevol altre país europeu s'hauria clausurat, però som a la Unió Soviètica i aquí les coses es fan diferents. Fins i tot els guàrdies de la central es prenen la feina de lleugera. De fet, han deixat entrar un gos, com l'Anicet, en un lloc restringit al públic.
2: No, bueno, si voleu entrar, endavant, eh? Per mi, endavant. Jo d'aquestes coses nuclears no hi entenc. Mm. Però vull dir, mentre no toqueu res, que em fotríeu amb un compromís a mi, eh?
1: No
2: toqueu res?
1: No.
2: Endavant.
1: La vida a la Unió Soviètica és diferent a la resta d'Europa i els seus ritmes també ho són. Com diu una dita russa, hi ha una dita russa que diu...
2: Sí.
1: Els treballadors fan veure que treballen i el govern comunista fa veure que els paga.
2: És bona aquesta, eh?
1: És maca aquesta.
2: Els treballadors fan veure que treballen i el govern comunista fa veure que... Ah!
1: Sí.
2: Això ja ho deia la meva àvia.
1: També es pot aplicar...
5: És russa, la teva àvia?
0: A què, Peyu?
1: No, també es pot aplicar a algun lloc d'aquí.
5: Sí.
0: A què, Peyu?
1: No, a res.
0: Tu no pots tirar una pedra així i amagar la mà?
1: No es pot aplicar a res.
0: Ah.
1: Ja està.
0: Doncs au.
1: És l'últim dia, avui. Si voleu que n'hi hagi un altre, que no sigui l'últim de veritat, no es pot aplicar a res. L'Anicet potser està més acostumat a veure centrals nuclears, però a nosaltres tota aquella maquinària ens impressiona bastant. Per uns inexperts com nosaltres, tot sembla estar en òptimes condicions.
5: És que està tot en òptimes condicions.
1: Ah, sí?
5: Vull dir que això és tecnologia soviètica, noi. Vull dir, aquesta no falla mai. No com la merda aquesta dels americans. Allò, puta merda, allò. Però aquesta, boníssima.
1: Aquest que ens dona la benvinguda és l'Anatoli Diatlov, l'enginyer en cap de la central. També és l'encarregat de portar a terme un petit experiment per comprovar la fiabilitat del reactor.
5: Ah, avui farem una petita prova.
2: Tens coragre?
5: He menjat saladilla i ja.
1: Mengeu en saladilla? Aquí a Txernòbil.
5: Sí. Ah, sí.
1: Sabeu que no es diu en saladilla?
0: No, ja ho vam dir.
1: En saladilla russa.
5: Però el meu pare havia anat molt a Lloret de Mar.
1: Vale.
5: Llavors a casa en diuen saladilla en homenatge a les vacances de quan era petit que anàvem a Lloret de Mar.
1: Però els russos en diuen amanida d'Olivier.
5: Sí, però ja no et dic que el meu pare havia anat a Lloret.
1: Vale.
5: Soc rus, però el meu pare anava a Lloret.
1: D'acord.
5: Això et dic, que farem una petita prova perquè la central sigui encara més segura.
1: Sí.
5: Saps què vull dir?
1: Quina prova fareu?
5: Farem una prova molt ben parida.
2: Vale. Prova del nou.
5: Eh?
2: La del nou.
1: Quina és la del nou?
2: No sabeu la prova del nou?
1: No.
5: Què?
2: Per si la multiplicació està ben feta, s'ha de fer la prova del nou.
0: Bueno, ho explicaràs o...?
1: Què dius?
2: No ho fa. Allò de la X.
1: Què, allò de la X?
2: Com t'ho vau estudiar, vosaltres?
0: Una regla de tres.
1: Bueno, no m'embardeu. Som a la una de la nit del 26 d'abril de 1986. La prova es farà de nit, perquè s'haurà de tallar el corrent elèctric durant uns minuts. La gent dels pobles del voltant així no se n'adonaran, estaran dormint. En principi és una prova inofensiva que ha de durar ben poquet. Veurem què passa, situem-nos, a la sala de control,
5: sobretot,
1: de moment.
5: Sobretot, no toqueu res.
1: No es pot tocar
5: res? No toqueu res.
1: Aquest botó d'aquí que posa...
5: No toqui res, noi, no toqui res. Si estic dient que no toqui res...
1: Aquest, el vermell...
5: Si et dic que no toqui res, maco, no toqui res.
1: No dic només aquest que...
5: No, hòstia, vinc a casa. Si t'heu de tocar coses, jo, doncs deixa estar aquests pitjors.
1: No, però és que he llegit un botó que posava cuidado.
5: Doncs cuidado. Saps què vol dir o què? Doncs ja està, doncs tira.
1: L'Anatoli vol comprovar què passa si la central es queda sense electricitat.
5: Clar.
1: Vol saber si el reactor continua funcionant.
5: Clar, és el que vull fer.
1: En cas d'un tall de corrent, la central de Txernòbil disposa d'un generador de dièsel, però tarden massa a posar-se en marxa. Per això és millor comprovar si el reactor pot continuar funcionant de forma autònoma.
5: Tenim un generador d'emergència... Però van un pèl lents.
1: Home, un pèl lents sí que hi van, perquè els protocols diuen que s'haurien d'activar en 30 segons i els de Txernòbil tarden 3 minuts a engegar-se.
5: 3 minuts, una mica lents, però jo crec que ens en sortirem.
1: L'Anatoli ordena a l'encarregat del torn de nit que talli l'electricitat.
6: Electricitat interrompuda, camarada.
1: Sense electricitat, comencen a saltar totes les alarmes. Passa res, tranquils, està. De moment el pla va sobre el previst.
5: Tireu.
1: L'Anatoli sap que això és part de l'experiment. Cal posar a prova el reactor. Per tant, s'han de desactivar els sistemes de seguretat.
6: Sistemes de seguretat desactivats.
5: Molt bé.
1: És llavors quan ho veuen clar. La caiguda de potència del reactor és alarmant. Sense electricitat, el reactor no és capaç de funcionar degudament.
6: Camarada, hauríem de tornar a subministrar electricitat. Sí, el reactor s'està escalfant massa.
5: Camarada, esperem una mica més. Cal...
1: Tens temple, eh?
5: Ah, aquesta feina em demana això.
1: Sí, sí. Em pots nerviós a la primera, no t'hi pots posar.
5: No, calma.
1: Arriben les primeres desavinences. La gent de control saben que l'Anatoli està jugant amb foc. El reactor comença a ser inestable.
6: Camarada, Anatoli, estem forçant el reactor.
5: D'acord, torneu a subministrar corrent, doncs, pesat.
1: Doncs vinga, tornem a recuperar el corrent elèctric, però malauradament hem fet salat. El reactor ja és massa inestable.
5: Pep, ja ho ha de fer, això? Ja ho ha de fer, això?
0: A veure, que l'enginyer en cap pregunti si ja ho ha de fer, això... Malo, eh?
1: És vostè que ho ha de saber si ho ha de fer.
5: Sí, però ara m'ho estic preguntant per mi. Ho ha de fer, això?
0: És una pregunta retòrica.
5: Sí, pep, deixa'm-ho pensar. No ho recordo.
0: No, protocol no sortia, això, eh?
5: He estudiat sorolls perquè... No me'n recordo.
1: L'Anicet, el nostre gos d'escó, que d'aquestes coses hi entén una mica, és el primer de fotre el camp corrents. I potser l'hauríem de seguir, eh? El reactor s'està escalfant. Jo m'imagino Txernòbil aquell dia. I aquesta alarma, i una gent que se li escapa al riure, però li fa gràcia l'alarma. Poc s'ho pensava en el que venia després. Heu sentit?
5: Va, tots!
1: Deia que el reactor s'està escalfant, una bestiesa, i està a punt de fer el que es coneix tècnicament com un pet com una gla.
6: Un moment. Tenim una última esperança. Activar el botó AZ5. AZ5.
1: Això és com la multiplicació del 9, això? El botó AZ5. Sembla ciència-ficció, però és ben real. És una parada d'emergència que ho bloqueja absolutament tot. És l'única solució. Saltant-se tots els protocols, l'enginyer Valery Legasov activa el botó.
2: Ostres, ja l'hem apagat.
0: Legasov, l'has cagat.
1: No.
6: Oh.
1: Ara no sent res, eh?
0: Vale.
2: Ara va bé, eh?
0: Ara va bé.
1: Resulta que les peces de la parada d'emergència... Hi ha unes peces que tenen unes puntes de grafit.
5: Sí.
1: Un material que accelera la reacció en cadena del nucli en lloc de frenar-la.
0: Fantàstic.
6: Ja ho ha de fer, això?
1: Bàsicament és un botó de parada que, en lloc de parar-ho, ho ha accelerat tot.
5: Quina cagada, nano. Quina cagada que has fotut la mare que em va...
6: M'ho estàs dient a mi, pallasso?
5: Me cago en te, pallasso.
6: Jo només intentava arreglar el que tu havies fet abans.
5: Excuses, noi, excuses. També que anava avui tot. Hòstia, has activat el botó sense el meu consentiment, eh?
6: Oh.
5: El pallasso seràs tu, Magú.
1: Aquesta escena no és real, eh? Això, el dia del judici, sí, va anar més o menys així. Aquests dos personatges
5: se les
1: van tenir forts, sí. Amb una explosió imminent, el director de la central i el responsable del torn de nit es foten a discutir sobre qui ha tingut la culpa. I per què, carai, la central de Txernòbil té materials que contenen grafit? Us preguntareu, suposo. Doncs perquè és més econòmic. La mare pàtria no es pot permetre equipaments de primera qualitat.
0: Fantàstic.
1: De cop, entra el guàrdia de seguretat portant molt males notícies.
2: Tu, perdoneu, eh? Perdoneu que us ho interrompi, però del reactor està sortint fum, eh? Ja ho ha de fer, això?
1: Ah.
0: A veure, tothom ha de preguntar qui ja ho ha de fer, això? O sigui, ja no veieu que no va bé?
2: No sé.
1: Ja ho ha de fer, això?
2: Ja ho ha de fer, això? És que no hi entenc, aquestes coses. Vaig preparant els cubells d'aigua,
1: no,
2: què faig?
1: No.
2: Aigua no.
1: Aigua no.
5: No.
1: De fet, el reactor no treu fum, eh? El que surt del reactor és vapor. El reactor s'ha escalfat massa i el vapor d'aigua està a punt de sortir disparat. És una olla a pressió de 200 tones.
2: Oh,
1: això és una dada important. L'explosió de Txernòbil, que s'està a punt de produir, no és una explosió nuclear. És simplement una explosió de vapor. De tota manera, és un pet dels que fan història. Amb l'explosió, el reactor ha quedat a l'aire lliure i l'urani radioactiu ha quedat exposat. Una simple ràfaga de vent pot transportar-lo per tota Europa. Normalment, les centrals tenen una coberta exterior de protecció en cas de fugues, però a Txernòbil no hi ha cap coberta perquè també era molt cara de construir.
5: Ah, hòstia, no, però és que jo així no puc treballar, eh? Entre aquests sòmines, que ha clicat el botó, i que no tenim coberta exterior, no? Jo així
2: no.
1: El reactor rebenta i la radioactivitat s'escampa per tot arreu. 31 persones han mort en el moment de l'accident.
2: 31 persones?
1: Sí, noi.
2: Només?
0: Encara prou barat, tu, no?
2: Jo trobo que sí, que és poc.
1: Bueno.
2: Bueno, que, no, si jo t'enganxo a tu, sí, és poc.
0: I aquests dos no es van morir?
1: Ah, sí, aquests sí.
2: Sí.
1: Bueno, no ho sé. No, aquests no, el judici.
2: No.
1: Sí, van arribar.
2: Uh-huh.
1: La xifra grossa, us l'explico.
0: Va.
1: Perquè 31 persones moren al moment de l'accident.
0: Sí.
1: Llavors n'hi ha 200.000 que moren en els anys següents per culpa de la radiació. 200.000 ja és un pico.
5: Ja és... Hòstia.
1: El més curiós de tot és que el vent és qui juga un paper clau en tot això. De fet, podies estar a menys de 50 metres del reactor i si el vent bufava en contra, potser no enganxaves gens de radioactivitat.
5: Curiós, això.
1: Com quan fas carn a la brasa, que a vegades el fum et ve a sobre,
5: sí, sí,
1: i a vegades
5: sí.
1: No.
5: Llavors agafes una pudor de roba després. Hòstia.
1: No sé pas si prefereixo l'urani, eh?
2: Fer carn a la brasa amb urani.
1: Hòstia. Bueno, jo havia menjat unes pilotilles a la brasa amb un puesto.
0: Que eren radioactives.
1: Bueno, feien la brasa amb restos de...
5: Però pilotilles?
1: Pilotilles a la brasa.
5: No, no, ja
1: són bones.
5: Sí.
1: Però el foc no hem de mirar de no fer-lo amb el que ho feien aquella gent.
0: Amb què ho feien?
1: Amb restos de gronxadors vells de...
0: Ai.
1: I la pintura aquella...
0: Ai.
1: Agafava una...
5: No pot ser que fos el secret de la carn? Vull dir que diguessis, és boníssim, com és que és tan bona?
1: Perquè hi ha pintura.
5: Exacte.
1: No ho sé. Les autoritats soviètiques estableixen un radi d'evacuació de 30 quilòmetres, però algunes famílies es neguen a marxar de casa.
0: Jo, marxar? No. Aquesta casa m'ha vist néixer i aquesta casa em veurà morir.
1: Sí que em veurà morir, perquè tens una cosa aquí a la pell ja que fa mala pinta. Eh?
0: Se'm desenganxa la galta.
1: T'està caient el nas.
0: Bueno. Sí, sí.
1: El més curiós és que alguns veïns que van negar-se a abandonar les seves llars encara viuen avui al dia al costat de la central, cultivant hortalisses amb terra ben contaminada, tu.
0: Res, home. Això, sap què et dic?
1: Què?
0: El narrador. Això és propaganda americana.
1: Ja.
0: Americana.
1: Aquí no han notat res, aquí, eh?
0: No. Que us voleu quedar a sopar?
1: Bueno.
0: Miri, tinc just... acabo de collir uns carbassons.
2: Grossos.
0: Grossos.
2: Gros.
0: N'hi ha un que parla i tot. Sí.
1: Per la seva banda, Anatoli Diatlov, l'enginyer en cap, va ser condemnat a 3 anys de presó i 10 anys de treballs forçats. Va morir el 1995 als 64 anys. Valeri Legasov, el pobre home que va prémer el botó d'emergència, es va suïcidar el 1988, exactament 2 anys després de l'explosió. De tota manera, entre els efectes retardants de la radiació i els intents de la Unió Soviètica de tapar-ho, mai s'ha arribat a calcular l'impacte real de la catàstrofe nuclear més desastrosa de tots els temps. Es diu que la radiació va arribar fins a Catalunya.
5: Uau. Imagina't. Imagina't.
1: Ostres. Sí que n'hi ha alguna aquí a Catalunya que dius aquest poder...
5: Sí, o potser aquelles mandonguilles que vas menjar.
1: Sí. Sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gosset d'Escó, l'Anicet.
0: A veure, estic aquí amb la Sara. A veure si fas que sobrevisqui aquest teque, l'embarreja carlí, que jo li voldria veure la cara, però no hi ha manera, tu.
1: Sara, la teva responsabilitat, eh? Quin país d'Europa és on hi ha més centrals nuclears? A. França. B. Noruega. C. Ucraïna.
3: França.
1: De dret, s'hi ha tirat de cap, eh?
2: Ho sap, eh?
3: Crec que és França.
2: Els ha comptat.
1: L'Anicet és...
4: Viu! Bravo! Bravo!

0: de 160 reactors nuclears que hi ha actius a Europa, França en té 56.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí. L'Anicet, el gos d'Escó, ha pogut superar la passejada perquè és el primer que ha vist el perill. Tantes alarmes i tants botons d'alerta de la sala de control l'han espantat i ha fugit corrents. Com sabeu, l'explosió de Txernòbil no va ser una explosió nuclear, no va ser com una bomba, eh? Més aviat va ser una explosió de vapor d'aigua. Per tant, tothom que s'allunyés una mica de la central estava momentàniament salvat de l'impacte. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre... Bueno, com sempre, ens trobareu fins al setembre, que ens anem de vacances.
2: És veritat.
0: S'acaba avui, és l'últim dia del programa. Deixeu-me donar un agraïment a tota la gent que ha fet possible aquest programa, la Xènia Vilà, l'Anna Bujons, l'Otburgai, l'Albert Sellós, el Jofre Martell, en Roger Codina, Dani Tort, Oriol Baurenes, en Gerard Pujol, Sergi Lladó, Sergi Molina, la Duna Costa i la Núria Ordeig, a tota la gent de Catalunya Ràdio, de 3CAT i...
1: Tota?
0: Tota poder no, però... Hi ha un 99% de gent.
2: Sí, que 1%, que...
0: Gràcies per fer possible aquest programa. Ens retrobarem al setembre i ens retrobarem, com sempre, al segle XIX. Ara sí. Que el senyor sigui amb vosaltres!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada, quan, segons alguns testimonis que han trucat al 112, han avisat que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara altres informacions en Alfonso.
2: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació, al Parlament andalús per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar un habitatge protegit, entre d'altres.
1: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè pugui ser extradit d'Espanya. L'absolució impedeix a Ternera allargar el seu itinerari judicial fins al Tribunal Suprem francès. Això permetrà que s'activin les dues euroordres dictades contra ell per Espanya i que se'l pugui extraditar. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa l'any 1987 i per finançament d'organització terrorista a través de les Ricotavernes.
2: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat. Primer va ser el president Salvador Illa qui en l'últim ple del Parlament va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
3: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també. L'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que paguin.
1: La Comissió Europea autoritza el sisè pagament dels fons Next Generation. Són 5.700 milions d'euros. També ha desbloquejat el pagament dels fons que quedaven pendents del cinquè tram. Segons Brussel·les, els recursos permetran fer un pas important en el camí de les reformes i les inversions vinculades al sistema de salut o a la transició cap a un model de transport de baixes emissions.

0: Rosalía sorprèn amb una nova i misteriosa cançó avançada al seu concert d'aquest dimecres a Los Angeles.
1: L'artista no la va cantar en viu, però va fer sonar un fragment gravat de poc més d'un minut en què se sent un cantant amb una veu masculina que recorda l'accent i l'estil de Bad Bunny. Aquesta manera de presentar la cançó recorda el gest que Rosalía va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquella ocasió va estrenar Despecha, que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu. Ara les xarxes van plenes d'especulacions que intenten identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
0: Esports, Portugal serà el rival d'Espanya als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els de Cristiano Ronaldo han derrotat fa uns minuts Croàcia per 2-1. Els balcànics s'havien avançat el marcador, però Portugal ha remuntat amb un segon gol al temps afegit de la segona part. Espanya, per la seva banda, ha superat els setzens de final, derrotant Àustria per 3-0.
1: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones.
0: I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com el possible fitxatge de Julián Álvarez.
1: Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
2: Fins aquí les notícies.
3: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
4: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
5: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
6: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
2: Molt bé, m'agrada tant que obris les portes de la ràdio pública, perquè ja s'ha demostrat des de que vam començar al setembre que aquí a la solució pot entrar-hi tothom.
0: Ai, per favor, quina il·lusió, eh? 82.000 gràcies de nou, eh? Un aplaudiment pels oients que ens escolten cada dia religiosament a la solució.
2: Tothom que parli amb respecte i molta gent que ens escolta també a la matinada, que ens segueixen enviant missatges. Jo us escolto a la repetició a les 3 del matí, que està molt bé.
0: Bueno,
2: bona hora. També, i a la nit també, eh? La Maria Àngela ens va escriure l'altre dia que mentre endreçava la cuina, doncs també es posava el programa de la solució. Sempre és un bon moment per trobar la solució.
0: Sempre és un bon moment. Mireu, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lídia Discipio.

0: I si avui és dijous, vol dir que la solució es diu Brigitte Lamour. Bon dia.
1: Radioients i radioientes, i un record molt especial a les persones que van patir l'accident a Lleida, nena.
0: Ui,
1: perquè Déu-n'hi-do, que és que porto 3 dies fent tourné per Lleida, així que un record per totes les persones i també per les que estan malaltetes.
0: Un abraçada.

0: s'amaguen els indrets del nostre país? Per què les cases, per exemple, del Maresme són gairebé totes iguals? O on es pot veure la Moreneta a la ciutat de Barcelona? Quina és la història que s'amaga darrere del conegut com a nen de Casserres? I per què la gent de Barcelona els deien de Can Fanga? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes les tenen dues persones que avui ens acompanyen. D'una banda, Natàlia Moreno, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Natàlia, com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: La Natàlia és periodista, és creadora de La història que no sabies, en format podcast. També la podeu trobar a Instagram sota @lahistoriaquenosabies. La podeu buscar ara mateix, @lahistoriaquenosabies. La tenim, per cert, als estudis de Ràdio Olot, que se senten fantàstics, ja, gràcies a la gentilesa dels serveis tècnics de l'emissora de Ràdio Olot i també de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per ells, que
2: bravo,
0: ho han fet possible.
2: Eh?
3: I tant, nena.
0: Natàlia, nena, sembla que estiguis aquí.
2: Sí?
3: Ara, volcànica.
0: Volcànica, tu has dit, tu has dit. La Natàlia... Natàlia, quina és l'última història o secret amagat que t'han explicat sobre Catalunya o sobre els països catalans?
1: Ostres, doncs, a mi el que m'agrada més és el que has dit, el del cos del Sant Pere Casserres.
0: El nen de Casserres.
1: Brutal.
0: Ara l'explicarem. Sí, sí. El nen de Casserres, quedeu-vos amb aquest concepte, el nen de Casserres. Avui també volem que formi part de la solució, una persona que repeteix la solució. Mm. Ell és, un fort aplaudiment per en Joan de Déu Prats. Molt bon dia, Joan de Déu.
4: Molt bon dia.
0: Com estàs?
4: Bé, acalorat, però a gust.
0: Déu-n'hi-do, ara estàs a gustet, eh, que aquí...
4: Ara millor, sí.
0: He tancat la porta de l'estudi fa 20 minuts perquè estiguéssiu fresquets i fresquetes. En Joan de Déu és escriptor, ha publicat més de 140 llibres per a infants, joves i adults, molts de temàtica llegendística, mítica i històrica. De fet, quan vam parlar del Departament Amades de Criatures Mitològiques de Catalunya, el vam tenir aquí i ens va encantar. Precisament, avui porta sota el braç Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història. Un llibre que tinc aquí, Joan de Déu, que si et sembla el regalarem entre els nostres oients.
4: Encantat, sí, sí.
0: Sí o no? El firmaràs?
4: I tant, i tant.
3: Només ha portat un, nena.
0: Home, escolta'm, Brigitte, sempre veient algú en mig ple. Sí.
3: Bueno, ai, que bé, ha portat un llibre. Ah. Ja com canvia la cosa.
0: Escolta'm, Joan de Déu, en aquest llibre, insisteixo, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, que també el teniu disponible a les llibreries, correu a comprar-lo, sí, editat per Cossetània. Entre d'altres coses, hi descobrim que Barcelona guarda un fèmur de Sant Jordi. On està guardat aquest fèmur? I per què?
4: Doncs a la Generalitat, hi ha la capella de Sant Jordi, allà hi ha un fèmur guardat dintre d'un escapulari que tot just durant la Guerra Civil va desaparèixer, així que hi hauria, podia fer la novel·la del fèmur perdut de Sant
0: el
4: Jordi.
0: El fèmur perdut.
5: Home, hauríem de trobar un dia el fèmur de Sant Jordi.
3: I tant, i
5: tant. Rebuscar, no?
0: Quan deu mesurar aquest fèmur?
5: Ostres.
0: Perquè, clar, eren més baixets, entonces, que se'n
4: diu. Sí, és un fèmur petit, però hi ha també un tros del crani, etc etc. A veure, en principi no deixen de ser símbols, no?, d'un país. La veritat sobre Sant Jordi ja se sap que no va existir, però això...
0: No ens trenquis el mite.
4: Ah, com que era un secret, com que era un secret.
0: Brigitte, explica'ns un secret que interessi als oients, va.
3: Doncs mira, un molt maco, o no sé, el carrer Petritxol, per exemple.
0: Oh, a veure, què passa al carrer Petritxol?
3: No, oi quasi que on es pot veure la Moreneta a Barcelona? Sí. Doncs n'hi han dues.
0: Com?
3: Sí, al carrer Florida Blanca, just davant de l'avinguda Mistral, també n'hi ha una... Perquè cada dia, quan passo per aquí, sempre li demano que m'empari amb la salut i amb els viatges que
0: haig de fer. Doncs mira, això que ens diu la Brigitte, de seguida us ho explicarem abastament perquè podeu acostar-vos-hi aquests dies d'estiu, que si sou de Barcelona, doncs visiteu la vostra pròpia ciutat, que no sou de Barcelona, que hi ha moltíssima gent que ens escolta, sobretot a Lleida, que altes audiències a Lleida, Lleida
3: i
0: Tarragona.
3: A Mollerussa...
0: Doncs acosteu-vos a la ciutat de Barcelona si és que voleu i teniu plans per descobrir aquests secrets de Barcelona. Avui parlem de rutes, secrets, tresors amagats que han marcat la història i també de meravelles que passen desapercebudes. I com sempre, hi podeu dir la vostra, en joc aquest llibre d'en Joan de Déu, Joan de Déu Prats, eh?
5: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, escrivint-nos al 677-3877-19. Per cert, ens acaba d'escriure la Fina i diu, escolta'm, em teniu ben intrigada amb això del nen de Casserres, perquè no en sabia res, doncs... Queda't fins a les dues perquè ara ho sabràs, Fina.
3: I si et truquen, digues que escoltes la solució de l'Elisenda Carot.
5: Efectivament.
3: Hem d'arribar a 100.000 oients avui, nena.
0: Avui,
3: Avui, avui no és l'últim dia de programa.
0: No. Avui és el penúltim dia de temporada.
3: Ah, doncs avui 90.000.
0: Avui 90.000. Em sembla bé.
3: I demà 100.000.
0: Tot i poses per poc tu, directament.
5: Escolta'm, els oients que a través de les vies de contacte que hem esmentat, que ens expliquin si ells, per exemple, coneixen alguna història, ja sigui relacionada sobre algun indret de Catalunya o sobre la seva zona, també. fer. O si ens volen recomanar alguna ruta que barregi també alguna passejada o, i elements històrics. Per exemple, l'Anna diu, a Palau Solità i Plegamans hi ha la llegenda i l'explicació de que sempre hi havia hagut una comanda templera. Diuen, queda una petita capella templera que està dins d'una propietat privada, però si demanes permís a la

0: persones es pot visitar aquesta comanda templera. Ah. Per tant, interessantíssim.
1: Oh, m'encanta, eh? Clar, és que ara anava a donar feina a la Líbia i a la Viena. Ai. Home, podem anotar tot això, tots els indrets dels que parlem i fer un altre mapa i enviar-lo al Club de la Solució. Bravo, que sí,
2: home,
1: home, home,
2: una li feina.
1: No, si no marxaran de vacances sense haver currat com a mules, eh?
0: Una ruta, no? Una ruta misteriosa i de secrets.
1: Mira, farem una cosa, identificarem tots aquests punts secrets, els posarem en un mapa i només podreu accedir-hi si formeu part del Club de la Solució. Ara. Com formar part del Club de la Solució? Sí. Molt fàcil. 677-38-77-19, ens envieu un missatge, vull formar part del club, allà entrareu al nostre club privat i rebreu coses com aquesta. Després també hi ha vídeos, material en exclusiva, que no surt d'allà, no surt de xarxes socials.
2: I també la gent que no es pensi que el telèfon el podrà veure tothom. Això és una cosa que no ho veu ningú, perquè ho vaig comprovar-ho jo, nena.
1: No. Això és del Club de la Solució. A tot això, no sé si, com ho veieu, eh? Natàlia, va, començo per tu. Hi ha un interès creixent per les històries curioses que tenim a casa nostra, a la vora?
3: Sí, jo pensava que era l'única que em generava aquest tipus de preguntes, però es veu que no.
1: Tu
3: perquè
1: notes, eh?
3: Perquè he vist la resposta, no?, de l'Instagram i així.
1: És que és fort, eh? No. Perquè l'Instagram, quan l'obres tu? Quin any l'obres?
3: L'Instagram fa un anyet.
1: Un anyet.
3: Més o menys.
1: I ara mateix quants seguidors tens?
3: L'última vegada que ho he mirat, crec que 40.000 i algo.
1: 40.000 i algo, imagina't, en un sol any, eh?
2: Però és que és interessant, nena, perquè veieu que hi ha coses interessants a les xarxes.
1: Joan de Déu, hi ha històries fins i tot que no sabem si són certes, però que ens agrada també saber, no?
4: Sí, el tema és el que tu creus, és allò que és, aleshores, és com parlar de Santa Eulàlia, no? Que durant molt de temps ha sigut un símbol i ha defensat la ciutat. Però també ho desvetllarem, tampoc va existir mai a Barcelona.
2: Ah, a la cripta.
4: A la cripta de la catedral, que és el lloc més sagrat de Barcelona, no sabem qui pot haver. Però si tu hi creus, amb Santa Eulàlia t'ajuda.
1: Si tu creus en Santa Eulàlia t'ajuda. Tu que ets molt d'això.
2: Molt devota, nena. No? A més, molt. I a més, soc molt devota de Santa Teresa de Jesús. I sí que és veritat que, per exemple, Generalíssimo Franco, nens, va tindre molts anys tot el braç d'ella. Però després, si juntem les peces, aquesta dona tindria 6 braços, 4 cames, 5 cranis. O sigui que, nenes, per no parar de ser tafis.
1: Us dic una cosa. La meva percepció també és que la combinació entre rutes i història cada vegada té més adeptes. És a dir, cada vegada hi ha més rutes. No sé si ho has notat, tu, Joan de Déu.
4: Sí, hi ha un ventall molt gran des de la ruta del Vermut fins a la ruta més històrica que vulguis. No? Aleshores, depenent del teu registre, o si ets turista, ets visitant, ets barcelonauta, i evidentment, si t'estimes la ciutat, està bé de conèixer-la, perquè com vas a altres ciutats, sempre visites els museus i les curiositats que hi han, i aquí o anem al metge o a fer gestions.
1: És fantàstic, eh?, fer rutes guiades a casa teva.
2: Nena, jo m'hi fixo molt quan vinc aquí a Barcelona, que ja sabeu que una servidora viu a un palau a l'Hospitalet de l'Infant, però quan vinc aquí, veig els turistes fent retratos i jo em poso darrere i dic, és vital, jo no m'havia fixat en això que estan fotografiant, perquè no mirem cap a dalt i descobreixes una quantitat de cosa més, que Barcelona és histèrica, històrica, nena.
1: Escolta'm, Joan de Déu, tu fas rutes per la ciutat de Barcelona. Què els expliques i quin perfil de gent et trobes?
4: Jo, a partir dels llibres que he fet de Barcelona, les editorials em deien, escolta, perquè no fas una ruta i acabes d'abandonar llibreria a veure si algú pica.
1: I aleshores... I piquem o no piquem?
4: Bueno, es pica, però diguéssim que els escriptors voldrien que piquessin més, no? Però el tema de la curiositat sí que la gent l'engresca. I a més, el tema de Barcelona és una ciutat infinita i llavors hi ha molta gent que té interès. Jo ho faig perquè escriure és una feina solitària i així em distrec també amb la gent i compartim els coneixements.
1: Natàlia, tu tens un podcast, ara ho dèiem, i també aquest direm ja canal, no?, quasi d'Instagram. D'on et sorgeix a tu aquesta passió per les curiositats d'arreu de Catalunya?
3: És a dir, bàsicament perquè sempre em preguntava coses i sempre he sigut aquella persona que va caminant i es pregunta, i això per què està aquí? O aquesta escultura per què? O aquest edifici com és que està en ruïnes? Què era? I un dia vaig pensar, doncs, si jo m'estic fent aquestes preguntes, doncs potser algú altre està fent aquestes mateixes preguntes. I vaig decidir compartir-les. I mira, soc una persona curiosa, diguéssim.
1: 40.600 seguidors.
2: Ara mateix,
3: Mira, veus, ha pujat d'ara.
2: Ha sigut d'ara?
1: És nostre, clar, 40.600
2: és nostre.
1: En deus un percentatge, ja t'ho dic ara, Natàlia. Una manera d'accedir al passat són els llibres, els podcasts, ara ho dèiem, com els vostres. També les fotografies antigues. On podem consultar les fotos històriques, Joan de Déu?
4: Bé, doncs pots anar a l'Arxiu Municipal de Barcelona, on pots accedir-hi, pots comprar-ne, i hi ha un ventall molt gran que són com finestres obertes al passat de la ciutat. Hi ha coses molt curioses. La grip del 18, la revolució del 36... Hi ha moltes coses que normalment no les veiem. Quan Barcelona va ser bombardejada, també durant la Guerra Civil, això no ho tens a les imatges normals, no te les passen per enlloc.
1: Però mira que veig gent a la catedral, eh? I tinc entès que la catedral, la façana de la catedral és reconstruïda.
2: També, nena, ni el barri és gòtic. i es diu Gòtic, nena.
4: Era el barri de la Catedral i la plaça de davant és gràcies a l'urbanista Mussolini que va bombardejar aquella zona.
2: Ara,
4: i aleshores...
2: sí senyora.
4: Però la façana simplement és perquè al segle, a final del segle XIX es va fer una façana nova neogòtica que la va pagar el banquer més important d'Espanya, en Manuel Girona, i per això ara tenim aquesta magnífica façana. Però abans era una façana molt, molt trista.
1: Clar, és fort, perquè la gent no ho sap, diu, no, és una façana gòtica. No, no, no, és neogòtica, és posterior a 1940, sí. Per tant, estem parlant de això, una donació de Joan Manel Girona, per cert, que nosaltres estem molt a prop del carrer que li va dedicat, i la gent va fent fotos, no, no, això és gòtic, oh, fixa't, és tornar al segle tal.
2: Bueno, l'art del carrer del Bisbe, clar, jo dic, pobrets si sapiguessin que és mentida.
4: És bonic, però
2: és
4: fals.
2: És molt maco.
1: Exacte. Aquests arxius són públics? És a dir, només donant el DNI els podem consultar, eh?
4: Sí, sí, tu pots anar particularment o online i pots descobrir un ventall, com dèiem, no?, de finestres ocultes de la ciutat.
1: Joan de Déu, al llibre expliques que es va fer la primera fotografia, expliques quan es va fer la primera fotografia de Barcelona, quina va ser?
4: Doncs va ser a meitat del segle XIX, tot just el senyor Daguerreotip ho va inventar a París, i uns emprenedors catalans ja en aquell moment hi eren, van portar una màquina de fotografia molt bàsica i van fer una foto a Pla de Palau que van haver de comentar amb els diaris abans de que per favor no passés ningú per allà perquè una foto trigava 20 minuts en fer-se.
1: Ah, clar!
2: Van haver de repetir-la
4: diverses vegades.
1: Van repetir-la?
4: Sí, tu vas haver d'amagar-te també.
2: Jo vaig ser el 1905, que hi vaig néixer, i me'n recordo, a més, era un apodol sulfat que fotia allò.
1: De la càmera, eh?
2: Sí.
4: Si vas a Pla de Palau hi ha un rètol que t'explica doncs, que allà es va fer la primera fotografia de l'estat espanyol.
1: Pla de Palau, eh? La primera foto de l'estat espanyol. Mira, una curiositat arquitectònica del nostre país que volem comentar...

0: Tranquilitat. Anem fins al Maresme amb els tiets. Per què les cases del Maresme són totes iguals, Natàlia?
1: Doncs mira, això és un tema que m'havia cridat molt l'atenció perquè alguna vegada que havia anat al Maresme pensava, dic, però com pot ser que totes les cases estiguin exactament igual? Tenen la porta, la finestreta al costat i hi ha carrers sencers amb la mateixa arquitectura. I això té una resposta molt senzilla, però que jo no ho sabia i es veu que molta gent tampoc. Són les anomenades cases de cos, que bàsicament tenen uns 25 pams d'amplada i gràcies marcades sobretot per les bigues. Exacte. Sí. I totes són iguals, és a dir, tu entres a la casa i l'amplada total de la casa és l'entrada.
0: 25 pams.
1: I després
0: pams.
1: Hi ha... Exacte.
0: I això per què, Natàlia? Ho va decidir així l'Ajuntament? Per què?
1: Era bàsicament per aprofitar l'espai. Com que compartien parets, era molt més senzill fer les cases seguides i així podies construir més i amb menys poc espai.
0: Uau. Veus? Clar, és per la manera de viure que tenien els pobles del Maresme aleshores, no? Parlant de cases, si tornem a Barcelona, hi ha algun lloc de Barcelona o a Barcelona on hi hagi una construcció similar a la que dèiem ara al Maresme?
2: Hi han cases com enganxades, parejades, que n'hi ha unes quantes, sobretot de l'exposició del 29 o de cases obreres. Has d'entrar alguna mena de passatge al carrer Entença, entres amb un portal i a darrere hi ha en ple de casetes, totes uniformes.
3: És Villarroel. Sí. Amb Entença,
0: Exactament.
3: És Villarroel, amb Entença.
0: Ah, sí, Villarroel, amb Entença.
3: Perquè al costat havia una escola de tota la vida, que ara és un hotel.
0: Però Villarroel i Entença són paral·leles, no?
3: Sí, per això, però s'entra per Villarroel. S'entra per Villarroel amb Tamarit. És Villarroel amb Tamarit.
0: Ah, mira, apunteu, Villarroel amb Tamarit.
3: És molt curiós el que diu el doctor, com es diu, doctor Prat?
0: Joan de Déu Prats.
3: Doctor Prats. Doctor
0: Prats. Fa música, el doctor Prats.
3: Ah, és ell?
0: És ell.
3: M'encanta aquella cançó. Nena, voleu una curiositat també a Miami Platja, perquè ja sabeu que jo tiro cap al Baix Cap.
0: Apuntem, Miami Platja, a veure.
4: Vinga, va, a veure.
3: Hi ha una rèplica de la casa exacta de la gran actriu Kim Novak, que es diu Cinerama.
0: Què dius?
3: Si teniu ganes d'anar a veure-la, és privada, però si us poseu en contacte amb una servidora, amb els propietaris tinc molta relació i us l'ensenyarà amb molt de gust.
0: Mira, ara que m'has fet anar cap al sud, jo recordo aturar-me en una urbanització de Cabrera de Mar, si no recordo malament, a Tarragona, on hi ha un Mazinger Z.
3: Sí, no, nena, Cabrera de Mar no.
0: Cabra del Camp.
4: Sí, sí,
0: mare de Déu.
4: Aquest sí, que és
0: molt bon.
3: Això
0: una,
3: és una rèplica, l'única que hi ha en tot l'estat.
0: Vaig al·lucinar.
3: Nena, és una organització que es diu Mas del Plata.
0: Com i ho saps tot, Brigitte?
3: Nena, que tinc 120 anys. Ja veuràs quan arribis a partir del 100, ho sabràs tot,
0: perdoneu, Cabra del Camp, no busqueu allà el que vaig dient jo.
3: I allò era un reclam en aquesta organització Mas del Plata perquè la gent, en aquelles èpoques, com a reclam, anés a comprar unes parcel·les allà.
0: Ah,
3: i per això va fer com a reclam el Mazinger Z.
0: M'encanta. Però... Dime per la Brigitte, que aquesta senyora és història de Catalunya. Per cert, si com la Brigitte sabeu moltes dades d'indrets curiosos, secrets de tot el nostre país, països catalans, 93-201-7474, 93-201-7474, al 677-38-77-19, digueu la vostra, perquè entre totes les trucades i tots els missatges sortejarem un d'aquests exemplars d'en Joan de Déu Prat, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història. Què ens diu,
4: Fran? Sí, ens estan... recomanant moltes coses. Per exemple, Germán diu que a Ciutat Vella, a Barcelona, hi ha un pati amb dues columnes romanes. Per cert, vull formar part del Club de la Solució, també ens diu. Ja t'enviarem l'enllaç perquè puguis veure-ho i veuràs aquesta ruta. El Santiago reivindica les rutes matemàtiques. I direu, ostres, què són les rutes matemàtiques? Ell és professor de matemàtiques de secundària. N'ha fet alguna, ell, com fa el Joan de Déu, per exemple, per la ciutat, diu... Home, pot ser, doncs, buscar figures geomètriques, els octògons de la senyal d'estop, diu, les rajoles hexagonals del Passeig de Gràcia.
0: M'encanta aquesta mirada que no m'havia plantejat.
4: Exacte, doncs fa rutes matemàtiques i les recomana perquè també diu que li arriben moltes propostes. Per cert, el Roger va visitar l'ermita templària que hem comentat abans, de Palau de Plegamans, que no és cap llegenda, i la masovera la feia servir d'acord amb el ruc a dins. Per cert, diuen que hi havia moneda templària a dintre d'aquesta ermita.
0: Uau, m'encanta. Digueu la vostra. 93-201-7474, 677-38-77-19. Ara que parlàvem de cases curioses, a la zona de la Sagrera hi ha tot un conjunt de vivendes singulars més baixetes. Què són aquestes vivendes, Joan de Déu?
2: continuen sent com antics passatges que han quedat al marge de l'Eixample, i aleshores pots veure la ciutat del segle XIX, aquells territoris on no van ser comprats per fer l'Eixample d'en Cerdà, però aleshores et reivindiquen una mica com era la ciutat d'abans, i són passatges, hi ha llibres que parlen dels passatges de Barcelona, i aquest és un d'ells.
0: A tot això, què és una sagrera?
2: Bé, la Sagrera és un territori que està al voltant d'una església, i llavors allà a l'edat mitjana era un indret on a 10 passes o 15 passes no podien entrar els senyors feudals a pagar o a segrestar o a fer de les seves.
0: Per tant, era com un lloc sagrat, eh?
2: Era un lloc
3: sagrat. Molt bé, nena, Sagrera, sagrat.
4: Boníssim.
2: Però que tu entraves en aquell indret i en teoria el senyor feudal no et podia perseguir.
0: Ai, era com espai internacional,
3: nena,
0: eh?
3: Nena, tant de bo haguéssim més espais sagrats.
0: Per favor,
4: com allò que fèiem quan jugàvem al pati, lògicament. En castellà, de Salvador, no?
3: Sí.
0: Natàlia, més indrets impressionants que hem de descobrir a Catalunya. Anem a la història dels Tres Roures, de la vall d'Hortmoller. Ho he dit bé? D'Hortmoller?
1: Sí,
0: a la Garrotxa.
1: A l'Alta Garrotxa.
0: D'acord. Sí. Què passa a l'Alta Garrotxa? Què els passa a aquests Tres Roures, aquests tres arbres?
1: Doncs, bàsicament, hi ha tres dels roures més espectaculars de Catalunya, probablement gràcies a la mandra.
0: Com?
4: Ep,
0: gràcies a la mandra.
4: Procrastinar té premi, eh?
0: Epa.
4: Procrastinar té premi.
0: Sí.
4: Al meu club. A veure, Natàlia.
1: Doncs, bàsicament, són uns roures monumentals que tenen uns més o menys uns 30 metres d'alçada. Són molt grossos. I, bàsicament, la història és perquè l'any 1748 el rei Ferran VI va decidir que tots els boscos que estiguessin relativament a prop del mar, ell deia com unes 25 leguas, que són, no sé, uns 130 quilòmetres, podien ser utilitzats per construir vaixells de guerra.
0: D'acord. Ah.
1: Llavors, si trobaven un arbre prou robust i prou recte, doncs la Marina Reial se'ls quedava. Què va passar? Doncs que aquests roures eren perfectes. Però quan va arribar l'hora d'endur-se'ls, doncs clar, la vall d'Hortmoller és una vall de l'Alta Garrotxa molt poc accessible, que s'hi ha d'anar a peu durant bastanta estona, i llavors van pensar, ui, això serà una feinada haver-los de baixar cap al riu.
4: Home,
1: o cap a la mar.
4: Imagina't.
3: Clar.
1: Exacte. I entre el cost i la dificultat, doncs van decidir deixar-los estar. Però què passa? Que aquells roures estaven marcats per la Marina. Mm. Per tant, ningú els podia tallar.
0: Oh.
1: I això ha arribat fins als nostres dies. Per això són uns roures tan monumentals, perquè...
0: Un aplaudiment per als tres roures. És que això demostra que protegint el patrimoni, doncs les coses arriben més enllà. No,
4: no sé si podria fer un programa des d'allà.
0: Sota els tres roures, no? No tallar-los, per favor.
4: No,
3: això
4: no.
3: Nena, enllaço amb això, perquè ara m'hem recordat que a la Sénia, tiro una altra vegada cap avall,
4: vinga,
3: ja el faig pare. És un arbre, un faig, que fa...
0: A la Sénia.
3: A la Sénia. Un quilòmetre, us diu, nen, 1.000 metres, tu que tens estudis.
0: Sí, un quilòmetre, no.
2: No, és la fageda més del retaule. I està
3: del retaule, fageda, sí. Doncs fa 1.000 metres d'alçada i el tronc 4 metres. Només per anar a veure l'entorn ja val la pena. Perquè
0: la fageda
3: surt...
0: del retaule.
3: Sí, senyora, i això està a la Sénia.
0: Oh, apuntem.
3: Perquè a vegades... sempre tenim la zona del Delta, que és una meravella, sí, però també hi ha molts indrets interior, les ports, que és preciós anar a visitar.
0: David, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, David?
5: Molt bé.
0: A veure,
5: passant
0: que... calor. Passant calor, mira, doncs hauries de venir aquí a Catalunya Ràdio, que estem estupendos. Escolta'm, David, recomana'ns un espai, un secret de Catalunya.
5: Mira, jo sé que al carrer Rocafort, a Barcelona, no és just el número 1 o, bueno, al costat del Paral·lel, hi ha, a la vorera, hi ha un rellotge que encara em sembla que funciona, que vam recuperar fa poc, fet amb llums, o sigui, hi ha com bombetes, però a dins la vorera, molt gran i molt antic, eh? No sé si algú sap això.
0: Mira, i tant, ja ho veuràs, espera, no em pengis, perquè en Joan de Déu Prats és un expert, jo m'anava fent que sí, El rellotge dels llums es diu, oi?
2: N'hi ha diferents. Me'n sembla que també a Via Laietana també n'hi ha un altre. El que passa que tot això elèctric moltes vegades no funciona. Per tant, m'alegro que torni a tirar endavant i es pugui trepitjar el temps.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, aquest està en funcionament.
0: Mira,
3: eh?
0: Mira, diu, el rellotge dels llums, sí, és aquest rellotge lluminós. Anaves ben encaminat, David, a la vorera del carrer Rocafort, davant del número 2 a Barcelona, i diu, és el germà del rellotge dels llums situat a la Via Laietana, que ens deia ara en Joan de Déu Prats, el número 69. 69. Mm. Vull dir que allà trobeu aquests dos rellotges amb números, però són curiosos, perquè tenen com un... I veig com uns dibuixos.
3: Sí, i a més funcionen, eh? Aquest del carrer Rocafort funciona.
0: I és a terra, eh?
3: És a terra i veus que està il·luminada, doncs l'hora i els minuts.
0: Ah, amic.
3: I és molt maco, i és molt maco, molt interessant. Sí,
0: i clar,
3: sí.
0: La primera vegada que ho vas trobar, David, m'imagino que vas flipar.
5: Bueno, jo com vivia allà a prop, jo de petit tinc el record sempre de passar per allà i mirar-m'ho com dient, què faig jo aquí?
0: Amic, doncs mira, que sàpigues, el que jo deia, no? les figuretes geomètriques que hi ha, són perfils de llautó amb rivets daurats que, a més de l'esfera numèrica, reprodueixen el déu grec Hermes, o Hermès, el logotip de la banca Rosés i l'escut de Barcelona, que devien ser qui els devien pagar, m'imagino, no? Doncs ja ho sabem, tenim l'entrellat, David, gràcies. Ho apuntem també al nostre mapa. Una abraçada, bonic, fins ara. Adéu, adéu. El 677-38-77-19.
4: Que molts oients coincideixen amb la Brigita, que això del faig pare que has explicat, la fageda del faig pare, és preciosa i s'ha de visitar. La Núria, en canvi, diu, hem d'anar al Pallars Sobirà.
3: Vinga.
4: Perquè hi ha l'estany del Diable, on l'aigua és més calenta, perquè la llegenda diu que les seves aigües en va sortir el dimoni. I es van portar cap a les profunditats tot un ramat d'ovelles.
3: Bueno, encara poca cosa.
0: Bueno, per si el dimoni es va portar bé.
3: Per això dic. Tindria gana.
4: Home, si eren d'un pastor, el pastor no devia estar gaire content.
0: El pastor devia dir el 100%.
4: No sabem si es van portar el pastor, també. Aquest estany està a la vall de Cardós, a sobre de les pistes d'esquí de Tavascan, per si algú hi vol anar a gaudir d'aquest paisatge i de la llegenda. I la Gemma recomana la ruta per l'antic poble de Sant Pere, que està ara annexionat a Terrassa.
0: Sant Pere, annexionat a Terrassa. Ho apuntem tot en el nostre mapa. Totes aquestes curiositats, aquests secrets de Catalunya, els tindreu agendats en un mapa que podeu accedir-hi si sou membres del Club de la Solució. Com accedir-hi? 677-38-77-19. Ens envieu un WhatsApp. Vull formar part del Club de la Solució. Us rematem un enllaç i allà hi entrareu directament.
4: I, per cert, hi ha diversos oients, el Cristian, el Quim, la Laura, entre d'altres, que estan apel·lant directament a la directora d'aquest programa, que de cara a la temporada vinent, a la segona temporada de la Solució, volen que es faci sí o sí una trobada, com hem comentat diverses vegades.
0: Sí, és que teniu tota la raó. Mira, sí, hem de parlar amb comercial, perquè ens han d'ajudar en això. Si esteu escoltant, Gemma, si estàs escoltant des de Girona, que sé que estàs escoltant, hem de posar-hi remei, això.
4: Que, sense pensar gaire, com em
3: perquè
4: passa
3: normalment. Perquè vegin que no som hologrames.
4: No, clar, és molt maco. Però imagina que fem una ruta per la Barcelona secreta amb el Joan de Déu, no?
3: Molt bé.
0: Ah, molaria molt.
4: I la gravem, i després ho emetem.
0: I una per Olot, o per la Garrotxa en general, amb la Natàlia.
4: Anem als Anem, mira, això
0: el Roures,
4: clar, no sé.
0: Podríem fer. A tot això, deixem anar un momentet a la publicitat. Va. A la tornada anirem fins a la casa més antiga de la ciutat de Barcelona, trepitjarem un parell de catedrals, entre elles la Seu Vella de Lleida, que, alerta, és una catedral, però que gairebé quasi mai ha pogut ser catedral. Mm. Quines altres coses ha sigut la Seu Vella de Lleida? Ara hi tornem.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 7 minutets els que passen de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de secrets de Catalunya. Ho estem fent amb en Joan de Déu Prats, escriptor i autor. Autor de Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, un llibre que podeu trobar a les llibreries, editat per Cossetània, i amb la Natàlia Moreno, periodista, autora d'un podcast i també d'aquest canal d'Instagram, @lahistoriaquenosabies. Ho hem deixat dient, anirem a la casa més antiga de la ciutat. Joan de Déu, quina és la casa habitada més antiga de la ciutat de Barcelona?
2: Bueno, hi ha diferents, depèn del barri. Si te'n vas a la Barceloneta, hi ha encara una casa que pots visitar de com era al principi, i és una caseta baixeta. Ara després l'especulació l'ha fet a dalt, està molt a prop del mercat i es pot visitar. Si vas a l'Eixample, a Llúria, en Diputació, hi ha les tres cases primeres que hi havia a l'Eixample, que les van fer pintades com si sigués decorats del Liceu, perquè la gent s'atrevís a sortir de Ciutat Vella, se n'anés allà, que era Can Fanga, eren tot.
3: Com a reclam.
2: Com a reclam.
0: Can Fanga, ara explicarem. De seguida explicarem per què li diem Can Fanga. Abans, però, parlem un momentet de catedrals. Us he dit que aniríem a la Seu Vella de Lleida. Tu expliques, Natàlia, que la Seu Vella de Lleida és una catedral que gairebé mai no ha pogut ser catedral. Què vol dir això?
1: Que ha passat més temps sense ser catedral que exercint de catedral, diguéssim.
0: Explica'm què s'hi va fer allà.
1: Doncs es veu que després de la Guerra de Successió, Felip V va decidir convertir-la en una caserna militar. Vull dir que va fer de les seves a Lleida, també. I llavors es va prohibir el culte i van instal·lar soldats, i llavors l'edifici va deixar de funcionar com a catedral durant gairebé 200 anys.
0: 200 anys, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I també hi ha un episodi, arribem al 1938, oi?
1: Ah, exacte. Llavors, quan s'acaba la Guerra Civil, més o menys entre el 38 i el 40, la Seu Vella de Lleida també es converteix en un dels principals camps de concentració franquistes,
3: sí,
1: de Catalunya.
0: Fort, això.
3: M'agrada que ho destaqui, nena, perquè hi ha una... Lo raro és que la puguem veure. Us recomano que aneu a veure-la. Feu gasto, que per 7 eurets es fa la visita guiada.
0: Molt xula, eh?
3: Perquè els militars es van dedicar a decapitar tot el que havia allà. Els apòstols, no hi ha fora, els apòstols de la porta principal ja no hi són, els van trencar tots, van arribar fins l'any 1940. A partir del 1940 es va perdre tota aquesta joia. És la primera catedral i l'única que hi ha despullada, o sigui que us recomano que primer comenceu en aquella, perquè sapigueu com era l'origen, i ja veureu que en l'altar...
0: I l'han mantingut així, per recordar-ho, eh?
3: En l'altar hi ha una... Veureu que hi ha com un forat, us recomano que quan feu la visita guiada us diguin perquè és aquell forat que hi ha al costat de l'altar.
0: Els danys són cultura, eh? I ho demostra un aplaudiment per la Brigitta Lamour, de veritat. Bravo. Que avui jo podria marxar i podria conduir
3: ella. No, que tu us la jefa i la directora, i si us truquen al programa de l'Elisenda.
0: La solució, a la una del migdia, cada dia, de dilluns a divendres. El 677-3877-19, digueu-nos indrets secrets dels vostres, o dels vostres pobles, de les vostres ciutats, o algun indret que hagueu visitat que digueu això ho he de compartir amb la resta de Catalunya. El 677-3877-19.
4: Mira, la Lourdes ens recomana una estructura arquitectònica, diguem-ne, que ja hem comentat diverses vegades aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, però que potser molta gent no ho té present, que és...
0: La Sagrada Família.
3: No, que no s'ha parlat mai.
4: La rèplica que hi ha a la localitat d'Arbós, de la Giralda de Sevilla.
0: Això ho vam parlar a la tarda.
3: Sí, tant.
4: La va construir un veí de l'Arbós, sí, el senyoret. Joan Roquer i Marí, després del seu viatge de noces a Andalusia.
0: M'encanta. O sigui, tu tornes fascinat d'Andalusia i dius, calla, cardaré una Giralda aquí a casa
3: meva. Va ser per amor i una història molt maca, perquè la seva dona estava malalteta, pobreta, i a més, dintre de la Giralda... hi ha el pati dels lleons a l'Alhambra, també.
0: Ah, va fer un mix.
3: Sí, i ara es pot visitar, a banda que l'Arbós és una meravella, perquè també hi ha una ruta modernista,
0: M'encanta, però de l'Alhambra...
3: Nena, és que estic molt feliç, perquè, clar, si sóc història viva, nena...
0: Ja ho veig,
3: aprofiteu-me, que sóc que estic viva.
0: Per favor. Joan de Déu, escolta'm, hi ha una església del Raval, de la ciutat de Barcelona, que mai no es va acabar, on va néixer una plataforma antifranquista. Quina era?
2: Bueno, és l'església de Sant Agustí, que està allà al carrer del Carme, i que dels agustinians, que abans havien estat al barri de la Ribera, i que va ser un centre de batalla molt important el 1714, va quedar destruït. Ara, si aneu allà, hi ha el Museu del Xocolata, hi ha un centre cívic, i una part és gòtica, i l'altra és ja de l'època del 1700 escaig.
0: Em diuen que hi va anar el papa?
3: Sí, nena.
2: Sí, perquè ella és agustinià, també.
3: Llavors, no vas veure aquelles imatges, aquell ella, nen que clar, llegia, tan maco, activista, perquè a més la plaça Sant Agustí és un lloc d'activisme.
0: El convent de Sant Agustí, famós, eh?
2: Sí, sí, llavors allà al Raval no es va acabar l'església de Sant Agustí, però sí que ha tingut molta fe, i a més amb el temps final del franquisme va ser un lloc d'associacionisme democràtic, sindical molt important, vull dir, l'aixopluc de l'església perseguida al principi de la Guerra Civil, i al final l'Església va ajudar la gent d'esquerres com havia de ser.
3: Lo normal.
0: Més sobre construccions religioses. Per què alguns campanars de l'Empordà estan inacabats, Natàlia?
1: Doncs es veu que jo m'hi havia fixat molt i pensava, és que de fet sembla que estiguin tallats com amb un ganivet, però així és tal qual. I, de fet, fins i tot Josep Pla s'hi va fixar, també hi parlava. La qüestió és que aquí hi ha una mica de debat. Per això he volgut ficar aquest tema, perquè a veure si hi ha algun oient o algun historiador o expert de l'Empordà que pot posar una mica de suquillo aquí, perquè no sé ben bé. La meva teoria és que entre els segles XVII i XVIII es van construir molts campanars i moltes esglésies, i totes les pagava el poble, no?, amb almoines i aportacions dels veïns. Llavors, quan hi havia guerres o males collites o epidèmies, doncs les obres s'aturaven, i llavors l'última cosa que s'edificava d'una església era el campanar. I llavors, quan la situació millorava, doncs en molts casos ja no es reprenien, perquè com que ja hi havia les campanes, diguéssim que el campanar propi ja feia la funció, és a dir, ja cridava a la missa i les campanes sonaven igual. Llavors els van deixar així, tal qual. Rotllo, per què gastar diners amb això si ja funciona?
0: Clar.
1: I per això hi ha campanars com Torroella de Montgrí o Palafrugell, i alguns pobles més, sobretot del Baix Empordà, que estan així tallats.
0: Doncs mireu, si hi ha algú del Baix Empordà, algun historiador especialitzat en aquesta zona, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Baix Empordà en general, truqueu-nos al 93-201-7474. Quina és l'explicació, el per què hi ha alguns campanars del Baix Empordà que semblen estar com inacabats, tallats, no? A ganivet, ara ens ho deia la Natàlia, com si haguessin deixat de construir aquella última part de l'església. Va, Joan de Déu, anem un momentet a Montserrat. Dues vegades ha sonat aquesta cançó, sí, perquè nena. Avui a la Renaixença també l'hem sentida. Oh,
3: sí, un programa.
0: Home,
3: sí,
0: sí. Espectacular, aquest tamacle d'obeses. Al llibre expliques on es pot veure la Moraneta a la ciutat de Barcelona. Abans ens feia un spoiler, la Brigitte, que és aquesta representació. On és i què és? A veure, repetim-ho.
2: La plaça de Catalunya s'inaugura el 1929, que ve el rei a inaugurar-la, i aleshores hi ha tota una sèrie d'escultures. Una d'elles és en Fray Garí, que hi ha una llegenda que diu que era una anacoreta de Montserrat, va ser temptat pel dimoni, i aleshores està allà posat tocant a la vessant del Corte Inglés, i llavors té una moreneta a la mà. Aquesta moreneta és petita, però durant la Guerra Civil, que estava prohibit doncs ser devot o anar a missa, doncs la gent catòlica molt devota anava allà discretament a resar-li. Davant tenien la seu de la Telefònica, que era la seu de la CNT, i a darrere doncs hi havia l'hotel Comtal, que era la seu del PSUC, amb retrats de Lenin i Stalin, i llavors aquests devots, allà molt tímidament s'encomanaven a la Moraneta.
0: Oh, m'encanta!
2: Que podem anar a veure-la.
3: Oh. És una meravella, i nene, per arrodonir-ho això, a la plaça Catalunya només hi ha un pi. Tota la resta d'arbres són roures i alzines, no alzines, i només hi ha un pi, i també hi ha una història molt maca de l'únic pi que hi ha.
0: Quina és?
3: Si la voleu saber, doncs més endavant.
0: Oh! Anem a la publicitat i a la tornada sabem la història del pi. Va, ens ho ha deixat votant la Brigitte. Ara tornem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: Guai, aquesta teràpia.
0: 12 minutets, nenes, que esteu aquí de veritat, xerrant, per favor. 12 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de secrets de Catalunya. Hem deixat unes quantes pilotes votant, de seguida anem a la història del pi de la plaça Catalunya, però abans, a veure, la nostra productora, que sempre... Un aplaudiment per la Susana, per favor.
7: Bravo.
0: Ai, la gran Susana Ortega, que sempre la sentiu a l'altra banda del mirall. Escolta'm, Susana, ens ha trucat un oient que no volia entrar, de Molins de Rei.
8: No volia entrar i no ens ha dit el nom, però ens ha explicat que un capellà li va fer saber que no s'acabaven els campanars perquè un cop estava cimbellat s'havia de pagar un impost. Com que funcionava igual, sonava igual, s'estalviaven aquest impost i mai no acabaven els campanars. Però això li va explicar un capellà, diu, no sap com de cert és,
0: clar, no sap,
8: però té molt de sentit.
0: No? Oh, un aplaudiment per aquesta persona que ha trucat, per la Susana. No marxi, Susana. Natàlia, tindria tot el sentit del món una mica en la línia del que tu deies, que ja no seria tant per la pasta que costés acabar el campanar, sinó seria per estalviar-se aquest impost.
9: Exacte, sí, sí.
0: Home, et quadra,
9: podria ser, podria ser.
0: Doncs mira,
9: podria
0: ja pots incloure en la teva narrativa que ens ho han explicat a la solució de Catalunya Ràdio. Susana Ortega, gràcies, estimada.
8: De res.
0: Ja pots deixar de patir. Vinga, va, que queden 11 minutets. Podeu seguir dient la vostra, el 677-38-77-19 o el 93-201-7474. Avui vostem històries curioses, secrets del nostre país, que són seguríssim molt interessants, com els que ens heu arribat a través del WhatsApp.
4: Mira, la Montserrat on recomana la Riera de Begues, que hi ha una pedra en forma de cadira i que li diuen el tron del rei. I que, si voleu...
0: Riera de Begues.
4: Sí, la Riera de Begues. Hi ha una cadira i que és el tron del rei. Per cert, el Jordi fa una reflexió, que és jo en sé uns quants de llocs secrets, com tothom, diu, però són secrets i no els vull dir en públic perquè després potser es massifiquen, que és aquest debat sempre.
0: Sempre és el dilema. Que... Sí, mira, correcte. Com es diu aquest oient?
4: El Jordi.
0: Jordi, doncs que sàpigues que l'hem tingut a la solució.
4: Correcte.
0: Hem dit, ostres, què fem, no? Ho fem, no ho fem? Vull pensar que tots els oients de la solució sou molt responsables i que cuidareu aquests espais que estem compartint.
4: I la Glòria ens recomana el conjunt rupestre de la Roca dels Moros, al Cogul, a la comarca de les Garrigues, a les Terres de Lleida. Diu, és imprescindible que feu la visita immersiva. No us ho podeu ni imaginar.
0: D'acord, ho apuntem,
4: Aquest conjunt rupestre de la Roca dels Moros, al Cogul.
0: Va, anem a la plaça Catalunya, aquest únic pi que deia la Brigitte. Quina és la història d'aquest únic pi, Brigitte?
3: Doncs mira, una història molt maca i trista alhora, perquè era un nen que estava malaltet de càncer, llavors li va dir al seu pare que ell volia veure un pi des del lloc on es trobava. Llavors aquest noi ho va escoltar l'alcalde que havia a l'època, el Porcioles, quan ara ja parlem del desastre.
0: Josep Maria de Porcioles.
3: Sí, aquest es va carregar tot el que és, bueno, les remuntades, encara em fa mal i em peta la goma de la faixa. Dos nens, aquest alcalde doncs, va decidir arreglar-ho d'alguna manera, no va fer cas del tema paisatgístic i va plantar un pi, i per això està aquest pi, l'únic pi que hi ha a la plaça de Catalunya.
0: Un aplaudiment, per favor.
4: Bravo.
0: Home, per favor.
4: Increïble.
0: Interessantíssim, de veritat.
4: Et fitxaran a Sapiens.
0: Ah, va, anem al nen de Casserres, que ho hem dit a l'inici del programa.
3: Home, on està Casserres,
0: nena? Natàlia, a Catalunya trobem històries de personatges sorprenents com el nen de Casserres. En què consisteix aquesta llegenda del nen de Casserres, Casserres, Osona, eh? Sàpigues.
1: Exacte. Aquesta història, sí que quan la vaig descobrir, vaig pensar, és broma, no? Ai. Perquè, aviam, explico la llegenda, val?
3: Vinga,
1: llavors,
3: va.
1: Diu que els vescomtes de Cardona van tenir un fill que va morir amb només 30 dies de vida, que havia això en aquella època, doncs malauradament no era una cosa poc habitual, diguéssim. Però just abans de morir, i aquí ve la cosa, va parlar.
0: Ai. I què va dir?
1: Sí, a un mes de vida va parlar. I no va dir mama, ni papa, ni res, eh?
0: A veure.
1: Va donar unes instruccions molt concretes.
3: A veure, ai, ai, ai. Què dius?
1: Va dir als seus pares que quan es morís posessin el seu cos damunt d'un ase o un cavall i el deixessin caminar sol, sense que ningú el guiés. I allà on l'ase s'aturés s'hi havia de construir un monestir dedicat a Sant Pere.
0: Oh, que bonica, no? Ara, en un mes de vida ja et dic jo que...
2: Nena, per favor, vols fer el faro de creure't que ho ha dit el doctor? Ah. És un lloc bonic, eh? S'ha d'anar.
0: Aquesta és la llegenda, però va existir el cos momificat d'aquest nen o forma part també de la llegenda?
1: És a dir, no ho sé si aquest cos va existir o no, però el cas és que durant segles el monestir s'hi venerava el cos momífic d'un nen, d'un nadó. I llavors la gent hi anava en pelegrinatge perquè creia que feia miracles. I anaven per curar malalties o en moments de sequera que el riu portés més aigua. I llavors fins que un dia l'església va dir, rotllo, escolteu, això no té cap fonament, per tant, pareu de fer això.
0: Pareu d'explotar un pobre nano.
1: Exacte. I va prohibir aquell culte. Però bueno, la història ha sobreviscut fins a dia d'avui i segons diuen que el cos momificat encara hi és i està guardat en un mas dels actuals propietaris del monestir de Sant Pere de Casserres.
0: Oh, se'l guarden per ells, eh? Se'l guarden per ells, això. Per
1: pels cert, miracles, eh?
0: Exacte, pels miracles, com el santet del poble nou, eh? Sí, nens i miracles, dir, les coses van juntes. Natàlia, tu volies parlar també d'Esvedrà. On està situat exactament i què hi passa?
1: Doncs Esvedrà és l'illot conegut d'Eivissa, que és probablement el lloc amb més llegendes per metre quadrat de tots els països catalans, jo crec. Doncs hi ha diverses llegendes i hi ha la més famosa que diu que és el tercer punt amb més magnetisme de la Terra.
0: Epa! No porteu cadenes. Sí, no porteu cadenes.
3: De... Fiques enganxada.
1: Després de la de les Bermudes i el Pol Nord, d'això diuen. També diuen que pot ser un tros de l'Atlàntida.
0: Carai, tu!
1: Qui sap? Que allà també hi vivien les sirenes que surten a l'Odissea.
0: Ho té tot, eh?
1: Seduir Ulisses. I després diuen també que està relacionat amb el cas Manises i amb tota aquella febre d'omnis que va haver-hi en el seu moment, cap als anys 70,
3: sí.
1: 80.
3: Sí, sí.
1: I després hi ha una altra, que aquesta m'agrada molt, i és que es veu que hi va haver-hi un religiós, que es deia Francesc Palau, que cap al segle XIX va decidir que s'aniria a viure tot sol en una cova a Esvedrà. I allà explicava doncs, que hi tenia visions i experiències místiques, que clar, jo... poder també les tindria, les experiències místiques vivint jo sola en una cova.
3: I depèn del que veguis encara més.
1: Exacte. I llavors doncs, això va alimentar encara més la fama d'aquest illot de que passen coses en allà.
0: Ara que deies el cas Manises dels Omnis, tu anaves fent, Joan de Déu Prats, anava fent cares. Què? Què en saps?
2: Bueno, és que és una illa que li deien la illa Imán a les llegendes catalanes i va haver el cas Manises d'un avió que venia del nord d'Europa i va haver d'aterrar a València precisament perquè el pilot va veure unes llums i bueno, després s'ha dit que potser podia ser pel magnetisme d'aquest illot que també desviava els ocells. En fi, el cas Manises és cert.
0: A tot això, passem un momentet per persones reals. Nicomedes Méndez, qui era aquest personatge barceloní, Joan de Déu?
2: Bueno, era un botxí, un botxí de la ciutat, que quan es va jubilar va voler posar una barraca al paral·lel per explicar com ell agarrotava amb les persones.
0: Ai, què m'estàs dient?
2: De cera, en aquest cas. Però el governador civil va dir que ja això era massa. Hi havia moltes barraques abans del temps del cine. El cine va néixer en barraques.
3: I tant, i el Molino.
2: Es feien molt tipus d'espectacles, i aquest va ser el que va proposar, doncs, un dels botxins de Barcelona que va inventar el garrot vil català, que tenia un fibló per atravessar el clatell del Reus.
3: Uf, nena, acabem amb alegria o què?
0: No, mira, encara no acabem, però Can Fanga, per què els ciutadans de Barcelona se'ns diu els de Can Fanga? D'on ve això, Joan de Déu?
2: Can Fanga, Barcelona era una mica com aquestes ciutats de l'oest, on quan treus algú del saló el tiren al terra i tot és fangós. Quan es va construir l'Eixample, els carrers, quan plovia, eren plens de fang i encara no s'havia inventat el quitrà per poder-los ni empedrar. I aleshores la gent havia d'enremengar-se els pantalons a les faldilles i quan entraven a les cases hi havia com uns llevafangs per poder-se aixugar abans d'entrar a casa.
0: En sí, queda... sí, com unes baldes per posar-hi el peu. Sí, sí.
2: En queda un encara que es pot veure a Via Laietana, en seguida que baixa, es queda un al terra, és com una arqueologia, però Can Fanga és això, Barcelona era un lloc que els carrers s'havien de pagar cada persona que vivia davant, no?, o el propietari. Per tant, va trigar molt en deixar de ser un lloc ple de fanga, de fang que després doncs, gent de fora de Barcelona va utilitzar per anomenar-nos.
0: Ja que hi som, parlant dels de Can Fanga, acabarem amb vacances a Castellterçol, Natàlia, perquè va haver una època en la que mitja Barcelona passava l'estiu a Castellterçol. Per què?
1: Doncs perquè era un lloc on estava allunyat, diguéssim, de Barcelona i hi havia muntanyes, i respirava bé i gràcies a unes tesis higienistes doncs els metges recomanaven que la gent anés a prendre les aigües, a anar a la muntanya i juntament amb altres municipis com per exemple Tona o tota la zona d'aquí, també al Pirineu també va haver-hi llocs on la gent anava a estiuejar, com Puigcerdà, com Camprodon. Llavors la gent, bueno, són pobles que van desenvolupar-se una mica gràcies a tots aquests estiuejants que van pujar sobretot de l'àrea de Barcelona, Sabadell, Terrassa.
3: Voleu saber un secret de Castellterçol?
0: En tens dos minuts.
3: Les millors llanegueres i pebrassos que hi ha a tota Catalunya les trobareu allà, però clar, les heu de saber trobar.
0: Epa!
3: A l'hora de la tardor, haurem aneu cap a Castellterçol, nena.
0: Una visita amb la Brigitte Lamour amb talons per allà. Al
3: talons, sempre per anar al bosc. Sempre us recomano talons i aigua.
0: Doncs ja ho sabeu, Castellterçol i aquests de Tona, el Pirineu, Puigcerdà, Camprodon, que es van desenvolupar gràcies, en part, a aquests viatgers o estiuejants que venien de la ciutat de Barcelona, de Can Fanga, que ja hem sabut amb en Joan de Déu Prats perquè es deien Can Fanga. Va, el 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
4: Doncs mira, l'Anna ens recomana anar a veure la cadira de Carlemany, que això està dins de la catedral de Girona. I la Mila diu, heu d'anar a veure el castanyer gros de Can Cuc. Diu, és un dels arbres de més renom del Montseny. El de més perímetre de Catalunya, quants diries que
3: jo
4: té de
3: metres? 7 metres.
4: 7 metres, gairebé 12 metres. Uf, té fatal. Declarat arbre monumental. Uau. I el seu interior, que és buit,
3: i viu,
4: havia estat habitat per un carboner que hi tenia instal·lat un llit, una taula i seient, fins i tot.
0: Va, qui s'emporta el llibre, l'exemplar del llibre d'en Joan de Déu Prat, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, editat per Cossetània, dedicat?
4: Doncs mira, pel Roger, que ens recomana el monestir de Sant Pau del Camp, que és el més antic de Barcelona, viu a prop del Paral·lel, el vaig descobrir un dia que vaig aparcar al pàrquing de la Sala Apolo, i a dins hi havia enterrat un president de la Generalitat, ja enterrat, disculpeu, que en va ser abat, en Josep Sastre i Prats.
0: Mare de Déu, doncs aquest mapa el podreu tenir si formeu part del Club de la Solució, si no formeu part del Club de la Solució, ja ho diré, ja trigueu al 677-38-77-19, us enviem l'enllaç i us enviarem el mapa. Avui hem parlat d'aquests llocs secrets de Catalunya amb en Joan de Déu Prats. Gràcies, Joan de Déu. Torna quan vulguis, eh?
2: Moltes gràcies.
0: I també amb la Natàlia Moreno, periodista, @lahistoriaquenosabies, allà la trobeu a Instagram. Natàlia, moltíssimes gràcies. Una abraçada, bonica.
1: Moltes gràcies.
0: També a Ràdio Olot, que ens han fet aquest favoràs, els tècnics de Catalunya Ràdio. Brigitte Lamour, ens sentim l'any que ve.
3: Ai, nena, bona temporada, però si ens volen escoltar, el pots de gat,
0: el aquest. El pots de gat. Va, tornem demà, família. Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada, quan alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més breu altres informacions, en Alfonso.
3: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, presumptament a mans del pare, al municipi de Fenollar, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21. El pare, de 53 anys, i una altra filla de la parella els van trobar ferits amb arma blanca. De fet, segons l'agència EFE, va ser aquesta filla qui va alertar el 112. Els dos ferits, el presumpte agressor i la filla, estan ingressats a l'hospital. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella. La investigació continua oberta.
1: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI. En un altre front judicial que assetja el PSOE, Hisenda ha anunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero.
3: L'atur baixa el juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
4: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència a empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans han atès prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació.
3: S'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures. Precisament, un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que la calor extrema també perjudica els professionals de la sanitat.
5: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. I envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat espanyol s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Quatre catalans han estat titulars al conjunt de la Fuente: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri.
3: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Madrid s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
1: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presència dels equips des del recinte modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família i davant d'unes 50.000 persones. La primera etapa del Tour és una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
7: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre
12: és obrir els ulls.
13: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
7: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: On vas així, que no tens edat? Dona, però que no ho veus que fas pena? Us sonen frases com aquestes? Us les han dit mai? A les dones que són lliures en la manera de vestir els hi diuen molt, sobretot quan passen els 50. En alguns casos els hi deixen anar, en altres no s'hi atreveixen, però les mirades parlen per si mateixes. També hi ha qui, de manera més cautelosa, en una botiga és habitual que digui: això? Que vols un vestit que se't vegin els braços? Segur? Per què no et proves això, que et marcarà menys? És la manera que, amb tota la bona fe del món, deixem anar el missatge que a partir dels 50 una dona no pot vestir-se com vol, i això va molt lligat a l'obligació que tenim totes de ser eternament joves. Avui, sense mànigues i amb minifaldilla, comencem aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

nosaltres també sempre serem unes Material Girl, com la Madonna. Avui començarem amb aquest clàssic d'un tema ja de l'any 85 de l'artista que jo crec que més ha trencat les regles de la història del pop. La cançó va inventar tot, va cridar ben fort i jo faig el que vull.

0: I els hi preguntarem ara mateix, que les tinc aquí, si els hem dit mai allò de tu ja no tens edat o potser no s'hi han atrevit. Víctora Bermejo, bona nit.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Bona nit, encantada d'estar aquí amb tu.
0: Reina, sí, reina, sí, escolta'm, vens,
1: sí, que m'ho han dit, sí.
0: Vens fantàstica, eh?
1: Sí, ensenyant una mica la barriga, la panxa.
0: Tot.
1: La... tampoc està permès.
0: Tampoc està permès. L'hauríeu de veure, bé, la veureu en fotos, eh? La Víctora Bermejo és escriptora, cineasta, té 67 anys, els mateixos que Madonna, i vesteix com li dona la gana, sense complexes, sense tabús. I avui, bé, us ho explico, amb un mono de ratlles, ensenyant una mica l'escot, ensenyant una mica el melic, amb un collaret daurat. Perdona, estàs fantàstica.
1: Moltes gràcies. I això que no es veu, eh?
0: Exacte. I l'acompanya amb un color meravellós, la Pilar Tirbió. Com estàs?
2: Hola, molt bé. Pilar, encantada.
0: Pilar Tirbió, historiadora de l'art, té 69 anys, perquè veieu que aquí, en aquest programa, convidem a tothom, que no som edatistes. El més important, comencem per aquí. Això us ho han dit? On vas? O no et vesteixes així? O què fas vestida d'aquesta manera?
1: Sí, sí, ja avui mateix.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, avui mateix pues, he quedat amb una amiga i portava aquest mateix mono, però amb un altre sostenidor, que portava aquí una rodona amb brillantets, diamants, falsos, uh-huh, clar.
0: Sí.
1: I em diu, però com vas així, Victoria, si pareces una choni?
0: Uau, aquí ja no només...
1: Escolta'm, és que... jo puc anar com m'estimo més, vull dir, i m'ha semblat molt maco, ja que es veu una mica sostenidor, pues que tingui aquí un, no, una espècie de, jo què sé, una hebilla, no, diferent.
0: Clar, però ara te l'has canviat, eh?
1: Sí, me l'ha canviat. És que en el fons a vegades fem cas.
0: Clar, sí. És fort perquè aquesta frase que està dita en principi en bona fe, d'alguna manera t'empatiteix a tu, perquè d'entrada anaves estupenda i et fa sentir insegura.
1: Sí, sí. I la veritat és que moltes vegades la gent tampoc se n'adona el que està dient. Perquè també vaig sentir una vegada amb una editora molt famosa parlant d'una escriptora també molt famosa que té 70 i pico d'anys que porta minifaldilla. I diu, aquesta no et sembla que va vestida com una nena petita? I dic, ai, mai m'havia fixat. Però té tot el dret. I és, a més és molt pipireta, està molt prima, vull dir que no, és, i que no estigués prima, vull dir, la minifaldilla també està mal vista, ensenya cuixa.
0: Ensenya
1: no,
0: cuixa.
1: No, és ensenyar cuixa, ensenyar braç, ensenyar melic. No es pot ensenyar res que tenim que posar-nos un burca, perquè tenim 60 anys, vull dir.
0: Sí, va, ens queixem d'això, però al final sembla que volen que les dones ens tapem, perquè també es diu molt això de no portis maniga llarga, per exemple, en un casament, que no se't vegin els braços. Mm-hmm. Això es diu, també.
1: També, també.
0: La Pilar Tirbió està
2: bueno,
0: aquí.
2: Jo em sembla que no estic d'acord amb tot això.
0: A veure, digue'm.
2: Perquè penso que, justament, és la falta de regles el que defineix la manera de vestir ara. I si hi ha aquests comentaris... Doncs, bueno, hi ha una cosa que la manera de vestir per mi reflexa la personalitat i llavors és una qüestió de trobar-se còmode i si algú et diu alguna cosa dels braços i tu et trobes còmode, pues segueixes així. I si... No vull dir que no t'influència, ja ho entenc que no t'agrada que et diguin, però justament penso que és una època que podem fer bastant el que ens doni la gana de vestir, encara que tinguem 69 anys.
0: Això està claríssim i això no ho posem en dubte nosaltres. El que passa és que sí que és veritat que hi ha un judici molt bèstia cap a les dones d'una determinada edat. A partir dels 50 ja sembla que algú decideix des de fora el que hem de portar i el que no, perquè a les botigues també us trobeu que això et quedarà bé per la teva edat o això no marcarà tant. Aquests comentaris que estan fets amb bona fe, de dependenta o dependent, suposo que us els han fet algun cop.
1: Sí, sí,
0: o
1: tant.
0: No? A mi no.
1: Sí,
0: a tu no,
1: inclús, juro. Sí, sí, a mi a vegades ho he sentit i després t'aconsellen algunes vegades també colors, no? Dient, igual estàs millor amb un color més pàl·lid. I dic, que pàl·lid ni que dices? Jo quiero ir de azul elèctrico o de rosa fúrcia. No? Vull dir que tenim tot el dret també a portar color. O mira, la meva amiga, aquest color és una meravella.
0: Si porta un color groc.
1: Un color que donen ganes de seguir-la.
0: Exacte.
1: I sí, i lo de Madonna que deies ara, l'han donat hasta en el carnet d'identitat. La sortida aquesta que va fer allà a la plaça de a Times sí. Square, que va sortir ballant i tal, que també és veritat que s'anava una mica cap a l'esquerra, cap a la dreta, però...
0: Bueno, jo amb 67 no sé el que faré, també.
1: Però

0: Clar,
1: dic.
0: Però també és veritat, o sigui, però és una tia que quan va sortir buscant a Susan desesperadament, que portava aquells guants transparents, no?
1: Sí, punky.
0: Sí, era una meravella. I el bolso, jo vaig tenir el bolso de buscant a Susan, que era com una maleta de metge i que s'obria així la tapa com si fos una capsa, no?
1: Sí.
0: I portaves el bolso aquest i el va posar de moda ella.
1: El que no hagi fet Madonna.
0: Sí, meravella. Viva Madonna.
1: Visca.

0: Esteu a les dones i els dies avui parlant i revelant-nos una mica contra aquesta idea del que poden o no poden portar les dones a partir de segons quina edat. Si ens voleu explicar el que us trobeu vosaltres a les botigues o als comentaris de la família o el que sigui, 93201-7474, telèfons oberts per queixes, reclamacions o per explicar-nos també que vosaltres aneu amb minifalda i en teniu 80. M'encantaria aquesta trucada. I també és interessant saber com moltes mares eduquen a les filles, eh? Perquè això també es transmet, el que pots portar, el que no pots portar. Tu, en el teu cas, em sembla, a Victoria Bermejo, que la teva mare es va morir molt jove.
1: Sí.
0: I no sé si et deia ja coses d'aquestes quan... Perquè ta mare es va morir com als 44 anys.
1: Sí, als 44. Sí. I jo era molt revolucionària i molt progressista, cosa que ella no ho era. Però amb la manera de vestir mai se'm va ficar. Vull dir que no, si portava minifaldilla o si no, no, no li preocupava això. Li preocupava la ideologia, a més. Però jo sí que trobo que les mares, ara parlàvem amb la Pilar Benín, les mares de 50 o les mares, eren molt més grans i anaven molt més amb traje de jaqueta, no? amb el cabell una mica cardat, amb el bolso penjat aquí, no?
0: Al coll, al canell.
1: Al canell, uh-huh. No? Vull dir, cosa que ara, clar, o sigui, nosaltres amb 50 no ho hem fet.
0: Però trobeu que ens arreglem menys ara, Pilar?
2: No.
0: Que anem més amb xandall o què? O hi ha
2: bueno,
0: de tot?
2: És la manera actual, no? d'arreglar-se, és diferent de la d'abans, era molt tocada i posada, i ara és com... El xandall pot ser, bueno, caríssim, no? I veig que sí, sí. És de gràcia quantitat de gent amb xandalls i bosses d'Hermès i tot això.
0: Escolta, sí. Tenim al telèfon a l'Anna Vizcarro, que és patronista, modista, dissenyadora del Delta de l'Ebre. Com estàs, Anna?
3: Hola, bona nit.
0: De fet, tu aquesta nit no has vingut, que volíem que estiguessis aquí, perquè tu estàs treballant com una boja per casaments, comunions i tot el que faci falta. Ara estàs en temporada alta, que diuen, eh?
3: Totalment, totalment.
0: I, sí. Escolta, tu que tens moltes dones clientes, això que dèiem al principi, no sé si ho has pogut sentir, això t'ho trobes, no? Les manies pròpies i les manies que venen de fora. Què et trobes?
3: Bueno, me trobo... Jo, saps què passa? Que a part de fer roba, també tinc un corte d'estos de tota la vida, que venen les dones i tal. I, bueno, esta tarda, per exemple, he tirat la pregunta a l'aire, no?, també, de per a veure com què pensaven elles.
0: Sí.
3: Enfronten a tot això. I al final, hem arribat a la conclusió de que al final... O sigui, tothom té moltes manies, però les porta arrastrant des de fa molt de temps. La gran majoria no és que arribin a grans i diguin ui, és que ara no em puc ficar això perquè els braços me fan pells i me sento incòmoda, sinó que hi arrastren manies des de fa molt de temps.
0: I la cosa ve d'abans, eh? No de partir dels 50.
3: Claro, sí. La cosa ve de largo, no? I perquè qui se revela ja se revela des de sempre. Però qui no... i ve sotmès a les coses que diu la gent, al final, quan no és una cosa, no es mania per una part del cos, és per una altra. I llavors, al final, arriben a grans i penso que ningú s'estranya quan jutgem a la gent perquè vagi a estrafalària, perquè això al final se fiquen en l'estil i és com que no passa res. Però, ui, quan se jutja el dret a fer visible un cos vell, bah, això és molt més complicat. Saps? Perquè al final és el que passa. Si es fiquen en tu quan tu vas vestida supermoderna, és com que ho toleres millor que no quan se posen perquè tu decidixes portar un escot quan tens ja pellerangues, no? O portar una minifalda quan tens els ginolls ja en moltes arrugues, perquè llavors traspassem a una altra banda, saps? Ja estem jutjant, bueno, ja estem aplicant l'edatisme, no? Totalment.
0: Clar, jo estic pensant, Anna, que d'alguna manera el que això expliques és que ensenyar, com dius tu, les pellerangues, que m'ha fet molta gràcia, és gairebé desafiant, no?
2: Sí.
3: Sí, clar, no? Perquè és que realment... jo penso que és més això. Al final ho veus quan la gent... hi ha cossos que se mantenen molt bé, i, per lo tant, tarden més a demanar que tapes els braços, no anar curta... En canvi...
0: Però hauríem de poder anar com volguéssim, no?, també. És a dir, si un se sent còmode, aquestes normes no estan escrites enlloc.
3: Però jo penso que quan un se sent còmode, Sí? L'importa absolutament qualsevol... O sigui, l'importa una merda qualsevol comentari, perquè se sent còmodo i perquè se sap adaptar als canvis, perquè, a més, jo ho veig, hi ha molta gent que se va adaptant a... O sigui, va adaptant la moda també als canvis del seu cos, però no també perquè a vegades tinguin manies, sinó perquè també és una manera de comoditat, però no comoditat de ui, me sento còmoda, o sigui, de comoditat física, no? De porto uns pantalons cada vegada més amples, però perquè realment me sento més còmoda, de la mateixa manera que baixo dels tacons, no?
1: Jo crec que una cosa... Jo crec que tens tot el dret a posar-te el que et doni la gana i també tens tot el dret a que no t'agradi el que porta l'altre.
2: Clar.
1: No? Perquè, de repent, per exemple, a mi, jo tinc dos prendes que odio completament, que són la falda pantalón i els pantalons cagats.
2: Jo també.
1: Veritat?
2: Sí.
1: No m'agraden.
2: Els pots suportar.
1: La falda pantalón perquè em sembla de l'Opus i els pantalons cagats perquè em semblen antiestètics, no? Que portes un panyal, i clar. I vull dir, però... Conec gent que ho porta i ho porta amb gràcia. I de cabell, per exemple, no m'agraden les rastes, però també perquè em semblen brutes. Però té tot el dret l'altra persona a portar-ho. I tu tens tot el dret també a dir... Pues,
3: per supost.
2: A que no t'agradi, clar. Sí, sí.
3: Per supost, perquè al final és una qüestió de respecte. No?
4: Però no creieu, en general, per això que amb les dones hi ha una cruesa més bèstia? Perquè, de fet, moltes vegades veiem a un senyor, per exemple, gran, amb una gorra de béisbol, per entendre'ns. I diuen, ai, mira que pinxo aquest iaio, no? En canvi, la dona fa riure, sembla ridícula. És a dir, la manera en com es parla de les dones, sobretot quan es fan grans, és d'una duresa bastant, bastant bèstia. A mi m'ho sembla.
1: Passa,
4: no ho sé.
1: També amb el maquillatge. No? Sí. No he sentit mai, mira aquesta senyora que porta una sombra blava tan marcada o verd, no?
4: Sí.
1: I no s'ha mirat al mirall, no?
3: Perquè al final penso que passa molt això, que si una vol semblar més jove, qüestionem el fet de que vulgui semblar molt més jove. Si una vol... és una senyora que se conforma amb el pas del temps i assumeix una altra posició i se fa molt més conservadora, vestint i tot, també critiquem pel fet de, mira, que poc se cuida. És que al final sempre estem qüestionant-ho tot.
2: Sí, jo també penso...
3: Al final hi ha molt poc respecte.
4: Pilar, digues.
2: Ja deve aquest respecte, que jo no estic d'acord perquè precisament penso el contrari, que hi ha molta permissibilitat ara, que la gent es sent amb el dret de portar el que vulgui. I si hi ha una crítica, que hi és, també hi ha una crítica quan ets jove. Això que deies, les manies són manies que s'arrastren de joves, no? Jo crec que sí que és veritat que els manies s'arrastren i que encara que algú digui això que li han dit a la Victòria avui, de tal, dels sustents i tal... Bueno, se'ls ha canviat, però se'ls hagués no pogut canviar, tampoc.
1: S'ha per posat... no sentir-me insegura aquí però davant de vosaltres.
2: No va molt clar. Diferent, eh? No va molt diferent. Per lo que he explicat, només falten els brillantitos.
1: És veritat,
2: que...
1: però també hi ha una cosa, Pili, que també és diferent en l'ambient que et mous. És diferent anar d'una manera al Trofeo Conde de Godó,
2: claro,
1: que nosaltres... Que
4: és que hi va molt, eh? La Victòria.
1: La Victòria
4: Bermejo mou molt el tema del Conde Godó.
1: No, jo me veo igual com marqueses que com gitanos, també t'ho dic. Però vull dir que és diferent que si vas amb aquest ambient que si vas... nosaltres ens movem més en un ambient artístic, no? I llavors sí que aquí, en aquest moment...
4: Es permet més.
1: Avui ja, ens hem trobat a un artista que tenia 82
2: anys.
1: O 82, com anava? Sí. Dice, ¿puedo ir con vosotras a la radio?
4: Sí. Home, doncs per què no l'heu portada?
1: Perquè va ser de cas.
2: I si, i ja les podeu dir que si quieren una opinió és francesa, eh? A sobre.
4: Com es diu?
2: Brigitte Sensi, és pintora.
4: Doncs sí. Escolta, i què ha dit de l'opinió? La del 80,
1: no,
4: la del 82?
1: No, i anava guapíssima, amb unes arracades de la Lídia Delgado, grans.
2: Un anell preciós.
4: Se les sabeu totes, eh?
1: Sí.
2: Molt simpàtica.
3: Bueno, clar, és que al final els ambients conservadors només... accepten les coses si vens de... Bueno, si ets una estrafalària milionària.
1: Clar, exacte. És que anar de color beix.
4: I escolta'm, Anna Vizcarro, tu que estàs al Delta, a la Ràpita, que ja sé que som molt moderns, eh? Però durant anys no ha sigut tan així. Tu creus que encara hi ha molta crítica per les dones, si surten una mica del motllo o no? O això ja és temps passat?
3: No, jo trobo que el problema no és que hi hagi més crítica ni menys, sinó que com que la gent se coneix més, se permet més fotre's en la vida dels altres.
4: És això. Sí, sí,
3: sí. O sigui que, al final, com que tothom mos coneixem, és més fàcil que sigues jutjat per la resta de la gent. Tu quan vius en un ambient o una ciutat, no?, que ets molt més anònim, per tant, no estàs qüestionat tantes vegades. En canvi, aquí sí. No? Aquí vas al col·le i hi ha un munt de mares que te qüestionen. O vas al gimnàs i hi ha un munt de gent que te qüestiona. O vas al cafè, però perquè mos coneixem.
4: Sí. A tu, per exemple, que ara portes el cap rapat o l'última vegada que et vaig veure, què et diuen? Perquè al meu poble podrien dir-te que estàs malalta, nena.
3: No, a mi no me diuen res perquè saps què passa? Jo ja me vaig rapar, la primera vegada que vaig anar rapada i vaig anar durant 10 anys, va ser l'època de Sinéad O'Connor, i jo també me vaig rapar. Ah. Llavors ja era com més escandalós, no? Yeah. De cop anava rapada i vaig anar molts anys. I no, i ni llavors me preguntaven si era que estés malalta ni res, però potser perquè sempre vaig tindre un estil molt propi. Des de
4: amb tu no s'atreveixen, em queda clar.
3: Mira, no. Jo sempre vaig tenir la mateixa sensació quan vaig anar a estudiar a Barcelona, o sigui, me miraven igual aquí, al meu poble, com allà, saps? Perquè al final, una ciutat, mira, abans parlàveu vosaltres dels cercles artístics, al final una ciutat és molt, molt oberta, però també depèn dels àmbits als que te mous.
1: Bueno, no? el que diu la Pilar, ara ja no xoca tant, no xoca tant.
2: No, jo crec que
1: la diferència,
2: no.
1: Oi?
2: Sí, després hi ha la bellesa, no? La bellesa que...
4: La bellesa en ve baixa o ve alta?
2: No, en ve alta. La bellesa que pots decidir que t'agrada una cosa o que ho trobes maco o que no. I després d'això, doncs hi ha la rebeldia que a la vegada es va contra la bellesa. I hi ha aquest joc, no?, amb el vestit també molt.
4: Aquí es nota que ets historiadora de l'art, eh?
2: Sí,
4: aquí has fet la falqueta.
2: Sí, però, bueno, això, que pots jutjar perquè et falta aquesta cosa. La bellesa jo crec que sempre ens dona com confort i és una cosa agradable, és... bons sentiments, diguéssim.
4: Sí, sí, el que passa és que és molt elàstica, la bellesa, perquè
2: claro,
4: el que
2: claro.
4: Per un és bonic,
2: sí,
4: per l'altre no ho és tant,
2: veritat.
4: Eh?
2: Sí, tens raó.
1: Si tu surts de casa sentint-te bé amb tu mateix,
2: això
1: ja tens
2: és important.
1: Tota la feina.
2: Tota la raó.
1: I els demés...
2: Tota la raó.
1: Que és
2: això
1: bon
2: també
1: vin.
2: Ho deia la meva mare.
4: Que s'hi posin fulles.
2: Ho diu. Allà.
3: Sí.
4: Claríssim.
3: Sí. Quan tu perceps actitud a l'altra banda, no, ja està, no pots fer res.
4: Claríssim. Anna Vizcarro, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la temporada alta dels vestits i quan hi hagi temporada baixa, vine cap aquí.
3: Vale.
4: Moltes gràcies.

0: Dos quarts de deu de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, aquest on vas així? Ens preguntem avui per què crítiques, per què hi ha tanta crítica sobre el cos de les dones, de com ens hem de vestir, de quina manera hem de ser, també a vegades amb bona fe, no? Però ens acaben allò portant potser a llocs que no ens agradarien. Tu ara deies, Victoria Bermejo, que també la roba interior i les sabates...
1: Hi ha gent que et critica perquè no portes sostenidors, per exemple, que diu, ostres, te noten muy caídas. És veritat, no? I què? Pues porque están caídas, la ley de la gravedad.
2: Exacte.
1: No? I no passa res. Ara, amb la calor que fa, els sostenidors donen molta calor. Si et pots, te'l treus. A mi treure'm les calces no m'agrada, perquè vaig insegura, però els sostenidors...
0: Però m'has dit que tu tens una amiga que quan arriba el juny se les treu, va pel carrer sense calces tot
1: sense
0: fins
1: calces,
0: que torni a fer fred,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, i sense sostenidor. Tot a l'aire.
0: Festa major.
1: Durant... Home, festa major.
2: Durant el dia,
1: sí.
2: També? Durant
1: sí,
2: tot,
1: sí, sí, sí, tot el dia i tota la nit.
2: Mira, així no li suer res.
0: Exacte. Escolta, hi ha peces per això prohibides que vosaltres no us agradin o que no solgueu portar, per exemple? És a dir, us poseu allò... Teniu com la vostra llista o de colors que us afavoreixen o tot aquest...
1: Sí, jo tinc un color que ho diu, que és el lila. No el cardenal ni el morat, el lila, que és diferent. I, a més, em dona molt mala sort. O sigui, si porto un vestit lila, pues no ligo, no me salen bien las palabras, no, en fi, no va bé la cosa. Jo no sé si tu tens alguna mania.
3: Bueno, jo temporades... Ara, per exemple, reivindico el color molt. Ara tinc ganes de color i combinar-lo bé. Uh-huh. Això és el que em fa més gràcia, ara. Però, no, a mi m'agraden tots els colors i el blanc m'ha agradat molt durant molt temps. El negre el vaig portar als anys 80, ara no el porto. I no tinc cap...
0: El que sí que és veritat és que, per exemple, ser presumida, si us agrada dir aquest nom, és una forma de resistència. És a dir, com et mous tu, si abans de sortir t'has mirat dos o tres vegades al mirall, això ens dona força?
1: Jo crec que sí, i a més ho fem per nosaltres mateixes. No, o sigui, jo almenys no ho faig pels demés. Clar que sí, si vaig a una festa m'agrada que la gent diga mira que mona va la Victòria. Però ho faig perquè surto al carrer molt d'hora, a les 6 del matí, jo ja vaig echar un pimpollo. Per què? Perquè jo em miro als escaparats i dic, oi, Victòria, venga, pa'lante.
0: Mira quin goig que fas.
1: Mira que bien, sí, no? Sí. Otro dia más. I clar, vull dir, i arribo, que esmorzo a llocs diferents, diu, ostres, i em diu, o la de la Primitiva, que vaig a jugar a vegades, hòstia, que guapa vas, oi? Pues ja m'ha arreglat el dia, a les 6 i mitja. M'entens? Ja tinc això guanyat.
0: O sigui que tu et vesteixes també perquè et pugin l'energia als altres,
1: sí, sí,
0: eh?
1: No, i per pujar jo mateixa, vull dir, inclús sí. Jo, quan em poso a treballar, que treballo al matí, escric, o sigui, em poso vestida com igual que al carrer. No em canvio.
0: O sigui, no vas a estar per casa.
1: No, i no porto sabatilles mai d'estar per casa.
0: O sigui, glamour sempre.
1: O sabates o descalça.
0: Escolta, tu t'has fet molt famosa últimament, els últims mesos, per uns vídeos que penges a Instagram, on et poses els teus modelets.
1: Sí.
0: Ahir et van veure en banyador anunciant que venies a les dones i els dies.
1: Això ho vas fer per tu, eh? Però
0: sí,
1: avui,
0: sí.
1: Quan arribi a casa, us borraré.
0: No, per què?
1: Perquè no tinc ganes d'estar en banyador.
0: Però escolta, t'ha escrit molta gent, o què?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Has lligat, eh?
1: Bueno, no, però rebut missatges una mica pujats de tot.
2: T'anava a preguntar quins comentaris, alguns que vulguis.
1: Pues que puges molt el calor amb aquest traje de baño i tal, i coses aquestes, no? Però molts han estat piropos, també. Vull dir, ostres, estàs bé per la teva edat.
3: Tipazo.
2: Quina ràbia.
1: Que també donen això.
3: Però jo els vaig dir alguns, tipazo.
1: Sí, tipazo. Però sí, estàs molt bé per la teva edat, també és una frase molt típica.
0: Clar, hem d'explicar als oients que va sortir amb el banyador unes botes de cuir platejades.
1: Exacte. I
0: un barret.
1: No, dos, perquè vaig fer dos proves. Una amb les botes de cowboy i les altres amb unes platejades de lentejuelas. I després amb el banyador, que té tota la part d'aquí plena de pedreria, que no ho havia estrenat mai. Són coses que compro un dia com un experiment.
0: Perquè hi ha una mica de bogeria en tu de comprar roba.
1: Bueno, és que jo soc molt de mercadillos. Quan viatjo, sempre visito mercadillos i cementerios. Entens?
0: M'agrada, m'agrada el titular.
1: I mercats. Què es menja, què es compra i què es tira i, que, i com estan els morts.
0: Sí.
1: I això m'encanta, no? I clar, sempre termines, vaig molt als encants, sempre termines picando i portes una prenda i dius, bueno, ja me la posaré. No, te la... I me regalen moltes, també.
0: Clar, sí, perquè ja ho saben, que t'agrada. I te'n vas al mercat de Sant Antoni, al mercat de Sant Adrià del Besòs.
1: Ahir tinc una anècdota molt bona, que també li comentava a la Pilar Benín, que el que m'encanta més del mercat, de... vaig una vegada al mes o així, vaig caminant o torno caminant des de casa meva, o sigui, per fer una mica de salut. I és un poc el Cort Inglés, o sigui, compro productes de neteja, compro salls que venen uns senyors que porten els salls que un quilo val un euro, llimones, però és que lo bo és, lo que m'encanta ja són les senyores que van les tres amb el mateix anorac. Tenen 80 anys o 70 al plumes de color cobre o de color or o plata, o platejat, no?
0: I van les tres juntes.
1: Les tres, i després amb una clenxa aquí al cabell de color blau o jo què sé. I les tres petades de riure, provant-se coses, i després se'n van a la xurreria, esta que és mòbil, i es prenen un cafè amb llet amb la cullera dintre, sí, que se'l veuen amb la cullera.
0: Sí, sí.
1: Cap a dintre.
0: Cap a dins.
1: I estan
0: feliç. I a tu et dona la vida, això.
1: A mi me dona la vida. I, a més, quan vaig sola i em provo alguna cosa, aquestes són les meves conselleres. Perquè si dic...
2: Opinen sobre com
1: queda. Em queda... I alguna diu... Una mica estret per la teva edat. No, aquest queda molt bé, maca. És que, clar, com estàs prima... O sigui, ja fem una amistat. Igual clar. Elles també, no? Uh-huh. Vull dir, és que aquest color, mira, és que no sé què dirà el meu marit. I dic, què t'importa tu? Què dirà el teu marit? No? Porta-te la blusa de colors o de loros.
2: A banda de la roba, jo sí que observo ara que moltes dones, doncs, que ja tenen més de 50 anys, es posen els cabells de colors, cosa que abans potser no haguessin vist mai, no? Que vius vermell, blau...
0: Sí, sí. De fet, la Pilar Tirbió, que està aquí a la ràdio, és que ho hem d'explicar, perquè això a ràdio la gent no ho veu, porta tota una metxa aquí davant de color blanc.
2: Però això és molt elegant. Diguem, bueno, jo ho trobo. Amb el plan més divertiment, això abans, vaja, si algú s'hagués posat un cap vermell o un cap blau o de tres o quatre colors, li haguessin dit, però aquesta dona, on va?
1: En Palacio no se lleva.
0: En Palacio no se lleva.
1: En Palacio no, pero...
0: Hablo la reina.
1: ¿Qué rey o reina princesa del mundo lleva el pelo rosa? Fucsia. Cap ni una.
0: És perquè no tenen alegria de viure.
1: Clar, no
3: s'atreveixen. Però és que ara la classe alta tampoc marca com abans marcava l'estil, no? Uh-huh. Perquè, bueno, els pantalons caiguts venen dels presons, que els hi treien el cinturó i els hi queien. Bueno, i el xandall i no sé què. Vull dir, totes les tendències...
0: El que passa és que, per exemple, entrem a xarxes, que les xarxes socials ja sabem que són aquest... Hi ha un munt de TikToks i també d'Instagrams que diuen ¿qué no debe llevar una mujer de 50 años? Los errores de moda que envejecen. ¿Cómo vestir para ser más joven? Clar, tot això és una maquinària de destrucció cap a les dones.
3: No, jo trobo que són consells que pots dir, ah, pues mira, no havia pensat, o passar de tot. Sí. Tampoc s'ha de prendre com un...
0: Ja.
3: Jo no ho veig així.
0: D'acord.
3: Sé que és l'única que no ho veig així.
2: Abans, Montse, quan comentaves això, no?, de que aquesta pressió estètica que tenim, jo crec que ja la tenim des de joves, no? I, per tant, quan som més grans encara estem més la pressió.
1: Els anuncis de cremes i de tot això és que és per tot arreu. El retinol, el retinal, el no sé què, l'àcido hialurònico, a mi em surten molt d'aquests, sempre d'anuncis. I dic, ostres, pues, i t'has de fer una neteja al matí i una altra a la nit. Els homes no diuen... No.
2: I els exercicis aquests, no?, per no tenir els braços, diguem, amb la pell caiguda, o que has de fer amb les cames, perquè sí, a mi també... Te passa que només te surten...
3: I també et surt el tai chi, moltes coses bones. I jo que segueixo moltes nutricionistes, també hi ha tot de... Jo trobo que hi ha coses molt bones, també.
0: És que jo crec que nosaltres un dia anem a buscar la brossa i la brossa després ens segueix. És la cosa de l'algoritme. Ah, és això, Pilar.
1: També.
0: Pilar Tirbió, historiadora de l'art. Moltíssimes gràcies. Victoria Bermejo, escriptora, guionista i cineasta. Volem que tornis a venir ja. Perquè ens encantes. Ens encantes.
1: A mi
0: anirem al Mercadillo amb tu. Anirem al Mercadillo amb tu.
1: Quan vulguis.
0: La temporada que ve anirem juntes, i gravarem a les senyores.
1: Vestides iguals.
0: i gravarem a les senyores.
1: Vale, sí, sí, anirem vestides iguals.
0: Doncs nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i després tornem a amb l'Anna Maria Endaver, que parlant d'avui de com no han d'anar vestides, ella ens vol parlar de bruixes.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Amb aquesta música ja tothom podria creure que les bruixes arriben. És que acaba de passar el solstici d'estiu, però, clar, és el moment aquell de cremar la ruda i totes aquelles coses. I aquí havíem de, amb qui havíem de parlar quan pensàvem cremar ruda i fer-ho tot tan fort? Amb Anna Maria Endever, la nostra historiadora de l'art. Anna Maria, bona nit, com estàs?
1: Bé, espero que pensis en foc i en mi, però en un sentit superpositiu.
0: Home, i tant, cremar ruda ens purifica. No t'estic dient que siguis una bruixa.
1: Que també podria ser, estaria interessant. Avui en parlem d'això.
0: A tu t'agradaria, ja t'estic veient, Escolta, avui volem parlar de bruixes amb tu, no de la manera que es fa habitualment, sinó el que vens a fer-nos és una mica una classe de si anem al museu, quan identificar una bruixa i quan no, oi? O alguna cosa així.
1: Sí. Avui farem com una secció pràctica per quan aquest estiu aneu de museus, us feu una mica les expertes, quan veieu alguns personatges que porten certs atributs que jo crec que amb quatre consells que us donaré us serà molt fàcil reconèixer aquests personatges que són bruixes, sobretot en pintura. Llavors podreu explicar qui són aquestes dones que porten una escombra, una caldera, un mussol, us podreu fer les enteses, explicar ràpidament qui són i per què porten, jo què sé, un mussol i no un periquito.
0: Un mussol i un periquito, el titular de la nit, ja t'estic veient.
1: Un mussol i no un periquito, eh?
0: D'acord. Si porten els dos, què passa?
1: Doncs estaríem fundant un nou gènere pictòric.
0: Escolta, m'encanta. Doncs avui ens vens a explicar com són i què porten a sobre les bruixes en l'art, important, però i també per quin motiu es representen d'aquesta manera i no d'una altra.
1: Exacte. Avui farem com una breu introducció a la iconografia de les bruixes en l'art i senzillament la iconografia és saber dir aquesta senyora va amb una escombra, l'escombra significa alguna cosa, va relacionat, és una bruixa.
0: Molt bé. Escolta, recordem que les bruixes eren aquelles dones que es guanyaven la vida, o a vegades no es guanyaven la vida, era la veïna que simplement potser era una dona que no tenia marit o que s'havia quedat vídua i que els altres ja la veien com a bruixa, però també hi ha la bruixa que simplement doncs, es dedicava o guanyava la vida venent oli, herbes, pólvores naturals que guarien afeccions físiques i emocionals i tenien aquests coneixements sobre medicina extensos a través de les herbes remeieres. Moltes eren llevadores, es guanyaven la vida d'aquesta manera, és a dir, eren dones normals, el que passa és que el patriarcat va decidir que eren les més dolentes.
1: Exacte, les has definit molt bé, el que vam considerar que eren bruixes, el problema és que aquestes dones que practicaven lliurement el seu ofici o els seus coneixements, a partir del segle XV se les comença a acusar de crims terribles i elles, juntament amb dones que estaven fora del sistema com malaltes mentals, dones migrades, com molt bé has dit, dones vídues, dissidents, doncs van ser el boc expiatori de totes les desgràcies que passaven a l'inici de l'època moderna, perquè això, Montse, és molt important. Tant, jo sempre ho dic, tot el fenomen de la bruixeria no l'hem de situar tant en plena època medieval, sinó que les acusacions i judicis de bruixeria majoritàriament van tenir lloc al final de l'edat mitjana, a la baixa edat mitjana i sobretot a l'època moderna. Tota Europa va viure aquesta persecució i a casa nostra, catalans i catalanes, ens vam quedar a gust. Va ser el lloc de l'Estat on més judicis amb sentències de mort hi va haver, perquè et facis una idea, Montse,
0: és una bestialitat.
1: Sí, es calcula que entre 700 i 1.000 dones van ser acusades i penjades per bruixes i moltes d'altres que no sabem ni el seu nom.
0: Clar, aquesta és la història que jo crec que es comença a explicar en els últims anys, però ha tardat molt que sortís a la llum. Però com s'han representat aquestes bruixes en l'art?
1: Doncs en l'art s'han representat moltíssim, perquè les bruixes tenen tots els elements necessaris per fer que una obra d'art tingui molta salseta. Ara ho veurem, anem pas a pas. Comencem, si et sembla bé, la nostra masterclass d'avui. Per començar, en un quadre, una bruixa sempre pot tenir dues maneres d'aparèixer. D'una banda, pot ser una dona jove, atractiva, seductora, pèl roja, típica que fa perdre l'oremus als homes i que, amb les seves dots eròtiques, sensuals, aconsegueix tot el que vol d'ells, no? I d'altra banda, a l'altre extrem, una bruixa també es pot representar com una dona vella, arrugada, lletja, pits caiguts, despentinada. Això m'encanta, allò de despentinada, perquè si te'n recordes de la cançó del Plou i fa sol, les bruixes es pentinen, bàsicament és una cançó que diu que quan les bruixes es pentinaven començava a caure'n pedra, tempestes, tot el pitjor del món que hi ha del cel, i per això en alguns llocs de Catalunya, quan cau pedra, encara se n'hi diu cala bruix. Una mica amb aquest record de les bruixes.
0: A mi m'ho han dit tantes vegades, això, de les bruixes es pentinen, no sé per què deu ser. Escolta, ja comencem bé, culpa de les bruixes i el mal temps, eh?
1: Sí, tot el que passava dolent, culpa de les bruixes...
0: De les dones, en general.
1: De les dones, exacte. En aquest cas, les bruixes que es pentinaven i et podies parar el calabruix d'una manera que seria tocant les campanes del teu poble, per si volies parar la desgràcia, no? Però, abans de continuar, Montse, molt important, perquè en la representació de les bruixes, tant siguin joves o velles, alerta, perquè gairebé sempre les trobarem representades amb el nas ben gran i llarg. Per què?
0: Per què? Per què? Per què? La bruixa avorrida tenia el nas molt llarg, sí, però com?
2: I

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: La bruixa avorrida, ja sé que volies que et posés la cançó de les tres bessones, però ja saps que tenim uns nivells musicals en aquest programa que no volem...
2: No podria baixar tant.
1: No ho veia per en aquesta hora de la nit. Però escolta'm, bruixa avorrida, tenir el nas molt llarg, això és veritat, ens encanten les tres bessones, eh? Una cosa no treu l'altra.
2: Sí, també m'encanta.
1: Però escolta, però per què tenien aquest nas tan gros les bruixes?
2: Doncs mira, el nas gros de les bruixes es relacionava amb l'antisemitisme, perquè els jueus també van ser perseguits per emmetzinadors, fetillers, que això vindria a ser persones que enverinaven altres persones i animals, i també els acusaven que adoraven el diable. Llavors, durant el segle XV, la Inquisició acusa de bruixeria específicament dones, heretges i també jueus. Tot i que l'heretgia era cosa de dones i homes, mentre que la bruixeria només de dones. Llavors, com que tots acabaven sent perseguits, aquests atributs una mica els compartien. M'explico?
1: Sí, sí, ara ho entenc, però com més podem trobar les bruixes representades?
2: Doncs us heu de fixar també en quin objecte porten. Per fer-ho fàcil, no em vull extendre molt, però a l'edat mitjana les bruixes es representaven amb un llibre i una escombra. Alerta l'escombra perquè és com un símbol fàl·lic, perquè que bé que s'ho passaven refregant escombra amunt i avall, a l'entrecuix vola amunt i vola avall. Sí, és un símbol fàl·lic. I també m'interessa molt el llibre perquè és un símbol de coneixement. Per què? Perquè després del Renaixement aquests objectes canvien una miqueta, es posa una espelma, una caldera, una calavera, hem perdut el llibre, aquest coneixement, comença una mica el teatre, calavera, caldera, pocions, o més aviat remeis, i a partir del segle XVII, anem avançant, ja apareix aquest barret negre i punxegut també de bruixa avorrida.
1: Escolta, i per què aquest barret que també portava la bruixa avorrida? Perquè nas i aquest barret que tenim tots tan assimilat, allò de carnaval, aquella mena de... Sí. Vaja, amb aquella forma de triangle.
2: A veure, hi ha diferents teories sobre el barret. Hi ha qui diu que aquests barrets venen dels barrets que es posaven algunes venedores ambulants per ser vistes als mercats, això, dones que anaven a vendre coses... Però la Inquisició també és cert que col·locava una mena de barrets molt alts per avergonyir els acusats, i també he trobat teories que diuen que els barrets aquests que tenien la punxa cap al cel el que feien era buscar com una connexió entre cel i terra i vincular també com una mica les energies i la màgia. Ja veus que...
1: De teories no en falten, De teories no en falten.
2: Sí, exacte, i espera, perquè encara ens falta bastant per dir. Hem parlat d'objectes, de dones velles, de nassos, de joves... A banda dels objectes, a vegades aquestes bruixes van amb animals. I tots els animals simbolitzen alguna cosa, te'n diré uns quants per no fer-me pesada. Per exemple, doncs la cabra ja sabem que és una mica com aquest alter ego del diable. Però si hi ha un gat negre, el referirem a la sexualitat. Mussols i ratpenats, presagi de mort i vida nocturna.
1: M'està encantant,
2: El corb, lo mateix, mort, vida nocturna. Serps i llangardaixos, també mort, angúnia. I gripaus, vagina.
1: Mare meva, la veritat és que estem fent una radiografia amb detall de com van fer d'aquestes dones autèntics éssers que devien fer molta por a la gent,
2: Sí, i també perquè l'art, Montse, les representava en unes situacions que feien por, que feien desconfiar. Les representava al bosc, de nit, potser volant, que això de volar moltíssima por, no pots controlar qui vola.
1: Clar.
2: En un sàbat o aquelarre, també, que vindrien a ser aquestes reunions de bruixes per adorar el diable, no riguis el que et diré, fer-li petons al cul, després fer orgies i menjar canalla. Tot i que pot semblar descabellat, ja et sento riure per sota el nas, això que aquestes coses que se les acusaven de veritat, de menjar canalla, per exemple, és molt simptomàtic perquè les bruixes, principalment, eren acusades d'infanticidi.
1: Ai, escolta'm, en realitat es crea una psicosi que posa totes les dones sota sospit amb tot això que m'expliques, no?
2: Sí, i aquí un problema terrorífic que jo crec que encara tenim avui en dia, que és que sota aquesta sospita les dones no poden aplicar tots aquells coneixements que tenien de l'edat mitjana sobre cures, sobre el control de la seva, del seu propi cos, de la natalitat, de la fertilitat i fins i tot de la mort. Per què? Perquè si apliquen aquests coneixements, doncs pot ser que se les acusi de coses terribles com aquest infanticidi, doncs parlem de temes com l'avortament, parlem d'aquest control tan fort sobre la vida i la mort que perden perquè si no són acusades de bruixeria, i aquí entra aquesta idea de medicina més com l'entenem avui en dia, i evidentment es masculinitza, eh? I pensa que ser acusada d'infanticidi és que devia ser terrible, Montse.
1: Escolta, de què se les podia acusar a part de ser infanticides?
2: Se les podia acusar de renegar de Déu, invocar i adorar el diable, d'estar-ne posseïdes, de fer orgies, pertànyer a una secta, provocar malaltia, mort, amb maleficis, metzines, tant animals com a persones. Com deia abans, fer caure pedregades per provocar el mateix, la mort d'animals i persones, i penseu que els animals eren clau per menjar, per viure. També se les acusava d'adorar animals, de transformar-se en animal, de volar, d'endur-se criatures, de menjar-se les criatures, alerta, en banquets, quan la major part de la població passava fam, de posar criatures a pocions i també, evidentment, sodomia, homosexualitat, coitanal, per fer-te una breu selecció.
1: Vas molt fort aquesta nit, Anna Maria Endevers. Sort que estem lluny, si no et mossegaria.

0: Bruixes i Madonna i Anna Maria Andevert, tot pot anar bé, tot pot anar bé. Escolta, la veritat és que és terrible i també és fraïdor que l'art ho hagi perpetuat tot això que m'explicaves ara. Perquè hem començat parlant de periquitos i la cosa s'ha anat molt a fondo, eh?
1: Sí, és que és més bon ser. Quan jo vaig començar com a llegir, investigar una mica sobre l'art, les bruixes, com s'havien representat, em va inquietar moltíssim pensar com coi els artistes, que eren majoritàriament homes, com et pots imaginar, els que representaven bruixes, com podien pintar bruixes si mai n'havien vist cap? O sigui, aquesta gent pintava i dibuixava un ésser totalment mitològic, mai vist. D'on treien els referents, saps?
0: I llavors, d'on venen tantes bruixes en l'art i d'on les treien?
1: A veure, les bruixes en l'art, en realitat, aquí hi ha una cosa interessantíssima, que és que no venen ni del segle XV. És a dir, no hi ha cap... No hi ha moltes representacions de bruixes en el moment en el qual s'acusen tantes bruixes. Només sí que hi ha un petit dibuixet a Poblet d'un monjo que va esquematitzar una bruixa que havien penjat, però és una cosa molt esquemàtica, molt senzilleta, i que el tio es va quedar a gust i va posar per bruixa i metzinera, no? Però realment la gran representació de les bruixes ve a finals del segle XIX i principis del XX, quan apareix, això et sonarà, la figura de la femme fatale. I la femme fatale, que també vol representar una dona que es comença a empoderar, i l'art, senyors, patriarcat, diuen, ep, alerta, ull amb aquestes senyores, comencen a reciclar tota la iconografia de les bruixes per representar dones fora de la norma, dissidents, empoderades, però ep, mira que llestos els simbolistes, els romàntics i companyia, que només agafen les bruixes guapes i joves, aquelles que deien pèls roges, i les velles amb arrugues i pits caiguts, ja, mira, és igual, aquestes ja no les
0: recuperen. Ja no les recuperen, eh? Escolta, i avui en dia, si haguéssim de fer allò, que ens queda molt poc temps, però si haguéssim de fer allò, un resum, on estem ara amb tot això? On estan aquestes bruixes?
1: Doncs jo diria que encara molts contes de bruixes encara fan servir aquesta pobra dona com a origen de tots els mals, però també com a símbol feminista que es reivindica a partir dels anys 60. Pensem, per exemple, en el conte de la Blancaneu, que després, fa poc, es va fer la pel·lícula de Malèfica i que fa una altra lectura d'aquesta bruixa, o fins i tot Sabrina, la sèrie que jo mirava d'adolescent, que era una sèrie d'humor. Ja és una altra història.
0: Escolta, penso també en aquella frase de som les netes de les bruixes que no va poder cremar.
1: Sí, els feminismes, per sort, les hem reivindicat, les bruixes, des d'un altre lloc, i alguns països fins i tot han reconegut el gran greuge que va ocasionar. I en l'art, doncs, hem fet el que hem pogut, i han sigut una altra vegada les artistes dones com Louis Bourgeois, Kiki Smith o el col·lectiu Witch, que han reivindicat les bruixes des d'una visió no patriarcal, que encara han de treballar més, Montse? Però anem bé. I artistes com Lady Gaga, per exemple, també fa 4 dies que ha tret aquesta cançó meravellosa que a mi em fascina, que està inspirada en la màgia i la bruixeria, però que ja no té res a veure amb aquest estigma horrorós. Saps de quina cançó et parlo, Montse?
0: Ja sé que me la volies posar, que estàs abracadabra. Doncs escolta, amb aquesta cançó acabem la secció de l'Anna Maria Andevert. Escolta, bon estiu.
1: Gràcies, igualment.
0: Puja a una escombra tan aviat com puguis i ves-te'n lluny.
1: Lluny, però a prop teu, sempre.
0: Exacte. Bona nit, Anna Maria Andevert, gràcies.
1: A vosaltres.

Cada cop més encostipades, però contentes. Acabem el programa d'avui. Demà, últim programa de la temporada. L'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Perera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Andy Franco, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit. Últim programa de la temporada. No us el perdeu, perquè tindrem aquí a la Karin Leis, la creadora de les famoses bombolles de Freixenet i segurament una de les primeres publicistes d'aquest país. Atentíssims, demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Uns fets que han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més breu altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI.
1: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango i Isaac Andic en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
1: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80, com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. Quatre titulars han jugat com a... Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal de la Barça i Cucurella del Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 3 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
1: Vinga. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó.
0: I ui,
1: diu,
0: a veure,
1: la vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada. També ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè a aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta, no hi havia cap programa de la ràdio en català que es fes en directe. I la segona, acompanyar-vos amb un somriure a tots els que patiu els efectes d'un despertador que sona molt aviat, però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar, prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i, encara més, fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols, i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses, que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa. És una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat amb nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so, que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que, més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrión i la Lourdes Sacases, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la sotsdirecció

0: tota l'energia del món, perquè malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, home, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon divendres.
2: Ah, m'has emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
2: Ha sigut molt bonic. Tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge.
0: No
2: ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist, jo, això.
2: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant. Estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar. En aquell moment ha marcat Embolo, el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que hem
2: estat
0: seguint.
2: Acaba de començar el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit a Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alícia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milian, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts, o allunyament, en funció del dirigent que parli. Però el Juan Milian, que és una veu bastant centrada del partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del tour, que és demà.
0: Home, sí,
2: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara, no sé si en bicicleta.
3: No.
0: Sí, home.
3: No, que mona.
2: Com a tallet de final de temporada. Després l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema, perquè ara no recordo. Ara li preguntaré al Francesc Soler, perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
2: Si vols t'ho busco, però...
0: No preocupis, després m'ho dius.
2: I un final de festa que... Bé, us recomano, perquè serà entretingut.
0: Serà èpic? Serà èpic?
2: Home, sempre és èpic, perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí a l'estiu, amb el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que marxem de vacances, doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a 4:15 del matí. Anna Alfonso, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Anna?
4: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis ja s'han casat en privat.
0: Ah!
4: I ara aquí hi va una cançoneta.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I on és?
4: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Espera, fanfària.
4: No hi va de vacances, ja.
0: Molt bé.
4: Podríem cantar-la, no? Però no me la sé.
0: Explica'm això.
4: Mira, el portal Page6 informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
4: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies, com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
4: Està previst aquest cap de setmana, i aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden, el recinte, que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat, i en aquest escenari, cotxes amb els vidres tintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar, a una mica, podríem dir, petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
4: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa. Seria la recepció principal del casament, amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumors sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
4: Doncs sí.
0: Fins ara.
4: Fins ara.
0: I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per al 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapulats, no estarà disponible, i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní, en un moment en què convé, i molt, reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a 5:15 del matí. Aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
6: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres. Sorry.

0: A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
1: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926. Ara compleixen, per tant, 100 anys i, evidentment, doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques, on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
1: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per a excursionistes, fins i tot amb espais naturals, on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica.
2: Molt bé.
0: Doncs mira,
1: se les saben totes.
0: Sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
1: Es van treure, no?
0: Bueno, treure perquè estaven fetes una merda.
1: Sí, sí. Però, clar, allà ho cuiden tot molt. Sí,
0: allà ho cuiden, però
2: allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, eh? T'ho dic, vull dir, no t'asseguraven que sortissis viu de la cabina telefònica. En quina bona notícia ens haguem al matí?
2: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Però, per favor, quina manera d'escomptar cap a casa, l'ara, per Déu.
2: El tren de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasacrucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: I dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets. Camila,
1: podria anar a dormir. No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
0: es
1: per aquesta promoció.
0: Es nota que estàs de Terrassa?
1: Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
0: No s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
0: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
0: Doncs sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a la emblemàtica Plaça Vella.
2: Les Valdams, només volia preguntar-los i per cap d'ells no m'ha dit on t'has ficat aquesta nit.
1: A veure, això serà aquest cap de setmana, doncs?
0: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
1: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
0: En realitat, millor que no vingui ningú, eh? Que si no hi ha massa gent.
1: Favor, però ja m'estàs dient.
0: Jo potser vinc dilluns, eh?
3: Sí, vosaltres podeu venir.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè hi ha la Ludwig.
1: A mi ningú m'ha dit que el dilluns és la Terrassa.
0: Jo crec que t'ho va dir la Lara.
1: Sí?
0: Però, no, seria xulíssim. Em fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest
1: potser
0: nou disc.
1: Potser també ens hem de deixar de veure uns dies, eh? També t'ho dic.
0: Que intens, si no. Jo no puc, eh?
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Serra? Bon dia.
4: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners!
1: Gràcies també a Lot Serra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I a aquestes hores del matí, quan pràcticament en 11 minuts arribem a 6:15, volem saber com batega el cor.
0: Batega amb Rosalía, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si us agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i són així.

0: Escolta'm, no sona gens malament, eh?
1: No, jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: res.
0: Eh?
1: No sabem, és una col·laboració amb un noi, perquè sent una veu masculina, però no sabem qui és. I no ho ha dit,
0: misteri.
1: Eh? No, no ho ha dit.
0: Ni a xarxes ni res, eh?
1: Al concert de Los Angeles, sí. No? No s'ha filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: Pla de màrqueting absolut, ja t'ho dic
1: sí.
0: Ara.
1: Sí, però és la sortirà... reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1. I...
1: Ahir al concert, per cert, ahir al concert, al partit de... al partit d'Espanya de, amb qui era? Maus?
0: A mi m'ho preguntes ahir.
1: Hi havia la Rosalía.
2: Sí,
1: havia
2: la Rosalía al partit.
1: Sí, va sonar a despechar. I va parlar en català. I va un moment que la Rosalía estava allò celebrant eufòrica i va parlar un moment en català.
0: Doncs concert de Rosalía amb aquesta nova proposta que hem escoltat almenys un petit fragment. En 10 minuts arribem a 6:15 del matí. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Jordi Savall ens va parlar de la funció reparadora que té la música.
3: Hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després d'un concert i m'han dit, mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar els esgons i no em vaig recuperar. Vull dir, això m'ha passat moltes vegades, i això penso que és... Oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de The Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit i ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, el dia següent doncs el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementeri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys, a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: no
1: eh?
0: Ens queixarem no, gens, no ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui bufarà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange, en fa 55, i acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: Els matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això, consells a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo,
4: segur
1: això.
4: Que no.
1: Ah.
4: Segur que no.
1: Fa mala pinta, no?
0: Si hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja.
1: Ui, això.
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i, evidentment, avui també us convidem a participar a través del 93207474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats.
1: Sí.
0: I perquè
1: aquestes
0: us
1: setmanes han sigut molt boniques, sí, que ens han anat trucant,
0: sí,
1: els oients.
0: Ens han trucat molt. Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 93207474. I, per cert, ho estava comentant la Lara, avui fa anys El Quin, és un bon moment per recuperar un dels seus grans números 1, una cançó carregada de cafeïna que es diu X's and O's.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. A 11:45, els germans Alfred i David Picó ens posaran cançons dels 80. A la tarda, recuperarem els millors moments de la temporada amb l'Elisenda Pineda. El Catalunya Nit tanca el curs amb un programa especial des del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, pendent del concert de la Ludwig Band, amb entrevistes a Remei de Cala Fresca i també al director del festival, Dani Poveda. I aquest cap de setmana, últim suplement de la temporada. Ens visita Mònica Terribas. Tindrem històries d'aventurers que han fet viatges inversemblants. I a l'Eclipsi descobrirem les nits d'Odi Norris, el millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 3 de juliol. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona.
1: Els fets han passat aquesta matinada i, segons diversos mitjans, el context era un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els comuns.
1: Sí, el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
1: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
3: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos governar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: Així, Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
0: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
1: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
0: Per cert, que a Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
1: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
0: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
1: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
4: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
1: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
1: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
5: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: Anna Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
1: Vosaltres també, molt bones vacances.
0: Descansa, gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera recupera el swing.
7: Altres temes de portada, encara amb esports. El Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja a Barcelona.
6: També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez i El Periódico. Els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
7: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional. I a l'Ara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
7: El periódico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
6: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
7: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periódico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
6: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
7: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
6: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
7: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
6: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
7: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
6: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
7: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia, Canalies.
0: Mira la cara que fas.
8: Ai, sí. No?
0: Home,
8: i tu, què?
0: Bé.
8: Dilluns torno,
0: eh? A tu dilluns tornes? Ah, doncs ànims, no m'hi trobaràs.
8: Revesta.
0: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
8: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts, al barrer de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels taulats de la ciutat, per tant, no es veu hi ha una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
0: Un lladre despistat.
8: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
0: Clar que sí.
8: I sense recordar on l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
0: Truques.
8: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan es van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a Elx i ho recull al País.
0: A vegades la vida pot ser meravellosa. Sí. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
8: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat una vintena d'animals a Ciutat Real durant un escorcoll en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari.es, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
0: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
8: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, sí, perquè clar
0: mamma final, mia, mamma mia, clar, és que a veure...
8: Han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I el número 17 n'hi ha un altre, la Balmesina, el carrer Balmes, ho recull el Time Out.
0: A veure com tenim aquest temps per avui divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
6: Calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte a ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor. Per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del País.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
9: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà, és un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
10: El planazo d'aquest cap de setmana, sens dubte, és a Mollà i és el Festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, a tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autoedició, i res, una gastronomia també a Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
0: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
9: Fliparem tots junts. Més propostes, en aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. I'm ready to love. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Bryan Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Segon dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb Guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos a aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, que ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs. Ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
0: I fent camí cap a 3 quarts de 6 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
11: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
0: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler, molt bon dia.
12: Bon dia, matiners. Acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una Cabra d'Or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi bolca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Guillem Soler, al nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
13: Concretament ha tret un 10, vull dir que imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
0: Quina meravella.
13: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar. Alguna cosa haurà de fer.
0: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us n'explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alícia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, d'aquests intents d'apropar-se junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual dels divendres, l'espina, estic fatal, últim dia, l'espina amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo, el dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i la Llegenda Pineda, i un final de festa, que no diré res, Canalies, però estigueu atents a partir de 2:15, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
0: A partir de les 6 del matí, en Ricard Ostrell engega aquest darrer matí de Catalunya Ràdio, de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la Dada Mayol. A veure una cosa, Mayol, avui acabem la temporada, l'equip Saralies està preparat, també la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
13: Doncs va, vull una dada sobre el matí de Catalunya Ràdio.
0: A veure.
14: Ja són les 6 i sona el despertador i el matí sona al meu costat.
13: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada?
0: A veure, multipliquem, sisplau.
15: Sara, va.
0: Si jo prou feina sé com em dic. A veure, 6... per...
13: Més de 6.
0: 1.200? 1.200.
15: 1.200
13: hores. La Sara no hauria de jugar.
0: Ho he dit jo.
13: En aquest en concret no hauria de jugar.
0: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
15: Més algun extra que hem fet...
14: els col·laboradors.
15: 1.200... M'ha agradat el 1.200, així el loco. 1.227. 80.
13: I en concret són 1.350. Oh! Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que n'han durat 7, excepte els festius, que n'han durat 4, clar, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el Dia del Papa. Però calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
0: Mare de Déu santíssima.
13: Déu-n'hi-do, tot això ho hem fet, per tant...
15: Molt bé.
13: I seguirem fent-ho, perquè, com veia deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, posa, i tant. Mayol, que tinguis unes molt bones vacances.
13: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per tot, estimat.
13: A tu també.
0: Descansa.
13: I tu també.
16: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
17: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
18: Trobes a faltar un late night a TV3?
19: Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
18: Si et truquem per presentar-lo, què diries?
19: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
20: L'altre barri, amb Blai Mercè.
16: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: T'estic tenint ganes d'anar a l'altre barri, Joder, està la gent guai a l'altre barri.
21: Les dones i els dies.
16: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
23: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
21: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
16: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
16: Hi ha altres maneres de llevar-se.
24: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
16: Però totes són més tard.
24: Hòstia!
16: Nosaltres som els matiners.
24: Som un país imparable.
25: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però sou genials.
1: Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
0: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
1: Oh, i tant.
16: Els matiners.
0: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
8: Ah, sí?
0: Sí, perquè posa l'equip dels matiners de Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
19: Ai, que mono.
0: Ah, molt bé. Moltes gràcies. Als tiets, tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
8: Començant per Terrassa.
0: Ui. Ah, doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes. Doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
2: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent canells i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas. Perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid. I això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
0: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diuen, David.
2: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment, quan jo m'adormi, tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig en tren, com si vaig en cotxe, com si vaig en avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus, on el meu cap es pot apoyar relativament amb un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable. I que es pot anar canviant de costat perquè això acomodi el nostre cap el millor possible. Per tant, coixins cervicals sí, però adaptat a les necessitats de cada persona.
0: Important, el tema del coixí aquest, sí, perquè els veiem a moltes persones, doncs ja veieu el que ens ha explicat en David. I també li hem preguntat sobre un altre clàssic de l'estiu, que són les xancletes de tota la vida, i si són recomanables.
2: És evident que les xancletes és una sabatilla fresca, que és confortable, fàcil de portar, que no pesa. Però l'ús excessiu amb vores mai serà res bo pel nostre peu. Nosaltres estem molt acostumats al setembre a veure patologies relacionades amb aquest tipus de calçat. Hem estat tot l'any anant amb un taló, o amb el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això anar amb xancletes, amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració com fascitis plantar, lesions a nivell del tendó d'Aquiles, que són típiques neuromes de Baxter, o neuropaties com el neuroma de Morton, que són patologies que veiem per canvi en el recolzament. Per tant, xancletes sí, però no d'ús prolongat, sinó que si vull anar a la platja, evidentment, no anirem unes botes de muntanya, però si vaig a la muntanya, tampoc anirem xancletes.
0: I per últim, l'hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, torrant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
2: Per al que fa estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia maca per poder estar més hores i poder estar més còmode. Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita el poder-nos aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, panxa amunt o panxa avall. Jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals. És a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria el contrari, posar-nos panxa avall, posant-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
0: Recomanacions fantàstiques del David Ponce. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades, que tingueu molt bon estiu.
19: Igualment.
8: Molt bones vacances.
0: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
19: Això sí, això jo farem. Crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre ja no hi ha més despertadors.
0: No s'ha acabat l'estiu, tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem amb figaflaues. Bam.

0: Plaues amb que no s'acabi l'estiu, tot just acaba de començar, i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: Aquí escoltant els Figa Flowers.
0: Home, t'encanta, tu, Figa Flowers, o no?
1: La veritat és que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: no?
1: Més aviat amb el cap, perquè estic assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?
1: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
0: Sí.
1: El cap de setmana... La veritat és que encara costarà més, i fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de la temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies, bàsicament sol, sol, sol, sol, sol a tot arreu.
0: Sí.
1: I la diferència serà aquesta temperatura, que tendirà cap amunt i que arribarà al màxim dijous de la setmana.
0: Doncs ens ho anotarem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que seria...
1: El ventilador, jo crec que és la millor solució.
0: Sí, sí, sí. Aire condicionat, no, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixis el dilluns, eh? Al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
1: Fins ara.
0: Adéu. Ja el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
2: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, home, bé.
0: Que has anat a la pelo?
2: Ja, fa uns dies, eh?
0: T'ho he vist, sí, ara.
2: Ja, ja.
0: Què, com ho portes?
2: Bé,
0: estàs
2: bé.
0: Estàs preparat o no?
2: Per què?
0: Per descansar.
2: Sí, home.
0: Quina emoció, et veig. Sí. Et veig totalment.
2: Estic cansat.
0: Però ja està. Ja s'acaba.
2: Ja està, què?
0: Sis horetes i ja ho tindràs fet, això.
2: Bueno, però tot l'estiu...
0: Home, ja tindràs temps
2: com
0: per descansar.
2: Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances són va i canses. Això ho deia el Pau Riba i...
0: Encertat. En tot cas, engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres
2: què faràs,
0: hi tornarem
2: què
0: el 31 d'agost.
2: I què faràs?
0: Descansar molt, sobretot.
2: Molt bé. Marxes o...?
0: I desconnectar el despertador.
2: Ah, i el telèfon, bé, quan marxes de vacances mai em truques.
0: Això és mentida, no discutirem ara això. Matiners, bueno, gràcies per ser-hi i ja tornem el 31 d'agost.
2: El 31 d'agost ho comptem.
0: Ai, de veritat, eh? Bones vacances a tothom.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja és divendres i avui ens despertem amb 24 graus a Vallirana, 27 graus a Sant Pere Pescador i 17 a Seròs. Un menor de 15 anys que ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava com havia anat a TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un altre al carrer Balmes. Fins ara el govern atribuïa aquests incidents a màfies i al tràfic de drogues i en aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem avui en temps d'àgora, com també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
2: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: Seran els únics pressupostos de la legislatura. Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem amb la consellera Alícia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a partir de les 9 del matí. I també analitzarem com es va estenent el principi de prioritat nacional que Vox imposa a tots els pactes amb el Partit Popular.
3: Mauge, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración, pues lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà també serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. I a França, a la Catalunya Nord, seguim molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que va obligar ahir a desallotjar prop de 2.000 persones. Anem cap allà, Núria Paraire, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir cap a les 10 de la nit. De fet, a quarts d'11 ja vam veure com marxaven alguns efectius. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. L'incendi va començar en una zona de càmpings al nord del municipi. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows i es van evacuar entre 2.000 i 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings, hi ha una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I una altra connexió també en directe, en aquest cas per anar fins a Venezuela. Novè dia després d'aquell terratrèmol i encara hi ha esperances de trobar gent en vida. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, sí, cada vegada menys, però són comptabilitzats, i això són xifres actualitzades d'aquesta matinada, 2.600 els morts oficials pel doble terratrèmol aquí a Venezuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400. La presidenta Delcy Rodríguez ha comparegut per assegurar que han estat ràpids en la gestió del terratrèmol. Sobre el terreny, la devastació absoluta de la zona costanera de l'estat de La Guaira contradiu les paraules de la presidenta, que sosté que la recerca de desapareguts sota la runa continua.
0: Doncs gràcies, Miquel. I avui, a banda d'estar pendents també de Venezuela, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona.
6: Just happy to be here in front of these people here. And just beautiful reception here in Barcelona.
0: Content de ser a Barcelona, deia el favorit ahir a la presentació, però avui també parlarem de les molèsties dels veïns de cara a aquest cap de setmana. I a 2:15, atenció, sessió de música dels 80 amb els germans Picó i Lluís Gavaldà.

Mentre el Mundial de Futbol tenim el descans, el Suïssa 1, Algèria 0. Aquesta matinada, Portugal s'ha classificat en guanyar 2-1 a Croàcia en un polèmic final, i Portugal serà el rival d'Espanya, vuitens de final. La selecció espanyola, en el seu millor partit que portem de Mundial, es va imposar ahir 3-0 a Àustria.

0: Ho notes, Freddy, o no? Vas sentint-ho o no, l'estiu?
1: Sí, ui, no noto res més. No noto res. No, l'estiu sí.
0: Mira, mira, escolta, escolta.
1: Sí, sí. Fins aquí estem d'acord.
0: Sí, sí. I la fiesta comença.
1: També. Sí,
0: de fet,
1: sí.
0: A nosaltres ara marxarem de vacances als de la temporada regular, però...
1: Què dius?
0: No s'havia dit encara.
1: No s'havia dit encara en antena. Oh, quina sorpresa!
0: És un estiu on passaran moltes coses,
1: sí.
0: I la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya hi serà, amb Frederic Vincent al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio. Per tant, us acompanyarem també... No, és un estiu molt intens. Tenim el 16 de juliol la llei d'amnistia.
1: Ah, sí.
0: Tenim l'eclipsi solar aquest, que a veure què passa.
1: Sí, senyor.
0: Tenim els incendis, que és una altra preocupació.
1: No, toquem fusta.
0: Toquem fusta. Tenim la situació política a Espanya. Ara tenim Vox, ara els tirotejos. Per tant, és un estiu en què caldrà també estar informats i connectats. És a dir, relaxeu-vos, viu de l'estiu, però no us desconnecteu. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
1: Amb un 42% dels catalans, que són els que declaren menys de 21.000 euros en ingressos per treball. Això, la declaració de la renda. Són dades del 2024, segons una estadística que ha publicat el Ministeri d'Hisenda, que també recull que més de 600.000 persones perceben lloguers d'immobles per prop de 1.000 euros al mes de mitjana.
0: I a Brussel·les?
1: Es declaren disposats a cedir a la pressió dels grups tecnològics, proposant que puguin utilitzar compensacions més barates per contrarrestar l'impacte climàtic dels centres de dades, sobretot els alimentats amb gas per la intel·ligència artificial. Així ho apunta un esborrany de la Comissió Europea que ha publicat aquesta nit el Financial Times.
0: I amb què t'adormir als Estats Units?
1: Sense cap mena de dubte amb el tema del dia. Avui és el casament de Taylor Swift. Avui es casa Taylor Swift i Travis Kelce al Madison Square Garden, en plena onada de calor i contraprogramant una mica els actes pels 250 anys dels Estats Units que estàs bombant a bombo i plateret Donald Trump.
0: I amb què diran avui a la Xina?
1: Amb avisos dels Estats Units i la Unió Europea. Les dues bandes han coincidit a admetre un cert neguit per la nova llei xinesa sobre la unitat ètnica, entrat en vigor aquesta setmana, i dona a Pequín la base legal per prendre mesures contra persones fins i tot fora de les seves fronteres.
3: Avui divendres 3 de juliol tornem a tenir un dia plenament estiuenc, amb molt de sol a tot arreu. Ara mateix a Rubió, al Pallars Jussà, 14 graus, a Solsona 15 graus, al Solsonès, a Gavà, al Baix Llobregat, 25 graus. La tendència de cara als propers dies és que continuï el temps assolellat, això inclou el cap de setmana, però també bona part de la setmana vinent, amb temperatures que aniran pujant al llarg dels propers dies. El punt màxim d'aquestes temperatures al llarg de les properes setmanes, de fet, serà dijous de la setmana vinent, que serà el punt més alt, i després tornaran a baixar una miqueta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. Però abans són les 6 i 9. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
6: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona i, segons diversos mitjans, es tractaria d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
7: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
6: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: I Andalusia, Juanma Moreno, que ha acabat, en aquest cas, claudicant, i ha incorporat a Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del Partit Popular amb el de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per elegir president.
8: Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua...

0: contemplat en una llei és el País Valencià a la llei de pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei serà impugnable.
1: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
2: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
1: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 dels delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel mateix cas després de la del president de la presidenta de la CEPI.
4: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el seu director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista acusada d'intentar frenar investigacions perjudicials per l'entorn de Pedro Sánchez. Des del govern espanyol confien que tot quedarà en no res. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
5: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
4: En un altre front judicial que assetja el PSOE, han denunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
3: I Salvador Illa apuntarà la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns. El president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però l'avisen que no serà un xec en blanc.
0: Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
3: Albert Prat.
6: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
7: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
6: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos, i Esquerra i els Comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
8: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
9: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
6: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a tot això, a Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regulació d'immigrants.
4: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en una edat laboral.
3: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els venezolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
11: Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, como es la fase de integración.
10: Tot i l'allau d'expedients rebuts, Cancela assegura que tothom rebrà una resposta.
11: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
10: De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: El procés de regularització d'immigrants no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar.
0: I perquè això sigui possible, han de tenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identitat d'estranger, el TIE, un document que és imprescindible perquè se'ls pugui contractar. Des de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela demana celeritat en els tràmits.
12: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
0: Si en el termini d'un any les persones regularitzades no han aconseguit aquesta documentació, podrien tornar a quedar en situació irregular.
3: I Junts per Catalunya denunciarà davant la Comissió Europea el procés de regularització d'immigrants del govern espanyol.
4: Ho avançava al Matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que alega que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i també que en tot el procés el reconeixement del català no s'ha tingut gens en compte com a requisit. I Espanya...

0: Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
1: I ja són gairebé 2.600 persones les mortes pel doble terratrèmol a Veneçuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes.
2: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les feines de rescat encara no s'han acabat.
1: Caracas, Joan Biosca.
3: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traien pit.
4: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
3: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos.
4: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos.
3: Des de Caracas, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a més del rescat de víctimes, Veneçuela també ha començat a pensar en la reconstrucció.
5: L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis, i és que hi ha moltes persones pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
1: Miquel Jarque, enviat especial a Veneçuela, bon dia de nou.
6: Hola, molt bon dia.
1: Les persones que esperen la certificació de l'estat de l'edifici, mentrestant, on fan vida?
6: Doncs mira, directament al carrer. S'estan en tendes de campanya, a la vorera, a les rotondes, enmig del passeig, sempre a prop de casa seva, per si necessiten alguna cosa i han d'entrar-hi. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallard, que coordina un equip que inspecciona i expedeix informes tècnics bàsics.
7: Trobem una aglomeració important, normalment als barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, qualsevol defecte, ja és una lesió, diguéssim, que té, que pugui rebre l'edifici.
6: Informes tècnics que espera, per exemple, la Lady Piñango. Té 23 anys i viu en un assentament que s'ha organitzat al passeig marítim de Playa Verde amb el seu fill d'un any, la seva filla de 4, el marit de 25 i l'àvia de 92. Casa seva la veu des del passeig.
8: Ai, mira, ai. Esa que t'haig que se ve una cortinita morada. Esa. Entonces, por temor de que, oye, fuera a pasar otra vez, nos salimos. Preferimos salir hasta que hubiese otra tragedia. Esta es la segunda tragedia, porque ya aquí se han caído las casas. En el 2010 tuvimos el derrumbe de las casas por deslizamiento de tierra.
6: Això va passar el 2010, però és que aquest gener va impactar un míssil quan els americans van segrestar el president Maduro. I el 1999, una esllavissada a la mateixa zona va dur doncs, entre 7.000 i 33.000 persones que va quedar sepultat enmig de la sorra i la terra de la muntanya. Per tant, una zona que realment fa per mal viure aquí.
1: Gràcies, Miquel. Una abraçada.
6: Fins ara.
9: Que pasaría a octavos de final y se enfrentaría al ganador del Colombia-Ghana.
1: I ara mateix està jugant la segona part el Suïssa-Algèria, el Mundial de Futbol Suïssa 2, Algèria 0.
9: Con un gran esfuerzo físico, con una gran presencia, una gran zancada. Avanza Zakaria, sigue Zakaria. Anda derecha para Embolo. El centro lo desvía enfadado como si no hubiera
1: mañana. Estava apretant Suïssa, però sembla que el partit en el minut 50 ara mateix de partit doncs continua com estava abans de la primera part. Suïssa 2, Algèria 0. Més notícies amb Marc Corral, Lara García i Alfonso. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya Nord, que hi va obligar a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria de la Mar.
11: La majoria dels evacuats són clients de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Molts d'ells han dormit en pavellons que van muntar els serveis d'emergència.
1: Des de Canet de Rosselló, Núria Paraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs aquí el cel ja és serè, no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir a les 10 de la nit, ara acabem de veure com marxen alguns camions. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants de tot el món. L'incendi va començar més al nord, en una zona de càmpings. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows. S'han evacuat més de 2.000 persones que s'han distribuït en equipaments de la zona. Hem visitat el que seria com un centre cívic on s'han preparat llits i se'ls va donar de sopar, i això és el que ens han explicat alguns dels que estaven als càmpings.
12: Allà ja no hi ha res, només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important.
13: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
10: Hi ha hagut en total una desena de ferits lleus.
1: Gràcies, Núria Paraire. I la primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació.
14: A tot això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïdes a les altes temperatures. Precisament un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau de temperatura la mortalitat augmenta un 35%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que la calor extrema també perjudica els professionals de la sanitat.
15: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. I envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
14: L'informe confirma que el risc de malaltia o morir per altes temperatures és molt més alt als barris de rendes baixes en gent gran i dones que viuen soles.
1: I el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
16: Primer va ser el president Salvador Illa qui en l'últim ple del Parlament va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
17: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
16: Ara ve el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Allà, que alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions de l'AP7.
18: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular.
16: L'AP7 va tornar a ser el punt més conflictiu de la xarxa viària del país, amb tres accidents en diferents punts que van provocar retencions quilomètriques.
1: I noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
11: Avui estan citades les dues filles de l'empresari i també un psiquiatre. La vídua va declarar que Isaac Andic volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
1: Mentre l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya.
14: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha hagut 255 desocupats més. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
19: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
14: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre les persones que s'han acollit a la regularització, i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
20: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Avui s'inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Qui l'inaugura és aquest que sentim, el cantant i compositor canadenc Bryan Adams. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats una vintena de concerts més.
1: La segona.

0: concerts per avui, en aquest cas a Barcelona, perquè Van Morrison actuarà aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast de 80 anys debutarà al Festival de Jazz de la capital catalana, un concert que és a les 8 del vespre i queden també algunes entrades.
1: I la tercera?
0: Ja sabem tota la programació musical i artística del Village dels Sons del Món que se celebrarà durant el festival del 25 de juliol a l'11 d'agost a la Ciutadella de Roses a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la SU, també hi haurà molts DJs, diversos tributs a Michael Jackson i Shakira, i també es podrà gaudir en directe del podcast Les Guarres.
1: I pel que fa als esports, Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial amb un 3-0 l'equip espanyol eliminat a Àustria.
2: Amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro, i el mataroní Lamine Yamal el millor jugador del partit.
3: El más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
2: De matinada 2-1 per a Portugal contra Croàcia, gol de Cristiano de penal i el del triomf al 93 de Ramos. Al 112 anulen el gol de l'empat a 2 de Croàcia. Dilluns que ve a Dallas, Espanya-Portugal de vuitens de final. Ara en joc el Suïssa-Algèria, que es manté amb empat a 2 a la segona part.
1: 2-0, no?
2: Sí. He dit empat a 2.
1: Sí.
2: Mare de Déu, bueno, senyor.
1: Que estan emocionant.
2: Està escrit 2-0 i volia dir 2-0.
1: Perquè és emocionant. És emocionant.
2: El cervell no rutlla.
1: És divendres. I avui al Mundial entra en joc l'Argentina de Messi.
2: Que juga a la mitjanit contra Cap Verd. Abans a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, i a quarts de 4 de la pròxima matinada, Colòmbia-Ghana.
1: I el Barça torna a la norma de l'1x1 financer.
2: Sí, gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'en Sofati Peña, l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Poden inscriure Gordon i tenen marge per fitxar Julián Álvarez. A l'Espanyol, el primer fitxatge és l'extrem de Parets del Vallès, Àlex Calatrava, de 26 anys, que ve del Castelló de segona.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui em permetreu que parli de mi i us expliqui que el motiu per llevar-me avui ha estat saber que demà començo vacances. Unes vacances relatives, també us ho dic, perquè malauradament sóc autònom i en aquest règim els drets laborals no apliquen, però vacances suficients com per estar una setmana sense matinar. No us imagineu com de feliç sóc amb aquesta idea i també amb la d'estar despert menys temps, en general. Ho diuen els metges, que el descans és importantíssim, i jo els hi penso fer tot el cas que no els hi faig amb altres coses. Però, ojo, perquè per descansar s'ha d'estar tranquil i això no serà fàcil. Potser seré víctima de l'anomenat síndrome de l'autònom alienat i no m'acabaré de relaxar perquè als autònoms ens passa que si no treballem ens sentim culpables. És una autèntica merda ser autònom, així que ara que hi penso, un bon motiu per llevar-se als que no ho sou pot ser celebrar-ho.

0: I avui cançons sobre el casament de Taylor Swift.
1: Sé que és avui a Nova York, en principi, Madison Square Garden. Repassem alguns dels que diuen que hi estan convidats, perquè tot molt secret. Stevie Nicks hi serà. De fet, diuen que actuaria en aquesta cerimònia.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera de Barcelona. Així ho relatava un testimoni de TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
2: Els fets han passat aquesta matinada. Com deia aquest testimoni, el pare de la Pegaso del districte de Sant Andreu, la víctima ha rebut diversos impactes de bala i tot apunta que es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines.
0: En clau política, Juanma Moreno ha acabat incorporant Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
3: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és anomenada prioritat nacional.
4: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: És una de les qüestions que parlarem avui a l'Àgora amb Juan Millán, també senador del Partit Popular. I Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns després d'aconseguir que li aprovin els pressupostos per aquest any.
2: Els primers comptes de la Generalitat des del 2023 freguen els 50.000 milions d'euros i 3 de cada 4 aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i Comuns, Esther Capella i Jèssica Albiach.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
6: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalitat i serveis públics.
0: I avui a l'Àgora també, a tocar de les 9, Alicia Romero, consellera d'Economia. Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
3: A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
0: Els bombers que han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord.
2: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpings entre Canet i Santa Maria la Mar.
7: Allà ja no hi ha res. Només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important, que tot estigui bé i que la gent també estigui bé.
0: I el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits, segons el balanç actualitzat aquesta matinada.
3: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe.
8: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Nou matí de declaracions davant la jutja del cas Andic.
2: Avui estan citades a declarar els jutjats de Martorell les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan a petició de la terapeuta familiar.
0: I avui fa 20 anys de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
3: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes, no s'ha après.
0: I en esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial.
2: El convidat espanyol amb quatre catalans titulars s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens.
0: Mentre juga a Suïssa contra Algèria i de moment guanya 2-0. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia.
9: I en foto inclosa, el diari ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar dos gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb esports, el Tour és el tema d'obertura del periòdico, gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona a l'aparador mundial del Tour, i el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu Lara, que ja pedaleja a Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno l'anomenada prioritat nacional, i a Lara, que ja són 257.000 les persones, els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: Avui a Cornudella de Montsant, el Priorat, es lleven amb 15 graus. Al migdia arribaran els 35. A Vinebre, la Ribera d'Ebre, tenen 21 graus i la temperatura màxima arribarà als 38. Tomàs Molina, bon dia.
10: Bon dia. La calor tornarà a ser protagonista al llarg dels propers dies. Aquest cap de setmana esperem una pujada a les temperatures. Hi ha un preavís de calor a partir de diumenge i fins a dimecres de la setmana vinent del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, amb la tramuntana que continuarà bufant fins a dissabte al matí. Per tant, molta precaució i atenció a aquest risc molt alt d'incendis.
0: I davant dels signes de col·lapse de l'AP7, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Mentre els oients escolteu aquest comentari, pot ser que a l'AP7 hi hagi passat un nou accident de trànsit que involucri algun camió. Des de fa uns anys, la nostra autopista més important no només ha deixat de ser una via ràpida, sinó també una via segura. Dit de forma més crua, a l'AP7 hi passes por. Durant l'últim lustre, el trànsit de vehicles pesants hi ha augmentat fins a un 40%, i en zones com la del Vallès hi poden circular fins a 160.000 vehicles de mitjana. Com passa sempre, a Espanya li importa ben poc la nostra seguretat, i per això han endarrerit el corredor del Mediterrani uns quants anys per evitar el transport mercantil per via de tren. I també li ha negat a l'AP7 els tres carrils que hauria de tenir durant tot el seu transcurs a Catalunya. Si pensem en com creixerà l'àrea metropolitana en el futur immediat, la cosa pinta molt negra. Si ets al volant, ja pots resar.

0: I en el repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial anem cap a Sud-àfrica del 2010. Un Mundial que guanya Espanya i apareix la cançó de la Coca-Cola, la firma publicitària que decideix apostar per aquesta cançó mundialista.
1: És el Mundial de Don Andrés Iniesta, el de la final entre Espanya i els Països Baixos, la final que mai hauria predit Florentino Pérez, i és que la selecció espanyola, entrenada per Vicente del Bosque, un entrenador de províncies, com s'hi referia el president blanc, per dir que no tenia qualitat pel Madrid, va ser capaç de convertir Espanya en campiona mundial. Aquest waving flag significa quan la bandera oneja al vent. La canta el somali canadenc Canan i David Bisbal. El partit.

0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalías?
1: Bon dia, doncs mira, amb en David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i un dels metges amb més renom de Catalunya, ens ha donat alguns consells a l'hora de viatjar.
2: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe, sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant, seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos.
0: Doncs haurem de plegar d'aquest programa. I avui on són festes?
1: Avui arrenca la Festa Major de Terrassa. Entre molts dels actes que hi haurà avui, a les 11 hi ha el Ball de Gralles a la plaça de la Torre del Castell Palau.
0: Sí, la plaça Vella.
1: I a partir de les 12 de la nit a la plaça Vella hi haurà el concert de Balkan Paradise Orquestra i també a les 12 de la nit concert dels Amics de les Arts
0: a l'escenari
1: Vela, al parc de Ball Paradís.
0: Molt bé, doncs tots cap a Terrassa. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la fusiva celebració de Kane, el germà de Lamine Yamal, després del tercer gol de la selecció, i una de les altres imatges d'ahir, que ja fa la volta al món, és Rosalía.
4: Hòstia, jo que s'ha dado por vencida, ya no hemos visto... Ja no
3: el segon gol d'Espanya va sonar de fons la seva cançó, Despecha, i totes les càmeres, per cert, van gravar com ella es posava la mà al cor i deia en català, que fort. A Rosalía anava acompanyada, per cert, de Penélope Cruz, Javier Bardem, i al partit també hi van assistir Alexia Putellas i Carles Puyol.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge del Francesc, veí del Clot, a Barcelona. Es queixa de les afectacions que la sortida del Tour des de la ciutat comporten per als veïns. Explica que aquest dijous va intentar fer un trajecte habitual en autobús i no se'n va sortir, tant pels talls i desviacions del servei com per la manca d'informació que diu que hi havia a les parades o a les pàgines web de l'Ajuntament i TMB. També per les conseqüències que considera que tenen aquests grans esdeveniments per la ciutat.
7: Estem cremadíssims. Jo visc a la zona de Glòries, aquí al Clot, portem 45 anys d'obres en aquesta zona. I, bueno, això és un show que no sé quan s'acabarà, però la gent comencem a estafar-se. De tenir-lo del pub, tenim això. Com no teniu prova 1.000 milions de turistes que venen per Barcelona, sembla que vulguin que vinguin més i ens facin fora els barcelonins.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 ha registrat un nou rècord històric. Ahir va sumar un 1,37% i avui obrirà des dels 19.670 punts. La resta de borses europees també van registrar crescudes sòlides ahir, tot gràcies a les dades dèbils d'ocupació dels Estats Units que allunyen la possibilitat d'una nova pujada dels tipus d'interès. De fet, el Dow Jones, el principal índex de Nova York, va pujar ahir més d'un 1%. El preu del petroli continua baixant. El barril de Brent costa aquesta hora $72. Ahir va arribar a baixar fins als 70. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics també operen en verd. El Kospi de Seul puja un 2,5%, el Hang Seng de Hong Kong un 2% i el Nikkei de Tòquio gairebé un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a Carrefour.es fins al 5 de juliol.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: I comencem amb una informació de les últimes hores. Un nou tiroteig mortal a Barcelona. Han matat a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera.
8: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat a CTV3.
9: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
8: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos han fet càrrec de la investigació.
6: I en clau política, Andalusia, Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat finalment Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president.
8: El pacte es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per reelegir-lo president. Els d'Abascal entren al govern andalús amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua a les ajudes socials. Moreno volia governar en solitari, però li faltaven dos escons per revalidar la majoria absoluta.
10: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
8: La candidata del PSOE Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així el pacte.
11: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Que esto es un pacto de vergüencilla.
8: Andalusia es converteix així en la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
6: A Veneçuela, la presidenta interina del país treu pit de la reacció del seu govern davant del doble terratrèmol.
8: Ja són gairebé 2.600 els morts i la xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats del país. Mentrestant, Delcy Rodríguez nega negligència en el desplegament per al rescat i defensa que ha estat a l'altura de les circumstàncies. Avisa que les feines encara no s'han acabat.
12: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
8: Assegurar que en relació amb l'estat de l'Alguaire, un dels més afectats, poc després del terratrèmol van rebre un atac extern elaborat en laboratoris, diu, per generar el caos. Missatges com ara, vagin tots a l'Alguaire, amb l'objectiu, diu, de posar traves al dispositiu d'emergència.
12: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a la Guaira para causar caos.
8: A més del rescat de víctimes, Venezuela també comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'hi ha desplaçat, està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis i és que moltes persones estan pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
6: Més notícies. Avui fa 20 anys justos de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
8: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del Papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes no s'han après.
6: Anem a València, Pepa Ferrer.
13: El Partit Popular, que aleshores governava la Generalitat Valenciana, es va afanyar a difondre la versió oficial. Només dues hores després de l'accident ja apuntava que el responsable havia estat el maquinista i que la causa havia sigut l'excés de velocitat. La comissió d'investigació es va constituir aquell mateix estiu i només va celebrar 4 sessions. El president de la Generalitat, Francisco Camps, no va rebre mai les víctimes. Per a Rosa Garrote, la presidenta de l'Associació de Víctimes, els polítics no han après res d'aquella tragèdia.
14: Bueno, que de realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
13: Les víctimes van trigar gairebé 14 anys a obtenir una sentència. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El conseller de Política Lingüística ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que la van acomiadar per parlar català a la feina.
8: El conseller Francesc Xavier Vila ha portat el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. La dona denuncia que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa li van van retreure que parlés en català i li van indicar que no ho fes. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
15: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
8: Àtico nega les acusacions i assegura que l'acomiadament va ser per altres motius. Sentim Nayara Schaller, directora d'operacions.
16: És una decisió estrictament laboral. El que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
6: I a la crònica cultural, avui comencem parlant de la reina del pop. Això és de fa només uns minuts.

0: Perquè Marta Viana ja es pot escoltar el disc més esperat d'ella, Confessions 2.
1: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna torna a la pista de ball i les crítiques ja s'han desfet en elogis. Parlem que l'àlbum, que és l'àlbum més vital en dues dècades, que els primers 30 minuts diuen són impecables i aplaudeixen que la gran dama del pop segueix sabent com fer-nos moure a tots. Confessions 2 té temes dedicats, per cert, al seu exmarit, aquesta que sentim, a l'actor Sean Penn, també sobre la seva madrastra, parla de l'amor del seu germà i la difícil relació amb la seva filla. El disc, per cert, compta amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter, Stromae o Lola León, que precisament és la seva filla.

0: Va, més cultura. La polèmica artista radical Florentina Holzinger debuta a Barcelona en el marc del Festival Grec amb el muntatge Ofèlia's Got Talent.
1: L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat. Això es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc.
0: Marta Vives.
2: Taps a les orelles i una ambulància a l'entrada de Lliure que atès dues persones. Holzinger proposa un concurs de talents que es converteix en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i també mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Vet aquí un muntatge tècnicament complicadíssim, una piscina, dos cups d'aigua i un helicòpter de veritat. I sobre l'escenari, un endoscopi en directe, un tatuatge i un piercing, a més d'un número d'escapisme fallit. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
3: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure-ho.
4: Increïble, espectacular.
5: Doncs impressionant, la veritat.
6: Doncs ho he de madurar.
7: Mira, una bogeria, encara processant. Porto impactada, jo, vaja.
2: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu això.

0: Aquesta és la Rosalía, no, Marta?
1: Sí, aquesta...
0: La Rosalía i algú altre.
1: Algú altre, que de moment
0: no sabem.
1: No sabem. Yes. És una cançó, perdoneu, que va avançar al concert que va fer dimecres a Los Angeles. L'artista no la va cantar en viu, però sí que va fer sonar aquest fragment en gravat de poc més d'un minut. Aquesta és una manera de presentar la cançó que també recorda el gest que Rosalía va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquell moment va estrenar Despecha i que després es va acabar convertint en una cançó de l'estiu. Les xarxes ara van plenes d'especulacions que intenten, doncs, precisament identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
0: Aquests sí que sabem qui són.
2: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: És el petit de Caleril, no?
1: El petit de Caleril, que ha inaugurat el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb un espectacle poètic basat en la cultura popular amb més d'un centenar de músics. Recordem que el Festival Vida s'allarga fins demà dissabte.
0: Vilanova i la Geltrú, Montse Gené.
3: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el petit de Caleril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta innovadora i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
4: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
3: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
0: I els esports, Montse Raya.
5: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, 2 gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, el millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 del triomf portuguès. A punt de finalitzar ja el descompte, Suïssa 2, Algèria 0. Avui l'Argentina de Messi juga contra el Cap Verd com a partit destacat del Mundial i el Barça tornen a la norma de l'úpero financer gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
6: Mig segle, 50 anys d'un dels moments més icònics de la història de l'esport. Ningú estava preparat, ni tan sols el marcador. I és que este mes de juliol se compleixen 50 anys del 10 perfecte de Nadia Comaneci en gimnàstica, el primer de la història. El marcador va mostrar un 1.00 perquè no estava preparat per a la puntuació perfecta. Imagineu-vos la incredulitat primer en aquell pavelló i després l'eufòria dels que van viure en directe un moment històric. Ixe primer 10 va ser en les asimètriques, en la competició per equips dels Jocs Olímpics de Montreal 76. Però en un esport com la gimnàstica, on l'art en forma part intrínseca, la irrupció de la jove romanesa de només 14 anys va suposar alguna cosa més. Amb la seva manera de fer i entendre la gimnàstica, ho va revolucionar tot.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. A Casserres, al Berguedà, 17 graus de temperatura. A Prades, al Baix Camp, 10 graus de temperatura. A l'Hospitalet de l'Infant, també al Baix Camp, 23 graus, però és que a Prades estan a 928 metres d'alçada. Avui un dia, un altre cop de sol, de calor, i la calor serà la protagonista del temps també dels propers dies. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, un preavís per calor que anirà com a mínim des de diumenge fins dimecres de la setmana vinent. Hem de parlar també de la tramuntana que continua bufant a l'Empordà i, per tant, doncs, tornar a tenir present aquest perill d'incendi, perill molt alt d'incendi, amb aquestes temperatures altes i amb la presència del vent.
9: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Com es diu el teu fill?
13: Es diu Fortià.
12: Fortià, ja hem acabat.
13: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
1: la conciliació
12: familiar. No, home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
1: Moltes gràcies.
13: Adéu.
12: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
11: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
14: Quarts de nou, obrirem l'hora entrevistant la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'aprovació dels pressupostos.
15: I tot seguit, rebrem a l'estudi el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
14: A les 10 ens fixarem en el Tour de França i sentirem les queixes d'alguns veïns per les afectacions a la mobilitat a Barcelona.
15: I a les 11, l'últim dilema de la temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Voldríeu canviar coses que heu fet o accepteu errors i encerts perquè de tot se n'aprèn?
14: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, i Gerard Jubany?
16: Ahir a temes pendents va venir en Ferran Adrià per explicar-nos que al Bulli van crear un dia un plat especial per combatre aquests restaurants que no et deixen demanar paelles si no sou un mínim de dues persones.
17: És un plat que ens vam inventar al Bulli a principis del 2000.
18: A veure, quin plat deu inventar, Adrià, exactament. Ferran?
17: Arròs per un.
16: Hòstia. Arròs per un.
18: És que
17: I com es titulava?
18: Com es titulava?
17: Arròs per un. Arròs.
18: Saps? Hòstia.
16: Què? Com? A veure...
18: No, és una genialitat. No li busquis el sentit. No.
17: Arròs per un arròs. Com si fos una multiplicació.
16: Arròs per un igual a arròs.
17: Si multipliques un número per un...
16: Arròs per un arròs.
17: El número... O sigui, arròs per un...
16: Sí, arròs.
18: Ja ho hem entès. Sí.
17: Llavors, vam fixar-se que no havia restaurant on se poguessin menjar arròs per un sol, sí. Que la carta sempre ficava allò de la Pax Min Dos...
18: Paella Min Dos Pax.
17: Pax és persona en llatí. Vam fer moltes investigacions amb el Juli Soler, el meu germà,
16: sí,
17: i tal.
16: Sí,
17: vam arribar el paella d'arròs per dos per un.
18: Per dos per un.
16: A veure, avui a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
19: Avui és un bon dia per recordar-vos un llibre que en realitat és una història de terror i un llibre sobre malalties mentals. Es tracta de Lolita, de Vladimir Nabokov. La idea d'enamorar-se o de fascinar-se per noies massa joves, menors d'edat, és una d'aquelles coses que ens hauria de fer pensar com a societat si estem fent les coses realment bé. Aquestes setmanes n'estem parlant molt d'això de la majoria d'edat i del consentiment sexual, però és que si Nabokov va dedicar un llibre a algú que estava profundament malalt perquè s'enamorava de noies joves, potser hauríem de fer-li una mica de cas.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
20: Avui és un bon dia per acceptar que estiguem o no, literalment, de vacances, però el cervell ja s'ha acabat el curs. Ara l'objectiu és sobreviure a la calor i a la humitat, que sembla que estiguem a Bangkok, i evitar que el pastís de gelatina que tenim per cervell s'acabi de liquar del tot. Guardeu-vos del sol, aneu a jeure a l'ombreta dels pins a la piscina i jugueu escacs. Compte com a reforç escolar. Aviam si remuntem les mates el curs que ve. Bon estiu!

0: Tornem avui a parlar de calor, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un previs per calor per la setmana vinent, de diumenge a dimecres. Tomàs Molina, bon dia. Durarà gaire?
1: Bon dia, sí. La setmana vinent tornarà a ser una setmana de calor, amb temperatures que tornaran a arribar probablement fins als 40 graus. De moment, avui tornarem a tenir un dia de sol amb temperatures més normals per l'època de l'any, pel mes de juliol. Al cap de setmana persistirà el sol. De fet, tenim sol per uns quants dies. I atenció al vent, perquè la tramuntana continua bufant i això fa que el perill d'incendis continuï sent molt alt en tota la zona de l'Empordà.
0: Tot això el dia en què un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Ho explicava un veí a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. Fins ara, el govern circumscrivia aquests incidents amb les màfies i el tràfic de drogues. En aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem en temps d'àgora a partir de les 9 i també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
3: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: I la pregunta que ens farem, seran els únics pressupostos de la legislatura? Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem, com dèiem, amb la consellera Alicia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que ens acompanyarà a partir de les 9. I també analitzarem com es va estenent aquest principi de prioritat nacional que Vox imposa en tots els pactes amb el Partit Popular.
4: Mauge, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Pues, lógicamente, se incorpora y en algunos casos, en el acuerdo, pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura i l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. A la Catalunya Nord continuem molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que hi va obligar a desallotjar prop de 2.000 persones. La cosa, per això, aquest matí ja pinta millor. Anem cap allà. Núria Paraire, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, torna a bufar el vent i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings que ens queda aquí a l'esquerra i la zona del port a la dreta. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames i ara les tasques dels bombers doncs, se centren en remullar tot, sobretot la zona industrial del port on ha cremat parcialment una gran empresa de construcció de catamarans que va provocar una columna de fum molt negra. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de 3 càmpings. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. Molts ja s'han buscat la vida per passar la nit també en alguns hotels. I als càmpings s'han cremat uns 250 bungalows. Hi ha en total una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. En esports, el Mundial de Futbol, Suïssa s'acaba de classificar pels vuitens de final. Han guanyat 2-0 contra Algèria. Jugarà contra el guanyador de Colòmbia, Ghana, i Espanya jugarà contra Portugal dilluns al vespre. La selecció espanyola va fer el millor partit del Mundial, 3-0 contra Àustria. Lamine Yamal.
6: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Ja de batirada, Portugal s'ha classificat, van guanyar 2-1 contra Croàcia en un final polèmic. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona. Content de ser Barcelona, deia el favorit Tadej Pogačar ahir a la presentació. Però avui també parlarem de les molèsties que els veïns tenen de cara a aquest cap de setmana. Tot això avui, Carroses, a l'Empordà, el sol ha sortit a les 6 i 16 minuts. A Juncosa, a les Garrigues, es pondrà quan passin 4 minuts de 2:15 de la nit. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Gorda del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i amb Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: 15 anys.
8: Tenia el noi mort aquesta nit al parc de la Pegaso en un tiroteig que hi ha hagut durant una baralla entre bandes llatines. Diversos testimonis han trucat al 112 per advertir d'uns aldarulls a la zona de les pistes de voleibol fins que s'han sentit diversos trets.
9: Segons explica Maica Navarro a La Vanguardia, les primeres patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana han estat mitja hora intentant sense èxit reanimar el menor. Diverses persones han explicat que han vist quatre joves fugint del lloc cap a la Meridiana, el jove. Feia 7 mesos que hauria arribat a Barcelona i se'l veia sovint per la zona.
0: Crim masclista.
10: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament a mans del pare, a Fenollar, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21.
8: El pare de 53 i una altra filla de la parella els van trobar ferits per arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Hauria estat aquesta filla qui hauria avisat els serveis d'emergència. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella.
0: Claudica.
9: Juanma Moreno és el quart president autonòmic del PP que inclou Vox al govern després d'un pacte que inclou la prioritat nacional. Això ben bé encara no se sap com es posarà en pràctica, però vol dir que es discrimina els nouvinguts a l'hora de rebre ajudes socials. El pacte, tancat poc abans de la segona votació, inclou 150 mesures.
10: Això andalú. El primer lloc, però, on això de la prioritat nacional es traslladarà en una llei serà probablement al País Valencià, on Vox ha posat com a condició incloure-ho el PP per aprovar els pressupostos. Avui tindrà oportunitat de parlar-ne Alberto Núñez Feijóo, serà a Castelló en un acte amb dirigents populars locals.
11: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
12: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
11: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Lidera.
8: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de la regularització d'immigrants. A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
9: Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. A l'espera que el Suprem decideixi si ho porta a la justícia europea, Junts anuncia que ho farà. Míriam Nogueres, al Matí de Catalunya Ràdio.
13: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: Estabilitat.
10: És el que s'assegura el govern de Salvador Illa després d'aprovar els primers i possiblement únics pressupostos de la legislatura.
14: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
15: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
14: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
16: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
17: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
14: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En tot moment.
8: L'Hospital Vall d'Hebron assegura que el nadó maltractat suposadament pels seus pares va estar protegit des que va ingressar al centre hospitalari. Aquest és el principal argument que la Vall d'Hebron, en referència al maltractament infantil, ha traslladat al govern per rebatre l'expedient sancionador obert, també contra Sant Joan de Déu, Sant Pau i el cap Roger de Flor, en considerar que no es va actuar a temps. Ho avança avui el periòdico.
0: Continua.
9: El govern espanyol manté Mercedes González al capdavant de la Guàrdia Civil, tot i haver estat imputada en el cas Leire. El jutge Santiago Pedraz també investiga el seu número 2 per suposats delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
18: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: Es defensa.
10: La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha sortit avui a rebatre els qui critiquen la falta de recursos o la lentitud en les tasques de rescat del terratrèmol.
19: La primera decisió ese día fue se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
0: Anem cap a La Guaira. Miquel Jarque, bon dia.
20: Bon dia. Mentrestant, els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics als habitatges. I és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a les rèpliques i que a casa seva caigui. Corren per La Guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, doncs són les que han quedat més destruïdes. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Edward i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a La Guaira. Tots els estan tirant a terra.
21: No soportaron al temblor. No soportaron nada y ya, bueno, como usted se está dando de cuenta,

0: euros.
1: És la multa que haurà de pagar Google a la justícia europea per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història de la Unió Europea que imposa contra un gegant tecnològic.
2: La sentència considera provat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador.
3: De pagament.
4: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta perquè s'hagi de tornar a pagar per circular per l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
1: 5 anys després de la retirada dels peatges, el debat ha tornat sobre la taula pel mal estat de la carretera i l'alta sinistralitat. Són paraules de Catalunya Ràdio.
5: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també. L'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i qui paguin.
3: S'ha acabat.
2: El brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
6: Today, the final contact...
7: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
4: L'antivirus va provocar 3 morts, es va detectar 13 casos positius i es va fer un seguiment de 650 contactes de 33 països.
3: Torna la reina del pop.
1: Madonna publica avui l'àlbum Confessions 2, la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. La crítica ja s'ha desfet en elogis i parlen de l'àlbum més vital i rellevant en 2 dècades. El disc té temes que parlen del seu exmarit, l'actor Sean Penn, de la seva filla o sobre la mort del seu germà. El disc compta també amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter o Stromae.
3: Stromae.
1: Stromae.
3: Cançó inèdita.
2: La que va avançar Rosalía al concert a Los Angeles, l'artista no la va cantar en directe, sinó que en va reproduir un fragment d'un minut. De moment, però, no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista masculí qui col·labora.
3: I arrenca. I'm ready
4: to love you. Avui l'artista canadenc Bryan Adams inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats 10 de concerts.
3: I més de 100 músics.
8: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar...
1: Ahir el concert inaugural del Petit de Caralil, de Caralil, al Festival Vida, Vilanova i la Geltrú.
3: Montse Gené Riba, bon dia.
9: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el Petit de Caralil, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta novedosa i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
10: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
9: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
3: I pel que fa als esports, Montserraia, Lamine brilla.
11: En l'Espanya 3, Àustria 0, que ha classificat l'equip espanyol per als 8ens de final del Mundial. 2 gols d'Oyarzábal, 1 de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. Els 8ens jugaran contra Portugal.
12: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
11: Portugal 2, Croàcia 1 i fa només una estona acabat el Suïssa 2, Algèria 0.
3: I avui Messi.
11: L'Argentina juga a la mitjanit contra Cap Verd abans a les 8 del vespre Austràlia, Egipte i a 3:15 de la pròxima matinada Colòmbia, Ghana. I el Barça tornen a la norma de l'1x1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Peña.
13: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és divendres 3 de juliol del 2026 i a les últimes...

0: Aleshores, a Catalunya ha nascut el Marcel, quan passaven 8 minuts de les 2 de la matinada a l'Hospital de Sant Pau. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 8:15. Us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Gironella, 20 a Cubelles i 26 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
3: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, a la resta de carreteres força fluidesa.
2: Parlant de mobilitat, el Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona, considerant inacceptable que el retorn dels trens semidirectes entre Manresa i la capital es plantegi en el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040.
4: Amb un horitzó tan llunyà, diuen, com el 2040, és per això que exigeix al Parlament, el Departament de Territori, a Renfe i a Adif, la recuperació immediata del servei de la línia R4 Nord.
5: L'ens comarcal veu inadmissible que una connexió que el Bages ja va tenir durant 8 anys, entre el 2014 i el 2022, es presenti ara com una actuació de futur a 14 anys vista.
2: I més mobilitat. Des d'avui fins al 13 de setembre es tallen les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs a Barcelona per cobrir i desdoblar les vies a la Gran Via entre els carrers de Badajoz i Bilbao.
4: La T4 ha quedat tallada entre Verdaguer i el Maresme, i la T5 i la T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. La línia 4 del metro, la Groga, és la principal alternativa. A més, dues línies especials d'autobusos recorren els trams afectats.
5: La Diagonal en sentit Llobregat es desvia pel carrer Tànger, des d'on es pot seguir cap al centre per Padilla o Marina.
2: Més notícies. Controlat l'incendi que ha cremat en una indústria a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, situada al Camí Ral.
4: 7 dotacions hi han treballat per acabar d'extingir-lo.
5: Els equips d'extinció han localitzat el focus de l'incendi a l'interior de la nau i també han treballat a l'exterior de l'empresa, on cremen un contenidor i uns matolls.
2: I més incendis. Aquest al Berguedà, un incendi en una fregidora industrial que ha provocat que 10 persones hagin hagut de ser ateses per intoxicació de fum a Berga.
4: El foc s'ha declarat en una planta de fabricació de patates fregides.
5: I 3 dels atesos han hagut de ser traslladats a l'hospital per intoxicació a lleu.
2: Un altre cop al Baix ha detingut un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada.
4: Els testimonis sostenen que ha molestat altres usuaris de la instal·lació fins que l'han arrestat els agents municipals. Ho llegim al Regió 7.
2: I a Osona, les Masies de Voltregà ja tenen nou alcalde.
5: Gil Codina ha pres possessió aquesta nit passada, encapçalarà els últims mesos de mandat seguint l'acord entre Sumem i Fem Ara Pacte Local.
2: I Cultura. Van Morrison actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast, de 80 anys, debutarà al Festival de Jazz de la capital del país i torna a M-Clan. Celebren el 30è aniversari a 9:45 al Poble Espanyol, entrades a partir de 46 euros. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: I quan són les 7:20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc, avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. I amb foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de la celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols. Titulant, la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb esports, el Torres, el tema d'obertura del periòdico, gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez, el periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia imposa a Moreno la prioritat nacional i a l'Ara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya a ser regularitzats. I abans de marxar del quiosc, ens hem d'acomiadar del Calet, el nostre quiosque. Calet, bon dia.
8: Molt bon dia a tothom.
5: Avui agafem vacances i ens tornarem a veure a finals d'agost.
8: Pues d'aquí fins al mes de... finals d'agost, que tingueu un bon estiu i bones vacances per tothom.
9: Agafes vacances igualment. Tu també?
8: Jo també. Agafaré del 3 fins al 24 d'agost.
0: Ja.
8: I marxarem cap a Tunes, com sempre.
9: Molt bé, Calet, doncs molt bon estiu.
8: Molt bon estiu a tothom.
9: Adéu.
8: Adéu.
10: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: El 12 de juny... El 12 de juny del 1946.
10: I el número de la sort, el...
11: 4.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, el dia que Maradona va intentar dividir Itàlia, Maiol.
12: Tal dia com avui, 1990, Argentina-Itàlia, l'estadi San Paolo de Nàpols, un estadi que avui es diu Diego Armando Maradona.
13: Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado.
12: Maradona no és una persona qualquiera, canta Calamaro i menja a Nàpols. El Mundial del 90 arriba just en el moment que se l'ha beatificat quan acaba de guanyar el segon Scudetto per l'equip de la ciutat.
14: 17:47 minuti, Stadio San Paolo, Napoli, campione d'Itàlia!
12: A Itàlia 90, l'Argentina és la vigent campiona i Maradona l'estrella. I el partit inaugural a Milà... Xiulets a l'himne argentí per postres, derrota de l'Argentina davant el Camerun. Els dos següents partits a la fase de grup es juguen a Nàpols i l'ambient és més calmat, però quan torna al nord, tornen els xiulets.
0: Però per què xiulen?
12: Bàsicament perquè entre el nord i el sud d'Itàlia hi ha una rivalitat política forta i Nàpols aconsegueix que també sigui futbolística, trencant l'hegemonia del Milà i la Juventus, com un Barça-Madrid, vaja. I el futbol va voler que la semifinal d'aquell Mundial fos una Argentina-Itàlia. A Nàpols, a l'estadi on poques setmanes abans s'hi cantava això. Mama, saps per què em batega el cor? He vist a Maradona, mama, i n'estic enamorat. Maradona volia aprofitar aquest amor i abans de les semifinals va afirmar que Itàlia odiava el sud del país i que esperava que després de 6 anys el Nàpols, els napolitans, animessin l'Argentina.
15: 6 anys de la meva vida aquí a Nàpoli. Credo que la gent farà el tifo per la meva nacional. Jo no le posso chiedere più niente.
12: El dia del partit, la resposta en una pancarta. Diego al cor, Itàlia als càntics. I al terreny de joc s'avança a Itàlia amb alegria a l'estadi. Però quan marca l'Argentina hi ha també una certa eufòria. I els penals xuta Maradona.
16: Maradona, gol! Gol!
12: Nàpols va plorar la derrota del seu país i va celebrar la victòria del seu déu. La resta d'Itàlia mai perdonaria a Maradona l'eliminació i, de fet, a la final, que Argentina va perdre, a Roma, hi va haver una xiulada aixordadora i, en el moment dels himnes, Maradona va mirar a càmera per insultar visiblement tots els italians. Tots, excepte els del sud, que sempre portaran Maradona al cor.
17: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir dijous l'Enigmàrius feia el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft. I la resposta era 2. Tocar el 2 vol dir marxar. I l'MSDOS era un antic sistema operatiu de Microsoft que funcionava a tots els PC. Avui divendres acabem la 19a temporada de la Lliga Enigmàrius agraint la participació activa de tots els oients amb un últim enigma alfanumèric. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. Bon estiu.
18: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la indemnització que A3 Media haurà de pagar la socorrista que es va viralitzar dient allò de la Elia Oparda.
20: Ahir es va fer públic que aquella noia socorrista que al 2008 es va fer viral amb un vídeo on deia que la Elia Oparda ha guanyat un judici contra A3 Media, la cadena que va emetre les declaracions que després van córrer per internet, i que ara li tindrà que pagar 50.000 euros pels danys. Jo no tenia ni idea del que va patir la jove, ansietat, depressió, per culpa del vídeo, cosa que també convida a la reflexió. La tele cruel en estat pur.
0: I a la recomanació del dia avui, que fa 20 anys de l'aprovació de l'ús del català a la Unió Europea en l'àmbit escrit, la Cristina Bordes ens recomana el documental El català a Europa, Missió Impossible.
21: Un 30 minuts que flirteja amb el thriller polític per submergir-nos en les interioritats i negociacions diplomàtiques intenses a Brussel·les. Estudia l'estira i arronsa, els recels, les traves burocràtiques davant la fita històrica d'intentar convertir el català en la 25a llengua oficial de la Unió Europea i ajuda a entendre per què un dret lingüístic es converteix en un trencaclosques geopolític. El català a Europa, Missió Impossible. Possible és a la plataforma 3CAT.
22: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:28, el protagonista del dia d'avui és Gerard Jubany. Bon dia.
24: Bon dia, als pressupostos.
25: La llei de pressupostos ha estat aprovat.
26: Roma locuta, causa finita.
27: Vinga.
24: El Parlament de Catalunya ha aprovat els primers pressupostos del president Salvador Illa gràcies al suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns.
0: Sí, són uns pressupostos que freguen els 50.000 milions d'euros. És un 22% més que els últims pressupostos que es van aprovar el 2023.
28: Exacte, que eren els meus.
0: Home, president Pere Aragonès, bon dia.
28: Tal, bon dia, està? Ricard.
0: Com van els hotels?
28: Bé, mira, ara de bòlit, perquè estem...
0: La temporada alta.
28: Temporada alta, clar. I això és no parar.
24: Clar, sí. Perquè vostè el 2024 ja va anunciar que es retirava de la primera línia política per dedicar-se a això que dèiem, no? El sector hoteler, sí, que és el que li ve per via familiar.
28: Esclar,
24: no?
28: I a principis de... Ui, perdoneu un moment que truquen, eh?
24: Però... Què porta, sí, un telèfon fix?
28: Digui'm, room for two in the seafront. I no, only used to the autopist. Ok, bye, adiós.
24: Està fent una reserva.
28: Sí, és una bogeria.
24: Sí, ho veig. En tot cas, dèiem que ahir es van aprovar els pressupostos, eh?
28: Sí, ja ho he sentit, no en tenia ni idea, perquè és que des que vaig abandonar amb la primera línia política, no estic al cas.
0: Han tirat endavant gràcies al suport dels Comuns i d'Esquerra.
28: Ui, imagina't, he influït a la política catalana fins ahir.
24: Sí, fins ahir anàvem amb els seus pressupostos. Sí.
28: Qui mana ara, Esquerra?
0: Oriol Junqueras. Sí.
28: El collons. Hosti, sí, perdoneu.
24: Una reserva,
0: faci.
28: Aneu fent el programa. Una estanza, dice? Quanti persone?
0: Són 8:15. Un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava així els fets a TV3.
29: Escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. I la Guàrdia Civil investiga com a cas de violència masclista la mort d'una dona de 52 anys i també la seva filla, de 21, suposadament a mans del pare del Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i també hi havia el pare i un presumpte assassí i una altra filla, tots dos ferits amb per arma blanca. I ja són 4 els governs autonòmics del Partit Popular que han inclòs Vox a l'executiu després de pactar la prioritat nacional. L'últim, Andalusia.
30: Mauge, la prioritat nacional és Arraigo.
1: El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración, pues lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
0: I a la Catalunya Nord, els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de 3 càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. I pel que fa als esports, Montserraia?
2: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, 2 gols d'Oyarzábal, un de Porro i la Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol a minut 93 del triomf portuguès. I Suïssa, que passa 2-0 contra Algèria. El Barça tornen a la norma de l'1-1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Peña.
0: Primer cap de setmana de juliol i sembla que serà plenament estiuenc, amb sol i temperatures que tornaran a pujar. Tomàs Molina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, i a més, a partir de diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya ha marcat doncs, una prealerta per calor que podria durar fins dimecres de la setmana vinent o podria continuar. Per tant, temps estable, dominat pel sol, encara avui amb vent de tramuntana, per tant, alerta en aquest perill alt o molt alt d'incendi, especialment a la zona de l'Empordà.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora? Amb retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. A l'R11, el regional express que va de Barcelona a Portbou circula amb mitja hora de retard. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova va amb una demora d'un quart d'hora. Hi ha 10 minuts d'endarreriment a l'R16, en el tren que va de Tortosa a Barcelona. I atenció als usuaris del tramvia de Barcelona, perquè des d'avui hi ha talls parcials al tram Besòs. A la T4 no hi ha servei entre Verdaguer i el Maresme, i a la T5 i la T6 el tall és entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. És a causa de les obres de desdoblament del tramvia a la Gran Via. Les afectacions s'allarguen fins al 14 de setembre.
0: I les carreteres, sense incidències destacades a aquesta hora, Clàudia Serra?
5: No, tenim lentitud amb aturades en trams de les rondes de Barcelona, sentit Llobregat, sobretot ronda litoral de Sant Adrià cap a la Barceloneta. En general, però, força fluidesa, sense retencions destacades a aquesta hora.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de 8:45 del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33... I aquesta hora connectem amb la redacció del matí per saber les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, de fet, diversos diaris analitzen el pacte de govern entre el Partit Popular i Vox Andalusia.
8: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda, Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
9: Destaca que la lògica de Vox condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
8: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
9: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sumin majoria.
8: Para el Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
9: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
8: Mentrestant, a l'Ara i a La Vanguardia trobem editorial sobre l'impacte econòmic de la immigració.
9: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara porta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
8: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
9: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
8: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
11: El diari Ara publica que la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social reclama que els habitatges de la Sareb es destinin a habitatge social inclusiu i que s'impulsi un mapatge i la recerca de pisos buits. A més, demana una mirada antiracista per combatre la permeabilització dels discursos d'odi. Segons la federació, cal determinar què es considera un habitatge buit i oferir-lo en aquests usos socials inclusius. Vol garantir que les polítiques i recursos d'habitatge evitin nous filtres d'exclusió dins el mateix sistema, sobretot per a aquelles persones que tenen més dificultats d'accés als circuits ordinaris.

0: perquè us quedi clar, Catalunya Ràdio.
1: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo, tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
2: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què proven de rebaixar la temperatura?
5: Pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut d'Escola Tres Fonts, això és a les Corts. Mm-hmm. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, però buscant les propietats reflectants que té el blanc.
4: Un lladre despistat.
6: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar. Vaja. I sense recordar on l'havia deixat, va trucar perquè li tornessin. Va concertar una cita amb qui li va respondre i resulta que després es va trobar amb l'agent de policia que estava investigant el robatori. Això ha passat a Els, si ho llegim al País.
4: Els monjos també fan vacances.
5: Sí, però no de monjos, sinó de l'activitat. Llegim al Catalunya Religió una entrevista a un monjo de Poblet que explica que no es tracta de trencar amb la vida monàstica, sinó d'un canvi de ritme. En aquest cas, canvien el monestir per la casa de Castellfollit, una antiga granja cistercenca, les muntanyes de Prades. Les vacances s'organitzen per torns perquè el monestir no quedi desatès i la principal diferència respecte a la vida ordinària és la flexibilitat. Es mantenen alguns moments comunitaris de pregària, però la resta del dia queda dedicat al temps lliure.
4: I qui s'hauria de repensar banyar-se al riu?
6: Doncs els que habitualment trien de fer-ho a la Riera de Merlès. Segons l'alcaldessa d'aquest municipi, aquest estiu la Riera no està preparada per un estiu com els últims. El motiu és la gran rierada que hi va haver per Corpus i que va destrossar ponts i trams de riu. En una entrevista, l'Equip Berguedà explica que està tot molt brut, amb arbres i branques, que la Riera ha canviat, les fondàries també, i molta gent on és conscient. A més, diu que hi ha aparcaments que no hi són perquè se'ls van dur l'aigua.
4: I en la seva voluntat de ser un actor més en la geopolítica mundial, després dels taps d'ampolla, on té l'ull posat ara la Comissió Europea?
5: Doncs els packs d'ampolles de sis. No pels packs en si, sinó per tot el plàstic que els envolta. El sector de l'aigua mineral ja ha posat el crit al cel amb l'argument que no es tracta d'un tema comercial, sinó per facilitar el transport. La idea europea seria vendre les ampolles de manera individual. Ho llegim a diversos digitals.
4: I mentrestant, la intel·ligència artificial com la tenim regulada? Encara no del tot. I quina és la millor pizzeria d'Europa?
6: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2026, on s'ha exclòs Itàlia per qüestions evidents, la número 1 és a Londres, la Napoli on the road, el Soho. Barcelona entra al top 5 del rànquing amb Sartoria Panettiere, amb local a Gràcia i l'Eixample, a Barcelona, i el número 17 hi ha la Balmesin, al carrer Balmes, ho recull el tema.
4: I ara els destacats en Internacional d'Economia, en Frederic Pinsen i Lara García.
7: El govern alemany ha aprovat un pla de reformes que inclou allargar l'edat de jubilació, més contractes temporals, endurir les baixes per malaltia. La premsa del País avui ja en qüestiona l'efectivitat. El Die Welt parla directament de resultat incert d'aquestes mesures i el Frankfurter Allgemeine Zeitung titula massa poc pel creixement. Diu que el govern de coalició no hauria d'estar satisfet amb el seu paquet de mesures. El Regne Unit, el Guardian, explica que al País el govern ha autoritzat els pubs a obrir fins les 5 de la matinada el dia del pròxim partit al Mundial d'Anglaterra. El partit és a les 2. I els Estats Units... El casament a Nova York de Taylor Swift i Travis Kelce centra fins i tot l'atenció dels diaris convencionals. El Wall Street Journal explica que el dispositiu per mantenir els preparatius en secrets és tan gran que es pot parlar directament d'indústria. I el New York Times fins i tot fa un article on es justifica. Explica per què una vintena dels seus periodistes cobriran la boda. Diu el diari que és un fet que indubtablement ha captat l'atenció pública.
8: I a la premsa econòmica... Aena limitarà la capacitat dels aeroports de Barajas i el Prat el 2027 davant del risc de col·lapse. Ho llegim al Cinco Días. El diari assegura que els dos aeroports més importants han arribat al seu límit. Diu que l'operadora respectarà les reserves històriques de cada aerolínia, però limitarà l'obertura de més vols. L'Economista explica que la Comissió Europea prepara una nova regulació per reforçar la indústria europea de xips. Això davant la demanda que han rebut els principals fabricants de memòries RAM als Estats Units per monopoli de mercat i encarir-ne el preu un 700%. I l'ONU Economia Economia avisa que els préstecs destinats a finançar despeses com retocs estètics, vacances o cotxes han arribat al nivell més alt de la història. Voregen els 120.000 milions d'euros, una xifra superior a la d'abans de la crisi financera del 2008.
4: I què destaquem a la premsa esportiva? Montse Raya.
9: Torna la il·lusió.
4: Torna a mig gas, veig, la il·lusió.
9: El joc de l'equip és una mica més fluid.
4: Sí.
9: Amb aquesta cançó de DPG, que és l'himne oficial d'Espanya en aquest Mundial, ens referim a la portada del diari Esport, on veiem Lamine Yamal i Cubarsí, i asseguren que la classificació contra Àustria és la millor versió de l'equip de De La Fuente al Mundial i que l'extrem de Rocafonda és un autèntic mal de cap per als austríacs. Recitar el títol a Mundo Deportivo, que destaca el rècord d'imbatibilitat de porter espanyol Unai Simón en la història dels Mundials. A l'esportiu trobem Adam Hanga, exjugador de la penya, que assegura que quan el Joventut li va oferir la renovació ja havia decidit marxar. L'històric jugador ara descansa a Hongria, però creu que encara pot jugar 5 anys més. Al País, l'entrevista és amb Joan Manuel Serrat, molt aficionat al ciclisme, parlant del Tour, que demà surt de Barcelona. Serrat cita Bogart per dir sempre ens quedarà el Tour. Carlos Arribas entrevista el cantautor de 80 anys que diu a veure si veiem hostiar-se Vinegar i Pogacar. I acabem amb una curiositat al periòdico. Els vencedors no sempre guanyen. Al Losers Café de Ciutat de Mèxic, els aficionats de les seleccions que queden eliminades del Mundial tenen una beguda de franc. Per tant, els seguidors d'Àustria, Croàcia i Algèria ja poden passar avui al Losers a veure gratis.
10: Bueno, un whisky a dormir.
4: I a la premsa del cor, l'amor també arriba precisament al Mundial. Elisenda Pineda.
11: El madridista Mbappé està imparable. Corre a caçar l'espela i marca gols com xurros. Alguna cosa hi tindrà a veure la seva parella, Esther Expósito, que l'altre dia l'animava en el partit contra Suècia. Els presents asseguren que en algun moment la van sentir cridar «Mete cuerpo, Kylian, por Dios, te lo pido». El jugador Curull d'Hormona de l'Amor va enviar un petó a Expósito que es va posar vermella. No sabem si pel vest del seu aimat o pel bat de sol que queia sobre la graderia. Esperem que amors com aquest siguin protagonistes d'aquest estiu i arribem al setembre amb més palpissos remenats i escalfades de morro dels nostres famosos.
4: I qui fa anys avui, Caralia?
12: Anem-hi, felicitem a l'actor Tom Cruise.
4: Tom Cruise. 66.
12: Mira, 64. Mm. També l'actor Pep Monem.
4: 75.
12: 73. Mm. Avui també fa anys Julian Assange.
4: 52.
12: 55. I acabem felicitant l'exconsellera de Presidència, Laura Vilagrà.
4: 48.
12: 50.
4: Molt bé, santoral.
12: Avui és Sant Tomàs, va néixer a Galilea i va ser cridat per Jesús per integrar el grup dels 12 apòstols. L'Església Catòlica el recorda per una frase que segur que us sona, si no ho veig, no ho crec, i és que Tomàs va voler tocar les llagues de Crist abans d'acceptar que havia ressuscitat, un episodi que la tradició associa amb la seva incredulitat. L'apòstol va morir travessat per una llança cap a l'any 72. A Catalunya hi ha 8.049 persones que es diuen Tomàs. Està bé, així amb el cop, i fem una miqueta d'intenció, Ricard, perquè és que, si no, avui és l'últim dia, s'ha de notar una mica de celebració i de vacances.
4: Ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és 3 de juliol del 2026, seran al quiosc vintage amb Albert Om.
13: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
14: 3 de juliol de 1976, el rei d'Espanya ha mantingut durant mig any la confiança en l'últim president de govern franquista, Carlos Arias Navarro, el mateix que va anunciar somicant la mort del dictador. Però avui fa 50 anys exactes, Joan Carles cessa Arias Navarro i nomena Adolfo Suárez nou president del govern. Un nom que no estava a la llista de favorits i que era ni més ni menys que el ministre secretari general del Movimiento Franquista. Mentrestant, a Catalunya era a punt de començar la marxa per la llibertat. Milers de catalans a peu pel país reclamant l'amnistia i el retorn de l'autogovern català. Només el primer dia ja van detenir 100 persones de les columnes que sortien de l'Escala, la Sénia i Esther Ridànau. Acabo amb un festival que es va estrenar aquell estiu de 1976 a Barcelona, el Grec. Però llavors no l'organitzava l'Ajuntament, sinó l'Assemblea d'Actors i Directors que reclamaven un teatre al servei del poble.
4: Avui és 3 de juliol del 2026, és el 184è dia del calendari. Falten 16 dies per la final del Mundial i un dia per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
13: Els sons del matí.
15: Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
16: He escoltat pam-pam, com si fossin dos trets. Pensava que eren petards, però no eren petards.
17: Projecte de llei de pressupostos ha estat aprovat. A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
18: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat.
19: Es verdad, nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de voz en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
20: Hemos hecho un comparativo de eventos similares y tenemos la activación institucional más temprana.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Moderat.
7: A la segona excepció del diccionari diu: especialment en política o en religió, el que està allunyat dels partits o de les posicions extremes. Fins ara, Juan Manuel Moreno Bonilla era considerat com un dels líders moderats del Partit Popular. Ara que ha pactat amb Vox, no es pot dir precisament que estigui allunyat dels partits o les posicions extremes.
4: Protegir.
7: Cobrir o defensar algú o alguna cosa contra allò que l'amenaça, contra un perill o un dany. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha defensat que va protegir en tot moment el nadó maltractat pels seus pares. És el seu argument per protegir-se de l'expedient que li ha obert Salut per, precisament, no haver protegit el nadó.
4: Austriacista.
7: Austriacista, partidari de la Casa d'Àustria durant la Guerra de Successió a la Corona Hispànica, com la majoria de catalans que van triar aquest bàndol el 1714. Ahir els catalans austriacistes van quedar-se amb un pam de nas davant la contundent victòria d'Espanya contra Àustria, celebrada també per molts catalans.
4: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 450.
8: Són les incidències per cops de calor i deshidratació que van rebre els serveis urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans la primera setmana d'estiu. Un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%.
4: 37.000.
8: El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya. L'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El nombre de parats s'ha reduït en 450 persones.
4: 4.000 milions d'euros.
8: És la multa que haurà de pagar Google. La justícia europea ha aprovat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador.
4: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig l'escalinata central del Parlament, al mig el president Salvador Illa, la consellera Alicia Romero, també diversos diputats del PSC, d'Esquerra, dels Comuns, posen pels fotògrafs mentre Salvador Illa ensenya un document on s'hi llegeix pressupostos.
21: 3 anys i 4 mesos després, el Parlament va aconseguir ahir aprovar uns pressupostos. Mai, des de la recuperació de la democràcia, havia passat tant temps entre l'aprovació d'uns comptes i uns altres. La imatge d'ahir dels partits que van donar suport a la investidura donen aire i estabilitat al govern, cosa que li hauria de permetre esgotar els 2 anys que queden de mandat.
4: A la segona imatge veig el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que va en bicicleta per l'Avinguda Gaudí. No porta casc, cosa que permet veure que va tenyit d'arròs. Circula per un camí flanquejat per tanques i centenars de persones el graven amb el telèfon mòbil. Ell s'acosta a un lateral per xocar la mà amb els que són a primera fila.
21: Va ser una de les grans atraccions a la presentació del tour ahir entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Barcelona torna a ser un aparador al món. Demà i diumenge, etapes que il·lustren les dues cares que tenen aquests grans esdeveniments. Centenars de milers de persones que gaudiran, en aquest cas, d'una de les proves esportives més icòniques. Molts veïns, d'altra banda, es queixen un altre cop per les molèsties, per moure's o per entrar i sortir de casa.
4: I la tercera imatge ens arriba des de Londres. Quim Olivares, què hi veus?
22: Hi veig londinencs preparant-se per la que pot ser la tercera onada de calor. La setmana que ve els termòmetres fregaran els 30 graus en una ciutat poc preparada. Així, viatjar en hora punta en metro sense aire condicionat és una experiència, podríem dir, poc gratificant. I a casa, per molts, la situació no serà millor, perquè no tenen tant dalts ni persianes per frenar el sol, ni tampoc aires condicionats ni ventiladors. De fet, una de les botigues britàniques líder de venda d'electrodomèstics adverteix que treballen per reposar-ne l'estoc. La venda de ventiladors va pujar un 3.000% i la dels aires condicionats un 330% durant la passada onada de calor.
13: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular, que circula: una balena beluga, com les llenties, acaba de ser mare, que s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria a mar obert. Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia. La notícia mostra les imatges de les càmeres de seguretat del centre d'investigació marina de Seawark, a Alaska, on vivia la balena beluga protagonista. En les imatges veiem com la balena salta les tanques per escapar-se a mar obert. Diu la notícia que aquesta balena beluga formava part d'un estudi sobre la recuperació postpart d'aquests animals. Diu també que els científics feia 3 mesos que la vigilaven gràcies a un xip de seguiment que van posar-li estant embarassada. Després de parir i un cop la seva cria va passar el període d'alletament, els científics van portar la balena fins al centre d'investigació per estudiar-ne la seva recuperació postpart. Doncs bé, segons la notícia, el tercer dia, ben d'hora al matí, just abans que sortís el sol, la balena va saltar les tanques i es va escapar a mar obert. Com que podien rastrejar-la gràcies al xip de seguiment, van descobrir que la balena va tornar al lloc on havia deixat la seva cria i van aconseguir retrobar-se.
4: Això és real o fals?
0: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
1: L'auditoria continua sent una peça clau per garantir la transparència i la confiança en l'àmbit empresarial. Aquesta setmana, el Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya celebra la 36a edició del Fòrum de l'Auditoria Professional sota el lema Auditoria, orgull de professió. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar amb rigor els reptes de l'auditoria i la gestió comptable.
0: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
23: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena beluga que acabava de ser mare s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria a mar obert és una notícia falsa. Tot i que és fals, la història és tan emotiva que s'està fent força viral a les xarxes socials. El mateix centre d'investigació citat en la notícia d'Alaska ha desmentit la notícia i les imatges que circulen on veiem la balena saltar les tanques ha estat feta amb intel·ligència artificial.
4: Gràcies, Marc.
23: Adéu, bon dia, bon estiu.
4: Bon estiu. Repassem els titulars del dia en 2 minuts, ara amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona.
5: La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de dir que els primers indicis efectivament apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Així ho revelava un testimoni a TV3.
16: He escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per el so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist 4 nois sortint del parc de la Pegaso.
5: Els fets han passat aquesta matinada al parc de la Pegaso, que és el districte de Sant Andreu.
4: Andalusia, Juanma Moreno s'acaba incorporant, en aquest cas amb Vox, al govern per assegurar-se la investidura.
6: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és l'anomenat prioritat nacional.
4: I avui a la guarda del matí, Alicia Romero, consellera d'Economia, després que el govern hagi aconseguit aprovar els pressupostos.
5: Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns. 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i els Comuns. Esther Capella i Jèssica Albiach.
2: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
3: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalies i serveis públics.
4: I els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord.
6: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpings, entre Canet i Santa Maria la Mar.
4: El balanç de víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits.
5: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà.
20: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
4: I 9 matí de declaracions davant de la jutja del cas Andí.
6: Avui estan citades a declarar els jutges de Martorell, les 2 filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i també un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan.
4: I en esports, la selecció espanyola de futbol passa a 8ens de final del Mundial.
5: Es va imposar per 3-0 a Àustria, d'aquesta matinada Portugal 2, Croàcia 1 i Suïssa 2, Algèria 0. Avui a les 8 juga Àustria contra Egipte i a la mitjanit Argentina contra Cap Verd.
24: Pel que fa al temps d'avui, parlem d'un temps estable. No només avui, sinó el cap de setmana i, de fet, bona part de la setmana vinent. Seguirem parlant de sol i de temperatures amb tendència a pujar. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor. A partir de diumenge i fins dimecres de la setmana vinent, avui alerta també amb la presència de tramuntana i el perill molt alt d'incendi, especialment a l'Empordà.
4: I pel que fa al trànsit, retencions a l'AP7 al Papiol per un vehicle avariat, Clàudia Serra.
9: Sí, a l'AP7 al Papiol en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua de retruc, afectada també la B23 cap a l'enllaç amb aquesta AP7. Més enllà d'això, tenim les retencions en punts habituals a aquesta hora d'entrada a la ciutat de Barcelona i en trams de la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
27: Troba el teu lloc amb ParkClick.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
4: Manu!
29: Manu! Sí, bé, bé.
4: On ets?
29: Estic al cotxe, que me'n vaig a Madrid.
4: Ah, vés a Madrid. Però torna, eh?
29: Sí, però és que avui toquem allà amb Operación Triunfo, allà
4: Escolta, festa grossa. Última secció de Manu, per cert, a partir del 31 d'agost tornem, si voleu que dediquem alguna cançó a una persona estimada, 636-360609, com és el cas de l'Eva, aquí estem trucant ara, de part dels seus pares.
30: Amb l'intermitent del Manu de fons?
4: Sí. Gira a la dreta. Tot recte, 300 metres a l'esquerra, Manu. Eva!
31: Hola.
4: Com estàs?
31: Bé.
4: Saps on et truquem?
31: No.
4: De Catalunya Ràdio.
31: Ostres, hola.
4: Hola.
30: Hola.
4: Què estàs fent,
30: hola.
4: Eva?
31: Què?
4: Què fas? Què fas?
31: Estic a l'aeroport.
4: I on vas? On vas?
31: A Madrid.
4: Com el Manu?
29: Mira, veus?
4: Que vas amb avió, Manu, no?
29: No, vaig en tren.
4: Ah, llàstima. Mira, si no us podríeu saludar amb l'Eva.
30: Clar. Eva, et truquem de part dels teus pares que et volen felicitar amb aquesta fantàstica cançó d'Ava que es diu Mamma Mia.
4: Dale, Manu.

0: Eva, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Hola.
0: Molt bé.
2: Adéu, Eva.
0: Adéu.
1: Adéu, que vagi bé.
2: Manu, bon estiu, eh?
3: Igualment, preciosos, un estiu. Gaudiu de l'estiu.
0: Igualment, adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Quan arriba el juliol, sovint pensem en desconnectar. Però hi ha estius que no s'aturen, i aquest serà un d'aquests estius. La política, la justícia i l'actualitat continuaran avançant a tota velocitat. Aquest estiu estarem pendents de decisions que poden marcar el futur polític del país. Del debat sobre l'amnistia i de la sentència que ha arribat des d'Europa el 16 de juliol. Seguirem de prop els vaivents de la política espanyola, amb més turbulències que mai i amb moviments polítics de gran transcendència, com l'entrada, per exemple, de Vox al govern andalús. I també estarem atents a notícies que commouen, com la mort que expliquem avui a trets d'un menor aquesta mateixa nit a un barri de Barcelona. Mirarem també cap al món, cap a una final del Mundial que mantindrà milions de persones enganxades a una pantalla. I també mirarem cap al cel, amb un eclipsi visible des de Catalunya que ens recordarà que de tant en tant hi ha esdeveniments que ens obliguen a aixecar els ulls. L'estiu és sinònim de vacances, però no de desconnexió, perquè l'actualitat no fa vacances. El país no s'atura mai, i el món tampoc. I precisament per això, aquest estiu, nosaltres hi continuarem sent. Cada matí, per explicar què passa, per entendre què canvia i per acompanyar-vos allà on sigueu. A la carretera, a la feina, a casa, a la muntanya o davant del mar. Perquè hi ha estius que conviden a desconnectar i n'hi ha d'altres que demanen estar connectats. Aquest serà un d'aquests estius. I mentre el país abaixa una mica el ritme, nosaltres continuarem escoltant-lo, explicant-lo i fent-nos les preguntes que calgui. Cada matí, sense pausa, amb la vocació de servei públic de sempre i amb Frederic Vincent al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio. Perquè l'estiu no s'atura i nosaltres tampoc.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa al temps d'avui, avui seguim parlant d'aquesta situació anticiclònica, amb sol en conjunt avui i tot el cap de setmana, i amb temperatura amb tendència a pujar, amb un ambient que serà força calorós.
0: Ara són les 8:03, d'aquí pocs minuts entrevistarem també la consellera d'Economia, Alícia Romero, l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Serà a l'Àgora d'avui amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però com dèiem, una de les notícies d'aquesta nit és la mort d'un noi de 15 anys en un tiroteig de Barcelona. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què en sabem?
3: Doncs sabem que ha estat aquesta matinada al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, com deies, de Barcelona. Els testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Ara fa ben pocs minuts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de dir que els primers indicis de la investigació apunten a un enfrontament entre bandes. És el que ha dit la consellera, que evidentment ha condemnat aquest fet que ha acabat amb la mort d'aquest noi de 15 anys. Pel que sabem, també la víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
4: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
3: Segons aquest tuit que dèiem de la consellera Núria Parlon, els fets ja estan sent investigats pels Mossos d'Esquadra. La Vanguardia explica que diverses persones han relatat que han vist quatre joves fugint del lloc dels fets en direcció a la Meridiana. El noi, la víctima mortal, faria 7 mesos que hauria arribat a Barcelona i, segons diu el diari, se'l veia sovint per aquella zona.
0: És el 5è tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver, recordem, 2 a la Zona Franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. Fins ara el govern circumscrivia aquests incidents a les màfies i al tràfic de drogues i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ens deia això fa pocs dies al Matí de Catalunya Ràdio.
5: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: Com dèiem, la consellera d'Interior apunta que la mort d'aquesta nit hauria estat en una baralla entre bandes llatines. També aquesta setmana, al Matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb Maria Oliver, que és la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts. Alertava, atenció, que la violència relacionada amb les bandes, està més present del que sembla.
6: De lo que nos estamos preocupando y por lo que yo me dedico a esto es porque hay chavales matando a chavales y chavales muriendo a manos de chavales. Hay chavales dispuestos a matar y dispuestos a morir por esto. Y esto que voy a decir suena un poco mal, pero y no se matan más porque no tienen buena puntería a veces. Pero, o sea, no todas las agresiones acaban en muerte, afortunadamente. Pero hay una cantidad de agresiones y con armas blancas e incluso ya estamos encontrando armas de fuego que es preocupante.
0: Aquest és un dels temes de les últimes hores i que abordarem també a l'Àgora. L'altre tema és l'incendi que hi ha hagut a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha fet desallotjar 2.000 persones. Anem en directe cap allà. Canet de Rosselló, Núria Paraire, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs mira, ens acaben de dir que l'incendi ja es considera perimetrat i sense flames. El que s'està fent és remullar punts calents dels trens càmpings afectats i també de la zona del port on ha cremat una gran empresa de construcció de catamarans i es remulla per evitar que revifi cremant productes tòxics. Bufa el vent, un vent que ahir va fer que el foc avancés ràpidament des del càmping de més al nord fins al port. Hi ha 1.700 evacuats de tres càmpings i alguns més de treballadors de la zona. En espera que a les 9 del matí ens actualitzin dades. Ara per ara hi ha 30 hectàrees cremades, 250 bungalops cremats, els evacuats se'ls ha allotjat en equipaments municipals i de moment no poden tornar a buscar les seves coses. Durant el matí es valorarà si amb busos llançadores se'ls porta dins dels càmpings perquè agafin les maletes. Hi ha hagut en total una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria Paraire, des de Canet de Rosselló. Tenim aquest incendi en marxa i caldrà també estar atents perquè es preveu un augment de temperatures de cara aquest cap de setmana i amb el que això suposa també per al risc d'incendis. Hi ha un avís del Servei Meteorològic que va des de diumenge, atenció, fins dimecres. I a banda de la calor, un altre dels temes del cap de setmana serà el tour.
8: Just happy to be here in front of these people here and just beautiful reception here in Barcelona.
0: Content de ser a Barcelona, deia Pogacar, el favorit d'aquest any, ahir a la presentació. Recordem que hi haurà afectacions de trànsit importants.
3: Sí, a partir de demà. Demà hi ha la primera contrarrellotge del tour, serà a Barcelona entre el Fòrum i l'Estadi Olímpic i demà passat una etapa ja, com Déu mana, de Tarragona fins a Montjuïc. Passarà per l'Alt Penedès o el Baix Llobregat. Això afectarà les carreteres, evidentment, i els carrers de Barcelona, en el cas de la capital, sobretot Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Els carrers es tancaran des de 2 hores abans de la cursa i només es podran travessar caminant en una sèrie de punts habilitats. És per això que es recomana fer servir el transport públic.
0: Per la seva banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona denuncia les conseqüències que el Tour de França té per al transport públic de la ciutat. Lara García, bon dia.
9: Bon dia, doncs la Federació assegura que es prioritzen els grans esdeveniments per sobre de la gestió del dia a dia. A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio hem rebut el testimoni d'en Francesc, veí del barri del Clot, que és un dels més afectats pels talls de carrers per la contrarrellotge de demà.
10: Estem cremadíssims. Jo visc a la zona de Glòries, aquí en el Clot, portem 45 anys d'obres en aquesta zona. I, bueno, això és un show que no sé quan s'acabarà, però la gent comencem a estafar. Ja tenim lo del Papa, tenim això. Com no teniu prou a 1.000 milions de turistes que venen per Barcelona, sembla que vulguin que vinguin més i ens facin fora els barcelonins.
9: L'Ajuntament de Barcelona recomana l'ús del metro com a mitjà de transport prioritari per evitar les restriccions en superfície. Pel que fa a la informació sobre les afectacions, defensa que s'ha seguit el protocol habitual i diu que es va anunciar amb temps el 15 de juny i es va començar a difondre el 22 de juny als usuaris.
0: Sobretot això, comentari que afegim ara del periodista de La Vanguardia, Carlos Márquez.
11: Després del Primavera Sound, el Papa, el Sonar, la Fórmula 1 i el Congrés d'Arquitectes, aquest inici d'estiu frenètic de Barcelona es tanca aquests dies amb el Tour de França. A partir de dilluns, la ciutat mereix fer allò que molts associem precisament amb les curses ciclistes. Una boníssima migdiada. La capital de Catalunya necessita reposar, dormir una estona, una migdiada no gaire llarga, però llevar-se al setembre i començar a pensar què vol ser a mig i llarg termini. L'habitatge, la seguretat, la mobilitat, l'urbanisme, la gestió del turisme o l'ús del català potser no són grans esdeveniments, però són les coses que defineixen una ciutat, perquè hi ha molta vida més enllà de la Sagrada Família i també hi ha eleccions en menys d'un any.
0: Aquests són uns dels temes que afectaran aquest cap de setmana.

0: I un altre dels temes del dia és que avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
1: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: I amb tots dos parlarem dels pressupostos de la Generalitat que s'han pogut aprovar per primer cop en 3 anys. La pregunta que farem, sobretot, a la consellera és... I ara què? De moment, el govern treu pit. Albert Prats.
2: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
3: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
2: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
4: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
5: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
2: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també avui parlarem amb el senador del Partit Popular i membre de l'executiva nacional del partit, Juan Milián. Serà el matí de Catalunya Ràdio poc abans que el líder del seu partit intervingui, en aquest cas, a un fòrum de càrrecs locals del Partit Popular. Tot això serà hores després que el partit hagi acabat cedint amb Vox.
6: Queda elegido presidente de la Junta Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Enhorabuena, presidente.

0: Anem cap a València, a la Barbosa.
1: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
2: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
1: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre aquesta prioritat nacional i l'acord del Partit Popular i Vox a Extremadura, comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista del periòdico Pilar Santos.
3: Juanma Moreno ha acabat empassant-se moltes de les frases que va pronunciar durant la campanya. Assegurava que governar amb Vox seria impossible, perquè aquest partit pren les decisions sempre a Madrid i no coneix el territori. Doncs bé, ja és president d'Andalusia gràcies a Vox. A canvi, només se'l cedeix una conselleria, però és una supercartera amb vicepresidència inclosa. I també cau un altre relat que li pot fer mal en el seu futur si vol tornar a Madrid, el del Juanma Moreno moderat. Ara ja no és tan diferent a Isabel Díaz Ayuso.
0: Justament ahir sabíem dades també de regularització d'immigrants i Catalunya és on hi ha hagut més peticions.
4: Sí, més de 260.000, més del doble del que estava previst o del que s'havia apuntat. Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà, la gran majoria estan en edat laboral. Recordem que tot això pot acabar als tribunals. De fet, el Suprem deia que aquesta mateixa setmana que valora portar aquest procés de regularització a la justícia europea davant del risc o de la possibilitat que sigui una mesura que xoqui amb el dret comunitari.
0: Doncs de moment, qui ja anuncia que ho portarà a Europa és Junts. Míriam Nogueras en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: I dèiem abans que avui sentirem a Feijóo. És molt probable que augmenti la pressió també a Pedro Sánchez després que el jutge del cas Leire hagi imputat la directora de la Guàrdia Civil. El govern espanyol la defensa. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
6: Bon dia, sí, a ella, Mercedes González, i al seu número 2, investigats per prevaricació i obstrucció a la justícia, creu que van obrir expedients disciplinaris als investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez amb l'excusa de que estaven filtrant, però en realitat sospita la fiscalia era per intimidar-los, per dissuadir-los perquè no seguissin avançant, i que ho feien guiat per Leire Díez, impulsora de les clavegueres del PSOE, amb qui la directora de la Guàrdia Civil ha reconegut reunions. PP i Vox reclamen dimissions immediates, també la del ministre d'Interior, però la Moncloa manté la confiança en Mercedes González. Ángel Víctor Torres, ministra.
7: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando.
6: Declararan davant del jutge Santiago Pedraza el 16 de juliol. La de González és la segona imputació d'un alt càrrec de l'Estat en pocs dies, després de la de la presidenta de la CEPI.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassarem ara els bàsics del matí.
8: Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments al litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gent.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
9: Catalunya Ràdio. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurau, Lara García i Esther Colero. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I a Venezuela aquesta nit n'ha pujat el balanç de víctimes mortals fins a gairebé 2.600. El govern ha anunciat converses amb els Estats Units i el Fons Monetari Internacional per buscar recursos per aquesta reconstrucció. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque. Bon dia.
11: Hola, bon dia, Ricard. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400. La presidenta de Delcy Rodríguez ha comparegut per assegurar que han estat ràpids en la gestió del terratrèmol.
12: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
11: La recerca de desapareguts sota la runa continua, però ràpidament els bombers que expedeixen informes tècnics d'habitabilitat s'obren pas en l'escenari de destrucció. Ara són els professionals que més es necessiten. Diversos equips dels bombers de la Generalitat, de fet, estan inspeccionant i expedint informes.

0: Els tècnics bàsics a habitatges han revisat una trentena de blocs de pisos i és important perquè ajuden a prendre la decisió més difícil per milers de persones, tornar o no a casa, tot i les esquerdes i el perill de les rèpliques.
1: Gràcies, Miquel.
0: Molt bon dia.
1: I en el judici del cas Andic, avui tenim més declaracions. Qui compareix, Marta Vallès?
2: Aquest matí han de declarar un psiquiatre que va fer una única sessió amb Isaac Andic i el seu fill com a suport a la terapeuta familiar. També han de passar pels jutjats les dues filles de l'empresari. Davant els Mossos van negar, com diu la jutgessa, que el seu germà Jonathan tingui obsessió pels diners. Dimarts va declarar la terapeuta familiar, que treballava amb pare i fill. També va compareixer davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic. Estefania Nut va explicar que la intenció de l'empresari era crear una fundació per a gent necessitada. Per això volia canviar tot el seu testament, una decisió que hauria reduït l'herència que rebrien els seus fills. Andic ha deixat un patrimoni de 4.500 milions d'euros. Des de Martorell, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també, en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares, l'Hospital Vall d'Hebron defensa l'atenció que hi va donar.
3: Ho llegim al periódico. L'hospital insisteix que el nadó va estar protegit des que va ingressar. Aquest és el principal argument amb el qual rebat l'expedient sancionador al govern per no haver reaccionat a temps davant possibles maltractaments. També hi ha expedients contra Sant Joan de Déu, Sant Pau i el cap Roger de Flor.
1: I en l'accident d'autobús d'aquesta setmana a Lleida, la causa podria ser una accelerada errònia per evitar una branca.
4: Segons va avançar el Segre, és el que investiga la Guàrdia Urbana de Lleida. La conductora va donar negatiu en alcohol i drogues. 9 ferits continuen ingressats.
1: I a Tarragona, els Mossos investiguen la mort d'un sense sostre atropellat per un vehicle de neteja.
5: Segons l'Ajuntament, l'home dormia a la sorra, tapat amb una manta, i el conductor del vehicle de neteja no el va veure mentre feia les tasques de servei a primera hora. El conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia. Els Mossos ho investiguen com a possible homicidi imprudent.
1: I una novetat també del dia. La Generalitat ha imposat les primeres multes per incompliments de la llei d'habitatge.
6: Són multes que han caigut en tres grans tenidors i tenen un import de 30.000 euros cadascuna. Segons ha avançat l'agència EFE, les tres multes ja han estat notificades als interessats. Alhora, hi ha tres sancions més amb l'expedient ja tancat i que en aquest cas estan pendents de notificació.
1: I el debat d'aquests dies. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, també aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7. En declaracions a Catalunya Ràdio, diu que hauria de ser en fórmula consensuada amb la resta de l'Estat.
7: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
1: I és una de les previsions també del cap de setmana. Els Estats Units celebren el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Donald Trump s'ha encarregat d'esbombar els actes de la celebració. Washington, Oriol Serra.
8: Poc més de 24 hores abans del Dia de la Independència, Donald Trump ha començat una campanya intensa d'autoelogis. En una entrevista a la cadena CNBC, el president nord-americà ha assegurat tenir el mèrit d'haver fet que la indústria de la intel·ligència artificial dels Estats Units sigui capdavantera mundial. Trump també ha equiparat els conflictes de Venezuela i l'Iran.
9: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera estem fent el mateix a l'Iran. És una situació molt més complexa.
8: Avui Donald Trump visitarà el Mount Rushmore, la muntanya on hi ha esculpides les cares de quatre presidents dels Estats Units. Demà serà el torn d'uns focs d'artifici al mall de la capital dels Estats Units amb un cost de 30 milions de dòlars. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Però, a banda d'aquest acte, hi ha algú altre que ha contraprogramat

0: I és que avui es casen Taylor Swift i Travis Kelce.
1: En principi, al Madison Square Garden, el Wall Street Journal explica el dispositiu per mantenir els preparatius en secret i parla directament d'indústria.
0: I que han de parlar de dues estrelles més de la música. La primera, Rosalía.
1: Perquè el concert de Los Angeles va avançar un fragment d'una cançó inèdita, és només un minut i també se sent una veu masculina de moment, però no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
0: I la segona, Madonna.
1: Perquè avui publica l'àlbum Confessions 2, la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. La crítica ja s'ha desfet en elogis i parlen de l'àlbum més vital i rellevant en dues dècades. El disc té temes que parlen del seu exmarit, l'actor Sean Penn, la seva filla o l'amor del seu germà, i compta amb col·laboracions de Sabrina Carpenter, Stromae o Lola León, que és la seva filla.
0: I encara alguna cosa més. 8 i 22. Parlem de multes.
2: 4.000 milions d'euros haurà de pagar Google a la justícia europea per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gigant tecnològic. La sentència considera provat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador.
0: I avui la premsa alemanya qüestiona el pla de reformes per reactivar l'economia. S'allarga l'edat de jubilació i es redueixen els impostos a les rendes més baixes. Berlín, Jordi Regàs.
3: Alemanya introdueix l'aportació obligatòria a un fons de capital per garantir el futur de les pensions. És una de les reformes que ha aprovat la coalició de govern. El canceller Friedrich Merz espera que això tregui el país de la paràlisi actual.
4: Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
3: També es redueix la pressió fiscal per als que menys ingressen.
4: Alemanya notarà que les coses es mouen. El dia a dia serà més fàcil. Alemanya va endavant.
3: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'ha acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
2: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies perquè es consideri acabat arran de l'últim positiu.
5: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
2: L'antivirus va provocar 3 morts, en van detectar 13 casos positius i es va fer seguiment a 650 contactes de 33 països.
0: I avui divendres, segon dia del Festival Vida, amb Guitarrita de la Fuente, Lia Kali, la Ludwig o Sidoní. Ahir el concert inaugural el va fer el Petit de Calaril. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, bon dia.
6: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el Petit de Calaril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta innovadora i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
7: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
6: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
0: I ara dues previsions més per avui mateix, perquè comença el Festival de Cap Roig.
1: I Bryan Adams inaugura aquest festival a Calella de Palafrugell amb totes les entrades venudes. Fins al 18 d'agost hi ha programats una vintena de concerts.
0: I més concerts per avui, perquè en aquest cas a Barcelona toca Van Morrison.

0: Actuarà aquesta nit a l'Auditori del Fòrum, on debutarà el Festival de Jazz a la capital catalana. El concert és avui a les 8 del vespre.
1: Són les 8:26.

0: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
1: Vaja, Carles.
0: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
1: I tu què li vas dir?
0: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
3: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: I en esports, Lamine Yamal brilla en la classificació de la selecció espanyola de futbol per als vuitens de final del Mundial.
1: El de Rocafonda ha elegit millor jugador del partit en l'Espanya, 3 Àustria 0, 2 gols d'Oyarzabal i un de Porro. Lamine Yamal motivat per als vuitens que jugaran dilluns contra Portugal.
2: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
1: L'equip del balaguerí Robert Martínez, Portugal, ha superat Croàcia 2-1, gol de Cristiano de penal, i fins al 93 no ha arribat al gol del triomf. Fa només una estona Suïssa ha passat a vuitens, superant Algèria 2-0. Dilluns que ve, dia 6, 9 del vespre, Espanya-Portugal, a Dallas. I avui al Mundial entra en joc l'Argentina de Messi, que juga a Miami a la mitjanit contra Cap Verd, abans a les 8 del vespre Austràlia-Egipte, i a quarts de 4 de la pròxima matinada Colòmbia-Ghana.
0: I el Barça tornen a la norma de l'1x1 financer.
1: Gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Peña, l'explotació de l'Spotify Camp Nou poden inscriure Gordon i tenen marge per fitxar Julián Álvarez a l'Espanyol. El primer fitxatge de la nova temporada és l'extrem de Parets del Vallès, a l'Escalatrava, de 26 anys, que ve del Castelló de segona.
0: I dos catalans seran al Tour de França que surt demà de Barcelona.
1: Són Joel Nicolau i Abel Balderston, del Caja Rural, un dels equips convidats a la ronda francesa. El gran absent, Marc Soler, lesionat, company de Pogacar. Demà, inici del Tour, amb una gran contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.

0: Són 8:45.
1: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
2: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
2: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
2: Doncs sí, natural.
4: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
5: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pact és a 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
0: Catalunya Ràdio. I al matí arrenca pendent de... la investigació del tiroteig que hi ha hagut aquesta matinada a Barcelona, parc de la Pegaso, amb un menor mort. També de l'incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Els bombers hi treballaran tot el matí per evitar que les flames revifin. Canet de Rosselló, Núria Paraire, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquí, a falta de que ens facin declaracions oficials, podem dir que ja està perimetrat, per tant, estaria sota control. No hi ha flames des d'ahir a la nit i ara s'estan remullant punts calents a la zona dels trens càmpings i a la zona del port, on ha cremat una gran empresa de construcció de catamarans i preocupa que pugui revifar i cremar productes tòxics.
0: D'aquí a una hora, també a 9:45, comencen les noves declaracions del cas Andic al jutjat de Martorell. Redacció, Marc Jurado.
7: Sí, avui estan citades, Ricard, les dues filles de l'empresari davant dels Mossos i en contra del que pensa la policia i la jutgessa van negar que Jonathan Andic tingués una obsessió amb els diners. Avui també declara una psiquiatra. La vídua va declarar que Isaac Andic volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I ho hem sabut fa poca estona. Ha mort el conductor d'un tractor a les Borges Blanques, a les Garrigues. Anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
8: Bon dia. L'home circulava per la zona de la Font Vella, de la capital de les Garrigues, quan va sortir del camí i el tractor va volcar. Tenia 70 anys i els serveis d'emergència que es van desplaçar al punt de l'accident ja no van poder fer res per reanimar-lo. Això va ser a 4:45 de la tarda i ara s'ha comunicat oficialment. L'Ajuntament de les Borges ha emès un comunicat per traslladar el condol i el suport a la família i amics de la víctima. L'últim accident de tractor a les comarques de Lleida va ser el 10 de maig als Omellons, també a les Garrigues, quan va morir un home de 79 anys.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Avui és un matí amb retards habituals a Rodalies, com el de 20 minuts del tren de l'R15 que arribarà d'aquí a poca estona a Barcelona, provinent de Lleida. També a l'R15, el tren que va de Barcelona a Reus, va amb 3/4 d'hora de demora. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha endarreriments d'uns 10 minuts. I atenció als usuaris del tramvia de Barcelona, perquè des d'avui hi ha talls parcials a causa d'obres al tram Besòs. A la T4 no hi ha servei entre Verdaguer i el Maresme, i a la T5 i la T6 el tall és entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Les afectacions s'allarguen fins al 14 de setembre.
0: I pel que fa a les carreteres, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia.
0: Punts vermells.
10: Mira, el principal punt vermell és encara a la P7, encara hi ha lentitud entre el Papiol i Sant Cugat en sentit Girona. Recordem-ho que hi ha un camió avariat en aquest punt que talla un carril.
0: I punts taronja?
10: Hi ha densitat, força densitat a l'A2 de Sant Feliu a Cornellà en sentit Barcelona, la Ronda Litoral de Sant Adrià cap a la Barceloneta en sentit Llobregat, també la C59 a Caldes de Montbui en tots dos sentits de la marxa.
0: Avui les portades dels diaris porten la victòria de la selecció espanyola. A les opinions analitzen el pacte de govern del Partit Popular i Vox Andalusia. El periódico titula l'editorial, per exemple, fi de l'excepció andalusa, mentre que pel Mundo és un acord pragmàtic amb sessions compartides. L'Ara i La Vanguardia destaquen i dediquen les editorials a l'impacte econòmic de la immigració. De seguida parlarem amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Redacció, Sílvia Solanes.
11: Doncs parlarem també amb Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, també amb Juan Milian, senador del PP, i d'Altura Barcelona, que arrenca demà després que hi es fes la presentació dels equips. Com cada divendres, el dilema. Avui voldríeu canviar coses que heu fet o accepteu els errors. I a 11:45, sessió musical per acabar la temporada.
0: Avui a l'Àgora, Ferran Espada, Milà Espedolí, Arturo Puente i Jordi Cominal.
12: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, sembla que aviat arribarà aquesta onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Diumenge, no?
13: Sí, a partir de diumenge i fins dimecres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha fet una prealerta d'aquesta situació de calor que pot durar no només fins dimecres, sinó que es podria perllongar. Per tant, la setmana vinent molt probablement serà una setmana de forta calor. De moment, avui i al cap de setmana, seguim parlant també d'aquest temps assolellat, de temperatures que ja tindran aquesta tendència a pujar, i atenció perquè encara avui i fins demà persisteix la situació de tramuntana forta, i això doncs fa que el perill d'incendi continua molt alt, especialment en la zona de l'Empordà.
14: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir, el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft era 2. Avui divendres acabem la 19a temporada de l'Enigmàrius, agraint la participació activa de tots els oients amb un darrer enigma alfanumèric. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una lletra.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
18: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
16: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: 9:15, de seguida entrarem a l'Àgora amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però abans, a aquesta hora, volem saludar l'endemà que el Parlament hagi aprovat els primers pressupostos d'aquesta legislatura, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat. Alicia Romero, consellera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, molt bon dia.
0: I felicitats, suposo que està més descansada.
19: Molt contenta i descansada, sí. La veritat és que després de tants mesos de negociació, un agraeix doncs, que hagi acabat, i que hagi acabat bé i que haguem aprovat aquests pressupostos, clar que sí.
0: I a partir d'ara què, consellera?
19: Doncs a partir d'ara executar, a gastar bé i a complir tots els compromisos que tenim, no només amb els grups que ens han donat suport, que són Esquerra i els Comuns, sinó també amb els agents socials i econòmics, la taula del tercer sector, i en fi, de donar resposta a les necessitats que tenen els ciutadans. Així que ara el que li toca al govern doncs, és accelerar al màxim i executar aquests pressupostos.
0: De fet, diu gastar perquè sempre es parla del poc grau d'execució de l'Estat a Catalunya, però i la Generalitat, és a dir, vostè pot garantir que tots aquests diners s'acabaran gastant o invertint?
19: Nosaltres intentarem executar al màxim i executar per sobre del 80 o del 90%, tenint en compte que estem a principis de juliol i que han passat uns quants mesos, ens costarà més, però l'any passat en pròrroga pressupostària vam executar per sobre del 90. Per tant, nosaltres som optimistes amb això, tenim la màquina molt posada en marxa, molt posada a punt, tothom sabia que els pressupostos s'aprovarien el juliol i, per tant, els consellers en els seus departaments també estaven preparant doncs, convocatòries i programes. Esperem que sí, aquest és el nostre objectiu. També vull recordar que l'any passat, en pròrroga pressupostària, vam executar 3.400 milions d'euros d'inversió, és a dir, una xifra rècord. La rècord deia 20 anys que no s'executava tants recursos, no? Per tant, bueno, nosaltres estem accelerant la màquina, estem intentant doncs, posar totes les energies per executar i per invertir i gastar bé, que és el que li importa al ciutadà, que al final aquests recursos impactin en la seva realitat, no?
0: Hi ha una qüestió en la qual no s'ha fet una reflexió, almenys aquesta negociació, que és el tema dels impostos. Com sap, cada vegada el nivell de vida és més elevat, és més car, hi ha una classe mitjana que costa cada vegada més arribar a final de mes, amb sous que abans doncs, eren més que dignes. Es planteja aquest govern en algun moment tocar els impostos per la classe mitjana?
19: Nosaltres vam fer una modificació que ha impactat a la renta d'aquest any, de la que han fet aquest any els ciutadans, i que era en relació a l'any 2025. Vam reduir els trams fins a 33.000 euros i aquests, el 64% dels ciutadans que estan en aquests trams, doncs han vist reduïda la seva pressió fiscal. Per tant, vam fer nosaltres un esforç. En aquests moments no ens plantegem alguna altra, cap altra modificació. El que sí és important també dir és que cal reforçar l'estat del benestar justament perquè aquelles famílies més vulnerables tinguin garantits els serveis, bons serveis públics com l'educació, la sanitat, les infraestructures, i amb això estem. També vull recordar, els recursos que dediquem a les polítiques públiques de tot tipus venen dels impostos, i per tant aquesta reducció d'impostos massiva que diuen alguns grups parlamentaris, doncs hauria d'anar a venir acompanyades de retallades, perquè òbviament els recursos surten d'algun lloc i cal dir-ho més d'una vegada i més de dues, surten dels impostos que paguem els ciutadans. Una política fiscal també és, a dir, justa i progressiva, és a dir, paga més qui més té, qui més guanya, qui més hereta, però hem de tenir recursos per poder, doncs, això, reforçar l'estat del benestar, fer infraestructures, invertir en coneixement, i crec que amb això doncs podem estar d'acord.
0: És a dir, els nous pressupostos, per vostè, consellera, compensen la inflació dels últims anys?
19: Bueno, la inflació s'ha anat moderant, és obvi. L'element que més desequilibra els ingressos, no?, i els pressupostos familiars és l'habitatge. Aquest és l'element, amb la nota econòmica que vam fer fa uns mesos des del departament, quedava claríssimament establert que era aquest, no?, l'augment de l'habitatge, les dificultats de l'accés. Per això també estem posant, i el president Illa, des que va arribar, diem de construir 50.000 habitatges de protecció, estem fent els préstecs d'emancipació, que ja doncs l'han aconseguit, no han aconseguit signar aquest préstec d'emancipació, i vol dir aconseguir un habitatge, quasi 2.000 joves. Bueno, anem fent coses per intentar que l'habitatge no sigui un escull, no sigui un problema per la despesa familiar, no?, pel pressupost familiar. Però és evident que també amb les guerres i la situació que estem vivint, doncs, bueno, la inflació, tot i moderar-se, està en un punt, doncs, important. No? Estem fent tots els esforços. Insisteixo, el 2025 vam modificar l'IRPF per la renta fins a 33.000 euros, que són les més baixes, 67% dels ciutadans. De moment no ens plantegem res. Això no vol dir que d'aquí uns mesos pugui ser. En aquests moments no ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a la empresa o a l'atracció de talent, la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem. També volia dir una cosa: a vegades baixar l'IRPF mig punt vol dir al final estalviar una família 30 o 40 euros l'any, i potser en recaptació són 50 o 60 milions d'euros que poden ajudar molt, doncs, a augmentar les beques menjador o alguna política lligada a la família, no? I per tant aquí també s'ha de veure moltes vegades què estalvies a la família i què redueixes en recaptació, que segurament pot perjudicar algunes de les polítiques públiques que fem per afavorir els col·lectius dels més desafavorits.
0: Podria pujar els impostos als més rics, també?
19: Bueno, ho han fet, fa uns anys es va augmentar bastant l'impost de successions, el patrimoni. Nosaltres hem augmentat l'impost de transmissions patrimonials per a aquelles persones que compren habitatges d'una determinada quantitat, és a dir, abans quasi bé tothom pagava igual per el seu habitatge. Nosaltres hem dit no, a partir d'un... És a dir, no pot ser que pagui el mateix per transmissions patrimonials algú que es compra un pis de 300.000 que qui es compra una casa de 2 milions, i per tant hem fet un augment progressiu de la tarifa en aquest sentit, no? És a dir, ja hem anat fent algun gest, sobretot en l'àmbit de l'habitatge, i en seguirem fent si podem, però també ja que la capacitat normativa de la Generalitat és reduïda, per això també amb el nou model de finançament nosaltres demanem poder guanyar capacitat per poder decidir també en relació als nostres impostos.
0: Aquests seran els únics pressupostos d'aquesta legislatura, consellera?
19: Doncs tant de bo que no, i tant de bo que en puguem tenir d'altres, no? Ahir em deien que era vintage això d'aprovar pressupostos, perquè és veritat que en el nostre entorn doncs tampoc s'estan aprovant, però el que tothom espera i el que ens agradaria, el desitjable, és que cada any poguéssim tenir pressupostos.
0: Però, per tant, aquesta tardor, vostès negociaran pressupostos pel 2027?
19: Nosaltres ens agradaria, ja ho vam voler el 25, és que hi haguessin pressupostos. Veurem què passa, no depèn només de nosaltres, estem una majoria parlamentària.
0: Però no hi renuncia, consellera?
19: No, renunciar, no es pot renunciar. Em sembla que l'obligació d'un govern, això m'ho explicava Miquel Roca fa unes setmanes, l'obligació d'un govern, i així ho diu la Constitució, és presentar uns pressupostos. Òbviament, després has de trobar les aliances per poder-los aprovar, no? Això vam intentar el 25, no ens vam en sortir. Aquest any sí, bueno, doncs veurem el proper any, però evidentment jo crec que la responsabilitat d'un govern és com a mínim plantejar-s'ho. Veurem després quines aliances trobem.
0: Per tant, no renuncia a presentar pressupostos per l'any vinent i la tardor.
19: no renuncio com a mínim a plantejar-ho. Veurem després doncs, què som capaços de fer i quines aliances i quin punt de sumar, no? Però nosaltres d'entrada no hem de renunciar, crec que un govern ha de renunciar evidentment a tenir pressupostos anuals, que és el que pertoca. És veritat que hem aprovat uns pressupostos, també cal dir-ho, aquest 26, amb molts programes pensats pel 27 o molts programes pensats per 26, 27, 28, 29, és cert, hem posat una mirada una mica més llarga en aquests pressupostos, però en tot cas jo crec que la voluntat d'un govern sempre és poder-los aprovar anualment. Veurem. Això és el desig i després de la realitat doncs veurem quina és.
0: Ja sé que acaba una feina i l'estic demanant per la següent. Vull dir que també
19: sí, la veritat
0: que...
19: és que no ens deixen
0: però
19: disfrutar...
0: Ja home, però l'obligació també és preguntar-li si hi haurà pressupostos per l'any que ve, perquè clar, estem aprovant uns pressupostos que són d'aquest any, no? I per tant sí, ja hi ha hagut uns mesos de pròrroga. Parlava vostè del finançament. Una última pregunta. El proper pas pel nou model de finançament, quin és? És a dir, quan es portarà al Consell de Política Fiscal i Financera?
19: Doncs, miri, dilluns hi ha Consell de Política Fiscal i Financera, però és per aprovar les regles de despesa i els objectius de dèficit, perquè el govern d'Espanya sí que ha dit que presentarà pressupost. Això també ens obligarà a les comunitats autònomes. I després, el que ens diu el govern és que a finals de juliol, potser tercera o quarta setmana de juliol, hi haurà un Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el model de finançament. A partir d'aquí, l'aprova el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats i inicia la seva tramitació parlamentària. Nosaltres que estem demanant als grups parlamentaris que deixin iniciar la tramitació i que durant la tramitació aquells que considerin doncs intentin millorar-lo i amb la negociació que és el que crec que és el que toca, no? Diàleg, negociació per acordar si aquest model pot ser diferent o millor, no? Nosaltres ens sembla que és un bon model, però evidentment estem oberts a que hi hagin aportacions d'altres grups i en aquest sentit interpel·lo clarament a Junts per Catalunya. Crec que no podem renunciar a 4.700 milions d'euros a un model molt millor que el que teníem i per tant doncs espero que tots hi posem responsabilitat, deixem que iniciï la tramitació i, per tant, veurem si després es pot aprovar. Si fos així, abans de finals d'any tindríem aquest model aprovat i, imagini's, 4.700 milions d'euros més per l'any 27.
0: Val. I en aquesta negociació, per convèncer Junts, les negociacions es portaran des de Madrid o vostè i la Generalitat o el president Salvador Illa s'implicaran en aquestes converses amb Junts?
19: Bueno, aquestes converses, evidentment, són al Congrés dels Diputats i, per tant, a qui li pertoca és el govern d'Espanya, però nosaltres, òbviament, estenem la mà sempre doncs, a tothom i també a Junts per Catalunya, doncs, perquè si som necessaris, si creuen que nosaltres podem ajudar, doncs, a costar posicions, ho farem, òbviament. Aquest és un tema primordial pel govern, després de pressupostos, probablement és el tema més important que tenim sobre la taula i, per tant, nosaltres posarem tots els nostres esforços i energies perquè es pugui aprovar. Si això vol dir, doncs, parlar, negociar, ajudar el govern d'Espanya perquè Junts pugui permetre aquest inici de tramitació, ho farem.
0: Ho negociem a Espanya, però al final se'n beneficia Catalunya, per això li preguntava...
19: Catalunya i totes les comunitats autònomes. Vull recordar que l'Estat posa 21.000 milions d'euros i totes, des de Múrcia, que incorporaria 1.200 milions, fins a València, 3.600, per posar algunes comunitats que estan infrafinançades i que patim endeutament, no? Per tant, espero que un cop arribi al Congrés doncs tothom hi posi una mica de seny. Tenim una oportunitat fantàstica d'aprovar un nou model. L'actual vigent es va dissenyar fa 20 anys, ha canviat molt la societat en 20 anys, els reptes i les necessitats de la societat, i per tant ens agradaria doncs, que tothom hi posés seny, que ens posem a treballar, que ens arremenguem i aprofitem aquesta oportunitat de tenir un nou model de finançament.
0: Consellera Romero, gràcies per acompanyar-nos. Per cert, a les 9 ens acompanyarà el president de Foment del Treball. No sé si vol donar-li algun missatge, vol que li fem arribar alguna cosa.
19: Saludar-lo i, bueno, ja...
0: Han millorat les relacions, han millorat.
19: Sí, bueno, a veure, les relacions sempre passen moments, no? Jo que va haver-hi un moment concret que es va haver-hi una mica de frec, però a veure, Josep Sánchez i nosaltres tenim una relació cordial, evidentment discrepem amb algunes coses amb ells, però també amb moltes coses treballem conjuntament, és a dir que, miri, ahir mateix, doncs en aquesta fotografia de pressupostos hi havia un vicepresident de Foment, perquè el Josep estava a Madrid, suposo que després us ho dirà, i la veritat, el que ens agradaria és seguir treballant amb les patronals poder, i amb els sindicats i poder, doncs, acordar moltíssimes coses amb el tema d'immigració, per exemple, Foment ha tingut un paper molt destacat, no?, i una posició molt favorable i també li volem agrair. És a dir que, bueno, les relacions passen moments i ara doncs, crec que s'han arreglat i estan en un bon moment, i van passar un moment difícil, però, en fi, jo crec que això és el normal. També poder-nos dir les coses amb respecte i amb normalitat i seguir endavant treballant, que és el que fem amb Foment i amb altres institucions.
0: Consellera Alícia Romero, gràcies per acompanyar-nos i bon estiu. Descansi, també.
19: Moltes gràcies, igualment a vosaltres. Adéu-siau. Bon estiu. Adéu-siau.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
21: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
22: Manu, contracteu tots la llum a FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
23: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
24: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
25: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
24: I se't transmet el fred a la mà?
25: Suposo.
24: Oh.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
29: De veritat?
28: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
1: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
30: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
31: Reviure el passat.
32: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
31: Pot canviar el present per sempre.
33: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
31: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb el periodista i director de Públic Ferran Espada, amb el periodista del diari Punès Arturo Puente i amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal. Que deu estar molt content perquè d'aquí 2 anys tornarà a pagar peatges per venir a l'hora del matí de Catalunya Ràdio per la P7.
34: Doncs jo ho he defensat sempre. És a dir, tot i entendre que era injust pagar quan tens dèficit fiscal i tot plegat, crec que has d'encertar millor les batalles. I no pagar per l'ús de l'autopista ens ha portat a una autopista molt malament.
35: Perillosíssima. Sí, sí, però pagar per pagar tampoc, eh?
34: Però ja ho dic, que jo ja reconec que pagar per pagar no, però...
35: Ara som, però vull dir que o paga que tothom ens... o sí. Si no, què? No?
0: Ens hem de fer mirar també una mica, eh? Perquè... No? No volem peatges, ara tots volem peatges.
36: No, sé, bueno, jo...
0: Mira, jo una mica una més sèries en general, no?
36: Per una vegada, i que sense serveix de precedent, estic d'acord amb el Manel Nadal, amb el secretari, que això ha de ser una cosa que
35: de hem
36: d'afrontar estatalment. Ah. Estatalment, perquè sí. El que no podem tornar, o sigui, això sí, és a la situació aquella de que abans hi havia peatges a Catalunya, pagàvem i unes autovies magnífiques a l'Estat, i ara el que hi ha és unes infraestructures terribles a tot arreu, perquè vas per aquelles mateixes autovies i estan fatal,
0: sí, sí.
36: I ara les autopistes aquí també.
34: Per això jo en aquest sentit defenso el contrari, és a dir, tu has de sortir d'aquest marc general, bueno, de ruïna.
36: D'acord,
34: hi ha una altra cosa,
36: si tornem perquè... a pagar només els catalans i comencem
34: sí,
36: a...
34: Sí, posar... però has de poder definir les lluites. Si volem, és a dir, hi ha 22.000 milions de dèficit fiscal. Si volem deixar de pagar, deixem de pagar això. No la coseta del peatge, que et garantia seguretat i et garantia competitivitat econòmica, no?
0: I després que aquesta lluita, o que es tornen els peatges, no tapi les altres lluites com el corredor mediterrani, que és una anomalia,
34: exactament.
0: Anomalia brutal, perquè clar, al final la P7, si la vols descongestionar, doncs fes un servei ferroviari de mercaderies molt més potent del que tenim.
34: No, i l'altra cosa, més... això, aquesta mirada només cap a Espanya de Manel Nadal, a mi no m'agrada, perquè tu mires cap a la Catalunya del Nord, a la que has fet 2 quilòmetres en direcció a Perpinyà, i estàs pagant.
36: Des del punt de vista de la coherència de les infraestructures, és que si no ens trobem en una situació...
35: Ara que es fan amb tanta facilitat imatges amb drons de les autopistes i de les autovies, doncs si és un tren, un tren format de camions un darrere l'altre.
0: Sí, sí. Mira, en el cas d'Espanya, el 95% del transport de mercaderies va per carretera, en el cas de França, 75%.
36: Jo he arribat a anar de Barcelona a València, i no exagero, i sóc dels que no va pel carril del mig, i sense poder utilitzar el carril de la dreta pràcticament en tot el viatge.
0: Si més fos el de la dreta, també aquesta és l'altra, perquè pel carril del mig va tothom. Va tothom.
35: Però
36: hi ha vegades que hi ha gent que ho fa i no ho hauria de fer, i la carretera va més o menys bé, però és que hi ha dies que no pot.
34: Per exemple, jo ara que venia, per venir al matí, abans, ara aquestes èpoques d'estiu, està més descongestionat. Però ara segueix havent-hi molts camions.
0: Ves-te un Renfe. Ah. Sí, sí, clar.
34: Carril número 1, el camió que va sent. Carril número 2, el camió que l'avança a 110. Carril número 3, tots a 110 parats.
0: Sí, sí, sí. Això és així. Artur, no et pregunto per res, perquè tu vas en bicicleta, no? Vull dir que no...
2: I també molt en tren, eh? Ah, veus? Soc molt de tren.
0: En tren. Digues,
2: sí,
0: digues.
2: Però jo crec que... No, jo tinc la sensació que tant abans, tant quan es pagava molt, massa, probablement, com ara, el problema és una mica el mateix. És que l'Estat ha renunciat, l'amo de la infraestructura, ha renunciat a fer política tarifària. En el seu moment, perquè hi havia una concessionària a la que estaves lligat i a la que no et podies saltar, perquè en el seu moment vas decidir fer així, i quan s'acaba aquesta concessió, perquè no tens nassos polítics de dir, bueno, aquí hem de fer política tarifària. I això vol dir que qui passa cada dia perquè ha d'anar a treballar haurà de pagar una mica menys que qui l'agafem de tant per la de vacances.
0: Sí, sí.
2: Jo crec que això és lo raonable.
0: Són les 8:56. Doncs mira, que tenim a la carretera és la Maica Navarro. Maica, bon dia, com estàs?
3: Què tal? Bon dia, sí, a la carretera, exactament.
0: Estàs anant cap a Martorell, per el judici de Jonathan Dick.
3: Sí, aquesta fase de recollida de testimonis, aquesta part de la testifical, queden 3 testimonis d'aquesta primera tongada, perquè encara queden per citar d'altres com el personal de Mango, el CEO, el Toni Ruiz, el responsable de ciberseguretat, també una de les secretàries, però avui declaren un psiquiatre de Barcelona i les dues germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic, la Sara i la Judit.
0: Demà en parlaràs al suplement de Catalunya Ràdio amb el Roger Escapa, però ens et volien trucar avui perquè és que avui ens hem llevat amb una notícia que de nou ens ha deixat impactats. Hi ha hagut un menor que ha mort en un tiroteig aquesta nit al barri de la Sagrera. És un noi de 15 anys i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec d'aquesta investigació per esclarir les causes d'aquest nou tiroteig. De moment el que sabem, Maica, el que diu la consellera Parlon, és que els primers indicis apuntarien a un enfrontament de bandes llatines.
3: Tu t'has llevat i els oients, molts oients s'han anat llevat. Jo encara no m'havia anat a dormir i, de fet, una mica més i enganxo una història amb l'altra. En qualsevol cas, terrible. Això quedàvem, sí. Bueno, eren 3:15 aproximadament. I això estem parlant del parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, del districte de Sant Andreu de Barcelona, i concretament al carrer Portugal. Això està a tocar amb el quartel de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'aquell districte de Sant Andreu. I és cert que hi ha diferents trucades al 112 de veïns alertant que han sentit el so de trets. I bé, arriben les primeres patrulles de Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana. També des del 112 ja es va mobilitzar, es va activar ambulància i van trobar sol amb un menor. Estava inconscient, però encara tenia signes de vida i havia rebut l'impacte com a mínim de 2 bales a l'estómac. És cert que primer va començar la reanimació, els primers agents que van arribar, després els sanitaris del SEM ho van intentar gairebé durant mitja hora, però res, no es va poder fer res. I anava documentat, per tant, d'altres ocasions no triguem en saber qui és la víctima, però desafortunadament aquesta vegada de seguida li van posar nom, cognom i aquesta edat absolutament terrible de només 15 anys.
0: Sí, sí.
3: He escoltat a la consellera jo no sé si és ben enfrontament, perquè no sé realment si aquesta víctima havia tingut temps material o real d'enfrontar-se a ningú, perquè tot just no feia ni 6 mesos que havia arribat a Barcelona a viure. Per tant, no crec que hagués tingut molt de temps de... O sí, eh? A veure, és evident que estem parlant de la Pegaso. La Pegaso, en els anys 2000, va ser el primer parc, entre cometes, territori dels Nyetas, que són aquestes primeres bandes latines que van arrelar a Catalunya, a l'àrea metropolitana, a Barcelona, als anys 2000. Ara estem parlant d'una altra tipologia de banda latina, i és veritat que el parc de la Pegaso és territori de banda latina, i evidentment els autors, hi ha testimonis que han pogut fer una descripció bastant aturada dels possibles responsables. Estem parlant tot de bandes latines, i qui està portant en aquests moments armes blanques i armes de foc, doncs estem parlant d'aquesta tipologia. Però no sé ben bé si ell passava per aquí, si ell tenia, saps?
0: Sí, falta esclarir-ho, sí, sí. Clar, però, Maica, estem parlant del cinquè...
3: Quan jo dic d'enfrontaments, no sé fins a quin punt aquest nen, perquè 15 anys ets un nen, l'havia donat temps d'enfrontar-se a ningú, per tant. Sí. Doncs jo seria molt més prudent. Amb participació de banda latina, banda juvenil violenta, sí, segur que sí. Que aquest noi estigués amb algú que... Però insisteixo, és grup d'homicidis, es va desplaçar i tot just acaba de començar aquesta duríssima investigació.
0: Deia que és el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la zona franca, un a Sant Martí, un al carrer Balmes, i fins ara el govern el que deia és que aquests incidents es vinculaven a màfies i a tràfic de drogues. De fet, el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ens deia això al matí de Catalunya Ràdio.
4: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment... doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: Diu que no hi ha una cultura de la pistola, però clar, aquí sorprèn molt la joventut de la víctima, els interrogants que posava la Maica sobre per què hauria acabat morint amb tirotejos, i després, que clar, és que estem parlant d'un salt qualitatiu, no estem parlant d'una arma blanca, estem parlant d'una arma de foc. Si això està més a l'abast de la gent, doncs clar, passa el que passa.
3: Bueno, això que deia el director en aquesta entrevista que vaig escoltar és tal qual el que reflexa molt bé el succés d'aquesta passada nit. És veritat, no hi ha una cultura d'arma de foc en aquest país, afortunadament, hi ha una cultura relacionada amb un àmbit criminal. Estem parlant de...
0: Hem perdut la Maica, intentarem recuperar-la.
3: A juvenils, ara sí, hi ha un rerefons que és... Que hi ha un rerefons que és el tràfic de drogues. I ja en La Vanguardia, fa un parell de mesos, arran d'un seguit d'incidents violents protagonitzats per bandes latines amb armes blanques, ja vam avançar a La Vanguardia que la Comissaria General d'Informació estava ultimant un pla específic per una mica abordar el tema de les bandes latines, que en aquell moment hi havia un problema molt i molt greu. De fet, es va desplegar uns dispositius pràcticament diaris en alguns parts. Aquest part de la Pegaso era un d'ells, i és veritat que aquí tenen absolutament assumida la cultura de l'arma de foc i de l'arma blanca. Per tant, és el que està dient. Es calcula aproximadament que a Barcelona ciutat estem... Els anàlisis de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos també, però Guàrdia Urbana de Barcelona té un grup dedicat exclusivament a banda latina, banda juvenil, perquè és veritat que ja en aquests moments hi ha una multiculturalitat i no podem pensar no són igual que aquelles de... No són la mateixa constitució ni origen que aquelles de aquells primers Nyetas o Latin Kings, però la Guàrdia Urbana, et dic, que fa un estudi molt, molt, molt amb informació de les seves patrulles, dels incidents que arriben al 112, d'aquesta policia de proximitat en els parcs, a les instituts... Doncs bé, ells, el càlcul estem parlant, ells tenen una aproximació d'uns 400 joves a Barcelona i a l'àrea metropolitana amb una incidència molt, molt, molt específica d'Hospitalet, estaríem parlant de 2.000. Aquest mateix article de La Vanguardia ja advertia que una de les grans preocupacions és que aquestes bandes estaven captant menors de 15 a 14 anys. Per tant, això que ha passat, doncs és un menor... Espera un moment, jo baixo aquí, vale? Tu vas aparcar, que estic a carrer alta a la porta. I aquesta és una mica... Aquesta és una mica... És absolutament... T'ho juro que ahir, quan vaig saber el que havia passat, la primera sensació, més enllà de fer la trucada per confirmar-lo, en el grup aquest que tenim al web de La Vanguardia, era una... L'Enric Sierra, dels subdirectors, el director adjunt, deia... Li va sortir allò de l'ànima, l'hòstia, joder, i jo era com, hòstia, no pot ser, és terrible, 15 anys. O sigui, ja no estem parlant de aquests últims que has mencionat, el Sergi, d'allò, fugit de la justícia, i que és igual, que totes les morts són terribles, però 15 anys...
0: 15 anys és una barbaritat.
3: Feia 6 mesos que havia arribat a Barcelona. És que la seva mare estava a Holanda. Jo no, això no ho tinc confirmat, però ho explica el company del cas, el Guillem Ramos. La seva mare va poder fer... Devia viure a prop perquè la família es va aproximar, perquè un familiar es va poder acostar fins la casa i fins al parc, i encara va poder fer una videotrucada amb la mare i va poder veure el fill doncs encara en vida. Bueno, terrible. Passo per aquí només fins allà, vale?
0: Maica.
3: Però, escolta, un moment, però escolti'm una cosa, si no passa ningú ara, deixa'm passar un moment fins aquí.
0: Ara.
3: Bueno, pues vale, venga. He trobat el mosso simpàtic.
0: Veus, ja a vegades passa. No, has de fer tota la volta. Bueno. Maica, gràcies, una abraçada. Perquè tu em
3: dius, hi ha una situació de risc terrible i aleshores has de donar 20 voltes. No, és perquè hem de fer... Bueno, és igual.
0: Demà ens ho expliques al suplement. Una abraçada. Gràcies. Mira, a la línia del que apuntava la Maica, aquesta setmana vam entrevistar la Maria Oliver, que és la primera dona que va entrar en Latin King, i ara fa xerrades a escoles i instituts. I alertava ja de la violència relacionada amb les bandes, que és més present del que sembla.
5: De lo que nos estamos preocupando y por lo que yo me dedico a esto es porque hay chavales matando a chavales y chavales muriendo a manos de chavales. Hay chavales dispuestos a matar y dispuestos a morir por esto. Y esto que voy a decir suena un poco mal, pero y no se matan más porque no tienen buena puntería a veces. Pero, o sea, no todas las agresiones acaban en muerte, afortunadamente. Pero hay una cantidad de agresiones y con armas blancas e incluso ya estamos encontrando armas de fuego que es preocupante.
0: Això ho deia dimecres. Doncs avui ja lamentem la mort d'aquest noi de 15 anys tirotejat al barri de la Sagrera. Ferran.
36: Sí, jo crec que és la pregunta pertinent, no? Per què xavals de tan curta edat estan disposats a matar i a morir si arriba el cas, no? Per unes trifulques que moltes vegades tampoc són rellevants. En aquí el que passa és que hi ha una successió de fets que una persona... per qui va formar part, perquè està dedicant-se a la pedagogia en contra d'aquest fenomen, crec que fa una feina excel·lent a les escoles, alerta del que està passant, a un polític, en aquest cas el director Trapero, que hauria de fer de polític, i a mi a vegades no sé exactament quin és el seu paper, no? que li treu tot el ferro, diu que aquí no existeix una cultura de l'arma, etc, i llavors ens trobem amb l'assassinat d'un xaval ni més ni menys de 15 anys a mans d'uns xavals també de curta edat. Bueno, no sé, com a polític, insisteixo, que ha deixat de ser mosso, és polític, hauria d'explicar quines polítiques estan desenvolupant en el departament, conjuntament amb altres departaments, per exemple, el de drets socials, per identificar quina és la problemàtica en aquest cas concret, que és el dels xavals joves. Perquè que matin al carrer Balmes a un narcotraficant, entenc que és gairebé inevitable.
0: Vull dir, sí, el que no és inevitable és que o sigui, Mossos, a llum del dia, a 800 metres que passi sobre, el Papa, i que els Mossos encara no l'hagin trobat. Que l'han localitzat, l'ha identificat, però no l'han trobat.
36: Que els Mossos han d'estar a sobre, evidentment, de la persecució del narcotràfic, però que al final això és un fet molt puntual en una guerra de narcotraficants internacionals, que És comprensible que passi al mig del carrer Balmes, evidentment, crida molt l'atenció. Quan passa a la zona franca potser ens en crida menys, però en qualsevol cas són coses molt puntuals, però aquí estem parlant d'un altre fenomen. Per sí, cert, sí, només per acabar, un fenomen en què tots els especialistes alerten de que, si bé al principi sí que tenia una inspiració llatina i una connexió fins i tot llatina, no? En el sentit de que emulava els Latin Kings, etc, etc, ara són bandes juvenils absolutament multiètniques, vull dir, no té a veure amb que siguin llatins específicament, sinó que en formen part de, des d'autòctons fins a gent d'altres nacionalitats.
0: Milagros i Jordi, després Arturo.
35: A veure, jo crec que primer, aquest és un fet que pot ser puntual també, eh? És a dir, no sabem massa.
36: Bueno, la noia que estava dins, sí, ens alerta de que si no hi ha més morts és perquè ens veiem mala punteria.
35: No, però
36: que d'agressions n'hi ha moltes
35: sí,
36: més.
35: Sí, sí, però que aquest cas d'aquest noi s'ha d'averiguar exactament quin bueno, és el sí, mòbil clar, i quina cosa pot tenir. Jo el que penso és que estem davant d'un fenomen que pot ser incipient, nou i perillós, però és important caracteritzar-lo bé, en el sentit de que no és difícil d'imaginar que en el moment que les forces policials i els estudis policials indiquen que està havent-hi més presència de les màfies internacionals de tota mena, fa poc han detingut una de tràfic de dones que operava d'una manera tremenda, esclavitzant-les d'una manera terrible. Vull dir, per tot això pot estar connectat. Ara, és evident que si hi ha més bandes internacionals del crimen organitzat a nivell i a escala més alt a Catalunya, hi haurà més armes. I aquestes armes sortiran d'aquests cercles de les màfies internacionals i aniran distribuint-se per el que hi hagi. Ara, aquí la qüestió és, tenim un nou concepte de l'hiperproletariat entre els joves? És a dir, tots sabem a què ens referien quan parlaven del lumpen en els anys 50, en els anys 40, en els anys 30, i tots sabíem que allà hi havia una conflictivitat i una, diríem, una predisposició, totes les la literatura que hi ha sobre el Berlín de preguerra parla d'un fenomen d'aquesta naturalesa. Tothom anava armat, tothom, hi havia molta violència al carrer. Llavors aquí hem de veure què passa amb una part dels joves que han tingut accés a l'educació, que han tingut tenen, en teoria, totes les oportunitats d'integrar-se en un moment en què l'economia va bé i, en canvi, veiem certs fenòmens de guetització o d'exclusió social que porta a una cultura de la banda, una cultura de la violència, també, no?, que no ha de ser atribuïble a un origen en concret, però que és veritat que les bandes llatines han tingut un paper en algun moment, diríem. Ara això probablement està desbordat, diríem, culturalment, no? Però, bueno, sí que valdria la pena. I de la mateixa manera que va haver-hi una actuació pública amb les bandes llatines que va tenir molt d'èxit, perquè tot d'una van començar a veure que hi havia enfrontaments per la Mercè, per Cap d'Any, etc, etc, es va intervenir i allò es va aturar, ara sembla que tornem a estar a l'inici d'algo molt semblant. Bueno, pues s'ha d'actuar una altra vegada.
0: I aquí també cal revisar, això ho han dit, el director de la policia ho ha dit, i també ho demanen la consellera Parlon, però és veritat que tampoc està passant, perquè això depèn del govern espanyol, que és que s'augmentin les penes per tenir armes. Ara mateix, si tu tens una pistola sense llicència o permís, és un o dos anys de presó. Si tens el número de sèrie esborrat o ha estat introduïda il·legalment, són dos o tres anys.

0: escolaritzat obligatòriament. Val? La reacció aquí no pot ser neutral. No, i no pot ser estrictament policial. Eh? És a dir, aquí hi ha un tema polític. Aquí hi ha un tema polític
1: molt important. Un tema polític, molt important, reclamar al director que faci de polític.
0: Ara hi aniré perquè estic molt d'acord amb el que tu deies. No? Per altra banda, també, aquesta setmana escoltava l'entrevista que li vau fer a aquesta noia, que per altra banda demostra, no?, que gent que ha estat en banda se n'ha pogut en sortir, s'ha pogut convertir en experta i està podent fer teoria d'això, no? Però hi ha un element que és... I ella una mica a l'entrevista ho deia, no? I per tant aquí s'hi ha d'intervenir. No pot ser que aquest noi que ha mort, han dit que feia 6 mesos que havia arribat. No pot ser que la via de socialització a Catalunya dels nois sud-americans que arriben siguin les bandes llatines. No pot ser. No pot ser. I això no és un tema policial.
2: Bueno, a veure.
0: És a dir...
1: Ara has generalitzat un...
2: Clar, a veure, a veure.
0: Ara, no, perquè ara
1: estava bastant d'acord amb tot fins que has generalitzat.
0: No, i ara vaig a la tercera cosa, perquè en les vostres dues intervencions s'ha notat que anàveu molt en compte intentar no fixar l'origen d'una immigració al problema. I jo hi estic d'acord. Però una cosa és l'origen de les persones que venen, l'altra cosa és la cultura. I la cultura de bandes llatines... No vol dir que tots els llatins ho siguin, però la cultura de bandes llatines, recolzada en determinades músiques, modes, tendències, etc., sí que s'està instal·lant entre la gent jove d'aquest país.
2: Però jo no criminalitzaria.
0: No ho faig. Simple. Ara, el fet de no criminalitzar a tota una part de la immigració no vol dir que no puguem dir que les bandes són un mal element d'integració dels immigrants. És un desastre si això passa. I això, si no ens atrevim a dir coses d'aquestes, acabarem tolerant determinades coses. Per exemple, i torno a negar, és evident que Catalunya...
1: Però les bandes sempre han sigut un problema. Vull dir, la banda del Torete també era un problema.
2: Clar.
1: El que passa que després...
0: No estic parlant,
1: que era un problema a la banda del Torete.
0: No estic parlant dels problemes de drogadicció que hi havia a la Barcelona als anys 80. Bueno. Estic parlant de quin és el canal d'integració a Catalunya al segle XXI. Són coses molt diferents. No és delinqüència, no és un tema policial, no vull parlar d'això. No. Vull parlar de quin camí s'ofereix a la gent per entendre, i aquí vaig al que deia el Trapero, el director Trapero, quan diu que a Catalunya no hi ha una cultura d'armes de foc. Fins ara no. Però no ens podem quedar dient aquí no hi ha aquesta cultura. Escolta, cuidado, perquè està arribant.
2: No,
0: és a dir,
2: però...
0: I cada vegada...
1: Això estic d'acord.
0: Clar, llavors... I aquí és, perdona, i aquí és on ha de deixar de fer policia, perquè si és director general ha de fer de polític. I tenim la consellera i tenim el director de la policia que cada vegada que hi ha algú mort a trets a Barcelona surten per dir a Barcelona i a Catalunya no hi ha cultura de les armes de foc. Home, si surts cada setmana a explicar que han pelat algú tiros, compte, perquè tot i que no hi ha aquesta cultura, compte, perquè probablement hi ha senyals de que alguna cosa s'hauria de poder fer. Sí.
3: Arturo.
4: Sí, no, dues constatacions. La primera és que quan van passar tots els anteriors fets, totes les anteriors morts a trets al carrer, d'una forma, a més, bastant cridanera, perquè eren a plena llum del dia, en llocs molt centrals, molt transitats, el que va venir a dir la prefectura de policia era que estaven vinculades a les qüestions de la droga, les qüestions del narcotràfic, a més ho vinculaven molt amb la marihuana, en fi, tot això que ja vam parlar en el seu moment. Ara passa un cas molt diferent i, per tant, és bastant inevitable preguntar-se, bueno, llavors no està tot vinculat a la marihuana o al narcotràfic o a aquestes bandes superinternacionals que actuen aquí i se'n van, no? És a dir, i si és sobretot l'edat del noi, les característiques, en fi, alguna cosa més hi ha o no, eh? O és un fet puntual, però és evident que trenca almenys amb el relat aquest. Segona constatació, a la mateixa prefectura de policia, de moment, i fins a avui mateix, diu que li interessa molt més els delictes que afecten el 80% dels catalans, que són els delictes de baixa, diguem-ne, de baixa intensitat. Això que abans eren les faltes i que ara poden ser, doncs, els furs, tot això que englobem dins de la multireincidència. Jo crec que aquest discurs cada vegada encaixa menys en la percepció ciutadana. És a dir, evidentment, a la gent li preocupa molt que no li furtin la cartera, però tinc la sensació que quan estem parlant de seguretat la cosa ha pujat un esglaó.
3: Sí.
4: I això no vol dir, això no vol dir que les estadístiques...
3: No, és una qüestió de percepció, però la percepció és una realitat, ja està. No?
4: Efectivament, sí, sí. És a dir...

0: no estem en les estadístiques que fan de Barcelona Guayaquil. No estem aquí i estem molt lluny, a més de ser això. És a dir, som una ciutat i un país relativament pacífic davant de la realitat europea. Dit això, és evident que si hi ha trets al carrer, morts a trets, nens, perquè estem parlant d'un nen, això és normal que inquieti la societat, és absolutament normal.
1: Són les 9 i 18. Farem una pausa de 2 minuts i de seguida amb nosaltres el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
2: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
3: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes.
4: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
5: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
3: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
2: Per què?
4: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
5: Sort del RAC.
4: RAC, i som per ajudar.
6: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara, en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
11: Sona bé.
10: 4,3 litres de consum al 100.
11: Sona Qashqai e-Power.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno Nissan.
10: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: 9 minuts, seran 9:45. Aquesta hora al matí tenim amb nosaltres el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia a tothom i, sobretot, moltes gràcies per invitar-nos. Per invitar-me, vaja.
15: Sí, per a vostè i el que representa, evidentment. Fa tot just uns minuts teníem la consellera Alicia Romero i ens ha deixat un missatge per vostè, dit això.
17: Les relacions passen moments i ara, doncs, crec que s'han arreglat i estan en un bon moment. Van passar un moment difícil, però, en fi, jo crec que això és el normal. També poder-nos dir les coses amb respecte i amb normalitat i seguir endavant treballant, que és el que fem amb Foment i amb altres institucions.
15: Veig que han tornat a sopar i que tenen de nou una bona relació més fluida amb el govern.
16: Bueno, les relacions, com és lògic i normal, s'han normalitzat. Per Foment del Treball sempre havien estat normalitzades. És veritat que quan va haver-hi un moment que vam discrepar determinades qüestions, bueno, es van posar excessivament nerviosos el president de la Generalitat i el govern, però van continuar estant al mateix lloc. No?
15: Perquè van criticar el model de finançament per manca d'ambició.
16: Bueno, nosaltres vam plantejar que el model de finançament que plantejava la Generalitat en aquells moments era insuficient. Van dir clarament insuficient. Finalment vam arribar a un acord una sèrie d'institucions de Catalunya que no era clarament insuficient, sinó que només era insuficient. Per tant, bueno, es van posar d'acord amb aquesta matització, però en el fons les relacions entre les patronals, els empresaris i el govern sempre passen per dents de serra, no? Però al final ens hem d'entendre, no estem obligats a entendre, i la veritat és que en aquests últims mesos s'han tornat a normalitzar i això crec que és bo. És bo pel govern, és bo pels empresaris i és bo per la societat.
15: Creu vostè que el temps que ve és un temps en què hem de començar a propiciar també aquest tipus d'acords, que hi hagi acords més generosos de país, d'ambició de país?
16: Bueno, jo penso que d'entrada, sempre ho hem dit, inclús quan no estàvem d'acord en determinades qüestions i no estàvem d'acord amb la fiscalitat que estem patint els catalans en general, sempre des de Foment havíem dit que ens podrien agradar més o menys els pressupostos, però que era interessant i era bo pel país i era un signe de normalitat democràtica i econòmica que el govern disposés de pressupostos.
15: Encara que acordin amb els comuns, per exemple.
16: Bueno, ells no han tingut més remei que acordar amb els comuns. A nosaltres hauria agradat més que haguessin acordat, per exemple, en Junts. No? Però no, això no ha estat possible, no està a la nostra mà. Que hi hagin pressupostos és positiu, però al mateix moment, al mateix temps, penso que, almenys des de Foment del Treball, ens van presentar amb les noves eleccions, amb aquest nou mandat que portem sobre les nostres espatlles des del passat mes de maig, i el plantejament de Foment era el següent: intentar obrir uns espais de diàleg amb el govern per intentar acords en temes de fiscalitat, en temes de vivenda, en temes d'infraestructures, i aquests espais de diàleg entre el govern de la Generalitat i Foment del Treball, ja l'hem acordat, comencem a treballar-lo. Bueno, una vegada s'hagi encetat aquesta nova etapa, que hi ha pressupostos de la Generalitat, i al mateix temps nosaltres des de Foment del Treball pensem posar sobre la taula una sèrie de qüestions que afecten a les famílies, que afecten a les empreses, que afecten a les persones, i és el d'intentar, doncs, implementar dintre d'aquests espais de diàleg una fiscalitat més competitiva i més justa pels catalans.
15: Fa una estona li preguntava també a la consellera Romero, li feia la reflexió de que hi ha molta gent de rendes mitjanes que veuen com tenen molta més dificultat que fa uns anys per tirar endavant, que no arriben a final de mes o que no tenen capacitat d'estalvi com tenien fa uns anys, precisament perquè la càrrega fiscal és molt elevada i al final queda el sou que queda. Fa una estona la consellera responia això.
17: El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a l'atracció de talent, la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
15: Vostè què demanaria exactament en matèria d'impostos a la consellera?
16: D'entrada, jo crec que hi hauria d'implementar-se ràpidament, doncs, descomptar la inflació d'aquests últims anys a l'impost de la renta de les persones físiques. D'entrada, les famílies i les persones, i aquí ja no parlo de les empreses, obtindrien més diners a la seva butxaca a final de mes si descomptessin la inflació, que no s'ha descomptat amb el tema dels impostos. Per tant, aquesta seria una de les primeres mesures que intentaríem, doncs, posar en marxa. Hi ha una altra qüestió, jo penso que és important i que va en la direcció de la competitivitat del nostre país, és intentar arribar a un acord amb la Generalitat amb impostos, almenys en primera generació o en primera instància de les famílies, de pares a fills. D'entrada, que hi hagués una fiscalitat més competitiva amb l'impost de successions i amb l'impost de donacions. Nosaltres a Catalunya, malauradament, doncs, estem molt distants de la fiscalitat que s'aplica als madrilenys, als valencians o als andalusos, i entenem que els catalans també ens mereixem que amb aquest plantejament impositiu de donacions i successions, doncs, tinguéssim la mateixa fiscalitat. Hi ha una altra qüestió que també ens afecta, jo diria, molt, molt directament a la renta que queda disponible a final de mes, que és l'impost del patrimoni. O sigui, som l'únic país del món que tenim l'impost del patrimoni, dels països desenvolupats de l'OCDE. És veritat que en algunes comunitats l'impost del patrimoni fan una bonificació del 95% i a Catalunya no el tenim, per tant, perquè hem de pagar dues vegades. I quan dic perquè hem de pagar dues vegades, no ho dic pels empresaris, que no el paguem ni l'impost del patrimoni pels actius afectes a l'activitat empresarial, però sí el paguen els jubilats, el paguen els professionals i el paguen tots els treballadors. Per tant, hi ha una sèrie de mesures fiscals que jo penso que ara que s'han aprovat els pressupostos ens hauríem de sentar, més ben dit, ens centrarem amb el govern, perquè amb el termini del que queda de legislatura siguem capaços, uns i els altres, de poder aplicar aquesta fiscalitat competitiva i al mateix temps això pogués representar una disminució de la pressió fiscal a les famílies, a les persones i a les empreses. Crec que si això no es fes així, hi hauria moment de que podríem tindre, jo diria, problemes d'aldarulls als carrers, per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans en general. Si no parlo de les empreses, parlo dels ciutadans i de les famílies.
15: La classe mitjana, en aquest sentit.
16: La classe mitjana.
15: Treballadora.
16: La classe treballadora, els professionals, etc.
15: Com veu el president de Foment del Treball la situació d'inestabilitat política a Espanya? És dir, creu que és una oportunitat també aquesta inestabilitat per poder treure'n algun tipus de rèdit que beneficiï les empreses i els ciutadans de Catalunya?
16: Bueno, jo crec que aquest clima, jo diria, de aquest clima d'inestabilitat institucional que hi ha a l'estat espanyol perjudica el clima polític en general, incrementa la polarització, perjudica l'estabilitat de l'economia, perjudica la solvència de l'Estat a nivell internacional, i jo no crec que beneficia absolutament a ningú. És veritat.
15: Però també beneficia perquè, clar, s'obre noves possibilitats, no? És a dir, quan hi ha una crisi política també s'obre el ventall de poder jugar amb noves aritmètiques, amb noves oportunitats.
16: jo crec que el clima d'inestabilitat política i institucional que hi ha en aquest país
15: no ajuda
16: gens, i la veritat és que la majoria de partits de l'espectre parlamentari, el Congrés de Diputats han demanat eleccions ja anticipades o que el govern prengui una decisió de... Com que no es podrà governar i el país continuarà paralitzat, ja portem el país paralitzat a nivell de l'estat espanyol des de fa almenys un any, com a mínim, no? Això vol dir que no es poden afrontar, jo diria, reformes estructurals que necessita la nostra economia, i si el país continua paralitzat un any més, penso que no en surten ni beneficiats ni les empreses, ni les famílies, ni el mateix govern del Partit Socialista. Però vaja, aquesta qüestió de plantejar unes eleccions anticipades correspon únic exclusivament al president del govern, i amb aquest, des d'aquest punt de vista, almenys des de Foment i els empresaris, no ens hi volem posar. És una decisió política que no es compet a nosaltres, per dir-ho d'alguna manera.
15: Eleccions anticipades, o creu vostè també que la via Starmer, que proposa Junts, és a dir, de buscar un candidat alternatiu per continuar l'acció de govern, seria una bona solució per tirar endavant aquest any i mig o dos anys que queden? Aquest any que queda, perdoni.
16: Tot el que sigui, doncs, canviar aquest mal clima, jo diria, de relacions institucionals, la judicialització de la política està portant amb un clima irrespirable a nivell institucional, i és una porta absolutament al lloc. Si dintre del que és el govern de l'Estat i l'acord amb els diferents grups parlamentaris decidissin, doncs, fer un plantejament d'un canvi d'una via com l'Starmer de UK, bueno, nosaltres no hi teníem res a dir. O sigui, nosaltres el que volem els empresaris és estabilitat econòmica, estabilitat política, i que s'afrontin totes aquelles reformes estructurals que permetin al país tindre competitivitat, no a hores d'ara, que ja és important, que la tenim, sinó a mitja i llarg termini, posar una mica de les llums llargues a fi i efecte de poder, doncs, poder, en aquest cas, assumir una desacceleració de l'economia que pugui esdevindre els propers anys, i si tenim un govern que no governa i que la, jo diria, l'ecosistema de corrupció institucional que s'ha implementat a l'Estat espanyol mitjançant la judicialització de la política, això és irrespirable. És molt difícil poder governar amb aquestes condicions.
15: I si vostè algú li proposés de ser el candidat per...
16: Bé, jo d'entrada tinc 4 anys més a Foment, ens acaben de reelegir, estic molt content i satisfet.
15: Però no ho estudiaria?
16: No, és que jo, primer de tot, no m'entra dintre de les meves... No m'entra al cap que se'm pugui plantejar una qüestió d'aquesta envergadura.
15: Vostè sap que a Madrid alguns mitjans han publicat que això en algun moment s'ha plantejat.
16: A mi no m'ha arribat.
15: Val.
16: A mi no m'ha arribat.
15: Deixem posar-li unes declaracions de Feijó també d'aquesta setmana.
5: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Cataluña será el cambio que necesita España.
18: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
15: Què li sembla? Li va sorprendre?
16: No, la veritat és que el que em va sorprendre és el que va manifestar ahir el senyor Aznar.
15: Ja. Yeah.
16: Que anava en la direcció contrària del que deia el senyor Feijó. Per tant, a mi, per dir-ho d'alguna manera, els plantejaments polítics i institucionals del govern, dels partits de l'oposició, bueno, els tenim en compte, però el que nosaltres volem és estabilitat. De la mateixa manera que hi ha pressupostos a Catalunya, que tot i que no ens agraden des del punt de vista de que entenem que hi ha una excessiva pressió fiscal sobre els ciutadans, sobre les famílies, però bueno, ja hi ha pressupostos, per tant, ja és positiu. Ens agradaria que aquest mateix plantejament es pogués esdevindre a l'Estat espanyol.
15: Però entenc que això seria més fàcil amb un Partit Popular que no pas amb el PSOE.
16: Bueno, ja veurem. El que passa és que, primer de tot, hem de saber què votaran els espanyols quan es convoquin les eleccions, no? Avui, a Espanya, malauradament, des d'aquesta nova legislatura, que ja portem pràcticament 3 anys, no hi ha pressupostos. És impensable que un govern pugui governar 3 anys sense aprovar els pressupostos. I a Espanya ha passat. Bueno, això passa a Espanya i no passa en cap indret, no passa en cap país europeu de la Unió Europea. Bueno, els espanyols som diferents. Els italians, fa molts anys, pues, les empreses i la política econòmica anava en una direcció, a la direcció contrària de la que anava el govern italià, que cada 6 mesos hi havia la crisi de govern. Bueno, aquí ja s'ha començat a instal·lar la política italiana dels anys 90 i dels anys 2000. Bueno, aquest no és el camí, però bueno, també és veritat que gràcies a la resiliència de les empreses, gràcies a que les empreses han fet totes les transformacions jo diria, necessàries per ser competitius, el país funciona, l'economia va relativament bé a nivell de macroeconomia. És veritat que a nivell de micro hi ha moltes famílies que no arriben a final de mes per l'increment excessiu de la fiscalitat, per l'increment dels costos laborals. Bueno, per tant, hem de ser més productius per intentar, doncs, incrementar els salaris i perquè la gent pugui viure, des d'aquesta perspectiva, millor benestar social.
15: Aquesta és la principal paradoxa del país. Les macroeconòmiques són molt positives, però hi ha un 12%, per exemple, de les famílies espanyoles que tenen problemes amb el menjar. El Ministeri d'Economia ha revisat a l'alça també el creixement de l'economia espanyola pel 2026, fins al 2,6%, i aquestes són les explicacions que dona el ministre Carlos Cuerpo.
19: Comenzamos el día con dos muy buenas noticias económicas. Por un lado, el crecimiento económico se ha acelerado a finales del 2025 con un crecimiento del 0,8% en el último trimestre. Por otro lado, además, hemos visto cómo los precios se desaceleran a inicios del 2026 con una inflación del 2,4%, 5 décimas por debajo del mes de diciembre. Es un crecimiento económico el que hemos visto en el año 2025 sólido, basado en el consumo y la inversión, un consumo del que tiran el empleo y una recuperación del poder adquisitivo de los hogares, y una inversión donde tira tanto la construcción como la inversión productiva.
15: Trobo a faltar que no es doni més empenta, més assenyalament, el que han aportat les empreses a l'economia.
16: Bueno, jo penso que la definició que ha fet de la política macroeconòmica el senyor Cuerpo és correcta, no? Vull dir, afortunadament, doncs, la política econòmica espanyola està molt per sobre de la política econòmica alemanya, i això era impensable fa 10 anys, i molt per sobre de la francesa i de la italiana. Però també és veritat que, malgrat que hi ha aquest increment positiu de l'activitat econòmica, la renta disponible de les famílies pràcticament no s'ha incrementat des dels últims 10 o 12 anys. Per tant, aquí tenim un problema de productivitat i un problema que hauríem d'intentar, doncs, pactar empresaris, treballadors i administracions centrals unes mesures que poguessin implementar o mecanismes que poguessin afrontar ràpidament un increment de la productivitat per intentar millorar els salaris de les famílies. Aquesta és la qüestió fonamental. No?
15: I la immigració, quin paper hi juga? Quina posició té Foment del Treball sobre la immigració? Per exemple, dimarts va acabar el procés de sol·licitud de regularització. S'hi han presentat 1.300.000 persones. Pedro Sánchez defensava que sense immigració Espanya perdria, diu, el 19% del seu PIB al 2050.
20: Que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
15: ¿Y está de acuerdo Foment del Treball?
16: Estem d'acord. I no solament estem d'acord. Jo penso que Foment del Treball i també COE hem liderat l'opinió política empresarial des del punt de vista del que ha representat la regularització dels immigrants a Espanya. O sigui, el plantejament que ha fet Foment, i també d'acord amb COE, és que nosaltres hem plantejat públicament que els empresaris necessitaven de la immigració per mantindre el nivell d'activitat econòmica que tenim en aquests moments. Perquè les dades que tenim són realment... no són espectaculars, són molt realistes. A veure, des de l'any 2019 fins l'any 2025... el 70% de la nova ocupació que s'ha produït a Espanya ha estat gràcies a que hem tingut immigrants dintre de la nostra economia per poder suplir els llocs de treball que necessitàvem l'increment de la política econòmica espanyola. Per tant, nosaltres, des d'un punt de vista del posicionament dels empresaris sobre la immigració, sempre ha estat el següent. Nosaltres hem manifestat públicament que els empresaris i les empreses necessitem de la immigració com l'aigua que bevem cada dia o com l'aire que respirem. Per tant, altra cosa és que la regularització que s'hagi produït al Congrés de Diputats no hagi, doncs, plantejat un consens de totes les formacions polítiques. Aquí ja no hi entrem, però que els empresaris necessitem de la immigració és un fet real. I, a més, encara hi hem plantejat dades estadístiques que donen molt que pensar. Des de l'any 2025 fins l'any 2035 es jubilaran a Espanya 5 milions de persones. I la piràmide d'edat que tenim avui dintre el que és la població activa espanyola, només en podrem suplir 3 milions 400.000. Per tant, voldrà dir que hi haurà un gap de 1.600.000 persones que l'haurem de cobrir a través de la immigració. Per tant,
15: necessites aportació a la Seguretat Social per seguir pagant les pensions.
16: Evidentment. Però, a més, hi ha una altra qüestió. Dintre dels estudis, o sigui, nosaltres a Foment no solament plantegem polítiques econòmiques, no solament plantegem doncs fiscalitats competitives, sinó que jo crec que Foment ha donat un pas més enllà de lo que fa una lo que hauria de fer una patronal típica. Nosaltres hem elaborat a través de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials, que tenim seu a Madrid, hem intentat doncs a través d'aquests estudis liderar el pensament de la política espanyola. O sigui, és molt important que una organització com Foment del Treball vulgui liderar a Espanya la política econòmica. I per això hem fet una sèrie d'estudis que van en aquesta direcció. I una de les conclusions d'aquest estudi que hem fet a través d'Opina 360 doncs és que per equilibrar els ingressos i les despeses de la societat social, que cada any hi ha un dèficit entre 5.000 i 10.000 milions d'euros, necessitaríem doncs que la cotització anualment dels cotitzants de la població activa espanyola s'haurien d'incrementar per fer l'equilibri zero amb al voltant de 600... Falten encara 680.000 treballadors més cada any per intentar equilibrar doncs els gastos i les despeses.
15: Per tant, han de venir de fora. Sí, sí.
16: Han de venir de fora, o hem d'intentar, doncs, en aquests moments han de venir de fora, perquè aquí no els tenim. Per tant, són, jo diria, estudis científics, intel·lectuals, estadístics, que demostren que l'economia espanyola necessitem de la immigració. Altra qüestió és com entren, com venen, com acabarem d'aquí 15 o 20 anys, perquè jo crec que també hem de fer l'anàlisi, jo diria, a mig i llarg termini, que han de ser els governs, la societat civil espanyola, en aquest cas, quina serà la composició. A Espanya, en aquests moments, tenim 50 milions d'habitants, que no hem d'oblidar-ho. Fa uns anys només en teníem 35 milions. I quina serà la composició de la població activa espanyola d'aquí 15 o 20 anys? Però això ens ho hem de plantejar, no els empresaris, sinó la societat en general i el govern.
15: El 64% dels espanyols amb feina considera que no hi ha prou mesures per equilibrar la feina i el temps amb la família. Diria vostè que aquest és un altre dels temes importants? Com millorar la conciliació familiar? És un dels reptes també del seu nou mandat que va revalidar el mes de maig?
16: No solament és un dels reptes del meu nou mandat, sinó que ahir, o abans d'ahir, vam presentar un altre estudi de la Societat Barcelonesa dels Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball a Madrid, a la capital del Reino, com jo dic, amb el sentit de que volíem també donar a conèixer a l'opinió pública espanyola, i també a la catalana, doncs, quin era el sentiment i quina era la relació entre l'empresa i el treballador. O sigui, quina és la relació entre empresa i treball. I aquí hi ha una sèrie de dades molt significatives. Una, per mi la més fonamental, és que el mite del pessimisme generacional o del pessimisme ideològic que estava implementat a la societat a través d'alguns membres del govern de l'estat espanyol, com és els plantejaments que ha fet la senyora Yolanda Díaz durant aquesta legislatura, amb el sentit de que s'ha criminalitzat l'empresari, s'ha criminalitzat el treball, s'ha boicotejat la negociació col·lectiva, és que el pensament del que representa els ciutadans que treballen respecte al treball és de que el treball, al voltant del 48% dels enquestats, 48% diuen que el treball dignifica, que el treball és molt important per la professionalització i per l'ascens social dels treballadors, i en definitiva, la majoria d'aquests enquestats, el 48% davant d'un 27% que opina al contrari, creuen de que el treball és una aportació decisiva i fonamental a l'estat del benestar. Per tant, hi ha un canvi radical del que s'havia plantejat fins aleshores, que era aquest pessimisme ideològic que el treball és un castig de Déu i que anar a treballar és un pecat, etc, amb una realitat que és totalment diferent.
15: Però també hi ha un 64%, com deia, que diu que no n'hi ha prou, que hem d'equilibrar millor la vida personal i laboral.
16: No, i també aquesta enquesta, perquè són enquestes i nosaltres hem de dir la veritat, és veritat que la gent, quan va a treballar, prima més el que pugui haver-hi conciliació laboral que el sou, i al mateix temps també hi ha una part important de la població que diu que encara s'ha d'anar més enllà, i amb això estem d'acord. O sigui, nosaltres, el que volem els empresaris és que hi hagi conciliació laboral, que el treballador es pugui desenvolupar totes les seves, jo diria, capacitats amb el treball, i que el treball ha de dignificar la persona. I encara hem d'avançar més, hem d'aprofunditzar més per arribar a aquesta institució, però que avui el concepte intel·lectual del que representa el treballador dins de l'empresa, això ha canviat, jo diria, radicalment. I aquesta és una qüestió positiva que també l'hem de manifestar, l'hem d'explicitar i també la societat ho va entendre.
15: Vostè equilibra bé les tasques familiars i laborals? A dir, descansarà aquest estiu?
16: Sempre intento descansar. Sí.
15: Marxa el mes d'agost. Es queda per aquí?
16: Jo sempre quedo per aquí. Faig mar i muntanya, però sempre dintre el país.
15: Prop de l'Espinaler, però no.
16: Bueno, no. Prop de l'Espinaler i de Conserves d'Ani, etcètera.
15: Ara. Molt bé. Veig que segueix sent ràpid. Gràcies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball. Gràcies per acompanyar-nos.
16: Gràcies a vosaltres.
1: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
23: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
24: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
28: Hola, bon dia. Així que surti de la ràdio, deixo els nens a la piscina i surto volant cap al súper del Corte Inglés, que després ens posem a veure el partit i em buiden la nevera. Primer de tot, Coca-Cola, perquè ara la llauna surt a només 90 cèntims si en compres un pack de 24. I a més, pots participar en un sorteig amb premis. I per combatre aquesta calorada, també tenen un 30% de regal en refrescos, sucs i aigües, que ens anirà a la mar de bé quan en tornem a comprar. Per picar entre gol i gol, què us semblen escopinyes o sardinetes? És que en una gran selecció de conserves de peix hi ha un 50% de descompte en la segona unitat i, a més, un 40% de regal per properes compres de conserves. I, de passada, m'enduc també cireres, que ara el quilo està a 3,99 euros. Déu-n'hi-do la bona pinta que tenen! Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem? Doncs res més per avui. Molt bon cap de setmana.
29: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
15: I després d'escoltar les paraules del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Arturo Puente, què t'ha semblat?
30: Bueno, Josep Sánchez Llibre sempre té aquest to tan popular i aquesta forma de parlar que moltes vegades ens oblidem una mica de que el paper que ha representat Foment durant tota la legislatura ha estat de fort oposició a les polítiques del govern. El parlar de aquest problema sobre la inestabilitat institucional, bé, és veritat que l'empresariat li pot inquietar una mica, no?, que ha de passar amb el govern, etc. Però hem de dir que ha estat un enemic ferri. I sobretot ho ha estat, jo crec que és important recordar-ho quan ell deia que també els preocupava molt, no?, aquesta qüestió de la qualitat de vida, compaginar la possibilitat de compaginar la vida amb la feina, bueno, que ha estat un dels principals opositors a la jornada de 37 hores i mitja, que era una proposta que tenia el consens dels sindicats i que, en fi, s'havia posat sobre la taula per part del govern i que, bueno, va ser descartada de plano pel Congrés, entre d'altres raons, perquè Foment va a fer molta feina aquí. El mateix passa, per exemple, amb el registre de la jornada laboral en remot, que era una de les coses que també volia posar, en aquest cas, la ministra Díaz, i que Foment ha estat un dels principals opositors. Dic tot això perquè és normal que Sánchez Llibre representi o defensi, vamos, els valors i els interessos dels empresaris, però moltes vegades també és cert que són un actor polític de primer ordre, no? I que moltes vegades, jo tinc la sensació que Sánchez Llibre, que a més coneix molt bé el món de la política, al que s'ha dedicat molt de temps, sempre li agrada molt quedar-se com a l'avantsala, com si no formés part del clima polític o de l'amanida política, i no, té un paper destacat.
15: Jordi.
2: Jo diré tres coses, perquè al final l'entrevista ha donat molt de sí, i una amb acord, és a dir, estic molt d'acord amb el posicionament que tenen sobre la pressió fiscal que patim els catalans, és irrespirable. Jo crec que en aquest sentit que puguin fer acords amb el govern de la Generalitat és interessant, i en aquest sentit, per exemple, un partit que no ha donat suport als pressupostos com Junts, crec que hauria de posar atenció a poder donar suport a determinades mesures, siguin proposades per qui siguin, si ajuden a alliberar de pressió fiscal la classe mitjana. Per altra banda, una reflexió a tant del que ell deia, que ha fet una fotografia de la política italiana als anys 90 i 2000. Diu, i és semblant al que passa ara. No? L'economia per un cantó, la política per l'altre. Reflexionem sobre qui governa ara Itàlia. És a dir, a vegades les coses no passen perquè sí, a vegades val la pena mirar, ara que ha dit això d'Itàlia, escolta, què passava fa 10 o 15 anys? I ara qui està governant? Avís per navegants, que quan es parla de l'estabilitat, de la no corrupció, etcètera, compte, perquè les coses tenen conseqüències, no? I discrepo en part del discurs que fa sobre el tema de la regularització de la immigració. És a dir, que fa falta persones per llocs de treball, d'acord, però hi ha més maneres de que hi hagi persones pels llocs de treball d'entrada, no acceptant el que hi ha i regularitzar-ho i dient que això és una força de treball. D'entrada, si hi ha sous precaris i gent que no arriba a final de mes, no és una contribució neta al manteniment de la seguretat social i de les pensions, tal com s'està explicant, perquè en molts casos són llocs de treball subvencionats, i d'altres, escolta, sí que per l'estructura econòmica, en aquest cas d'Espanya i també de Catalunya, tu has de poder fer una mica de contractació en origen o de definir quins perfils et fan falta. Però en aquest sentit, crec que no pots dir immigrants així en general, jo crec que hi ha d'haver un punt de, i per tant també aquí he trobat a faltar un punt de demanar competències en immigració de cara a Catalunya, al mateix temps que, per exemple, doncs, Foment de la natalitat. És a dir, no només hi ha una manera de que hi hagi més gent a Catalunya. Podem començar, per exemple, perquè la gent, quan parlàvem de conciliació laboral i de millors salaris i de temes d'habitatge, doncs potser tindríem més fills els que ja viuen aquí. Per tant, definir la regularització que hi ha hagut com l'única solució perquè hi hagi d'això. I una altra cosa, diu, faran falta 1,7 milions de persones. Compte, perquè amb els temes de la IA i tot plegat hi haurà un reajust dels llocs de treball necessaris. I, per tant, no és només persones, és persones amb capacitats per desenvolupar feines concretes. I segons el model econòmic que vulguis tenir, són unes feines o unes altres. I, de moment, el model econòmic és, com deia Sánchez l'altre dia, cambrers als bars, feines mal pagades, i això no és un model optimista.
15: Ferran.
3: Sí, a veure, el senyor Sánchez Llibre representa una part de l'empresariat que deu estar content amb ell perquè l'han reelegit recentment, per tant, res a dir. Segur que defensa molt bé els seus interessos de la part de l'empresariat que representa el Foment. Ara, igual que jo deia abans que necessitem que el director de la policia deixi de fer de mosso i faci de polític, faci polítiques, tenim un responsable de les màximes patronals de Catalunya que fa a vegades més política que empresa, i això és així, i la política moltes vegades és on poses l'accent, no? Vull dir, el fet aquest deix polític que va exercir de forma molt fructífera el senyor Sánchez Llibre en la seva etapa de polític encara li dura una mica. I per què ho dic? Home, perquè vull dir, posar tot l'accent, per exemple, en el tema del model de finançament, se li va haver de cridar una mica, o sigui, se'l va haver de corregir, o sigui, les institucions econòmiques del país van corregir el senyor Sánchez Llibre, perquè va sortir en tromba contra el model de finançament que va plantejar Esquerra Republicana i que va negociar Esquerra Republicana amb el govern de Salvador Illa. I no és veritat. O sigui, i ell diu, bueno, jo deia que era clarament insuficient i al final ens vam posar d'acord que era insuficient, no? Però però deia altres coses. El que van dir les institucions econòmiques del país és que era el model de finançament que s'havia pactat era un bon punt de partida, que comportava millores i que, tot i que era insuficient, però és que això ho comparteixen els promotors del model de finançament. Vull dir, que és un punt de partida i que s'ha d'anar molt més enllà, que són millores importants com a model de finançament i que tot i així és insuficient, això els propis promotors, en aquest cas Esquerra Republicana, ho defensa. Per tant, no es va entendre la posició del senyor Sánchez Llibre. En altres temes, bueno, jo puc entendre que ell, com a representant de les empreses, posi tot l'accent en la fiscalitat. Jo no sé si hi haurà greus aldarulls per la fiscalitat. No sé si hi haurà grans manifestacions. Baixin la fiscalitat. Mm. El que sí que pot haver és molt de malestar social per la precarietat de les famílies. Però la precarietat de les famílies tenen molts components. Podem discutir de la fiscalitat, però escolta'm, el gran problema de la precarietat de les famílies és la diferència entre la precarietat salarial i els processos inflacionaris. Com abordem això? I és evident que les empreses no poden ser l'única solució, per això el que cal és treballar en un pacte de rendes, que no sempre les patronals es posen com
15: a favor. Sí,
3: a favor. I és evident que tota aquesta diferència entre la precarietat salarial i els processos inflacionaris no ho pot assumir l'empresa, perquè encara generaria més inflació. Però hem de trobar un acord de repartiment d'aquests costos perquè les famílies puguin respirar. Perquè és veritat que el treball dignifica. El treball dignifica si serveix per progressar. Quan tu treballes 8 hores com a mínim,
15: i no arribes a final de mes,
3: 12,
15: sí.
3: I arribes a casa extenuat i resulta que no pots pagar les factures perquè et paguen una misèria...
15: És desesperant.
3: No et paguen una misèria, però en qualsevol cas,
0: no
3: el
0: arribes.
3: Que paguen no dona per pagar el lloguer, que està en un procés especulatiu brutal, per
15: la gasolina,
3: el procés inflacionari que passa, la gasolina, etcètera, etcètera. Doncs llavors no dignifica. Llavors la gent es desespera.
15: Milagros.
0: A veure, jo l'he vist bastant més moderat que altres vegades i menys beligerant, i això ho atribueixo a que està més tranquil perquè, clar, ja està rescollit i suposo que ara té pues, una perspectiva per davant en la que es pot permetre...
3: Això sempre ajuda.
0: Sempre ajuda. Sí, sí, és veritat. Però, bueno, ha repetit els mantres de sempre, el tema de la pressió fiscal, que és irrespirable. Si la pressió fiscal a Espanya, sobretot la de la part econòmica, fos irrespirable, a Europa deben d'estar ofegats tots, perquè encara tenim un gap important entre els tipus que se paguen a Espanya i particularment la quantitat d'excepcions que hi ha a impostos com el de societats i altres, que realment una cosa és el tipus nominal i una altra el que efectivament només cal veure quan paga l'IBEX 35 al final després d'impostos. I llavors la veritat és que no es poden queixar de que hi hagi tanta pressió fiscal. Respecte a les famílies, jo no veig un clam de les famílies per la pressió fiscal, veig un clam de les famílies pel gap que hi ha entre el que ha pujat el cost de la vida i que els salaris no s'han revaloritzat. És a dir, que si està preocupat pel poder adquisitiu de les famílies, l'empresariat ho té ben fàcil. És a dir, han de revisar els salaris, perquè els salaris han perdut posicions, han perdut pes relatiu en el PIB, i això no és un fenomen només d'Espanya, també és d'altres països, però aquí està especialment accentuat. I llavors m'ha sobtat també la interpretació que fa d'una dada, que jo la interpreto al revés absolutament. És a dir, ell ha dit com un gran triomf contra el pessimisme laboral el fet de que el 48% considerin que el treball dignifica. 48%! Menys de la meitat de la gent que treballa considera que el treball dignifica. Això, per mi, seria un motiu d'alarma.
15: Una mala notícia. No?
0: D'alarma, yeah. Perquè venim d'una cultura en la que, efectivament, el treball sí que sí s'ha concebut.
15: És un element important treball, de la... Sí, sí,
0: que dignifica. I llavors aquí ell no ha entrat en una cosa molt important. Aquest 48% pot augmentar molt ràpidament en la mesura que, bueno, les tendències que venen plantegen, com deia el Jordi, que la incorporació de la intel·ligència artificial i de la digitalització de tots els processos pot fer que augmenti la productivitat, paradoxalment, és a dir, que tinguem més productivitat, però que aquesta productivitat no es reverteixi en una millora salarial de la gent, sinó que se l'apropiïn els que fan les inversions per incorporar aquestes tecnologies, és a dir, la part de propietat de les empreses, no? Llavors, aquí sí que tindrem un problema, perquè llavors el treball no només no dignificarà,
15: és que
0: no serà el principal instrument de redistribució de la riquesa. I aquí estem parlant de paraules majores, que es diu, no? O sigui, aquí
15: sí, és un
0: estem
15: canvi
0: parlant...
15: de model, sí, sí.
0: Exacte.
15: Jordi?
2: Sí, no, el tema de Sánchez Llibre, si fa política o no fa política, que a mi...
0: Home, no, ningú pot posar en qüestió que faci política.
2: Exactament, però com, però com que el Ferran ho subratllava més en l'aspecte negatiu, jo volia subratllar en l'aspecte positiu. Abans que parlàvem fora d'antena del canvi de valor...
3: Política en el sentit partidista, ho deia jo.
0: No, bueno.
2: D'acord, partidista? Doncs...
0: La fa partidista,
3: moment,
0: eh?
3: Per això.
2: Sí? Llavors...
3: Que els empresaris facin política és lògic.
2: És lògic, no? És lògic.
3: Una cosa llavors, és quan entra en el terreny partidista que em sembla que és llavors, el peix del senyor Sánchez Llibre.
2: Llavors, no parlaré jo pel senyor Sánchez Llibre, però quan dona suport absolutament a la regularització del PSOE, quan Junts hi està en contra, de quin partit està a favor?
3: Sí, bueno, aquesta és una de les preguntes que m'hagués agradat fer-li.
2: Llavors sí, dic... No? És a dir, i en aquest sentit... per exemple, amb uns pressupostos que a nivell de pressió fiscal són irrespirables, ell dona suport a que hi hagin pressupostos al país. A la regularització de la immersió dona suport a unes polítiques que d'altres partits que es podrien associar més a la patronal no hi estan d'acord. Jo, quan abans d'entrar, diem, en un moment de molta polarització i que no hi ha moviments i tal, que els governs trobin en l'empresariat català un perfil acostumat a fer política i entendre que a vegades els grisos són un bon espai per intentar que les coses no es trenquin, jo crec que això ho podem subratllar.
3: Això, Jordi, jo deia, i estic d'acord amb tu, però hi afegeixo un altre, doncs, no? Quan dic aquest partidisme, diguéssim, quan avala, diguéssim, les posicions del senyor Feijóo i del Partit Popular...
2: En tot cas, ha avalat posicions d'un cantó i de l'altre. Bueno, jo crec que això és l'interessant que hi hagi...
3: Pot ser la dreta espanyola a promourà algun tipus de regla fiscal que pugui afavorir o que vagi en la línia del que planteja el senyor Sánchez Llibre. Però la dreta espanyola és un dels principals problemes que té l'empresariat català. La dreta espanyola és qui ha descapitalitzat les inversions i les infraestructures en aquest país.
2: No seré jo qui defensi la dreta espanyola. Defensava el perfil d'una persona que té de Nàpolis.
3: El senyor Feijóo va renyar el senyor Sánchez Llibre al Cercle d'Economia. Va venir aquí a renyar els empresaris catalans. Ara està canviant la posició, però que no ens oblidem
2: d'aquella
3: conferència en el Cercle d'Economia.
2: Milagros, només una petita cosa, quan deies que si no fos irrespirable... Escolta, és irrespirable.
0: Ai, però...
2: És irrespirable.
0: De veritat?
2: Si vas a parlar amb l'estructura d'autònoms i pimes i tot plegat, i a més, quan ho compareu amb Europa, hauríem de pensar dues coses. Una, que els països europeus no tenen dèficit fiscal, la majoria. I dues, que la majoria dels països europeus, els hospitals, funcionen.
0: No, l'escola no funciona. Dèficit fiscal, més que nosaltres, els
2: trens,
0: molts països.
2: Els trens funcionen. En el cas de Catalunya, no es pot comparar la situació catalana amb el conjunt d'Europa. No,
0: ves a Alemanya, ves a Alemanya els debats que tenen aquests dies a Alemanya.
2: Ves allà.
0: I veuràs que estem molt bé.
2: No, el problema d'Alemanya és perquè van renunciar a la industrialització.
0: Perquè vulguis.
2: No, i governar coalicions amb el Partit Socialdemòcrata faran retallades. És a dir, parlem en general. Llavors, comparar la situació catalana amb dir Europa paguen més... No, escolta, Europa és diferent. I l'estructura econòmica de Catalunya, de petita i molt petita i mitjana empresa, està asfixiada a nivell d'impostos.
15: Són les 10:02. Parlàvem de la dreta espanyola. Anem a entrar-hi a fons. Perquè aquestes últimes hores hem estat explicant també que el popular Juanma Moreno, atenció, tornarà a ser president d'Andalusia, però... ha hagut de claudicar amb Vox. Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Sí, es va passar la campanya dient que era o majoria absoluta o embolic, i per tant, embolic de ple, perquè no volia un Vox al govern, no volia prioritat nacional, finalment ha acabat comprant les dues coses per evitar una repetició electoral. Els ha donat una vicepresidència als de Vox amb algunes competències com turisme o justícia, i Andalusia es converteix, per tant, en el quart territori amb aquest govern PP-Vox. El PP, que havia avançat eleccions en molts d'aquests territoris amb la idea d'enfonsar el PSOE, això en part ho ha aconseguit, i ampliar majories, i al final ha generalitzat el bloc PP-Vox.
15: I a aquesta hora, quan són les 10 i 3, podem saludar a Juan Milian, que és coordinador d'estratègia del Partit Popular a Catalunya i també senador. Juan, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Bon dia.
15: I gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, què li sembla el fet de que Juanma Moreno torni a ser president d'Andalusia, però amb Vox?
5: Doncs jo crec que és una bona notícia que es formi govern, que es doni estabilitat. Evidentment, preferim sempre governar en solitari, perquè això dona més estabilitat als governs, però l'aritmètica és la que és. Ha arribat a un acord amb Vox, com amb altres comunitats autònomes, i crec que és molt important que aquest acord doni estabilitat, sigui un govern que, com l'anterior, aprovi pressupostos cada any i continuïn millorant Andalusia com l'estan millorant ara mateix, que és una comunitat, diguem, per sentir-se orgullosos de com estan creixent econòmicament.
15: Però és fàcil pel Partit Popular assumir aquesta prioritat nacional per deixar els migrants com els últims a rebre ajudes?
5: Mira, ahir vaig estar llegint per sobre una mica l'acord i, evidentment, vaig anar a la part de la prioritat nacional perquè sabia que seria el primer que em preguntarien. I parla d'arrelament, parla d'una qüestió que gairebé tothom defensa, que home, han de tenir prioritat en alguns ajuts, aquells que ja porten... No és un tema de nacionalitat, és un tema d'aquells que estan empadronats a un municipi durant 5 anys, 10 anys, el temps que sigui, doncs que puguin tenir una prioritat a l'hora de rebre ajuts. Prioritat nacional també podria ser el que proposa Jaume Collboni a Barcelona, que és prohibir la venda de pisos, per exemple, a peruans o a persones que no han nascut a Espanya. No sé, seria prioritat nacional, no?
15: Sí, si prioritzem la gent que està arrelada, no?, per accedir a ajudes, diguéssim, doncs evidentment això ho és. Això per això ho compraria vostè aquí.
5: El què?
15: És a dir, el fet de que hi hagi, que l'arrelament sigui el requisit o el mèrit per accedir a ajudes.
5: Sí, en alguns casos sí. De fet, ho hem portat alguns cops a programes electorals a nivell municipal, a nivell autonòmic, o sigui, i crec que és una qüestió que defensen molts partits de centre-dreta, no hi veig cap problema.
15: No sé si en aquest sentit també li preocupa el fet de que el Partit Popular, si acaba comprant també molt relat de Vox, acabi, doncs, assumint aquests postulats, acabi també perjudicant la pròpia formació, que perdi també
5: singularitat. No, nosaltres tenim la nostra, els nostres principis, les nostres idees, d'ahir no claudiquem, no canviem. Nosaltres creiem que en aquesta qüestió amb la immigració els estats tenen l'obligació, el deure de controlar les fronteres i les societats d'acollida tenen el dret d'escollir quin tipus d'immigració volen, i nosaltres el que defensem és si aquella immigració que ve amb contracte de treball, que ve amb vocació d'integrar-se, benvinguda sigui. O sigui, cap problema amb aquells que volen venir a treballar i que respecten les nostres lleis, que respecten els principis constitucionals, els nostres valors, la nostra cultura, i cap problema. Ara tenim un problema doncs, amb aquella immigració que entra, diguem, per la porta darrere, i sobretot amb aquella que delinqueix, que no és la majoria, però existeix. Nosaltres fem aquesta diferenciació. Vox és veritat que moltes vegades amb el discurs no diferencia. Nosaltres no estem en aquesta política populista. Nosaltres creiem que davant d'un problema, perquè és un problema, quan es descontrola la immigració, com ha passat a Espanya, o com passa, per exemple, a Catalunya, des que governa el senyor Pedro Sánchez, a Catalunya ha crescut 800.000 habitants per la immigració, i hi ha una immigració que ha estat descontrolada, i ara se fa una regularització massiva que nosaltres critiquem perquè no es dona garanties, igual que amb la nacionalització aquesta massiva que es vol fer, que tampoc està donant garanties que aquelles persones que rebran el dret de residència o la nacionalitat estiguin complint amb els principis que haurien de complir.
15: Però què és el que faria vostè amb aquesta immigració descontrolada, que em diu? És a dir, si no la regularitzen, què fan?
5: No, nosaltres el que diem és aquells que no tenen dret a estar a la Unió Europea, però és política de la Unió Europea, és seguir el mateix que fan a la resta de països de la Unió Europea. Aquí l'únic que trenca el consens és Espanya. És llançar un missatge molt clar contra les màfies, i això és en benefici també d'aquests immigrants que han vingut de manera legal i que volen treballar i que estan complint, que tenen vocació d'integrar-se, no? És a dir, deixar molt clar que aquells que no tenen dret o que no han vingut de manera legal no poden ser-hi.
3: Sí, no... Dos o tres preguntes en una. A mi em preocupa una mica el tema aquest de l'arrelament, perquè jo sóc de les persones que en els últims 25 anys he viscut en 10 municipis diferents i clar, a mi se'm discriminarà. Allà on governi el PP, amb Vox, a mi se'm discriminarà. Si et canvies de municipi, llavors no tens arrelament, llavors se't discrimina. Si et canvies de comunitat autònoma, no tens arrelament, se't discrimina. Llavors, fins i tot... entra en contradicció, crec jo, fins i tot amb el corpus de lo que és la idea aquesta de la prioritat nacional, no? Perquè llavors el que pot passar, i no ho comparteixo, però el que pot passar és que algú autòcton, diguéssim, algú nacional, el que acabi sent discriminat respecte a algú que porti 10 anys, per exemple, en aquell municipi, tot i ser immigrant, no? No ho acabo d'entendre.
5: Però això no estem parlant d'una discriminació per raons de nacionalitat, és simplement afavorir que hi hagi un arreglament a un municipi. Jo crec que és un discurs que fins i tot l'esquerra fa quan carrega contra la gentrificació, una gentrificació que ja mateix ha promogut a una ciutat com Barcelona. Si volem ser coherents...
3: Si la gent té mobilitat, crec que hem de tenir tots els mateixos les mateixes oportunitats, no? A l'hora dels serveis públics, a l'hora de les ajudes, a l'hora absolutament de tot. Hem de tenir les mateixes oportunitats, els mateixos serveis. No acabo d'entendre el per què s'ha de discriminar una persona en funció de si viu més anys en un municipi o no.
5: No es tracta de discriminar, es tracta d'afavorir l'arreglament als municipis. I és una qüestió que, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona preocupa molt a l'esquerra mateix. L'esquerra mateix, de com estan marxant...
3: L'esquerra el que li preocupa és l'especulació immobiliària que està fent fora els veïns. Siguin de més durada o de menys durada, el que està fent fora els veïns és l'especulació immobiliària, no l'arreglament.
5: No hi ha habitatge assequible a la ciutat perquè hi ha una regulació que asfixia l'oferta d'habitatge a la ciutat de Barcelona.
3: I la segona pregunta és evident. Andalusia, diguéssim, era el fart de la idea que el PP podia governar en solitari sense la petjada de... sense estar collat, diguem-ho clar, per Vox. Es trenca aquest imaginari? Vull dir, podem donar per fet que en les eleccions generals, que probablement hi haurà doncs, en el primer semestre del 2027, vostès la voldrien abans, però segurament serà així, si el PP no aconsegueix la majoria absoluta, governarà amb Vox? O sigui, tindrem un govern de Vox?
5: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, és la nostra vocació. És un partit,
3: això, el que s'està demostrant és que vostès necessiten majoria absoluta.
5: I és
3: si no pacten amb Vox...
5: Que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que ofereixi, diguem, o que promogui cordons sanitaris a altres partits. El que no farem és pactar en contra dels nostres principis, igual que...
15: Però cordons sanitaris, fins ara ho fèiem en partits independentistes.
5: No, ho fem amb Bildu. O sigui, nosaltres no critiquem tant les idees com el fet d'un partit que ha reivindicat i que té persones a les llistes que han estat terroristes.
0: Però...
5: Nosaltres no. Això no ho podem compartir.
0: Però el PP porta tota la legislatura dient que el govern és il·legítim perquè s'ha vengut als independentistes, perquè ha pactat.
5: No, nosaltres... No.
0: Que aquest, sí, que ho hem sentit moltes vegades.
5: Jo crec que la paraula legítim s'utilitzava des de l'esquerra quan governava Mariano Rajoy, fins i tot
0: la majoria absoluta. El senyor Tellado se'n fa un
5: fart. Que el que feien era envoltar el Congrés dels Diputats, fins i tot amb la majoria
0: no,
5: absoluta.
0: No, però la meva pregunta anava amb Andalusia.
15: Deixem respondre.
5: Il·legítim no, però que insostenible, sí, aquest govern és insostenible. O sigui, és un govern que està acorralat per casos de corrupció i escàndols que afecten a la família del president, al partit del president, al govern de...
0: Però això no era al principi, al principi no hi havia tot això.
5: Que diputats, però al principi el que dèiem era s'ha format una majoria que és antinatural, que no podrà governar i s'està veient, o sigui, no aproven pressupostos, no tenen una majoria per aprovar lleis, l'únic que tenen és una majoria per bloquejar la voluntat majoritària del Congrés a la mesa del Congrés. Això és l'únic que poden fer, bloquejar. I estan bloquejant lleis, moltes aprovades pel Senat, unes quantes desenes, que beneficiarien a molts catalans, com la lluita contra l'ocupació, com rebaixa d'impostos a pimes, ajudes a famílies, tot això, que la lluita contra el narcotràfic, o, per exemple, millores en qüestions de seguretat perquè no passi o que no normalitzem el que va passar nit a Barcelona, que és un altre tiroteig. Tot això, totes aquestes mesures estan bloquejades a la mesa del Congrés dels Diputats. Quan hi ha una majoria al Congrés que ho aprovaria. Per tant, aquesta legislatura és que no té recorregut, perquè no té recorregut des del principi, perquè aquesta majoria per governar no va existir mai.
3: Però llavors, aritmèticament, perdona, Mila, aritmèticament, vostè veuria factible, si donés aritmèticament un acord, per exemple, del Partit Popular amb l'independentisme, amb Junts, per exemple?
5: Un acord de govern?
3: No, un acord per governar, clar. Un acord
5: d'investidura. Podem coincidir en votacions, com coincidir en moltes votacions.
3: Un acord d'investidura,
5: per dir-ho. No, hem de ser seriosos.
0: Llavors estem davant d'una altra situació, claríssimament. És a dir, el PP va convocar 4 eleccions autonòmiques amb la idea de millorar resultats, prescindir de Vox, i el resultat ha sigut que en totes elles no ha millorat, o en algunes ha millorat, però relativament menys del que esperaven, i a més en totes depèn de Vox, i l'última és Andalusia, on tenia majoria absoluta, i ara ha tingut de comprar pràcticament de les 150 mesures aquestes aprovades, la gran majoria són concessions a Vox. Alguna gent del PP, a Madrid, plantegen la incomoditat de que aquesta estratègia ha fallat i el que ha donat és la visibilitat...
5: Jo parlo amb molta gent del PP a Madrid i ningú...
0: Bueno, a vostè potser no li diuen, però els periodistes a vegades...
5: I no conec a ningú del PP qui digui que preferís estar

0: un sistema electoral endemoniat, ja pujant dos punts pots perdre dos o tres escons, és el tema de les restes de la llei d'on, bueno, és el que hi ha, però Vox és un partit que s'està estancant, ho estem veient amb aquestes eleccions, i el Partit Socialista és un partit que s'està enfonsant, directament enfonsant, i el que cal demanar al president del govern d'Espanya és, veient aquest panorama, que estàs perdent el suport no només de la cambra, no només del Congrés dels Diputats, el Senat per descomptat, sinó que estàs perdent el suport de tots els espanyols, o de la gran majoria d'espanyols, convoca eleccions. Torna la veu al poble i que els espanyols votin. Si els sembla bé, tenir un govern com el que tenim ara, ja dic, acorralat per la corrupció, sense poder aprovar pressupostos, sense poder aprovar cap reforma, i resistint-se al búnquer de la Moncloa i fent una cosa que jo crec que és terrible, que és la política del mur. És dedicar-se a dividir els espanyols per poder governar sense haver de rendir comptes per la corrupció o per la mala gestió.
1: Parlava abans del senyor Collboni, que proposava, deia vostè, la venda de pisos a peruans o persones que no han nascut a Espanya. Per posar context, no diu ben bé això l'alcalde Collboni, diu això.
2: Els no comunitaris no haurien de poder comprar habitatge. Uh-huh. Els no comunitaris.
3: Per què?
2: Perquè la compra és especulativa o perquè la compra és per segones residències, per tenir un piset a Barcelona quan vaig dues setmanes a l'any de vacances i així tinc un pis allà, això no és admissible.
1: És a dir, no pot comprar per fer negoci o per tenir una segona residència.
0: Sí. És el la que m'ha dit. Els no comentaris no poden comprar. Punt.
4: I després ha dit què volia dir.
0: I això, primer, com ho saps? Per a què volen l'habitatge? I segon, això és un atac a la propietat privada. Tu no li pots dir a algú que...
1: No, això, aquí ja no hi entro.
0: És un dret fonamental. És a dir, tu tota la vida has estat treballant, tens un pis, i en un moment donat et vols moure a una altra ciutat, no? Com es deia abans, tinc feina a una altra ciutat, i vols vendre el teu pis, no li pots vendre a qui vulguis. Allò que t'has guanyat amb l'esforç anys i anys i anys...
1: Com a primer habitatge, el que diu l'alcalde Collboni és que com a primer habitatge pots fer el que vulguis.
0: Que no solucionaran res. No, escolta, si volem solucionar el problema de l'habitatge, la solució no és castigar la propietat privada amb topalls, amb mesures com a 30% que està provocant que la ciutat de Barcelona només hi hagi grues al Camp Nou i a la Sagrada Família. Aquí ni reforma ni construeix. Això és la política del perro de l'hortelano. Okay? Ni construir ni deixen construir. No, si volem solucionar el problema de l'habitatge, que no és fàcil, és donant seguretat jurídica als propietaris, facilitant fiscalment la compra-venda de pisos i, sobretot augmentar l'oferta, col·laboració público-privada per a que es construeixi. O sigui, no expropiant d'aquesta manera, dient tu pots vendre aquest i no pots vendre en aquest. No s'expropiant, és construint com es soluciona el problema de l'habitatge.
1: Jordi.
5: Doncs, abans d'entrar amb el que li volia dir, si em permets fer una petita esment a això de l'alcalde Collboni. No és qui pugui comprar o no, és que el català no pot heredar. És a dir, a tu, quan una persona li toca un pis i ha d'assumir més de 100.000 euros d'herència, només té una opció, que és vendre's el pis. I com que estem en una administració que és ferotge a l'hora de recaptar impostos, perquè si no atraca els ciutadans, no s'obsté, aquí no hi ha solució. És a dir, si tu et toca ara mateix a Barcelona un pis i no tens 150.000 euros per dir que el vols, te l'has de vendre.
4: De quin import estàs parlant?
5: Pues uns pisos antics de l'Eixample. Pis, no fem veure que aquí tothom és multimilionari i tot plegat. La classe mitjana que té una herència no té 150.000 euros al banc per poder pagar tot el que se li demanarà. Per tant, aquesta gent què fa? Pues ho ven. Qui té un millor per poder assumir la compra al mig del pis de Barcelona?
6: Diguem-ne aquest pis a l'Eixample per 150.000 euros.
4: Sí.
1: Perquè...
5: Fem cunyeta, si voleu, però estem parlant d'un tema de model. I jo crec que això és interessant poder fer l'anàlisi conjunt, val? Ja està, tanco el tema Collboni. El senyor Millán Mestre, quasi que és responsable...
0: Millán Querol.
1: Però
5: clar, sí. És veritat, confonguem molt.
4: És que portes un cognom que té
5: una... Perdona, pensant amb la família. Disculpa. No, que es digui que era responsable d'estratègia, jo crec que això és interessant.
1: Sí.
5: I sobretot amb les declaracions d'aquesta setmana, de dos lideratges, un d'orgànic i un de... omnipresent en l'entorn del PP, que és, tens Feijó dient aquí no tirarem endavant sense Catalunya i sobretot no tirarem endavant contra Catalunya, i tens un Aznar que contesta dient prioritat nacional. No? D'entrada, potser m'ho faràs lligar tot. Jo crec que queda molt clar que és una esmena a la totalitat i és una gran contradicció. I afegeixo un punt a nivell d'estratègia, vinculat amb el que dèiem al principi. La població de Catalunya ha augmentat molt. Dels llocs de l'Estat on més ha augmentat. Si mirem la Constitució espanyola i la llei electoral, i algú fes els deures de cara a les properes eleccions, Catalunya

0: hauria de tenir més diputats a Madrid. Val? Per tant, no només és un tema ja de dir on es guanyen les majories, és el pes de Catalunya hauria d'augmentar molt, perquè és a dir, tu el que no pots fer és que vagis augmentant de població, que vagis augmentant d'externalitats negatives i que llavors a l'hora de votar no hi hagi una actualització de quants representants pot tenir el nostre país a corts, no? Per tant, pujarà la importància de Catalunya en les properes eleccions si es regularitza o si s'actualitza el nombre de representants que hauríem de tenir, no? Llavors, l'estratègia del PP, amb Catalunya o contra Catalunya? Feijó o Aznar? No compro que estan dient el mateix perquè li està fent una esmena a la totalitat i en públic.
1: Bé, diverses qüestions. Totalment d'acord amb això que has dit de l'impost de successions, impost de donacions, és terrible. Gran part de la gentrificació que està produint a l'Eixample ve d'aquí, d'una família que s'ha de vendre el pis quan mor el seu pare o la seva mare. I nosaltres des del Partit Popular sempre, i ara per exemple amb esmenes a la llei de mesures fiscals ho hem tornat a proposar, la supressió d'impostos com successions i donacions. Quan el PP ha tingut alguna cosa a dir al Parlament de Catalunya, hem tingut influència, aquest impost s'ha suprimit. Un impost, per cert, que el va pujar a Quim Torra en plena pandèmia. I respecte al que diu el Rajoy de l'Aznar, diuen exactament el mateix, perquè Aznar considera que Catalunya és nació espanyola. O sigui, com ho considero jo? Per tant, si estem parlant de prioritat nacional, si estem parlant de reforçar una majoria a Espanya al voltant del Partit Popular, això també inclou Catalunya. I, per tant, el que nosaltres diem a Catalunya és, amb aquest congrés que hem celebrat la setmana passada, consolidem un creixement i una fortalesa que va tenir el punt d'inflexió a les passades eleccions catalanes. Durant un temps el Partit Popular, és veritat, que vam patir uns resultats molt dolents a Catalunya. Moltes persones pensaven que estàvem a punt de desaparèixer amb tres diputats al Parlament, però mantenint uns principis, una coherència, una fermesa amb els nostres valors, fa dos anys vam treure 15 diputats, vam multiplicar per 5. I amb aquest congrés diem, aquest és el camí. Ara no estem en mode resistència, estem en mode alternativa. Catalunya parteix un govern socialista, que en casos com els impostos, però molts altres, amb les regulacions que afecten a l'habitatge i que estan traient un habitatge assequible del mercat, o amb qüestions com la seguretat, que és capdalt. Tenim un govern que està mirant cap a un altre costat, igual que el govern d'Espanya. La setmana passada vaig preguntar al Marlaska pels tirotejos, sí. com el d'ahir. Aquí el Partit Popular és necessari, és clau per reequilibrar o per canviar completament la ideologia que està ara mateix dominant la Generalitat de Catalunya i que està perjudicant greument la vida quotidiana dels catalans.
2: És Juan Milián, coordinador d'estratègia del Partit Popular a Catalunya i senador, això a les últimes hores, després de conèixer doncs, que Juanma Moreno tornarà a ser president d'Andalusia amb el suport de Vox. Gràcies per acompanyar-nos i que tingui un bon estiu.
1: Un plaer, igualment.
2: Que vagi molt bé. Una pausa i anirem cap al centre de Barcelona perquè hi ha veïns que estan molestos per la presència del Tour. Ara tornem.
3: Catalunya Ràdio. Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
5: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions al corteinglés.es, a la botiga web i app.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Edu, recorda-te'n que venen aquests a veure el partit. T'arribes fins al súper del Corte Inglés? Porta Coca-Cola, que la llauna surt a 90 cèntims amb el pack de 24 i pots guanyar premis. A més, ara tenen un 30% de regal en refrescos, sucs i aigües per quan en comprem més.
8: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
9: A la botiga, web i app.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida.
11: Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
13: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat. A Catalunya Ràdio.
14: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
15: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
16: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
14: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
17: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
14: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ja ha començat els pròlegs per la sortida del Tour de França i les afectacions també corresponents a la mobilitat. La Federació d'Associacions de Veïns assegura que es prioritzen els grans esdeveniments per sobre de la gestió del dia a dia. Hi ha veïns que ja es queixen de les conseqüències que el Tour té per al transport públic a la ciutat. Anem fins al Clot amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio. Lara García, què tal? Bon dia.
19: Què tal? Bon dia.
2: On et trobes i amb qui?
19: Doncs som ara mateix al districte de Sant Martí, en concret al Clot, a la farinera del Clot. És una de les zones més afectades pels talls de circulació, uns talls que perjudiquen, com deies, directament el dia a dia dels veïns del Clot per les afectacions que tenen al transport públic. I som amb el Francesc, que és un veí que ha contactat amb el programa per queixar-se d'aquests canvis en la mobilitat que provoquen els grans esdeveniments com el Tour de França. Francesc, bon dia.
20: Hola, bon dia.
19: Explica'ns com t'afecten a tu tots aquests talls.
20: Primer de tot, deixar molt clar que no estem contra el Tour. Estem contra la falta de previsió i organització de l'Ajuntament, i particularment en els transports públics. Jo ahir me vaig trobar en un problema bastant estúpid, perquè arribo a la... tenia que anar a l'altra punta de Barcelona, que anava al podòleg, i me trobo que en la parada meva habitual del bus no hi arriba el bus, ja que està suspès això, no hi ha cap cartell que digui on està la parada alternativa. Hi havia una dona allà que per casualitat me diu, crec que està un carrer més enllà o dos, i bueno, penso que estarà en el carrer Aragó. Arriba un home amb una cadira de rodes, se troba la mateixa cosa que jo, els dos marxem meridian endavant, trobem un cotxe de la Guàrdia Urbana a la zona Rambla que han fet ara de la Meridiana, a l'Aragó a Meridiana, preguntem a la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana diu que no tenen ni idea. Jo ja m'emprenyant com un mico i creu el carrer, arribo a la banda del carril bus, intento parar un bus perquè m'expliqui on està la parada, evidentment se'm salta, pues passa un segon bus, me passa el mateix, i arriba el tercer bus, me planto enmig del carril bus i l'obligo a parar. Amb risc, i sobretot, ja anava a poc a poc, sobretot l'espant que li vas fer al pobre conductor, que demano disculpes, però és que estava ja emprenyadíssim, i em va dir, crec que està aquí davant, al carrer Independència, ara i tal. Bueno, vale, vaig agafar, i tots dos, l'home que té en la categoria, van pujar i van fer el trajecte.
19: En definitiva, Francesc, el que trobeu a faltar és informació per part de l'Ajuntament.
20: Evidentment, és molt fàcil. Han tingut un any, sembla que sigui enter d'ahir, abans d'ahir que es van enterar que venia el Tour. Han tingut un any, i planificar les línies, i posar cartellets, i dir on estan les diferents parades, i bueno, tinc un amic que viu al carrer a l'Avenida Gaudí, amic i company de feina, bueno, no va poder ni treure el cotxe del pàrquing, perquè tal, té dos nenes, i bueno, mira, és informàtic i pot treballar des de casa, però això, ell està emprenyadíssim, perquè ha tingut lo del papa, ara té això, i és un xou, i és un xou de mobilitat. I la mobilitat és un tema logístic i és perfectament planificable. Jo he treballat en logística tota la vida, no acabo d'entendre. Però és que per a més inri, quan torno, dic, bueno, serà una cosa ja normal. Agafo l'autobús en el carrer Balmes Diagonal, tiro cap aquí i quan arribem a l'alçada del passeig de Sant Joan, la conductora, a viva veu, diu, d'aquí al Clot, a muntanya València, que és la parada en la que jo em baixo, diu, no hi haurà cap parada més. Un tumulto en l'autobús, tothom preguntant, jo tinc enllaçat això, jo aquí, jo allà, i menys mal que un passatger, que sabia un nou sabia més de transports que la TMB, ¿vale? Va explicar a la gent, no, baixa aquí i tal, i la conductora ens va fer petites parades per deixar gent en el trajecte que van fer passant per aquí, per baix, per Glòries, no? I ja, quan ja quedem aquí, només queden tres passatgers, quatre passatgers, i la conductora m'explica, digo, però com va això tan caòtic? Diu, mira, jo quan he arribat a Cotxeres no sabia el recorregut que tenia que fer, i un quart d'hora després m'han informat per això. Hòstia, no ho sabien ni els conductors.
19: Per tant, Francesc, el que passa és que us desmunten les rutines a aquests grans esdeveniments a la ciutat.
20: Sí, sí, jo ja dic, jo no estic en contra. Estic en contra. És un problema
2: Més planificació, més planificació, no?
20: Sí, no, sí. Hi ha una qüestió clave. Ja tenim prou turistes, sisplau. Sisplau, ja val, 20 milions o 20 i pico i 4... Escolta'm, parem, vale? Volem la ciutat per nosaltres, també. Les ciutadans de Barcelona hem perdut la ciutat. És lamentable, baixes per la Rambla de Poblenou, vas per la zona de Costa. Escolta, que me sento estranger a casa meva. L'Ajuntament ha de fer coses, ho tinc molt clar. Que vingui el tour, que vingui el tour. Però, home, planifica bé les coses respecte als ciutadans que patim tota la vida. Jo visc al costat de Glòries, portem 45 anys d'obres a Glòries. 45 anys! Hòstia, no es pot planificar una mica millor? Va estar 5 parades tot el forat aquest d'aquí, però no sé quines històries, i després ho van acabar fent les mateixes constructores. No ho entenc, de veritat, paguem impostos i jo no entenc en què els gastem.
2: Queda clar. Clar, les afectacions quines són, Clara?
19: Doncs pel que fa a les afectacions que hi haurà demà són per la cursa contrarrellotge per equips del Tour. Començaran a partir del migdia, es mantindran fins a 8:45 i la competició travessarà la ciutat sencera des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, afectant alguns dels principals eixos viaris com l'Avinguda del Litoral, carrers com Bac de Roda, Llull i Josep Pla i vies estructurals de l'Eixample i d'aquí de Sant Martí. Les conseqüències principals seran, com dèiem, en el servei de bus, amb més de 40 línies afectades. Diumenge tornarà a haver-hi afectacions també a Barcelona, Tarragona, Granollers. I què diu l'Ajuntament de Barcelona? Doncs recomana l'ús del metro com a mitjà de transport prioritari i defensa que s'ha informat amb temps als veïns. Diu que tot plegat es va anunciar el 15 de juny, es va començar a difondre el 22 de juny i les informacions, doncs, diu que es van donar amb temps sobre aquests canvis de mobilitat. Nosaltres hem pogut parlar també amb altres veïns d'aquí del Clot que ens expliquen com veuen, quina visió tenen ells, no?, d'aquests grans esdeveniments que se celebren.
0: Bueno, yo tengo dos opiniones, que está chulo que Barcelona tiene el Tour de Francia, pero no entiendo por qué el Tour de Francia está aquí en Barcelona. Y es un poco, no sé si el Barcelona ha pensado en los vecinos, ¿sabes? Porque la movilidad está un poco parada.
21: Sí, pues de vez en cuando sí, parece muy bien. Sí, sí, me hace gracia, sí.
22: Mis hermanas vienen hoy, así que vamos a aprovechar la ciudad como era el velódromo. Vamos a Montjuïc mañana.
23: Sí, doncs ahir tornant de la feina em vaig trobar els carrers que estaven tallats i vaig haver de... Bueno, de fer una altra ruta i... Jo crec que a Barcelona té molts grans esdeveniments. No sé si es podrien repartir una mica. Ja sé que, bueno, que Barcelona està molt bé, però sí que tenim sovint esdeveniments importants.
19: Doncs ja ho sentíeu, opinions de tot tipus, però la majoritària dels veïns de Sant Martí és que l'organització d'aquests grans esdeveniments a la ciutat els desmunta el dia a dia.
2: Gràcies, Lara García, que vagi bé.
19: Adeu, fins ara.
2: Arturo, el clàssic de sempre. No.
24: Sí, ah, sí, sí, sí, sí, clar, clar. Veïns molestos i, en fi, i turistes o gent que ve a la ciutat a visitar-la, doncs molt contents, no?, que es facin coses. Jo crec que, a veure, són diverses qüestions perquè no és fàcil, aquesta
2: trobar idea. El punt és difícil, sí, sí.
24: De grans esdeveniments. Però és veritat, jo sí que crec que hi ha una qüestió de partida que sí que ens hauríem de, tots, de posar al cap. El dret a la mobilitat de la gent, el dret a la gent de fer vida i de moure's tranquil·lament, d'anar a treballar, d'anar a fer les seves coses, les seves necessitats, és una cosa bastant important. Jo entenc perfectament que el Tour vulgui tenir la postal de Barcelona perquè és molt maca i perquè tenim una ciutat molt maca. I, bueno, a banda, hem pagat perquè vinguin. Vull dir que no ens han triat ells, hem anat nosaltres a buscar-los. Bé, i això puc entendre-ho. Ara, Són tres dies. Jo que he vist al costat de Plaça Espanya estarà tancada. Demà pràcticament tota la tarda i diumenge pràcticament tot el dia, amb carretera de Sants, afectacions al carrer de Tarragona, i en fi, diumenge és tot el litoral des de Tarragona fins a Barcelona, amb municipis com ara Pas de Vilanova, Pas de Sitges, que es quedaran durant unes quantes hores pràcticament aïllats si vols passar en cotxe. Això és una afectació molt brutal en el trànsit, en les vides de les gents. Jo crec que això s'ha de fer si a canvi aconsegueixes alguna cosa que és molt important, molt, molt important per tothom. Aleshores, què aconseguim a canvi? És a dir, per què la ciutat de Barcelona ha anat a buscar aquest gran esdeveniment com el Tour, que és un gran esdeveniment que, com dic, té molta afectació. No és com la visita del Papa, que tenia una afectació molt més reduïda. Això té molta afectació. I clar, i quan tu vas a preguntar això, per què hem anat a buscar aquest esdeveniment, la resposta de l'Ajuntament és una mica rara. Perquè venen a dir que no és que necessitem més turistes, sinó que necessitem reenfocar el tipus de turisme i que per això ens hem de gastar més diners en promoció turística. No sé molt bé com encaixa això amb la idea que repeteix l'alcalde de Barcelona, que és que tenim prou, ja hem arribat al pic del turisme, que no necessitem més turisme. O sigui, hem de gastar més diners en promoció turística perquè ja tenim més turisme del que podem assimilar. A mi em sembla un contrasentit. I crec que és un contrasentit que cada vegada més gent ho comença a veure. Dit això, és veritat, el Tour és un esdeveniment molt maco, molt maco. A la gent li agrada. I hi ha molta afició al ciclisme a Barcelona i a Catalunya, i cada vegada n'hi ha més, i jo crec que molta gent també ho gaudirà. Però des del punt de vista de què deixa això a la ciutat,
2: sí.
24: Crec que molt poc.
2: Ferran, breument, sisplau.
1: Sí, a veure, això dels esdeveniments és allò de càrrega que plau, no pesa, no? Que en castellà és sarna que pica. Con gusto no pica, no? A qui li agrada el Tour, pues, ho viu com un gran aconteixement, i a qui no li agrada el Tour, pues, ho viu com un inconvenient absolut. El que sí jo diria és dues coses molt ràpides. Una, des del fiasco de la Copa Amèrica, evidentment, em sembla que s'han encertat els esdeveniments.
2: Sí.
1: T'agradi o no t'agradi? Deixo això a banda, però el tema del Papa, la Sagrada Família, etcètera, va funcionar molt bé, i crec que el Tour ahir va funcionar molt bé i funcionarà molt bé. Ara, dit això, ens hauríem de plantejar per què fem aquests grans esdeveniments.
2: No, el retorn, quin retorn.
1: Bueno, el retorn és que
2: és complicat de calcular.
1: El retorn és relatiu, perquè el retorn el faràs...
2: Si hi ha un estudi, ahir ho citava el Frederic, hi ha un estudi de la Universitat de Lausanne que mira els números dels Jocs Olímpics i el Mundial,
1: sí,
2: i des dels anys 60, i diu que fins ara 4 de cada 5 van acabar amb dèficit.
1: Però mira, hi ha una inversió de 9 i escaig milions d'euros directe, diguéssim, entre el que s'ha pagat per la llicència del Tour i altres despeses,
2: sí,
1: i 9 milions i escaig més, que no estan gaire gaire explicats, però que es calcula més o menys en temes de seguretat, de la mobilitat, etc. Bueno, ens hem gairebé els 20 milions d'euros, si aquestes xifres són correctes, que no estan ben, de moment ben explicades. Bueno, el retorn, no sé quin és el retorn, perquè és el que deia l'Arturo, si és en clau de projecció de la ciutat per més turisme, bueno, és que la ciutat no en pot encabir més, no? I després, com es fan? Vull dir, ja entenc que les dates són les dates, però fer el Papa i el Tour gairebé en el mateix mes i pràcticament en la mateixa zona de la ciutat, o amb una especial afectació a la mateixa zona de la ciutat, doncs probablement és quelcom que hauríem d'intentar evitar. L'any és molt llarg i es poden anar fent... s'ha de gestionar més esporàdicament.
2: Breument, sisplau,
3: Sí, la Sagrada Família és on és. Jo celebro que hi hagi una etapa d'altura a Barcelona. No, volia fer un apunt tangencial, que és l'altura a Catalunya. És a dir, la segona etapa va de Tarragona a Barcelona, i la tercera va de Granollers... Sí,
4: tota Catalunya.
3: Que és a dir, que hi haurà com a mínim 7 o 8 comarques, sí, que durant tot el dia també estaran... Crec que és just que puguem discutir, que... els de Barcelona està molt bé que us queixeu. Penseu que hi ha moltes comarques que també tindran molts dies aturat i que ho viuran amb molta plenitud, i ho gaudiran, i s'entén que hi puguin haver algunes molèsties, però escolta, no només és Barcelona.
4: No, sí, però el problema és Barcelona, sí, en el sentit següent.
1: Barcelona, perdona, Emila, però... No tot cal fer-ho a la Sagrada Família, vull dir,
4: clar,
1: que...
3: Estem d'estrena, és normal, home.
1: El Tour per excel·lència és Montjuïc. I a Montjuïc hi ha una zona magnífica davant del Museu Nacional, les quatre columnes, etc, amb una avinguda magnífica on es podria haver fet amb molt menys afectació. Ara, ens han posat al cap que ara Sagrada Família ho ha d'acollir tot.
4: Jo crec que el problema és que cada un dels esdeveniments en si mateix pot tenir la seva justificació i fins i tot la seva poder gaudir-los. Lo del Papa a la Sagrada Família va estar molt bé, lo del Tour, la gent que li encanta la bicicleta ho estan gaudint també. El problema és que estem arribant a una certa fatiga d'aconteixements, perquè tots els aconteixements es programen un darrere l'altre, sí, sí. Gairebé cada setmana tenim algun aconteixement, quan no tenim una cursa tenim el Papa, quan no tenim els creuers, quan no tenim el Tour, quan no tenim un congrés d'arquitectes que ha portat a 10.000 arquitectes de tot el món aquí a Catalunya, que això està molt bé també, cada un d'ells pot tenir la seva justificació. El problema és la lluita per l'espai que perquè tot passa en la ciutat central, excepte aquestes dues etapes que seran distribuïdes i que, com la volta, els pobles per on passa estan encantats.
3: Dos de tres, eh?
4: Sí, però estaran encantats per allà on passa la gent, perquè té l'oportunitat de veure's des de l'aire, que és magnífic, però el problema és Barcelona, el problema és la ciutat central. Hi ha poc espai, masses aconteixements, massa seguits i massa massius. Clar, aquí...
2: Sí, sí.
5: Haurem pogut recollir l'aire al seu pas, recorre el món i sentir el cel a l'abast.
2: Doncs ja ho explicarà el Frederic Vincent. Nosaltres hem tancat l'àgora. I la gent de l'equip que es queda, evidentment. Anem a tancar l'àgora avui amb Jordi Cominal, el Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva i Arturo Puente. Però abans, Marisa Gil, pel Forada. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Us queden algunes setmanes, no, encara? Vosaltres?
6: No.
2: A tu no?
6: Jo? Em queden hores.
2: Sí,
6: jo. Em queden hores. No?
7: Ja faig jo les de la Marisa.
3: Fa encara diferent.
2: Mira que fas més cara de veus d'alegria.
6: Doncs
2: va, amb què acomiadarem aquesta temporada del matí?
7: De seguida amb la Sílvia Coppolo i amb l'Oriol Ferrés ens portaran fins a l'espina de l'actualitat, que avui no podia ser d'una altra manera, últim dia de temporada. Parlarem del concepte comiat. No farem bombes de fum, no marxarem a la francesa, sinó que marxarem amb una anàlisi poètica i filosòfica d'aquest fet de marxar.
6: El dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda, aprofitant que acabem, faran balanç i preguntaran si ens penedim d'alguna cosa, si us penediu del que heu fet o, potser encara pitjor, del que no heu fet.
7: I després de la reflexió, la diversió amb música dels 80 de la mà, avui dels germans Picó, de l'Alfred i del David, una selecció amb les
2: Alfred,
7: millors...
2: Alfred, no Alfred Rodríguez Picó, vull dir que...
7: Alfred Picó i sí. David Picó. Cançons de l'època dels 80, Pet Shop Boys, Mecano, passant per Motorhead o per Richie e Poveri.
6: I a partir de les 12, l'humor dels temes pendents i, atenció, la última gran final del concurs pendent, la final del concurs més esbojarrat i surrealista que escoltareu mai a la ràdio.
2: Però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
8: Hola!
2: I adéu!
8: I adéu, Ricard!
2: Adéu, oi, adéu! Què?
8: Doncs res, ja hi som, l'últim dia de temporada és aquí i la gent del matí a Catalunya Ràdio ja ha arribat. Doncs com hi ha arribat. La Montse Raia, per exemple, fent els esports aquest matí, s'ha inventat el resultat d'un partit del Mundial que estava veient en directe.
9: Espanya-Portugal de vuitens de final. Ara en joc el Suïssa-Algèria, que es manté amb empat a 2 a la segona part.
2: 2-0, no? Sí.
9: He dit empat a 2.
2: Sí.
9: Mare de Déu,
2: bueno,
9: senyor.
2: Que estan
9: està
2: emocionant.
9: Escrit 2-0 i volia dir 2-0.
2: Per què s'ha emocionant?
9: El cervell no rutlla.
2: És divendres.
9: Mare de Déu,
2: bueno,
9: senyor.
7: I ara passem a la informació cultural amb en Pol Foradada, mira, que acaba de marxar, que també li queda un 2% de bateria i avui li costava dir el nom dels cantants o grups de música.
25: El disc compta també amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter o Stroam.
2: Stromae.
25: Ahir el concert inaugural del petit de Caralil, de Caralil, Stroam.
7: No sé si és el seu últim dia de la temporada, però en Carlos Herrera hi arriba finet. Avui ha obert programa parlant de la imputació per la directora de la Guàrdia Civil per haver-se reunit amb l'Eire Díez, tot i que ella diu que només s'hi va reunir per fer un cafè. I l'Herrera ha decidit obrir el programa d'aquesta manera.
26: Solo quería un café con poca azúcar.
27: Pobre Mercedes. Ella solo quería un café. Tomarse un café con Leirecita, que decía que no era del PSOE, pero sí era del PSOE. Como bien sabía Mercedes, que sabía que tenía que recibirla porque recibe la orden de recibirla. Si no, ¿de qué va a recibir a una señora que no conoce? Porque la recibió, eso sí, solo era un café. Pues ahora estás imputadita, Merceditas, que te han pillado en mentiras, igual que a Grande Marlaska. Y eso que ella solo quería un café.
7: I també la Copé, ahir estaven distrets amb el partit de la selecció espanyola, que va guanyar el seu partit. En principi, Manolo Lama hauria d'estar content per això, però l'home estava capficat amb l'estadi on es jugava el partit, que des del seu punt de vista no estava ben fet perquè ell no veia la línia de fora de banda. I en Juanma Castaño li deia que sí que estava ben fet l'estadi, que si no veia la línia fora de banda és perquè li havien posat només una taula davant i es van acabar discutint.
10: No se ve la línia lateral, no se ven los banquillos. Sí, sí. Ahora, para venir a un concierto de Rosalía, cojonudo, pero para campo de fútbol, no.
11: Pero que es por la mesa que ha puesto la FIFA aquí. Sí, las localidades ven. Mira, te voy a decir una cosa. Sí, vete a esa butaca, vete a esa butaca, vete a esa butaca. ¿Tú ves ahí la línea de ves la línea de banda desde ahí? Sí, se ve. Manolo, no seas cabezón, que hay veces que pierdes discusiones. Levántate y vete a la grada. Es que le ha puesto la FIFA mesas delante y no ve la banda y está con que el estadio no vale. Porque hay una mesa de 100 euros delante. Da igual, Manolo, pero que tú no puedes juzgar el estadio, no puedes juzgar un estadio, una mega construcción de la historia del hombre en función de si tú ves la banda.
2: Bueno, ya las xarxes, Joel, ¿qué diuen?
12: Les xarxes ja saps com són, Ricard, que quan et converteixen en mem ja no hi ha marxa enrere. I Juan Carlos Rivero, el narrador d'Espanya a Televisió Espanyola, és un mem amb potes. S'ho ha guanyat ell solet, també s'ha de dir, a base d'errors i verbs desafortunats, com en aquest cas, per exemple.
13: Bueno, la idea de l'equip marroquí es robar y salir a toda velocidad, cosa que ha hecho en el resto de partidos.
12: Un narrador normal s'adonaria que la frase està malament i es passaria la resta del partit vigilant. Què diu? Rivero, no. Rivero, al cap de 5 minuts del mateix partit, et diu això.
15: Por eso hay que circular muy rápido, Juan Carlos, porque... A
13: la... No vale, no vale entretenerse, porque si te entretienes tienes a tres marroquíes alrededor, efectivamente.
12: El problema és que Rivero no només té problemes amb els dobles sentits, també amb els noms dels jugadors té problemes.
16: Tengo aquí a todos los jugadores de Arabia. Vaya, ahora no se ve. Bueno, Abu Al-Samad. Este es que no veo el nombre. Abdulrahman. Luego el entrenador es Georgios, que es griego, no hay ningún problema. Pero vamos, que lo tengo perfectamente estudiado.
12: Sí, Juan Carlos, sí. El Rivero s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de millor pitjor narrador de la història del món sencer gràcies a la seva capacitat d'equivocar-se en qualsevol moment, inclús abans de començar el primer partit, el partit inaugural d'Espanya d'aquest Mundial, abans que comenci. Aquesta vegada ja s'equivocava amb problemes geogràfics greus.
17: 2-1. Comienza el campeonato del mundo para la selección española. Lo hace en Atlanta, en Cabo Verde.
2: ¿Perdona?
17: En Atlanta, en Cabo Verde. Lo hace en Atlanta frente a Cabo Verde.
18: ¡Sí, señor!
12: Però el camí, Ricard, em fascina més de Juan Carlos Rivero és la seva capacitat d'equivocar-se amb conceptes tan bàsics com dins i fora. Per exemple, aquest tema és clarament el taló d'Aquiles de Juan Carlos Rivero, dins i fora.
17: Balón de Dué, oportunidad para Fabián, el tiro de Fabián, primer disparo a puerta, se ha marchado fuera.
12: Atenció, eh? El disparo puerta, disparo a puerta, se ha marchado fuera.
2: Sí.
12: És impossible, és un oxímoron. Dins i fora són conceptes molt relatius per Juan Carlos Rivero i ahir ho va tornar a demostrar.
17: En este primer tiro entre los tres palos que acaba de hacer Austria, bueno, entre los tres palos, perdón, un tiro a puerta que se ha ido por encima de la portería de Unai.
12: Però en aquest cas, Ricard, i ara ve la meravella absoluta, la cagada no acaba aquí, sinó que és el trampolí, aquesta cagada, per tirar-se a una piscina d'errors de la que pobret no podia sortir. Gaudí, una, sisplau.
17: Perdón, un tiro a puerta que se ha ido por encima de la portería de Unai que ha intentado David Alaba.
28: Si fuese fútbol americano, sí. Entre los tres palos hubiera ido. Hubiera
17: pero... No, y en rugby es ensayo. Sí. Pero, que vale tres puntos, ¿no? No, transformación, ¿no? Madre mía. Perdón a la gente del rugby, que es una gente estupenda y extraordinaria. 0-0.
12: 0-0.
2: Doncs gràcies, Joel, gràcies, Jovany. I gràcies també a Ferran Espada, a la Mirals Pedro Oliva, a l'Arturo Puente i al Jordi Comiol. Que tingueu bones vacances.
29: Bon
2: estiu. Igualment.
28: Bon estiu.
2: Ara tornem.
30: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
31: Avui, l'últim Enigmàrius de la temporada feia la fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells. I la resposta era 1! Els oients que seguiu activament l'Enigmàrius teniu un cervell que va a la velocitat dels bòlids de fórmula 1! Bon estiu! Avui, 795 dels 1.138 participants l'heu encertada. Sense punts, ja ho sabeu, però amb premi. Guanya el lot de la lletera de Campllong Carme Simón Pellicer, de Manresa. I avui ens heu dit, sobretot, sobretot, tres números romans. B baixa, C o X. Bon estiu.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
18: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
30: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
19: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
20: Ja m'entens.
21: Un programa d'un altre gènere.
22: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
30: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
20: Amb David Ávila.
30: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Els divendres, a aquesta hora, arribem al punt i final del programa, gairebé. Encara queda un parell d'horetes, però jo ja ventilo, ja saps? Ja vaig enfilant.
23: Ja es veu el final.
2: Amb Sílvia Coppolo. Bon dia, Sílvia.
24: Bon dia.
2: I amb Oriol Ferrés.
23: Hola, bon dia.
2: Avui volem reflexionar sobre el comiat.
24: Sí.
2: Amb quina frase?
24: Bé, la veritat és que amb un munt de frases, de versos, perquè la ràdio acompanya, la ràdio és el brunzir de les ones, el silenci, i plegats a vegades em resulta tan nítida i transparent com la poesia.
2: Com la poesia? Quina poesia?
24: Com la poesia. Mira, he pensat en les persones, que són els temes, l'actualitat que cada dia abordeu al matí i tractem a tot Catalunya Ràdio, i què passa? Doncs que sovint anem de pressa, i moltes persones deixen enrere la seva terra, i tots, quan correm massa, tenim el perill de desmemoriar-nos. La poeta Joana Raspall deia: jo caminava creient que estava quieta, i el món corria. Cada paraula és un batec de vida que vol donar-se. Tot i passant-hi, els camins de la vida no sé on menen. Visc forastera en una terra xopa de desmemòria.
2: I encara podries.
24: Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país fora casa teva, i diria sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques perdenya, o aniries no perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres, ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons secs de pa negre. Podries, per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
2: Marxem ara a l'estiu i voldríem també dir a tots els oients que els esperem i demanar-los que ells ens esperin.
24: T'espero i sé que vindràs. Se'm fa l'hora cançonera que qui espera desespera. Enyoro el jou del teu braç on el meu cos troba força, que sóc la flor que es coll torça si es queda sola en el vas. Em cal aquell entramat de llaços i serpentines que només tu saps amb quines arts tan dolces has estrenat. Sento que vindràs aviat, vull desfer-me de neguit i que tu no trobis noses quan vulguis collir les roses que em floreixen dins del pit.
2: Quan ets periodista i preguntes i escoltes, sents de vegades mentides i maldes per trobar i oferir les veritats.
24: Si el món fos escrit en llapis, podries borrar la lletra que vol ferir. Podries borrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja que porta mals. N'esborraria grandeses de mèrits fals. Però és escrit en tinta de mal color. El color brut de la guerra i del dolor. Qui voldria escriure un nou món més just i net? Potser que tu i jo ho provéssim, ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconet.
2: Vivim en silencis i les paraules.
24: Les paraules se m'entartolliguen a les mans, em costa de desprendre'm, se m'amoreixen entre els dits i es tornen dolces. I servo la tebió de moltes mans, de cossos, la tremolor de llavis entreoberts i el tacte de la pell, espessa de desig, suavitat de parpelles closes, trèmules damunt d'ulls que endevino, plens de guspires. Sóc amb vosaltres, a través de la pell d'aquest cos que estimo.
2: I ens acomiadem i hem d'agafar alè. Respira fort i anar endavant.
24: Respira fort, que l'aire és teu. I l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagis respirat, és carn com tu, és alè teu que no es pot vendre. Respira fort, que l'aire és teu. Trepitja fort, que el lloc és teu. On hi ha el teu peu, no n'hi cap cap d'altre. La terra té per a tothom camins oberts. Fuig de qui vulgui entrebancar-te. Trepitja ferm, que el lloc és teu. Parla ben clar, que el mot és teu. I el pensament ningú el mana. Si creus la teva veritat, llança-la al vent i que s'arbori com la flama. Parla ben clar, que el mot és teu.
3: I el pensament que ningú el mana, eh? Això m'ha agradat molt.
24: Això t'ha agradat, eh? De Joana Raspalla, aquests poemes, i alguns també de Joan Margarit tenim previstos, no sé si tenim temps. Sí.
2: Perquè parlem des de la llibertat més íntima, no? Aquell espai de salvació.
24: Sí, la llibertat de Joan Margarit. La llibertat és la raó de viure, dèiem somiadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Són les places de toros amb cadires damunt la sorra en temps d'eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure, són les guerres mèdiques, les paraules república i civil, un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria, anar indocumentat. Són les cançons de la guerra civil, una forma d'amor, la llibertat.
2: Amb aquesta forma d'amor, amb aquesta llibertat, avui, Oriol, ens direm adéu-siau.
3: Efectivament, escolta, això ho heu deixat molt amunt, molt alt.
24: Això són els poetes que tenim nosaltres.
3: I molt ben llegits, també. I bé, davant d'això, què podem dir, no? Hem arribat al final de la temporada. Per tant, toca ja tancar la paradeta i dir adéu. I jo m'he volgut fixar amb aquesta expressió i amb l'expressió sincera que dona origen a Déu, que és efectivament adéu-siau. A veure, escolta, amb aquesta fórmula de comiat, llegeixo al Diec que en realitat estaríem dient adéu-siau encomanat. Per tant, és una expressió antiga amb tractament de vós i fa referència al moment de la història en què marxar, anar-se'n lluny, anar-se'n de viatge, agafar un vaixell, comportava riscos i perills. I per això es desitjava a qui se n'anava que estigués bé, o sigui, que Déu el guardés. I ara penso que també hi ha el Déu vos guard per saludar quan s'arriba a algun lloc. Potser per això en occità es diu adiu o adiu-siats, amb moltes més variants, tant per saludar-se com per acomiadar-se. I això és una manera de dir que estigueu bé, tant quan se'n van com quan arriben. I per això, Sílvia i Ricard, us desitjo que aneu on aneu aquest estiu, que estigueu bé. Us ho desitjo a vosaltres i a tots els oients que ens acompanyen.
2: També costa a vegades acomiadar-se, no? No és fàcil.
5: No és fàcil dir-se adéu,
2: perquè, clar, no és un adéu per sempre.
5: No, és per un instant. Amb Joana Raspall, Montserrat Abelló i Joan Margarit. Gràcies, Ricard, gràcies, Oriol, a tots els oients.
3: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Un incendi en una zona de vegetació crema des de quarts de 10 del matí als afores de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. La Protecció Civil ha demanat als veïns d'un barri i una casa de colònies que es confinin per precaució pel fum que hi ha en aquesta zona. Busquem l'última hora. Clara Jordan, bon dia.
2: Hola, bon dia. En aquests moments treballen a la zona 22 dotacions dels bombers, amb 17 vehicles i 5 helicòpters, amb un atac contundent, segons els bombers, per mirar d'estabilitzar l'incendi el més aviat possible. Aquesta zona està a tocar del massís de les Gavarres i, per tant, la màxima prioritat és que les flames no hi entrin. Així ho destacava l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, malgrat que és optimista respecte al futur d'aquest incendi.
3: Està confinat la casa colònies, el nucli de Sant Pol i els masos que hi ha per allà, i nosaltres hem habilitat, per si al final hi ha desallotjament, el pavelló final, i sembla que de moment pinta bé, però bueno, hi ha molta tramuntana, per tant, hi està al costat de les Gavarres, o sigui que prudència encara.
2: Com deia l'alcalde, de Protecció Civil ha enviat una alerta als veïns de la zona, concretament del barri de Sant Pol i també la casa de colònies del Pou del Glaç, on hi ha 150 menors fent unes estades. Estan tots bé, però se'ls ha demanat que es quedin a casa, tanquin portes i finestres i no es moguin. Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
1: I mentrestant, els bombers donen per controlat l'incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha cremat unes 40 hectàrees i s'han hagut de desallotjar unes 1.700 persones dels càmpings afectats. Anem amb la unitat mòbil a Canet de Rosselló. Josep Lluís Blázquez, Núria Pereira, bon dia.
4: Bon dia. El foc ha cremat dues zones a tocar, però molt diferents. Una zona amb trens càmpings de més vegetació, on s'han cremat 280 bungalows, que està estabilitzada, i la zona industrial del port, on les flames han afectat una gran empresa de catamarans, una zona que està controlada. Es va remullant els punts calents i el prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Pierre Renaud de la Motte, demana encara prudència per també les altes temperatures i la tramuntana.
5: La situació continua sota vigilància perquè encara no ha acabat. Quan dic que un incendi està estabilitzat, no vol dir que estigui extingit. Quan dic que el polígon nàutic està controlat, vol dir que encara cal mantenir-hi la vigilància. Per això demano a tothom que actuï amb molta prudència.
6: Restons très prudents.
4: La majoria dels 1.700 evacuats s'han pogut reallotjar en hotels i apartaments i uns 200 han estat al centre d'acollida municipal. Hi ha una investigació judicial oberta per trobar la causa de l'incendi. Pep Lluís Blázquez i Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Canet de Rosselló.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El govern descarta una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, tot i la pressió d'alguns partits, com ara Junts o el Partit Popular. L'endemà d'aprovar els pressupostos al Parlament amb el suport d'Esquerra i els Comuns, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que no es plantegen canvis a l'impost de la renda. Des del mateix programa, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pronosticat un caos si la Generalitat no afluixa la pressió fiscal.
8: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a la empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
9: Si això no es fes així, podríem tindre problemes d'aldarulls als carrers per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans i de les famílies.
1: Us hem anat explicant des de primera hora. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines en una pilota X. Darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. En declaracions a 3Cat Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades a escoles i instituts, apunta que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen aquests grups.
10: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
7: Noves compareixences de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango. Avui estan citades les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre que va tractar l'empresari i el seu fill. Jutjats de Martorell, Marta Vallès, bon dia.
6: Hola, bon dia. Les dues filles d'Isaac Andic, Sara i Judit, hauran d'esperar el seu torn per declarar. Han entrat als jutjats minuts després de 11:45 a.m. Davant els Mossos d'Esquadra van negar, com sosté la jutgessa, que el seu germà Jonathan, imputat per aquest cas, tingui obsessió pels diners. Abans de les dues germanes, ara declara un psiquiatre que va fer una sessió amb Isaac Andic i el seu fill a petició de la terapeuta familiar. Dimarts, la vídua de l'empresari, Estefania Anut, va declarar davant la jutge que Isaac Andic volia canviar el testament per dedicar una part del seu patrimoni, 4.500 milions d'euros, a una fundació per persones necessitades. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Jutjats de Martorell.
1: Esports, Montserrat, ja.
2: Lamine Yamal, elegit millor jugador en la classificació de la selecció espanyola de futbol per als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0. Van marcar dos gols Oyarzabal i un Porro. Dilluns que ve a les 9 del vespre, Espanya-Portugal a Dallas. L'equip del balaguerí Robert Martínez, Portugal, ha accedit als vuitens després de superar Croàcia 2-1. Va marcar Cristiano de penal i fins al 93 no va arribar el gol del triomf. Ja a primera hora del matí s'ha classificat per als vuitens Suïssa, que ha superat Algèria 2-0. Avui al Mundial entra en joc l'Argentina de Messi, que juga a Miami a la mitjanit contra Cap Verd. Abans, a les 8 del vespre, Austràlia, Egipte, i a quarts de 4 de la pròxima matinada, Colòmbia, Ghana. Rafael Nogueira da Silva Fitz deixa de ser jugador del Barça de futbol sala. El pivot brasiler, que encara tenia un any més de contracte, plega després de dues temporades. I al torneig de tenis de Wimbledon, Marcel Granollers jugarà demà en segona ronda de dobles amb Ceballos contra la parella Gil Berbic. Ahir van passar a superar la parella Galloway-Pierce en dos sets. Avui a Wimbledon, Djokovic juga contra Rinderknecht. Sinner contra Brooksby. Al torneig femení, Sabalenka s'enfrontarà a Ostapenko i, entre d'altres, Osaka jugarà contra Kasatkina.
0: Fins aquí les notícies.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són les 11:07, última hora de la temporada regular. Després encara quedarà una hora extra d'humor al matí de Catalunya Ràdio, però abans... No, que avui no hi ha el Peyu. Avui hi ha el Joel i el Jovany, i els imitadors, i el... Àngel Llàcer, bon dia.
12: Bon dia.
1: Àngel Pineda, bon dia.
13: Bon dia.
1: I Judit Mascó, bon dia.
14: Hombre, Judit Mascó, madre mía.
13: No.
14: Todo un referente de la moda española, madre mía.
13: Vostè sí que és un referent.
1: Què li agrada, què li agrada, Judit Mascó?
14: Hombre, pues me encanta todo de Judit Mascó, es que todo. Desde su inteligencia, cómo dice las cosas.
13: El saber estar, chaval.
14: El saber estar.
1: ¿Us coneixeu amb el senyor Rubiales? No.
14: Hombre, si nos conocemos. No, madre mía.
13: No, yo no te he visto mai.
14: La de cañita que hacíamos ahí en la Barceloneta. Madre mía.
13: No, ni de coña. Yo, a mí no me ha visto el pelo en la vida.
14: Sí, hombre, algo de pelo hemos visto, Judit. Algo de pelo hemos visto.
15: A mí me gustan las tetas.
1: Hombre, tenemos el cosido al señor Rubiales. ¿Qué tal?
14: Hombre,
1: el primo.
15: Es que yo todo este tiempo detrás de mi primo, coño, que está todo detrás de mi primo.
13: Sí,
1: pero tú eres el cosido gran, ¿no?
15: Yo soy Joaquín.
13: Que era l'assessor, era l'assessor.
14: Hombre, no os acordéis que me vino a pegar en una conferencia.
13: Ah, es el que
14: pegó. El primo que me vino y me quería pegar.
13: ¿Cuando presentaste el libro? Ah, ni conferencia ni nada, era el libro.
14: Yo me levanté porque me agarraron, que si no, madre mía.
13: Ah, es que la familia...
14: Lo dejo, me tiró huevo.
13: Es que la familia...
14: No la trías, no la trías. A mí, Elisenda, a huevo no me gana nadie.
13: Ya.
16: Colganderos, per cert.
14: Eso sí.
1: A ver, abans de començar, jo hi vaig estar mirant televisió. I vaig veure durant 7 hores 30 la Pineda sota el sol,
13: sí,
1: dient noms de ciclistes.
13: No em vaig dir cap de bé.
1: A veure,
12: O sigui...
17: Com? Ahir vas fer el sí. tour de...
12: El
16: Grande Park.
12: Sí.
16: Va robar la feina. Això ho vaig fer jo.
12: No.
16: I de sobte vaig a la Pineda.
12: No he robat res, Judit. Se'm va trucar. Sí.
13: Jo em van agafar amb el Basté i després vaig a la Pineda amb el Basté.
12: A ella la van agafar per fer la presentació. No deurien quedar contents.
16: No.
12: I llavors li van dir, escolta, però el dia de veritat que vingui la Pineda.
17: Perquè no tenen res. O sigui, ahir...
13: Del tour, del Grande Park.
17: El Grande Park.
12: Bé, vaig presentar, a veure.
13: Tipeu francès.
12: Però he de dir una cosa. Amb Basté i jo vam fer una miqueta d'hostesses, perquè qui realment portava el pes de l'acte va ser el Carlos de Andrés, que és un mític de televisió espanyola, que sempre ha fet les transmissions de la Vuelta, del Tour, del Giro i tal. Llavors nosaltres fèiem només de parteners. Ens podrien haver posat unes plomes i uns llentions als mugrons.
15: Però fins i tot podríeu no haver-hi anat.
12: Correcte.
15: O sigui, això jo vaig pensar i vaig empatitzar amb la Pineda. És quan veus algú que ho està passant malament.
12: Bueno, malament no, eh? Jo mentre guanyo quartos no m'ho passo gens malament.
15: Jo vaig pensar, eh?
13: Sí. Però jo vaig veure en segon terme, vestida de negre, eh?
12: Sí, de negre.
13: Que quedaves molt bé amb el broc, color taxi, molt Barcelona.
12: Aquí està, molt Barcelona.
13: I molt tu.
12: Sí.
13: I vaig pensar, però jo també em relaxaria. Pues menys feina.
12: Bueno, totalment,
15: va ser això. La quantitat de noms que van dir...
12: Tot. Cap de bé, cap de bé.
15: Per mi estava molt bé, perquè per mi era com un passe de...
12: De senyors guapos. Són cabeçuts, per això, eh?
15: No anava a dir senyors, però vull dir, anava a dir, jo què sé, que surtin uns nois així ben guapos.
12: Claro,
15: claro. Pues Boris.
18: És una cosa fantàstica, i també està bé lo eso, que van con los mayores.
13: Sí. Aquests és una mica com els toreros, que carguen cap aquí, cap allà, també? Han de carregar.
12: És una imatge molt agraïda. Ara m'hi fixaré.
13: Sí,
18: Boris. Bueno, tienes que ladear la cosa, ¿no?
13: Por eso.
18: O sea, la cuestión es hacia qué lado ladeas.
12: Clar, si no tens la costura al mig, allà et molesta.
18: Claro, eso. Eso te podías cortar. Bueno, Ángel,
13: eso no te vas fixar.
18: Lo sabes, sí.
12: Molt. Vaig tenir molt de temps per fixar-te.
15: Jo què sé, jo, de la costura, d'entre cuix, què sé jo.
13: Entre cuix.
15: Jo què sé de la costura.
18: Esto lo hemos comentado alguna vez entre bastidores, que esa costura, pues si aprieta mucho, te puede hasta cortar.
12: La sisa.
18: Y de repente te hace...
17: Ara més la cosa lleugera.
18: Una circuncisió sin querer.
13: Però és que és dolent anar amb bicicleta perquè crea més pròstata, eh?
17: I em va sortir una notícia de ciclistes que es prenien la pastilla blava.
13: Clar.
17: Per anar més trempats, perquè això els donava més potència a l'hora de pedalar. És dopatge, això, eh?
12: No eren aquells que es llançaven a esquí, també?
17: També.
12: Que eren aquests, oi?
15: Amb aquests que es
18: llançaven. Amb l'aerodinàmica.
12: A l'aerodinàmica.
17: Fixa't amb els paquets.
13: Perquè ja fa propulsió. Però
18: perquè pesa hacia adelante.
15: Ells no pesen gaire, oi?
12: Bueno. Són petits i cabeçuts.
13: No, però que és una cosa que me'n vaig a plenar. El Miguel Indurain, quan jo vaig presentar la compta enrere, que va ser... Sí.
15: Allò que et van fotre fora.
14: Esa
13: cuenta atrás, sí. Marcha atrás, no cuenta atrás.
14: Cuenta, jo això cuenta.
13: És alt i ben plantat, el tio.
12: Sí, sí.
13: Perquè la majoria són poca cosa, una mica com els jinetes, no?
12: Exacte.
13: Però n'hi ha de ben plantats com Indurain.
15: Però al final és com menys pesis, tot tu, la bicicleta i tu, més ràpid aniràs.
13: Indurain...
15: Bueno, però és una altra. Però Indurain, quants anys fa? Indurain eren unes altres bicicletes. Eren unes altres carreteres.
13: L'únic nom que sé dir jo.
12: No portaven marxes, les bicicletes. L'Indurain es va fer el Tourmalet, però amb aquelles cames.
15: Perico Delgado.
12: Sí, sí. Perico Delgado, i tant.
15: Jo em vaig quedar amb Indurain i Schuster, o sigui...
13: Sí,
15: el món de l'esport. Ara que has dit el Cucurella no sé què, o
13: el no, porro. No, ho he dit, el porro. Porro.
17: El porro.
13: Oh, però us agrada molt el Cucurella?
12: El Cucurella, bé, s'ha anat al Madrid.
17: Madrid. Ara ja, sí.
12: Ja en parlarem. Ja en parlarem.
17: Bueno, anem al dilema d'avui.
15: No, per què,
18: Estem bé. Claro, porque, Ricardo, no te precipites. Es el último día de gusta la sección.
14: Estamos hablando aquí, tranquilamente.
18: Estás tenso.
15: Claro, estem dibuixant.
14: Estamos de verano, ya.
15: Ens deixes fer dibuixos.
17: Dibuix lliure.
12: Clar, avui és molt divertit.
13: Sí, posem una sanefa.
12: No, és pati,
15: no, però ja està. Però llavors, jo només vull dir que ahir vaig sentir que estimava la Pineda. Jo l'estimo.
13: Jo també.
12: Mira...
15: Sí, però... perquè la vaig veure allà patint i vaig pensar...
12: No patia pas.
15: Bueno, sí, però ja... Bueno, però vaig, bueno és igual, jo patia...
13: A mi no
15: em
13: fa patir la Pineda. Ja
12: em van fer un monyo francès.
15: No, sí, estàs molt bona, sí.
13: Va ser una collideta, però
15: aquesta pobra noia està aquí sota el sol, a les 4 de la tarda.
14: Exacte,
15: allà, no sé
14: sí,
15: què.
14: Sí, a part vestida de negre, amb els 45 graus de temperatura que feia ahir a la Sagrada Família, va ser de patir una miqueta.
12: Sí. No, perquè va patir més els senyors que duien l'americana, jo no. A més, el top que duia tenia 3 botonets i llavors hi havia com una mena de... Bueno, passava l'airet per allà, saps? I a mi, si el sotatet em queda airejat, la resta
15: ja
12: de
15: l'alt ja
12: se'm refrigera. Sí.
15: Val, molt bé.
12: Sí, sí.
15: Mira, de la secció d'avui, igual ja se'n va a 24 hores abans. Bueno, ahir a la tarda, igual et contesta...
12: Ara,
18: Què estàs dient?
15: Estàs fent frases que no s'entenen. Ara el Ricard plantejarà un dilema.
12: Bueno,
15: i potser la primera...

0: això sí.
1: Aquell dia.
0: Això mai. Sí.
2: No, d'haver deixat una feina...
1: Aquella nit.
3: No. De haber matado sin querer un infante, tío, creo. O bueno, ya, o un hermano, pero...
2: I com canta Edith Piaf, no es penedeix de res.
4: Avec mes souvenirs.
2: I la pregunta d'avui és, us penediu de les coses?
3: No.
1: Estem fent un balanç, no?
2: Sí.
1: De vida.
2: Dels encerts i dels errors.
0: Ah, de vida, eh?
1: De vida.
2: Sou d'aquests que de tot se n'aprèn o sou d'aquests que us penediu de les coses i que no...
0: De vida.
1: Jo em penedeixo només d'una cosa.
2: Ai.
1: El primer dia que em vaig fotre un cigarro a la boca.
5: Ai, nena, per favor.
1: Ara que què hem de fer ara amb això? Però 20 i quants anys fumant, ara què hem de fer amb això?
2: Deixar-ho.
1: Ah, és molt fàcil dir-ho. És molt fàcil dir-ho.
5: No,
1: deixar-ho.
5: No, és molt difícil fer-ho.
1: És difícil fer-ho.
5: Però és molt...
2: Però tu fumes, Judit, no.
5: Fumava i ho vaig deixar i per això sé del
1: que parla. Fumaves,
3: Judit? Hombre, si fumava, madre mía.
5: Bueno, oye, mira tu.
3: A ver
5: si tendré que contar cositas tuyas también al final, ¿eh? Fem veure aquí que no
3: el conec. Lo puede contar
5: todo. Ya me he cansat, ¿eh?
3: Lo puede contar
5: todo. Porque mucho pelo, que si no sé qué, que si te veía el pelo, pero...
3: Yo no tengo problema, Judit.
5: Tu pelo no tienes mucho y por algo será.
3: A mí, sí, me queda poco.
1: De fumar.
2: Bueno,
5: no, sí. Llavors, sí, aleshores.
1: Com ho vas fer, aleshores?
5: No, com les pastilles aquestes de la Seguretat Social.
1: Sí, però això són 20 dies i el dia 21.
5: Són inhibidors neuronals, que et donen com l'ordre de que no i després molta força.
1: És com un xispasso al cerebro, d'acord. I tu, Àngel, tu fumes?
2: Té molta força de voluntat, l'Àngel, amb això.
6: Sí, té molta força de voluntat. Jo, mira, dels 52 anys que tinc, n'hauré fumat 20.
2: Bueno. Vas i vens, no? Fas una temporada...
6: Que perquè em mireu així, o sigui...
1: Clar,
6: sí, perdó, he fet un balanç.
1: He quedat pensant.
6: He fumat 20 anys a la meva vida. Dels 52 he fumat 20.
7: O sigui que... Soc el Sergi, que soc un profe de baixa.
1: Ara sí, Sergi.
2: És el Sergi que està de baixa. De baixa de què?
7: De salut mental.
2: Què tens?
7: Tinc salut mental aquí, al colze, i el... I el turmell també m'ha de sortir ara. Perquè, i no es parla prou de la salut mental.
2: No, això és veritat.
7: En aquesta ràdio no parleu prou d'una realitat...
2: Professor de què? De secundària?
7: No, de baixa. Ah.
5: Professor de baixa.
7: De medi, de tot.
2: Bueno,
5: primària?
7: Què?
5: Ets de primària? Sí, ets profe de primària.
7: Ah, sí, sí, sí.
2: Bueno, què vols preguntar?
7: No, que si l'Àngel ha estat... era un problema matemàtic... Clar. 20 anys de 52 fumant vol dir que no ha fumat...
5: Bé, va. Va!
2: 32.
7: M'ho pots tornar a repetir?
6: 32.
2: 32.
5: Compta-ho amb els dits, a mi m'ajuda molt. Sota la taula no es veu.
7: Ah, clar. Però, perdó.
2: No, el,
7: els 20 anys, no, els 20 anys que has fumat van ser els 20 primers de la teva vida?
6: Del 5 als 25.
1: És bona, aquesta pregunta.
6: Ja està, que estàs tranquil.
1: Vale. Són intermitents, són un any sí, un any
6: ja
1: no.
6: Està.
5: Escolta, va.
2: Mira, parlant de deixar de fumar, ens truca el Fel Feixedes. Fel, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Tu vas deixar de fumar fent hipnosi.
8: Sí.
2: Mira,
8: sí,
2: Pineda.
1: Sí, eh?
8: 6 anys i mig.
1: Però, Fel, són moltes sessions o què?
8: Jo en vaig fer una.
1: Ah!
8: Jo em vaig fer una que em va costar 120 euros. Vaig pensar, tan sols un mes sense fumar ja n'he guanyat 30, perquè cada mes em costava 150 euros el tabac. Pensava, si cada mes haig d'anar a fer una sessió, ja m'estalvio molts diners. Però és que amb la primera sessió ja no hi vaig haver de tornar mai més, i fa 6 anys i mig.
1: Carai. I estàs bé, eh? Ara... Vull dir, no tens aquella sensació després de dinar que penses... Ai...
8: Estic bé, no ho he estat mai de bé, saps què dir? Però amb el tema del tabac, és que mai més. Mai, és que no he tingut mai... A vegades veig algú fumant i penso, hòstia, aquest l'està disfrutant ara. Però jo
5: una
8: tenia
5: cosa,
8: ganes
5: Fel,
8: de fumar...
5: Et puc fer una pregunta? Soc la Judit.
8: Sí, tant.
5: Has substituït el tabac per alguna altra cosa que et doni plaer?
3: Ja sé per on va,
8: no.
3: Judit.
8: Malauradament no.
5: Perquè això sol passar.
8: No, però és veritat que no. En cap moment, fins i tot, em vaig preguntar per què m'engreixava, perquè diuen que l'engreixar ve del fet de l'ansietat de no fumar, per què em vaig engreixar 7 o 8 quilos si no vaig patir ansietat en cap moment per no fumar. I un endocrí em va explicar que el fumar el que fa també és activar molt el metabolisme. El fet d'estar constantment pipant i traient, doncs el metabolisme està molt activat. Quan deixes de fumar, tota aquella cosa que passa dins el cos es calma i, per tant, vas acumulant cada cop més grassa. Més que no pas l'ansietat, perquè jo no em vaig tenir gens d'ansietat, però gens. Mm. Ara, també tinc col·legues que els hi vaig enviar i hores d'ara continuen fotent-se dos paquets de tabac, que no els hi va funcionar. Jo vaig anar allà amb moltes i moltes i moltes i moltes ganes de deixar de fumar i a mi em va funcionar.
6: És que al final tenies ganes de deixar de fumar.
2: I tu te'n penedeixes d'haver començat a fumar?

0: Home, clar, sí, sí.
1: Jo no.
0: Sí, sí, clar. Sí, sí. Hòstia, jo mira, no. No sé quan... Jo potser curiós, em vaig gastar, un dia ho comptàvem, eh? I ara ho dic de memòria, però estava sobre els 50 o 60 mil euros.
2: Mira, els estudis tots... del Nil. De la...
0: Sí, sí. Tots els diners que em vaig arribar a fumar. Era una autèntica bestiesa.
3: És tan català això que fa el Fel, de dir no, no, és que m'estava destrossant la salut. No, no, els diners que m'estava gastant.
0: No, no, els diners. Els diners
4: però quan deixes de fumar també és molt català, i ara m'he fet tot un viatge... Gràcies, exacte, a tots els paquets.
0: Total, total. Els primers dies fas això, eh? Dius, mira, un mes, tants diners, va, anem, sortim a sopar. Acabes perdent calés quan deixes de fumar, però vaja, a nivell de salut hi ha un canvi tan bèstia.
3: Tu notes, que... Fel?
4: Però home, jo el que estem comentant, que ara m'ha sorprès lo de l'Àngel, i jo també estic d'acord, de dir, doncs jo no m'arrepenteixo d'haver començat a fumar. Dir això no és una tonteria, és a dir... Va haver un motiu pel qual, doncs, perquè era una cria, perquè em pensava que era gran, clar, perquè era un divertiment, perquè
3: feien
4: després,
3: els amics.
4: Jo què sé, inclús com a model estava sola por ahí, el cigarret m'acompanyava, igual que un bon llibre, igual que una bona música. O sigui, res és per res, i quan parlem de penedir-nos de les coses que hem, o les decisions que hem pres,
2: la culpa.
4: Bones o dolentes també, són per alguna cosa. Al final,
3: està clar, sí.
4: És veritat,
2: però sentim molta culpa de les coses, sempre no és com ai, perquè...
4: Però això és un altre tema.
2: Sí, no.
4: Però... O sigui, no me n'apadereixo, però sí, bueno, que és veritat...
5: Bueno, sí, per sentir culpa, sí.
4: Però va ser per alguna cosa, vull dir que... A part de que a mi m'agradava molt fumar.
0: No. Clar, però jo sempre he dit que si jo fes 3 o 4 cigarros al dia, no ho hauria deixat.
4: Clar.
0: No ho hauria deixat, clar, perquè era un plaer ben dinat, que sentaves allà a mirar l'horitzó i el cigarro. El problema està quan vas a un paquet i mig cada dia.
4: Totalment.
0: Jo em trobava a aparcar el cotxe davant de la botiga que havia anat a comprar i hi havia 15 passes i ensenia un cigarro. Em deia, però què fas, tio?
4: El problema, Fel, i tots vosaltres, és quan perds la llibertat, és a dir, quan no depèn de tu.
3: Clar,
4: quan no és per plaer, quan és per ansietat, per necessitat.
3: Aquell no tinc tabac a les 12 de la nit, on puc anar?
2: El telèfon mòbil també, no? Molta gent.
4: També, sí. Això també és una addicció.
3: És una addicció, exacte.
2: Fel Faixedes, una abraçada, bon estiu.
0: Vinga, va, vaig a fer un cigarro.
4: Vinga, va,
2: patatumquiti. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Us empenedeu de les coses, si poguéssiu les faríeu diferents o accepteu els vostres encerts i errors. Àngel.
5: Jo em penedeixo d'una cosa. Penedir-se vol dir penedir-se, eh? Jo em penedeixo de... Però és que, clar, era un nen. D'haver matat un animal.
6: Ah, bueno, ¿de qué animal estás hablando?
4: Exacte, quin tipus d'animal?
6: Un elefante...
2: Una mosca.
4: Tot i que tot té la seva importància, eh? A la cadena de...
5: No, perquè és una cosa que...
6: Un lagarto, seguro que fue.
5: No, un lagarto, miles. No, però, o sigui, no... Aquesta cosa que ets petit, que estàs allà al mas, que els animals són animals, no sé, o sigui, aquesta poca consciència d'això.
4: Abans era així.
5: I els nens són molt cruels, i t'ajuntaves amb dos o tres nens dolents del poble, llavors vam matar tres gats.
4: Hòstia.
2: Com?
5: Això és molt fort. I això és l'única cosa...
4: Perdona, aquest tall de veu... Aquest tall de veu...
5: Bueno, jo us soc sincer.
4: El patiràs, aquest tall de veu.
5: Bueno, però és l'única cosa de la qual em penedeixo a la meva vida.
3: A veure, si hem de...
5: És una cosa que vaig fer,
3: totalment,
5: que primer no entenc com vaig fer...
3: Pel context.
4: Em sembla horrorós.
3: Clar, tu estàs en un context de poble, amb...
5: No entenc com ho vaig fer.
3: Clar.
5: Bueno, evidentment, ara... O sigui, no
4: bueno, però fixa't tu, que això és un altre tema, la maldat...
2: És que tu estimes els animals
4: dins d'un
2: com...
4: context, sí, amb gent dolenta, com pots quedar-te
3: no,
4: atrapat?
3: No, o dolenta,
4: també.
3: O perquè era una cosa, una pràctica que fa 45 anys enrere, en els pobles,
2: clar,
4: que encara es deu fer, però
3: veure,
4: vaja,
3: segurament.
5: També és veritat que els animals, a casa meva, o sigui, eren molt... Quan, per exemple, hi havia una camada de gossos que naixia un gos, agafàvem tots els gossos que havien sortit, els posàvem dins una bossa de patates, anàvem a la bassa i et posàvem la bossa de patates
3: això
5: a la bassa.
3: Això es feia, pagès, i tant.
5: Això es feia.
3: Això es feia.
5: Bueno, la cosa més normal del món. Ha parit la gossa, agafàvem les bosses de patates, llavors feies un nus i posaves a la bassa. Llavors,
4: això s'ha fet
5: la tarda,
4: sempre,
5: i llavors,
4: que em sembla horrorós.
5: Els
3: és horrorós.
4: I ara es
5: bueno,
4: denuncia,
5: feia,
3: sí,
4: ho
3: veiem a les xarxes. La meva veïna de davant, la gata, cada cop que li paria, feia exactament el mateix. Una bossa, pap,
5: exacte,
3: i els ofegava. Però, i es veia com una pràctica normalíssima.
5: Bueno, normal.
3: Però clar, evidentment, ara ens grinyola per tot arreu, home, perquè tenim una consciència, perquè ha evolucionat el món, sortosament la societat,
5: clar,
3: és una altra. Però
5: nosaltres
3: sí que és veritat,
5: tiràvem les escombraries al barranc.
2: És un crim, és un delicte, sí, sí. Ara.
3: Absolutament.
4: Ara s'estima molt els animals de companyia, que són els gats, que són els gossos, però abans, és veritat, eren útils, doncs, per guardar el mas,
3: correcte,
4: la casa, però no eren...
7: Bona nit, benvinguts a Crim, sóc Carles Porta, i avui intentarem posar llum a la foscor del crim de l'Àngel Llàcer. Com va matar els tres gatets.
5: A veure, és una cosa que em penedeixo i no m'agrada parlar-ne, perquè ho podria no haver-ho explicat, però com que és una cosa, és l'única cosa a la vida que em penedeixo d'haver fet...
2: Sí, sí, de veritat. Sí, sí.
5: Pues he pensat, sí, pues explica-ho.
3: Doncs està molt bé, perquè ho dius des del paradigma i des de ser conscient que allò no estava ben fet, i ja està, vull dir, ara si hi ha algun judici...
5: Però, clar, llavors, quan m'he fet gran, he pensat, hòstia...
1: Ara ja ha prescrit, ara ja...
5: Com de cruels
3: no?
5: poden arribar a ser els nens, no? Que dius, hòstia, aquests nens, no?
4: O sigui,
5: aquests
4: nens que fa... i no tan nens, però vaja, que sí, sí.
5: Sí, però jo era un nen, jo deuré tenir 6 anys,
4: perquè
5: 7 anys.
4: Perquè és des de la inconsciència, de jugar, de dir a veure fins
7: aquest
4: a on.
7: Aquest detall de la inconsciència després serà important.
4: Ho serà.
1: Faràs 4 episodis del crim de l'Àngel Llàcer?
7: La temporada que ve serà Mango i Àngel Llàcer.
2: No, però Mango no, en principi no sabem si és un crim, Carles.
7: Ho hem d'investigar.
2: Però ja estàs preparant la temporada.
7: Ja ho estem gravant.
2: Per si de cas.
7: Sí.
5: Bé, doncs aquesta és l'única cosa, i per això us explico avui, aquí amb confiança,
2: no, està bé, està bé.
5: De la que em penedeixo la meva vida.
2: I
5: la
2: tu
5: resta,
2: has dit?
5: No.
4: Ostres, jo no tinc... Jo hi he pensat molt, amb això. Jo no recordo...
2: Per exemple, he viscut una vida dedicada al treball, a la feina, tan jove...
4: No, però... No, però...
2: no et penedeixes de,
4: no, no,
2: de cap decisió.
4: No hi ha res que em penedeixi d'aquesta manera tan concreta com ha explicat lo de l'Àngel. No.
2: Hi ha gent que es penedeix de tenir fills, per exemple, de dir, ostres, no, ara me'ls estimo molt, no, però potser...
4: No, mm, que no, poc convençuda he fet. No!
3: De cop i volta t'han passat les quatre filles per davant, ja està, i d'aquesta sí, d'aquesta no, d'aquesta sí, d'aquesta
4: no. No, la veritat és que no. No, i mira que vam haver moltes coses que no les vaig fer des de l'absoluta raó de saber que ho estava fent bé i podia haver-me equivocat molt. I molt probablement em vaig equivocar en moltes coses, però que no han estat un problema. És a dir, que quan diuen que és veritat que són oportunitats, no és una mala frase d'això. De tot se n'aprèn, potser sí, hi ha una frustració i fa que, mira, que m'espavili una miqueta més, que no m'apalanqui tant, o que em pensi que la vida no és tant de color de rosa...
3: I que ens equivoquem cada dia, eh?
5: I les hòsties, està bé. Però les hòsties també són molt
4: van
5: necessàries.
4: Van bé, i les crítiques, i les equivocacions, perquè si no se te'n va, te'n vas a la parra i no...
5: Per això aquesta generació de vidre que puja ara, que no tindrà mai hòsties, ni vols dir que no, ni no sé què...
3: Bueno,
5: potser no
3: sí, però ho tindran de grans i aleshores...
7: Sí, bueno, a veure, jo sóc el Pau Cobercí, jo sí que intento aprendre dels errors, perquè el meu pare s'enfada molt quan faig un error al camp de futbol.
3: Et renya, eh?
7: I em renya molt, yeah. I què heu dit això de la generació de...
3: No passa res, no passa res.
7: I no...
2: Ho estàs portant molt bé tot, Pau.
5: T'has sentit...
2: Els estudis...
7: M'he sentit interpel·lat, sí.
5: T'ho han dit a tu, que eres de la generació de vidre.
7: Sí.
1: Tu saps dir interpel·lat? Amb 18 anys que tens?
7: Sí.
1: Molt bé.
7: Què passa?
1: No, tio. Jo que tinc, jo que tinc 35 i no...
3: No t'ha interpel·lat mai ningú, eh?
1: I no m'ha interpel·lat ningú ni he sabut què vol dir.
5: És que... Perquè has estat molt temps de baixa, tu.
1: 3 anys, ara ja...
4: Ah, és el de la baixa.
3: És el de la colza, sí, sí.
2: Sergi, és el Sergi, que no té res a fer i...
4: Perdona, és que us conec tan poc i...
2: Espera,
1: si em permeteu, jo sabeu...
2: Bisbe Novell, què tal?
1: Què tal, com esteu? Jo, hi ha una cosa de la que em penedeixo profundament, que és de no haver entrat abans a Semen Cardona.
5: A on?
3: A Semen Cardona.
2: L'empresa on
1: treballa. Jo treballo a una empresa d'extracció de
2: Semen de Porc. Acaba de trucar. Sílvia Cavallol, bon dia.
1: Home.
8: Hola, bon dia.
1: Què tal, Sílvia, com estàs?
8: Hola, no sento molt bé.
2: No, perquè aquí a la ràdio que parlem molt alt... Estàvem parlant sobre el penediment.
1: I tant.
2: Penediment. Se'ns hem de penedir les coses o no, Sílvia?
8: Home, és un bon tema, això del penediment, eh?
1: I tant que ho és.
8: Vosaltres què, us heu penedit molt a la vida d'alguna cosa?
2: En general, veig que tampoc no massa, no?
3: No.
2: Hi ha alguna decisió, però en general no massa, no massa.
3: No.
4: La qüestió és provar-ho. La qüestió és provar les coses.
8: Jo crec que el penediment crec que s'ha de diferenciar una mica d'aquest concepte psicològic i una mica teològic, no?, del remordiment.
1: Totalment
8: i tal.
1: D'acord, i tant.
8: Jo crec que el penediment és més un procés psicològic que ens fa de mirar i que ens ajuda a fer-nos preguntes, a qüestionar-nos si la nostra actitud podria haver estat millor, si el nostre discerniment cal que fluctuï cap a una altra direcció.
3: És exactament tant, això, quan m'encigui un cigarro, és tot
2: sí,
3: això
2: però,
3: que diu ella.
2: Hi ha decisions de la vida, sigui, clar,
4: no fluctua, o sigui, per
2: exemple,
4: per altra banda,
2: en el teu cas, en el vostre matrimoni amb el Xavier,
1: exacte, i tal.
2: És una decisió que és molt... Clar, canvia la vida radicalment.
1: Contundent.
2: No? Per
8: sí,
2: tant,
8: sí.
2: Cal ser molt conscients de la decisió, de ser responsables del que ve, no? Perquè això, després el penediment sí, pot ser molt gran.
8: Exacte. Jo crec que si tu en aquell moment, en les circumstàncies que tu tenies, has pres la millor decisió, clar, no, aquest penediment no el notes com a tal. És veritat que si en aquell moment vas fer alguna cosa que no era correcta i tu ja ho sabies que no era correcta i tot i així vas tirar endavant, llavors sí que pot sorgir aquest penediment com a mecanisme per corregir-te, per esmenar-te, per no tornar a repetir els errors del passat. No? En el nostre cas, com a tal, jo no he viscut el penediment. Perquè no, no. Crec que en el nostre cas la decisió va ser madura, no va ser precipitada, va ser discernida amb calma, amb serenament. Per tant, hi va haver molt dolor, però no hi va haver penediment com a tal.
2: Doncs això és molt important. Sílvia, una abraçada, bon estiu.
8: Vinga, igualment, bonics, que vagi molt bé.
2: Adéu, Sílvia. 9-3-2-0-1-7-4-7-4.
1: La sento i m'enamoro cada vegada que la sento.
2: Què et passa, no, Xavier?
1: Sí que em passa.
3: Parla molt bé,
1: Oi, tant.
2: Sí.
3: Molt bé, tot ordenat.
1: T'enamora.
3: No, no, t'enamora. I jo també m'enamoraria.
1: No, no, normal. No, però no ho facis.
3: No, perquè ja...
5: Digue'm algun nom d'algun ciclista d'ahir, sisplau.
3: Ah, sí. N'hi havia un que es deia Pepe Ruiz, que és el que vaig dir bé. És mentida, no és pas veritat.
9: El porro, el cosí del porro, no hi era.
3: El cosí del porro, porrete.
2: Pepita Bernat, 106 anys, encara balla a la Paloma, i diu...
3: És meravellosa.
2: En una entrevista a La Vanguardia. Em vaig casar per prejudicis i tossuderia. I avui ho dic sense embuts. Em vaig equivocar. És de les poques coses que em penedeixo la vida.
3: Però clar, jo crec que quan una relació en la que tu pateixes, clar, tots hem tingut una relació que no ha funcionat i possiblement una relació turmentada, tòxica. Quan passa això, tu no saps què et passarà allò. Per tant, un penediment d'haver estat amb aquesta persona...
9: Estava dient el que estava dient, Elisenda. És a dir, tu en aquell moment t'enamores, se suposa.
3: Clar, no saps que allò et sortirà com...
5: O no, aquella època no.
9: I et volques amb aquella persona.
5: Aquella època no t'enamoraves.
9: I confies, i vols, pots. Sí. I per això tires endavant i després no funciona.
5: Hi ha molts matrimonis que no són per enamorament, home, que són un senyor que agafa una noia de poble, no sé què. Mira, t'explico el cas dels meus avis. Els meus avis, l'Alfredo Llàcer i l'Amparo Larrañaga. Aleshores, l'Alfredo Llàcer...
9: Amparo
5: Larrañaga, la meva àvia.
3: De Larrañaga.
5: Amparo Larrañaga. Es diu igual que l'Amparo Larrañaga.
3: Sí, sí.
5: I aleshores, l'Alfredo Llàcer, que era el meu això, era d'Alcàsser, i la meva àvia era de no sé quan. Llavors, era un senyor que era més gran que ella i es van casar. Llavors van tenir 3 fills, no? Llavors ell va ser un maltractador tota la vida, aquell senyor, no? Era un senyor baixet, era coix, no tenia... Portava un alça, saps? El típic... Saps el típic, això? Llavors era com una cosa... Nosaltres ens donava...
9: Devia tenir la polio, no? Que llavors...
5: No sé, era un senyor bastant horrible, no? Nosaltres, bueno, jo l'estimava perquè era el meu avi, imagina't, no? O sigui, era capaç de matar gats i era capaç d'estimar el meu avi, que deies... Hauria de ser al revés, no?
3: Ja.
5: Hauria d'haver matat el meu avi.
3: És veritat.
9: Potser...
5: Bueno, però quan ets petit, aquestes coses... Bueno, la qüestió...
9: Podria dir alguna cosa, però no la direm.
5: 96 anys va aguantar aquell home, perquè els dolents duren molt.
2: Oi, sí.
5: I aleshores la meva amiga t'hauria de tenir, doncs, ell hauria de tenir 96 i ell hauria de tenir 80, una cosa així o tal. Llavors tots estaven molt malalts i estaven morint, quedaves com un hospital i estaven morint i de cop i volta, bueno, es moren tots dos. I el meu avi es mor, finalment. I aleshores es mor el meu avi, llavors, clar, el meu pare diu, he d'anar a la meva mare a dir-li que se mor el seu home. Llavors va allà i diu, escolta, mira que se mor el teu marit. Escolta'm, va revifar aquella senyora? 13 anys més va viure.
3: No!
5: 13 anys més va viure aquella senyora, que de cop el que va dir s'ha mort, es va treure un pes de sobre, com dient, s'ha mort, realment, s'ha mort.
3: Quan torni a casa no hi serà.
5: I llavors, clar, bueno, doncs això, pum. Llavors, ella no va poder anar a l'enterro perquè estava malalta. Llavors, clar, l'enterro, jo recordo que vam anar a l'enterro, bueno, doncs allò, compromís, i llavors el meu avi, bueno, era un bon pare, un bon avi, tot i tots ens anàvem mirant com dient, no és el nostre.
9: No parlen d'ell.
5: Ens l'han canviat. I aleshores vam anar a enterrar-lo al cementiri de Montjuïc. I no vam voler que estar amb làpides, perquè vam pensar, mira, és igual, que fotin ciment i adiós muy buenas. Llavors em va fotre en ciment i el meu avi va apuntar-se el número del nínxol amb bolígraf a la mà per dir, bueno, doncs no sé què tal, per quan vingui la meva mare per portar-lo a portar. Bueno, llavors no sé què, llavors la suor, la cosa de marxar, no sé quant, no sé quant, se li va esborrar el número. Bueno, llavors la meva àvia un dia va sortir de l'hospital i va dir, bueno, vull anar a veure on està el meu difunt marit. I aleshores vam dir, ah, val, i va, papa, el número. Hòstia, no el sé, el número. Bueno, doncs és igual, doncs vam anar tots cap allà i vam caminar cap al no-res i vam parar davant d'un nínxol que no tenia cap res i vam dir, mira, aquí està. Llavors ella es va posar davant d'un nínxol X, que no sabíem si era el meu avi, amb la meva àvia em paro dient, ai, Alfredo, quina vida que m'has donat, no sé què, tal. I vam dir, bueno, doncs vale, moltes gràcies.
3: Ja està, ella va quedar descansada.
5: I viure 13 anys,
9: mira,
5: superanimada.
9: Mira, aquesta senyora que comentava ara el Ricard de la Paloma, de 100 i pico d'anys,
2: la Pepita Bernat,
9: que diu que se n'arrepenteix,
4: No sé què ha passat a la seva vida, però diria que ell ha arribat als 103 anys.
5: Sí.
3: I bueno, ella va marxar, el va abandonar el marit. Ella se'n va anar a París a viure, o a Londres, no ho recordo, i ell la va reclamar, perquè en aquella època les dones no podien marxar d'Espanya sense un permís. I la va reclamar, i al final, quan es va poder separar, s'hi va separar.
5: Això ho deia perquè la meva vida no va tenir temps de penedir-se.
4: No, de penedir-se. Sí, i que abans la gent es casava per unes circumstàncies. Els meus avis, o sigui, el meu avi Mascó, que és de Pons, de Lleida, també va quedar vidu tenint tres criatures, tres nois molt petitons. La seva dona, que és la meva àvia de sang, va morir en el part, i ell el que va fer és buscar ràpidament
5: una altra,
4: una dona que l'ajudés a criar els seus fills, que és la que m'ha fet d'àvia, que no és de sang, però la meva àvia. Llavors encara van tenir la meva tieta, no? Però vull dir que abans ja sé que la gent es casava així, però no parlàvem d'això d'abans, parlem d'ara, no?
5: Sí, però el penediment al final és una cosa, quan tu has sigut una mica lliure per poder escollir la teva vida i poder fer...
2: Però hi ha decisions, no? A vegades que dius...
4: Jo, per exemple, decisions, mira, Ricard...
2: T'obliguen a estar una dècada en una posició... Clar, no sé, una feina.
4: Jo, per exemple, una decisió que va tenir com molt pes és quan jo era molt jove i estava en pleno apogeo de la fama, de la feina internacional i això, i que vaig decidir quedar-me embarassada. Això és una decisió?
5: Clar, això és una decisió.
4: Potent, eh? Penseu que sóc model i que el meu xassis és la meva...
3: I perquè hi ha una incertesa, perquè tu quan prens aquesta decisió...
4: Clar, no saps com et quedaràs, com ho podràs gestionar...
3: No pots valorar tots els escenaris, clar.
4: Clar, i hauria pogut no funcionar. Sí. Jo penso que tot i que va ser molt difícil, i tot i que tot no va ser de color de rosa, però... que tot és vàlid, i després, passat el temps, te n'adones d'aquests quiets degut a totes aquelles coses bones i dolentes sumades, una darrere l'altra, que és la vida.
3: Exacte.
4: Sí, ni millor ni pitjor. Jo sempre dic, jo soc fruit de tot el que recordo i el que no recordo.
5: Sí.
4: El meu xassis... Que no sé si dir això justi... No sé...
5: No, jo m'ho quedaré jo. El meu xassis és la meva feina, vull dir...
4: El meu xassis?
5: Sí, no, el meu xassis... Jo treballo amb el meu xassis.
2: Per exemple, una amistat que us fa.
4: La meva eina.
3: Però no és penediment, això, Ricard. No, jo crec que no, són circumstàncies de la vida.
2: Una amistat que de cop i volta us falla i dius...
3: Perquè aquella amistat ha tingut uns anys molt bons.
4: Sí, exacte, és el que tu valores.
2: Però no dius, ostres, com no ho he vist abans, això?
3: No, perquè no ho has vist, clar.
4: A més, jo personalment no tinc... Sí, perdona.
10: No, es que me está haciendo recordar que yo tenía una amiga. Tenía una amiga muy amiga y a mí me traicionó.
4: Bueno,
10: y yo me arrepiento porque yo le di un piquito a mi colega.
4: Ah, sí, claro.
10: Y ella me dijo que sí.
4: ¿Ella volía?
10: Ella me dijo que sí.
4: Sí, hombre, claro.
10: Yo la abracé, la subí en brazos y le dije, ¿un piquito? Me dijo, sí. Y después de todo lo que pasó, ¡dame un piquito, piquito, piquito! ¡Dame un piquito!
4: Aquest home és boníssim, Ricard. Sí, m'encanta.
10: Hombre, Judit.
4: El que hi ha darrere del Rubiales.
10: Jo també tinc un bon xassi.
4: Si poguéssiu veure el xassi del Rubiales.
2: L'amistat, quan us falla, doncs heu viscut allò i ja està.
4: Sí, a veure, tens una decepció, però això no vol dir que me n'arrepenteixi d'haver tingut aquella amistat. És que, clar, una decepció és diferent, no?
5: Clar, una decepció és una cosa, un penediment és una altra. Jo no penedeixo de res. I si quan et traeixen, doncs l'única cosa que has d'aprendre és tornar a confiar en una altra persona. És igual, perquè, jo què sé, l'altre... Mira, per exemple, ara jo estic fent un càsting per un musical que faré, que és Hairspray, que és un musical que us encanta.
2: Quan, això? Però
4: la peli som molt fans a casa.
5: Sí,
4: superguave.
5: Ja et convidaré a l'estrena, va.
4: Va!
5: No marxis a la mitja part, eh?
3: Qui marxa a la mitja part?
4: No, ho explica. Bueno, és igual, no dic el què, ni el d'allò, ni el com, ni on, però aquest home coincideix amb ell i quan se'n cansa, marxa.
5: D'una obra de teatre.
2: Ah, sí, clar, si no t'agrada, marxes.
5: Clar.
4: No, bueno, no t'agrada, se li va fer llarg.
2: Bueno, doncs això, tens...
5: Bueno, no sé. I n'hi ha moltes que no hi vaig. Ja,
4: és igual. Bueno, és igual, tu convida'm.
5: Jo et convidaré.
4: No canviem de tema,
5: Si et ve de gust, eh?
4: Si no m'agrada, marxaré, o si se'm fa llarga o estic cansada, marxo.
5: Doncs ara que estic fent el càsting dintre de la indústria, llavors tothom em pregunta, ai, com estàs? No sé què, jo penso, hosti, fa no sé quant de temps que aquesta persona em preguntava com estava, saps? I de cop i volta apareix tot de gent, no? Llavors, quan tens un cert posició que ells consideren de poder, llavors de cop i volta t'apareix tot de gent.
4: Ets molt poderós, jo no ho sabia, jo me'n vaig adonar l'altre dia.
5: Sí, soc molt poderós.
4: Jo t'hi vaig presentar un senyor important, eh, l'altre dia.
5: Sí, ho sé. Ja. Bueno, de fet, ja el coneixia, eh?
4: Ah.
5: Mira, ara, de fet, et llegiré la crítica del País, la crítica del País, de la Bèlgica del País, parla d'un espectacle que vaig anar a veure l'altre dia, que no té res a veure amb el que esteu explicant, que és l'òpera de Tres Rals, i llavors diu, no sé què, com a Brecht exige tener una idea muy clara detrás de para montarla, no sé què tal. El espectáculo resultó algo pobre, diu, poco imaginativo, reductivo, bueno, no sé, diu la seva visió de l'espectacle.
9: Sí, crítico.
5: Diu, vimos a un Mac, Nahual Albert, però además un excelente actor, que se quedó en un único registro con un toque de Groucho Marx, repetido una y otra vez. Inexplicablemente con falda. Y entre paréntesis, también la llevaba entre el público Àngel Llàcer.
9: ¿Tú vaig dir? Una faldilla pantaló?
5: Sí, tu perquè veig...
9: Que semblaves al Miguel Bosé...
3: Per què ja has rebut, sense, si estaves allà al públic, ja has rebut?
5: Bueno, rebut, què vols dir? No, perquè
9: si
5: jo...
9: No, rebut.
3: No, però em refereixo.
9: Dient que anava amb faldilla.
5: Jo no vaig haver de prendre'm cap cançó, vull dir que aquest senyor... Jo anava amb un amic meu i vaig dir, veus el que és una estrella?
3: Ah, perquè van fer... O sigui, tu has agafat... Vale, vale.
9: Com
3: jo m'hauria enfadat. Jo m'hauria enfadat.
9: Jo no ho trobo negatiu.
3: Sí, perquè crec que subratlla el tema de la faldilla amb un to pejoratiu i t'arrosseguen a tu amb aquesta crítica.
9: Però no és pejoratiu. O sigui, no, perquè és una faldilla pantaló, rotllo Miguel Bosé.
3: Ja ho sé, però ell no ho veu bé.
5: També la llevava entre el público abans el Llàcer. No sé, què
9: vol dir? A més, bueno,
5: no, inexplicablemente, vols dir que no puc guardar faldilla?
3: Inexplicablemente, clar.
5: No, però inexplicablemente...
9: Si tornem al guió, seria tan arrepenteixos
5: bueno,
9: d'haver portat faldilla.
5: I ara, tot això, que tota aquesta gent llavors em diu, clar, i tu com saps distingir la gent que s'apropa a tu per interès o perquè els hi caus bé o per no sé què, no sé quantos? Jo dic, mira, jo ja he après una cosa que jo estimaré igual. I si t'apropes per interès, doncs mira, trauràs profit. I si no, doncs mira, trauràs un profit que tu vulguis. És a dir, jo no ara no em posaré a pensar qui s'apropa per interès i qui no.
9: Clar.
2: Seguiràs
5: jo,
2: sent el
5: jo
2: que
5: estimaré
2: és.
5: Els que em caiguin bé.
9: És veritat, això?
5: I ja està.
2: I si t'asseben, doncs mira.
5: I si t'asseben, doncs bueno, doncs ja està. Sí. Doncs mira un altre.
9: Que també que aquí se t'apropa, se suposa que t'hi portes bé, amb tothom, i que et relaxes i no estàs analitzant
2: clar,
9: el què, però que tampoc, o sigui, tu no deixaràs de tenir els teus amics de sempre, i la teva colla
5: no,
9: de sempre,
5: clar, sí,
9: i la
5: clar.
9: Gent amb qui tens confiança seran els de sempre.
5: Sí.
9: Vull dir que tampoc barrejaràs les dues coses, perquè aquestes alçades suposo que sabràs diferenciar-ho.
5: O no.
9: O no? Ah, molt bé. Doncs molt bé.
2: Lluís Gavaldà, bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
2: I tu de què et penedeixes, Lluís?
11: Hòstia, jo penedeixo que m'hagi anat amb faldilla, encara.
2: Ah?
9: Doncs mira, posa-te'n una, et passa la fresca, eh?
5: Escolta,
11: era una faldilla,
5: pantaló.
11: O sigui,
5: era un pantaló.
11: Una faldilleta, ara mateix, amb la calor que fot, m'aniria a tota mare.
2: Escolta, avui t'hem demanat que no fessis llista musical.
11: Ah, no?
2: No.
11: Hòstia, bueno, què he de fer, doncs?
2: Doncs tu flueix. Farem una pausa i la llista te la farem nosaltres a tu. No marxeu, no
11: vale,
2: marxeu.
11: Va, pensa que em poso les faldilles i em flueixo, va.
2: Ara tornem.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
13: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
15: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
16: Catalunya Ràdio.
17: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
18: Els matins del cap de setmana, el suplement...
19: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert, dissabte que ve...
20: Ah, com a la mare!
19: Sí, home, hem de celebrar-ho.
20: Hem de muntar alguna cosa, no?
19: Ja ho farem,
20: I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
19: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
20: Pues això és molt maco,
19: Portem uns mariachis, aquí?
20: Uns bons mariachis.
19: Mita'ls.
20: Les mañanitas. És que és una... És... No, no, no. Uns mariachis...
16: No, les mañanitas que canto.
21: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
22: Canto tan malament, em sap tan greu.
23: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
24: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
26: Reviure el passat.
27: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
26: Pot canviar el present per sempre.
28: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
26: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
29: Teresa, hola. Ei, ja has anat a buscar els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digue'ls que porto gelats, que ara tenen un 3x2 en tots els Magnum, Calippo, Solero i Ben & Jerry's. Ah, i cireres. Els hi encanten. El quilo surt a 3,99. I tenen una pinta...
30: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Gavaldats aquí, eh?
11: Sí, estic aquí frisant, eh? Estic aquí com un munt, a veure què m'has preparat.
2: Tenim la Judit Mascó, l'Àngel Llàs, l'Elisenda Pineda, i ara...
11: Hòstia.
2: Tu penses que fa 18 anys
11: sí.
2: que els convidats que tenim organitzen cada primer dijous de mes a la sí. Sala de Gas de Barcelona una festa.
11: Sí.
2: És la festa dels 80.
11: Oh.
2: Germans Picó, hola!
32: Hola.
2: Són el Fred i el David.
5: Hola.
2: Coneixeu amb el Gavaldà o no?
5: Sí, ah. Per favor.
2: Què tal?
5: I tant, el disc Agost, el millor que van treure mai.
32: Mira, veus?
11: Ai, quina...
2: Per mi el millor és l'últim, el del Gavaldà. Sempre dic...
5: coses que passen. Doncs el meu germà i jo, 18 anys després, continuem sent germans, sí? Cosa que us volíem dir amb exclusiva.
33: Això està bé?
5: Sí.
2: Avui...
33: No us n'arrepentiu, parlant d'aquestes coses? Us
32: No. Nosaltres sempre pensem, potser ja és hora que ens retirem de fer aquesta festa, però no ens deixen, la gent ve i ve...
2: A veure, els 80, sí. Gavaldà, és la millor època, no? Musical, o què?
11: Home, hi ha opinions per tot.
5: Clar.
11: Hi havia molt de repentinat, hi havia nou romàntic, sí. Molt de sintetitzador...
5: A mi m'agradaven els sintes i els samplers i els serrallets i la gent maquillada, m'encantava.
32: És una dècada que hi ha moltes coses. Hi ha reggae, hi ha rock, hi ha heavy, hi ha techno, hi ha la movida, vull dir que per fer una festa...
5: Habaneres, música de cants gregorians, hi havia de tot.
2: Doncs és la festa que farem ara, no?
5: Sí,
2: preparats. Per on comencem?
33: Ara fem una festa.
32: Festa, preparats.
2: La festa dels 80.
32: Va, i comencem forts amb un dels millors grups.
2: Ara.
32: Pet Shop Boys, el seu himne, Always on My Mind.
5: Clar. Veieu com no podem deixar de fer-la? No.
32: Crea addicció, no?
5: Escoltem-la.
11: Gran cançó.
2: Mira.
5: Gran cançó.
34: Ara. You are always on my mind. You are always on my mind.
5: Sí. No sé si us en recordeu, però de fet la cançó la va fer popular Elvis Presley a l'any 72.
11: Sí.
5: I el mateix any la Brenda Lee, que era una cantant de música country, també va fer un superhit, que era aquest.
32: Però qui ha popularitzat la cançó són els Pet Shop Boys, que aquest mes estan a València i a Sant Andreu. I jo ja tinc les entrades!
2: I Barcelona, eh? A Barcelona no venen, no.
32: No,
2: Barcelona,
32: que no. Aquest any no.
2: Aquest any
33: ara ja ha vingut el papa, i els del tour,
5: ja està. Podem estar
33: ja sent prou gent.
32: Sí. Anem a la segona cançó, que també és molt famosa.
5: Sí,
32: David.
5: Era un senyor que sempre portava ulleres de sol, encara que no fes sol, que es feia dir F.R. David, que algun dia hauríem de fer un concurs. Què vol dir F i què vol dir R?
32: Encara
5: i
32: no ho
5: sabem. Una cançó amb una lletra molt curta, perquè només es deia Words.

0: Esteu ballant.
1: Jo m'imagino la gent a casa, sí, a casa ballant.
2: És de molt bon rotllo, aquesta cançó.
1: Dona molt bon rotllo, no?
2: Sí. És com soft. A mi el moment aquest soft, que no és tan evident...
3: M'agrada. La vaig fer servir jo per una obra de teatre, per començar l'obra de teatre.
2: Veus?
3: I vaig començar, i quan començava sonar aquesta cançó, jo havia de sortir, el protagonista, llavors
2: ja anava cantant bé,
3: llavors a mitja cançó ja sortia i començava l'obra de teatre.
2: Clar, i comences ja bé. Cançó.
4: Va anar bé l'obra de teatre?
3: Va ser un èxit.
1: Veus?
3: F.R. David.
1: Molt bé.
2: I la lletra és xula, també, el que diu.
4: També.
1: Sí. Aquesta cançó és de 1982.
5: Que no sigui aquí Francesc Ramon.
1: Ramon David. Sí, senyor, sí, senyor. Que no tingui procedència catalana.
3: La veritat es diu Fitoussi Robert. Perquè, no ho busqueu a Google, jo ho he buscat.
2: Fimosi Robert.
3: Fimosi Rovellada David.
1: Aquesta cançó és de 1982.
3: Sí.
1: I també el 1982, aquí a l'estat espanyol i a Catalunya, triomfava un grup Tecno,
3: sí,
1: que es diu, que es deia Mecano.
3: Atenció, Tecno, quan encara no havia H en Tecno, que es deia Mecano i el seu primer disc es deia Mecano, visca la coherència, maquillaje!
1: Maquillaje! No me mires, no me mires, no me mires, no me mires.

0: fa una gràcia perquè aquestes cançons sempre recorden que anem tenint una edat.
1: No? Sí.
2: Sí.
0: I dues. Bueno. I dues.
3: Però també com hem evolucionat, igual que tu amb lo dels gats.
1: Sí.
3: Tu fixa la lletra d'aquesta cançó.
0: Ah, sí.
3: O sea, no me mires que te vas a horroritzar.
1: Això és com,
3: si no voy maquillada com una puerta, ni me mires.

0: algú més de disco? De...
1: Va,
0: què?
2: Hi havia, a l'època es va fer molt famós una cosa que a l'època en deia moviment espagueti, però que tothom coneix com a Italo Disco. I eren uns italians que cantant amb un anglès, diguem-ne, level one, coses com la Dolce Vita.
1: La Dolce Vita!
3: És per mi! Aquesta és.
2: Es ballava tot igual. Això com un tema heavy.
0: Sí, Gavaldat, t'has d'imaginar... Bueno, tothom ballant, però la Judit aquí amb un estil,
2: Es nota.
3: No. Me l'imagino perfectament.
4: Per això, aleshores, es fumava més, perquè tampoc no necessitaves gaire per ballar.
1: Però es fumava, es ballava.
4: Llavors estaves així, fumava, i tampoc no devia... I diu...

0: encara canta, eh? Encara, que no sabem quina cara té.
1: Encara canta.
0: Igual és un senyor d'Olot.
1: Encara canta.
2: Encara, totalment.
1: Mira, que Gavaldà, això vol dir que podrà estar fins als 90 amb els pets, veus?
3: Sí. No fotis, home, no em vulguis tant de mal.
4: La musicalitat de fons és boníssim. És brillo, això, Judit. Sí. És brillo, brillo. És
5: hi ha, tiol, eh?
2: Hi ha cançons dels anys 80 que han perdurat, és clar que sí, encara són grans hits, però s'han fet versions que encara ara nosaltres, a la festa dels 80, quan punxem aquesta cançó, punxem l'antiga i punxem la moderna. Serà porque te amo! Home!

0: Ricchi poveri.
1: Ricchi poveri.
0: Els
2: buhos
0: ja no són, som bastant rics, però hi ha tingut una revifada, aquesta cançó.
3: Els buhos,
1: en català, els buhos ho estan fent en català, veus? I per tant la generació que té 20 i 25 anys flipen amb
0: de
1: la cançó.
0: De fet, a l'Ús de Gas, jo punxo la dels buhos.
1: Sí, punxem la dels buhos,
4: mare
1: que ens agrada molt. És una mica més accelerada.
4: Mare de Déu, dius, Lluís, què passa?
2: No, que aquests amb la quantitat de versions es deuen dir Ricchi i Ricchi. Ah.
3: Us heu fixat això que dius de que és més accelerada la moderna, de que tot el que estem escoltant té un punt lentot? Com si el món s'ha accelerat, que la música també moltíssim. Va accelerada.
1: És veritat, Judit, ara, per exemple...
0: I aquestes cançons les posem, bueno, les punxo accelerades.
1: Sí.
3: Clar, perquè si no la gent
0: si no és impossible. Hi ha suïcidis, atacs d'epilèpsia, la gent divideix, marxen, se'n van al lavabo.
4: Les accelera.
1: Sí, home, sembla al final un barrufet.
0: No és barrufet, perquè això ja ha canviat i ara pots accelerar-ho i ja no és barrufet.
3: No, i sembla un autotune.
4: Però això és fort, Lluís, no? Que el ritme ja actual sigui més...
3: Sí.
4: Ho haurem d'accelerar tot.
3: La Dolce Vita, no l'heu trobat com
0: lentíssima? Lentíssima. La gent aprofita la Dolce Vita, si la poses normal, la gent aprofita per llegir Schopenhauer.
3: La gent se'n va al lavabo.
4: Serà perquè Te Amo és una cançó també que es va fer famosa amb el futbol, amb el Milan.
0: Sí, exacte. A San Siro, la gent la canta i la canten amb la lletra una mica modificada per emburlar-se de la Juventus.
1: Sí, sí. Clar, aquestes primeres cançons les he escollit jo, que sóc el més comercial, però el David ha dit, hem de posar cançons de categoria, de qualitat. Sí, clar, el David és el més intel·lectual dels germans. David, què escoltarem ara?
0: Doncs ara escoltarem tota l'obra de Richard Wagner, amb accelerada, això sí. El primer hit dels Cure.
1: Això li agrada, Boys Don't Cry.
2: A més que d'aquesta cançó m'ha fet una versió Miguel Bosé que es deia Los Chicos No Lloran.
3: Sí.
0: Una versió ben diferent, eh?
3: Sí,
2: sí, ben diferent. Molt diferent. Original.
5: Però ara que ha vingut ara, fa poc ha vingut, no?
1: Sí.
5: Anem a veure?
0: Sí.
5: La fonació és la mateixa? O sigui, la veu és la mateixa, la conservada?
0: Déu-n'hi-do com conserva la veu aquest home, eh?
2: Sí, és increïble.
5: Sí, és increïble. O sigui, la sentiríem...
0: Els cabells no es conserva igual, però la veu sí.
5: La va cantar aquesta?
2: Aquesta crec que els Bisos.
0: Ostres, no me'n recordo.
2: Sí, crec que els Bisos sí.
0: Tu hi eres, jo no me'n recordo.
5: I sonava igual... Perquè, clar, Miguel Bosé fona molt diferent, ara. No té res a veure.
2: Té
0: una veu que ja no és ni quan parles.
2: Podríem dir que se conserva millor que Miguel Bosé.
0: Sí, afortunadament.
2: Tampoc és molt difícil, però bueno.
4: Què més?
1: Anem al cinema, als anys 80, grans pel·lícules com Fame, com Footloose, com Flashdance, com Dirty Dancing, però nosaltres hem escollit una cançó que ens agrada perquè també ens agrada molt la pel·lícula. La pel·lícula era Regreso al Futuro.
3: Molt bé.
1: I aquesta és la cançó de Power of Love.
3: Ara. Ara és un moment, eh? Sí, Lluís.

0: La peli ens va agradar, no?
1: Home, i tant.
2: Home, però... sí, el millor guió de tota la història.
0: Eh que sí?
3: No, però que però no té cap sentit.
2: No,
3: regressar
2: no
3: al futuro...
2: Sergi, no la vas entendre.
1: No. Regressar al futur...
4: Tu no havies nascut.
1: Al futur no hi pots tornar.
5: Hi ha un tutorial, hi ha un tutorial
1: raó, que ho explica.
5: Si no, si no l'has entès...
3: Aquestes pel·lis no tenen sentit. Només hi havia un senyor un científic boig amb els cabells cremats i l'altre el McFlurry o...
0: El David sempre ens recorda que el naixement del heavy, del rock fort, és als anys 80, sí, amb Iron Maiden, amb Metallica... I ha dit, hem de posar una cançó rockera...
5: perquè als anys 80 sempre ho associem erròniament a música frívola, colorista, Madonna, Cyndi Lauper, bla, bla, bla. Però és l'època del post-punk, que és el que més m'agrada, l'època de la música gòtica, que és el que més m'agrada, i també l'època dels 2.000 milions de metals. I va haver-hi una banda britànica molt curiosa, perquè agradava tant els punks com els heavy metaleros, que eren els Motorhead!
6: Ace of Spades.
5: Exacte.
1: Què ha acabat? T'està agradant la llista que t'he portat avui o no?
6: Quina veu més agradable que tenia el Lenny, eh?
5: Sí.
6: Una veu de persona que se'n anava a dormir aviat.
2: En Pau. Sí.
5: I no fumadora.
2: No, ni veure, res.
6: Salut.
0: Salut. El cantant va declarar, això no és heavy, ni és rock and roll, ho reivindicaven.
1: Exacte.
0: Bueno, i ara el que podríem fer és tornar a la movida.
1: Vinga.
0: Ens queda poquet, hem de posar un himne que bueno, quan sona, doncs tots drets. Ni tu ni nadie!

0: Jo li vaig demanar un autògraf a l'Alaska quan tenia 17 anyets.
1: I què?
0: I me'l va fer supersimpàtica.
2: Sí? Molt bé. Molt...
0: Sí, cantava amb els Pegamoides.
3: Sí, sí, eh? Amb 17 anys era supersimpàtica.
0: Sí, sí.

0: amb què acabem? Va, l'última.
1: Mira, l'última, a veure... A mi és un grup que potser no va ser molt famós, però al David i jo li tenim una mica de carinyo. La cantant sí que era famosa, la Patsy Kensit, que va ser la nòvia del Liam Gallagher, del Jim Kerr. Ah. I jo tinc un record molt, molt sentimental. Quan va cantar Studio 54, em va tocar la mà.
2: Oh, m'ho recorda.
1: Sí. Jo estava a primera fila.
2: Una vegada cada mes.
1: Sí. No m'he rentat mai més la mà, perquè la Patsy Kensit, el grup es deia I Wonder, i aquesta era la seva cançó més famosa. T'estimem, Patsy. I love you.
2: Una cançó que reconeixereu que és. I és una cançó composta pels Pet Shop Boys.
1: Pels Pet Shop Boys, sí.
2: Ah. Accelereu una mica.
3: Ella és Pet Shop Boys. Falta
4: l'accelerada, que dèiem. Quina mania d'accelerar.
1: Ella era l'actriu d'Armaletal.
2: S'acceleren perquè acabin més d'hora.
0: Sí, perquè avui en dia no tenim temps,
1: Ricard, vols que acabem amb Depeche Mode? Que
0: vinga, acaba, va,
4: sí, sisplau, sí.
1: Venga. Home, que ens farà ballar, no?
2: Vinga, doncs acabem. Amb, als anys 80 hi ha molts riffs que no són de guitarra, són de teclat. Mm. Moltes cançons de duets i molts altres grups techno. Un dels més famosos, de Depeche Mode, Just Can't Get Enough.
1: A ballar!

0: un tipus de gimnàstica, però...
1: Pensant que a Lluís Gavaldà potser li hagués agradat la cançó número 11, que és una mica del seu estil, un pop britànic, House Martins, no sé si...
2: Home, House Martins. Posa-la,
1: posa-la. Va, posa-la.
2: Oh, sí. Que mar.
3: Maca la lletra, eh?
4: Se fa, maca.
5: Bueno.
4: O sigui, no, fàcil, no, no, no heu portat Forever Young? Forever Young?
6: Forever Young! Forever Young!
4: Són tot aquí uns puretes,
7: no cal portar-la, no cal, es canta.
4: Ja ho sap.

0: Doncs fins aquí la llista musical d'avui.
1: Aquests ens miren com dient, qui són aquests vells?
2: No, estan bé, això.
3: Oh, sí, jo me conozco todas las canciones, madre mía.
2: Jo que no porto cascos.
4: Què te parece que nos enrotllamos aquí?
0: Me encanta. Tots alhora, què?
2: Ja diga jo que no porto cascos, vale? La imatge de 8 persones...
1: Velles, no? Vas a dir velles.
2: D'una certa edat, saltant i ballant, en silenci...
4: D'una certa edat, què vols dir, amb l'esquena?
2: No, no ho dic per tu. Pues bueno, és una imatge, ja està. La gent no ho sabrà mai, però jo ho he vist.
4: De la que t'empenediràs tota la vida.
2: No, 100%!
5: El pas que anem serà la festa dels 80, perquè tindrem 80 anys.
2: Exacte.
0: Alfred i David Picó, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
6: Bon estiu.
0: Bon estiu. Gràcies, Judit Mascoig. Allà serà la gent de Pineda. Que vagi molt bé.
4: Bon estiu.
0: Arribem a les notícies de les 12. Gràcies. Fins la tornada. Adéu-siau.
7: Una fiesta de la leche, vamos.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
0: Bon dia, us informa Joan Bota. Continua actiu l'incendi que crema des de 9:15 del matí a la Bisbal d'Empordà. S'ha demanat el confinament de la zona, on hi ha una casa de colònies amb més d'un centenar de nens. Busquem l'última hora a Girona. Clara Jordan Bernia.
9: Hola, bon dia. L'alerta és màxima perquè aquesta zona està tocada al bassís de les Gavarres i ara mateix és cap on van les flames empreses per la tramuntana que està condicionant aquestes tasques d'extinció. S'estan generant focus secundaris que els bombers miren de controlar amb la trentena d'efectius que hi ha ara mateix desplegats en aquesta zona. L'objectiu principal és poder consolidar el perímetre que s'ha aconseguit tancar al voltant del foc. L'alcalde de la Bisbal és Carles Aparicio.
10: Està anant en direcció cap a les Gavarres i cap a Calonge. Per tant, amb el tema de persones, doncs, més tranquil·litat, evidentment no tant per l'incendi, perquè va cap a una zona forestal, un pulmó verd important de la comarca, que és la zona de les Gavarres, que és el que ens separa de Calonge, i va cap allà.
9: Es manté encara el confinament al barri de Sant Pol i també a la casa de colònies de Pou del Glaç, on hi ha 150 menors fent unes estades. Tots estan en bon estat de salut. L'Ajuntament de la Bisbal ha habilitat el pavelló com a mesura preventiva per si calgués desallotjar algú. Clara Jordan, Catalunya, Ràdio Girona.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
11: Aena, l'ens que gestiona els aeroports espanyols, frenarà el creixement de vols a l'aeroport del Prat de Barcelona mentre no s'ampliï. Les companyies aèries que vulguin augmentar la seva oferta o obrir noves rutes ho hauran de fer en les hores o els mesos en què hi ha menys operativa. Aena prepara canvis en aquest sentit en l'assignació dels anomenats slots, és a dir, el temps adjudicat a cada vol per fer les maniobres d'enlairament o aterratge a partir de l'estiu del 2027. Segons l'organisme, en hores punta, la capacitat del Prat ja està al límit. De fet, l'any passat, l'aeroport de Barcelona va registrar el rècord històric de 57 milions i mig de passagers, per sobre de la seva capacitat teòrica, que és de 55 milions.
0: L'Iran ha començat a acomiadar el líder suprem assassinat Ali Khamenei en uns megafunerals d'estat que han de durar una setmana. La cerimònia pública a partir de demà s'hi esperen milions de persones enmig de fortes mesures de seguretat. El fèretre arriba de matinada a Teheran per uns actes on hi participen delegacions de Rússia, la Xina, Armènia o el Pakistan. Les autoritats de l'Iran volen que l'homenatge es converteixi en una demostració de força en un moment que negocien amb els Estats Units l'acord de pau definitiu a l'Orient Mitjà.
11: Baixen 10 punts percentuals les assistències per picades de medusa a les platges catalanes. Segons les dades de Proactiva Open Arms, han passat de representar el 22% de les assistències lleus al 12%. La majoria han estat per picades de rizostoma pulmo, coneguda com a worm blau, i pràcticament no n'hi ha hagut per Pelagia noctiluca, la més urticant que tenim a la costa catalana. Macarena Marambio, responsable del projecte Alerta Medusa, atribueix l'absència d'aquestes espècies a les pluges de l'hivern i la primavera.
12: Tenemos más entrada de agua dulce al mar, hacia las zonas costeras, y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
0: Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui diversos avisos de perill per una nova onada de calor amb pics de més de 40 graus. La situació començarà diumenge i s'allargarà fins dimecres amb el pic previst per dilluns. Les temperatures màximes es preveuen a punts de la Plana de Lleida, la Catalunya Central i el Prepirineu. Esports, Montserrat, ja.
6: Avui es completaran els vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits Austràlia-Egipte. A les 8 del vespre, l'Argentina-Cap Verd a la mitjanit i a quarts de 4 de la pròxima matinada, Colòmbia-Ghana. La selecció espanyola jugarà els vuitens de final contra Portugal dilluns que ve a les 9 del vespre. L'equip espanyol va superar 3-0 Àustria amb Lamine Yamal com a millor jugador del partit, mentre l'equip de Robert Martínez va guanyar Croàcia 2-1. Fa unes hores, Suïssa va superar Algèria 2-0. En futbol, l'Espanyol ha presentat avui la nova samarreta per a la temporada 26-27, que recupera les franges blanc i blaves més estretes de fa dues campanyes, a més de presentar elements amb color negre a les mànigues i als pantalons. El Girona jugarà un amistós de pretemporada contra el Nàstic de Tarragona el dissabte 8 d'agost al nou estadi Costa Daurada de Tarragona. I avui es faran els primers entrenaments lliures de cara al Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, on el jove Kimi Antonelli defensa el lideratge.
8: Fins aquí les notícies. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
13: Aina Machuca, que comenci l'estiu. Quan el sol sol...

L'estiu ja és aquí, fa dies que ho notem, i res millor per refrescar-nos que escoltar en bucle la nova cançó estival de 3CAT, L'estiu ets tu, d'Aina Machuca, la guanyadora d'Eufòria. Un tema fresquíssim, enèrgic i amb una història d'amor d'aquelles idíl·liques que només es poden viure als mesos de llum eterna.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? Molt bon dia a tothom. Pues que tingueu un bon estiu i bones vacances per tothom. Jo també. I marxarem cap a Tunes, com sempre.
2: Aquí estem, al quiosc, quan tot sigui fosc, fosc, fosc, amb en Freddy al matí, sí, perquè tothom faci el seu camí.
1: Però venga, va, home, sisplau. Mai, no.
2: Catalunya Ràdio tot aquest estiu per escoltar-ho a la vora del riu.
1: Molt bon estiu, tothom. Adéu.
3: Temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Jor, Carles Roig, Xavi Espinosa i una Vinya Mato. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Les vibracions d'aquest estudi estan molt amunt des de l'hora.
4: Sí.
3: Com cada divendres tenim concurs pendent on es poden arribar a guanyar fins a 200 euros, oi, Jovany?
5: Oi, Freddy. De fet, ja tenim aquí el concursant d'avui.
4: De què rius?
5: És l'últim concursant de la temporada.
3: Sí!
5: De seguida sabrem el seu nom. No us ho vull dir de moment.
3: No, perquè no el saps, però jo sí.
4: Martí. Igual es diu Martí.
6: Es diu Martí. Igual va participar ahir.
5: Sí.
6: Fa menys de 24 hores.
4: Calladet, Sergi, va.
5: Que ve de Catalunya, no?
4: De Catalunya? Sí, en principi sí.
5: Com cada divendres li farem 5 preguntes amb les quals pot arribar a guanyar fins a 100 euros i al final, si s'hi atreveix, doncs pot arriscar-se a respondre una sisena pregunta de doble o res per aconseguir els 200 euros.
3: Abans, però, de què estarem pendents, Jovany?
5: Home, per ser honestos, de poca cosa estarem pendents. Ara ja, a aquesta hora, estem a punt de fotre el camp tots de vacances.
3: Ja hi som,
7: Jovany. Una mica de respecte, eh? Una mica de respecte, que el Frederic es queda treballat a l'estiu.
4: Això té raó.
5: Sí, de guardar el castell.
7: No pateixis, no pateixis, Frederic, que jo baixaré cada dia a saludar-te.
4: Moltes gràcies, Hermínia.
8: No, però digue-li que no cal, Freddy, perquè ho farà de veritat.
7: Per cert, vols callar, que estic parlant? Ha sigut molt maco el que fa la Còpola fa un rato dels poemes. Eh? Molt maco, molt, molt, molt, molt.
8: Molt, eh?
7: M'ha agradat molt, sí.
5: Molt bé. Doncs, Hermínia, si no li fa
8: tu
5: res...
8: Tu saps algun poema, Hermínia?
7: Home, i tant.
8: Vale, doncs no cal que el recitis.
4: Oh,
8: que
4: lleig.
7: És que de veritat...
5: Deixa'ns parlar una mica, Hermínia, sí, de veritat, que sí, volem tancar més o menys bé la temporada.
6: Que consti que encara que s'acabi la temporada del programa, sí, vale, nosaltres seguirem venint per corregir exàmens i preparar el curs que ve.
8: No, estàs equivocant d'àmbit laboral. Aquí a la ràdio, quan fem vacances, fem vacances. Vull dir, no som professors, com cop s'acaba el curs, seguiu treballant, malgrat que la societat malpensada no s'ho cregui.
5: Vosaltres, encara que l'escola estigui tancada, aneu a treballar.
6: Exacte, que a nosaltres ens diuen que tenim 3 mesos de vacances i no arriba a 2 mesos.
8: No, que va. No, no.
6: Són 2 mesos i 3 setmanes.
4: No, jo no em complicaria la vida, Sergi.
5: Acabem bé. Ja tens l'alta, per cert, Sergi?
6: Sí.
5: Ah?
6: Sí.
4: Ara,
6: és que arriba quan arriben les gestions. La setmana que ve vaig al col·le...
8: A què? Si ja no hi ha nens.
6: A preparar el curs que ve. I per fi tindré unes merescudes vacances.
3: Vinga, sí. Escolta, algun tema sí que tenim temps de parlar,
5: sí,
3: no?
5: Encara, si vols, encara... Sí, però hi ha una mena de distensió que ho complica tot una mica.
8: Ai,
5: si vols, podem parlar del Mundial, que és un tema fàcil, aquesta matinada s'ha configurat una nova eliminatòria, 8ens de final, que serà entre Espanya i Portugal.
3: Sí, el duel ibèric.
9: Sí, exacte, ens quedarem uns quants dies més aquí de convivència.
3: Pau Provercí, bon dia, com estàs?
9: Xiripipi!
8: Va jugar molt bé.
9: Sí,
8: enhorabona, Pau.
5: Va jugar molt bé.
9: La gent em diu que
5: jugo bé. Si t'hi fixes.
9: Ah, no?
8: No, és un retret més aviat. Ja en parlarem d'això.
9: Però va jugar bé o va jugar malament?
8: No, bé.
5: Tu vas jugar bé, però jugant bé, a vegades no...
9: Aquí són les 6 del matí. Encara estic una mica adormit.
5: Per tu estàs content o què?
9: Sí, aquí estem tots junts, els

0: si és Savos.
1: Bueno, va passar. Si hem pensat per una cosa molt difícil.
0: Ai, l'altre dia em sortia, però ja se m'ha oblidat.
2: Quan no practiques un idioma no passa res. Igualment ja heu superat els 700 de final, no hauràs de tornar a dir més. Dilluns, em sembla que és, jugueu als vuitens de final.
0: Los vuitenos de final.
3: Molt bé, molt bé, Pau.
0: De cebuitanos de final.
1: Ah, Maria, parlem un altre dia, Pau, que vagi molt bé.
2: En tot cas, a poc obercí, els seus companys d'equip es trobaran a la propera ronda Portugal.
4: Portugal? Sí. Són els del noi aquell portuguès?
5: Sí, probablement, Armínia. De qui parla exactament?
4: Del Ronaldo Ronaldo.
5: Sí, del Cristiano Ronaldo.
4: Sí, hi haurem d'anar amb aquest poca vergonya.
1: No vagi amb qui vulgui. Sí. Mini, això,
4: com
1: mundial...
4: ho fa allò quan marca? Com ho fa?
5: Què vol dir? Allò que fa Cristiano Ronaldo.
4: Sí, exacte. Sí! Si dilluns marca, sortiré al balcó a cridar... Sí!
5: Molt bé, Mini.
4: Perquè el meu barri... Aquí dalt està ple de gent que va amb espatlles.
5: Bueno, normal, Armínia, al final on som?
2: Sí, sí.
4: Ah, bueno, ja, però...
5: El teu DNI què posa, Armínia?
4: Mira, vols que et doni un cop... Bueno.
2: Sí, com faràs? Armínia, ara tinc curiositat. Sí. Com faràs el
4: sud? Ho faig ara?
2: Bueno, sí.
4: Ho faig ara?
2: Sí,
4: mira, sí. A veure.
2: Armínia celebrant un gol a l'estil Cristiano Ronaldo.
3: Has de fer allò amb els braços, sí, Armínia.
1: Ja anava a dir, has d'estirar els braços, eh?
2: Agafa metros. Vinga, agafa metros. Més al darrere.
5: I vens corrent, eh? Sí.
4: Vinga, a la una, a les dues...
2: Ai.
4: A les tres! Sí!
5: Bravo, Armínia!
2: Molt bé, Armínia. Ho has fet molt malament.
5: Mira, Armínia, tens una cosa que ja t'identifica amb les portugueses, que és el bigoti.
1: Ai, va, però deixem el Mundial.
4: Vols veure un altre bigoti que tinc?
1: L'altre, vinga.
5: És broma, demano perdó a les senyores portugueses.
1: Deixem el Mundial, va.
3: No, hi ha un jugador català que és el Lamin, que va ser MVP.
2: Sí, com estàs,
3: Munir? Un poc jodido, però bueno.
2: Jodido per què?
3: Pues perquè fa un temps, vale, la gent es fixava molt en els meus vídeos i les coses que feia a casa, sí. Saps? Los nuggets, sí, sí, los bailes...
2: Les tonteries diverses que feia, sí.
3: Però ara tothom està que no caga con el hermanito de la ment, tio.
5: Sí, sí, home, és que és moníssim, sí, el Keine.
1: És molt maco.
5: Es diu Keine, que és el que no calla, Munir, deixa'm parlar, també, que estic a la ràdio.
3: Parla!
5: Que és el fill, que no és fill teu. El que et fa ràbia és que no és fill teu. És fill de la mare del Lamin, doncs amb un altre senyor...
4: Sí, que no és boníssim. Ja ho tenen els negrets, és com els...
1: Ai, Armínia!
5: I quan són grans, també,
2: últimament el germanet del Lamin surt molt, celebrant gols del seu germà, animant la selecció espanyola en aquest cas, cuinant fins i tot amb la seva mare.
3: És que el nen aquest m'està copiant per robar-me públic, tio. Ara fa galetes, també, tio. Galetes, tio, saps què et dic? Que me la pela. Te va treure un vídeo en panyals cridant gu-gu-gu, nya-nya-nya, nene caca.
5: Munir, si fas això, segurament et tancaran el TikTok.
3: Tole, nyu-nyu, nya-nya-nya, nene caca.
5: No pot ser que tinguis enveja d'un nen de 3
1: anys. Això t'anava a dir. Però, Munir, de l'eliminatòria de 8 anys de final, n'has de dir alguna cosa?
3: Sí, tia, Portugal i Espanya, els dos països més mierda d'Europa, tia.
1: Però què estàs dient?
3: El que pierda l'any que ve juega la Copa Àfrica, tia. Marruecos, tia.
2: Oi, mal.
5: Fora d'aquí.
3: És broma, tio, és humor, vale, sí, tio? Sí, sabeu on puc comprar panyals d'adult?
1: Bueno, va, escolta, va. Espera, que hem de saber què fa la tarda el Garriga, també, no?
5: I tant, però on és el Garriga?
1: El Garriga està a distància avui. Garriga, que estàs, com estàs?
6: Sí, és que m'heu enganxat avui a fent unes gravacions ja per la temporada que ve, tu.
5: Ara li diuen així, gravacions,
2: Sí.
1: Què fareu avui a la tarda, Garriga?
6: Quina barra que teniu. Doncs mira, avui acomiadarem temporada... Home, sí, que nosaltres acomiadem temporada. De fet, donarem el traspàs a qui farà el relleu durant els mesos d'estiu, amb el Roger Carandell i la Marta del Cor. Avui intentarem avançar-nos a què ens espera aquest estiu. T'ho faré dir, crec que ja ho tens molt controlat.
1: Jo ho tinc molt assumit, sí.
6: Sí, i per la mà. Doncs bé, aquesta tarda ens avançarem. Però atenció, perquè aquesta matinada, ara parlàveu del Mundial, sí. Hi ha una Argentina Cap Verd. Doncs ens visita l'estudi el cònsol de Cap Verd a Barcelona.
1: Oh!
6: El doctor Clarós, Pedro Clarós, que és un senyor amb una història interessantíssima, que té unes vinculacions amb aquest país africà molt curioses. I parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica aquest país que avui... Imagineu-vos que es carreguen l'Argentina de Leo Messi.
1: Podria ser.
7: Però el senyor... El senyor
2: aquest... No, Sergi, no té el Cap Verd.
6: No, ni juga.
7: I el
5: bé, doncs la gent això. De Cap Verd no tenen el Cap Verd, Sergi.
7: I per què collons hi foten aquest nom al país?
5: Doncs vés a saber.

0: que rigues.
1: Mira, ho intentarem explicar. Intentarem explicar d'on ve el nom de Cabo Verde. Mira, ja m'ho apunto. Farem el cafè amb l'Eloi Vila. Passarà la Lloberes per també acomiadar-se de la temporada. Fa una mica de por. I després amb el Xavi Pérez Esquerdo, que hem estat buscant tot l'any al poble més feliç de Catalunya. Farem una... Bé, doncs avui farem un repàs de què s'ha trobat aquesta temporada. A veure si ens pot donar un veredicte. I també, sabeu que l'altre dia van sortir les llistes dels regals que va rebre la Casa Reial?
2: Sí.
1: Doncs farem una llista dels regals que li han donat a cada poble. Perquè més d'una llangonissa s'han portat i s'ha de declarar, això.
3: La compartida o no?
1: Alguna llangonissa l'ha compartit, sí. D'altres, no.
2: L'altre. Garriga, t'escoltem. Mil gràcies. Abraçada.
1: Una abraçada a tots.
2: Apa, de seguida el concurs pendent.
4: Adéu. Adiós, adiós. Ja hem acabat.
3: Coco guagua.
5: Bueno, bon estiu.
6: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
7: La vuelta al cole es más fácil en El Corte Inglés. Canjea tu vale escolar de la Generalitat y equípate con todo lo que necesites. Además, al reservar tus libros de texto, te llevas un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
8: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
9: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
8: Per què?
10: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
11: Sort del RAC.
10: RAC, i som per ajudar.
12: Edu, recorda-te'n que venen aquests a veure el partit. T'arribes fins al súper del Corte Inglés? Porta Coca-Cola, que la llauna surt a 90 cèntims amb el pack de 24. I pots guanyar premis. A més, ara tenen un 30% de regal en refrescos, sucs i aigües per quan en comprem més.
13: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
14: A la botiga, web i app.
15: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
17: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
18: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
19: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
3: El baix baríton Brin Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran Lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
1: A Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
6: Sergi, per què aplaudeixes? Per què has arrencat aquest aplaudiment?
7: Perquè és ràdio, tio, i si no ho fas això, el públic a casa està així...
6: Estava deixant sonar la sintonia, Sergi.
7: Ja ha sonat, vinga. Concurs pendent, senyores i senyors, sí, l'últim Sergi, de la temporada.
6: Sí, i com que és l'últim, t'hem deixat quedar-te sí. Tu, a l'Armínia, al sí. Munir, però per favor, comporteu-vos, d'acord?
7: Mira, que m'ho diguis tu.
6: Sí, clar, que t'ho dic jo.
7: Que ja sabem...
8: Exacte.
7: Ja sabem...
8: Que corre, ja sabem
9: fins ara
8: que
9: anàvem bé de temps i comencem a no anar-hi. Falten 3 minuts... Per 2:15 del migdia és l'hora de la gran final setmanal del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. I ja tenim aquí la persona que avui concursarà per guanyar diners. Ell és en Martí. Bon dia, Martí.
10: Hola, bon dia, què tal?
9: Com estàs?
10: Molt bé, una mica nerviós.
7: Sí? Què dius, home?
9: D'on vens, Martí?
10: Jo vinc de l'Hospitalet de Llobregat.
9: De l'Hospitalet de Llobregat.
6: Hòstia, gran ciutat, eh?
10: Sí.
9: Gran ciutat. Gran de mil. LH.
6: Tu saps que Barcelona LH. I l'Hospitalet es separen només per un carrer, que és el carrer Riera Blanca, crec que es diu.
10: Correcte, sí.
6: I a una vorera de Riera Blanca, els contenidors són de Barcelona, i a l'altra vorera són de l'Hospitalet, Joan.
7: Però és que no anem gaire bé de temps.
6: Sí, és veritat.
9: Recordatori de la dinàmica del concurs, et farem 5 preguntes, Martí, per cada una que n'encerti seran 20 euros per tu. Si les encertes totes, tindràs 20 per 5. 100 euros.
6: Molt bé.
9: Com pots guanyar els 200? Doncs amb una última pregunta optativa de doble o res, que tu decidiràs si tens prou valor per enfrontar-t'hi o no. Ho has entès?
10: Ho he entès, molt bé.
9: Doncs, tu, si Sergi, no ho has entès. Anem a per la pregunta prèvia, com n'hi diem? Encara no he pres.
6: Jo, la pregunta zero, que és la que fem per assegurar-nos que el concursant no marxa amb les mans buides. I avui que celebrem l'última edició d'aquesta temporada de concurs i vés a saber si l'última de la història del concurs, també, el regal havia d'estar a l'alçada. Havia de ser un regal, Martí, que fos símbol de festa i també que tingués a veure amb el programa. I mira què hem trobat. Mira quina meravella. La trompeta del Ricard Ostrell. Poca gent ho sap, que el Ricard toca la trompeta, i avui ha tingut el detall de donar-nos la seva primera trompeta, aquesta trompeta de plàstic, amb la que el Ricard, que sí, Ricard, amb aquesta vas començar a tocar la trompeta, vas començar a tocar jazz i altres estils de música. És una color, és una trompeta de color groc.
9: Música militar.
6: És una trompeta de color groc, presos polítics, com pots observar, perquè se la va comprar el 2019. Pot ser teva, aquesta trompeta, amb la saliva del Ricard Ostrell encara present, que és el que la fa única. Calla, Armínia. Només contestant, Martí, correctament aquesta pregunta zero, que, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, va sobre trompetes. La trompeta, Martí. Què dir, no, de la trompeta? Què diries ara, sí, ràpid, de la trompeta?
10: La trompeta... mariachis, no?
6: Els mariachis, Martí, sí. Molt bé. Sabies que la trompeta té tres botons en honor als tres poders de l'estat de dret, l'executiu, el legislatiu i el judicial?
10: No ho sabia.
6: No, doncs fas bé de no saber-ho perquè m'ho acabo d'inventar, Martí. Però sabies, Martí, que els trompetistes tenen una cosa en comú amb les pilotes de béisbol?
10: No, tampoc.
6: Saps quina cosa en comú és? Que la gent aplaudeix quan els hi fots un cop amb una barra de fusta. No, va. Sí, home, va, és igual. No, ara seriosament, vols que et digui, Martí, una cosa rigorosament certa de la trompeta?
10: Sí, sisplau.
6: Vols aprendre alguna cosa avui, Martí?
10: Sí, sisplau.
6: Doncs mira, et diré que la trompeta és un dels instruments més antics del món i que les trompetes més antigues són dues que es van trobar a la tomba del farajó... Farajó egipci Tutankamon.
4: Hòstia, parla portuguès.
6: Com et quedes? Què has dit, Munir?
4: Que parles portuguès.
6: No, per dir això, no cal que diguis res. Ara ve la pregunta, Martí. Però més que una pregunta, és un repte, Martí. Ara et posarem un fragment d'un so de trompeta i tu l'hauràs d'intentar imitar amb la boca, d'acord? Si ho fas bé... amb la boca o amb el que tu consideris.
11: Mira amb la boca.
6: Si ho fas bé, t'enduràs la trompeta babada... amb les baves de Ricard Ostrell. Estàs preparat?
10: Babada. Sí, suposo que sí.
6: Silenci, sisplau. Babada. Silenci, sisplau.
4: Escalleu.
6: Escoltem el so de la trompeta. Ara és el teu torn, Martí.
10: Vale, ara.
6: Torna-hi, Martí. Torna-hi per segona oportunitat.
10: Segona oportunitat.
11: Una mica... Jo...
6: Acaba amunt, eh?
11: Diré... Sí, sí. Ha de ser una mica més agut.
10: Complicat, eh?
6: Molt bé! Molt bé!
8: Sí. És que té una veu al partit que no sí. Quadra amb el cos.
6: No comencis a tirar-li els tejos al primer noi jove.
8: Veu d'home de 2 metres, però és ben llicris.
10: Si em veiessin...
11: Sí. Doncs, escolta'm, Martí, et fem el lliurament de la trompeta groga.
10: És meva. Una il·lusió.
11: I ara, si et sembla, comencem a jugar per guanyar diners.
10: Molt bé.
12: Primera pregunta.
11: Cha-chan. Cha-cha-chan. Avui, per començar, t'hauràs d'enfrontar una pregunta que es titula I ara, temps pels esports.
13: Esports.
11: Probablement has sentit a dir, Martí, que aquest cap de setmana Barcelona acull la sortida del Tour de França.
10: Sí.
11: Un fet que no seria gens noticiable si el timbaler del Bruc, en lloc d'apuntar-se a classes de timbal, hagués fet, per exemple, crossfit. Avui en dia Barcelona seria capital del departament francès de Montserrat.
10: Clar.
11: I el fet que el Tour sortís des d'aquí estaria dintre de la normalitat d'un país i ja no n'hi diríem le grand départ, sinó le départ normal.
10: Le
11: départ.
10: Le départ.
11: Le départ.
10: Le départ.
11: Le départ.
10: Le départ.
11: Sí, com sigui, el desembarcament del Tour a Catalunya no ha fet més que inflar la ja de per si desproporcionada bombolla del ciclisme que hi ha en aquest país des de fa uns anys. I per què? Doncs ara t'ho explicaré a l'espai titulat Digue'm quin esport t'agrada i et diré qui ets. Energia. Per recórrer carreteres... Per exemple, t'agrada el ciclisme? Doncs no t'ha anat bé a la vida, ets conscient que és culpa teva i la teva manera de fer-t'ho pagar és posar-te en ridícul en públic exhibint-te en mallot, culot i casc.
10: Ui, sí.
11: Vius amb una persona que ni fu ni fa, tens una feina que no t'agrada i vius en un lloc lleig però prop de la feina.
6: És autobiògràfic, això, Jovany?
11: No.
6: Va.
11: Vas en bicicleta perquè et manté moltes hores lluny de casa, lluny de la teva vida i una mica lluny de tu.
6: Segur que no és autobiògràfic, Jovany?
11: Sí. T'agrada el bàsquet. T'agrada el bàsquet perquè ets alt i lent de reflexos. Per això no vas reaccionar a temps quan els teus pares et van apuntar a bàsquet sense preguntar-t'ho, només perquè eres alt, malgirbat i descoordinat, que veien impossible que tenés bé en qualsevol altre esport. 3 cops cada setmana, a l'hora de sopar, tombes el got de l'aigua sobre la taula sense voler. Un altre exemple, t'agrada l'handbol? No t'agrada l'handbol. T'agrada el futbol sala? Ets un quillo prim i nerviós. T'agrada el pàdel, ets argentí, i t'estàs fent passar per monitor de pàdel per a gent de més de 40 anys que de petit suspenien educació física i ara tenen la falsa il·lusió que fan bé algun esport. T'agrada la Fórmula 1, ets una persona espanyola. La Fórmula 1 només t'agrada des de la irrupció als circuits de Fernando Alonso. Abans d'ell, la Fórmula 1 era una cosa de guiris. Probablement també t'agrada el tennis per Rafa Nadal i el bàdminton per Carolina Marín. T'agrada l'esquí o qualsevol esport d'hivern? Ets un pijo o fill de pijo o net de pijo o tot alhora? I de dretes, perquè els pijos d'esquerres fan ioga i succedanis, que d'altra banda no són cap esport.
10: Sí, senyor.
11: T'agraden els esports nàutics? Doncs ets exactament el mateix que abans, però a l'estiu. T'agrada el futbol americà?
10: Hola.
11: És mentida, ets un flipat. No en saps ni les normes. El que passa és que encara vius en un capítol de Sensación de Vivir i tens fantasies amb la Brenda, que d'altra banda és morta.
6: Com? La mort és... Ai, la morta. La Brenda és morta?
11: Em sembla que sí. No ho sé segur.
8: Què em dius?
11: Però jo ho he dit, però no estic segur.
6: Ara com continuem el concurs?
11: Em sembla que es va morir.
6: Brenda. Bueno, allà on t'estiguis, li dediquem el programa.
11: Li dediquem el programa a la Brenda Sensación de Vivir. I, per últim, t'agrada el futbol? Ets una persona normal que no despertes absolutament cap interès als altres. Per tant, està bé. I ara et faré una pregunta. Quants jugadors té un equip d'handbol?
6: Hòstia.
11: Et dono quatre opcions. Opció A, en té 5. Opció B, en té 7. Opció C, en té 9. Opció D, en té 15.
10: Sense haver vist un partit d'handbol a la vida...
11: No m'ho crec.
6: No pot ser, això.
10: De la veritat, t'ho dic.
13: Però si és un superesport...
14: Has mirat el Barça d'handbol?
10: Res de res.
11: Jo jugava d'handbol.
10: Jo diria que són opció B, 7 jugadors.
6: Clar, perquè 5 és massa poc, no? I 9 sí, ja...
10: Clar, el no, punto medio. No,
11: 9 sí. Quedaria la pista de molt plena.
6: Punto mezzo.
11: Ah, escolta, Martí, aquesta és una resposta...
15: Sí, senyor! Sí, senyor!
6: Molt bé, Martí. És que ja t'has tret els nervis de sobre.
10: Sí.
6: Ja se't nota, ja, bandido. Vinga, continuem.
16: Segona pregunta.
6: Doncs portes guanyats 20 euros, Martí. Ja et podries comprar, doncs, no sé, un CD-ROM. I ara et jugues guanyant-ne 20 més.
11: Què? CD-ROM?
6: No sé, el meu cervell ha fet una giragonsa rara ara mateix. Et jugues guanyar 20 euros més, Martí, amb la pregunta de la categoria Efemèrides de demà. Per què fem aquesta pregunta, que a priori podria ser tan absurda? Perquè, com va dir Woody Allen, me interesa el futuro... Woody Allen parlava en castellà de tota la vida. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. I després d'això es va casar amb la seva filla. No se li pot negar la coherència a Woody Allen, però Martí, quin dia serà demà?
10: Demà serà dissabte, dia 4 de juliol.
6: Molt bé! Vinga, va, anem-hi.
11: Seguretat.
6: Algú sap quina és l'efemèride més important de demà? Algú la sap?
13: Sí, és l'aniversari de la meva mare, que és l'amor de la meva vida.
6: Molt bé, Sergi. I què li regalaràs a la teva mare? Aviam, què?
13: Pues un dibuix que li he fet... Que la vols veure?
6: No, la veritat és que no vull veure el dibuix ni res.
13: Mira, aquesta és la meva nòvia, la Sailor Moon.
6: Aquesta que surt aquí a l'esquerra.
13: I aquest sóc jo.
8: Aquest fa molta pena.
13: I aquesta és la meva mama.
6: Molt bé. I aquest senyor que surt tachat aquí a la dreta, que li has posat com unes banyes de dimoni...
13: És el meu pare.
11: Però no, perquè, no, aquí hi ha una història que no sé si volem saber.
6: Per què fas les cometes amb les mans quan dius pare?
13: Perquè l'odio.
6: Però per què l'odies el teu pare?
13: Perquè ell dorm amb la mama i jo no.
6: Hòstia, quin fàstic. Bueno, en fi, seguim, sisplau, Martí. Culpa meva per preguntar, al final
11: sí,
6: ha estat això.
11: Sí, és que... Sí. Per què parles amb en Sergi?
6: A més, havíem de parlar de l'efemèride important de demà, que és, atenció, l'aniversari del gran George Everest. Què? Efectivament, Martí. Si els humans no tinguéssim aquest defecte de morir-nos... El coronel Sir George Everest, nascut a Gales el 4 de juliol de 1790, avui faria 236 anys, gairebé tants com l'Armínia. Saps qui va ser Sir George Everest? Ho pots intuir?
10: Ho puc intuir.
6: Ho pots intuir, bandido. Doncs sí, vas bé. No facis aquesta mirada picarona, perquè vas bé. Sir George Everest va ser el responsable de començar a topografiar l'Índia quan era colònia britànica. Ho va fer des de 1830 fins a 1843, amb aquest fred que feia i aquest vent. Mira, escolta el vent.
13: Sir George Everest! Sir Everest!
6: 13 anys dedicats a mesurar i mesurar. Aquesta era la passió de Sir George Everest, Martí, mesurar. A tu què t'agrada mesurar?
10: A mi...
6: T'has mesurat mai el penis, per exemple?
10: No, de moment no.
6: El senyor Sir George Everest sí, perquè sí? Ho mesurava tot, el tio. Però, Martí, hi ha un elefant a l'habitació. El matem?
10: Matem-lo, sí.
6: Vinga, va. Ja està, mort. L'elefant a l'habitació és, efectivament, que l'Everest, la muntanya més alta del món, deu el seu nom a Sir George Everest.
8: Ah.
6: Perquè va ser ell la primera persona que es va posar a cartografiar l'Himàlaia i quan l'agrimensor... Es diu així, general britànic de l'Índia, el senyor Andrew Warr, va haver de batejar la muntanya de l'Everest, li va posar el nom del senyor que primer la va posar al mapa, que era el senyor Everest. I ara la pregunta. Molta atenció, Martí. L'Everest, que avui en dia, gràcies als avenços tècnics, el pot pujar qualsevol gualtrapa, i per això s'hi formen uns embussos que semblen l'AP-7 a l'alçada de la roca aquesta tarda mateix, és la muntanya més famosa del món. Però, Martí, sabries dir-me el nom de tres muntanyes catalanes? Tens al cap tres muntanyes catalanes, Martí? Comprovem-ho. Sí. Tens 10 segons per dir-les, que comencen ara mateix.
10: 10 segons, mira.
13: El la... Pedraforta.
6: Calla, Sergi. Home.
13: La pica dels gats.
10: La pica d'estats.
6: Vale.
10: El Pedraforca.
11: Sí. I... T'està ajudant en Sergi.
10: Montserrat.
6: I Montserrat! Vinga, va!
10: Amb pinces.
6: Ja és fort que t'hagi de xivar una resposta al Sergi, que és la persona més curta de tot Catalunya Ràdio. Però bé, deixem.
11: Però escolta'm, ja tens 40 euros, Sergi, anava a dir. Martí, anem a jugar per sumar-ne 20 més.
16: Tercera pregunta.
6: Cha-cha-chon, cha-cha-chon.
11: I Martí, aquests següents 20 euros te'ls jugaràs amb una pregunta de la categoria de filologia. T'agrada la llengua?
10: Sí, molt, molt.
11: Tens alguna llengua preferida?
10: El català mateix.
11: Molt bé. Tu, Joel, tens alguna llengua preferida?
6: La de vaca.
10: Hòstia.
11: Doncs va, som-hi.
8: Té poca gràcia.
13: És que no fa gràcia.
11: El gènere periodístic més popular dels últims temps és el dels articles sobre el significat de les paraules que utilitzen els joves del segle XXI. Com que en aquest concurs ens considerem l'avantguarda de la cultura comunicativa, no hem volgut quedar-nos enrere d'aquesta tendència i per això ara repassarem algunes de les frases que més utilitzen els vostres fills nets i altra gent jove que no té cap parentiu familiar amb vosaltres.
6: Molt bé.
11: Per exemple, una frase que ara diuen molt els joves és alucino pepinillos, o el seu equivalent en català, alucino cogombrets. Significa que has tastat uns cogombres de mida petita i que els has trobat deliciosos. Us ho faré servir en una frase perquè ho entengueu. Aquesta amanida d'uns cogombres de mida petita deliciosos, la veritat és que al·lucino cogombrets.
6: Molt bé.
11: La Juliana Caret, per exemple, la fa servir molt cada cop que penja un reel menjant amanides al bar Bocata, que, per cert, Bocata significa entrepà en jove.
6: Ah, molt bé. Mira, mira, mira, que interessant.
11: Una altra frase que usen molt els membres de la generació Z. Me l'aspiro vampiro, que en català seria me'n vaig d'aquí vampir. L'R final de vampir no es pronuncia perquè la frase pugui rimar. Això és molt important perquè si dieu me'n vaig d'aquí vampir, quedareu com uns carrosses. I en quin context utilitza me'n vaig d'aquí vampir?
6: Això t'anava a preguntar.
11: Doncs en un context en què vols acomiadar-te d'una criatura que s'alimenta de sang humana. I com la faríem servir en una frase? Doncs fàcil. Disculpi, senyor Comte Dràcula, però no li dono el meu consentiment perquè em xucli la sang. Me'n vaig d'aquí, vampir. Sé que és un tema complex, aquest del llenguatge del jovent del segle XXI. Us està quedant clar, per això?
6: Sí.
11: Si teniu alguna pregunta, la podeu fer, que he estat investigant molt sobre el tema i en sóc un expert.
14: Jo també sóc jove, Vinga, encara que sigui el pare de la mil, sóc jove, vale? Porto gorra per això.
11: Molt bé. I quina és la teva frase de jove preferida, Munir?
14: Me la pela, tio.
11: Me la pela. Ah, és un bon exemple.
14: Que no, que me la pela la frase preferida, tio.
11: Molt bé. Continuem. Una altra expressió molt d'actualitat entre la jovenalla. Guai del Paraguai. Si teniu fills adolescents, l'haureu sentit de molt. Significa que t'han dut un souvenir del país llatinoamericà del Paraguai i que t'ha avellit molt. Per exemple, podeu dir, aquest tereré que m'ha regalat el meu tiet del Paraguai és guai del Paraguai.
6: Vale.
11: Els boomers que no sabeu què és el tereré, us comunico que és una beguda a base de mate i herbes medicinals.
6: Tereré.
11: Sí, tereré.
6: Molt bé, tereré.
11: No cal que em doneu les gràcies per aquesta informació. Això és un servei públic que faig com a treballador de la ràdio que paguem entre tots els catalans i catalanes. I per acabar, una altra frase. Moure l'esquelet.
6: Aquesta sí que és moderna, moderna.
11: Vol dir que has mogut de lloc l'estructura òssia d'una persona. La fan servir molt perquè els joves no poden pagar-se els lloguers i se n'han d'anar ocupant nínxols als cementiris. Per això és habitual sentir-los dir he de moure l'esquelet del nínxol per fer lloc al sofà d'Ikea que m'he pillat per Wallapop. A Eufòria la deien 3 o 4 cops per programa. I ara et faré una pregunta. Quin dels següents és un dels ossos de l'esquelet humà?
6: Val? Sí, quin dels següents ossos...
11: Jo et diré, jo et diré quatre noms i tu has de dir quin d'aquests quatre noms correspon a un os del cos humà. Primer, l'os panda. Un altre, l'os iogui.
6: Aquest em sona.
11: Un altre, l'os negre asiàtic.
6: Home, no, això és un animal.
13: És un oxímoron.
6: Això és un animal.
11: O un altre.
6: Asiàtics negres, tio.
11: El fèmur.
6: Això també és un animal, no?
11: Sí. El...
6: Aquell animal.
11: Ah,
6: sí?
11: Sí, que té aquells ulls.
6: Aquells ulls saltons, no? Sí.
11: Els fèmurs.
6: És el del Timón i Pumba, no?
11: Sí, un és un... Sí, sí.
6: El Timón.
10: Heu anat a pillar aquí, Hòstia, aquesta...
6: Sí, la veritat és que són molt...
10: Aquestes complicadetes, sí.
6: Sí, són putilles.
10: Sense estar segur del tot, jo diria que és l'opció de fèmur.
6: Però, escolta'm... Bueno, no tu mateix.
10: Sí, sí, sí. O sigui, igual me la jugo, eh?
6: Agafes l'únic os que no té os, sí. Que no té el nom d'os.
10: Pregunta trampa.
6: Nosaltres són los panda, los...
11: Os panda, eh?
10: Los panda, estic dubtant, eh? Entre la A i la D, però estic segur que és la D.
6: Doncs si estàs segur, no estàs dubtant, Martí.
10: Té sentit.
11: Doncs sembla que tenim un biòleg a l'estudi, perquè aquesta és una resposta correcta.
6: Carai! Vaja, vaja. Haver-nos dit que eres biòleg. Escolta'm, Martí, estàs còmode?
10: Estic comodíssim.
6: T'he dit perquè estem a punt de travessar l'equador del concurs i arribats a aquest punt, que és quan començarà lo serio, quan comença ja les quantitats importants de diners, oferim al concursant treure's les sabates si és que vol estar més còmode, més fresc. Però, és a dir, o te les treus ara o ja no te les deixem treure fins al final del concurs. No sé si vols...
10: Pensava que no m'ho diries mai. Estava esperant aquest moment.
6: Te les treus o no te les treus?
10: Sí, sí.
6: Te les treus?
10: Les tinc fora, ja.
6: Vinga, i... Hòstia, quina peste, tu. Bueno, no, ara hem de petxugar. Hem de petxugar.
11: Com has vingut a l'Hospitalet caminant, tio?
10: Caminant sota el sol.
8: Sí, sí. Me les trec jo, també, eh?
6: No, tu no, Armínia, per favor. Que tens els peus que semblen un vivero de músculos.
8: Estic inflat.
6: Seguim.
16: Quarta pregunta.
6: Molt bé, Martí, doncs ara sense sabates i encigalat i pitinflat, com ja se't veu que estàs, vale? Has d'afrontar aquesta quarta pregunta, que, com sempre, és de la categoria poètica. Si ets un oient del programa mínimament fidel, ja saps de què va. Jo faig tres poemes, deixo l'última paraula a l'aire, i el concursant ha d'acabar el poema fent que rimi i que tingui sentit. Avui he dedicat els poemes, que tu hauràs de completar, aquesta petita concessió que ens fa el capitalisme a la gent treballadora anomenada vacances. Som-hi? Som-hi. No s'havia posat mai la cançó de Vacaciones en el mar quan el tema són les vacances, i per això ho fem avui. Love, exciting in love. Va, som-hi amb els poemes? El primer poema l'he fet jo, perquè els segons i el tercers no els he fet jo, d'acord?
10: D'acord.
6: Diu així el primer poema, diu... Hi ha qui es gasta tots els sous en viatges a destins nous, i jo, que de viatjar ja en tinc prous en tocar-me els...
10: ous.
6: L'has entès o no?
10: L'he entès.
6: És la idea de no cal anar lluny a vegades, no?
10: No... Sinó...
6: Molt bé, crec que el següent poema el llegirà el Sergi.
17: Hola, el Sergi.
6: T'has preparat, Sergi?
17: I he escrit un poema, vale? I ara el llegim. Soc el Sergi i soc... Espera.
6: Va, Sergi, per favor.
17: Soc el Sergi i soc asmàtic. I soc molt fan del tomàtic. I per vacances. Soc fanàtic... d'anar a algun parc...
10: aquàtic.
8: Molt bé. Bueno, jo he escrit un poema, també.
6: Tu també, Armínia?
8: De les meves vacances, sí. A veure.
6: Ai, la tia.
8: I el poema diu així. Farem 10 dies a Ripoll. L'Antonio i jo hi anem sols. Estarem lluny del soroll i a prop de la Sílvia.
10: Oriols.
6: Carai!
8: Molt bé.
6: I què faràs quan la vegis a la Sílvia Oriols, Armínia?
8: Bueno, ja ho veurem, anirem a
6: fer un cafetó.
8: Bueno, ja. Si vol.
6: Molt bé, molt bé. Sí.
11: Doncs, escolta'm, Martí, has encertat 4 preguntes de les 4 que t'hem fet. Això vol dir que tens 80 euros i hem arribat a la 5ª pregunta, on tens la possibilitat de sumar-ne 20 més amb una pregunta d'anglès. Com vas d'anglès?
10: Molt bé.
11: Tens el First Certificate i aquestes coses,
10: el tinc.
11: I el de després...
10: No, només tinc
11: el diu, només.
6: Doncs llavors no vas molt bé, Martí. Vas riolint-hi.
11: Més o menys el First el té tothom.
10: El té tothom, ja.
11: Sí. Doncs va, som-hi. Últimament està molt de moda recuperar les figures fantàstiques de la mitologia catalana, perquè quan una nació està en decadència només li queda refugiar-se en el passat i la gastronomia.
6: Hòstia, que dur.
11: Sí, però no ens interpreteu malament. A nosaltres ens encanta que de cop i volta s'hagin posat de moda figures mig oblidades com les dones d'aigua, els mineirons o la molsosa. Però per no quedar-nos en la nostàlgia acrítica del passat i acabar posant-li armacent de la nostra filla i votar Aliança Catalana, nosaltres som partidaris d'actualitzar totes aquestes criatures del folklore català. I això és el que farem en aquesta secció que inaugurem avui i que fa pinta que també acabarem avui. El bestiari actualitzat.
9: Uau, que xulo!
11: Primera criatura. Comencem amb la criptofada de les dents. Ara direu, segur que és com la fada de les dents, però se t'endú la dent que t'ha caigut i et deixa una criptomoneda a canvi.
9: Això t'anava a dir mateix.
11: No, doncs no. La criptofada de les dents se t'endú la dent i et roba els diners que tens a la guardiola.
9: Però...
11: perquè això és el que són les criptomonedes, una estafa. De fet, s'han conegut casos de criptofades de les dents que no s'esperen a que els nens i nenes els caiguin les dents, sinó que els arrenquen les dents amb unes tenalles mentre dormen.
9: Quina por fa la criptofada?
11: La criptofada de les dents. Va, una altra criatura. Una altra criatura del bestiari actualitzat. Els minaibros. Coneixeu fins ara els minairons?
9: Els minairons, sí.
11: Sí, els fullets que surten d'una canya que trobes al bosc i et demanen que els encomanis tasques i si et quedes sense tasques per encomanar-los et maten. No rigueu, que no és un acudit. Ho diu a folklore, això. Doncs els minaibros són uns fullets amb uns bíceps com caps de bebè. Són els cosins bros dels minairons i et diuen... què farem? On entrenarem?
9: Vale.
11: I tu els has de dir quin exercici fan. Un press banca, uns burpees, uns push-ups, uns gangbangs, que no és ben bé un exercici, però que també cansa molt.
9: Sí que cansa un gangbang, sí.
11: Un cop han fet l'exercici, els minaibros tornen a preguntar-te quin és el següent. I si et quedes sense exercicis, et maten d'un cop de puny al cor.
9: Collons, Joan.
11: Els minairons normals solen sortir d'una canya del bosc que et trobes mentre vas d'excursió, però els minaibros surten dels batuts de proteïna. Al bestiari actualitzat també tenim una altra criatura terrible, és l'home del tote bag. Sabeu l'home del sac? Que si es troba un nen sol, el posa dins d'un sac i el mata...
9: Sí, doncs... a mi m'amenaçaven molt.
11: Sí, sí, l'home del sac de tota la vida. Doncs l'home de la tote bag, l'únic que fa als nens que van sols és donar-los una tote bag. Aquelles bosses de tela típiques dels festivals de música que suposadament són reciclables, però que a la segona rentada ja estan més gastades que el teu amor pels fills al seu primer dia de vacances. I per acabar el bestiari actualitzat tenim la sirena.
9: Què és una sirena? Sirena amb D.
11: Sirena, sirena, sí. Que és com una sirena, però quan t'apropes a ella no et mata a l'instant, sinó al cap d'un temps perquè t'hi... Pregunta, pregunta. Com creus que t'infecta una sirena, Martí? Et dono opcions, et dono opcions.
10: Vinga, va.
11: Amb una malaltia contagiosa consistent en una addicció als productes congelats de la sirena?
9: Podria ser, podria ser.
11: T'incapacita per dir bé la lletra R i en lloc seu dius la lletra D, en lloc de cara dura dius cara duda. I clar, fa tanta vergonya que t'acabes matant.
9: Cara duda.
11: Et torna hipersensible a les sirenes d'ambulància, com els gossos? O el Sergi?
13: Sí.
11: No t'infecta res, et dic ara l'opció D, no t'infecta res. I hem dit al principi que totes aquestes criatures no existeixen perquè ens les estem inventant per fer uns lols.
10: Hòstia, tu. Jo diria...
11: O sigui, repassem les possibilitats.
10: Repassem, sí, sí.
11: Et converteix en al·lèrgic als productes de la sirena. T'incapacita per dir bé la R i dius una D en el seu lloc. Cada duda.
13: Cada...
10: podria ser.
11: Ets un cada duda.
13: Cada duda.
11: Et torna hipersensible a les sirenes de les ambulàncies. O no t'infecta res de res, perquè tot això ens ho estem inventant. És fantasia.
10: Sí, jo diria que és fantasia. Vaig amb la lletra D.
11: Marquem la D.
10: Marco la D, sí, sí.
9: Sembla segur, tio, eh?
11: Sí, sí, la D està marcada. Sí?
10: Sí, sí, sí.
11: Doncs aquesta és una resposta...
6: Bravo! Aviam si seràs un cada duda, Martí!
9: Bé, Martí, ha arribat el moment de la veritat.
11: Ha arribat el moment de la veritat.
9: Ha arribat el moment de la veritat. Tu has entrat aquí sense cap euro. Sense cap euro. Has encertat 5 preguntes a 20 euros cada una, tens 100 euros acumulats. I ara toca saber si ets prou valent com per... jugar-t'ho tot a la pregunta del doble o res. Has de triar entre morir de com era? Morir
11: d'empeus
9: o viure de genolls. Sí. Perquè és l'hora dels valents, Martí.
10: Sí, sí, viure de genolls, suposo, no?
9: Vols viure de genolls?
10: No entès el símil.
6: Vaja.
11: Molt bé. L'últim dia el concursant diu, escolta, dóna'm els 100 euros i jo me'n torno a l'Hospitalet.
6: Són moltes les persones que, com tu, triem viure de genolls, Martí. Tu jugues tota la pregunta del doble o res.
10: Me la jugo.
6: Vinga, som-hi.
18: Doble o res.
11: Doble o res.
6: Molt bé, doncs, atenció, Martí, perquè ara el que hauràs de fer és afrontar un test de preguntes que són dilemes morals i les has de respondre molt ràpid.
10: Molt ràpid.
6: Perquè no intervengui el raciocini en cap moment. Ha de ser directament el teu inconscient responent les preguntes, d'acord? El Joan anirà a apuntar les respostes i n'extraurà un resultat psicotècnic que i al final amb això decidirem si t'endús els 200 euros o no, d'acord?
10: Som-hi.
6: Vinga, som-hi.
10: Va.
6: Martí, la primera en la frente, que diuen a Espanya. Fer l'amor amb un gos i que no ho sàpiga ningú, o no fer l'amor amb un gos, però que tothom pensi que sí, que has fet l'amor amb un gos.
10: Tothom és tothom?
6: Absolutament tothom. Tot el món pensa tothom que has fet l'amor amb un gos. Sí, passes, però tu no l'has fet.
11: Passes pel carrer i... Oh,
10: aquí ve el follagossos, diria.
6: Mira, sí, follagossos, hòstia, sí. Follagossos de l'Hospitalet.
10: Sí. No, em follo el gos.
6: Et folles el gos?
10: Sí, sí.
6: Ets el primer, la primera persona honesta que ha passat per aquest programa. La segona, bueno, sí, sí. Em diuen, des de control. A veure, Martí...
11: És una cosa que no has fet mai fins ara.
10: No.
6: Martí, tens pare?
11: Per aclarir, perquè
10: tinc pare,
11: es contesta molt segur.
6: És una pregunta que he de fer abans de fer aquesta pregunta.
11: Sí, sí.
6: Perquè un dia em va sortir malament. Martí, és una situació fotuda, aquesta. Què prefereixes? Enviar-li per error una fotografia del teu penis en erecció al teu pare, per error, eh?
10: Per error,
6: o que el teu pare, per error, t'enviï una fotografia del seu penis, per error, a tu, erecte.
10: Erecte.
6: Sí. Quin d'aquests errors prefereixes
11: que enviaria la resposta si no estigués erecte?
10: Bé, igual sí.
6: Sí.
10: Els dos són erectes.
6: Sí, els dos són erectes.
10: Vale, el rebre-la.
6: Tu prefereixes... Has vist, ja havies, rebre, eh? Això és perquè ja has vist prèviament alguna vegada.
19: De momento
6: això
19: és se folla un perro...
6: Això ja és el de teva, la forma part del teu...
10: Sí. És el resum.
19: Madre mía.
6: Tu què dius, Rubiales?
19: No, que digo que de momento se folla un perro i quiere ver la polla de su padre.
6: Sí, estem parlant d'una persona segurament molt malalta, però no, nosaltres no som psiquiatres. Sí. Martí, quedar-te atrapat en una gàbia amb un lleó o amb el cantant de búhos?
10: El lleó.
6: Tota la vida obligat a caminar ballant o tota la vida obligat a parlar cantant?
10: Caminar ballant.
6: T'agrada ballar? No fas gens de pinta.
10: Bueno, depèn.
6: Martí, tens parella?
10: No tinc parella.
6: Imagina't que la teva parella és una persona del gènere de persones que tenen vagina, d'acord?
10: Vale.
6: Tu estàs fent l'amor amb la teva parella.
10: Molt bé.
6: Què prefereixes, equivocar-te en el moment de l'orgasme, del màxim clímax i dir el nom de la teva ex, o equivocar-te en el moment de màxim clímax i dir el nom de la seva mare?
10: Home, la ex, no? Igual és més salvable, no?
6: Estàs fora, eh? Si dius això, estàs fora, però has sigut honest. Has sigut
10: honest.
6: Però
10: la mare què?
11: Però és més desconcertant.
6: Va.
10: Bueno, un lapsus.
11: Es quedaria lapsus. Així pensant... Hòstia...
10: Clar. Martí... Però, bueno, Martí. Estic segur, l'ex.
11: L'ex.
6: Sí. Està a una presó catalana o en llibertat al Sudan?
10: Presó catalana.
6: Lluitar contra un cangur vell amb artrosi o contra la Juliana Canet?
10: La Juliana Canet.
6: Lluitar contra 10 Ricard Ostrells o contra 10 Jordi Basté?
10: Basté.
6: Tu creus que guanyaries abans el 10
10: sí,
6: Jordi Basté?
10: Sí, tinc més possibilitats.
6: Molt alt el Jordi Basté, eh?
10: Bueno, més gran també, no?
6: I l'última, lluitar contra 10 soldats israelians armats fins les dents o contra 1.000 Pilar Raholes?
10: Les Pilar
6: Molt
10: Raholes.
6: Molt enfadades.
10: Enfadadíssimes.
6: Tu creus que pots guanyar 1.000 Pilar Raholes enfadades?
10: I 2.000 també.
20: No pot guanyar-li ningú.
21: És un xolo.
6: Ha sonat la sirena i això vol dir que el Jovany ha de decidir si ets bona persona o no per marxar d'aquí amb 200 euros.
11: Molt bona persona. Com a mínim és honest, perquè ha reconegut que faria l'amor amb un gos per estalviar-se l'escarni públic, que la gent l'assenyalés pel carrer.
6: No ha semblat ni que li fes cap mena de res.
11: Al final és un tio pràctic.
6: Ves que no ho hagi fet.
11: Imagina't
6: ja.
11: Haver de viure tota la vida la gent pensant que tu un dia...
6: Al final, un gos.
10: Un gos.
11: Després ha optat...
6: I a més, podries triar el gos, que això no t'ho hem dit.
10: Ah.
6: I pots triar un gos que t'agradi, que et sembli atractiu, no?
11: Podria ser una gossa, fins i tot.
6: O una gossa.
10: Sí.
11: Si t'és més passable.
10: Sí. Una perrita.
11: Després ha triat, en el cas de l'enviament de fotos del penis, l'error del pare.
6: Sí. Bé, no entrarem aquí. No som Sigmund Freud.
11: Sí. Ha optat pel lleó abans que el cantant de búhos. Jo crec que aquesta ha sigut l'opció més compartida al llarg del concurs.
6: Jo crec que mai ningú ha triat el cantant de búhos.
11: Ha dit que diria el nom de la seva ex abans que el de la seva, diguem-ne, sogra. això et sentencia.
0: Sí.
11: Això et sentencia.
6: Sí. Ja t'ho trobaràs.
11: I,
6: ja.
11: No sé, mil pilars raoles abans que els soldats israelians, jo crec que és intel·ligent, 10 basters abans que l'ostrell... Escolta'm, jo li donaria els 200 euros.
6: Sí?
11: Sí.
8: Són
11: doncs
8: diners.
11: Són teus!
6: Bueno, Armínia, vols felicitar el Martí?
8: Sí, això és diners de tothom, no?, que li donem.
6: De tots els catalans.
11: Sí, són diners públics.
6: Bueno, de tu no, que ja no cotitzes. No has cotitzat en ta vida, tu, ara, qui penso,
8: mira,
6: Armínia.
8: Escolta,
6: no has cotitzat mai.
11: No, però, escolta una cosa, Martí, vols fer una de les feines més importants que hem encarregat a un concurs en aquesta temporada?
0: Som-hi, va, sí, sí.
11: Acomiada al matí de Catalunya Ràdio fins la temporada que ve.
6: Oh, hòstia!
0: Doncs que vagi molt bé l'estiu, fins la temporada que ve.
6: Bravo! Oh! Bravo!
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
22: Bon dia, us informa Òscar Fernández. L'incendi que afecta des d'aquest matí la Bisbal d'Empordà ja ha cremat unes 20 hectàrees. Les tasques d'extinció se centren a evitar que el foc entri al massís de les Gavarres, cap on la forta tramuntana que bufa la zona està empenyent les flames. Última hora, Clara Jordà, bon dia.
23: Hola, bon dia. Una tramuntana que està condicionant les tasques d'extinció perquè s'estan generant molts focus secundaris en aquest incendi que els bombers miren de controlar amb una cinquantena d'efectius. El que més preocupa ara mateix és el flanc esquerra d'aquest incendi. S'amplia també la zona de confinament, com confirmava ara fa uns minuts als micròfons de 3CAT Info Imma Soler, subdirectora general de Coordinació d'Emergències.
24: Aquesta zona del municipi de la Bisbal d'Empordà i també de Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, aquest espai del sud d'aquests dos municipis en els que cal aquest confinament, que ara s'ha enviat en aquests moments per demanar a la població doncs, que es mantinguin en lloc segur, a dintre d'edificis, i que en aquests moments doncs, no circulin per tot aquest espai.
23: La columna de fum que està generant aquest incendi ja és molt considerable i es veu des de molts punts de la comarca del Baix Empordà. A Platja d'Aro, per exemple, s'ha activat la prealerta perquè el vent està empenyent el foc cap a Calonja, que limita amb el nord del municipi a la Bisbal d'Empordà. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat el pavelló com a mesura preventiva per si cal desallotjar algú. Clara Jordà, Catalunya Ràdio, Girona.
22: Més notícies amb Joan Bota.
25: L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona carrega contra l'alcalde Jaume Collboni després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys en un parc al barri de la Sagrera. Sentiu Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del PP.
26: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
27: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
28: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
29: Si Núria Parlon i Albert Batlle no dimiteixen, que Salori i Jaume Clovené els cessin de manera immediata.
25: Recordem que l'alcalde ha demanat més policies i més penes per combatre la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: El greu accident d'autocar que va passar dimecres a Lleida també té una derivada laboral, perquè bona part dels passatgers eren persones que es dirigien al Baix Segre a treballar la campanya de la fruita. Ara, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social posen en marxa un canal de WhatsApp per tal d'assessorar les víctimes sobre els seus drets com a treballadors. Lleida, Estela Bussoms.
30: Bon dia. Recordem que en el sinistre hi va haver 44 ferits, dels quals 9 continuen hospitalitzats. El canal de WhatsApp s'ha començat a difondre per xarxes i a través de víctimes que tenen contacte amb l'associació Aficu de Guineans de Lleida. Des de les entitats insisteixen que un accident en el desplaçament cap al lloc de treball és a tots els efectes legals un accident laboral in itinere. Segons Llibert Reixac, de Fruit amb Justícia Social, en un col·lectiu vulnerable com són els treballadors temporers, en episodis similars han constatat, per exemple, casos d'impagaments de salari o pressions perquè agafin baixes voluntàries o altes prematures. Per això, ara s'han volgut anticipar.
31: I, per tant, amb un accident com el que hi ha hagut, el que volem és donar la màxima cobertura perquè això es pugui comptabilitzar bé.
30: Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
25: La Interpol busca una dona ucraïnesa com a principal sospitosa de l'explosió que dilluns al vespre va ferir un oligarca ucraïnès i dos familiars seus al Principat de Mònaco. La dona, d'uns 30 anys i disfressada d'home, va activar l'artefacte amb un comandament a distància, segons ha informat la Fiscalia. La dona va arribar a Mònaco amb un cotxe amb matrícula alemanya i té residència en aquest país. Se l'acusa d'intent d'assassinat, entre altres càrrecs. Tot i que la recerca se centra en ella, les autoritats creuen que no va actuar en solitari. Malgrat no estar confirmada oficialment la identitat de les víctimes, tothom dona per fet que es tracta de Vadim Ermolev, la seva parella i el seu fill. Fins fa 3 anys, el govern de Kiev va imposar sancions a aquest empresari per la seva activitat comercial a Crimea.
22: El projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte Fetalife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Barcelona, Mònica Mas.
1: Bon dia. Segons els responsables del projecte, mantenir en vida una ovella prematura dins d'una incubadora líquida amb el cordó umbilical connectat a un dispositiu que l'alimenta amb nutrients i oxigen era, fa 5 anys, ciència-ficció. El doctor Eduard Gratacós, director de BCN Natal de Sant Joan de Déu, diu que ara això ja és possible i explica la dificultat de desenvolupar-ho.
2: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Tenem de crear tota una capa de tecnologia extraordinària perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
1: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
22: Esports amb Marta García.
3: Avui se sabran els últims classificats per als vuitens de final del Mundial. A partir de les 8, Austràlia-Egipte. Ja de mitjanit, la vigent campiona, l'Argentina, s'enfronta a Cap Verd. I la pròxima matinada, l'últim partit és el Colòmbia-Ghana. La selecció espanyola jugarà contra Portugal el pròxim dilluns a les 9. Això després de guanyar a Àustria per 3-0 amb Lamine Yamal com a millor jugador del partit. L'equip que entrena el balaguerí Robert Martínez va superar Croàcia per 2-1. I també en les últimes hores, Suïssa ha superat Algèria 2-0. La nova samarreta de l'Espanyol per a esta pròxima temporada recupera les franges blanc i blaves més estretes de fa 2 campanyes i presenta la gran novetat dels pantalons negres. A més, la samarreta també lluís ixe color en les mànigues. El Girona jugarà un amistós de pretemporada contra el Nàstic de Tarragona el dissabte 8 d'agost al nou estadi Costa Daurada de Tarragona. En futbol sala, el Barça amplia el contracte del pivot argentí Lucas Granda, però el cedeix la pròxima temporada al Catgas Energia de Santa Coloma, qui també deixa l'equip blaugrana després de 2 campanyes és el pivot brasiler Fis. En el torneig de Wimbledon, partits de tercera ronda. Entre d'altres, juguen els números 1 mundials, l'italià Jannik Sinner i la bielorussa Arina Sabalenka, a més també de Novak Djokovic. I este migdia, primers entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, on el jove de 19 anys, Kimi Antonelli, amb Mercedes, defensa el lideratge del Mundial.
20: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates. I ara què en faig de tot això? De La gran família, d'Antònia Carré Pons. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Molt bon dia, Elisenda Carot.
0: Estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Avui estic eufòrica, estic contenta per tothom que ens acompanya en aquest estudi.
2: Hi ha molta gent aquí avui, eh? És increïble. Mira, estava llegint un missatge de la Maria, que ens ha escrit avui. Ahir recorda que parlàvem de les rutes i els secrets de Catalunya. I diu, un lloc ben xulo, però en cotxe, és el monestir de Sant Quirze de Colera, del segle
0: XI.
2: Però el concepte que més m'agrada del missatge és el que ve ara mateix. Hi ha un restaurant inesperat.
0: Inesperat.
2: I el lloc és ben bonic. Està molt bé que hi hagi un restaurant inesperat, que no sabem si és que apareix, potser.
0: Però és molt subjectiu, això d'inesperat. Perquè, clar, potser hi ha algú que s'espera restaurants a tot arreu. No és inesperat per aquesta persona, saps?
2: També es pot fer a peu, però ara fa massa calor, també ens diu la Maria.
0: I he anat, aquella muntanya. Ara, recomanable, si pugeu, convindrà amb mi aquesta oient o aquesta oient, a un cotxe una miqueta preparat, que no sigui molt baixet, que si no et deixes als baixos, nano, com si hagués caigut una pedregada des de sota.
2: Doncs la Maria, que sàpiga que també té disponible el mapa de totes les rutes que vam fer en el programa d'ahir.
0: Però heu de formar part del Club de la Solució. Si voleu formar part del Club de la Solució i rebre tota aquesta informació en exclusiva, ja ho sabeu, al 677-38-77-19 ens dieu, vull formar part del club. Nosaltres us retornem un enllaç, us doneu d'alta d'aquest club i allà rebreu vídeos en exclusiva. Un vídeo que hem fet avui. Un vídeo que hem fet avui.
2: Déu meu.
0: Com se'n diu? Les entranyes de la ràdio.
2: Sí, a més és a temps real, eh? Sí, tot el que veuran ha passat a temps real. No hi havia res preparat.
0: Va, avui, últim dia de la primera temporada de la Solució. Insisteixo, ens tornarem a sentir el 31 d'agost en directe des de l'estudi de Catalunya Ràdio. Abans, però, avui última solució de la temporada. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viana Gasa i la Livia Discipio. Com que és divendres, últim dia de temporada, tenim un trident de solucions i solucionets. Un fort aplaudiment per la Marta Pontnou, la Núria Casas i en David Balaguer. Molt bon dia!
3: Bon dia!
0: Com esteu?
3: Jo una mica trista.
0: Per què?
3: I en Malcolm arriba tard.
0: En Malcolm ja ens ho va dir, que està anant a París.
3: Ah.
0: Mira, espera, que el tenim connectat. Malcolm Otero, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Ole, està a París? Què t'ens agrada?
3: Està al lavabo del
0: joc. No, va dir, al lavabo del Jean-Paul Gaultier.
4: Un apartament molt gran i que té una mica d'eco.
0: Sí, home. A veure, un apartament molt gran. Tanca't al lavabo, nen, que sonarà més bé que no això.
2: Està en una catedral, està.
0: Encuentro-se en la tercera fase, una miqueta.
3: Què has fet a París?
0: Que se'n va amb els nens a París?
4: Però... Sí, no, perquè com que arribava el Tour de França a Barcelona i estava insuportable, doncs jo he marxat a París.
0: Ha marxat a París, és que, de veritat.
5: Té una onada de calor, a París.
6: No, ho acabo de mirar, perquè tenia ganes de criticar, jo també. No, 25 graus.
3: I posen allò de paper d'alumini a fora de les finestres. T'has portat un rotllo d'alumini per embolicar-te, perquè tu amb el calor
4: que ets... Avui no fa molta calor. Diuen que dilluns serà el pitjor dia, que farà 31 graus. Però avui fa 24-25, encara s'hi pot estar.
0: Bueno, cuida't, tu. Jo crec que està al lavabo de casa seva, a mi no m'enganya.
5: Sí, t'ha enganyat.
0: Intenteu millorar el so del Malcolm i de seguida el recuperem. Avui, programa 209, darrer dia de la primera temporada de la nova solució. I avui, el tema és molt senzill. La solució sou vosaltres. Els qui sou a la taula i els qui ens escolteu des de casa. Avui hem decidit que sigueu vosaltres, els oients del programa, els qui trobeu i porteu la solució. La premissa és molt fàcil. Quina solució voleu compartir amb nosaltres? Allò de dir, uah, és que tinc la solució definitiva a aquest problema que m'he trobat recurrentment a la vida. El món es divideix entre persones que busquen solucions i d'altres que posen problemes. Qui no té un familiar d'aquests? Que, per favor, has de procurar no tenir-lo dins de casa. Mireu, alguns exemples de solucions. Per exemple, algú que digui, he estat una setmana ensopida i la solució ha estat anar a caminar cada tarda. M'ha funcionat. Doncs vinga, ens tenim una solució. Una altra, jo què sé, a l'època de lactància, doncs a mi em va solucionar l'agenda Lactab, amb l'Alba Padró al capdavant. O, jo què sé, quan vaig deixar de fumar, la meva solució no va ser deixar-ho de cop, sinó que va ser anar fumant cada vegada menys cigarretes de mica en mica i no de cop i volta. Quina és la vostra solució? Avui la solució sou vosaltres. Vam fer una crida, recordareu, ara fa uns dies, perquè ens enviéssiu la vostra solució, i el cas és que la Sílvia, una de les nostres oients, ha volgut compartir amb nosaltres la seva solució.
7: Em dic Sílvia i tinc 57 anys. No sé si tinc la solució, així en general i en majúscules, però en tinc una que m'ha ajudat més que cap altra cosa a la vida. Els llibres. Llegir. Mm. És el millor remei que conec contra els problemes i la tristesa, perquè se t'endú els pensaments lluny del cap i fa que el temps s'aturi per transportar-te a una altra vida. Home. Quan tanques el llibre, les coses dolentes segueixen allà. Però la treva que t'ha donat és un forat en l'espai-temps del món real en què han desaparegut.
0: Molt
7: I saps que el llibre serà allà, esperant, per quan ho necessitis. Oh. I que quan te l'acabis, n'hi haurà una pila fent cua. L'únic perill que hi ha és que t'acabis evadint per damunt de les teves possibilitats.
0: Mira, per al·lusions, Malcolm Otero, estaràs d'acordíssim, no, amb la Sílvia?
1: Mira, estic tan d'acord que jo la solució que havia preparat és, si aquest any has d'agafar Rodalies, has d'agafar un avió, segurament hauràs d'esperar molt i t'avorriràs i et quedaràs sense bateria i no sabràs què fer. Sempre, sempre has de portar un llibre. Si portes un llibre, l'hagis començat o no, ja saps que tens unes hores que no t'avorriràs, perquè entraràs en aquell llibre i el temps passa diferent. Jo avui he agafat un avió molt d'hora, a les 5 del matí, érem a les 4 a l'aeroport, i entre les 4 i les 5 han passat 3 minuts perquè estava dins un llibre.
0: Un aplaudiment pel Malcolm. Estic molt d'acord amb el Malcolm i amb la Sílvia, perquè de vegades no us ha passat que l'avió porta delay i tu estàs al penúltim capítol del llibre i dius, calla, calla, que porti una miqueta més de delay perquè me'l vull acabar, no?
5: No, no, és que quan aconsegueixes enxampar un llibre que t'interessa, no hi ha sensació superior, segurament, o poques n'hi ha de superiors, que no te'l vols acabar.
0: Què anava a dir? N'hi ha una de trista, també.
5: Quan estàs arribant a les últimes 50 pàgines, dius, no, que no s'acabi, perquè després no saps si el següent t'agradarà tant.
0: I no t'ha passat de racionar les últimes pàgines? De dir, uf, avui no me les acabo perquè m'entristiré molt que em quedo sense aquest univers,
5: no? Ho intento, però això és difícil. Racionar sempre m'ha costat molt.
3: Això també passa amb les sèries.
0: Ah, exacte.
3: Sí. Que dius, no vull llegir. Sempre hi ha aquestes sèries que adapten aquestes novel·les i vinga. I també te'l reacciones, eh?
0: Malcolm, recomana'ns, al final del programa ens recomanaràs un parell de llibres d'estiu, eh?
1: Vale, perfecte.
3: Et però l'estil de cadascú, no? Que pensi una mica que tu vas estar a París. No. Que estar a París no val dir... No. Que faci un per cada un.
0: Va, si voleu fer com la Sílvia i proposar una solució, és el vostre dia. Línies obertes a les habituals.
2: Com sempre, truqueu-nos al 93207474, al telèfon del directe, o ens escriu un missatge de WhatsApp. No truqueu, perquè a vegades estem intentant guardar el número, la solució amb Elisenda Carot, i se'ns escapa una trucada. Això passa moltes vegades en aquest programa, en aquests 209 programes. Diré que cada dia, en algun moment del programa, algú ha trucat, i segurament ho ha fet perquè estava intentant guardar el 677-387-19. Quina solució voleu compartir amb nosaltres? Per cert, l'Anna ens felicita perquè acabem un divendres i comencem un dilluns.
0: Epa,
2: que això
0: que
2: és
0: bonic.
2: De persones d'ordre, i així ho hauríem de fer també les escoles, que tot fos...

0: cada dia del programa del dia següent, i no sé, no em recordo quin tema era, però ho vaig dir, mira, ho vaig escoltar. I, doncs pues mira,
1: I des
0: a l'hora de dinar, pues, en comptes d'estar amb el mòbil mirant TikTok, doncs...
2: Ara!
3: Bravo.
4: És la millor prova que ens podria
3: fer mai. Hi ha
5: futur. Una solució,
3: Bravo. Sí.
5: Bravo, Pau.
1: Perquè quina edat tens, Pau?
0: 19.
1: 19 anys,
4: nena. 19 anys. Alfa, quasi.
3: Bravo.
1: Epa, ojo.
2: Ara es diu així?
1: Mira, l'eslògan serà, en lloc d'estar dinant amb TikTok i això, estem dinant amb la solució. Un aplaudiment per aquest eslògan, per favor.
4: Així de curt.
3: Així de curt,
1: M'encanta, m'encanta.
4: S'han acabat els ulls ensangonats.
1: Clar, i a més, avui, Pau, a tres col·labos. Normalment en tinc un cada dia, però avui coincideix amb en David Balaguer, amb la Núria Casas i amb la Marta Pont.
0: Sí, ara els poso cara.
1: No els havies posat cara, eh? A la Marta sí, eh?
4: Ah, claro.
1: Clar, la Marta l'ha vist per TikTok. I la Núria i el David no els havies vist.
0: No.
4: Feu vos tiktokers.
1: Meravellós, en Pau. De seguida li demanarem quina és la seva solució, perquè l'hem seleccionat perquè la seva solució em va semblar superinteressant a un problema molt macro, eh? A un problema molt macro, faig una mica d'espoiler, a un problema d'empatia. I ell té la solució, això, i és guapíssim. O sigui, quan ho sentiu direu, ostres, empatia. És veritat. Pau, tu a què et dediques?
0: Bueno, jo estudio.
1: Estudies, clar.
0: I també treballo a un hotel.
1: D'acord. Deixem-ho aquí, perquè si
4: és
1: no ens farà
4: sí,
1: spoiler.
4: Sí. Que després ens carreguem les generacions joves i aquest noi fa de tot.
1: Exacte, no és un nini, és un sí-sí, és just el contrari. De seguida sabrem quina és la seva solució. Avui també forma part de la solució. Un fort aplaudiment per l'Anna Latorre. Hola, Anna. Com estàs?
6: Superbé, molt feliços aquí.
1: L'Anna és molt fort, perquè l'Anna, molt interessada en venir a la solució, va demanar fins i tot, nosaltres li vam fer una carta per la feina, per dir, deixeu-li festa a aquesta mossa, perquè és molt fan de la solució i ha de formar part de l'última solució de la primera temporada. Anna, tu què et dediques?
6: Jo era professora de secundària, ara mateix no m'hi dedico, faig tasques administratives i estudio comunicació.
1: Comunicació.
4: Oh, molt bé.
1: L'Anna té 33 anys, també és oient de la solució. Com ens vas descobrir tu, Anna?
6: Diria que era la primera setmana de programa.
1: Uau!
6: No sabria dir si el primer dia, però us vaig enganxar i no ho sé, m'hi vaig enganxar.
1: Uau, que fort, eh? Clar, el primer dia de dir, qui són aquesta penya? Què estan fent? I agafen una mica el tonto.
6: I penso que m'hauré saltat menys dels dits d'una mà. Em refereixo menys programes que els que puc comptar amb una mà.
1: Que fort. Uau, un aplaudiment, per favor, per l'Anna.
6: Això fa
2: il·lusió. Oiem premi. Els premis a la fidelitat com quan els socis d'un equip de futbol hi van sempre, a tots els partits.
1: Et donen premis?
2: Et donen algun premi o et donen alguna...
7: O per anys, no? Aquelles insígnies d'anys també.
1: Hem de fer el pin de la solució, donar-li a l'Anna i en Pau.
7: Sí,
1: el pin de la solució, al lloc dels 50 anys de soci del Barça.
2: És que diu que se n'ha perdut menys dels dits d'una mà, eh?
1: Perdó, se n'ha perdut menys que jo. No, és broma.
2: O potser sí, eh?
1: No, jo he faltat un dia... Dos dies.
2: Sí. Dos dies. Mira, doncs esteu quasi.
1: Els autònoms no ens posem malalts. Va, de seguida sabrem també quina solució ha trobat l'Anna, però abans us ho vam explicar dimarts, eh? Un dels nostres solucionadors habituals és en Malcom Otero, ens ha donat la seva solució, però David, Marta, Núria, sou més de solucions o de problemes?
4: Solucions.
8: Sempre.
1: Núria, solucions?
8: Sí, jo també. Jo sempre vaig directe a la solució. Em queixo molt. Però solució.
2: Jo de problemes, però... Però també t'he de dir que des que vinc a aquest programa he canviat molt.
1: Sí,
2: I ho saps, Elisenda, tu.
4: A veure, no em vull posar a Paulo Coelho, però si un problema no té solució, per què t'has de capficar?
1: Home, nena, perquè això és la vida.
4: No, però hi ha coses que no les solucionaràs. Doncs ja està, les accepto i via alternativa.
2: No, jo he canviat molt venint a aquest programa, i no és conya. Sembla que et faci la pilota, tu i el Fran, però és veritat. I avui porto també un missatge que vull adreçar-li a dues persones en concret, que no sé si ens estaran escoltant, però dues persones que a mi en aquest programa m'han ajudat molt personalment.
1: Epa.
2: Però això ho farem després.
1: Ho farem després.
2: M'ho reservo. Sí. Dues persones molt importants per aquest programa.
1: Estem fent un hype increïble.
2: Molt important.
1: Val, 677-3877-19. Ens heu de dir si heu trobat alguna solució a algun problema concret, o sigui, us voleu acomiadar perquè passem un bon estiu, també estem oberts a rebre les vostres abraçades.
7: Bueno, d'entrada dir que hi ha oients que volen venir també a l'estudi. Mira, ho diu el Jordi, que viu a Londres.
4: Que vingui.
7: No, el Jordi viu a Londres.
4: Que entrin.
1: A veure, no, potser no arribes, abans de les dues,
7: Jordi. D'entrada, el que diu el Jordi és que està intentant convèncer una noia escocesa perquè s'afegeixi al canal de la solució. Que això és una fantasia, també.
1: Arribes traduint amb el Google Translate.
7: Clar. I després hi ha una oient que es diu Eva, que diu, jo no tinc cap solució, però...
1: Tinc molts problemes.
7: No, no, però per això m'encanta escoltar-vos.
1: Oh.
7: I que tingueu bones vacances.
1: Ai, bones vacances, sí. Eva, de veritat. Va, 93-201-7474. Comencem mentre amb la Núria. Núria, tu quina solució vols compartir amb l'audiència?
4: Doncs mira, jo una que he après sobretot amb els meus fills, i

0: És, sobretot amb el gran, de quan s'enfada no cal posar-se a la seva alçada i sobretot no cal amenaçar. Mm-hmm. És a dir, doncs escolta, si no et portes bé, marxem. No, perquè què passa? Que jo d'aquest lloc no marxaré. Perdré una credibilitat brutal, no servirà de res i tot es posarà més tens. Per tant, quan em diu alguna cosa, no faig una amenaça, responc o directament el que jo penso ho faig. Però amenaçar, mai.
1: I lo de Sheila no et funciona?
0: No ho sé, això que és el Sheila.
1: No ho vist? Hi ha uns vídeos? Pues, canalla petita, quan fan la marranada aquella que es foten a fer la marranada, de cop crida Sheila, Sheila... I no sé per què és una paraula màgica i els nens es queden com parats.
0: Sheila és una paraula màgica?
2: Sheila és una paraula màgica.
3: Però primer de tot,
0: és el nom d'una persona.
3: Quan dius la marranada aquella, què vols dir?
1: La marranada, allò que et foten aquella marranada que no saps què tenen, que estan enfadats i ploren.
3: Ah, quan estan enrabiatats.
1: Ah, no de marrano de coxino.
3: Ah, sí, que
1: segueixen
3: amb una pasta.
0: No, és molt més efectiva, Marta, clar.
1: Quan fan...
3: Quan agafen un berrinxe, en català...
1: Correcte, berrinxe.
2: En plor rabequeria.
3: Exacte, rabequeria.
1: Correcte,
4: mira, això ho va fer un dia mon pare, perquè ho va veure a Instagram.
1: No, prova amb el
4: Guillem. Un moment. Val.
1: Però,
4: d'acord, però a mi no em sembla gaire edificant...
3: El teu pare va cridar Sheila?
4: Cridar un nom random a un nen que amb prou feines es caga a sobre.
1: I què va fer? Però què va fer?
4: El primer cop va funcionar i la zona va dir Sheila.
1: Sí, no, o sigui, no s'ha d'anar canviant el nom.
4: Però igualment és una mica estrany, no? Sheila? Sheila? Va pensar que som folls a casa, ja ho som prou, no? Vull dir...
1: També ara que hi penso, també el nom d'una dona per amenaçar també és una mica...
2: Ah,
0: Mira, però el tema és aquest, que la meva solució seria no amenaçar. De debò que no em trobareu en aquestes polítiques d'una mar de contes i vinga, la vida és bonica. Però és veritat que aquesta via a mi no m'ha funcionat i des de que m'han dit, Núria, allò que no compliràs, no ho amenacis, les coses han funcionat millor.
4: Doncs aquesta és la solució de la Núria a aquest problema. Podeu dir la vostra al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Per cert, que en algun moment haurem de fer una aturada, no sé si ho sabeu, incendi a la Bisbal d'Empordà. S'ha ampliat aquest confinament a masies i urbanitzacions i estem per les Gavarres. Protecció Civil ha enviat fins a 3 ordres de confinament que afecten diferents zones de la Bisbal d'Empordà, Cruïlles i Santa Cristina d'Aro. Nosaltres us mantindrem informats en tot moment. Cap a 2:15 està prevista una roda de premsa amb més informació. La podreu sentir aquí a Catalunya Ràdio, per tant, no desconnecteu de l'antena de Catalunya Ràdio perquè us mantindrem informats amb tot el desplegament dels serveis informatius d'aquesta casa que ens caracteritza per la precisió i el rigor. Escolteu-me una cosa, de seguida coneixerem la solució al problema que ens ha detectat un dels nostres oients, en Pau Fernández. Tira'm el problema, Pau. Quin creus que és el problema?
5: Doncs que la gent és massa poc empàtica amb la resta i que ens falta... Doncs això d'aquesta connexió amb els altres, encara que no els coneguem.
4: Tant d'acord. Això només cal que facis una volta amb cotxe per la ciutat de Barcelona i te n'adones d'això. La falta d'empatia, doncs en Pau ha trobat, la solucionem a la publicitat i de seguida ens ho explica.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
7: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
8: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
9: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
8: De veritat?
9: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
10: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
11: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
12: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
11: Per què?
13: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a rac.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
14: Sort del RAC.
13: RAC. I som per ajudar.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai el els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya de skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: Quatre minutets i seran dos quarts de dues del migdia. De seguida, insistim, us informarem sobre aquest incendi que crema sense control. Un incendi de vegetació declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Segons informen els bombers, el vent està provocant l'aparició de molts focus secundaris, fet que complica aquesta extinció. La principal preocupació, us ho deia abans de la publicitat, és la seva proximitat amb el massís de les Gavarres, una zona amb molta massa forestal, que l'alcalde de la localitat, Òscar Aparicio, ha qualificat de polvorí. De seguida connectarem amb aquesta roda de premsa de bombers i us informarem aquí a Catalunya Ràdio. Abans, però, el 677-38-77-19, què ens estan dient, Fran?
3: Doncs mira, la Rosa, el seu problema són les cabòries, ja sabeu que hi ha molta gent que sobrepensa i que té preocupacions, i el que ha trobat com a solució és cosir, planxar, tallar i visualitzar una peça de roba que es fa o vol fer. Llavors té allà al cap tot el procés i se li passen les cabòries. I l'Alba ens explica que per feina ha d'agafar l'AP7 gairebé cada dia i empassar-se tots els embussos. I la seva solució ha estat dividida en dues passes. Un, canviar-me una mica l'horari per intentar doncs, enganxar menys embussos. A vegades dius, no, si hem de treballar a les 8, doncs ho avanço una hora, potser, o parlo amb la feina i em canvien l'horari. Però sobretot la segona, que és la que l'ha ajudat més, a veure què en penseu, és endur-me un cafè i un entrepà per esmorzar durant l'embús. I sembla una rocada, però tu agafes tot amb més filosofia i quan estàs allà aturat...
14: Sempre ho hem dit.
4: M'agrada molt i, més, és molt útil, fixeu-vos, per l'eclipsi que ve aquest estiu, que ens ho va dir Joan Anton Català, va dir, alerta, prepareu entrepans també als cotxes, perquè hi haurà un embús de caldeu, de
0: calample,
4: que es quedarà la gent als cotxes, i per tant, aigua als cotxes, menjar als cotxes, perquè amb la calorada que fotrà només cal que ens quedem sense aigua.
14: I sempre ho hem dit, en aquest programa també, que un cafè i un entrepà és una combinació que en tot moment funciona.
0: Que sempre s'ha de tenir el cotxe.
14: Que sí que ho hem dit moltes vegades, Elisenda, això.
3: És així,
14: aquell entrepà, aquell cafè del matí en un bar. Oh, no hi ha millor cosa que aquesta.
4: Ai, senyor, escolteu, estem pendents d'aquesta compareixença de Ferran García, cap d'operacions de bombers de la regió de Girona, per parlar d'aquest incendi que afecta des d'aquest matí, us ho dèiem, a la Bisbal d'Empordà, que ja ha cremat unes 20 hectàrees. Les tasques d'extinció se centren en evitar que el foc entri al massís de les Gavarres, com us dèiem, cap a on la forta tramuntana que bufa a la zona està empenyent les flames. Per tant, no desconnecteu de l'antena de Catalunya Ràdio. Nosaltres, mentre, oferim la solució. Déu-n'hi-do, acabar temporada amb aquesta notícia tràgica.
0: És que, sí, a mi se'm trenca el cor, perquè, a més, allà també tinc família ara mateix que hi és i m'està passant unes fotografies i és esfereïdor. Les Gavarres com estan i de brutes, que fa molt de temps que haurien d'haver netejat aquest bosc, perquè hi ha una massa forestal, uns matolls, una herba seca que tot això no afavorirà aturar-ho.
4: Déu-n'hi-do fer una solució a aquest últim dia de temporada amb aquest incendi que crema a les Gavarres. A tot això, intentem posar aquest puntet de llum a la foscor. En Pau ens parlava i ens deia un dels grans problemes és aquesta falta d'empatia que tenim entre tots plegats. Tu has trobat la solució en aquesta falta d'empatia. Quina és, Pau Fernández, per favor?
5: Doncs jo crec que tothom hauria de passar per un treball que sigui d'atenció al client. Perquè així... Així podria saber com es porta tothom, tota la gent que passa per algun servei, perquè hi ha gent molt maca, però també hi ha gent que t'ho fa difícil.
4: És superinteressant. Posem-li un aplaudiment al Pau Fernández, si us plau, perquè quan ens ho va dir, és que té tota la raó del món.
14: Sí. Hi ha gent que posa les coses molt difícils a la resta dels mortals. I quan estàs treballant de cara al públic, encara ho veus més. Perquè cada dia t'enfrontes potser a 500, 1.000, 2.000 persones i veus això que comenta el Pau, clarament.
16: Jo potser afegiria també que tothom algun cop a la vida hagués tingut una feina d'aquestes dures. Per exemple, en el meu cas, jo amb 16 anys vaig fer la brema, que per mi és una de les coses més dures, entre la calor, el pes, l'esforç físic, les hores... Crec que tothom ha de passar perquè després qualsevol altra feina no et donarà dret a queixar-te perquè has fet una de les coses més dures per tot.
4: I sumo un altre tirabuixó. Tu deies feines de cara al públic. En David deia feines, ara que has dit que has afegit, tu has dit
14: feines dures.
4: Feines dures, de feines d'esforç, sí. I jo afegeixo algú que mani hauria d'haver fet en algun moment de la seva vida la feina de les persones a qui està manant. Mm. Crec que això és bàsic, és un tema d'estructura.
16: Sí, perquè a cada cap...
4: Perquè així també saps què pots exigir, no? Si estàs a dalt, saps què pots exigir perquè coneixes els tempos de la gent que tens per sota, no?
16: Sí,
4: per
16: totalment.
4: Sota no estic parlant d'estructura necessàriament piramidal, pot ser més horitzontal, però de vegades estàs demanant a algú que faci un impossible perquè no coneixes la dimensió d'aquella feina, no?
0: Sí. Jo sempre he dit que mai precisament treballaria de cara al públic. És a dir, nosaltres treballem de cara al públic, però no directament. I sempre ho he dit, és una cosa que, si us plau, no em doneu. Sigui de professora, sigui de dependenta d'una botiga, tu que estàs darrere... Perquè, digue'm la cosa més estrambòtica que t'has trobat mai. T'has trobat amb insults, directament?
5: No, però gent amb un caràcter...
0: I tu no tens el dret d'admissió d'enviar-lo a la santa merda? No?
5: A veure, m'agradaria molt. El que passa és que quan vaig començar m'ho prenia molt a pit, però ara jo crec que algun dia em foten una hòstia perquè ja no m'aguanto les cares de
4: mala llet. Però vigila amb això, també.
5: No, ja, però és que hi ha gent que ve amb unes actituds que no són admissibles. Sí, o exigències quan el problema potser no és meu, saps?
4: Mira, és que això és interessant. I tens alguna tècnica per combatre aquestes persones amb excés d'exigència o amb males formes?
5: És que improviso bastant. Però, no sé, ara si em vingués algú així, potser en comptes de rebatir-lo massa és com deixar-lo parlar i ja potser ja callarà.
4: Mira, a l'Helena Puigguitart alguna vegada n'hem parlat i ella parla de la regla dels... Crec que és l'Helena, Parla de la regla dels 40 segons. Què vol dir? Que quan algú et ve amb un problema, els primers 40 segons tu calla i escolta. Perquè així es buida, no? És com un... Com si diguessis un dipòsit de gasolina, es buida d'aquesta gasolina i aleshores a partir d'allà podeu començar a construir. I després hi ha la teoria de la pedra gris, que diuen, Que és tu fer-te un mantra, quan veus que la persona no està escoltant és... Agraeixo els seus comentaris, malauradament ara no podem fer res, i repetir-li, com la pedra, saps allò? Un mantra, fins que es cansi.
14: No, perquè molta gent justament el que busca és que tu repliquis de manera ferotge, que et posis nerviós, també. Mm. I, en canvi, si tu aconsegueixes que tot allò que et va dient reboti contra un mur, l'altre es queda desarmat, també. Això també ens ho ha explicat alguna vegada l'Helena Puigguitart. Sí, sí. Bé, són aquestes teories que tu comentes. El que també està passant molt ara, no sé si ho heu vist, és que la gent, com que els temps estan canviant per sort, també són altres. Per exemple, si tu vas a un bar i algú comença a fer allò típic de... que em posa molt nerviós.
4: Ui, el xistat és terrible.
17: No xuteu a la gent.
16: És fer el sifó, això.
14: Això és horrorós. Però ara, abans era una cosa que la gent feia i tu potser pensaves, hòstia, què està fotent aquest tio, però ningú deia res. I ara molta gent reacciona. Molta gent diu, ei, què estàs fent? Per què parles així? Per què tractes així aquesta persona?
16: Ei, nena, porta'm un cafè. No?
14: Aquesta
16: nena és una noia i té el nom.
4: Va, podeu dir la vostra. Passen 4 minutets de 2:15 del migdia. Som la solució. Avui la solució sou vosaltres. Us estem demanant que ens digueu quines petites solucions heu trobat a petits problemes. Poden ser xurradetes, Poden ser tonterietes. Jo he aconseguit portar la sal i l'oli amb el tàper del migdia sense que se'n vessi. Doncs, per favor, volem saber la solució. El 677-38-77-19 o el 93-201-7474. Què ens diuen, Fran?
3: La Mercè d'entrada diu que molt d'acord amb el Pau, té una coneguda austríaca que vivia a Barcelona i li va dir que el que més li sobtava de la ciutat de Comtal era la falta de sentit de viure en comunitat que tots plegats tenim aquí entre nosaltres. Diu, per cert, quina veu de ràdio que té el Pau.
4: Oi, Pau, per favor. Viure en comunitat, mira, des d'aquí llenço un missatge. Feu el favor d'aparcar bé al carrer.
3: Home, molt bé.
16: No ens n'havíem adonat que tota la setmana demanes el mateix.
4: Però és que em posa molt nerviosa. Què vol dir? Que tu al cap i al cul del carrer...
16: Saps per què ho fa?
4: Per favor, ajusta el cotxe a la vorera.
0: No us vull excusar, Elisenda, però és que ja s'ho he trobat malament.
4: Però que m'és igual.
0: Ja hi ha un listilla,
4: que m'és igual.
16: Jo crec que ho fa perquè si ha de sortir d'allà i li deixen massa enganxat...
4: Però a veure, Marta...
16: Llavors tingui ell espai per sortir.
4: Una cosa és deixar dos pams, però no deixar un metre i mig, per favor.
16: Podeu dir, deixo un metre i mig, així ningú m'aparca davant, o dos, així si algú se m'enganxa molt davant, jo puc sortir.
4: Per favor. Va, parlem amb el Lluís, el 93-201-7474. Alerta, perquè aquesta és grossa. Lluís, bon dia.
18: Hola, sóc jo, de la Vall-llòria.
4: Ets tu, com estàs?
3: Ja et dius, Lluís?
18: Bé,
4: Lluís, presenta'ns el problema i després ens dones la solució.
18: Mira, ara quan a mi em comentaves que a vegades val la pena haver fet feines dures com la brema, que tu recordaves, Doncs jo he fet moltes feines de pagès i de la cega i d'altres, no? Però la més dura ha sigut en el confinament, fer teletreball i que a més el teu cap siguin polítics.
4: Polítics, no? Xan.
18: Ara, davant d'aquesta situació i davant de la situació... I a més jo vivia sol, eh? Que et fes el treball a casa, sol, més a l'ordinador, que no tens nens ni res per poder contrarrestar, Déu-n'hi-do. I després, com a tècnic, amb la meva relació amb les entitats i de cara al públic, la millor solució és que apaguem a fer tècniques de respiració diafragmàtica.
4: Epa!
18: Amb un, dos temps, saber respirar, agafar aire, exhalar, no? I de forma diafragmàtica, i que al final, amb els quatre temps, arribes més amunt del pit.
4: Epa, un aplaudiment. Tècnica de respiració. No. Em sembla absolutament interessant, perquè no intentis canviar l'altre, no intentis canviar la teva relació amb polítics, amb qui siguin els teus responsables, respira i no reaccioni.
0: I beure aigua. I beure aigua, perquè diuen els psicòlegs que quan una persona està tensa, si l'altre es pren un glob d'aigua, relaxa la situació.
4: Ah, sí?
0: Dit per una psicòloga.
4: Epa, tots a beure aigua, tu. Sí. Després de pixar com un càntir. 93-201-7474 677-38-77-19. Lluís, gràcies per el teu consell. L'abracem molt fort.
18: Digues que no hi ha res com fer un taller que es diu Xau a l'ansietat.
4: Xau a l'ansietat, ens ho apuntem. Sí. Però és molt interessant. Això ho vam fer un dia amb el Dani de la Orden, que vam fer la respiració, allò de respirar en 7 temps, aguantar 4 i expulsar en 8. Potser són diferents i us ofegueu fent aquesta tècnica. No sé, sé que era un 4, un 7 i un 8. Ara no sé ben bé quina era. Lluís, gràcies per trucar. Bonic, una abraçada.
18: A vosaltres.
4: Adéu, guapo. Adéu.
3: El Dani de la Orden, que va venir aquí a presentar la Casa en Flames i tenia uns dies complicats. Per cert, ara que parlem de tractar amb els altres i de l'empatia, l'Adela té una solució, a veure si esteu d'acord. Per quan et creues amb algú i no et saluda periòdicament. Ui. És a dir, sabeu que a vegades
4: Pau i Anna, podeu dir la vostra en qualsevol moment, eh? Sou part de la solució ara, eh?
0: Gràcies.
4: Gràcies, tio.
3: Ens creuem amb algú i no ens saluda. I ens creuem periòdicament. Cada dia, potser, o cada setmana, etc. Solució! Saludar-lo cada dia. Cada vegada,
4: diu,
3: ja veieu, trigarà més o menys, però a la llarga, diu l'Adela, us acabarà saludant també.
4: Mira, posa-li un aplaudiment també a aquesta persona. Adela, estic molt d'acord. Jo sempre penso, quan algú es borde amb tu, tu ser amable, sempre penso, és que la bondat guanya.
0: Però el coneix o no, aquesta persona?
4: Sí, clar, els coneixes. Sí, clar, sí. I tu, jo penso sempre, somriu.
0: Però el coneixes de veure'l o de que en un passat amb la teva vida has tingut alguna cosa amb ell? Clar, és que això és diferent.
14: No, de veure'l, jo considero que deu ser veure'l un veí, per exemple, o algú del teu...
3: Exacte, o de la feina.
14: Algú de Catalunya Ràdio, per exemple, no? Que hi ha tanta gent, i hi ha gent que saluda i gent que no.
3: Correcte.
14: Llavors, si tu sempre saludes a tothom amb un somriure i amb afabilitat, al final
4: acabaré doblegant amb l'amor.
16: També poden arribar a pensar que ets una veda.
14: Amb la meva educació.
4: Els doblegarem l'amor.
16: Poden arribar a pensar que veia una tòtila. O sigui, la saludo, no la saludo, i ella cada setmana. Doncs jo no, si jo ho intento una vegada. Si no em saludes, doncs adiós.
4: Tu ets una menjatia.
16: Adiós.
4: Però al final, si un pensa que és una tòtila, doncs el problema és ell per pensar que una bona persona és una tòtila. Ja està. Anna.
19: M'agradaria afegir que, a part de la solució que he proposat, sobretot paciència i educació. Mm. Perquè, a part de ser amable, quan tu ets educat sempre, 100% que no
4: com es diria? No et dobleguen?
19: Sí, no et dobleguen, ells acaben
4: caient, eh? Mm. En Pau deia, tu ets de la corda de la Pont-Nou. Dos vegades i si no, xau, eh?
5: Igual com, no sé si ho heu fet altres, però si tu felicites algú i ells no et feliciten a tu, l'any següent...
0: A mi m'agrada molt celebrar els aniversaris, però sóc molt despistada. Si no felicito, ostres, després aquest risque mort, que se'n diu en castellà,
4: mira,
0: el trobo excessiu.
4: Un consell, quan us oblideu d'un aniversari, si us en recordeu 4-5 dies més tard, jo sempre faig... Felicitat més 4. I dic, hòstia, no t'ha felicitat ningú, el felicitats més 4, home, quin fallo.
14: Felicitats sempre tard.
4: Millor tard que no fer-ho.
14: I tant, això sí. Però jo ho he fet, això que diu el Pau, ho reconec. Saber que és l'aniversari d'algú, a qui felicito normalment, i com que no em va felicitar pel meu aniversari... No el felicito.
3: Oh, se la guarda.
4: Va, 20 minutets perquè siguin les dues del migdia, pendents d'aquesta roda de premsa de bombers per aquest incendi que afecta des d'aquest matí la Bisbal d'Empordà, que ha cremat aquestes 20 hectàrees. De moment estava prevista cap a 2:15 del migdia. No desconnecteu perquè estem nosaltres pendents i de seguida que comencin punxarem amb aquesta roda de premsa. Abans, però, a veure, anem a l'Anna Latorre, ja que s'ha tirat a la piscina. Anna, tu tens la solució efectiva per fer més dinàmics els dies d'estudi. Quina solució és aquesta, Anna?
19: Va molt bé a nivells universitaris, màster, batxillerat, potser, però has de ser una persona que abans s'hagi, per preparar els exàmens finals, abans s'hagi preparat bé els apunts, els resums. I farà més o menys un any vaig descobrir una aplicació de Google.
4: Epa,
19: que
4: apuntem.
19: Es diu Notebook LM.
3: Notebook no LM.
4: Notebook.
19: Sí.
0: Però aquesta no estava ja
4: LM.
0: Allò configurada a l'iPhone? Per
19: jo
0: defecte?
19: No la tenia.
0: Ah, jo, jo la tinc, no. Aquesta, sí.
19: Me'n va parlar una companya de la UOC, que és un estudio, i va superbé, perquè és una aplicació d'intel·ligència artificial generativa que et permet pujar els apunts que tu vulguis. De fet, pots penjar-li tants materials com tu desitgis, però si tens uns propis apunts, que és el que faig jo, m'ho llegeixo, m'ho resumeixo i m'ho passo en un Word. Aquest PDF, l'has de passar en PDF, això sí, el puges i aleshores a la IA li pots demanar que et faci diferents tipus de materials. Pots fer podcasts i són un home i una dona que tenen com una conversa sobre el tema que tu li has donat, però és que a més va més enllà i no només parla sobre el tema dels apunts que tu li has donat amb les paraules que tu tens, sinó que a més busca, per exemple, exemples del tema.
4: Perquè si ho entenguis encara més, doncs, clar.
19: Què vol dir mirar, que amb cultura de la imatge, per exemple, la UOC que estudiava últimament, doncs busca, jo què sé, doncs un quadre. Com mirar aquest quadre, com trobar la informació... Però no, aquest quadre potser no hi és dins dels teus apunts. Aquest exemple de material...
4: Sí, que t'afegeix coses per encara fixar més el coneixement, no?
19: Exacte.
4: Repetim el nom de l'aplicació, Notebook LM.
19: LM. Wow. També et pot fer resums de vídeo, que al final és... Sí, com en comptes dels apunts llegits, un vídeo que pots seguir i mirar.
1: Uau. Nena, això m'hauria tret tres carreres, jo. Jo que tinc TDAH, Q+, tot, amb això m'hagués enredat.
19: Et fa presentacions de diapositives, targetes didàctiques amb preguntes que tu pots pensar la resposta i després clicar-hi i veure la resposta del darrere. Test, que són petits exàmens, infografies o informes, que són resums de diferents tipus. Aleshores, tu pots crear el que tu necessitis. A mi em va molt bé els podcasts, perquè m'ho puc escoltar quan estic treballant, quan estic conduint, quan estic passejant. Va superbé per fixar coneixements.
4: Imagina't, un embús es converteix en hores d'estudi.
19: Sí. Buah. Sí.
4: Un aplaudiment fortíssim per l'Anna Latorre, que ens ha proposat aquesta solució que jo crec que pot canviar la vida de moltes persones que ens estiguin escoltant.
19: És gratuïta i només necessites un compte de Google.
4: Notebook LM. També, si ens ho requeriu per WhatsApp, no us preocupeu, que us posarem l'enllaç també a aquesta aplicació. Deixeu-me anar un moment al telèfon, que tenim la Montse, també tenim l'Helena allà esperant. S'ha fet una miqueta de tapa al 93-201-7474. Montse, bon dia.
20: Bon dia.
4: Com estàs, Montse?
20: Molt bé.
4: Escolta'm, des d'on truques, estimada?
20: Doncs truco des de Reus i molt contenta de parlar amb vosaltres.
0: Ai, un aplaudiment per la Montse!
3: Visca Reus!
4: Que ets oient habitual de la solució?
20: Sempre que puc.
4: Epa,
20: no, no és com aquella oient que ha dit que només 5 vegades no us ha escoltat, però jo penso que de cada setmana 4 dies us escolto.
0: Hosti, nena,
3: molt bé.
14: 90%. Bona. Tindràs el pin de la fidelitat.
4: Exacte. I escolta'm, com vas arribar a nosaltres, Montse?
20: Bueno, us explicaré una cosa que no sé si us agradarà gaire.
4: Posa cinto d'atenció, Albert.
3: No, que hi ha el directe aquí al carrer.
4: A veure, una cosa que no ens agradarà gaire. A veure, Montserrat, digues.
20: Doncs jo sóc oient de RAC1. Però hi ha una franja que no puc amb ella, que és la d'una a dues. I llavors automàticament canvio Catalunya Ràdio.
0: Això li està passant a molta gent. És que un moment, ara no sé si aplaudir perquè em sembla
1: que és crear odi.
20: I sou la meva solució, o sigui, jo us escolto cada dia, m'apunto coses, envio els links als meus fills de temes que penso que els hi poden interessar, i vull dir, m'agradeu moltíssim.
0: Oi, per favor, som la seva solució!
3: Bravo!
4: Montserrat, moltes gràcies, de veritat.
1: Jo li vaig donar una solució al revés. Digues que el que més t'agrada és lo d'aquí d'una a dues,
4: exacte,
1: i que després...
4: L'altre que ja està...
1: Per deixar com de fons...
0: Però per què hem de quedar bé? Aquesta és la veritat. I a més recollint el sentiment de molta població.
20: I que sou una porta, és a dir, a partir de que jo entro aquí d'una a dues, és veritat que moltes franges també vaig cap a... cap escoltar-la, no? Per exemple, a les tardes m'agrada molt també el Francesc Garriga. Vull dir que heu estat una finestra, una porta per entrar a Catalunya Ràdio.
16: Que ho senti el director.
4: Fem una cosa, Montse, espera't un segon, perquè està començant la roda de premsa de la que estava pendent. No em pengis aquesta roda de premsa que tenim en Fèlix Martín, a Cat Ràdio Girona, pendent d'aquesta roda de premsa amb bombers. Fèlix Martín, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Acaba de comprar davant dels mitjans Ferran Garcia, que és el cap d'operacions de la regió d'emergències dels bombers de Girona. L'escoltem en directe.
21: Amb tres unitats graf i tres dotacions més. L'objectiu és que només volem tenir un incendi gran i és aquest. Per tant, els altres dos hem de destinar el màxim de mitjans possibles per poder evitar tenir dos incendis grans, vale? I el de Vilabenut ens preocupa. A nivell d'aquest, actualment hi ha 64 dotacions treballant. Estem a punt de muntar aquí la Bisbal al CCB, pujant el nivell de comandament a Bravo 0, que en diguem nosaltres, 6,4, vale? I aquí ja preventivament hem confinat totes les cases i a la casa colònies de Pol del Gras, tot el que va en direcció ascendent a l'incendi, està tot evacuat, això, és confinat, i estem evacuant, preveiem que l'incendi pugi a Puig d'Arques en una horeta i mitja, vale, depèn una mica de les condicions, està fora control, fora capacitat d'extinció per nosaltres, i en el descendent cap a Santa Cristina estem evacuant, Mossos està evacuant l'organització Vallrepòs i totes les masies que hi ha per allà. I ens preocupa molt, quan aturi una mica la tramuntana a la tarda, l'entrada a la Marinada. Tot el que és el flanc dret de l'incendi, des d'aquí de la cua fins a on t'hagi arribat, pot ser que ens giri cap a Cruïlles i tot això, i llavors aquí estarem molt amatents en aquesta obertura. Per tant, ara, aviam si m'aixequem Vilabenut i Bescanó i ens venim tots aquí a fer feina. Està a les gavarres, absolutament. I llavors ara estan a l'ascendent, i en l'ascendent està alineat, o sigui, el vent l'està ajudant, diguéssim, està exposat a calor i temperatura. Tenim totes les condicionants perquè els incendis entrin fora capacitat d'extinció. Això no vol dir que no fem. O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta. Simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa. És impossible. O sigui, ara mateix el foc caminarà molta estona i nosaltres l'hem d'escanyar i guanyar tot el flanc dret que puguem, que és l'objectiu d'ara.
22: Quan deia que estàvem...
21: El nivell màxim és el jefe gran, que és el subdirector general operatiu, però és el nivell...
4: Doncs ja ho veieu, aquest objectiu dels bombers de cara d'avui, escanyar i fer-lo més prim, aquest incendi que crema des d'aquest matí a la Bisbal d'Empordà, que ja ha cremat unes 20 hectàrees. Aquestes tasques d'extinció sembla que no seran possibles. Ara per ara, extingir-lo, ens deia en Ferran Garcia, cap d'operacions dels bombers de la regió de Girona, que està fora de capacitat d'extinció. Tot i això, l'objectiu és escanyar-lo i fer-lo prim perquè quan arribi l'ocasió es pugui extingir. Fèlix Martín, Cat Ràdio Girona, si vols afegir alguna cosa.
2: No, no, simplement explicar, quan ha començat la seva intervenció, explicava que no és l'únic incendi que a hores d'ara està actiu a les comarques de Girona. N'hi ha un parell més, sobretot alerta per un a la comarca del Pla de l'Estany, un altre foc forestal entre Cornellà del Terri i Vilademuls. Per tant, hi ha feina per estona, no només en aquests dos, i sobretot en aquest, que afecta aquesta zona del Baix Empordà, amb la possibilitat, a més, que s'escampi des d'aquí de la Bisbal en direcció cap a la costa, i per això també comencen a desallotjar o a confinar també persones a l'exterior, a les urbanitzacions que hi ha a l'entorn de la zona de Santa Cristina d'Aro.
4: Doncs Fèlix Martín, Cat Ràdio Girona, manté-nos informats i informades. I gràcies per aquesta connexió. Una abraçada. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
4: 11 minutets perquè siguin les dues del migdia. Nosaltres farem una pausa per la publicitat. No us preocupeu, al Catalunya Migdia seguiran de ben a prop aquests incendis, aquests dos incendis, de fet, aquest de la Bisbal, que és el gros, que estàvem sentint ara la compareixença d'en Fèlix Martín, perdoneu, d'en Ferran Garcia, cap d'operacions de bombers de la regió de Girona, i també aquest altre, el Pla de l'Estany. Tot al Catalunya Migdia i també el 3CAT Info. Nosaltres fem una pausa, de minut i mig, i a la tornada seguim parlant amb la Montse. Montse, ets aquí encara, eh?
20: Sí, encara hi som, encara.
4: Treu-me els lliures, nena, que ara tornem. Fins ara.
23: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
24: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
7: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
9: ¡Hijo!
10: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
22: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
10: Sí.
22: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
7: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
25: És veritat que la cara estava rara.
7: Era Shakira o no era Shakira?
25: Jo estic segura que sí.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: 9 minutets i seran les 2 del migdia. Avui la nostra solució, la última d'aquesta primera temporada. Tornem el 31 d'agost en directe, dilluns 31 d'agost. La solució sou vosaltres. Entre d'altres, ens ha trucat la Montse. Montse, a veure, vinga, nena, què t'havies deixat per dir?
26: Doncs mira, m'havia deixat de dir que tu ets encantadora. O sigui, això de que diguis a tothom bonica, preciosa, tenim el dia. Ai. Vull dir, tens un tracte superamable amb totes les persones que truquem, no? Però després dels teus col·laboradors, que m'agraden molt, jo, el que ja coneixia, era el David Balaguer.
4: Ai, mira, el David. Oi, és que omple cors, el David.
14: Ai, Montse.
26: Però per què? Però per què?
4: Per què?
26: Perquè a casa meva som de l'Espanyol.
4: Visca els pericos! Bravo!
14: T'hi dedica la Núria.
26: Jo era el meu pare, ho són els meus germans, ho són els meus fills, ho són els meus nebots. Vull dir que també és difícil ser de l'Espanyol, eh? Vull dir que endavant.
4: Doncs Montse, escolta, t'agraeixo moltíssim que a la una del migdia et plantis davant de Catalunya Ràdio per sentir la solució. Sí. Jo t'engresco a que ho facis des de les 5 del matí amb els matiners i que acabis fins al tard amb tota la programació de Catalunya Ràdio. Nosaltres cada dia a la una t'estarem esperant. Una abraçada, bonica!
26: Moltíssimes gràcies!
4: Fins ara! Bonica la Montse, ara l'hem d'enganxar a la resta de la programació, eh?
3: Mira que el Francesc parla de les solucions que ha après, també, i ell va tenir relació amb una professió que ara mateix doncs, potser no està massa ben vista, com és la professió de polític. Diu, vaig aprendre, escolta, després de passar una etapa, 2007-2011, a l'Ajuntament de Pineda de Mar, és a dir, a la política municipal, i allà vaig aprendre a escoltar, però sobretot vaig aprendre a deixar parlar.
4: Mira, és una mica la línia del que deia en Pau, eh?
3: I l'Enric, la meva solució és escoltar-vos. Ho faig des del primer programa, també. No li hem demanat a veure quan se n'ha sentit en total, però bé, molta gent que ens escolta més treballa i molta gent que treballarà a l'estiu, com per exemple la Maria, que és infermera, i encara li queda un mes i mig per agafar vacances.
4: Una abraçada a les infermeres, que són unes jefes. Va, que queden, 7 minutets per posar punt i final a la solució d'avui i vull sentir quines són les solucions de Marta Pontnou i David Balaguer. A veure, Marta Pontnou, quina solució portes per compartir?
16: He trobat la solució a anar a les festes, als casaments, als casoris, a totes les mena de celebracions on s'ha d'anar mudat per anar-hi còmode de peus.
4: Mudat i còmode. Casaments, les BBBs, eh? En castellà, bodes, bautizos i comuniones. BBC, perdó.
16: Doncs la gran solució és anar-hi amb bambes.
4: Epa!
16: S'ha acabat, però tothom em diu, passen marques de sabates còmodes. No, aneu planes, aneu amb bambes. Hi ha mil i una bambes de mil i uns colors. I que compreu-les això com el vestit. Res de comprar un taló incòmode amb el vestit i després, quan passen 10 minuts de la cerimònia, posat qualsevol rampoina de sabata, de xancleta o d'allò i fer el pena, sinó sortir des de casa amb bambes i vestit.
4: Un aplaudiment per la Marta.
3: Bravo.
0: El tema és que a mi no em deixarien en moltes bodes, perquè si em posen que hi ha un codi...
4: T'afegeixo una cosa
16: quina?
4: I faig trampa. En lloc de posar-me talons, agafo plataforma. Que vesteix una mica, allò que cola una mica, l'Anna va fer que sí.
16: Però també preta.
4: No, n'hi ha de còmode, n'hi ha de còmode. Les que tinc jo no m'han fet llaga ni res. Vaig en plataforma i diu, ai, quins talons. I dic, sí, talons. I vaig plana, que de veritat, una taula de surf.
16: Sí, però també camines una miqueta drag queen, eh? Quan, segons quins...
4: Tocis el turmell.
16: Tocis el turmell. Fots de cap i de més amunt.
4: Va, David Balaguer, la teva solució. Hi ha quin problema, clar.
14: No, la meva solució és molt simple. Ara m'agafa un
4: pinyonet.
14: M'agafa un pinyonet que tenia aquí, que me'l reservava per quan s'acabés el programa, i ara me n'agafa tu.
16: Partir-se un pinyó és una expressió de...
4: Sí. Estem a partir d'un pinyó, tu i jo.
3: Sí, de pàdel.
14: Aquí
3: de
14: no és per fer-vos la pilota, però la meva solució va sobre la solució.
4: Ai, posa-li una música èpica.
14: És molt important
3: arribat un missatge de la Clara que diu: el David Balaguer és un puto crac.
14: Ai, estic molt d'acord.
4: Cinto èpica, que ja me'l veig veniquet.
16: Ja està enamorat.
14: No, simplement és... jo sóc una persona amb un desordre bastant colossal. Vaig arribar a aquest programa sent d'una manera. Ep. I crec que marxo d'aquest programa, que espero que em renovis de cara a la temporada vinent.
4: Renovat.
14: Però marxo d'aquest programa.
4: Renovats.
14: Marxo d'aquest programa sent millor. Sent millor, i us ho juro. I això sabeu per què és?
4: Per què?
14: Gràcies a dues persones que vull citar ara mateix.
4: Ai.
14: I que són indispensables per aquest programa. Una és... espero que ens estigui escoltant, va per tu. Helena Puigguitart.
4: Bravo!
14: Helena Puigguitart.
3: Bravo.
4: M'està enviant missatges, per tant entenc que estàs escoltant.
14: M'has ajudat molt i per tant dedueixo que també hauràs ajudat molt a la nostra audiència.
4: Mm-hmm.
14: I després una altra,
4: ja veig per on
14: una altra persona que és un tòtem d'aquest programa.
4: Fran Domènech i Elisenda Carot.
14: Som una persona.
4: Som el mateix.
14: Sabeu qui és?
4: Sí. Comença per ser.
14: Comença per ser.
3: I de cognom compost?
14: Correcte.
3: Molt bé.
14: Un aplaudiment, sisplau, per...
6: Cristina Sánchez Miret!
4: Ho hem fet una mica Jocs Olímpics, eh?
14: Sí, sí.
3: O teatre de final de...
14: de debò.
3: De primer de primària, però sí.
14: M'han convertit en una millor persona, no és conya.
3: Oh, que bé.
14: No és conya, he coincidit molt amb elles i realment, si les escoltes atentament, pots aplicar coses que després et fan ser millor. Per tant, això és la solució, Elisenda Carot.
4: Ha passat gent molt interessant, a part dels nostres col·laboradors, evidentment els col·laboradors especialistes, com són aquest cas, no? La Cristina Sánchez Miret, l'Helena Puigguitart, també el doctor Antoni Bolbena.
14: Sí, també.
4: Que ens va fer un especial, recordareu, sobre l'ansietat, que em va semblar extraordinari.
3: L'ansietat en positiu.
4: Hem tingut moltíssima gent molt interessant. Mira, l'altre dia vam estrenar la Sílvia Rosés, que ella és historiadora de la moda. Interessantíssim. L'Àngel Casals, que ell és també de la revista Sapiens i és historiador, profe de la UB, que ens expliquen coses ultrainteressants.
0: És que, Elisenda, la importància de no fer tertúlies carajilleres. És a dir, és el format extès, no? Vull dir, i que s'encomana a tot arreu, no només a Catalunya. Parlar amb gent que en sap.
16: De tot, o gent que en sap de tot, aquests que en saben de tot i opinen tota l'estona.
4: Estic molt d'acord. Jo, una de les obsessions de la solució, i ara ja sortirem de l'autobombo, era explicar coses. Jo sempre li dic al Fran, posem-hi substància, oi, Fran? Substància.
3: Sí, bueno, ja ho diu en castellà, però
4: ho deia en castellà.
3: Ella deia enjundia i jo deia substància.
4: Em va corregir, em va posar substància.
3: Que també és una evolució que hem fet en tot un any.
4: Exacte. La solució és la solució, de la mà d'en David Balaguer. Va, doncs i últims missatges, el 677-38-77-19.
3: A veure, l'Enric diu, s'acaba la solució i del superet...
4: S'acaba la solució aquesta temporada,
3: No n'heu ni parlat.
4: Del què?
3: Del sopar.
4: Que... Ai, és veritat.
14: Sopar. Quin sopar?
3: És que tenim moltes coses a fer amb els oients.
4: Ui, que ens hem oblidat del Malcolm, que està al lavabo. Encara Malcolm, ets aquí, no?
3: Ai, espera.
9: Jo sí, aquí al lavabo.
14: Oh! La
4: Malcolm, tens un minut i mig, vols dir alguna cosa?
0: I són més brusques llibres que ens ha de recomanar.
4: Els llibres, va, els llibres.
9: Vull recomanar llibres molt ràpids. A l'estiu és un moment per llegir clàssics. Jo faria Vida i destí, Vasily Grossman. Passa a Sibèria i el stalinisme. És un llibre que fa fred, perfecte per l'estiu. Per la Marta Pornou.
4: Ai.
9: La moda justa.
4: Oh.
9: Marta de Riezu. Un llibre molt bon, petit, 90 pàgines, perfecte per tu. I per la resta, per tothom, un llibre que es diu, en castellà en aquest cas, que es diu Los Fabuladores, d'un tio que es diu José Ignacio Carnero. Un llibre meravellós, el millor de l'any per mi.
4: Ai, un aplaudiment per a Malcolm Otero, que ha fet feina gratis,
3: Molt bé, bravo, Malcolm.
4: Malcolm Otero, que vagi molt bé a París, bonic. Ens tornem a sentir 31 d'agost. Una abraçada.
9: Abraçada,
4: t'estimo. Fins ara. Adéu, adéu, adéu. Igualment. David Balaguer, Marta Pontnou, Núria Casas, molt bon estiu. Descanseu, merescutíssim.
0: Moltes gràcies.
14: Moltes gràcies.
4: Ens sentim la temporada vinent, aquesta segona temporada de La Solució. Gràcies, bonics.
16: Que ens l'han renovat en directe.
3: Hi havia oients dient que ens denunciaven a l'OCU, si no renovàvem. Vull dir que, no.
4: I també agrair molt que hagin vingut fins aquí en Pau Fernández i l'Anna Latorre i per escoltar-nos cada dia. Gràcies, estimats.
0: A vosaltres.
4: Torneu quan vulgueu. També tota la gent que ens escolteu des de casa, que ens truqueu cada dia insistentment per participar, i també ho feu a través del grup de WhatsApp del nostre Club de la Solució. Fran Domènech, que ens sentim el setembre... No, a l'agost, 31 d'agost.
3: Que tinguis un molt bon estiu, descansa i recorda que la solució ets tu.
4: Ai, el 31, a la 1, la solució.
11: Ordres de confinament i enorme desplegament dels bombers per l'incendi a la Bisbal d'Empordà, que ja ha entrat al massís de les Gavarres. Bon dia, són les dues.
23: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: A aquesta hora crema sense control un foc que ha començat a 9:15 del matí a la Bisbal d'Empordà i que la tramuntana ha empès cap al massís de les Gavarres, on, aquesta és l'última hora, ja crema, Joan Gota.
5: El vent ha provocat molts focus secundaris i s'han enviat alertes als mòbils a les persones que són als municipis i zones més afectades perquè es confinin. És un radi que va creixent i ara mateix s'estan enviant noves alertes. El fum ja és visible des de bona part de l'Empordà i els bombers temen que es converteixi en el primer gran foc de l'estiu.
11: Anem cap allà, Fèlix Martín.
12: Bon dia. Sí, el Castamí ha passat. L'incendi en el seu flanc dret afecta el massís de les Gavarres, s'enfila cap al Puig d'Arques i des d'aquí la previsió és que continuï muntanya avall en direcció a la urbanització Vallrepòs. Això és a Santa Cristina d'Aro, també el Baix Empordà, una urbanització que ja estan desallotjant preventivament. El foc crema descontrolat i l'objectiu dels bombers per terra i aire és escanyar-ne el cap perquè no s'escampi encara més.
11: De seguida ampliarem la informació sobre aquest incendi. Podria ser el primer gran incendi de l'estiu. Això el dia en què ens hem llevat amb la notícia d'un nou mort a trets a Catalunya. La víctima és un noi de 15 anys, cosa que, pel director general de la policia, Josep Lluís Trapero, implica que s'ha creuat una línia vermella.
5: La investigació apunta a un possible enfrontament entre bandes llatines. Els Mossos insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc al país.
11: Barcelona, Cristian Roldán i Anna Escura.
13: Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes dels fets, però els testimonis vinculen l'assassinat del menor de tan sols 15 anys a quatre joves que van sortir corrents del lloc dels fets. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que arribaran fins al final per identificar els autors.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
17: Tot i l'aparent normalitat que es vivia aquest matí al parc de la Pegaso, el sentiment dels veïns és força generalitzat, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
18: I quan vaig sortir vaig veure que eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans, i bueno, amb por per la nit.
11: Totes les reaccions les tindrem en aquest Catalunya Migdia, el dia en què estem molt pendents també dels jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han comparegut com a testimonis per la investigació oberta contra el seu germà Jonathan Andic. Què ha transcendit de la seva declaració, Marta Vallès?
19: Hola, bon dia. Doncs fa un parell de minuts només que acaben de sortir de l'edifici judicial davant la jutgessa. Han mantingut el que ja havien dit davant dels Mossos d'Esquadra, la innocència del seu germà Jonathan, recordem, imputat per homicidi per la mort del seu pare. Neguen que estigui obsessionat pels diners i diuen que les disputes pare i fill eren puntuals.
11: I més coses. La Generalitat imposa les primeres multes per l'incompliment de la llei de l'habitatge.
5: Els sancionats amb 30.000 euros cadascun són tres grans tenidors. Darrere seu hi ha més de 650 expedients oberts. Entre les pràctiques il·legals més esteses hi ha saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre altres.
11: Això l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
5: On les polítiques d'habitatge han estat un dels eixos de la negociació. Avui la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio on ha descartat una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes.
27: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
11: Quan falten 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
28: Bon dia.
11: Amb el Mundial i amb Lamine Yamal, que recupera el seu millor nivell.
28: El blaugrana el van triar el millor del partit, que va classificar Espanya per als vuitens de final. També va passar a Portugal i ara s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final dilluns que ve. I avui sabrem les últimes seleccions que jugaran aquests vuitens. Entre els partits d'aquesta nit destaca l'Argentina Cap Verd. Ter Stegen està molt a prop de marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam i el Tour. Avui jornada de descans i preparació abans de començar la primera etapa demà a Barcelona.
11: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
29: Bon dia. Doncs aquesta hora aturades a la Ronda Litoral entre el Fòrum i Santa Coloma en sentit Trinitat per un accident que talla un carril. Ronda de Dalt, d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. També trànsit molt dens a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. I recordem que per incendi forestal ha estat tallada la G660 que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà i ara també la G513 per un altre incendi entre Cornellà de Terri i Viladamuls.
11: Doncs ja veieu que aquests incendis, dels quals estem molt pendents i que de seguida connectarem amb allà, doncs estan també afectant a la circulació. A veure el temps.
30: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Jofre Genué, bon dia.
31: Bon dia i bona hora.
11: Primer, deixa'm que et pregunti per aquesta tramuntana que està bufant a la zona d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. Ha de durar molta estona aquest vent fort que no ajuda gens a les feines dels bombers?
1: Doncs bé, haurem d'estar seguint el vent perquè, tot i que ha d'anar una mica de baixa, suficientment fort perquè molesti i compliqui una mica l'extinció de l'incendi. M'explico, és a dir, aquest vent respecte a fa dos dies ha anat de baixa, clarament. De fet, en aquestes zones no està superant els 40-60 km per hora, és una tramuntana moderada, però bé, portem doncs, un terreny que ja ve heredat de tres dies, aquest ambient ressecat. De fet, aquesta matinada ha sigut especialment càlida, mínimes de 26-27 graus, i tot això no ajuda, malgrat que el vent vagi doncs de baixa. De fet, el vent no acabarà de desaparèixer el cap de setmana, pot afluixar una mica, però aquesta circulació de nord amb baixes humitats han de mantenir-se, malgrat que afluixi una mica, les condicions seran adverses.
11: Doncs aquesta és la situació pel que fa al vent. A la resta del país, calor pel cap de setmana?
1: Calor pel cap de setmana, molt de sol, pocs núvols, fins i tot el mestral al sud del territori també va clarament de baixa i donant pas una mica a les brises, on les temperatures són elevades aquests darrers dies a Tarragona, 36 graus. Avui podria ser una mica més baixa per la presència doncs, d'aquest vent més afeblit al sud del país, i estarem pendents una mica del termòmetre al llarg del cap de setmana, perquè malgrat que avui fa calor intensa en molts indrets, de fet a Ponent es pot superar fàcilment els 35, és una calor típica de juliol, intensa, una mica per sobre potser del que seria habitual, però és que el termòmetre vol seguir i continuar pujant al llarg dels propers dies, i ja avancem. De fet, hi ha un preavís activat ja del Servei Meteorològic de Catalunya d'onada de calor, perquè tot això doncs, s'està cuinant, i diumenge podríem ja tenir alguna xifra pròxima als 40, a les zones més càlides del país, no pas a tot arreu, però sembla que la setmana que ve patirem la segona onada de calor del que portem d'estiu. Potser no és tan llarga i potser no és tan intensa, ho haurem d'anar seguint. I a més, potser només afecti zones de l'interior on tornarien els valors de 40 graus.
11: Gràcies, Jofre. Bon dia.
1: Bon dia.
30: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Les 2 i 7 minuts. Crema sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que afecta ja de ple el massís de les Gavarres. De moment hi ha una trentena d'hectàrees afectades, però la tramuntana que bufa en la zona complica les tasques d'extinció, com estàvem explicant, i ha obligat a evacuar una urbanització de Santa Cristina d'Aro i ampliar el confinament a 7 municipis de la zona, tot i que és una zona que està variant completament i, a més de manera molt reincident, quins són els municipis que queden doncs, confinats per l'abans de les flames i també del fum. El centre de comandament dels bombers d'aquest incendi s'ha instal·lat a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim el Josep Lluís Santiso i el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, l'última hora acabem de rebre un es alert amb aquesta ampliació de les zones de confinament, a més de la Bisbal d'Empordà i la que també hi havia el poble veí del costat, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Aquesta hora s'amplia també aquest confinament a Calonge i Sant Antoni, a Castell d'Aro i a Platja d'Aro, a Forallac, a Llagostera i a Santa Cristina d'Aro, tot el Baix Empordà. Fa uns minuts ha comparegut aquí, en aquesta zona de control dels bombers, Ferran García, que és el cap d'operacions a Girona, i la notícia, evidentment, com deies, no és bona. El foc crema al massís de les Gavarres, ha iniciat ja aquesta crema en aquestes muntanyes, muntanya amunt de les Gavarres, descontroladament cap al Puig d'Arques, i diu que no hi poden fer res. Intentaran aturar-lo, això sí, quan des del cim iniciï el descens. Calculen en unes dues hores, un descens que faria cap a Santa Cristina d'Aro, cap a l'urbanització Vallrepòs. Aquí estan desallotjant els veïns de les desenes de cases i aïllades que hi ha, un desallotjament preventiu perquè el fum és molt intens a aquesta hora, el foc avança per la forta tramuntana i tenim hores d'ara una temperatura que supera els 36 graus. Escoltem Ferran García, el cap d'operacions dels bombers de Girona.
7: Està a les Gavarres absolutament, i llavors ara estan a l'ascendent, i en l'ascendent està alineat, o sigui, el vent l'està ajudant, diguéssim, està exposat a calor i temperatura. Tenim totes les condicionants perquè els incendis entrin fora capacitat d'extinció.
2: Recordem que aquest incendi inicialment s'havia confinat una casa de colònies, la del Pou del Glaç. Això és a tocar del barri de Sant Pol de la Bisbal d'Empordà, amb 150 nois i noies. Això per un foc que ha començat a un quart de 10 del matí en aquesta zona, tocada la carretera GI 660 entre la Bisbal i Calonge, que evidentment està tallada en aquests moments. I val a dir que no és només l'únic incendi que afecta a aquesta hora les comarques de Girona, n'hi ha un parell més, ens han explicat els bombers. Preocupa sobretot un que hi ha a la comarca del Pla de l'Estany, no massa lluny d'aquí, amb un foc forestal que està situat entre Cornellà del Terri i Vilademuls.
11: Doncs ja veieu que hi ha simultaneïtat de focs ara mateix, però el que més amoïna és aquest de la Bisbal. Precisament podem saludar l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio. Alcalde, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
11: Primer de tot, com esteu? Com teniu el municipi de la Bisbal d'Empordà?
6: Bé, ara semblaria una mica egoista, però com a municipi ara estem molt més tranquils, perquè, com bé deia en Fèlix, a l'entrada s'ha originat aquí, hi havia un moment doncs, que ens afectava de ple en el municipi. Teníem el risc aquest evident que passés, no?, que anés cap a les Gavarres. En tot cas, els bombers han assegurat que no afectés a la zona habitada de Sant Pol, de la Casa Colònies aquesta que comentava, del Pou de Gràs. De moment hem tingut sort que s'ha pogut aturar i no ha passat per allà, no hi ha hagut afectació a les vivendes i a les masies que hi ha i en el nucli urbà de Sant Pol, però ha anat pujant muntanya amunt, Gavarres amunt, i bé, és una zona foscosa, boscosa, les Gavarres, que per tant, doncs això té molt de material per cremar i era el perill que hi havia i que, per desgràcia, doncs s'ha consumat. I com deia, doncs, com ha dit també el cap de bombers, doncs en aquest moment els bombers estan intentant doncs, ja no extingir, que no estan en aquests moments en capacitat d'extingir, però com a mínim intentar doncs, fer-ho cada vegada més estret per quan es donin les condicions poder encercar-lo i extingir-li.
11: Ara mateix, a la Bisbal d'Empordà no hi ha cap nucli confinat?
6: No, confinats estem tots perquè el vent va bufant, hi ha tramuntana però va canviant, per tant hi ha moments que el vent ve sobretot aquí al nucli de Sant Pol, també amb cases de la ciutat de la Bisbal, del nucli urbà, però en tot cas continuem amb el confinament perquè, a més, amb aquest vent que, com dic, va canviant i hi ha moments que ve també amb ràfegues fortes, doncs pot fer canviar la direcció del foc en qualsevol moment. Per tant, el confinament encara es manté.
11: I se sap on i com ha començat el foc o encara és d'hora?
6: Bé, ens han dit les primeres hipòtesis, però preferiria que això, en tot cas, ho fes l'organisme que li correspon doncs, determinar l'origen.
11: I fa alguna crida als seus veïns?
6: Nosaltres, des de primera hora, hem dit això, restringir tota la mobilitat, que tothom que no fos imprescindible es quedés a casa, bàsicament no pel perill de l'incendi en si, sinó per les conseqüències del fum que venia. Hem tancat la piscina municipal, que és la zona que està més propera, diguem-ho així, on a més ara estem com a centre de comandament, fins que no es traslladi en el pavelló Firal, que es farà d'aquí una estona, i a la població els hem comentat, o els hem demanat, que no facin mobilitat, a menys que no fos estrictament necessària, que hi hagués tranquil·litat, perquè és veritat que es veia des de tots els punts del municipi una, doncs, molt de fum, que semblava doncs, que s'acostava a la Bisbal, quan en veritat estava a l'altra direcció, i per tant hem demanat a tothom tranquil·litat, com dic, hem tancat la piscina i en funció de com vagin també els recursos d'aigua doncs haurem de fer alguna afectació en el servei d'aigua perquè en aquests moments és necessari que el màxim possible vagi a l'incendi.
11: Doncs és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, al municipi on ha començat l'incendi, tot i que ara les flames van més aviat cap al sud i cap a la costa. És l'Òscar Aparicio. Alcalde, gràcies i estarem pendents. Gràcies i bona tarda.
6: Moltes gràcies, bona tarda.
11: Diem que les flames marxen de la Bisbal d'Empordà, per entendre'ns, ho deia també l'alcalde, perquè van cap a altres municipis, per exemple, a Calonja i Sant Antoni. Tenim també en línia el seu alcalde, Jordi Soler. Alcalde, bona tarda.
8: Bona tarda.
11: Quina és la situació al seu municipi?
8: Bé, la situació és de molta preocupació, perquè si bé el dematí a primera hora semblava que el foc es venia directament cap a nosaltres, llavors sembla que tirava més cap a la zona de Romanyà, la zona de Puigdarques, Vallrepòs, però hi ha hagut un canvi de vent i sembla que torna a venir cap aquí. Per tant, hem rebut fa escassos minuts l'hora de confinament de tot el municipi, conjuntament amb 6 municipis més, i per tant estem preocupats i ara donant els avisos a la població per tal de que compleixin aquest confinament i que ningú s'exposi a més perill del que realment hi ha. I per tant aquesta és la situació actual aquí a casa nostra.
11: Pels que no coneguin el massís de les Gavarres, quin tipus de bosc estem parlant?
8: Bé, estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi que és planta invasiva doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
11: No està excessivament net, diu?
8: No està excessivament net perquè, bueno, aquí ja no volia entrar jo amb el tema de les ajudes als propietaris, però és que realment no és rentable per ningú, però bueno, això ja en parlarem un altre dia.
11: Exacte, parlem d'un altre dia. Quin missatge envia la seva població, la gent del seu municipi?
8: Bé, la gent de Calonge i Sant Antoni que estigui tranquil·la. Evidentment, les 50 dotacions de bombers, més els efectius hidràulics i aeris, estan fent una bona feina. De moment no es veuen els fruits, però evidentment ells són els professionals i saben encerclar el foc de manera que sigui efectiva, i per tant jo crec que el missatge ha de ser tranquil·litat. A partir d'aquí esperem que en les properes hores es pugui tenir un control molt més acurat d'aquest foc, i en fi, no, com altres focs que hem tingut aquí a la zona, que sempre han sigut perillosos, però que sempre han estat controlats per les professionals dels bombers.
11: Doncs és el Jordi Soler, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Molts ànims, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos i bona
8: Moltes
11: tarda.
8: Moltes gràcies.
11: Doncs aquesta és la situació en dos dels municipis més afectats per aquest incendi de la Bisbal, del qual, òbviament, estarem pendents en aquest Catalunya Migdia i, de fet, durant tota la tarda, perquè ja diuen els bombers que ara mateix no tenen capacitat d'extinció.

0: les ajuda per tal que puguin tornar a casa seva. Unitat mòbil al centre municipal Les Vols Rouge, a Canet de Rosselló. Josep Lluís Blázquez i Núria Peraire.
1: Bon dia. Des d'aquí al centre d'acollida porten els evacuats amb autocars cap als càmpings cremats perquè recuperin els seus objectes personals. En total han cremat uns 280 bungalows i molts altres evacuats han pogut tornar a casa amb els seus propis mitjans. Aquí també els ajuden si han perdut el passaport.
2: Hem pogut reservar un vol per tornar a casa aquesta nit, però hi ha moltes famílies que no han pogut i els seus bungalows estan del tot destruïts.
3: Vam agafar roba i la vam posar dins la maleta, els diners, i vam córrer cap a la platja.
4: Into the beach.
1: El foc també ha cremat la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans molt important per a l'economia de la zona i que ha salvat un dels edificis essencials. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
0: Seguirem pendents d'aquest incendi, especialment de la Bisbal d'Empordà. De fet, a la segona hora de Catalunya Migdia tornarem a fer referència i tornarem a connectar amb el centre de control per veure com evolucionen les tasques d'extinció. Ara, però, es passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Tenim altres notícies, per exemple, els Mossos d'Esquadra que investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, de Barcelona, ahir a la nit. Una de les principals hipòtesis és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat a la marihuana. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que el crim d'un menor, d'un tret, suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc. Trapero també ha demanat més consciència a la societat del perill d'expansió del narcotràfic. Anem a la comissaria de les Corts de Barcelona, José Antonio Muñoz i Cristian Roldán. Bon dia.
5: Bon dia, Òscar. Doncs sí, els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, a Sant Andreu, i els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona i després havien vist quatre individus que marxaven corrents. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor però sense èxit. Els Mossos van activar llavors un dispositiu de recerca dels possibles autors i una de les primeres hipòtesis amb les que treballen vincula els fets amb les bandes juvenils. Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra.
6: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
5: Els Mossos també reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana que la llei sigui més estricta pel que fa a les penes per tinença d'armes.
7: No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó. I això no està succeint.
5: Trapero també ha afegit que en els pròxims anys, amb les incorporacions d'un miler d'efectius previstos anualment, es reforçarà la presència policial al carrer per tal d'augmentar la percepció de seguretat i alhora recollir més informació a peu de carrer.
0: I en la vessant política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que està preocupat i emprenyat per l'onada d'homicidis amb armes de foc que hi ha a la ciutat. L'oposició l'acusa de no liderar la lluita contra la inseguretat a Barcelona, Jordi Corbalan.
8: Sí, l'alcalde demana més policia i penes més altes per combatre fenòmens delinqüencials a l'alça com la tinença d'armes de foc i el narcotràfic. Són declaracions a RAC1.
9: Estic preocupat i també una mica emprenyat, no? I una certa frustració perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: L'oposició culpa l'alcalde i el seu govern de la falta de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del PP.
10: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
11: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
12: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
13: I si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, que Salori i Jaume Cabané els cessin de manera immediata.
0: I els veïns del parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, on

0: Ni ahir hi va haver aquest assassinat, asseguren que des de fa mesos han notat un repunt de la delinqüència en aquella zona. Anem cap allà, Anna Escura.
1: Bon dia. Pels qui no sabien què ha passat aquesta nit, avui el parc de la Pegaso respirava total normalitat. Però escoltant els veïns, la conversa girava al voltant del mateix tema.
2: Justament acabava el partit i vaig sentir un petardo i quan vaig sortir doncs vaig veure que, no, que eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos al final. Sí. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans i bueno, amb por per la nit.
1: I com ell, la majoria de persones que passaven pel parc, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
3: Nosaltres ara aquests dies tenim problemes, ens estan marcant les portes amb silicona. Pona. Ha millorat molt el barri en quant a infraestructures, però l'ambient s'ha anat degradant.
4: Ha canviat molt. Jo sortia aquí al Parc de Pegaso quan era jove. Bé, ara no pots.
5: Yo siento que está cambiando últimamente mucho y hay un montón de noticias sobre violencia, sobre criminalismo. Yo me siento más insegura cada día, es verdad.
6: No, el barri és segur, però no... Hi ha certes parts, com aquestes d'aquí de les pistes, que se l'han apropiat un grup de gent. I per allà no hi pots passar. La resta del barri està bé.
1: Al matí, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han fet acte de presència al lloc dels fets.
0: En declaracions a 3Cat Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys.
7: Al principio no había uso apenas de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar al nostre país per tal de captar-los. D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic pren declaració a les dues filles de l'empresari. En una declaració anterior davant dels Mossos d'Esquadra van dir que el seu germà, Jonathan Andic, no està obsessionat pels diners. La vídua de l'empresari, que també ha declarat aquesta setmana, va revelar que el fundador de Mango volia canviar el seu testament. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
8: Bon dia. Doncs les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut davant la jutge la convicció que el seu germà, Jonathan, és innocent, negant, com diu la jutgessa, que tingui obsessió pels diners. I també han afegit que el seu pare i el seu germà tenien una bona relació, excepte moments puntuals. A més, han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que està calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que hauria de canviar el seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. A diferència, però, de la terapeuta que va pressionar l'empresari perquè donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha dit avui que no hi estava d'acord ni amb aquesta petició ni amb el mètode de treball. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare.
0: I ara una notícia que acabem de saber. L'agència tributària haurà una inspecció fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família. Així ho acaba de comunicar el jutge que investiga el cas José Luis Calama. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
9: Hola, bon dia. L'agència tributària ha informat el magistrat que inspecciona i analitza les declaracions de les rendes i el pagament d'impostos, com ara l'impost de societats, l'IVA i patrimoni, dels exercicis que van entre 2021 i 2025. Ho fa en el cas de Rodríguez Zapatero, de l'empresari Julio Martínez, de la dona de l'expresident Sonsoles Espinosa i de les seves dues filles. L'agència tributària posa el focus en diverses empreses, una d'elles la de les filles de Zapatero, What the Fuck, que facturava feines a l'empresa de Julio Martínez, amic de l'expresident espanyol. Fa aquest pas hores després que l'agència tributària via advocacia de l'Estat s'hagi personat a la causa contra Zapatero per si s'han vist afectades les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem més coses aquí al Catalunya Migdia.
10: Catalunya Migdia. Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: Sí.
10: I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
16: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
17: I no ens en volem perdre detall.
16: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona al Tot Gira.
18: Tot Gira en la seva màxima expressió.
16: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
19: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
16: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
19: Aixeca els dos braços.
16: Algú podrà amb Pogacar...
20: de l'histoire moderne.
21: Catalunya migdia.
0: D'aquí un minut seran dos quarts. Tres grans tenidors reben les primeres multes imposades per saltar-se la llei d'habitatge de Catalunya. Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació, Jordi Canal.
22: Sí, a més, entre les agències d'habitatge i de consum estan tramitant 654 expedients més per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre altres motius. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta va entrar en vigor a finals de febrer de l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit del pacte dels pressupostos amb els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
0: I l'endemà d'apuntalar la legislatura amb l'aprovació dels pressupostos, el govern de Salvador Illa descarta ara com ara una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, Albert Prat.
23: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha deixat clar que no es plantegen canvis a l'impost de la renda. Ara bé, el mateix programa, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat que se suma a la campanya de Junts i el PP perquè el govern afluixi la pressió fiscal. Si no, ha pronosticat un caos.
24: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
25: Si això no es fes així, podríem tindre problemes d'aldarulls als carrers per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans i de les famílies.
0: I ja que parlem del govern, treballa en una proposta per recuperar els peatges, que té en compte criteris com el tonatge i les emissions contaminants. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Salvador Illa, que potser va ser un error eliminar el pagament a l'AP7.
22: De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
26: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús doncs, de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
22: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de l'AP7 és molt intens i l'accidentalitat és molt elevada. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis d'encomanes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
0: A la política espanyola, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquiva el pacte dels populars amb Vox a Andalusia, on Moreno Bonilla ha comprat el concepte de prioritat nacional per seguir al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix a centrar el focus en la immigració. Denuncia que el govern espanyol vol alterar el cens en processos com la regularització extraordinària d'immigrants i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
27: Bon dia. Ni valoracions del pacte ni felicitació. Juanma Moreno, ahir ho va fer a les xarxes. Avui, Feijóo
2: s'ha centrat en la immigració, un tema que és clau en la lluita pel relat amb l'extrema dreta. El PP fa temps que interpreta que la regularització i també l'anomenada llei de nets, que dona nacionalitat als descendents dels exiliats a la dictadura, són eines per alterar el cens, fer enginyeria electoral, en paraules de Feijó, que avui ha fet un pas més i parla directament d'enginyeria social.
3: Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes, pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud.
2: Denuncia que no hi ha capacitat financera ni recursos. En el cas de la regularització, són persones que fa mesos o anys que ja viuen a l'Estat. Qui sí ha parlat de Vox és el senador Juan Milián. Naturalitza un futur pacte amb els d'Abascal perquè diu la seva única línia vermella és amb Bildu, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
2: Mentrestant, el PSOE ataca en Feijó perquè entenen ha donat la mà ja per sempre a l'extrema dreta. Rebeca Torró.
5: No existe un PP duro y un PP moderado. Nunca existió. Solo hay un Partido Popular y es idéntico a Vox. Los pactos entre PP y Vox no son una excepción, sinó la norma.
2: PP i Vox exigeixen eleccions, mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral.
0: A la informació internacional, tret de sortida a la celebració del 250è aniversari dels Estats Units amb un discurs aquesta nit de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore. El dia és gran, és demà, el 4 de juliol, però el president pot aprofitar l'ocasió per situar-se com un dels grans líders del país. En les hores prèvies ha lloat les seves idees i decisions, com la guerra de l'Iran, malgrat la impopularitat i divisió que ha generat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Bon dia. Avui Donald Trump tornarà a fer ús del flamant Air Force One, gentilesa de l'Aràbia Saudita, per a desplaçar-se fins al Mount Rushmore, la muntanya de Dakota del Sud, on hi ha esculpides les quatre cares dels presidents més emblemàtics de la història dels Estats Units: Washington, Jefferson, Lincoln i Roosevelt. Des d'allà farà un discurs en el marc del 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Tot fa pensar que és un nou intent de Trump per situar-se entre els grans presidents de la història dels Estats Units. Ja ho ha fet, per exemple, imprimint la seva cara al costat de la de George Washington al carnet anual dels Parcs Nacionals nord-americans. Les últimes hores, Trump ha fet un dels habituals autoelogis assegurant que la idea de dotar la indústria de la intel·ligència artificial nord-americana és exclusivament seva. Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
11: Els vaig deixar les seves pròpies plantes elèctriques. Les van construir al damunt, al costat, separades, i tenim electricitat pels descosits. Ara en tenim més que ningú. Si no se m'hagués ocorregut aquella idea, ara no estaríem en primera posició. We would
6: not be in first place. Donald Trump ha destacat que la guerra d'un dia a Venezuela ha estat un èxit econòmic rotund per a la indústria del petroli i ha equiparat els conflictes amb Venezuela i l'Iran.
11: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera, estem fent el mateix a l'Iran, és una situació molt més complexa. La nostra relació, per cert, amb Venezuela és magnífica. Els estan anant més bé que mai amb el petroli. Les grans companyies s'hi estan instal·lant.
6: El 47è president dels Estats Units es tornarà a deixar sentir demà amb un discurs, aquesta vegada ja des de Washington, abans de presidir el que ha definit com els focs d'artifici més potents de la història, coincidint amb l'aniversari dels 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units.
0: I encara en la informació internacional, ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. El balanç de la catàstrofe és a dia d'avui de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. El govern de Veneçuela defensa l'operatiu desplegat després del terratrèmol i nega cap negligència. Sobre el terreny, però, els equips de rescat i de voluntaris continuen buscant supervivents mentre milers de damnificats continuen pendents d'ajuda. Caracas, Joan Biosca.
17: Bon dia. El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
27: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
17: Novè dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
1: Todavía tengo esperanzas. Siempre lo último que se pierde la esperanza y lo que nos lleva adelante.
7: ¿Quién está dentro?
1: Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
8: Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos los saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
17: A la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
0: Tornem a Catalunya perquè el projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte Feta Life, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Mònica Mas, bon dia.
9: Bon dia.
0: En què consisteix aquesta incubadora líquida?
9: Doncs mira, és un prototip desenvolupat durant 5 anys. Consisteix en un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep oxigen i nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
10: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
9: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí a 2 o 3 anys.
10: Hem demostrat que podem mantenir un fetus no sol a fora de la mare, no sols que sobrevisqui unes hores, sinó que hem aconseguit que visqui 21 dies. Pensen que amb aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència són 2% menys de mortalitat, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
9: I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat amb total normalitat.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat per aquesta època. Les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes, Montse Poblet.
12: La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572. Han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12%. La major part d'assistències han estat per picades de Rhizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi, pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
13: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
12: Si malgrat la baixada de meduses a les platges us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada, si pot ser freda. Traieu els tentacles que tingueu a la pell i sobretot no us rasqueu. L'any passat, la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
0: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. Ara seria el moment de saludar els companys d'esports. Ho farem d'aquí uns minuts, perquè per culpa d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, del qual seguim pendents, anem una mica tard en l'informatiu. De seguida els esports, però abans una mica de publicitat i la cultura.
16: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments al litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gent.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
7: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda. Comencem la cultura amb un esdeveniment musical, perquè Madonna torna a les pistes de ball. Bring Your Love, un dels temes del nou àlbum de la reina del pop, Confessions 2, feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi, Montse Camps.
9: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola Leon, que és la seva filla, amb aquesta cançó de Test. I know they try to put us to the test.
0: We're not the same, but I'm treading on your footsteps. Doncs Madonna és una de les novetats, però n'hi ha d'altres, per exemple aquesta. Perquè també publica novetat Sienna Spiro.
9: Spiro és una de les revelacions vocals d'aquest any i publica Visitor. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: I encara una altra novetat. Nou disc de Deep Purple.
9: Avui treu Splat, un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond.
0: Doncs les novetats musicals, però també tenim novetats al cinema, perquè avui divendres hi ha estrenes.
14: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica.
0: I tornen a les sales de cinema els Minions, amb noves aventures. Els acompanya Robin Hood per explicar els seus últims dies i també arriba una producció filipina d'Albert Serra sobre l'explorador Magallanes. Marc Garriga.
15: L'inici de Minions and Monsters és absolutament delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen com busquen un dolent a qui servir. El que passa és que això ja ho havíem vist, la primera pel·lícula de la saga, que per tant comença a mostrar símptomes evidents d'esgotament. La part més divertida és quan els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood, però la resta és força previsible. Això sí, ells segueixen igual d'enèrgics i d'estralers que sempre, i en català. A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb un aire de llegenda excepcional. La joia de la setmana, però, és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'uns músics que no es posen d'acord sobre com enregistrar un concert únic amb quatre Stradivarius. És tendre i molt emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica banda sonora i al fet que els quatre protagonistes són músics en la vida real. Completen les novetats Normal, la nova pel·lícula d'acció extrema del carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, la contemplativa Magallanes, del filipí Lav Díaz, produïda per Albert Serra, el drama Nueve Lunas, sobre l'embaràs d'un home trans, i la nova cinta de les responsables de Chavales, que es diu Hermanos.
16: Catalunya migdia.
0: Continuem pendents d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, del qual hem començat aquesta Catalunya migdia informant-ne, i ho farem també a la segona hora. Per això, amb 5 minuts de retard, saludem la Laia Tudel. Bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Perquè la informació esportiva està marcada pel Mundial i el partit que ahir va fer Lamine Yamal.
18: Ja sabem que a Lamine li agraden les eliminatòries, també els partits importants, i ahir ho va demostrar.

0: Ahir Espanya, Portugal i Suïssa es van classificar per als vuitens de final del Mundial. En el cas de la selecció espanyola ho va fer amb una victòria còmoda, molt còmoda, contra Àustria, 3-0 van guanyar, i amb un excel·lent Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Triat el millor del partit, ara Lamine espera amb moltes ganes el partit de vuitens davant Portugal, Roger Bosa.
1: Sí, ahir una Espanya molt superior a Àustria i que Espanya va començar el seu particular mundial amb aquesta dosi de confiança, 3-0 contra el combinat austríac amb dos gols d'Oyarzabal, que en du 4, i un altre de Pedro Porro. Se l'esperava i ja és aquí, com deies, Lamine Yamal, que va ser titular, va ser substituït quan faltaven 5 minuts, el marcador ho permetia, va deixar arrencades, sotanes, regats, se'l va veure realment molt fresc, i tot i no marcar, i això que va tenir dues ocasions claríssimes, va ser escollit millor jugador del partit. El jugador del Barça confirma que ja està en plena forma.
2: Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
1: Es va fer viral la imatge del germà petit de Lamine Yamal ahir, celebrant molt efusivament el tercer gol d'Espanya, el 3-0, a la graderia, i de la felicitat del seu germà i també de la seva mare en va parlar des del partit Lamine Yamal.
2: No sé, me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
1: És una selecció espanyola absolutament liderada per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisa a versions de DAZN que el millor de Lamine en aquest Mundial encara està per arribar.
3: Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
0: Doncs Espanya classifica de pas vuitens a final i s'enfrontarà dilluns a la Portugal del català Robert Martínez, que ahir es va classificar després de guanyar Croàcia i novament arbusar, com ja hem vist en bastants partits d'aquestes eliminatòries a 700 en aquest Mundial, ho va aconseguir als últims minuts de partit.
1: Sí, va ser un altre partit boig. Portugal va dominar la primera part, no ho va fer a la segona. Croàcia, de fet, va fer el 0-1, gol de Perisic, i després Cristiano va empatar de penal, va ser l'1-1, i el 93, Gonzalo Ramos, el davanter del PSG, va fer de cap el gol de la victòria. El partit es posava emocionant quan Guardiol va fer el 2-2 al minut 113, el temps afegit, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc. Portugal a vuitens, això vol dir que es repetirà la final de l'última Nations League, la final de l'any passat, que es van endur els portuguesos a la tanda de penals, i mentrestant el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, imagina un partit del tot atractiu.
4: Va ser un jogo fantástico, fantástico, mas un jogo europeu dentro del Mundial. Dentro de la exigencia, de las condiciones del Mundial, un jogo europeu, mas dues equipes que queren a bola, que queren procurar baliza rápido y crear oportunidades, então acho que vai ser un grande jogo.
1: Aquest partit, com deies, dilluns que ve, a Dallas, ara cap a Texas, on es jugarà aquest Espanya-Portugal, partit de vuitens, un partit que tornarà a ser a les 9 de la nit.
0: I l'altre partit de 700 que ens falta per repassar de la jornada ahir, Arbusà, és el Suïssa-Algèria.
1: Aquí no hi ha hagut sorpresa ni emoció, ho ha tingut força fàcil Suïssa, que no ha patit per superar la selecció algeriana. Ha guanyat 2-0, gols de Mbolo i Ndoye, per aconseguir continuar endavant en aquest Mundial. Suïssa, que jugarà els vuitens contra el guanyador del Colòmbia-Ghana.
0: Seguim parlant del Mundial perquè amb Espanya, Portugal i Suïssa ja classificades, com ara ens explicava el Roger Bosà, avui sis seleccions més lluitaran per ser els vuitens de final. Entre tots els partits destaca el de la vigent campiona, l'Argentina, que s'enfronta a Cap Verd, a Eudald Serra.
5: Els argentins són clarament els favorits per passar aquesta ronda, però Cap Verd, en la seva primera participació en un Mundial, ha accedit als setzens de final com a segona de grup i sense perdre cap partit. Això sí, sense guanyar-ne cap tampoc, ja que va empatar els tres, entre els quals el que va disputar amb la selecció espanyola. És per això que el tècnic argentí Lionel Scaloni té clar que tenen tot el respecte del món cap a la selecció africana.
6: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
5: L'Argentina-Cap Verd començarà a la mitjanit i abans, a les 8 del vespre, s'haurà jugat l'Austràlia-Egipte, amb l'estrella dels egipcis Mohamed Salah, com a seriós dubte per uns problemes físics. Finalment, a 3:45 de la matinada, hora d'aquí, es tancaran els setzens de final amb l'última eliminatòria entre Colòmbia i Ghana.
0: Doncs precisament ens fixem en aquest Colòmbia-Ghana, concretament en Ghana, perquè, a part de les tàctiques futbolístiques, Ghana també confia en la força del més enllà. I per això, per guanyar els seus partits, recorre a un bruixot, Josep Gaya.
7: Sí, en els últims dies s'ha fet viral a les xarxes socials un aficionat de Ghana que assegura ser un bruixot. L'aficionat, conegut com a Nana Kwaku Bonsam, s'ha popularitzat per les seves prediccions, llançar maleficis a jugadors d'aquest Mundial i per assistir a l'estadi amb un aspecte peculiar. El bruixot ghanès va guanyar rellevància després de llançar un malefici al davanter anglès Harry Kane perquè no marqués durant l'Anglaterra-Ghana. El partit va acabar 0-0 i va certificar la classificació del conjunt africà per als setzens de final. Després del partit, Bonsam va trencar el malefici contra Kane i li va fer un encanteri perquè pogués tornar a marcar gols.
8: Soc l'espiritualista més poderós del món. Veus Harry Kane? Està lligat. Ara alliberaré Harry Kane perquè al proper partit el teu rival li puguis marcar un gol.
7: Curiosament, el davanter britànic ha fet 3 gols en els 2 partits següents. Algunes de les prediccions populars que el bruixot ha fet per aquest Mundial són que Cap Verd eliminarà l'Argentina de Leo Messi i Portugal guanyarà el Mundial.
0: Bé, doncs una d'aquestes prediccions, que Cap Verd elimini l'Argentina de Leo Messi, podrem veure si és real o no aquesta matinada, que és quan juga, aquesta mitjanit, quan juga l'Argentina. Falten 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
9: Just happy to be here in front of these people here. Beautiful reception.
0: Parlem del Tour de França i de totes les emocions que es van viure ahir a Barcelona.
10: Catalunya migdia.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
13: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
12: Per què?
14: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
12: Sort del RAC.
14: RAC. I som per ajudar.
15: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
16: La tarda de Catalunya Ràdio.
17: Com es diu el teu fill?
18: Es diu Fortià.
17: Fortià, ja hem acabat.
18: Ja hem acabat. És que està patint una mica...
0: S'ha portat
18: la conciliació
0: super.
18: Familiar. No,
17: home, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
18: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
0: Moltes gràcies.
18: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
16: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La millor hora del dia.
19: Catalunya migdia.
0: Minuts i les 3 de la tarda. Ahir vam viure la presentació dels equips que participen al Tour de França. Ho vam fer en un marc incomparable, com és el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. I entre els màxims favorits de la victòria, els ciclistes catalans i també l'afició, Isaac Vilalta, es van viure grans emocions.
19: Sí, va ser un acte molt potent dels grans de parc que he viscut, sense cap mena de dubte el més impactant. Un exemple que ho il·lustra, molts corredors completaven el passeig fins a la Sagrada Família amb el telèfon als dits, gravant, i ràpidament van penjar les imatges als seus perfils de les xarxes socials. A banda dels que competiran, vull rescatar dos noms propis protagonistes ahir a tot cost. El primer, Marc Soler, que després de disputar 8 tours consecutius es perdrà el d'aquest any.
20: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogacar donarà com sempre al màxim.
19: El segon nom propi, el d'un guanyador de 2 tours, 2 giros, 3 vueltes, Alberto Contador.
21: Para mí Pogacar es el mejor corredor de la historia. No es ya por el número de victorias, que sí que es verdad que tiene muchísimas, cerca de 120 victorias. Compararlo con Eddy Merckx en cuanto al número de victorias no se puede. El nivel de victorias y cómo consigue las victorias, eso es lo que le hace diferente.
19: I encara una última veu, en aquest cas en declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio, ara fa uns minuts, al madrileny del Lidl Trek, Carlos Verona.
22: Pues la verdad que, mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que, bueno, para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y la verdad que, pues bueno, muchos amigos, familiares están aquí y es muy especial.
19: Verona, que és company d'equip de Juan Ayuso, curiosament l'únic ciclista nascut a Barcelona que participa en aquest Tour.
0: Tot això és el que hem viscut aquestes últimes hores, però demà arrenca ja el Tour amb la primera etapa. És una crono per equips de gairebé 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona que, Isaac, què pot donar de si o en què ens hem de fixar, sobretot?
19: Doncs molt atents a la nova reglamentació, ja que és una crono per equips en què la classificació de l'etapa serà per equips a partir del temps que marqui el primer corredor de cada conjunt quan arribi a meta. Ara bé, a la general, el que comptarà serà el temps individual de cada corredor. Tot això a partir de les 5 de la tarda, quan surti el Caja Rural, el primer equip a fer-ho, l'últim, just abans de les 7, serà l'UAE de Pogacar. La sortida del fòrum, l'arribada a Montjuïc, 19 quilòmetres, 600 metres, creuant Barcelona i passant pels punts més emblemàtics de la ciutat.
0: El torneig a Wimbledon arrenquen els partits de la tercera ronda amb protagonistes destacats, Josep, i amb el partit de Djokovic en joc.
7: A hores d'ara ja ha començat el partit que enfronta Novak Djokovic contra el francès Arthur Rinderknecht. Actualment estan pel primer set, guanya Djokovic 2-3, i mentre que després tindrem el partit que enfrontarà Jannik Sinner contra el californià Jenson Brooksby. Pel que fa a la categoria individual femenina, destaca el partit que enfrontarà el número 1 del Mundial, la bielorussa Arina Sabalenka contra la letona Jelenka Ostapenko. I bones notícies en la competició de dobles, perquè el barceloní Marcel Granollers va guanyar juntament amb l'argentí Horacio Ceballos a Robert Galloway i a John Pearson en 2 sets, 7-6 i 6-3. El proper partit serà demà dissabte contra Sander Gille i Sim Berbic.
0: Amb motor, diumenge es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 al circuit de Silverstone, i Marcos García, el jove Kimi Antonelli, que defensa el lideratge.
23: Sí, novena prova del Mundial, d'un total de 22 grans premis, com dius. El jove italià de només 19 anys arriba per defensar els 40 punts que té d'avantatge sobre el seu company a Mercedes, George Russell. El també britànic Hamilton en Ferrari és qui ocupa la tercera posició de la classificació, i ens avisa el Damià Aguilar que just ara ha acabat la primera sessió de lliures. Millor temps per al multicampió de Ferrari, Lewis Hamilton. A 6:45 de la tarda es fa la classificació de la cursa sprint de demà dissabte.
0: I què més ets capaç d'explicar-nos en aquest minut que ens queda?
23: Doncs mira, futbol sala, el Barça i Lucas Granda amplien el contracte del jugador fins al 2029, però Granda marxa la propera temporada, com ha cedit al CatGas Energia Santa Coloma. Aquest és l'anunci. A més, el club blaugrana i FIS rescindeixen de mutu acord el seu contracte, que el vinculava fins al 2027. A més, tenim un nou amistós de pretemporada. El disputaran el Nàstic i el Girona el dissabte 8 d'agost a les 8 del vespre al nou estadi. Es jugarà, doncs, a Tarragona. Cinquè amistós d'estiu per als gironins, i per cert, també a segona, el Sabadell anuncia que un dels capitans de la plantilla i jugador importantíssim, Kaiser, renova.
0: Doncs molt bé, informats esteu de tot això que ens explica el Marcos García. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, i a les 11, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
24: Són les 3.
25: Catalunya Migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat l'última hora del que apunta a ser el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya. Ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i els bombers, que treballen amb un enorme desplegament, admeten que ara mateix no tenen capacitat per extingir-lo. L'objectiu, un cop entrat ja al massís de les Gavarres, és aprimar-lo tant com sigui possible amb la previsió que a la tarda la direcció del vent canviarà i, per tant, el foc tindrà nou terreny per cremar. També us hem parlat del xoc per la mort a trets d'un noi de només 15 anys a Barcelona, en el que seria un enfrontament entre bandes llatines, sembla. És el que apunta la investigació dels Mossos d'Esquadra, que insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc a Catalunya. I han connectat també amb els jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han explicat que el seu germà, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, havia pactat amb el seu pare sortir de la direcció de Mango. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, de què més, òbviament, de l'incendi segur, estem pendents, Joan Bota?
2: Doncs mira, comencem, òbviament, com no pot ser de cap altra manera, per aquest incendi que provoca moltíssima preocupació, bàsicament perquè continua cremant sense control. Ara ja és en ple massís de les Gavarres. S'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització Santa Cristina d'Aro i també el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Busquem l'última hora des del centre de control a la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martí, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Una última hora ens diu que ja han cremat 250 hectàrees segons els agents rurals i que l'origen d'aquest incendi podria ser el treball amb maquinària en un camp de conreu a tocar de la carretera GI-660 a la sortida de la Bisbal en direcció a Colonja. Les flames han superat la carena de les Gavarres al Puig d'Arques, baixen descontrolades cap a la costa en direcció a l'urbanització Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro, que ja han desallotjat preventivament. També preocupa molt la situació a la població veïna de Calonja, perquè les muntanyes de les Gavarres, entre el Gironès i el Baix Empordà, acumulen molta vegetació. Això ho destacava en començar el Catalunya a migdia Jordi Soler, l'alcalde de la Calonja.
4: És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
3: El foc que s'allunya de la Bisbal avança cap a la costa, però la tramuntana actual està previst que la tarda, com dèieu, canviï cap a marinada i això podria empènyer doncs, de nou les flames cap a l'interior. Recordar que l'ordre de confinament és ara en 7 municipis, són els de la Bisbal d'Empordà, també Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Calonge i Sant Antoni, a Castell i Platja d'Aro, a Santa Cristina d'Aro i també els pobles de Forallac i a Llagostera.
2: Tot això a les portes d'una nova onada de calor a Catalunya. El Servei Meteorològic ja ha emès avui diversos avisos de perill per la pujada de les temperatures, que s'enfilaran més de 40 graus a partir de diumenge. El pic es preveu per dilluns i la situació s'allargarà fins dimecres. Les temperatures màximes es preveuen en punts de la Plana de Lleida, la Catalunya Central i el Prepirineu. Avui hi ha 170 municipis en perill molt alt d'incendis. Bàsicament els trobem en tres zones geogràfiques del país. D'una banda, a l'Empordà, l'Alt i el Baix Empordà, també en punts del Gironès i del Pla de l'Estany, després a una zona àmplia de Ponent, en tota la zona de la Noguera i també del Pallars Jussà, i un altre punt conflictiu amb aquest perill molt alt és a les Terres de l'Ebre. A més, tota la meitat oest del país és en perill alt, per tant, moltíssima precaució. I aquest incendi que tenim a la Bisbal també té afectacions, òbviament, viàries, per tant, connectem amb la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Sí, hi ha diverses complicacions al Baix Empordà a causa del foc, tallades la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja i la GI-513 de Vilademuls a Cornellà del Terri. A més, hi ha un accident a la C31 Nord a Calonja en direcció per la Frugell, provoca uns 2 quilòmetres de cua. Destaquem també fora d'aquesta zona les retencions a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud i entre Bellaterra i Barberà direcció Girona, la C58 entre Ripollet i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat per un vehicle avariat i la Ronda Litoral amb 16 quilòmetres de cua de zona franca al Nus de Trinitat a causa d'un vehicle avariat. Afecta també la B20, la Pota Nord, des de Badalona.
2: I fora del foc, també un altre punt de l'actualitat. Hisenda ja ha pagat 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar presentades a Catalunya. L'Agència Tributària Espanyola ha rebut gairebé 4 milions i mig de declaracions, un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents. Hisenda diu que ja n'ha abonat la majoria, 1,9 milions de declaracions i un total de 1.443 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat, la campanya s'ha tancat amb prop de 26 milions de declaracions presentades.
1: Passant 5 minuts de les 3.
25: Catalunya migdia,
5: amb Òscar Fernández.
1: I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
1: La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
1: I el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Tot bé, els tres?
8: Tot molt bé, gràcies.
1: Molt bé. Escolta'm, que duri.
8: Tu també, espero, no?
1: Sí, sí. Tot bé, tot bé. Ara molt pendents d'aquest foc, que de seguida anirem cap allà, que la Bisbal d'Empordà és el primer gran incendi d'aquest estiu. 250 hectàrees ja han cremat i continuen cremant, perquè a hores d'ara continua actiu aquest incendi i els bombers ja ens han dit a la primera hora del Catalunya Migdia que ara mateix no tenen capacitat d'extingir-lo. Per tant, el que intenten és aprimar-lo i portar-lo a alguna zona en la que sigui una mica més fàcil controlar-lo en les pròximes hores, potser els pròxims dies. Per tant, de seguida tornem cap allà per ampliar la informació. Però ja sabeu que sempre comencem aquestes segones hores del Catalunya Migdia de manera diferent. I que els divendres saludem Liu Forn. Bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Ja has arribat, només d'arribar, ja has tirat l'aigua, has fet un bassal, no sé què has fet.
10: Espera't.
1: No. T'ha mullat, Miquel Àngel, o no?
9: Gairebé.
1: Bueno,
9: sí. I sobretot ha deixat l'ampolla buida.
10: No, però ja estava pràcticament buida, vull dir...
1: Això, no.
10: Si hagués estat kombucha, ara ja estaries dient... No, és que tira-me'n més, que no en tinc prou. Fem una piscina de kombucha en la qual jo, com Esther Williams, nadaré entre l'abundància de les aigües.
1: Ja pots callar.
0: Mireu de no tirar l'aigua. De no mullar-vos més.
1: Exacte, si pot ser, no jugueu com els nens amb l'aigua i aquesta aigua és per beure.
11: I quina concepció tan poètica que té del Miquel Àngel, no? O sigui, imitant-lo amb una retòrica estranya.
10: I de tots vosaltres, perquè per mi sou com una punzella a la primavera.
9: Com allà.
1: Endavant.
9: Molt bé.
11: Ara resseca al mig de l'estiu, diguem.
10: Sí, no, l'estiu ja passa així. No? Per això dic la primavera, perquè una punzella a l'estiu seria un concepte vostre millorable, diguéssim, i no és el cas.
1: Molt bé.
10: O no, punzella a la primavera.
1: Molt bé. Entrem en matèria, va, vinga.
10: Escolta una cosa, no sé si sabeu, potser no ho sabeu, però per això vinc a informar-vos com a periodista de raça que sóc, segons alguns dels membres d'aquesta il·lustre tertúlia. El Tour està a Barcelona.
1: Sí, i tant.
10: Que és allò de les bicicletes, que va molt bé els caps de setmana.
1: Allò,
10: a partir de
1: allò de les bicicletes. Els amants del ciclisme et mataran.
10: No, perquè a mi m'agrada el ciclisme. Ah. Vull dir, ja em ve de família. Però vull dir que a 3:45, un mes de juliol, dissabte, després de dinar, aquella gent anar a pedalar i tu...
1: Sort que t'agrada el ciclisme, perquè si no t'agradés...
10: No, però a mi m'agrada la Lieja-Balona, m'agrada quan hi ha rock and roll.
1: Lieja-Balona,
10: Les etapes, segons quines etapes del Tour...
1: Lieja-Baston-Lieja, en tot cas. O la Fletxa-Balona, perquè la Lieja-Balona és una barreja de dues curses.
10: No, però per això m'agrada la liaison de dues curses diferents. I, no, per això, que ha vingut el Tour, i ara pensarà, aquest criticarà el Tour o estarà a favor del Tour? No. El Tour és la circumstància que va provocar que ahir una estació de metro que té 13 milions i mig de passatgers l'any 2024, 13 milions i mig, no el dia, anuals.
1: Anuals.
10: 13 milions i mig seria preocupant. És a dir, que és una estació una mica concorreguda, que és la de Sagrada Família, que és on es feia el Tour. Però el Tour es feia a la superfície.
1: Sí, clar.
10: I per sota passa una cosa, un transport públic que es diu metro. I justament a Sagrada Família hi ha la unió de dues línies. La línia 5, que és la blava, i la línia 2,
1: la lila, no?
10: Que és la lila, sí. Ara la gent que no sigui de Barcelona o de l'àrea de Barcelona dirà, ara ja estan fent centralisme. És que ara, diguéssim que la cosa intentaré fer-la més extensa. És a dir, algú, no sé qui, perquè vaig preguntar per Twitter, Transports Metropolitans de Barcelona va fer una piulada ahir dient, avui no, l'estació de Sagrada Família, els metros seran com semidirectes. És a dir, no pararan. Per tant, vostè no podrà ni pujar ni baixar a Sagrada Família.
1: Passaven de llarg la parada de Sagrada Família.
10: Per tant, no es podia entrar ni sortir de la parada perquè, bàsicament, els metros no paraven. I llavors, quan ho vaig veure, vaig preguntar, escolta, això vol dir... Qui ho ha decidit, això? Perquè, és clar, si no es pot fer el transbordament entre les dues línies d'una cosa que es fa dalt, m'ho poden explicar, i encara estic esperant la resposta. Jo crec que s'han despistat... Deu haver passat alguna cosa. Que amb aquesta calor, és veritat, amb aquesta calor, a vegades... no contestes, diguéssim. Ara tornaré a insistir d'aquí una estona, aviam si algú... És a dir, ningú ha donat cap explicació de per què. Llavors, nosaltres ciutadans, hem de suposar que ho han fet, perquè, esclar, si l'estació està oberta, la gent va a l'1 del Tour, en metro i es poden produir aglomeracions perquè la parada està, sobretot la de la línia 2, està molt a prop d'on es feia l'acte, etc. Em sembla molt bé, igual que es va fer durant la visita al Papa. Però clar, la visita al Papa va ser fora, no? El Papa no va visitar el metro. Al Tour de França els ciclistes van baixar per la Avinguda Gaudí, no van baixar el metro, no van baixar l'andana, no van baixar les vies. Per tant, per què carai, i això és el que m'agradaria saber, si algú, si us plou, m'ho pot dir, per què algú ha decidit que no es podia parar els convois a l'estació per poder fer el transbordament i que milers de persones, alguna de la part, algunes centenars de milers de persones, o centenars de persones, és igual la xifra, però d'aquests 13.600.000 de l'any 24, alguns d'aquesta part, ahir volien fer un transbordament d'una línia que va des de Cornellà fins a la Vall d'Hebron, que és quasi tocant, diguéssim, a la part baixa de Collserola, per tant, és una línia bastant llarga, i l'altra que va des de Badalona fins al Paral·lel. Vull dir, són línies que són molt llargues. Per què, carai, algú va decidir que no es podia fer el transbordament i, per tant, milers de persones no van poder tornar a casa seva? O sigui, no van poder fer-ho amb un servei públic, ens diuen que hem d'anar amb metro, que hem d'anar amb tramvia, amb tren, rodalies, tot això. I a mi m'agradaria saber qui ho va decidir, amb quin criteri, i si tornarà a passar quan ens visiti, doncs, el pròxim cop que ens visita el Tour en Papa mòbil o bé el Papa en bicicleta, que és el següent gran esdeveniment que suposo que organitzaran. I perquè és que ningú explica les coses, és possible que surti una persona i ens digui no, és que el criteri és el que sigui, llavors direm, bueno, hi ha un criteri, puc estar-hi d'acord o no, però hi ha un criteri. Dirà, no, és que la gent si para el metro, la gent voldrà sortir fora. Si vostè posa un cartell a l'entrada de cada estació o hi ha alguna persona amb un distintiu que diu, miri, no parar el metro, però sí que es pot fer transbordament, on està el problema? I estic a l'espera, no sé, potser algú serà tan amable d'explicar-me una decisió que no només no entenc, sinó que crec que l'ha pres algú que no agafa el metro. Sospito, perquè si l'agafés diria, bueno, senyors, senyores, nens, nenes, facin transbordament, alegrement.
1: A veure què diuen a la taula. Hi ha algun somriure, però ningú no agafa la paraula.
5: No, perquè hi ha els usuaris del metro, hi ha els usuaris de l'autobús, hi ha els usuaris també del cotxe particular, que tots aquests dies es veuen com hostatges, diguéssim, dels grans esdeveniments que es fan a la ciutat. I com que el cúmul de grans esdeveniments cada vegada és més gran, doncs cada vegada s'altera més el funcionament ordinari de la ciutat, no? O sigui, tu parles del transbordament ahir, però és que durant tot el cap de setmana, per exemple, el Paral·lel està tallat. Que és una via que potser no és important, però resulta que el 70% de les curses que es fan en aquesta ciutat passen per allà. De manera que a partir de que comença a sortir el sol, és a dir, ja quan passes l'hivern cru i comencen a fer curses populars, doncs cap de setmana sí, cap de setmana no, has d'adequar la teva vida al ritme de les curses populars. O sigui, o t'hi apuntes, diguéssim, o fas el vermut des de casa mirant com els altres treuen el fetge per la boca. Doncs molt bé. Podrien redistribuir, no? O sigui, fem allò de la Mercè als barris, no? Doncs podrien redistribuir els grans esdeveniments que es fan a la ciutat per la resta de zones de la ciutat, efectivament, però si hi ha moltes decisions, aquesta del transbordament del metro és una decisió que no és que sigui incomprensible, és que és estúpida, perquè si ja saps que la gent no sortirà, no? O sigui, si tu ja avises que la gent no podrà sortir a l'exterior en aquella parada i que només es podrà fer transbordament, doncs la gent és prou civilitzada com per seguir les indicacions, si les donen, però si no les donen és evident que no es poden
10: fer. No, però jo insisteixo que, o sigui, no em sento que allò que dirà, i ara aquests estan parlant d'un transbordament de metro de Barcelona, sempre estan parlant de Barcelona.
5: No, és al la final, pressió contínua i les decisions
10: de
5: mobilitat.
10: La història és que hi ha algú que pren decisions i a cada poble i ciutat segur que hi ha decisions, i jo puc parlar del meu poble, a vegades es prenen decisions que dius, fa poc per la Revetlla de Sant Joan es va prendre una decisió que hi ha gent que en aquest moment encara està donant voltes al centre de la meva ciutat amb cotxe perquè van prendre tres decisions que entre elles eren que xocaven entre elles. Llavors, hi ha algú que pren una decisió i no l'explica. No li diu a ningú. De sobte, tallen un carrer i no avisen a ningú. Però això passa a tots els pobles i ciutats. Escolta, avisin, posin cartells, vinguin a casa, deixin un paper, no sé, expliqui-m'ho, que ho entendré, és possible que ho entengui, però expliqui-m'ho, no expliquen. Ja, ara t'he interromput,
1: no,
10: perquè anaves tu a intervenir. És que estic apassionat amb aquest tema. Les ganes jo de transbordar...
1: És que jo tinc la sensació que és una decisió que es pren una mica allò en plan dràstic, no? Segurament això que tu dius ho han pensat.
12: perquè no, tan tontos no són, no sé com dir-te, eh? I per tant han pensat, saps què? Com podríem fer per que la gent sàpiga que no en poden pujar, sortir del metro, però poden fer transbordament. I van dir, saps què? Ningú s'enterarà. Perquè aquí no és que hi hagi la gent que habitualment agafa el metro per anar a on sigui o a la feina. És que hi ha molta gent a Barcelona, al juliol, que va a visitar la seva família. I que, per tant, és possible que estiguin absolutament out de qualsevol canal de comunicació. I, per tant, s'hi poden trobar, i no estic justificant gens, eh? No, que no s'entengui que estic justificant,
10: tu,
12: Però suposo que van dir, saps què? Per no fer un lío, i per tant que molta gent que vulgui fer el transbordament pugui sortir, però altra que el que vol és sortir del metro no surti, i tinguem allà la part alíquota dels 13 milions d'usuaris que aquell dia l'estan utilitzant més els experts i els estrangers d'un que ve, doncs com que allò es pot acumular tantíssima gent sense saber què està passant, que no poden sortir del metro, i per tant ocupen l'andana, els passadissos, el bar de l'estació, no sé, tantes coses, que saps què? Dràstics. I paguem justos per pecadors. Perquè, si no, no s'entén. Perquè no informes i està. Perquè és que, clar, el problema de Barcelona és que hi ha molts públics. Hi ha un públic que potser és l'habitual del metro, que entén els codis, que s'informa, que està potser a les xarxes de la ciutat, no ho sé. Una ciutat que no, ja va decidir no tenir Twitter al seu moment i, per tant, va descartar una via d'informació amb milers de persones. Per raons ideològiques o polítiques, molt bé. Però, clar, aquí hi ha molta més gent que ve un dia. Potser a Barcelona, pot estar tres dies, i un dia decideix no sé què. Clar, aquesta gent que no està fora dels canals habituals, i que potser s'entera, o potser no s'entera, perquè hi ha tanta informació que vés a saber, per saturació, que imagina't la que es pot formar. A partir d'aquí segur que la decisió que han pres és, escolta, que és el més fàcil que no surti ningú. I d'aquesta manera doncs ens evitem un problema. Però jo estic segur que és una mica per això. Ara, és evident que es pot informar i que pots fer amb una certa planificació, però bueno, és que la ciutat de Barcelona, jo crec que ja fa temps que crec que s'ha perdut una mica al nord. Una ciutat d'esdeveniments constants, amb aquesta falsa modernó de ser com un escenari internacional de pel·lis, entre cometes lo de pel·lis, eh? Vull dir, tot diu, a la vegada, que tens la ciutat absolutament aixecada. Perquè tot això passa mentre Barcelona

0: això sí que, diguem, equivocar-se ho pot fer tothom, però si has comunicat prèviament, doncs com a mínim has fet bé les coses, encara que t'equivoquis, que qui t'equivoca s'equivoca, no? I per tant, aquí el gran error és comunicar malament. I després la segona qüestió, jo crec que el Miquel Àngel l'ha tocat ara al final i que per mi és molt important, és que aquests planificadors públics cada vegada pensen més en termes, diguem, de Barcelona com una, com un lloc d'events, com un gran decorat, i s'obliden cada vegada més de que hi viu gent, no? De que això és una ciutat. I estaria bé que aquests planificadors, que segur que fan el millor que poden la feina i a vegades s'obliden de comunicar, doncs que es posin el xip de que no només han de garantir que els events i tota aquesta meravella, diguem, de la ciutat turística i tantes altres coses que, de la qual tothom n'ha estat tan orgullós, funcioni bé, sinó que, sobretot, la gent que hi viu doncs pugui utilitzar els serveis públics, ja que són, sobretot, també els que el financien, no? Per tant, bueno, tant de bo no s'oblidi mai aquests grans planificadors de que la primera responsabilitat la tenen amb la gent que viu a Barcelona i després, en paral·lel, però sempre després, amb els events i les grans coses xupigüeis que benvingudes siguin. Però...
1: Ah, no, que sí, jo no tinc res ni contra el tour ni contra la visita del Papa, simplement... Però això que dèieu, han aconseguit una cosa, que és els que no som de Barcelona, no se'ns acudeix venir a la ciutat, a no ser que hem de venir per treballar-hi. A mi no se m'acudeix un cap de setmana venir a Barcelona per lleure. O sigui, han expulsat la Catalunya que no és de Barcelona, l'han expulsat de la ciutat.
0: I la de Barcelona també una part.
1: Bé, això ja sí. Els de Barcelona ja s'espavilaran, diguéssim, no? Però abans la gent anava a Barcelona. O sigui, la gent que no era de Barcelona anava a Barcelona perquè, bueno, a comprar, a passejar... No se'ls acudeix venir. Han estat expulsats perquè és que és impossible. És impossible. I s'ha canviat per un turisme que cada cop aneu a la Sagrada Família. I ara només falta que... Per cert, ja no critiquem... No, que el tour, que es vegi bé a la Sagrada Família, i fots uns panells, i els planos de baixar amb l'Avinguda Gaudí no es veia a la Sagrada Família. O sigui, el realitzador també... O sigui, el que va planificar-ho també el veu abraçar des d'aquí molt càlidament. Vull dir que... O sigui, fas una cosa perquè es vegi i la tapes.
2: Doncs ja veieu que a Liu no li ha acabat de fer el vestit plegat.
1: Que sí, que està molt bé, home, que endavant.
2: Llegeixis la ironia. Iu Forn, gràcies i bona tarda.
1: Igualment.
2: Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida anem a la Bisbal d'Empordà. Insistim que estem molt pendents d'aquest foc que ha fet que ara mateix hi hagi confinat pràcticament 45.000 persones en aquella zona i que, a més, de moment, els bombers ja han confirmat 250 hectàrees cremades, però continua sense control. Per tant, és probable que siguin moltes més les que acabin cremant en aquest primer gran incendi de l'estiu. Ara anem cap allà per saber-ne a l'última hora.
3: Catalunya migdia.
4: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
5: De terra, de palla, de fusta... Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
6: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
7: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
8: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
9: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
5: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: 300 grams de paraules.
11: Mig litre d'actitud.
10: Una cullerada de silenci.
11: Dos reflexos de llum.
10: 5 quilos de cadira.
11: I si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
3: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
12: Contes, novel·les, poemes, cançons...
3: Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
13: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
14: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
13: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
3: Cada dissabte a les 11 de la nit...
14: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
3: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
15: El tast vertical és un programa...

0: Sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
1: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
0: Salut.
2: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 7 minuts seran 3:45. Com dèiem abans de la publicitat, està confinada bona part de la població dels municipis que són a prop del massís de les Gavarres, al Baix Empordà, pel foc que ha començat a la Bisbal d'Empordà i que ja ha entrat al massís de les Gavarres, empès per la forta tramuntana que hi bufa. Hi ha un gran desplegament dels bombers, treballen amb 10 mitjans aeris i 35 mitjans terrestres per intentar controlar un foc que a hores d'ara es veu des de diversos punts de l'Empordà. Aquest és un foc que els bombers diuen que està ara mateix fora de control, però és que avui n'hi ha dos més, una a Cornellà de Terra i una altra a Fontcoberta i Viladenut, al Pla de l'Estany. Saludem Claudi Gallardo, és cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat. Claudi, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Primer de tot, quina és l'última hora d'aquest foc a l'Empordà?
4: Bé, doncs l'última hora és una mica el que heu comentat, és un incendi que el tenim ara mateix ja actiu, és un incendi que, doncs, que està empès per aquesta tramuntana, aquest vent de nord, no?, que ens estava afectant durant el dia d'avui, per tant està propagant en direcció sud, però sí que bé, aquesta tramuntana sembla que, doncs, va afluixant i per tant ara comença a fer com un gir al flanc esquerre, que és una mica, doncs, el que ara també, doncs, ens preocupa, l'evolució que pugui tenir.
3: Clar, en teoria, que afluixi la tramuntana seria una bona notícia, però si el que és un canvi de direcció del vent i entre marinada, podria fer que les flames anessin cap a una altra zona, encara més endins del massís de les Gavarres?
4: Sí, és a dir, bàsicament el que vull que quedi clar és un incendi complex, molt complex, perquè estem en una situació de que els vents, doncs tenim una mica de variabilitat, tenim un punt d'incertesa que ens farà que com acabarà obrint, com no acabarà obrint un i altre flanc, i per tant ara el que ens estem centrant és en moltes dotacions que tenim aquí, i a més, doncs n'estan venint més, perquè hem fet una situació de reforç de personal i tot plegat, doncs treballar, anar limitant l'avanç d'aquests flancs, però sobretot també ens plantegem com un objectiu prioritari, evidentment, que és la protecció a les persones en tot el que és, diguem-ne, la zona més d'impacte d'aquest cap, que seria, doncs, tota la zona, perquè m'entengueu, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, que és la zona d'urbanitzacions i tot plegat, que és on hem fet les ordres de confinament, i per tant, doncs, tenim aquí, doncs, tota aquesta zona com a objectiu prioritari de que no, bé, de limitar l'avanç de l'incendi.
3: Ens dieu que el foc crema de manera que s'escapa de la vostra capacitat d'extinció, vol dir que ara mateix sou incapaços d'extingir-lo. Per tant, què heu de fer? Intentar aprimar-lo, intentar conduir-lo, entre cometes, a una zona en què no sigui tan voraç i, per tant, entri en la vostra capacitat d'extinció?
4: És així. O sigui, el que estem fent és estratègia, és a dir, no podem abarcar ara mateix la situació que porta al cap de l'incendi, no? A les nostres dotacions no ho podem treballar, i per tant el que estem fent és prioritzar quines són les zones en les que, diguem-ne, i permeteu-me l'expressió, li podem fer la traveta a l'incendi perquè, doncs, puguem limitar que, en comptes de, perquè m'entengueu, tenir un front de, per exemple, 7 quilòmetres d'amplada, doncs el puguem tenir d'un quilòmetre o que sigui, per tant puguem anar limitant aquest impacte que ens generi sobre la zona més del sud o de l'est de que ara mateix hi ha l'incendi.
3: La gent que viu al voltant de les Gavarres ja fa temps que avisa si el foc entre les Gavarres serà molt complicat d'extingir perquè hi ha molta massa forestal, creix una mica sense control i hi ha molt sotabosc. Us amoïna especialment el tipus de bosc que hi ha a les Gavarres?
4: Bé, és una zona, no, que diguem-ne és un continu forestal molt, molt gran dels que tenim, doncs, al país, i per tant, bé, sí, és un d'aquells escenaris, doncs, que són complexes de treballar, no? Però bé, també és un escenari d'alguna manera conegut per part del cos de bombers, això estem posant, doncs, tota la potència per, com que coneixem una mica com es mouen aquests incendis, doncs intentar anar limitant i poder-lo, diguem-ne, com fem el llenguatge que fem servir, que és de confinar-lo en aquest eix que hem dit, no?, i que no ens surti d'aquesta zona que us he definit una mica de contenció.
3: En la compareixença que hi ha hagut fa una mica més d'una hora, hi havia diversos focs a una Pla de l'Estany, en altres zones, i fins i tot els vostres companys deien, no, intentem que n'hi hagi un de sol, que ja és prou gran, per no tenir molts simultaneïtat d'incendis. Ara mateix, quina és la situació? Només us amoïna aquest o en teniu d'altres actius?
4: Bé, tenim dos incendis més a Girona, però sobretot n'hi ha un altre que ens amoïna una miqueta, que és el de, disculpeu, que és Vilademunt, al municipi, no voldria equivocar.
2: Vilademunt, sí.
4: Perdona, Fontcoberta, o Vilademunt. I, per tant, la nostra estratègia és clara, és una estratègia, diguem-ne, de país global, de no podem tenir més d'un incendi gran. Llavors, estem abocant molts recursos per limitar, estabilitzar ràpidament aquests incendis i poder tornar-nos a centrar en aquest, perquè, com us dic, o sigui, el que no podem permetre'ns és de tenir més d'un gran incendi a la vegada, i per això també hem dut terme un reforç de personal molt important perquè, doncs bé, si tenim qualsevol altra emergència a Catalunya, doncs puguem donar resposta.
3: Que sigui un incendi complex, com has dit a l'inici, fa que ara mateix qualsevol previsió sigui precipitada, no?
4: Sí, és perquè tenim aquest punt d'incertesa amb el vent, no? A veure què acabarà fent, qui guanyarà, la tramuntana, la marinada, com obrirà la part del flanc esquerre de l'incendi. És això, ens venen unes hores d'aquest punt d'incertesa, però amb dos escenaris que els tenim més o menys clars i, per tant, doncs, treballar-los per anar-los mirant d'estabilitzar i entrar cap a la nit doncs això, amb la menor afectació possible, perquè llavors doncs, puguem ser bueno, doncs, contundents i acabar, esperem, doncs, d'entrar cap a estabilitzar. Però, evidentment, això és una previsió optimista, però que encara, doncs, ens queda molt per arribar aquí. Val?
3: Com a missatge als oients, ara mateix llegeixo una piulada de Protecció Civil en què demana que es posposin els desplaçaments a les zones de l'incendi, vaja, a l'Empordà, des de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar dificultar les tasques d'extinció. Aquest seria un missatge que, sent divendres a la tarda, potser estaria bé repetir, no? És a dir, la gent, si pot estalviar-se el desplaçament, com us deixin les carreteres més netes, millor.
4: És així. De fet, ho hem demanat al nostre gabinet de premsa, que ho està treballant activament i molt associat a les ordres de confinament que hem demanat i realitzat. És això, és a dir, limitar i demanar a la població de que, doncs, sobretot, limitar l'accés en aquesta zona i, a més, com bé dius, com que és un divendres a la tarda i, per tant, doncs, segurament hi haurà molta gent que es pugui desplaçar en aquesta zona, no?, zona costera, doncs, sisplau, demanar a tota la població que no es desplacin en aquesta zona. Estem parlant de que tenim eixos viaris importants tallats i que ens convé per moure'ns al cos de bombers i altres operatius per aquesta zona. Per tant, també aprofitar la vinentesa, sisplau, amb els mitjans, de fer aquesta crida a tothom, doncs, a la responsabilitat i a l'ajuda, diguem-ne, a la gestió de l'emergència, doncs, que no s'apropin en aquesta zona.
3: Doncs és Claudi Gallardo, és cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos. Molts ànims i molta sort amb aquest incendi.
4: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
3: Aquesta és la visió des dels bombers. Podem saludar a l'alcalde d'una de les poblacions afectades, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, és el Josep Xifré. Alcalde, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Com esteu?
5: Bueno, doncs aquí a l'expectativa de veure si aquest foc bimba i es pot anar apagant i es pot anar solventant, cosa que el vent no ens ajuda. Ara sembla que ha parat una mica aquest vent. És positiu.
3: A Santa Cristina d'Aro teniu algun nucli que està desallotjat o simplement esteu confinats?
5: No, Santa Cristina d'Aro el que hem fet ha sigut, a primera hora, des del municipi, des del poble, hem vist com una cortina de fum molt fosca i forta, i, bueno, i policia local i el primer tenent alcalde dic que fem el cotxe i anem cap a Romanyà de la Selva, que pertany a Santa Cristina, i hem pujat fins al mirador de Puig d'Arques. Llavors ens en allà, que llavors els vídeos que hem penjat a les xarxes, doncs ja hem vist tota aquesta fumera i baixant doncs, ja ens hem creuat amb els Mossos, el CCAC, tothom, doncs uns que tenim dues organitzacions, tres, o sigui, el nucli de Romanyà de la Selva, tenim l'organització de Vallrepòs que dona al costat de la muntanya que dona a Calonja, i llavors tenim Sant Miquel d'Aro, on hi tenim una casa de colònies dins d'aquesta organització. Llavors el que hem fet ha sigut ja pujar amb tota la policia local, aquesta organització Vallrepòs, que ens deien que en un parell d'hores podria haver-hi arribat al foc en funció del vent, doncs el que hem fet ha sigut aconsellar que desallotjar-los. Hem habilitat ja des de seguida l'espai Ridaura, que és bueno, una espècie de teatre, una sala que tenim en el municipi, que és on hi ha aire condicionat i tal, ja s'ha habilitat amb aigua fresca, l'aire condicionat i de més. Llavors hem agafat aquesta gent de l'urbanització, els hi hem recomanat que baixessin al municipi, perquè doncs, bueno, des de Mossos ens deien desallotjar, des del CCA que ens deien confinar, llavors hem dit, feu el que us convingui, nosaltres estem a la vostra disposició i posem a l'espai Ridaura i al pavelló per al que convingui. Llavors, paral·lelament a això, ja amb la Casa de Colònies que ens hem posat en contacte, doncs també que tenen un centenar d'infants, doncs ja els hem baixat tots en aquí i ara tenim aquí doncs, aquest centenar d'infants amb els monitors a l'espera de veure si aquesta nit podran tornar a casa o no podran tornar-hi o el que sigui.
3: Els amoïna que el foc a les Gavarres sigui molt complicat de controlar?
5: Molt, perquè, bueno, tal com estàvem escoltant fins ara, doncs les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
3: I això que tothom ho sap i que tothom ho comenta i que ja fa anys que es diu, no hi havia manera de solucionar-ho abans de tenir un gran incendi?
5: Bueno, això suposo que són unes mesures que s'han de prendre des de les administracions de dalt, perquè tens una cosa tan senzilla com és el riu Ridaura, que ens passa per al mig de la població, que per poder netejar de canyes i per poder desbrossar, entre els naturistes ecologistes i els altres que no es posen d'acord, i llavors que necessites l'autorització de l'ACA, o sigui, són les diferents administracions. Al final, les poblacions que són els que realment ho patim són els que estem lligats de peus i mans. Oberts ho estem i a disposició ho estem, i tenim la brigada municipal, doncs, que anem netejant rieres i anem netejant diferents espais, però clar, els municipis, o sigui, en tot en general es va passant la responsabilitat cap als municipis, tot és municipal, i al final els municipis podem engullir el que podem engullir.
3: Doncs és el Josep Xifré, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, alcalde, molts ànims, i que acabi el més aviat possible aquest incendi. Gràcies i bona tarda.
5: Molt bé, doncs vinga, bona tarda, gràcies.
3: Hem tingut els dos primers exemples, encara farem més entrevistes sobre aquest incendi. No sé com ho veieu en la distància i la preocupació, perquè insisteixo en aquesta idea que la gent que coneix les Gavarres, ja et deia que el moment en què hi hagi un incendi a les Gavarres, compta, perquè allò és això que deien, una bomba de rellotgeria.
2: És una mica el que deies tu, Òscar, que no és no és un comentari que es faci ara, ni tan sols després d'un hivern amb molta aigua que hem tingut, sinó que ve de molts anys, aquests comentaris. Els que passegem molt per la zona, hi ha molta gent fa anys que va deixar fins i tot de passejar els gossos o de sortir a caminar per les Gavarres per por que hi hagués un incendi i no tenir capacitat de sortir-ne, no, diguéssim, de dintre. I també, com que és una massa forestal tan correguda, o sigui, un incendi important a les Gavarres et situa el foc... anava a dir molt a prop de Barcelona, però molt a prop de zones habitades molt importants. I com deia el cap de bombers, tal qual estan en el foc, i per el que explica la gent que viu allà i que ens van enviant missatges de veu i això, el que preocupa ara és que el foc va cap a zones que són urbanitzacions i és més difícil d'atacar-lo, perquè has de prioritzar sobre què ataques, no? Si aturar, si has de prendre alguna decisió d'aturar el foc o deixar que cremi per una banda per aturar-lo definitivament.
6: Sí, això sí que estan totalment d'acord amb el que explica l'Isabel. La sensació aquesta de la roda del hàmster, de tornar a estar una vegada més amb un estiu i un incendi que es pot descontrolar, i en aquest cas amb uns termes molt forts, no? Llavors, bueno, a sobre estem en el marc aquest del canvi climàtic, que no té necessàriament res a veure amb aquest incendi concret, però que estem en aquest marc i estem tenint una economia més enllà de tota la importància mediambiental i per la vida de la gent que pateix aquest incendi, però en el marc general, a sobre, els estius, l'economia, depèn del turisme en un percentatge altíssim, i estem entrant en un marc en què, de manera creixent, si no es prenen mesures molt importants, no només de neteja dels boscos, etc etc, sinó també de replantejament, diguem, de l'estructura productiva i de les coses que facin d'alguna forma aminorar o reduir en lo possible aquest fenomen del canvi climàtic a nivell global, doncs ens anem amb una economia que depèn del turisme, i el turisme a l'estiu a Catalunya, la pinta de que hi hagi temperatures salvatges i incendis forestals, doncs això comença a formar part del paisatge, i per tant, doncs, tenim un problema que va molt més enllà d'aquest incendi concret, que ja de per si, doncs, ja em sembla suficientment important, però que si som capaços de mirar una mica més endavant i veiem que el que ens esperen els propers anys és incendis forestals i temperatures rècord any rere any, és evident que aquests rècords turístics, que aquesta economia que depèn del turisme, si no es posa en el centre un debat sobre quin és el model productiu i què podem oferir, doncs això té mala pinta a futur, no?
7: Sí, una mica en aquesta línia. Aquest país s'ha fet coses molt bé, i algunes que no sé, sembla que en els darrers anys doncs són molt complicades, no? I és tenir una visió de país, de cap on anem, en molts aspectes que en certa mesura s'han dit, no? I passa el que passa sempre, que d'aquí dos anys hi haurà una sequera i direm, és que què ha passat aquests dos anys o tres o cinc que no hem fet les inversions que tocava, no? I amb els incendis passa el mateix, amb el model productiu passa el mateix. No sé si també té a veure amb la incapacitat d'avui en dia de la política de trobar consensos, no? I sortir del dia a dia, i sortir de l'urgència, i sortir del tuit, i sortir de la declaració i la contradeclaració. Però al final això impedeix que, bueno, tots els reptes que tenim en tots els àmbits, des de la demografia, passant per el clima i pel model industrial i per les comunicacions, no? Com Rodalies, bueno, pues, no s'acabin abordant. Perquè per fer-ho necessites alguna cosa més que posar-se d'acord amb un pressupost. Necessites compartir alguna cosa que en els anys 80 i 90 es compartia, quan parlàvem del model educatiu, el model sanitari o altres, no? Això em sap greu, perquè al final la política són moltes coses, moltes petites decisions que tenen a veure amb el dia a dia, però també tenen una mica la política l'obligació de mirar més enllà i adonar-se que el món està canviant i que quan vulguem fer coses potser arribarem tard. I l'incendi o l'aigua o el que sigui és els petits o grans i dramàtics exemples d'aquesta incapacitat que jo crec que hauríem de poder superar.
3: Saludem l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, el Dani Encinas. Alcalde, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
3: A banda d'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, també és el president del Consorci de les Gavarres. Primer, deixi'm preguntar-li pel seu municipi. Alcalde, com està Cruïlles? Tenen la població confinada?
8: Hem hagut de confinar jo fa un parell d'hores, ara si no recordo malament, s'havia fet un primer confinament el que era la zona més propera a l'incendi. Finalment s'ha decidit confinar tot el municipi, més que res per precaució i per reduir la mobilitat. Però de moment estem creuant els dits. I estem a l'espera de com evoluciona aquesta tarda.
3: Sobretot de com evoluciona el vent, no? Perquè ens deien els bombers que el que més els amoïna és aquesta variabilitat de vent que ha estat tramuntana durant el matí, però que podria virar cap a marinada i que això podria fer que les flames anessin cap a una banda o cap a una altra.
8: Exacte. Estem pendents d'això mateix i que pot complicar cap a un costat o cap a un altre. És que no ajudarà pas de cap manera. Complicarà d'una manera o d'una altra.
3: Sobre la possibilitat d'extingir-lo o de controlar-lo, els bombers els hi donen alguna expectativa, algun horitzó, o no es mullen?
8: Ara a les 5 tenim una reunió informativa amb tots els tècnics, amb els diversos alcaldes dels municipis afectats, perquè ens donin més informació per poder informar millor i nosaltres poder estar millor assabentats. Perquè ara mateix el que passa és que hem de deixar que bombers, ADF i tots els voluntaris facin la feina que estan fent des del primer moment i que facin la feina. I ara mateix és això. I a la que tinguem informació, em sembla que tots els municipis afectats estem mirant de proporcionar el màxim de cobertura a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació, com ara mateix a la ràdio.
3: Vostè, a banda d'alcalde, és president del Consorci de les Gavarres, el foc ha entrat ja al massís de les Gavarres. Estem parlant amb alcaldes i n'hi ha hagut un parell que ens diuen que el bosc està poc cuidat, que està brut i que això hi ha molt, que provoca que hi hagi molt sotabosc per cremar. En quina situació està les Gavarres?
8: Això és una queixa reiterativa d'any rere any. Ja s'ha parlat diverses vegades a mitjans de comunicació que és totalment necessari que s'ajudi en el que són les propietats privats, sobretot per la neteja de boscos. Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada i que hi ha un petit percentatge que és municipal, que és públic. Què comporta això? Doncs que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, que han anat generació rere generació, doncs no saben ni que tenen un terreny. I d'altres propietaris que fan tot el possible per mantenir el seu espai net, però és una part petita. No tots són com aquests propietaris. N'hi ha molts que els costa més mantenir-ho net que no pas res més.
3: I això, per tant, el que necessita és més ajuda d'administracions superiors.
8: Malauradament, sí, perquè si fos pel nostre ajuntament, ens encantaria anar repartint diners perquè es pogués arreglar el que són els boscos i el massís forestal de les Gavarres. Però és totalment inviable. Necessitem més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. I ja no només nostre municipi, sinó tots els municipis que veiem massa forestal. I és una de les queixes més reiteratives que estem i que tornem a dir. Diu que no és lògic que les subvencions actuals, diu, i n'hi ha moltes que van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal de la que té cada municipi. No és lògic que un municipi com el nostre, el de Collell de Mollet i Sant Sadurní, que són 100 quilòmetres quadrats, que té la majoria de part de les Gavarres, rebi subvencions iguals a altres municipis que tenen una ínfima part.
3: És el Dani Encinas, és alcalde de Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura i, a més a més, president del Consorci de les Gavarres. Alcalde, moltes gràcies i molts ànims a les pròximes hores.
8: Moltes gràcies. Sobretot, només vull demanar una cosa. És que els veïns que se'ls ha confinat, que no vagin a veure el foc, que no s'apropin, o que es queien a casa, o que quan tinguem més informació ja avisarem i esperem poder que tot evolucioni correctament, però que no facin el boig i que agafin el cotxe i se'n vagin d'un costat a un altre.
3: I jo afegeixo recordatori del missatge que també ha enviat Emergències, dient que si algú tenia previst anar cap a aquesta zona del Baix Empordà en les pròximes hores, avui dissabte a la tarda, avui divendres a la tarda o demà dissabte, doncs que no ho faci, que posposi el viatge, perquè ara mateix el que interessa és que les carreteres estiguin el més netes possibles, per tant que els equips d'emergències puguin tenir accés a les flames. Alcalde, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
8: Moltes gràcies.
3: D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa per la publicitat a Catalunya Mitjà i de seguida continuem pendents d'aquest incendi a les Gavarres. Ha començat a la Bisbal, però ja ha entrat al massís de les Gavarres. Ara continuem.
1: Catalunya Migdia.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
12: Les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
14: Catalunya migdia.
3: Passa un minut de 3:15. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar, pendent d'aquest incendi que ha començat a la Bisbal d'Empordà, que ara mateix està afectant a les Gavarres, al massís de les Gavarres, i que amoïna especialment els bombers per aquesta variabilitat del vent. Ha estat tramuntant al matí, però es preveu que les pròximes hores pugui variar, que es converteixi en marinada, i això podria fer que les flames anessin encara més cap a l'interior de les Gavarres, un massís que ja estem veient, perquè a més ens ho estan dient els alcaldes i els responsables, que no està ben cuidat, que no està ben gestionat i que, per tant, hi ha molt sotabosc que el converteix en una bomba pel que fa referència a la possibilitat d'incendi. Al centre de control d'aquest foc, a la Bisbal, hi tenim el Fèlix Martín. Fèlix, bona tarda. Sí, tenim el Fèlix Martín, però ara mateix...
15: Ara sí,
3: Fèlix.
15: Pendents d'uns i els altres aquí amb els bombers.
3: Clar, normal, sí. Escolta'm, quin ambient hi ha aquí, que és el que es respira? Perquè per les entrevistes que estan fent els alcaldes o també el responsable de bombers, hi ha molta preocupació.
15: Ho estic sentint, sí. Ens hem desplaçat, ara han canviat el lloc del centre de comandament. Durant el matí i migdia estàvem a les piscines municipals, més a tocar a la banda de Cruïlles i Monells. Ara ens han traslladat al pavelló d'esports de la Bisbal d'Empordà. Això és al mig de la Bisbal d'Empordà. Aquí la situació del poble és tranquil·la, es fa vida normal i el trànsit habitual, poca gent al carrer, però per l'hora que és, no per res més, perquè com sentíem també fa una estona l'alcalde de la Bisbal, les flames, si més no aquest migdia, anaven en direcció cap a la costa, en direcció cap a Calonge, cap a Santa Cristina, cap a Platja d'Aro, i en canvi aquí la Bisbal doncs, ha quedat a l'esquena d'aquest incendi. Estan muntant aquest operatiu perquè, evidentment, serà un foc llarg i tardaran moltes hores a poder-lo controlar. Evidentment, això no s'apaga en un dia. Estem acostumats a aquests incendis aquí a les comarques de Girona, atiat per la tramuntana. Ara sembla que bufa una mica menys, però, evidentment, doncs, i ho has dit tu més d'una vegada, aquest segurament serà el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya.
3: Tu que habitualment informes sobre les comarques gironines, això que les Gavarres és un polvorí, diguem-ne, no és una cosa que ho descobrim ara, no, sinó que ja fa mesos i anys.
15: És un disc repetitiu d'aquells que tenim sobre la taula cada estiu quan comença la campanya d'incendis i que tothom creu els dits quan hi ha un foc a veure on passa. En positiu, si et sembla que podem fer una lectura en positiu, i és que el foc, per dir-ho així, la tramuntana l'ha tiat cap a la costa i no cap a l'interior. Penseu que les Gavarres són un sistema muntanyós que va des del Gironès, per tant, des de Girona mateix, fins a Calonge, fins a la costa, fins a Platja d'Aro. Per tant, tota aquesta carena muntanyosa que va des del Gironès fins al Baix Empordà, doncs ara ja estem en el tram final del Baix Empordà en direcció a mar. Però és evidentment, és una zona de muntanya, és una zona de camins rurals, una zona de sureres, sobretot abans, ara de molts de pins, de molta zona boscosa, de molta vegetació, d'arbres que també amb la sequera van quedar afectats fa un temps, que van quedar escapçats, que amb les intenses pluges d'aquest hivern han caigut i que, com han dit doncs, molts alcaldes, hem sentit l'alcalde de Calonge, hem sentit l'alcalde de Platja d'Aro, acabem de sentir també l'alcalde de Cruïlles i president del Consorci, doncs hi ha molta vegetació, hi ha molt arbres caiguts, i això, doncs, deixem recuperar l'expressió que ha fet servir l'alcalde, és dinamita, ha dit, estem en un polvorí, realment és el pulmó verd del Gironès i del Baix Empordà, però alhora doncs és un focus d'atenció permanent.
3: I és aquest bosc de continuïtat, des de la costa pràcticament fins a Girona, la ciutat de Girona, i pràcticament és un continu.
15: Exacte.
3: I això fa que encara sigui més perillós, sobretot si canvia el vent, perquè insisteixo, com tu deies, la tramuntana l'ha portat cap al mar, diguem-ne, i això és una bona notícia, però si ara canvia marinada i per tant va de mar cap a l'interior, això pot fer variar les flames i que, per tant, entrin encara més a les Gavarres. I
15: exacte, de nou cap a l'Empordà, de nou cap a la Bisbal, de nou cap a Sant Sadurní, Cruïlles, són aquests pobles de l'interior que ara estan tranquils perquè el vent els atia el foc cap a la costa, però que es podria capgirar, i aquesta és la previsió que fan els experts.
3: Hi haurà més compareixences des d'aquest centre de control?
15: Sí,
3: o no?
15: Sí, ens diuen que d'aquí una estona hi haurà compareixences, tornarà a parlar-ne en Claudi Gallardó, que és el cap de la divisió de la Sala Central dels Bombers. N'heu parlat fa una estona també amb ell. I també serà de molt d'interès escoltar el cap dels agents rurals de Girona, en Jaume Bosch, perquè recordem-ho, l'última hora que han fet públic a través de les xarxes és que ja hi ha 250 hectàrees cremades. Segurament és una superfície que quedarà curta. I la gran pregunta, quin ha estat l'origen d'aquest foc? Doncs segons ells, segons les primeres inspeccions, seria doncs, en algun camp de conreu, en l'ús de maquinària agrícola, en algun camp de conreu a les afores de la Bisbal, al barri de Sant Pol, a tocar de la carretera GI-660, que és la que porta de la Bisbal cap a Calonge, que estarien treballant en aquestes feines ara de sega. És un material molt inflamable, amb aquestes temperatures, amb aquest vent, hi ha molt de risc, i això és el que segurament, diuen els agents rurals, podria haver provocat aquest incendi.
3: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de la Bisbal mateix, on hi ha aquest centre de control, on els bombers atenen a la premsa, i per tant aquí el Fèlix Martín té la informació de primera mà de quina és l'evolució d'aquest incendi. Fèlix, gràcies. Fins ara, bona tarda.
15: Fins ara, bona tarda.
3: Queden pràcticament 8 minuts per arribar a les 4, però ja veieu, Pere, Isabel, Miquel Àngel, que és el primer gran incendi i que amoïna perquè està en una zona molt delicat, en el sentit d'això, que ja hi ha molt material per cremar.
2: I a més incompleix tots aquells paràmetres que els bombers any rere any ens expliquen, no? De la importància de tenir un paisatge amb talls de bosc,
3: de mosaic,
2: efectivament, talls de bosc, de cultiu i tal, i en canvi el Massís de les Gavarres és un continu de bosc que genera aquesta situació de perill, sobretot si els propietaris, perquè la majoria és propietat privada, no la tenen, però és que no la tenen perquè tampoc no tenen els mitjans necessaris per fer-ho.
6: Sí, amb això sempre és molt complicat, no? Perquè els propietaris i el cap sempre sembla que sigui un propietari de grans extensions, però no hi ha rendiment econòmic i, per tant, és evident que encara que siguin terrenys privats, hi ha d'haver una implicació absoluta de les administracions i de tothom, perquè són terrenys, diguem, que tot i que tècnicament són privats, doncs la gent en fa ús habitualment amb camins de ronda, etcètera, etcètera, i no són rendiment econòmic pel privat, de manera que aquesta planificació, diguem, de totes les administracions, d'aquesta relació amb els privats, que no són privats sinó ciutadans, que tenen aquests boscos però que no en treuen rendiment, doncs és una de les grans assignatures pendents per poder preparar aquests estius, que ja sabem, i es fa pesat tornar-ho a recordar, però crec que és molt important que en el futur, en la mesura en què aquestes temperatures continuaran creixent i que el canvi climàtic s'anirà consolidant, doncs aquests perills, que ja són suficientment greus com per provocar aquest incendi avui i cada any algun susto molt gran, doncs ho tindrem cada vegada més. Per tant, és molt seriós posant-se les piles també en això.
3: Es calcula que el 95% del terreny a les Gavarres és de propietat privada. Com deia l'alcalde, algunes zones fins i tot ni el propietari sap que són seves, perquè venen de famílies que han passat d'herència en herència i al final sap que té un tros de bosc i no ho sap. I per tant, clar, no el pot gestionar. N'hi ha altres que sí que ho saben, sí. I tampoc no ho gestionen perquè és veritat que ara no és rendible, perquè ni la indústria del suro ni la indústria de la fusta no surt rendible. Però clar, aquí on es troba a faltar són les ajudes per tal que tenir-lo ben cuidat, perquè si no després trobem en aquestes situacions d'un risc elevadíssim en què si entra el foc en aquestes zones, doncs clar, és encara molt més difícil aturar-lo.
7: I també perquè, i segurament en part poden tenir raó, no? Però el que abans, quan abans feien esment a l'ACA, no? I tot el discurs gairebé immobilista en relació al bosc, no? Fa que al final no gestioni. I el bosc, la natura, en certa mesura, en la mesura que és el nostre entorn també, i aquesta convivència pues, genera dificultats més enllà del canvi climàtic, s'ha de gestionar. I, per tant, d'alguna manera hauria d'entendre, o fins i tot hauria de posar-se en mans, no? I confiar una mica més en la gent del territori. En general, es desconfia molt dels pagesos i es desconfia molt del territori. Tot són normatives que moltes vegades fan que sigui inviable la gestió aquesta, fins i tot per ells, o això és el que et diuen sovint, fins i tot perdi sentit. Diu, però això exactament de què estem parlant, no?
2: O sigui, no es gestiona diguéssim, el manteniment, no? de la zona, però en canvi sí que s'explota el gaudi de la zona. O sigui, la part del nord de les Gavarres, que és la que jo conec més, per exemple, està plegada de ciclistes durant tot l'estiu, que penses que si en algun moment allò comença a prendre foc, la bici no serà suficient per sortir-ne, no, diguéssim. I en canvi, i tothom sap que, no, que hi ha pistes per anar amb bici, tothom sap que hi ha rutes fantàstiques per allà, però en canvi el manteniment de la zona, doncs tothom s'inhibeix, perquè no, en teoria és això de la propietat privada. Però jo crec que l'alcalde de Calonge era el primer alcalde que entrevistava estant nosaltres aquí, ho he dit molt clarament, és que els ajuntaments no poden prendre decisions, ha de ser l'administració que es posi, les administracions superiors que es posin d'acord a l'hora de prendre aquest tipus d'iniciatives. I a més s'ha de fer cedint per totes bandes, perquè efectivament els posicionaments sobre com s'ha de fer la gestió del bosc són molt dispars en funció dels interessos que tingui cadascú, però si s'ha de posar un bomber en una taula de negociació amb un ecologista, s'ha de fer per intentar que després no hi hagi aquests ensurts o aquest descontrol, perquè una cosa és que el vent et faci que el foc sigui imprevisible i una altra cosa és que la mala gestió del bosc et faci el foc imprevisible, perquè això ja és culpa nostra.
6: precisament aquí és quan realment té importància la planificació, no? I sortir d'aquesta dialèctica que serveix per moltes altres coses a la vida, però que aquí no té massa sentit, que és públic-privat, no? O sigui, aquí hi ha uns terrenys o un...
3: Deixa'm tallar-te, Pere, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tenia un acte previst a Talarn, i ens diuen que farà referència a aquest incendi de l'Empordà, el sentim.
16: Govern, representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, senyores i senyors, deixin-me començar per fer una referència a l'incendi que tenim actiu a la zona de l'Empordà. És un incendi que està actiu, que no està controlat, és un incendi de dimensions importants. I el primer que vull fer és demanar a tots els ciutadans de Catalunya que viuen en aquesta zona que facin cas estricte de les recomanacions que es donen des de Protecció Civil i des dels bombers. Hi ha bastants municipis confinats, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure, i demano, per tant, a Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Tots els ciutadans d'aquests municipis que respectin aquest ordre de confinament, que tanquin portes i finestres, i davant de qualsevol incidència que truquin al telèfon d'emergències. I faig una segona petició a tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin, que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent. La consellera Parlon farà una compareixença en poca estona per donar els detalls de l'estat d'aquest incendi. També s'hi ha desplaçat la consellera Paneque. Jo he parlat amb els alcaldes, amb alguns alcaldes de la zona. Però insisteixo, de moment, per favor, demano a tothom que respecti les indicacions que es donen des dels bombers, des de Protecció Civil, i que no es desplaci ningú en aquesta zona perquè poden haver-hi talls de carreteres i perquè no reuneix les condicions de seguretat com per acollir aquestes persones. Anem a confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a la major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències. Hi ha un segon incendi al Pla de l'Estany, hi ha també un confinament als municipis de Pavau de la Farga i de Vilabenut, en principi és un incendi de dimensions més reduïdes, però també en aquests dos municipis també demanar que es faci cas i seguiment d'aquestes instruccions que es donen des de Protecció Civil. Això, en fi, és el primer que volia traslladar-vos a tots vostès i que anirem, naturalment ho vaig seguint, i en funció de com evolucioni, doncs també mirarem si fem alguna altra compareixença o anem donant informació. Dit això, doncs, avui
3: doncs són les paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, en directe des de Talarn, on tenia un acte previst i on ha fet aquesta referència a aquest incendi de l'Empordà, bàsicament en dues línies. La primera, a banda d'insistir en la gravetat de l'incendi, insistir en la petició a la ciutadania que no faci desplaçaments per la zona, perquè d'una banda no és segur i de l'altra dificultaran les feines dels equips d'emergència. Això té a veure amb la gent que ja és a l'Empordà i també la gent que tenia previst desplaçar-se a l'Empordà, que és una zona que rep molts visitants a l'estiu en els caps de setmana. Per tant, la gent que tenia previst aquest desplaçament cap a l'Empordà, si pot, el millor que pot fer és o ajornar-ho o directament no fer-lo, com a mínim mentre la situació sigui així de descontrolada, i de l'altra la petició perquè l'exèrcit espanyol, la unitat militar d'emergències, es desplaci cap a la zona per tal d'ajudar en aquestes feines d'extinció de l'incendi, que ara mateix, insisteixo, fa mala pinta, que els bombers de moment estan intentant dirigir-lo cap a una zona que els sigui més fàcil controlar-lo, però ara mateix no tenen capacitat d'extingir-lo, per tant, durant les pròximes hores continuarà cremant. Hem sentit els senyals horaris de les 4 de la tarda, per tant, estem trepitjant el terreny de la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Francesc, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
3: Deixa'm que acomiadi a la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miquel Àngel Escobar, tots tres que estaven aquí sentint la compareixença del president Illa. Tots tres, gràcies i bona tarda. Fins
17: igualment.
3: La pròxima.
17: Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Això és un relleu en marxa, com aquell que diu, Garriga?
17: Sí, perquè avui hem d'estar molt pendents d'això, d'aquest foc, d'aquest incendi que ens està preocupant en aquest inici de juliol. No marxis, Òscar.
3: No, aquí em quedo.
17: Arrenca la tarda.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui tanquem el curs amb l'Eloi Vila fent el cafè. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Que està mirant-se aquest incendi, doncs, amb preocupació.
2: Que ens hauria agradat tancar la temporada, no, sí, d'una altra manera.
1: Teníem un altre programa al cap, però haurem de fer el que toca. Òscar Fernández, repassem aquesta jornada, que ha estat també molt moguda.
3: Sí, i tant, repassem-la.
1: Que de seguida posarem ordre tot plegat. Tenim el primer gran foc de l'estiu en marxa.
3: Sí, després de diversos ensurts arreu del país, amb incendis que els bombers havien aconseguit aturar abans que es fessin grans, aquest migdia un foc a la Bisbal d'Empordà ha saltat al massís de les Gavarres. Ara mateix afecta 250 hectàrees, però en seran més. El president Salvador Illa acaba de demanar ajuda a la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol, la UME. Al matí, la tramuntana ha ajudat les flames a entrar de ple al bosc i avançar en direcció cap al mar. Però de cara a la tarda, els bombers els preocupa el canvi de vent, entrada de la marinada. Això impulsaria el foc una altra vegada cap a l'interior del massís de les Gavarres i ja, bé, també els bombers ja ens han dit en diverses entrevistes que hem fet al Catalunya Migdia, d'una banda, que no tenen capacitat d'extingir-lo i de l'altra hem sentit diversos alcaldes queixant-se de la situació en la que està el bosc de les Gavarres, una situació de no netedat, no està prou net, hi ha molt sotabosc, els propietaris, la immensa majoria privats, no els és rendible gestionar el bosc i això fa que ara mateix la situació sigui molt perillosa perquè hi ha molt sotabosc, molt sec, que pot ser benzina per un gran incendi en aquesta zona.
1: Ens preocupa i aquesta tarda ja estarem amb els ulls posats, les imatges que ens arriben aèries o de fotografies de veïns propers, la veritat és que fan molta por, us ho explicarem aquesta tarda. D'altra banda, una línia vermella.
3: Sí, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, adverteix que perseguiran amb tots els mitjans els responsables de la mort a trets d'un menor de només 15 anys en el que podria ser una baralla entre bandes llatines. Ha passat aquesta nit passada al barri de la Sagrera, a Barcelona.
1: I el cas Endic han declarat les germanes de Jonathan Endic.
3: Sí, i han explicat als jutjats de Martorell que el seu germà i el seu pare havien pactat la sortida de Jonathan Endic de la direcció de Mango.
1: Els esports. Tres partits més. Sis equips que es juguen passar avui a vuitens de final del Mundial.
3: Sí, a les 8, Austràlia-Egipte. A la mitjanit, Argentina-Cap Verd.
1: Ara, aquest.
3: I a 3:15 de la matinada, Colòmbia-Ghana. Amb aquests tres partits quedaran ja definits els vuitens de final, que comencen demà a la tarda ja. Això mentre Barcelona es continua preparant per la primera etapa del Tour, que serà una crono per equips que es disputarà demà.
1: Doncs aquesta tarda, que estarem molt pendents, sobretot de l'incendi. Òscar Fernández, ens hauria agradat acomiadar-nos un dia una mica més tranquil o més divertit, però vaja, que ha estat un plaer compartir aquest inici de programa amb tu durant tot aquest curs.
3: Igualment, un plaer també per mi. Jo em quedo aquí unes setmanes més fent el Catalunya Migdia.
1: Escolta, per què no fem alguna cosa a l'estiu, encara que sigui alguna cosa especial en algun programa?
3: Mira, se m'acut. Jo tinc un encàrrec per fer els programes sobre l'eclipsi total de sol que es viurà a Catalunya el 12
1: d'agost.
3: Sí, home,
1: si jo faig l'especial del dia 12.
3: Doncs alguna cosa trobarem aquí,
1: sí?
3: No?
1: Va, doncs sí, truquem.
3: Per no trobar-nos a faltar durant l'estiu.
1: Per això, no? Que si no serà molt, molt trist, això.
3: 31 d'agost tornem, no, però?
1: Sí. Tu també? Sí. T'han renovat?
3: Veus que jo, el meu contracte no va per temporades, diguem-ne, però sí, entenc que sí.
1: Doncs, Òscar, atenció a la notícia aquesta hora de la tarda, a banda de l'incendi, està en la renovació d'Òscar Fernández. Òscar, una abraçada molt forta.
3: Igualment.
2: Que vagi bé.
3: Bon estiu.
1: Quatre i cinc de la tarda, Judi Pastor, bona tarda.
4: Què tal? Molt bona tarda.
1: Perquè avui, evidentment, volíem fer una cosa més festiva, més divertida, menys seriosa, però l'actualitat sempre ens té molt pendents. I ara mateix crema un incendi, vaja, més d'un incendi, però ens preocupa en especial el de la Bisbal d'Empordà, que afecta ja de ple el massís de les Gavarres. Cap allà tenim la Laia Claret, la nostra companya. Laia Claret, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Francesc.
1: On ets ara mateix?
5: Mira, doncs som al pavelló de la Bisbal. Aquí han habilitat el centre de comandament. Aquí ens van donant totes les dades. Veiem que hi venen els bombers, veiem serveis d'emergència, veiem ADFs, moltíssima gent aquí concentrada i tenim dades noves. I és que l'incendi ha afectat 750 hectàrees d'una zona potencial de 10.000. D'una zona potencial de 10.000. Què vol dir potencial? Vol dir que ha afectat les Gavarres, ho deies tu, és plenament dins. Per tant, què és el que estan fent? Doncs intentant combatre'l en dos punts. Ens han explicat, estem fent com un con, saps? Perquè ens ho imaginem, dos cons serien. Un a Santa Cristina, per la part dreta, i l'altre per la part esquerra, a la Bisbal, Palafrugell i Palamós. I tot això per què? Doncs perquè ara bufa tramuntana, però d'aquí una estona vindrà la marinada. Què fa la marinada? Doncs va del mar cap a terra, al revés del que està bufant ara. Per tant, podria ser que l'incendi tornés cap a l'interior. Ara aquest incendi està anant cap al mar. Situació realment complicada. Aquí ens ho han explicat també. S'ha demanat reforç a l'UME, ho hem sentit, també, que
1: sí,
5: ho dèieu vosaltres, el president.
1: Sí,
5: més que res que ens deien per la por de la simultaneïtat d'incendis. Això que comentaves tu ara. Ens deien, aquest per ara el combatem així, però avisem la UME, l'exèrcit, perquè comencin a venir cap aquí per aquesta por de que hi hagi simultaneïtat d'incendis, perquè ells ja pensen més enllà, els bombers, ens deien. És que ve molta calor, ve una onada la setmana que ve.
2: Ah, ja
5: sentia, alerta.
2: Dic que sentia el responsable de bombers,
5: sí,
2: i com explicava això, que només es poden permetre tenir un incendi gran.
5: Sí.
2: Més d'un incendi gran és molt, sí, molt, molt complicat.
5: Sí, deien això, eh? Ens podem permetre aquest incendi gran, perquè els efectius no es divideixin. Hi ha sobre el terreny 225 bombers, però hi veiem a helicòpters, evidentment, doncs remullant tota aquesta zona, perquè, clar, és que el massís de les Gavarres, ho dèiem, no és el pulmó de Girona. Algun alcalde ho deia, no? Hi ha molta vegetació en aquesta zona, i arbres caiguts. És una mica... Saps aquell incendi que a vegades vas dient, no? Aquest estiu... Ai,
1: sí, sí,
5: si entra a les Gavarres un incendi. Ai, si entra a les Gavarres, doncs ja hi és aquest.
2: De fet, la gent d'allà del territori de la zona ho tenien claríssim, i tinc,
5: sí,
2: bons amics, i que fa molt temps que denuncien aquesta situació, no? Les Gavarres és un polvorí, i
5: sí,
2: esperem que mai no passi, ha passat avui.
1: Això està passant, sí, ara mateix, Judit. S'han confinat 45.000 veïns.
4: Sí, de diversos municipis de la zona: Santa Cristina d'Aro, Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà i Llagostera. També Protecció Civil demana evitar sobretot els desplaçaments a la zona perquè hi ha talls de carretera i perquè no és segur.
1: Estem veient fotografies molt impressionants. Si vosaltres ara mateix esteu confinats i per la finestra veieu fum...
5: Impacte, eh?
1: Si veieu tot això, sisplau, 932017474, volem escoltar-vos perquè ens expliqueu des d'aquestes poblacions confinades com ho esteu vivint i quina és la situació, perquè volem fer un mapa del moment actual. 932017474, el telèfon del directe de Catalunya Ràdio, per compartir amb la nostra audiència aquesta jornada. Laia, aquí en aquest centre de comandament, entenc que és un anar i venir de gent, s'aniran fent compareixences més o menys regulars, és a dir, quina és la situació?
5: Sí, aquí han habilitat... Mira, fins fa una estona érem a la piscina municipal, però s'ha fet petita per tot el desplegament que hi ha. I han muntat fins i tot dins del desplegament les carpes, els bombers amb el seu mapa d'on estan treballant, d'on són, on són els vehicles, on són els avions. I aquí el que aniran fent serà anar compareixent. Cap a 17:45 està previst que comparegui la consellera d'Interior, que arribi aquí, que comparegui. Per tant, si durant tota la tarda aniran donant informació.
1: Doncs la Laia Claret, que n'estarà pendent, qualsevol cosa ens avises, estarem amb una orella posada a la teva ubicació.
5: I tant, fins ara.
1: Això la Laia Claret. El vent és molt important. A veure, anem a parlar amb la nostra meteoròloga, la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Hem d'estar molt pendents del vent. Què podem esperar?
6: Mira, encara que bufa la tramuntana, ara mateix en aquesta zona té cops de vents de 29-30 km per hora i comença a entrar una mica la marinada, i el que comentàveu, no? Aquesta marinada que fins ara hem tingut aquest vent de nord que ha fet desplaçar, doncs, l'incendi des de la Bisbal cap al mar, en sentit, doncs, cap a la costa, i ara aquest vent de marinada el fa girar una miqueta, el fa entrar. De moment la marinada encara és fluixa, en aquestes properes hores pot ser una mica més significativa, i aquesta seria la tendència, és a dir, que quan entri de cara cap a les 6 de la tarda, 5-6 de la tarda, una mica més la marinada, el que farà és que no tinguem tant aquest vent de nord, de component nord, sinó una mica entrarà i afectaria el flanc dret de l'incendi. La marinada, de moment, començaria una miqueta més tard, ara ha començat a bufar una mica aquest vent de nord, ja s'ha començat a tornar, ja no està en un vent de nord, no està en un vent de tramuntana, sinó és una mica més acracalat, i això ja l'ha fet girar una mica. I a més hem de tenir en compte que aquest és un gran incendi, les imatges ho mostren, però es formen aquests cúmuls, aquests pirocúmuls, i això també té associat el seu propi vent, perquè són núvols molt elevats que creen...
1: Quan dius pirocúmuls, què vol dir?
6: és el núvol que es crea a partir d'un incendi. És com un cúmul de tempesta, però es diu pirocúmul perquè es crea degut a la combustió de l'incendi. Uh-huh. I és aquest núvol que creix
1: núvol,
6: molt amunt.
1: Perquè ens entenguem, un núvol creat per l'incendi. De fum, diguem.
6: És un núvol de fum, però que crea, que creix fins a altres capes de l'atmosfera, i llavors aquí també hi ha un canvi de vent, i per tant són aquests grans incendis que costen molt més de controlar, perquè ells mateixos generen, doncs, propis vents dins l'incendi, no els que estrictament, doncs, tenim ara de tramuntana o la marinada.
1: Està fent molta calor, seguirà fent molta calor.
6: Sí.
1: És inevitable que amb aquestes temperatures i la situació dels nostres boscos passi, això? És a dir, era gairebé impossible que no ens hi trobéssim?
6: Era un possible, molt possible, sí, perquè portem, hem passat una primera onada de calor, entrarem aquest cap de setmana en una segona onada de calor.
1: Això no fluix, eh?
6: Això no, al revés, no és que no afluixi, és que a partir de diumenge i fins dimecres, de moment, hi ha una altra, un preavís d'onada de calor.
1: Jo me'n vaig.
6: És a dir que les temperatures pujaran més. Ha plogut molt, hi ha molta vegetació, però tot està molt ressec. També és veritat que en aquest sector de l'Empordà fa uns quants dies que bufa la tramuntana, i la tramuntana és un vent rescalfat que fa que la temperatura, doncs, no baixi ni de nit ni de dia. És a dir, aquests dies han tingut avisos de calor nocturna, la temperatura aquí durant la nit tampoc ha baixat, perquè la tramuntana fa un parell o tres de dies que bufa amb intensitat, i per tant és aquest vent rescalfat que ho resseca tot encara més, i aquest perill d'incendi, doncs, que es manté molt alt, no només a l'Empordà, sinó també en molts punts de Catalunya. Com deies, portem dies amb molta calor, ha fet molta calor, i per tant aquesta precaució, sens dubte, ara tenim el focus posat aquí, però per aquests propers dies a tot arreu, i per tant, doncs, aquella prudència, i si veiem amb algun fum, doncs, avisar, perquè la veritat és que aquestes condicions que tenim, doncs, són propícies a que hi puguin haver incendis.
1: Gemma Puig, seguirem pendents. Si hi ha algun canvi en el vent o alguna afectació que pot ajudar o empitjorar la situació, ens ho expliques a la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Molt bé, bona tarda, fins ara.
1: L'altra pota són els cotxes. Perquè se'ns està recomanant, no?, des de fonts oficials, evitar el cotxe. Marilús García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Se li està fent cas a les indicacions, o la gent surt igual?
7: Jo crec que sí, que s'està fent cas a les indicacions. Recordem que Trànsit i Bombers estan demanant a la ciutadania que posposin desplaçaments cap a la zona costanera de tot el Baix Empordà per no entorpir les tasques d'extinció, perquè clar, ara tenim aquests focs, però que no passi res més i els bombers s'hagin de bellugar, i aleshores...
1: Clar, doncs, això és important.
7: Clar,
1: això és important,
7: és que t'imagina que hi ha una retenció, no, i hi han de passar els bombers.
1: No, això, la gent que ens escolti, que no es pensi que és perquè us estem dient no, vigileu perquè us pot passar alguna cosa, i vosaltres penseu, a mi no em passarà res. No, és que molestareu.
7: A mi m'és igual que em passi, val? És igual que et passi, és que però has de deixar passar els bombers, el SEM, a la policia, perquè, i hagi de passar.
1: És perquè hi hagi menys cotxes perquè puguin passar els que han de passar de veritat, sí o sí.
7: I estem parlant aquí a la costa de carreteres que de vegades són petites i per on no poden passar més de dos vehicles. Per tant, ara hi ha tallades quatre vies. Són la G660 de la Bisbal d'Empordà Calonja, també la G513 entre Vilademuls i Cornellà del Terri, la GB5132 entre Vilademuls i Banyoles, i la GB6612 de Llagostera a Calonja. Aquestes són les vies que estan tallades a causa del foc o de les tasques d'extinció. Però recordem, no viatjar cap a la zona de la Costa Brava, diguem-ne, sud, de la Costa Brava del Baix Empordà, per evitar, doncs, això, entorpir les tasques d'extinció, o que no us trobeu amb alguna situació que pugui ser complicada.
2: Clar, a més, és una zona on hi ha molta congestió, sobretot divendres tarda per deixar de cap de setmana. Aquella sortida de l'AP7 que va cap a aquesta zona concretament, és una zona allò de congestió permanent.
1: No, i avui, Marilu, permanent. No sé si era un dia mig d'operació sortida, de gent que agafa vacances
7: els
1: del juliol.
7: Els divendres, més que d'operació sortida de juliol, doncs sí, de gent que agafa les vacances, de gent que surt de cap de setmana.
2: Hi ha molta mobilitat.
7: Els divendres a la tarda sempre hi ha molt de moviment per aquesta zona. Avui la gent sembla que de moment s'està portant bé, perquè fins i tot no es veu massa cua ni a l'AP7, a la zona del Vallès Occidental Oriental, que és per on surten en direcció nord, en direcció Girona.
2: Sí, que normalment a Granollers ja comencem a trobar allò... No? Una mica de trànsit molt, molt intens. Jo he fet allò que fem, que és obrir el mapa i veure les vermellors, i veig una cosa que utilitzo bastant, perquè he d'anar bastant amunt i avall i cap a aquella zona, i veig que hi ha menys vermellor que altres divendres, de forma clara.
1: Està parlant la Mariluz dels cotxes amb l'Eloi del cotxe.
7: Ni cotxes, ni motos, ni camions, ni autocars, ni furgonetes.
1: Mariluz, pendents de tot plegat, t'escoltem també a 3cat Info.
7: Vinga, fins ara.
1: A banda de l'incendi de l'Empordà, ja us ho hem dit, hi ha dos altres focs actius, a Cornellà del Terri i l'altre a Fontcoberta i Vilavenut, al Pla de l'Estany. Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Imma, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: I clar, el que ens arriba de les Gavarres, de la Bisbal, és impossibilitat de control per part dels bombers. Els altres dos en quina situació es troben?
8: Estan treballant en aquests moments els operatius de bombers de tots aquests incendis que comenteu. El que sí que demanem és, com ara us sentien raonar, és sobretot molta responsabilitat per part de la gent amb els desplaçaments. En aquests moments aquests incendis són actius, són incendis importants i no sabem quina evolució poden tenir. Per tant, el que demanem és que sobretot ningú es posi en risc, que la gent no s'acosti a les zones, que no circulin. Hem demanat una ordre de confinament per tots aquests espais i és amb aquest motiu, perquè la gent es mantingui en llocs segurs, puguin tancar portes, finestres si els hi molesta el fum i, sobretot, que no s'exposin a l'incendi. Aquest és el problema que tenim. Per això demanem aquesta mesura de seguretat, doncs que ningú s'acosti, que no circulin per la zona i que, sobretot, si podem posposar un desplaçament que tinguem, que tingui que passar per aquest espai o proper a aquest espai, és molt millor fer-lo quan ja sapiguem que aquesta situació pugui estar millor i més solucionada.
1: Ara la gent que ens està escoltant des de les poblacions confinades, d'entrada, tenim calculat les poblacions, dèiem 45.000 veïns, anem bé? Més o menys?
8: Aproximadament, és més o menys el cens que poden tenir aquestes poblacions. La zona més propera a el que és la zona de l'incendi estarà sobre unes 12.000 persones, però totes aquestes poblacions, tota aquesta zona, sí que pot afectar aquest número que dieu, i és la població la que

0: Aquests veïns confinats, si veuen fum, s'han de preocupar? És perillós respirar aquest fum o ara mateix no és un risc el fum en si?
1: És un fum d'un incendi, és un fum d'una fusta, no sé com explicar-me. Què succeeix? Aquest fum fort, intens, dens, home, doncs en persones que puguin tenir alguna problemàtica també els hi pot afectar. Per tant, siguem conscients que aquest incendi és un fum potent perquè és una massa gran la que està cremant i, per tant, doncs hem de ser vigilants amb això. Per això estem dient que la gent es mantinguin en zones segures, que si noten molèstia, senten molèstia, sobretot tanquin portes, finestres, perquè no els hi entri aquest fum, i que estiguin en aquests moments, en aquests espais més segurs, amatents de quina és l'evolució d'aquest foc que tenim.
0: I llegíem, 150 infants confinats en una casa de colònies, entenc que estan segurs i que les famílies...
1: Aquí és el pou de glaç, és on ha començat l'incendi. Quan ha començat aquest matí l'incendi, era proper a aquesta zona, ha sigut la primera espai que ens ha preocupat, perquè sabíem que allà hi havia una casa de colònies on hi havia nens fent aquesta activitat. Hem parlat amb la casa de colònies del centre d'emergències, des del CECAT, sabem que hi ha una 160 de nens, que estaven tots bé, que no hi ha hagut cap incidència, que cap nen ha pres mal, ni que sapiguem ningú en aquests moments, i que, per tant, el que feien era estar allà, doncs, amb els seus cuidadors, amb els seus monitors, segur que estan fent jocs, estan fent el que calgui per estar en aquests moments en aquest espai, però que el que més ens preocupava, i entendreu, és que sobretot aquests nens i tothom no es posi dintre la zona forestal,
0: clar, que pot ser
1: que giri el vent o que passi alguna cosa, vagi cap allà al foc i es puguin trobar realment amb un gran incident.
0: Perfecte, doncs això és el que ens expliquen des de Protecció Civil i Massoler. Qualsevol novetat, qualsevol canvi, qualsevol informació, l'antena de Catalunya Ràdio està oberta.
1: Ho sabem i us ho agraïm molt, perquè així la gent té la informació i sap que el que en aquesta tarda ens convé. Moltes gràcies.
0: Vinga,
1: eh?
0: Gràcies. A veure, que hem demanat buscar veus properes als incendis i ja saps, Eloi, que aquí la gent col·labora.
2: I respon.
0: Tenim una audiència fantàstica. La Marta Puig és a les Cruïlles, al peu del massís de les Gavarres. Marta, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Sou molt a prop de la zona més complicada. Què veieu, què sentiu vosaltres ara mateix?
3: Pues, temperatura de 40 i tants graus.
0: Ui, espera, que la cobertura no és bona, no sé si és una cosa...
3: No, és que no té llum, no té cobertura, no té treure...
0: No podem.
4: Ha dit que no tenen llum?
0: Sí, que no tenen llum
5: ni cobertura.
4: I temperatures de 40 graus llargs, eh?
0: Sí, a veure si podem recuperar la comunicació. Deixa'm parlar amb el Jordi Oriol, que és un veí de Calonge. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Ens arriben imatges de Calonge amb un cel que fa por.
6: Doncs realment sí. Era allò que diuen dantesc, una situació de por. Nosaltres, per dintre tot, per sort, per dir una cosa, ens ha passat pel cantó de Ponent. Nosaltres veiem aquí doncs, els contraforts de les Gavarres i ha passat pel altre cantó, pel cantó de Puig d'Arques. Hem tingut molt de fum i ara s'ha esveït una miqueta, ara el cel ja no hi ha tant de fum, es veu blanquinós, però no hi ha tant de fum com abans, i el sol almenys no es veu vermell. Ara sí que veiem, doncs, per exemple, doncs, el vent ha canviat de direcció, com deia la Gemma. Abans teníem doncs, una tramuntana de mestralada. Aquest dematí ha bufat un cop de 50-60 km per hora, amb una temperatura de 34 graus, i ara ha baixat la temperatura, ha baixat uns 30 graus i ara està bufant xaloc, o sigui, està bufant del sud-sud-est.
0: Bé, doncs aquesta és la situació a Calonge, 93-201-7474. Si us trobeu a prop de la zona, si us trobeu confinats, feu com el Jordi Oriol. Jordi, gràcies per trucar-nos.
6: A vosaltres, gràcies.
0: Us escoltarem i compartirem aquesta preocupació, aquesta angoixa i també aquests consells de seguretat per no patir. Eloi, és una cosa que fa molta impressió veure aquest
4: sí,
0: fum ara.
4: Sí, és impressionant, les imatges són impressionants i després també no, com s'ha... després dels avisos que hi hem tingut aquest principi d'estiu, no? I des de la ignorància pensar, després d'aquesta primavera plujosa, que això ja ho hem anat comentant, no? I dic des de la ignorància perquè penses, hosti, hem acumulat molta aigua i, per tant, tindrem potser un estiu tranquil, i és absolutament el contrari, eh? Que ja fa dies que expliquen els meteoròlegs i les meteoròlogues que hi ha molt sotabosc, que hi ha molta vegetació, que ha crescut molt, que s'ha assecat molt ràpidament, que les temperatures són a

0: dalt de tot i que, per tant, el risc d'incendi és elevadíssim, no?
1: Fa dues, tres setmanes que gairebé cada tarda o moltes tardes tenim petits incendis, no?, que ens van fent avisos, alerta, no? I avui potser sí que és el més gros que fins ara ens preocupa, amb aquestes 750 hectàrees ja cremades, segons l'últim balanç dels bombers.
2: Sí, mira, tenim una altra trucada. Tenim una altra trucada. És l'Eva Arques, des de Santa Cristina d'Aro. Santa Cristina d'Aro. Eva, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Què veieu vosaltres per la finestra?
3: Bueno, nosaltres per aquí veiem molt de fum, molt negre, i veiem com flames, color vermell.
2: O sigui, arribeu a veure flames des de casa, eh?
3: Es veu com, sí, un fum negre-vermell, saps? Bueno, estan caiguent cendres aquí a casa, ho tenim tot tancat perquè ens han confinat a Santa Cristina d'Aro, i ens han recomanat això, que no sortim de casa, que tanquem les finestres, les portes i això. Però, bueno, estem bé, eh? A Santa Cristina estem bé, de moment. No estem gaire afectats. O sigui, el fum el veiem, però com una mica més lluny, a darrere de les nostres cases.
2: Sonorament, amb sirenes, helicòpters, o no, o silenci?
3: No, de moment silenci, aquí a Santa Cristina, sí. Ara, més cap a les urbanitzacions de Vallrepòs, cap a Calonja, a Romanyà, una mica més cap allà, sí. Al Puig d'Arques, allà sí, en aquella zona estan més afectats que nosaltres. Però, bueno, estem molt a prop, d'aquesta zona que t'acabo de dir.
2: Mira, ara l'Eva em diu Calonja. Eva, gràcies per trucar-nos.
3: A vosaltres, bona tarda.
2: El Joan és a Calonja. Joan, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Tu ets més a prop de tot plegat.
4: Entre a prop i molt a prop. Gràcies a Déu, doncs, tot el que és la zona més muntanyosa que està darrere de la primera urbanització afectada, que seria Rede Oro, doncs sí que és veritat, doncs, que està una miqueta més controlat. El fet de que hagi baixat tant el vent ha sigut, jo quasi que diria que ha sigut clau, perquè si no ara mateix potser no estaria ni aquí encara.
2: Heu passat por en algun moment o...
4: Sí, a mesura que la columna de fum, sobretot entorn a les 10:30 o 11 del dematí, anava pujant, clar, la percepció visual que un té quan no coneix el context és, bueno, hi ha un foc, hi ha un incendi, però és llunyà, no? Però quan ja comença la columna de fum a apropar-se tant i alhora ja comences a veure tot el que són les columnes de foc, doncs llavors sí que és allò de, bueno, primer protegeix a la família i després agafa les tres coses més importants que puguis agafar en menys de 5 minuts.
2: Clar.
4: I tingueu preparat per si has de sortir.
0: Joan, jo abans comentava una cosa d'amics que tinc que viuen a la zona i que fa molt temps que pateixen, no?, per aquesta realitat. I jo recordo molt aquest comentari. Hosti, les Gavarres és un polvorí. Si mai s'hi fa foc,
2: doncs
0: serà molt greu, no? És així, realment, com heu viscut?
4: Jo quasi que diria que és pitjor encara, perquè és una zona on l'afectació del vent és molt directe. Quan hi ha marinada, la nota és molt, molt intensa. Quan hi ha, sobretot, tramuntana, la nota és encara molt més intensa. I al final estem parlant d'una zona molt, molt boscosa. Quan es donen tots aquests components, com s'han donat en aquest cas, de vent, de calor, de sec... jo no hi entenc gaire, no acabo de comprendre molt el context.
0: Al final la pregunta era, ho veieu a venir?
4: Sí, és d'aquestes coses que a vegades surts de fora, estàs sopant i dius, mare de Déu, el dia que hi hagi un incendi aquí haurem de córrer.
2: Doncs,
4: sí,
2: doncs,
4: aquesta és la percepció.
2: Doncs avui és el que està passant i us ho estem explicant amb els testimonis propers com el del Joan de Calonja. Joan, cuideu-vos molt, una abraçada.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
2: I a Forallac hi ha la Cèlia. Cèlia, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Què veus o què sents, tu?
5: Mira, ara mateix, des de la terrassa de casa, es veu tot el fum. Tot el fum del foc que el tenim, bueno, a una distància relativament a prop.
2: Espanta aquest fum?
5: Molt, molt, espanta molt. Ara mateix, des de casa, és un lloc més segur, però tornant de la feina, que hi he passat molt més a prop, se te posava la pell de gallina, la pell de gallina. I cada vegada que veies que el vent bufava, veies com s'intensificava el fum. O sigui, s'alimentava, era molt, molt, molt impressionant. Pell de gallina i els avions sobrevolant, que els tinc ara mateix aquí davant, que em passen per sobre, impressiona molt. Fa molta por, la veritat.
2: Vosaltres esteu confinats. S'està seguint aquest confinament? Sents gaire remor de cotxes i de gent pel carrer o tothom està...?
5: Hi ha molt de moviment. Hi ha molt de moviment de cotxes i de gent, sí. Sí, bé, la veritat que sí. Doncs... els llocs que estiguin més propers, segurament, però bueno, també t'haig de dir, jo venia de la feina quan teòricament ja estem confinats, però la meva feina no, i abans d'anar a casa he anat a fer una volta, és d'allà on t'apaquem, no, els humans, de xafarders, i he anat més a prop del foc a mirar i hi havia moltíssima gent, allò, l'efecte curiós, no?, que diuen.
2: Clar.
5: Sí, sí, la doncs, veritat que sí.
0: Estan confinats per això, Cèlia? Vosaltres rebeu informació municipal?
5: Hem rebut l'alerta conforme sí? estem confinats.
0: Això, això. Va, o sigui, sí. Per tant, a través del mòbil teniu informació municipal de què és el que heu de fer.
5: Correcte, sí, això és cert, això és cert.
2: Doncs, Cèlia, a vigilar, a fer cas i a cuidar-se.
5: Sí. Molt bé, moltes gràcies.
2: I escoltar la ràdio, que us intentarem distreure, eh? Us intentarem distreure una mica, també.
5: I tant. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, una abraçada forta. Va, farem una pausa gràcies. I intentarem sortir una mica d'aquest incendi. Us explicarem allò que vagi succeint. Si tenim novetats o alguna compareixença, l'escoltarem en directe, però ara farem una pausa i ens posarem una mica en Mundial, però no parlem gaire de futbol.
0: Perfecte.
2: Mundial sí, futbol poc.
6: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
7: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanar, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
8: T'agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
9: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
8: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort. Estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
10: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. L'estiu ets tu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
3: Reviure el passat.
4: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
3: Pot canviar el present per sempre.
5: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
3: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
7: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
8: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
7: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
9: És tan fort que cada vegada que hi penso...
7: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
10: Vas saltar del canvi de l'Ed Joan.
7: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
11: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
7: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
12: És un dia feliç.
7: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
13: Aquesta matinada, de fet aquest vespre, nit i matinada, es disputen tres partits més del Mundial. Austràlia-Egipte a les 8, Argentina-Cap Verd a la mitjanit i Colòmbia-Gana a les 4 de la matinada. Tu no estaràs gaire pendent, Eloi?
14: Sempre.
13: Els tres?
14: No em llevaré per veure'ls, estaré pendent.
13: Austràlia-Egipte te'l miraràs
14: no,
13: a les 8?
14: No.
13: 8 o de tarda.
14: Ah, pensava que deies aquesta matinada, no? He perdut els horaris, digues que ara m'he liat. Sí. A la casa és una bona hora.
13: I a les 12, Argentina Cap Verd?
14: És possible, sí.
13: Quarts de 4,
14: sí, sí.
13: No.
14: Quarts de 4, no.
13: Colòmbia Gana, no.
14: No, hi ha alguns partits que em llevaria, però aquest no. Llavors em llevo el matí i de bon matí ja seguir com ha anat la cosa.
13: La selecció de Cap Verd va debutar amb la selecció espanyola, ho recordareu. Aquí sí. Vam celebrar molt el debut de Cap Verd i, de fet, s'està convertint en una de les revelacions del Mundial. De fet, el Cap Verd no ha perdut cap partit encara. Han empatat amb Espanya, 0-0, han empatat amb Uruguai, 2-2, han empatat amb Aràbia Saudita, 0-0, i han aconseguit classificar-se per jugar contra l'Argentina de Leo Messi.
14: És que és molt fort, arriba imbatut. És que...
15: Aquesta història em té fascinada, sí. Realment.
14: Però que és l'explosió del futbol africà, també, aquest Mundial. Hi ha hagut l'eliminació del Senegal, però jo crec que es confirma l'explosió del futbol africà.
13: Bé, en tot cas, el Cap Verd avui estan de celebració. I nosaltres també, perquè ens visita el cònsol honorari de la República de Cap Verd a Barcelona, el doctor Pedro Clarós. Doctor Clarós, bona tarda.
16: Bona tarda.
13: Tot i que crec que li he de dir, a veure que ho tinc aquí, honorable senyor, perquè és cònsol.
16: És cert, és la denominació.
13: Li fan molt aquest tracte d'honorable senyor o és més doctor?
16: No, jo em sento com a metge, com a doctor, i més quan a vegades m'apliquen el qualificatiu de professor.
13: Professor, però també és cònsol honorari, que no sé si la gent té gaire clar què fa un cònsol honorari. És a dir, un cònsol honorari té feina de veritat o pesa més la part honorari que la part cònsol?
16: No, depèn una mica de cada consolat. Però quan una persona s'ho pren molt en sèrio, com és el meu cas, un cònsol honorari és el representant d'un país, d'un govern. És a dir, seria com aquí el delegat de govern. O sigui, per tant, té moltíssima responsabilitat.
13: Hi ha molt ciutadà de Cap Verd a casa nostra, a Barcelona, a Catalunya?
16: És difícil de dir, perquè n'hi ha alguns que no estan controlats. Llavors, encara que tenim el cens consular, no tots s'apunten aquí.
13: Però en el cens, més o menys, quanta gent hi pot haver?
16: De Catalunya en tenim aproximadament uns 250, però n'hi ha molts més. I després també hi ha tota la zona d'Aragó, la zona de Balears, València n'hi ha molts, Galícia també, per la cosa pesquera, a Castilla León per les mines i després a Canàries.
12: És un país, no, Eloi, bastant desconegut,
14: sí,
12: que no en sabem gaires coses.
14: Gaire res, jo de fet les referències que en tenia era això, el víctimes de l'esclavitud, això sí que n'era molt, molt conscient, i després que és preciós perquè tinc uns amics que van anar de viatge, no? I allò quan tornen de viatge, allò típic que comparteixes les fotografies, ja fa uns anys, i aquestes són les referències que en tinc.
12: Doctor, ara mateix a Cap Verd estan pensant 24 hores en futbol, gràcies a col·locar-se de forma tan sorprenent en unes eliminatòries del Mundial?
16: Jo crec que 24 no, però 25 sí.
12: O sigui, això del futbol se'ls ha convertit en una cosa increïble, no?
16: Sí, sí, sí, perquè no s'ho esperaven, ningú s'ho esperava, indudablement, no? Però ells en allà ho han celebrat d'una manera extraordinària. De fet, el govern els hi va donar un parell de dies de vacances.
15: Imagina't aquí.
12: O sigui, el govern, per celebrar el gran èxit, va donar festa en general a la població.
16: Sí, menys els serveis bàsics,
12: clar.
16: Era l'hospital, o que era allò de més, però allò de més tenien llibertat per no anar a la feina si volien.
14: Algú a Cap Verd confia que és possible? Si hi ha algú que confia, deia, hòstia, encara eliminarem Argentina.
16: Sí, jo penso que sí, que ho pensen. Sí, per una senzilla raó, perquè, clar, la sort ve una vegada, ve dos, ve tres, però quan ve tres, penses, i per què no quatre? Llavors, pensen que possiblement sí. De fet, el president, el José María Neves Pinto, que és una gran persona, l'altre dia m'ho deia, diu, doctor, 25% que vamos a ganar.
15: 25, home,
14: Déu-n'hi-do. Home, Déu-n'hi-do, eh?
15: És bastant optimista.
16: Déu-n'hi-do.
12: Vostè s'ho mirarà aquesta nit, a les 12?
16: Sí, sí, sí, tinc obligació de veure'l.
12: Clar, com a responsable del país a casa nostra. És un país que dèiem que és molt desconegut i que comença a ser molt turístic, o que cada vegada és més turístic, no?
16: Sí, és molt turístic, és molt tranquil. La gent, els hotels estan invertint molt. Hi ha molta gent que se'n vol anar a viure allà, que compren petites parcel·les, que es fan cases. És a dir, ho veig perquè en el consulat venen molta gent demanant informació i realment demanant ajuda per fer tràmits amb notaris i amb compres de propietat, etcètera.
14: L'activitat econòmica del país, per això principal, quina és?
16: Bàsicament és el turisme i la pesca.
12: Ja ens explicà que la seva relació amb el país té també una part d'ajuda humanitària i de vinculació amb l'ONG. De fet, ja ha estat fins fa molt pocs dies, no?
16: Vaig tornar el diumenge 28.
12: I quin país es va trobar? És a dir, com està el país? Més enllà del Mundial?
16: Bueno, nosaltres aquesta vegada vam anar a la illa de San Vicente, la capital és Mindelo. Allà a la Universitat de Mindelo ens va convidar per operar i realment vam anar amb tres línies d'actuació. Una, la meva, la del tractament de les malformacions facials, allà ve la Purí, aquestes anomalies. Després una altra línia d'odontologia on ens va acompanyar els odontòlegs de la UIC i entre ells el meu net i la seva nòvia. I després una altra línia de salut mental que vam anar, vam portar pues, la meva filla, que és psicòloga, i una psiquiatra, per tractar aquestes tres línies.
12: Vostè és otorrino amb clients molt VIP a casa nostra.
16: Afegeixi otorrino en laringòleg, perquè otorrino queda mutilat. Otorrino en laringòleg.
12: Aquí no mutilem res.
15: És que és aquelles paraules complicades, sí, és veritat.
16: Repetir-ho 200 vegades i surt.
12: Vam parlar de Montserrat Caballé. Vam sentir també que la Maica Navarro, la nostra companya periodista, també és clienta seva. Vull dir que vostè també ha cuidat aquí veus molt reconeixibles.
16: Sí, ells ho diuen, sí, jo no ho dic.
12: No, ja. Però vull dir que és una responsabilitat també cuidar veus com la del Montserrat Caballé, per exemple.
16: Per suposat. Per suposat. Són grans veus i penso que el nostre país ha donat grans cantants de la lírica.
12: Clar, quan una diva com Montserrat Caballé va al metge, és com un pacient qualsevol o s'ha de tractar diferent i també el tracte amb el metge és diferent?
16: No, a mi la Montserrat Caballé tenia un tracte d'amic. De fet, jo li demanava a Montserrat si pots ser vine a última hora, perquè d'aquesta manera ens posàvem a parlar de moltes coses i no fèiem tap, no? Però sí, teníem una gran relació.
14: Però segurament, clar, la veu, hi ha determinades professions, a Montserrat Caballé és una, el Francesc Garriga també n'és una altra, sí. La ràdio, perdona, aquest any vas passar-ho malament.
15: Ens ha fet patir, sí, una vegada,
14: Vas fer patir una mica. Quan és l'eina de treball, no vull dir que tracti diferent els pacients, però sí que deu haver-hi, no?, com una mica més de pressió.
16: Home, indudablement que sí, eh? Vull dir, és com la vista amb un cirurgià, no? Vull dir que el cirurgià tenim dos instruments, la vista i les mans. Per tant, si ens falla una de les dues, comencem a patir, no? I el cantant és el mateix. O sigui, jo, afortunadament, fa molts anys que sóc el metge consultor del Liceu i altres teatres, amb la qual he tingut la sort de tractar a totes les veus millors de la lírica. I no solament això, fer-me amics d'ells, que a vegades els cantants són una mica difícils, però amb la intimitat realment es despullen i són molt amics.
14: Clar, però llavors, per exemple, aquests cantants del Liceu venen a fer una òpera, fan temporada i, per exemple, són d'un altre país, després els mantenen com a pacients?
16: Sí, indudablement tenen el meu telèfon, em truquen, tenen llibertat per enviar-me whatsapps i dir, ja sé, doctor, que ara és la una de la madrugada, però si m'acorda que t'és per...
15: O sigui, vostè, doctor, ho deu ser tot, no? Per algú que la seva eina de treball és la veu, deu ser la seva salvació. No? Sí, si et falla la veu, et falla tot.
12: Es fan moltes visites d'urgència, no? De dir, hosti, que tinc un concert a l'hora, ha de venir ja.
16: Bueno, sí, o em demanen consell, o em diu el que tinc que fer, o el que no tenen que fer. O sigui, sobretot quan estan a altres països, llavors moltes vegades fan un parche i llavors agafen un avió i venen, i bueno, hi ha de tot.
14: Recorda una recuperació miraculosa? Mm-hmm. Perquè no em dirà el nom, perquè ja sé el secret professional i ho entenc perfectament, però allò, una recuperació que semblava impossible i que finalment de dir, hosti...
16: Mira, ho puc explicar perquè no ho donaré el nom, és un baritonita alemany que estava fent una òpera wagneriana en el Liceu, i llavors em van trucar al Liceu, diu, mira, és que aquest baríton ha anunciat que en el tercer acte no cantarà. Mm. Com que no cantarà? Que no, que diu que no pot. I llavors resulta que el tercer acte era un duo entre una contralto i ell, o sigui que si falta el 50%... Pues,
14: com ho fem, clar.
16: Com ho fem, no? Llavors, bueno, jo hi vaig anar-hi i vaig parlar amb ell i li vaig dir que no hi havia motiu perquè no cantés, que tenia cantar. Llavors em va demanar una cosa. Diu, només cantaré amb una condició, que tu estiguis a dintre l'escenari amb mi.
12: Carai.
16: Ostres.
15: Uau.
16: Sí, llavors dic, això és molt fort, però què vols que faci? De paje, de què vols que faci?
14: Que cantis i jo no hi arribo.
15: I es va disfressar.
16: I no, i llavors vaig fer una cosa, em va demanar que em posés allà on hi ha l'apuntador. Sí. I jo vaig estar allà. I llavors, amb una certa picardia, jo m'amagava una mica, i el tio estirava el coll i pensava, ara cabrà del puest on estava, no? Perquè trobava, perquè es trobava molt reforçat amb la meva apoyo. Això li va representar que el Liceu ja mai més el contratessin.
12: Doncs és el doctor Clarós, el cònsol honorari de la República del Cap Verd a Barcelona. Li agraïm molt que hagi vingut aquesta tarda. Ja veu que tenim el programa una mica així panxa amunt perquè els incendis ens preocupen moltíssim, però li agraïm que hagi vingut. Que hi hagi molta sort aquesta nit contra l'Argentina, a veure si tenim una sorpresa. I si pot, parli amb la Carla, que s'ha quedat muda.
16: Ja ho he sentit. Però bueno, ara me l'emportaria a la clínica.
12: Vinga, doncs perfecte. Doncs la nostra productora se'n va a la clínica. Nosaltres crec que tenim la Laia Clareta en línia. Laia Claret, bona tarda de nou.
17: Hola, bona tarda.
12: Perquè estem molt pendents de tot el que està passant. Què ens pots explicar a aquesta hora?
17: Mira, doncs ha arribat aquí la consellera Núria Parlon, la consellera d'Interior. De fet, som al pavelló de la Bisbal d'Empordà, on hi ha doncs, el centre de comandament avançat d'aquest incendi. Penseu que aquí s'han posat tendes dins del pavelló, s'han posat tendes dels agents rurals, dels bombers, dels Mossos també. Hi ha pantalles dels bombers que estan mirant exactament on hi ha cada cotxe que va avançant per poder combatre aquest incendi. Insistim, és un incendi que ha començat a 9:45 del matí de la muntanya, és a dir, de la Bisbal, perquè ens entenguem tots, i va direcció cap a mar per la tramuntana. Estan actuant a dos punts que són claus, diuen, per fer un con, per aturar aquest incendi. Santa Caterina és un punt, i l'altre seria Santa Cristina, perdó, d'Aro és un punt, i l'altre seria la Bisbal, Palafrugell i Palamós. El volen aturar perquè ha cremat 750 hectàrees, que ja són moltes, però potencialment doncs té fins a 10.000 hectàrees de poder cremar, perquè ha entrat plenament a les Gavarres, aquest incendi. Per tant, preocupa força. I què més preocupa? Doncs que ara bufa tramuntana, que va de terra cap a mar, però es girarà la marinada, i la marinada va al revés. Per tant, pot ser que el torni a empènyer cap dins. Per tant, aquestes hores diríem que són una mica decisives per poder aturar, de moment, aquestes flames que encara cremen confinades 7 poblacions d'aquesta zona del Baix Empordà.
12: Són hores decisives, la Laia Claret explicant-nos-ho. Entenc que aquí ara hi ha molt moviment també de voluntaris, de serveis d'emergència, que això s'està acabant d'organitzar i que, per tant, va agafant forma de centre de control.
17: Sí, sí, mira, primer ho havien muntat a la piscina d'aquí a la Bisbal, però s'ha fet petit el lloc. Per tant, han vingut fins aquí. Sí, sí, veiem també, mira, ara mateix veig entrar gent de la Creu Roja, també. Sí, sí, tots desplegats aquí dintre, amb molta interrelació entre ells, però sí, a més, tot això, doncs, a mesura que avancin les hores, n'aniran venint més, perquè el que estan fent és, doncs, investigar, investigar com poden combatre i aturar, de moment, perquè no està aturat, aturar, de moment, aquest incendi.
12: Clar, el més preocupant és el que deien els bombers, que ara mateix no tenien capacitat de fer-ho. Clar, quan sents clar. Això dels bombers, doncs et deixa molt, molt, molt
17: mira,
12: insegur.
17: Mira, el que diuen és que, clar, aquest és, deien textualment, és un incendi gros, no? I n'hi està havent de petitons algunes zones, però és que no ens ho podem permetre, deien això textualment, no ens ho podem permetre. De fet, des d'aquí el que hem dit és que han activat la UME, l'exèrcit, que l'han activat que vingui cap aquí, no per aquest incendi, que l'intenten combatre i no paren, sinó per la simultaneïtat que hi pot haver, perquè, a més, també el que preocupa és que ve una onada de calor. Ve calor, bufa tramuntana, i hi ha simultaneïtat d'incendis.
12: Bé, la Laia Claret, la deixem pendent de tot plegat. Laia, qualsevol cosa, ara sí. Tornem a parlar de seguida, però deixa'm saludar a aquesta hora Maurici Jiménez, que és l'alcalde de Platja d'Aro, Castellero i Segaró. Senyor Jiménez, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
12: Una jornada complicada. Sé que vostès també estan coordinant-se i fent una mica de tasques d'ajuda. Quina és la situació ara mateix a la seva població?
18: Bé, tenim el servei de prealerta activat des del migdia, des que hem sigut coneixedors de l'incendi. Hem activat protecció civil i els protocols preventius i estem doncs, fent el seguiment oportú de com evoluciona el foc al llarg d'aquesta tarda.
12: La seva població estan confinats? La gent està més o menys seguint les indicacions i estan en tot com se'ls demana?
18: Bé, principalment hem demanat de consulta a protecció civil i el que se'ns ha demanat com a municipi és primer intentar evitar el desplaçament a municipis del nostre entorn per, òbviament, facilitar les tasques d'emergència i de bombers. I, per un altre costat, doncs, sobretot el que seria el confinament a les urbanitzacions nord, per tant, els Mals Nou i el teu entorn, que són aquelles que estan més a prop de la zona de l'incendi.
12: En tot cas, no s'ha hagut de desallotjar ningú i no hi ha risc imminent ara per les persones.
18: No, no hi ha hagut desallotjaments i a hores d'ara doncs, no hi ha previsió que s'hagi de fer.
12: I saben aquest confinament quantes hores més pot durar? No sé si han rebut alguna instrucció o alguna aproximació.
18: No, de fet ara mateix tenim convocada una reunió de coordinació amb Interior, que precisament tinguem videoconferència en paral·lel a aquesta trucada i suposo que en uns minuts sabrem quines són les novetats.
12: Doncs és l'alcalde, Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, a qui agraïm que enmig d'aquesta videotrucada hagi atès també els mitjans públics del país per també tranquil·litzar tots aquells veïns que ens puguin estar escoltant. Alcalde, que hi hagi molta sort i que tant de bo això passi ràpid.
18: Així ho
12: desitgem.
18: Gràcies i bona tarda.
12: Doncs és la tarda de Catalunya Ràdio, avui convertida gairebé en un especial de seguiment d'aquests incendis, sobretot amb el Baix Empordà com a nucli principal, amb les columnes de fum molt visibles des de molts punts del país i amb imatges d'aquestes anades i vingudes dels equips aeris i també dels bombers. Farem una pausa, seguim reordenant-nos, és la tarda de Catalunya Ràdio en directe, l'últim dia de temporada, Eloi, i ens emportem aquesta sorpresa tan desagradable.
14: És així, però aquí hi ha la ràdio per informar puntualment del que és el que passa, no?
12: La ràdio, sempre la ràdio.
19: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
20: Doncs millor.
21: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvia les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
22: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
23: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
22: A més, té un 98% de carn.
23: És natural que es noti, oi?
22: Doncs sí, natural.
24: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
25: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals. Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
26: Sona bé.
25: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
26: Sona el nou Micra.
25: I el 0% TAE.
26: Sona que estreno Nissan.
25: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
0: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
2: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
3: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
4: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
3: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
3: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
2: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
3: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
2: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
6: És una tarda ja de per si llaminera per agafar el cotxe i marxar. Si a més a més és divendres, si a més a més és juliol, si a més a més fa caloreta i vols anar-te'n a la platja. Doncs, sisplau, escoltem les recomanacions que s'estan fent perquè no aneu cap al nord del país, no aneu cap a l'Empordà, sobretot al Baix Empordà. Mariluz García, bona tarda de nou.
20: Hola, bona tarda.
6: Abans fèiem aquesta crida, no?, per evitar sí. que es col·lapsin les carreteres, que puguin passar els bombers, que puguin passar els serveis d'emergència en aquestes carreteres. Sí. Com està la situació?
20: De moment mitjoreta. Estem veient una mica menys de trànsit de l'habitual a l'AP7, sí que hi ha una mica de cua de Santa Perpètua a Mollet, per això passa perquè hi ha un vehicle avariat, i després també hi ha molta intensitat entre Montmeló i la Roca del Vallès, però sembla que una mica menys que altres dies. També pensem que hi ha població que pot anar cap a l'Alt Empordà i allà no hi ha complicacions de moment a causa d'aquests focs, tot i que hi pugui arribar el fum. Hi ha ja 5 vies tallades. Abans hi havia 4 carreteres secundàries de la zona, ara també s'hi ha afegit una via principal, que és la C66, tallada a Palafrugell. Recordem la resta, tot i que són vies secundàries, però són les vies que hi ha en aquesta zona. Per tant, pràcticament no hi ha mobilitat en aquesta zona, perquè la majoria de vies es troben tallades a la circulació. Són la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la G513 de la Viladamuls a Cornellà del Terri, i també tallades dues carreteres locals, la que va de Viladamuls a Banyoles, que és la GB-5132, i la que va de Llagostera a Calonja, que és la GB-6612. I recordem aquesta recomanació que fan les autoritats de no anar cap a la zona del Baix Empordà, sobretot a la zona més costanera, per no molestar les tasques d'extinció.
6: Ens deies que veus com un descens de cotxes.
20: Sí,
6: a tot el país o en especial a la zona nord?
20: A la zona nord, que és on últimament també és veritat que s'hi veu més volum de trànsit, sigui els dies d'operació sortida de ponts, com el que hem passat a aquest pont llarg.
6: Que la gent que se'n va cap al sud, cap a Tarragona i sí. demés, allà el trànsit és l'habitual d'un divendres.
20: Sí, aquí hi ha el trànsit més o menys habitual, que és una mica menys que cap al nord. Aquí hi ha una miqueta de cua al Papiol i després també estan aturats a l'altura de l'antic peatge de Martorell, però això, i després hi ha molta intensitat fins a Gelida, però això és més o menys el que és habitual dels divendres. Aquí recordem que no hi ha afectacions, per tant, qui es vulgui remullar doncs pot anar cap a la costa del sud.
6: Doncs vinga, tenim punts per remullar-nos, però que no sigui el Baix Empordà, que la cosa està complicada.
20: I qui li agradi el foc pot venir aquest vespre a la Festa Major a Terrassa.
6: Ah, dic a veure què em dirà ara la Mariluz. Però què feu de foc? Què feu? Heu d'anar
20: doncs,
6: en compte,
20: sí,
6: eh?
20: Sí, hi ha el Raval Infernal.
6: Ah. Escolta, que
20: el pots veure, el pots veure, no participar-hi si no te'l coneixes, però és realment
6: però
20: interessant de veure.
6: Molta precaució, sisplau, avui, eh?
20: Exacte.
6: Mariluz.
20: Avui molt de compte, però això, qui li agradi una mica el foc i el sarau i pim-pam, doncs això, hi estan convidats.
6: Bé, avui
20: no dic res, eh?
6: No juguem amb el foc. Mariluz, parlem d'aquí una estoneta.
20: Fins ara.
6: I deixem saludar ràpidament també la Gemma Puig, que ens deia que estàvem molt pendents dels canvis de vent. Detectem alguna novetat amb aquesta última mitja hora? Hi ha alguna notícia que ens pugui donar esperança o al revés preocupar-nos?
27: No ha canviat molt la situació. Ara mateix el vent ha afluixat una miqueta i ha entrat una mica més aquest vent de gregal, ja no és tan de nord, al sud de la Bisbal de l'Empordà, en algunes de les estacions que tenim disponibles, i ha afluixat una mica i és més de nord-nord-est, és a dir, aquest vent que ja no és tan de nord de la Bisbal que hem tingut durant el matí, i per tant va girant una mica també a tota la zona doncs, de Sant Antoni, de Calonja, tenim aquest vent ja una mica més de marinada. Per tant, aquesta situació que el que està fent el vent és ara tirar-ho tot cap al flanc dret. És a dir, no, hi ha molt vent, uns cop tenim vents de 25-30 km per hora, no ha desaparegut, eh? Però no hi ha vent molt fort, i sí que la tendència és que d'una banda, a la zona més nord, a la zona de la Bisbal d'Empordà, tenim aquest vent de gregal, i a la zona més de la platja, doncs tenim aquest vent de marinada que va entrant. La temperatura no ha canviat, 34 graus, i la humitat ha baixat una miqueta, 29%. Per tant, encara mantenim, si fa no fa, les mateixes condicions que fa una estona. Aquesta serà la tendència, és a dir, anirà entrant una miqueta més la marinada, i això farà que no tinguem aquesta situació tan de vent de nord, de tramuntana, que hem tingut durant el matí i el migdia.
12: La Gemma Puig ens ho anirà actualitzant aquesta tarda, que en farem seguiment. Gemma, fins la propera.
27: Fins ara.
12: Clar, tot això avui s'acaba el curs i tots els alumnes fan el seu últim dia de classe. Marta Montanià, tens la redacció a punt per explicar el que faràs de vacances?
1: La redacció no, però la samarreta típica també de l'últim dia de curs, sí.
12: Ressaca de guilla.
1: M'encanta això. No, avui no tinc cap ressaca de guilla.
12: Roger Carandell, ressaca de guilla, entens?
7: No, la té tota la nostra companya Juliana.
1: La té per nosaltres.
12: Eloi Vila, avui tens ressaca de guilla?
14: És que no sé què vol dir.
12: Doncs que ahir la nit potser et vas portar una mica malament.
1: Potser una mica, no. Sí, l'Eloi.
12: Una mica.
1: Però és un concepte molt ampli, eh?
14: Sí.
1: Perquè pot voler dir també que les has dit grossíssimes criticant algú. I que després no tornes a casa... És que tu no critiques, Eloi.
14: No és el cas. Mira, no, normalment no.
1: Què se't veu a tu?
14: Tendència, no...
1: Si et mossegues, no t'enverines. En canvi, nosaltres sí.
12: Ui, ja estaríem tots morts aquí.
1: Sí, anant bé, segur.
12: Bé, avui ja que no surti, tot i que estem, evidentment, molt pendents de la qualitat i dels incendis i de tot plegat, ara a les 5 farem un butlletí, ens col·locarem a lloc i ordenarem tot, i a partir de les 5 seguirem pendents dels incendis i del Baix Empordà, però què tenim avui a l'últim que no surti d'aquí del curs?
7: Avui un clàssic, que són els vaticinis d'estiu, que és tot allò que pel context creiem que pot passar al llarg de l'estiu.
12: Sí.
7: Llavors ens la juguem i cadascú de nosaltres doncs fa les seves apostes.
12: Hi ha alguna aposta molt forta?
1: No.
12: Ai, home, digues...
1: Crec que no.
7: No, vull dir...
12: Ni una. Arriscada,
1: Adrián. Una sí.
12: Una de què dius, hosti, si passa això.
1: Sí.
7: Quina categoria era, Marta, aquesta?
1: Que dius?
7: La polèmica. Perquè tenim com quatre categories.
12: Afecta algú que coneguem?
1: Sí.
12: Mm-hmm. En persona?
1: Sí, sí.
7: Sí, clar.
1: Personíssima.
8: T'ha trescat?
1: T'hi has abraçat i tot, em penso.
12: Ai, quins nervis.
1: Ai.
12: Ai, no ho haurem d'escoltar, això, avui. Més que mai.
1: Últimament no ets gaire oient, oi?
12: Últimament tinc moltes reunions.
1: No, ja t'ho noto, que estàs desconnectat de nosaltres.
12: Últimament tinc moltes reunions.
1: Ara t'has quedat sense samarreta de ressaca de guilla.
12: No.
1: La volies o no?
12: Me la posaria segur.
1: Sí?
12: Per passejar per Washington amb això, que la gent em pregunti, What's that?
8: Ressaca de guilla.
1: What language?
12: Com seria en anglès, seria? Això?
8: Foxes
12: hangover.
7: Oh, yeah.
12: Foxes hangover.
7: Sí.
8: Un millor ressaca de guilla, on vas a parar.
12: Funcionaria molt, eh? Bé, doncs a les 6 ens hi posem amb el que no surti. El berenar el fem ara, que avui és un berenar especial. Després del butlletí, sí, és l'últim berenar de la temporada i serà especial. Roger, Juliana. Roger,
1: no,
12: Marta.
1: Juliana en esperit, sí.
12: Sí. La Juliana...
1: Com t'ha plantat l'últim dia de temporada,
12: no,
1: eh?
12: No serà capaç de no baixar l'últim dia.
7: Sí. No, i està la redacció...
12: Sí, tan tranquil·lament.
7: Bueno,
1: no està tranquil·la.
7: Sí. Ens han demanat de buidar la redacció, però ella no sap què agafar. Què,
1: i tranquil·la, tranquil·la no està.
7: No.
1: Per tant, el que no surti d'aquí d'avui, promet.
12: Ah, no. A les 6 tindrem gresca.
1: Sí.
7: Home, i tant.
12: Doncs ens hi posarem. Eloi Vila, moltes gràcies.
14: Que vagi molt bé.
12: Ara fem un butlletí i hi posem ordre a la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
10: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'incendi del Baix Empordà, que ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i crema sense control, ja ha arrasat 750 hectàrees. Fins ara s'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització de Santa Cristina d'Aro i el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Segons la primera hipòtesi, les flames s'haurien encès per l'ús no permès d'una serra radial. Última hora des de la Bisbal d'Empordà. Laia Claret, bona tarda.
11: Bona tarda. El foc ha començat a 9:45 a la Bisbal i la tramuntana l'empeny cap al mar. Els treballs per atacar-lo són en dos punts, per la dreta Santa Cristina i per l'esquerra la Bisbal, Palafrugell i Palamós. El que preocupa és treballar-hi abans que canviï el vent, com especifica David Borrell, inspector en cap dels bombers. Això és el que ens deia, és que ara mateix està bufant la tramuntana, però el que els preocupa és que hi hagi marinada i que el vent bufi del mar cap a terra. El foc ha cremat, com dèieu, 750 hectàrees, però té un potencial de 10.000. Per tant, el que hem fet des d'aquí, des del govern, és demanar reforços a l'UME, a l'exèrcit, perquè el que preocupa és la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha un altre, a la més petita, evidentment, a Vilavenut i també a Bescanó. Laia Claret, Catalunya Ràdio, la Bisbal d'Empordà.
10: Per tot plegat, Protecció Civil demana a la població que posposi els desplaçaments des de l'àrea metropolitana fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'extinció. Ho ha dit la sotsdirectora Imma Soler.
13: Es demana des de Protecció Civil que en aquests moments es posposin sobretot els desplaçaments en aquesta zona. És important que no circulin vehicles pel risc que hi ha en aquests moments per l'incendi, pel fum, i també per deixar treballar els operatius que en aquests moments, en aquestes hores, estan fent una feina molt, molt intensa.
10: L'incendi de la Bisbal d'Empordà és el principal foc que crema sense control a hores d'ara, però n'hi ha un altre, com comentava ara la Laia, a Fontcoberta i Vilavenut, al Pla de l'Estany. Per aquest foc s'ha hagut de confinar la població de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al govern espanyol que enviï efectius de l'exèrcit a l'incendi de l'Empordà. Des de Tremp, el cap de l'executiu ha anunciat contactes amb la Moncloa per l'activació de l'UME a l'àrea afectada.
15: Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la Unitat Militar d'Emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a la major brevetat s'hi pugui desplaçar la Unitat Militar d'Emergències.
10: Illa també ha demanat a la ciutadania dels municipis de la zona que faci cas estricte de les directrius de cossos d'emergències pel que fa als confinaments i a no acostar-se a les flames. També ha reclamat als habitants de l'àrea metropolitana que tenien pensat desplaçar-se cap a l'Empordà que ho posposin. Doncs bé, comprovem quina és la situació a les carreteres a aquesta hora, perquè a més hi ha vies tallades per culpa de l'incendi. Equip viari, Mareu García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Sí, hi ha 5 vies tallades a la circulació de la xarxa principal, la C66 a Palafrugell. També 4 carreteres secundàries, de la Bisbal d'Empordà a Calonge, de Vilademuls a Cornellà del Terri, de Vilademuls a Banyoles i entre Llagostera i Calonge. D'altra banda, fora d'això, hi ha retencions a la P7 entre Castellbisbal i Martorell, direcció Girona, per un accident. També del Papiol a Castellbisbal, direcció Tarragona, congestionada de Santa Perpètua de Mogoda, Montornès del Vallès, direcció Girona, i a l'autopista del Maresme ja hi ha trams de lentitud a Montgat, a Alella, Vilassar de Dalt i Argentona, direcció Girona. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies que repassem amb la Txell Garriga.
17: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que la mort a tret d'un noi de 15 anys ahir a la nit a la Sagrera, a Barcelona, traspassa una línia vermella. Una de les hipòtesis de la investigació apunta a una lluita de bandes llatines. Trapero demana endurir la llei per la tinença d'armes de foc.
18: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
10: Hisenda ja ha pagat 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar presentades a Catalunya. L'Agència Tributària Espanyola ha rebut gairebé 4 milions i mig de declaracions, un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents i Hisenda diu que ja han abonat la majoria, un total de 1.443 milions d'euros.
17: La Unió Europea imposa sancions a 6 ciutadans russos responsables de l'arma química basada en verí de granota sud-americana que presumptament va matar el líder opositor rus Alexei Navalny. Es tracta de personal investigador rus adquirit a l'exèrcit que va desenvolupar un potent tòxic letal, trobada en diverses mostres del cos de Navalny per laboratoris occidentals. Les sancions consisteixen en la congelació dels seus actius i la prohibició de viatjar a la Unió Europea.
10: I ara els esports. Damià Aguilar, bona tarda.
19: Bona tarda. Queden 3 partits dels 16ens de final del Mundial de Futbol. A les 8 del vespre, Austràlia-Egipte. A la mitjanit, Argentina-Cap Verd. I a partir de 3:15 de la matinada, Colòmbia-Ghana. El seleccionador alemany Nagelsmann ha dimitit després de l'eliminació contra el Paraguai a 16ens. A la primera divisió, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per la temporada vinent. L'equip recupera les franges blanquiblaves més estretes. A segona, el Girona jugarà un amistós contra el Nàstic el 8 d'agost a Tarragona. I el Sabadell, mentrestant, renova una temporada al central Kaiser. El Tribunal Suprem confirma Joan Soteres com a president de la Federació Catalana de Futbol. En ciclisme, demà comença el Tour de França a Barcelona amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. El campió de l'ACB, el València, anuncia la marxa del tècnic Pedro Martínez perquè ha pagat la seva clàusula de rescissió. Al torneig de tennis de Wimbledon hi ha partits de setzens de final. El número 1 mundial, Sinner, s'enfronta al nord-americà Brodsky i domina per un 7-0. El quadre femení, la número 1, Sabalenka, ha d'enfrontar-se aquesta tarda a la letona Ostapenko. A la Fórmula 1, el pilot Ferrari Lewis Hamilton ha estat el més ràpid als primers entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya en menys de mitja hora, classificació sprint. I en futbol sala, el Barça i Fitz acorden trencar el contracte. El club campió de Lliga renova l'argentí Granda i el cedeix a l'Indústria Santa Coloma.
9: Fins aquí les notícies. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere, els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki, i l'exposició Feminismes fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
9: A Catalunya Ràdio. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
4: Aina Machuca, que comenci l'estiu.
21: Quan el sol s'ha...

L'estiu ja és aquí, fa dies que ho notem, i res millor per refrescar-nos que escoltar en bucle la nova cançó estival de 3CAT, L'estiu ets tu, d'Aina Machuca, la guanyadora d'Eufòria. Un tema fresquíssim, enèrgic i amb una història d'amor d'aquelles idíl·liques que només es poden viure als mesos de llum eterna.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Cinc i nou de la tarda. Carai, cinc i nou. Eloi Vila, t'hem dit, què, et queda una estona més perquè ens ajudes molt a...
2: Seguir de prop aquest incendi, no?
1: Sí, home, perquè una veu més sempre va bé. Judit Pastor, avui amb els ulls posats, no? Al Baix Empordà, al Pla de l'Estany, aquestes zones del nord del país, nord... sempre m'equivoco, nord-est del país, que soc bastant dislèxic amb el tema est i oest.
3: Jo sempre ho he de pensar, he de visualitzar la brúixola.
1: És de dreta, és igual. Que estem pendents d'això, i també n'està molt la Laia Claret, que és el centre de comandament. Laia, bona tarda de nou.
4: Bona tarda.
1: Aquí pendents que arribi la consellera, o si ha arribat, que comparegui.
4: Sí. Sí, ha arribat fa aproximadament una mitja horeta. Jo estava previst que comparegui d'aquí a uns 5 minuts. Segueixen muntant un dispositiu aquí, eh? Som dins el pavelló de la Bisbal. De fet, si sortim a fora, veiem una columna de fum immensa. De fet, més que una columna, és com una bola. Bola de fum blanca.
1: Més que una estona abans?
4: Ara mateix no sé què dir-te. Si fa, no fa, eh?
1: Bé.
4: No veig pas que hagi disminuït gaire.
1: Que no és una cosa
4: gaire.
1: Nova, aquesta columna, no és que sigui una cosa nova d'ara, sinó
4: no,
1: que es va mantenint.
4: No, és la bola aquesta que es veu, sí, i es veu des de molts quilòmetres, eh? Des de moltíssims quilòmetres. I aquí dintre el pavelló estan muntant carpes, no? Hi ha la dels bombers, hi ha la dels agents rurals, hi ha la dels Mossos. Mira, ara n'estan muntant una d'emergències, però a més estan portant ventiladors, neveres, perquè des d'aquí, doncs, es munta tot aquest dispositiu. Veiem els bombers dins d'una carpa, que també tenen un mapa i estan a les zones que estan actuant, que principalment ara mateix són dues d'aquest incendi, que recordem, ha començat a la Bisbal al matí, la tramuntana l'ha portat cap al mar, però clar, està cremant les gavarres. Ara mateix l'estan atacant a Santa Cristina per un punt, per la dreta, i per l'esquerra la Bisbal, Palafrugell i Palamós. I volen tenir aquestes zones controlades, perquè ara mateix ha cremat 750 hectàrees, però el potencial és de 10.000, perquè és a les Gavarres, és un incendi molt gros.
1: Laia, quan comparegui la consellera, avisa'ns, perquè vindrem de seguida. Et deixem pendent de la compareixença de la consellera de l'Interior, Núria Parlon. Quan parli, ens ho comuniques.
4: D'acord.
1: Eloi, et sembla si fem un petit parèntesi?
2: Perquè
1: en el programa hem anat repartint berenars i mentre no surt la consellera, avui repartirem l'últim berenar de la temporada.
5: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
1: I avui és un berenar diferent, perquè qui rep la coca és una persona molt especial. És la Pepita Bernat Bosch, que té 106 anys, i el dimecres, dia 15, o sigui res, d'aquí 10 dies, en farà 107. Com et queda? L'Eloi s'ha quedat paradíssim.
2: Paradíssim? Perquè estaríem parlant de la persona més gran del país?
3: Gairebé, no sé si acosta. Crec que no té el títol, no té el rècord, però s'hi acosta.
1: El podi segur. La Pepita viu a Barcelona, a tocar de la Rambla, i ens hi hem acostat directament amb una unitat mòbil, amb la Matilde Seoane i el Gerard López. Gerard, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
1: On sou?
6: Doncs som al menjador de la casa de la Pepita, molt bonic, per cert, molt ben decorat. Està a la vora de la Boqueria, del Palau de la Virreina, baix al rovell de l'ou de la capital del país, i si vols ja la pots saludar, que ens està escoltant.
1: Pepita, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Com està?
7: Perfecte.
1: Escolti, la veig molt, molt flamenca, que es diu, eh?
6: Sí, està molt en forma. La Pepita està ben acompanyada de la seva neboda, la Rosa Maeso. Hola. I se'ls ha girat... Com estàs, Rosa? Bé?
8: Hola, molt bé, gràcies.
6: I el cert és que, mira, se'ls ha girat molta feina, perquè aquest juliol la Pepita li esperen un munt de celebracions pel seu aniversari. El mateix dia 15, que a més rebrà una medalla de la Generalitat. Després, molt important, el diumenge 19, que és diumenge, un lloc emblemàtic per ella, que és la Sala de la Paloma, que sí? Molt important. I el 26 també té una altra festa a la Teixonera. I per començar a fer boca de tot això, nosaltres també li fem un primer tastet, i mai millor dit, amb una coca de Cabrianes.
1: Pepita, sap qui li ha fet arribar aquesta coca? Qui és el responsable de que li enviïn aquesta coca?
7: No, ha sorgit una sorpresa.
1: Clar, amb 107 anys ha de conèixer vostè tantíssima gent que, clar, poden ser moltes persones.
7: Mare de Déu, no puc pas ni pensar què ha pogut ser.
1: Escolti'm, quina és la clau per arribar a 107 anys? Això li deuen preguntar sempre, però ara que la tinc aquí no me'n puc estar.
7: Pues ballar molt, bellugar-se molt, menjar regular, com se pugui, però sobretot ballar, ballar, ballar, ballar.
1: O sigui, la clau és el ball, és l'activitat, és...
7: L'activitat i l'actitud bona.
2: Però encara balla?
7: Sí.
3: Encara va la Paloma?
7: Sí. Tots cada diumenge.
6: Cada diumenge a la tarda, que sí?
7: A la tarda.
1: Doncs mireu, hi haurem d'anar un dia i fem unes ballaruques amb la
7: allà
1: Pepita.
7: Allà em trobareu.
1: Ho farem. A veure, jo crec que ja anem a desvelar qui és la persona que li ha enviat aquest berenar. Ara, Pepita, escolti el telèfon, que la saludarà una persona, a veure si la reconeix.
8: Ja pot... Hola, Pepita. Hola, Pepita.
7: Hola.
8: Què tal, com estem?
7: Jo molt bé, i tu?
1: La reconeix, Pepita?
7: Sí, sí.
1: Qui és?
7: Pues la de... Com se diu? La Maria.
1: La Maria.
8: Pues sí, Pepita, sí, la Maria de la Torre.
7: Ah, ara això podria dir, la Torre de l'Espanyol.
1: I qui és?
8: Pues aquí estic, te truco des de la Torre, nena. Bueno, ah, te truco, te felicito.
1: I qui és?
7: Mare
1: meva, Pepita,
7: què fas aquí?
1: Qui és la Maria? Qui és la Maria? Explica'ns-ho per tots els oients.
7: Pues una senyora molt simpàtica i molt bona senyora i molt amiga nostra.
1: Ah, una amiga. I Maria, per què li has volgut enviar el berenar a la Pepita?
8: Bé, doncs primer perquè quan vaig trucar jo vaig demanar pel dia 15, però clar, com vosaltres plegàveu abans,
1: clar. Doncs
8: ha sigut un dia perfecte avui perquè plegueu amb un bon sabor de boca.
1: Home, amb una rematada final boníssima.
8: Aquí està. I per què? Doncs per lo que t'ha dit, una persona que farà els 107 anys amb una vitalitat enorme, amb unes ganes de dir les coses. El dia que va pujar a la Torre, perquè va pujar a la Torre fa el mes de març a presentar el seu llibre, Qui dia balla any empeny,
1: veus?
8: De l'Eugènia Güell. I va acabar dient una poesia.
1: Carai.
8: Amb una memòria que ja la voldria jo ara.
1: Perquè, Maria, tu no tens 107 anys o similars, eh? Ets més jove.
8: Home, una miqueteta més. Jo en tinc 67.
1: Sí, i sou amigues amb 40 anys de diferència, eh?
8: Bueno, jo vaig començar i vaig conèixer la Nuri. Jo fa molts anys que visc durant l'any al Raval. I llavors, doncs un dia passejaven i em pensava que era sa mare, me la va presentar i diu, no, és la tieta. I bueno, i sí, i a més després li vaig anar a fer unes quantes preguntes sobre la seva vida, perquè a mi m'agrada tot allò que t'expliquin coses i poder-les apuntar, i quan et sembla, doncs, amb ella ja no cal, perquè s'ha fet un llibre, doncs deixar les memòries, perquè ens estan marxant, bueno, sempre, molta memòria històrica.
1: Doncs aquest berenar d'avui, per reivindicar aquesta memòria històrica, aquest moure's, aquest ballar, i aquests 107 anys que la Pepita farà, d'aquí 10 dies. Pepita, enhorabona per molts anys i a seguir ballant, eh?
7: Moltes gràcies, i procuraré.
1: No ho perdem, això. La coca, per un dia no passa res. Per un dia la podem menjar.
7: No, jo
8: una abraçada, Pepita.
1: Molt bé.
8: Una abraçada i fins al dia de l'aniversari, vinga.
7: Moltes gràcies, guapa.
1: Doncs aquest ha estat...
8: Un petonet.
7: Un petó gros.
1: L'últim berenar de la temporada. Gerard, una abraçada forta.
6: Sí.
1: L'últim berenar de la temporada perquè arriba la temporada d'estiu.
3: Adéu, central.
1: Adéu.
0: A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu.
1: Això és el que sonarà... Ai, perdó. Vas, que no m'ho sabia i ja he trepitjat la veu. La veu oficial de Catalunya Ràdio. Roger Carandell, bona tarda de nou.
9: Bona tarda.
1: Ara no vens com a integrant del que no surti, sinó vens com a representant de la tarda d'estiu.
9: Exacte, de tot l'estiu.
1: Buah!
9: De tot l'estiu. Que cada any comença més d'hora, també, en aquesta casa. També t'ho diré. Però molt a favor. Clar, molt content.
1: Clar, però tu tens un tema ara, que és que potser estàs cansat de la temporada del que no surti... Però clar, si s'allarga el que no... És a dir, si no sé què et surt més a compte, si que s'allargui la temporada regular i comença més tard a l'estiu, o que s'acabi abans de l'estiu i comença més...
9: Vols que et respongui
1: sí.
9: Des del cor, no?
1: Sí.
9: Tinc moltes ganes ja que s'acaba el que no surti, perquè portem tot l'any fent-lo i, diguéssim...
1: Una mica de descans també va bé.
9: El nostre equip ja necessitem trobar-nos a faltar una miqueta i em fa il·lusió començar amb un equip nou, amb molts companys que ja ens coneixem perquè ja compartim la temporada regular, i fer una cosa una mica diferent, amb altres continguts, doncs a mi em fa il·lusió, sí.

0: en quasi tots els estius.
1: Bueno, vivim en una zona que, la que fa calor uns quants dies seguits. Tenim els boscos com els tenim i llavors doncs, tenim els incendis.
0: Sí, tenim un màster en tema incendis.
2: La Laia Claret està pendent de la compareixença de la consellera Núria Parlon. Ha arribat, sí que ha arribat, perquè ja m'ho he dit abans. Està a punt de compareixer la consellera, Laia?
3: Mira, no la veig a punt. Saps allò la imatge i pels oients? Abans d'una compareixença, totes les càmeres agafen lloc i els periodistes som al voltant. Doncs la compareixença havia de ser un quart, som tots aquí, però no hi ha la intenció de venir, perquè saps què passa? Que van arribant a diferents responsables dels bombers, diferents responsables dels agents rurals, diferents responsables de les ADFs, i estan reunits els uns amb els altres, traspassant-se informació, i de moment, ara com ara, no hi ha la intenció immediata que comenci, però això no vol dir que no comenci aviat, perquè ja et dic, va entrant i sortint molta gent.
2: Em diuen que parlaran, a banda de la consellera Parlon, el cap dels bombers David Borrell i el cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals, Jaume Bosch.
3: Sí, si hi hagués alguna pregunta, sí, la respondrien ells.
2: Laia,
3: que sí que n'hi haurà.
2: Tu aquí veus sensació una mica de nervis, de corredisses, de caos, o al centre de control hi ha certa calma?
3: No, hi ha calma. De fet, n'he cobert forces d'incendis i no hi veig pas corredisses, no hi veig entrades i vingudes de gent que vagi amb molta pressa, no hi veig un punt de molta organització. Ja et deia, abans érem a la piscina municipal és un lloc molt més petit, i el que sí que hem dit és anem cap al pavelló, que és un lloc molt més gros, però corredisses no n'hi ha, el que hi ha és moltes reunions. Veus un grupet de 10 bombers que reuneixen amb 10 Mossos, que estan reunits amb ADFs, i ara han arribat els representants també, veig la consellera Parlon també reunida amb el delegat del govern. No, corredisses no, molt l'intercanvi d'informació.
2: Doncs això és el que estem ara expectants, no? Escoltar la consellera, que ens pugui donar també una mica més d'informació, més dades. Esperem que una mica d'esperança en quant a la resolució positiva d'aquest incendi, no?
4: Si ara... més no tenir un full de ruta, no? Que és el que pot passar en les properes hores, perquè, clar, amb aquestes informacions de descontrol, d'incapacitat, de moment de poder-lo controlar, clar,
3: i
4: saber...
3: I d'aquest passat també amb els altres dos incendis, no? Que és el que deien, aquest és gros, n'hi ha dos més, de petitons.
4: Clar.
3: A veure si efectius dels altres incendis han pogut venir cap aquí, també seria una de les coses que, evidentment, li preguntarem.
4: I també la previsió, això que et deia, la previsió de les properes hores, no? Perquè
3: sí,
4: és evident que, esclar, un incendi, des que hem començat el programa, no es canvia ni es pot allò controlar amb tan poca estona, però sí poder saber què passarà o què pot passar en les properes hores, no?
3: Sí, cap on aniré i com tenen aquests dos flancs, que ens han dit fa aproximadament 2 hores i mitja que treballaven en aquests dos flancs, una Santa Cristina i l'altra la Bisbal, Palafrugell i Palamós, com els tenen, perquè potser en algun dels dos doncs, ha evolucionat.
2: Laia Claret, des del centre de control, amb la consellera Parlon per comparèixer, de seguida que parli, l'escoltem a la tarda de Catalunya Ràdio. Laia, ara parlem.
3: Fins ara.
2: 93-201-7474, 93-201-7474. Si teniu visió des de casa vostra d'alguna d'aquestes columnes de fum, si teniu algun dubte, si esteu preocupats, si esteu tan tranquils, ens ho podeu fer saber des de les zones confinades, per telèfon 93-201-7474, d'un estiu que arrenca, malauradament, amb aquests incendis, i que dilluns de 4 a 7 serà això, Carandell.
1: Sí, són 3 horetes, eh?
2: No està malament, eh?
1: No, entrarem a les 4 i sortirem amb la fresca, no?
2: Ja, la fresca,
1: ja
2: sí.
1: L'hora ja d'obrir finestres una mica de casa que passi l'aire, doncs sortirem llavors.
2: I podem avançar, no sé, alguna novetat, alguna secció que us faci especial il·lusió, alguna cosa que ens faci...
0: Sí,
2: mira,
0: a mi hi ha una secció que em fa especial il·lusió.
2: A veure.
0: Que és una secció que ens portarà el Nil Marbà. Mm-hmm. I que és una secció de persones, d'històries de persones que han tingut experiències extremes i que diríem que han estat a punt de morir. El que és que ho expliquen els propis testimonis,
1: clar,
0: per tant, sabem que acaba sempre bé.
1: Vol dir que no han mort.
2: Espera, tu, Eloi, has estat a punt de morir?
4: No.
2: No.
0: Però a més, no parlem de gent que ha estat a punt de morir atropellada per un cotxe a la Diagonal. Parlem de gent que ha viscut situacions d'aquelles que dius... és que no volia res del món.
2: Em pots posar un exemple d'un cas que sàpigues, que recordis?
0: Mira, una persona ens explica una persona que va quedar atrapada sota una llau a l'inrevés durant 12 minuts, que ara d'entrada 12 minuts es diu ràpid, però tu imagina tenir metres i metres i metres de neu al damunt teu i saber que si no et rescaten en pocs minuts...
1: Allò s'acaba.
0: Tiqueus,
2: per exemple.
1: Sí.
4: Per tant, va lligat sempre a situacions extremes, també.
0: Situacions límits, sí.
2: Té nom aquest espai?
0: Té nom, Roger?
1: Sí que té nom.
0: I el descobrireu dilluns.
2: A veure si ho tinc aquí.
0: No, no crec que ho tinc.

0: Testimonis de la mort.
1: Ah.
2: És possible que sí, aquesta és possible que estiguem valorant una altra.
0: Potser és una altra interna, aquesta. Perdó.
1: No ho podem desvelar tot avui, Garriga, si us plau.
2: No, crec que Nil Marvà la va batejar com el límit. Al límit.
0: Queda millor que testimonis de la mort.
2: Testimonis de la mort és...
0: És el nom intern, sí.
2: No, jo anava a dir que, més enllà de ficar exemples concrets, a mi m'agrada molt perquè tota la gent que vindrà és gent que domina bastant alguna temàtica i tinc moltes ganes d'escoltar-los atentament per aprendre moltes coses. Per exemple, entre ells hi ha Jordi Cubino, que és un dels grans productors d'allò.
0: Jordi, m'estàs dient que Jordi Cubino...
2: Jordi Cubino el tindrem aquí.
1: Cada setmana.
0: Després del que heu dit, el que no surti, vol venir a col·laborar amb tu?
2: Sí.
3: Però fent vull dir, el Jordi Cubino, fent...
2: El què?
0: Perfils, filtres d'Instagram, us explicarà.
2: Ha penjat una foto d'un dia d'aquests que ens vam trobar. En Jordi és una enciclopèdia musical increïble. I a mi hi ha una cosa que m'agrada molt com la fa, que és que pràcticament no porta ni guió ni res, perquè ell domina tant de la música...
0: I aquí li pots preguntar el que vulguis, no?
2: Tu li tires cançons, i sobre la cançó que va sonant, ell et va il·luminant com instruments o passatges de la cançó que tu, de bones a primeres, no els sents.
0: Es pot teoritzar sobre la marxa.
2: I et diu...
1: No, i et ara... fa sentir coses que tu no senties inicialment.
2: Diu, aquesta cançó, que és un clàssic de tota la vida, que te la coneixes de sobres, a partir d'ara hi sentiràs una pandereta que entra ara mateix.
0: I tu dius,
2: i com que te la il·lumina, tu de sobte dius, aquesta cançó té una pandereta i ara la sento. Això amb la línia de baix, amb coros... Vull dir que ens analitzaran moltes cançons dels últims 50 anys que tots coneixem i veurem coses que fins ara no havíem sentit mai d'aquestes cançons.
0: Molt bé, Jordi Cubino, doncs, és un bon impacte per aquest estiu. Va, algun altre nom, doneu-me algun altre spoiler.
1: També tindrem llibres amb la Marina Porres i la Núria Zonico, que ens portaran grans descobertes per l'estiu, que normalment tenim més temps per llegir, doncs ens faran una pila de recomanacions especials. També tindrem la Rita Rakosnik, no?, que ens parlarà de... No sé, estic dient massa coses.
2: No, els grans conflictes de la història. És a dir, una mica un repàs per la història de la moda a través de conflictes que han tingut entre ells grans dissenyadors. Llavors, a partir del conflicte, que ha donat lloc doncs, a noves tendències o noves peces de roba que van sortir com d'una baralla. I farem una cosa que a mi em fa molta il·lusió, que és la Sandra Grau anirà pel carrer, de fet ja ho està preparant aquests dies, i quan veu una parella que li agrada o així, va cap allà amb ells i els demana com es van conèixer.
0: Oh, això és un TikTok a YouTube.
2: Exacte. Sí.
4: M'agrada molt, eh?
2: I clar, surten unes històries d'amor, de gent totalment desconeguda i algunes de molt boniques. M'agrada molt quan agafa gent gran que porta molts anys juntes i explica com es van conèixer. Que a vegades sol ser bastant diferent de com ens coneixem ara molta gent.
1: La història d'amor, la de la Sofia Gené i el Víctor, m'es diu ara que no em surt
2: el
1: cognom.
2: Sí, el Víctor Gonzalo.
1: Víctor Gonzalo, que són cuiners i que són meravellosos. Ells ja tenen una sitcom de per si i en saben un munt de cuina, sobretot de postres, i també ens visitaran cada setmana.
0: Doncs això serà a partir de dilluns i durant 8 setmanes...
2: Sí.
0: Descansaràs algun dia, espero.
2: Sí, descanso un parell de setmanes. La Marta tirarà a ella amb moltes coses.
1: La Marta descansarà,
2: ja està. Jo us escoltaré per la ràdio. I sí, i em fa molta il·lusió.
0: Doncs, escolta, benvinguts a la Franja, tot i que ja hi eres, però ara encara amb més intensitat diària. Que vagi molt bé. Ens veiem a les 6, eh? Vull dir que això ens anem veient cada hora.
2: Ens anem saludant. Hola, adéu, hola, adéu. I espero haver d'explicar molts pocs incendis. Tant de bo. Potser el desig és aquest.
0: Tant de bo, sí. A veure si es compleix aquest desig. Carandell, molta sort aquesta. És que no sé per què t'ho dic ara, perquè t'ho diré després i t'ho tornaré a dir a les 7 menys 5.
2: Bueno, a mi m'agrada.
0: Sí,
2: clar,
0: molt bé. Com et deies? Marta?
1: Maria Lluïsa.
0: Marta del Quart, que vagi molt bé aquest estiu.
1: Moltes gràcies. Que descansis molt, tu també.
0: Farem una pausa. Estem pendents de la compareixença de la consellera de l'Interior. Encara no compareix. Fem la pausa i reprenem.
5: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
6: Per tu, que amb el futbol estàs molt motivada, i per tu, que al cap de 10 minuts ja estàs cansada, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El meló i l'abuelo ara amb un 21% de descompte per 2,20 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
8: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
7: De veritat?
8: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
4: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
9: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
4: Per què?
10: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
11: Sort del RAC.
10: RAC. I som per ajudar.
12: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
12: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
12: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Tot fa la mateixa olor de sempre.
18: Cinema.
19: Estem en una situació crítica.
18: Sèries.
20: This is the most dangerous period I've ever seen.
18: Documentals. Plataformes.
21: Vinga, va, selfie i marxem.
18: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
22: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
23: Memoritzeu la cara del nostre home.
18: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
22: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
24: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3Cat.
25: Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
25: Som 3Cat.
27: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
18: Ben. Ja m'entens.
28: Un programa d'un altre gènere.
29: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
12: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
18: Amb David Ávila.
12: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: El centre de comandament de la Bisbal de l'Empordà, la Laia Claret, pendent de la consellera. Laia, parla la consellera?
30: Doncs mira, ens ho acaben de dir ara mateix. S'endarrereix aquesta compareixença prevista per ara, per un quart. Doncs, vaja, per ara, per fa
0: 15
30: minuts,
0: d'hora. Sí.
30: Sí, per fa 15 minuts. Doncs ens han dit que s'endarrereix. Fins quan? No ens ho han dit, fins a tancar les darreres novetats de l'incendi. Ens diuen, la veiem aquí, veiem la consellera d'Interior, Núria Parlon, veiem la consellera de Territori, també, Sílvia Paneque, tècnics de tots dos departaments, tant d'Interior com de Territori, i els veiem que estan fent aquelles reunions que es coneixen popularment com a briefings, doncs aquestes reunions actualitzen dades amb bombers, agents rurals, són aquí.
3: I es manté el format previst, eh?
30: Sí, el format previst seria que compareix la consellera d'Interior i també un responsable dels bombers i d'agents rurals, per dir-nos les novetats. Sí.
0: Doncs això és el que està passant ara mateix. Per cert, Catalunya Nit, aquesta nit, amb el Manel Elias, des de, ara no sé exactament si és la Bisbal de l'Empordà o Rodalies, però vaja, en tot cas, el Manel Elias, que farà el Catalunya Nit des de la zona afectada per aquest incendi, que a aquesta hora, si no ens diuen el contrari, no tenim informació oficial dels últims minuts, continua avançant de forma descontrolada, i la Laia Claret està pendent d'aquesta compareixença de la consellera de l'Interior, que ens diu s'ha posposat uns minuts per acabar de tenir tota la informació a punt. Laia, de seguida que surti ho expliquem.
30: D'acord, fins ara.
0: Passen 3 minuts o 6:15, Eloi, gràcies per quedar-te. Ja aquí hi ets. Avui havíem convidat a la Lisenda Pineda perquè ens fes un balanç de la temporada.
1: Sí.
0: Jo crec que és un bon moment, mentre fem temps, per passar revista. Lisenda Pineda, bona tarda.
1: Bona tarda. Em fa servir per passar el temps?
0: Ets allò...
1: Sóc el pedaç?
0: El pistatxo aquell...
3: Quan ho anava dient, t'he vist la cara. Que
1: home,
3: estava
1: home.
3: Estava a punt de saltar.
0: No t'han venut mai tan malament, no, la teva secció?
1: Mira, m'han venut molt pitjor, no pateixi gens. No pateixi gens. En peores plazas y vos toreado, que deia aquell. No,
0: avui toregem perquè s'ha acabat la temporada.
1: Ah, amic meu, eh? I ha anat bé, ha anat bé. És un programa que marxa de vacances i marxa de vacances amb xifres rècords. Per tant, l'enhorabona. Vull, així no t'adormis a la palla, Garriga, no. Perquè ja saps que un, quan arriba aquell moment de la velocitat de creuer, de cop i volta, ai, no sé què tenim, no sé què tenim, pam!
0: No!
1: I la cosa se'n va avall. Bé, recordem que el mes de setembre vull fer un poti-poti.
0: Ah, molt bé.
1: Fer una mica un resum del que ha passat durant aquesta temporada.
0: Bé.
1: El mes de setembre vam començar amb el teu anyor dels Estats Units i algunes coses que vas deixar penjadetes per allà.
0: Lídia, no tens cap carta d'Hisenda per mi, aquesta setmana?
2: No, en tinc una de la companyia telefònica, però escolta, ja l'obrirem, perquè jo ara trobo que aquest running gag d'anar obrint les teves cartes, no sé jo on ens portarà.
0: No, fem-ho cada 15 dies.
4: Però ja l'estàs obrint, si l'estic
0: sentint. No, no me l'obris ara.
2: No, no l'obro, no, però he comprovat que la tenia, perquè és que, a més, com et perdi els documents, després pillaré jo.
0: Tinc una lleugera sospita de què pot ser.
2: Sí?
0: És
4: pagaments?
0: És AT&T?
2: És AT&T.
0: Crec que sé de què és i no farà gaire gràcia en aquesta casa. És vero.
1: Com va acabar aquesta història? Perquè recordem que això era una factura telefònica, doncs que tu vas marxar sense abonar.
0: Ara ja ho puc explicar. Era la factura de la connexió d'internet dels Oscars. De les quals tres edicions n'hem pagat una. Perquè no me l'enviaven.
1: Que no t'enviaven la factura.
0: No podia pagar. I va arribar només la de l'últim any.
1: D'acord, o sigui, no et vindran a buscar, eh? No t'haurem de portar el bocata de llima aguantant amunt i res de tot
0: en
1: això.
0: En principi no, perquè jo no he pagat perquè no he rebut la factura.
3: Però la que va arribar sí que vas abonar.
4: Estranya, no?
0: No, em va arribar una altra carta, però era d'Hisenda.
1: Ah. Això com, és com molt sèrio. Com ho tens, això?
0: No, li vaig dir que ja l'obriré jo, que vaig cap allà a buscar-la.
1: Ai, sí, eh? No. Sí, m'estàs dient que aniràs als Estats Units només per obrir aquesta carta d'Hisenda?
0: No només, però també.
3: I estàs tranquil, eh?
1: Exacte.
0: Doncs la d'Hisenda no em fa gaire gràcia.
1: És que potser no tornes, nen.
0: No fa gaire gràcia.
1: Bé, escolteu. Tensions entre Òscar Fernández, president de Noticiaris, i tu. Són unes tensions que s'han anat donant al llarg d'aquesta temporada i que han fluctuat en intensitat i, bé, i amb el rotllo, podríem dir obertament.
0: Perpetu.
1: Jo crec que això hauria de tenir un spin-off a la següent temporada, un programa només com tu i l'Òscar, que sou el roper d'aquesta casa. Atenció.
0: No és l'únic cas amb novetats a Sabadell mateix.
5: Tenim en marxa els Mossos d'Esquadra i els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona mantenen oberta una operació contra el narcotràfic a Ciutat Vella, l'Eixample i Sants Montjuïc. El balanç encara no s'ha fet públic, però fons policials asseguren que hi haurà detinguts i que s'ha actuat contra una desena de punts de venda de droga a la capital catalana. La investigació va començar a primers d'any a partir de la col·laboració ciutadana.
0: Ah, espera, que em diuen que tenim en marxa un dispositiu, Òscar.
5: Tal com t'acabo d'explicar.
0: Ah, era això que m'explicaves, d'acord. És que m'estava arribant el document. Quin bulletí que estem fent avui,
5: saps que, saps què passa? Que, no, m'has acusat a mi de ser boomer o de ser antic, però tu encara vas en paper.
0: Això sí.
5: Jo ja vaig morir.
0: Paper reciclat. Des d'aquell dia no anem amb paper.
4: És veritat, ara cada dia...
1: Ah, no, eh?
0: Des d'aquell dia s'ha acabat el paper.
4: Cada dia ho anem actualitzant.
1: Ens vam enganxar els ditets i de cop i volta, pam, no? Tot el dia l'estira i arronsa, eh? Amb el president dels noticiaris. Bé, ens heu donat la vida amb aquesta relació, com dèiem, dels Roper. Sense el president de noticiaris aquest programa no seria res, com no seria res sense els companys del que no surti d'aquí. No oblidarem mai aquest gran moment de la Marta Montaré.
6: Pobre Marta, si t'explica el que li ha passat.
4: Marta!
6: Anar a l'estudi.
0: Entra amb cara desencaixada, Marta Montaré.
4: Què és aquesta cara, reina Marta?
0: Com si al bar li acabés d'anul·lar un gol.
6: Mira les tenebres, ella.
4: Posa els cascos. Marta?
0: Marta, què passa?
4: Se m'acaba de cagar un colom.
0: No!
4: A la mà!
2: No!
4: I el mòbil!
2: No! Ai!
0: Quina precisió, aquest colom.
4: Stop, coloms, sisplau. I a part aquesta caca que fan ara, que és com marró... No ho sé, Garriga, jo he vingut cap aquí, se m'ha anat assecant pel camí i ha estat horrorós, i després he anat veient que també en tenia per dins de la butxaca de la jaqueta.
2: Em moro.
4: El que vull fer és... Puc demanar-me la baixa?
6: Marta, ja la tens.
4: Amb un de casa.
6: Amb aquest estat no pots
4: fer nada. I vull cremar aquesta jaqueta.
0: Ara diu que la Seguretat Social ho posen molt fàcil per donar-te la baixa, vull dir que sí.
1: Bé, moments importants que podem explicar també. Per exemple, la cobertura que va ser de la Rua del Barça després de guanyar la Lliga.
0: Sí.
1: Home, va ser una gran tarda aquesta, eh? Ens vas presentar amb Víctor, de fet, que és el xofer de TMB que va conduir el bus del Barça, el convidat que tot entrevistador desitja. Escolteu.
0: No el recordo. Els jugadors parlen amb el conductor? Li diuen coses?
6: No.
0: I el conductor, allò, en un moment tonto, es fa un selfie amb el Lamin?
6: No.
0: Però la temptació hi és.
6: Tampoc.
0: No a tot.
1: No a tot,
3: remar, eh? Fora,
1: sí.
3: Remar fora d'una entrevista.
1: Només havia començat la rua del Barça i ja va començar així, per tant, jo crec que augurava un final una miqueta desastrós. Efectivament, no m'agradaria fer servir l'expressió que se't pixen a la cara, Garriga, però... A la mateixa rua vas trobar el bo d'en Guillem Estadella.
0: Sí, de RAC1.
1: De RAC1? competència directa d'aquest programa, podríem dir, i va passar això.
7: Espera un moment, perquè ara crec que... Què dius? Què passa? Està d'ella.
8: Escolta, que el Clapés pregunta que com aneu d'unitats mòbils a Catalunya Ràdio.
7: Doncs anem bé, estem fent el programa ara en directe amb una unitat mòbil tenim destinada a això.
8: Ah, molt bé. Hòstia, molt bé. I tu bé o no?
7: Jo bé. Tu faràs tot el recorregut, està d'ella?
8: Jo faré tot el recorregut caminant.
7: Caminant.
8: Si em canso, em deixeu pujar o què?
7: No hi ha gaire lloc i el tros que queda crec que serà per mi.
8: Si em convida el tècnic, pujo, eh?
7: Et deixem pujar una estoneta. Doncs mira, tenim el Gerard Estadella de RAC1, que estan en directe també, s'ha colat a la nostra unitat mòbil.
1: Primer li dius Gerard, que és Guillem.
0: Home, clar, ja que es cola, li canvio el nom.
1: Es cola a la unitat mòbil i se't pixa oberta a la cara, eh? Certament. Però què faríem si no tinguéssim aquesta competència? Ara, per moment faltó, un amic meu, la resposta de la persona que va fer la selectivitat fa 10 anys.
4: Ai, no.
1: I va treure la millor nota.
0: Però diguem-ne que treure aquesta millor nota ha tingut com resultat, ha donat rèdit, t'ha anat molt bé tot, o diguem-ne que no t'ha servit tant aquesta nota com perquè després tot n'és tan bé sempre?
9: Al treure la millor nota de selectivitat, per l'únic perquè pel que ha servit és perquè cada any em vingueu a vosaltres a tocar els nassos a l'època de selectivitat per preguntar-me què tal van les coses.
3: És boníssim.
1: Jo aquesta noia la trucaria cada any.
0: Sí.
1: Només perquè ens digués això. Cada any, o sigui, ja no et trucarem més. No, ara encara amb més raó, eh? Sí.
3: Bueno, aquells dies que tens un excés d'eufòria, dius, calla, deixa'm no trucar, no?
0: Que ens baixi
3: una mica. Tot a to, no?
1: Exacte, que m'aterri una mica. Sí. Sort en tenim del teu humor, sí. Garriga, que sempre aprofites aquella escletxa on tothom agafa oxigen per ficar-la per l'escaire.
0: Edi Pou, moltes gràcies. Demà on seràs? On et trobem demà?
10: Doncs demà crec que seré a Toronto per fer el grup B amb Bòsnia, Qatar, Suïssa i l'altra anfitriona, Canadà.
0: I que des d'allà podràs veure Toronto entero.
10: Exacte.
0: Edi Pou, fins demà.
4: Com li agrada, aquests jocs de paraules.
1: No, a la capot, pam.
0: És molt fàcil.
4: Com li agrada.
1: No se't poden passar aquestes pilotes. No. De vegades, però, sort que et frenes a temps. Van publicar en aquesta casa els àudios de Jonathan Andic demanant ajuda als serveis d'emergències. Quan vau acabar de fer el tema i d'analitzar en profunditat el cas, quan vau tancar el bloc de Crònica Negra, va passar això.
0: A veure, per acabar de resoldre el tema, anava a fer un altre verb que no era dient.
13: No era dient.
4: Però no passa res.
0: Si fos futbol, sí.
13: No era dient.
4: Se'n diuen lapsus d'aquestes coses. Sí.
0: Rematar. Ai. Amb el cas en Dic no pots dir rematar.
1: No pots dir, no. Ni matar, seques tampoc.
0: No, presumptament, com a molt.
1: Podríem presumptament rematar aquest tema?
0: Sí, molt bé, seguim.
1: Ara bé, hi ha moments en què t'abraçaria tan fort, Garriga. Moments com aquest en què desplegues les teves habilitats artístiques i fas que la paraula entreteniment agafi tot el sentit.
14: Casquet volador. Objecte semiesfèric pel cap capaç de desplaçar per l'aire una persona. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí, Doraemon.
4: Quina joia!
1: Una meravella, Garriga. Escolta'm, i acabem amb el tall de la temporada, com no podia ser d'altra manera, protagonitzat pels nostres oients.
0: Això és històric, eh?
1: Mes de gener. Parlàveu d'herències i tenies un expert. Obres telèfons perquè els oients facin les seves consultes i truca la Carme per fer una consulta. El germà de la Carme és mort i la mare de la Carme és viva. La Carme vol saber si els deutes que ha deixat el seu germà passaran a la mare i aquesta se n'haurà de fer càrrec. Tot clar. Doncs bé, no sé com dimonis, la cosa es va entortolligar i vam acabar així.
15: La meva mare, quan va morir, fa 3 mesos o 4, va fer el notari i va posar la legítima del meu germà, sí, a nosaltres tres, que quedem, les tres germanes.
16: Perquè la mare va morir abans o després del fill aquest?
15: No, la meva mare està viva, no ha mort.
0: No, home, ens acabes de dir que ha mort la teva mare.
15: Digue?
0: Crec que t'has confós perquè ens has dit que la teva mare havia mort, sí, fa 2 mesos.
15: No. Fa 2 mesos o 3 la meva mare va anar al notari, sí, a fer la legítima del meu germà. O sigui, el meu germà té la legítima.
16: Però el germà ja... Ah, però el germà és mort o viu?
15: El meu germà va morir fa un any i pico.
1: Qui
13: quina perla, o sigui, jo crec que això pot passar a la història de la ràdio, juntament amb d'altres talls. La parella de Móstoles, evidentment, o el Francisco Ibáñez, no?, de la cadena SER, que allò també va ser una autèntica meravella. Desitjo i espero, Garriga, que la temporada que ve puguem recollir centenars de talls com aquests i fem créixer la nostra bossa d'oients que s'han enganxat, ara sí ho podem dir, a la millor hora del dia.
0: Ara.
13: M'ha costat, però al final ho heu aconseguit.
0: Doncs escolta, Pineda, la temporada que ve vols venir els divendres, per exemple?
13: Jo els divendres és un dia que em va molt bé, perquè ja em llevo amb aquest esperit festiu. Juliua, saps?
0: Doncs mira, et dic una cosa. La temporada que ve...
13: Ai.
0: Elisenda Pineda... Entre altres persones, tu seràs l'encarregada
13: Ui, noi, no arrenquem.
0: De liderar una de les hores més importants de tota la setmana. No puc revelar més, però hi ha fitxatges.
13: Ai, de gent amb pes específic dins del món de la comunicació?
0: D'altres bandes.
13: Ai, d'altres bandes?
0: D'altres bandes. Elisenda Pineda, moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
0: No avançarem res més.
13: Vinga.
0: Fes els cafès que has de fer aquesta setmana que ve.
13: N'he de fer algun, sí.
0: Ja saps de què parlo.
13: D'acord.
0: 6:45. Avui és una jornada complicada, complicada a la Bisbal i Rodalies per aquest incendi que avança descontrolat i que preocupa pel canvi de vent. Tenim l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà, Òscar Aparicio. Alcalde, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
0: Estem seguint amb molta atenció aquesta espera de la compareixença de la consellera. No sé si vostè ens pot avançar alguna cosa del que els han explicat aquestes últimes hores o últims minuts.
17: Bé, bueno... Sí, ara estan aquí esperant, en breus moments faran la compareixença, en tot cas, suposo, bueno, millor que ho expliquin ells, però bé, bàsicament el que ja sabem, no?, l'incendi que ha començat sobre 9:15 del matí, aquí al terme municipal de la Bisbal, amb una forta tramuntana ha anat empenyent el vent direcció a muntanya, a les Gavarres, en aquests moments doncs, està a les Gavarres avançant, pujant cap a Puig d'Arques i baixant per al sector de Santa Cristina d'Aro, Calonge, etc. I, per tant, els bombers en aquests moments entenen doncs, que és impossible extingir-ho i el que estan és intentant doncs, fer una contenció per més endavant poder doncs, això, extingir totalment l'incendi. Per sort hem de lamentar en aquests moments cap desgràcia personal, que sempre és el primer que hem de tenir en compte. Quan s'ha iniciat, doncs, ha estat prop d'una zona habitada, del nucli de Sant Pol, d'aquí de la Bisbal, a més amb una casa de colònies, però per sort l'actuació ràpida, doncs els han confinat, hi ha bombers en tot moment allà prop d'ells i bé, no hem hagut de lamentar cap desgràcia personal.
0: Però ara mateix aquesta afirmació que feien els Mossos d'Esquadra, els bombers, que parlaven d'un foc descontrolat, que no eren capaços encara de controlar-lo, la situació és la mateixa? Això està encara avançant d'una forma descontrolada?
17: Sí, el que estan intentant és que quedi més estret la línia de foc per apagar-la més endavant, però en aquests moments ells estan en aquesta situació, no? que és inextingible amb els recursos i amb la quantitat de foc que hi ha en aquests moments.
0: S'ha actualitzat la xifra d'hectàrees cremades afectades ja per aquest incendi?
17: Jo crec que l'última que han dit són 65, però el potencial és enorme. Per tant, el que estan intentant és això, no? Doncs fer com espais tallafocs, no físicament parlant, però sinó això, anar estretent al màxim el que és la línia de foc per després més endavant apagar-ho. Però l'última dada que teníem era 65, que no sé si ara l'actualitzaran. De fet, ara estan les conselleres parlant amb els diferents cossos per anar actualitzant dades.
0: No hem de lamentar cap afectació ni personal ni tampoc de danys a cases. Això encara no s'ha produït i s'està evitant.
17: En el terme de la Bisbal no, i no hi ha hagut tampoc cap desallotjament, excepte una persona que per edat la tenim en aquests moments al geriàtric municipal, que vivia sola en un mas a la muntanya, la resta estan confinats, i amb la protecció, diguem-ho així, dels bombers. El que sí que ha passat no a terme municipal de la Bisbal, sinó el de Santa Cristina, com bé han avançat, és que han desallotjat l'urbanització de Vallrepòs per evitar, doncs, si arribava el foc allà, tenir alguna, els ha donat a tenir alguna, lamentar alguna desgràcia personal. Han tingut temps de fer-ho perquè bé, han previst que el foc arribaria en dues hores i, per tant, sembla en aquest cas que no ha arribat, però bé, havien fet ja tant el confinament com en el cas d'aquesta urbanització, doncs, treure la gent de la mateixa.
0: Tenen alguna previsió de fins quan pot durar aquest confinament?
17: No, com que ja ven canviant, ara s'espera més que canviar de marinada, però durant el dia, tot i que el predominant era tramuntana, ha anat variant i girant. Per tant, per seguretat i per precaució de tothom, es demana el confinament encara.
0: Doncs és el que ens explica l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà, Òscar Aparicio, que evidentment us ho està seguint de molt de prop des d'aquest centre de comandament. Alcalde, gràcies per atendre la nostra trucada.
17: A vosaltres, bona tarda.
0: Laia Claret, estem pendents d'aquesta compareixença que encara no es produeix.
30: No es produeix. Som al pavelló de la Bisbal, on han habilitat aquest centre de comandament avançat, bombers, emergències, agents rurals, Mossos, i no es produeix. Havia de comparèixer un 4:15. La consellera d'Interior, Núria Parlon...
0: No us han dit hora, eh?
30: És aquí, eh? No ens han dit hora. Ens han dit que s'endarrereix, però no ens han dit fins quan. De fet, els càmeres són aquí ben posats perquè compareguin. La veig, eh? Veig la consellera d'Interior, Núria Parlon, també la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i, com us deia, estan fent aquests briefings, aquestes converses entre bombers, Mossos i diferents tècnics també de diversos departaments, però no ens han dit pas cap hora.
3: Que segurament, Laia, el retrat de la situació actual, de la situació del moment, no deu ser el més complicat, sinó el més complicat és poder donar resposta a quina pot ser l'evolució, no?, d'aquest incendi.
30: Què és el que pot passar a les pròximes hores, sí, exacte. I aquest canvi de vent, no?, que deien, Eloi, aquest canvi de vent que al matí bufava de terra cap a mar, perquè ens entenguem, i que estan previst que giri la marinada i que això, doncs, pugui fer que les flames tornin cap a les Gavarres. Vaja, ja hi són, eh?
3: Que alguns veïns de Calonge explicat telefònicament que ja veien que estava girant. Almenys en aquell punt.
30: I han començat a veure la marinada. És que ens han dit, sobretot demà afectarà molt, però aquesta tarda vespre ja començarà a afectar. Sí, bé, i també hem d'estar molt pendents dels mitjans aeris, perquè, clar, quan es faci fosc, s'han d'aturar, no poden volar.
0: Claret, m'has de renyar... M'has de renyar si dic Bisbal de l'Empordà.
30: Perquè
0: se m'escapa, perquè jo, evidentment, no soc de la zona. No soc de la zona. Bisbal d'Empordà. Ho estic dient malament, renya'm si no ho dic bé.
30: Et renyaré. Jo puc dir Michigan. Ah, no, espera't, com ho he de dir per dir-ho malament?
0: No, Michigan és difícil de dir malament. No, ja en buscarem una per fer-te dir malament, en tot cas.
30: Et renyaré, t'ho prometo, t'enviaré whatsapps.
0: Això mateix, ja m'han enviat un i per això ara ho rectifico. Bisbal d'Empordà, sí. El centre de comandament i la compareixença de la consellera pendent. Laia, de seguida que comparegui, t'escoltem.
30: Va, fins ara.
0: Carreteres són importants, ens deien des de primera hora de la tarda, des de Protecció Civil, sisplau, eviteu desplaçaments a les zones afectades perquè dificulteu el pas dels vehicles d'emergències. Marius García, bona tarda de nou.
19: Hola, bona tarda.
0: Quina situació tenim de trànsit? Està tot molt tranquil, més tranquil fins i tot que fa una estona?
19: Hi ha una mica més de cua que fa una estona, cap a Girona, diguem-ne. Hi ha a l'autopista P7, els que van de l'àrea metropolitana a direcció a les Terres de Girona, doncs trobaran congestió en un tram llarg d'uns 10 quilòmetres ben bé, entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès, això en sentit nord. Recordem també que no tothom va cap al Baix Empordà, també poden anar cap a altres zones del nord de Catalunya. A la resta, doncs, a la mateixa autopista P7, també hi ha cua de Castellbisbal a Martorell en direcció a Girona, però això és perquè aquí hi ha un accident. També congestionada entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en direcció a Tarragona, i després també hi ha molta intensitat, molt volum de vehicles fins a Gelida, tot això en sentit sud, en direcció a Tarragona. L'autopista del Maresme també ja es veu carregada, amb alguns trams de lentitud a l'altura de Montgat, a Alella, també a Vilassar de Dalt, de Cabrera de Mar a Argentona, en direcció a Girona, a l'àrea de Barcelona, amb cues més o menys habituals d'hora punta, apuntar a les principals entrades a Barcelona i també a les rondes, i recordem sobretot que hi ha tallades 5 vies a causa d'aquests focs de la xarxa principal, només la C66, però també 4 carreteres secundàries, la que va de la Bisbal d'Empordà a Calonja, entre Vilademuls i Cornellà del Terri, la que va de Vilademuls a Banyoles i també entre Llagostera i Calonja.
0: Doncs això és la situació del trànsit a aquesta hora. Si us sembla, farem una pausa ara i anem ordenant-nos, que arriba el butlletí. Volem escoltar la consellera i que no ens agafi desprevinguts. Mariluz, parlem d'aquí una estona.
19: Fins ara.
0: Pausa, ara venim.
18: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
20: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
21: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
23: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
24: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: És l'últim dia. Farem un concurs ràpid musical mentre esperem la consellera. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Un xec per als supermercats Condis per un valor de 60 euros. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Crec que només tindrem temps per fer un oient. Per tant, serà com un penal únic. Si encerta, guanya. Si no encerta, doncs mira, quedarà el xec dels Condis per la temporada que ve. 9-3-2-0-7-4-7-4. Avui serà un concurs musical.

0: trucant-nos als oients per participar. Agafarem una sola trucada per un sol oient que tindrà una tanda de penals per encertar-la o no encertar-la. Ara tenim la centraleta col·lapsada i se'ns acumulen les trucades. És allò que no saps quin agafar? Ara, mira, que tenim la Sílvia. Sílvia, bona tarda, com estàs, Sílvia?
1: Hola, bona tarda, a veure què em demaneu.
0: Des d'on truques, Sílvia?
1: Des de vostè. Espera,
0: baixa la ràdio, que se'ns retroalimenta això.
1: D'acord, des de Llagostera.
0: Oh, doncs Llagostera, no, la zona complicada del foc, no et queda tan lluny, no?
1: Doncs sí, estem molt a prop. Si que tingueu cuidat, perquè els nervis estan a flor de pell.
0: Escolta, però si pots baixar la ràdio del tot, ja ens sentiràs pel telèfon.
1: Fantàstic, fem-ho així, doncs.
0: Ja t'hem baixat la ràdio? Sí, ara hem baixat la ràdio. Escolta'm, a veure, et poso una cançó.
2: Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella.
0: Adéu, clavell morenet. La canten La Troba Kung Fu en aquesta cançó popular que en el seu moment també van registrar Joan Manuel Serrat.
3: Quan jo era petitet festejava i presumia.
0: És maca aquesta, Eloi.
3: Espardenya blanca al peu.
0: A veure, Sílvia, tinc una pregunta per tu. Com es titula aquesta cançó? Tres opcions. Estrella del dia. Opció 2. A robar carteres que no hi ha guita per menjar. O opció 3. La cançó del lladre.
1: Bon dia. Doncs, ho he sentit fatal, però podria ser... Estrella del dia.
0: Estrella del dia, vols dir?
1: Jo que sé, és el lladre, doncs, perquè és que no he sentit absolutament res de la del mig.
0: Jo et diria que agafis l'última opció.
1: Doncs vinga.
0: Quina agafes?
1: La cançó del lladre, el Joan Manuel Serrat.
0: És correcte! L'últim dia no podem fer-ho malament, l'últim dia. I més si ets a Llagostera, que esteu aquí encara amb l'ensurt a sobre. Tu veus fum ara mateix?
1: Sí. I encara no he arribat de tornar de casa, així que a veure si em deixen arribar.
0: Doncs escolta'm, sobretot molta precaució, enhorabona per guanyar el premi, però molta precaució a la carretera i a fer cas a les autoritats perquè no hem de fer el burro amb aquestes situacions.
1: Tornava de la feina, gràcies.
0: Doncs Sílvia, enhorabona, gràcies.
1: Gràcies.
0: Vinga, doncs va, ho deixarem aquí. Eloi, ara en principi ja sí que et deixo marxar a casa, eh?
4: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per aquesta temporada.
4: Igualment. Gràcies a tu.
0: És un dels col·laboradors més bons que es pot tenir en un programa, l'Eloi. Jo ho dic així.
4: És veritat.
0: L'any que ve tornes, eh?
4: Hòstia, doncs, molta il·lusió.
0: Aquí hi serem. La consellera no surt, però sortirà i l'escoltarem en directe a Catalunya Ràdio. Nosaltres anem al butlletí de les 6 de la tarda i reprenem a la tarda amb el que no surti, que ja ens estan esperant, que tenen les previsions de l'any, de baix de l'any, de l'estiu. Veuràs tu.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora estem molt pendents de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha de comparèixer els pròxims minuts per actualitzar la situació de l'incendi que crema des d'aquest matí al Baix Empordà. Les flames han arrasat 750 hectàrees. Fins ara s'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització de Santa Cristina d'Aro i el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca del Baix Empordà. Segons la primera hipòtesi, les flames s'haurien encès per l'ús no permès d'una serra radial. Última hora des de la Bisbal d'Empordà, Laia Claret, bona tarda.
7: Bona tarda, som al pavelló. El centre de comandament ha avançat aquí, bombers, emergències, Mossos i també pendents de la compareixença, que serà aquí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aquest incendi que ha començat a un quart de 10 del matí. 750 hectàrees ha afectat, ens ho han dit a les 4 de la tarda, esperem ara renovar dades, d'un potencial de 10.000. És a les Gavarres, al Massís. El que preocupa és el canvi de vent, fins ara tramuntana, però gira a marinada. I el que preocupa és que les flames canviïn de direcció. 7 municipis confinats i la petició del govern que qui tingui segona residència aquí aquest cap de setmana que no pugi al Baix Empordà. Laia Claret, Catalunya Ràdio, la Bisbal d'Empordà.
6: Aquesta hora també estem pendents d'un altre incendi que afecta la comarca del Pla de l'Estany, a Vilavenut. Afecta una superfície aproximada d'unes 35 hectàrees, segons dades provisionals que acaben de donar els agents rurals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al govern espanyol que enviï efectius de l'exèrcit a l'incendi de l'Empordà i també ha reclamat a la població que posposi els desplaçaments des de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'extinció.
8: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
6: Arran d'aquest incendi hi ha diverses carreteres tallades a les poblacions que afecta aquest incendi del Baix Empordà. Més notícies amb la Maria Costa.
9: El jutge del cas Zapatero atén la petició de l'expresident espanyol i demana a la Policia Nacional que deixi al marge la causa dades i informacions alienes. El magistrat José Luis Calama reclamat explícitament a la Unitat de Delictes Econòmics que no inclogui els annexos dels seus informes material innecessari o irrellevant per al procediment. L'exlíder socialista va demanar a l'instructor moure fitxa després que els investigadors incorporessin agendes senceres i converses de WhatsApp de Zapatero que es van acabar filtrant i sortint a la llum.
6: Víspera sentència, la macrocausa del cas Innova per les factures irregulars de la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus al Baix Camp. Després d'un mes i mig de sessions a l'Audiència de Tarragona, la vista s'ha tancat amb els retrets a tota la instrucció per part dels lletrats dels acusats i una significativa rebaixa de penes per part de la Fiscalia Tarragona, Manel Sastre.
10: Bona tarda. Les defenses dels 6 acusats que no han pactat amb Fiscalia han demanat l'absolució i han retret les irregularitats en tota la instrucció. La defensa de l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez, ha assenyalat l'interventor i el secretari municipal com a responsables del descontrol financer. La vista s'ha tancat més de 14 anys després dels fets i amb una retallada notable en les peticions que fa la Fiscalia, que ha passat de demanar de 7 a 10 anys a demanar només penes menors de fins a 3 anys en el pitjor dels casos i de 3 a 6 mesos només per als dos acusats que han reconegut els fets. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
9: La borsa espanyola tanca la quarta setmana consecutiva amb guanys. L'IBEX 35 marca un nou rècord històric i se situa a prop dels 20.000 punts. El selectiu de la borsa espanyola ha sumat avui un 0,9% i la revalorització acumulada l'últim any ha estat de prop d'un 40%. La desescalada del conflicte al Pròxim Orient ha tornat l'optimisme als inversors, tot i el repunt de la inflació.

0: El cantant i compositor canadenc Bryan Adams obre aquesta nit el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, amb les entrades exaurides. Fonts consultades per aquesta emissora de la promotora del certamen han dit que el concert es manté, però s'està pendent de l'evolució de l'incendi del Baix Empordà. El Festival de Cap Roig ha programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost. Ara els esports, Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda. Es porta en joc el torneig de tennis de Wimbledon. El número 1 mundial, Sinner, acaba de passar 8 anys de final. Ha eliminat el nord-americà Brooks Bay. També passa Novak Djokovic davant del francès Rinderneck. I s'hi queda l'espanyol Rafa Jodar, eliminat davant del japonès Mochizuki, 3-16-1. El quadre femení, la nord-americana Pegula, ha eliminat la gallega Bouzas. I la número 1, Sabalenka, ha de jugar contra la letona Ostapenko aquesta tarda. Ja s'està disputant la classificació sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, a la primera tanda d'eliminació de Fernando Alonso, a la segona de Carlos Sainz, i ara ha de començar la tanda definitiva, el més ràpid fins al moment, Lewis Hamilton. Queden 3 partits dels 16ens de final del Mundial de Futbol, a les 8 del vespre Austràlia-Egipte, a la mitjanit Argentina-Cap Verd i a partir de 3:45 de la matinada Colòmbia, Ghana. El Tribunal Suprem confirma Joan Soteras com a president de la Federació Catalana de Futbol. L'Espanyol presenta la nova samarreta per la temporada que ve, l'equip recupera les franges blanc i blaves més estretes. A segona, el Girona jugarà un amistós contra el Nàstic el 8 d'agost a Tarragona i el Sabadell, mentrestant, renova per una temporada el central Kaiser. I en ciclisme, demà a la tarda, comença el Tour de França a Barcelona amb una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
2: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Sis i set de la tarda, una tarda una mica estranya, complicada. Ja sabeu que estem pendents d'una compareixença de la consellera Núria Parlon que ha d'explicar-nos la situació d'aquest incendi. Però vaja, anirem avançant. Roger Carantell, bona tarda, bona per tarda. Tercera o quarta vegada.
2: Tornes a dir bona tarda i crec que marxo ja.
1: No, perquè ara arriba el moment àlgid de la tarda, que és aquest que n'ha sortit. Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda, carinyo.
1: I Juliana Canet.
4: Bona tarda, Francesc.
1: M'ha decebut molt que l'últim dia no vinguessis a 4:45.
4: Mira, Francesc.
1: No te'n facis l'últim dia.
4: No m'emprenyo. Però si tu tinguessis la ressaca que jo tinc...
1: De guilla?
4: De
1: guillíssima?
4: De guillíssima i de no guilla, de tot. Totes les ressaques que una pugui tenir, jo tinc. Tampoc haguessis baixat. És un miracle que jo m'hagi pogut personar avui a Catalunya Ràdio, Francesc.
1: Mira, el que és un miracle és que justament comparegui ara la consellera de l'Interior. Fa molta estona que l'esperem i crec que la podrem escoltar ara i de seguida que acabi doncs arrencarem amb el que no surti. Però escoltarem ara la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que és al centre de control de la Bisbal de l'Empordà, on s'ha col·locat aquest punt d'autoritats i equips d'emergència per intentar actualitzar la situació de l'incendi que fins ara sabem que avança descontrolat, que preocupa pels canvis de vent i que els Mossos deien, en l'última compareixença, no tenien capacitat per frenar-lo. Ara escoltarem la consellera a veure si ens dona algun detall més.
5: Ja preparats tothom? Tots els mitjans?
6: Sí.
5: Doncs endavant.
1: Això està passant en directe.
7: Doncs us fem actualització de l'estat de l'incendi aquí a la Bisbal de l'Empordà, des del centre de comandament avançat, acompanyada doncs, dels operatius, del cap de bombers, del cap del cos. Com sabeu, estem treballant en un escenari complicat, amb un foc que encara està actiu, amb 4 ordres de confinament encara actives i, per altra banda, doncs, treballant amb més de 200 bombers i un total de 10-12 mitjans aeris que estan treballant en intentar doncs, estabilitzar aquest incendi. És un incendi que encara està actiu, que està donant doncs, molta feina. Agrair doncs, també la col·laboració, en aquest cas, dels alcaldes, de l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà i dels alcaldes del municipi, i molt important, sobretot, deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus. No tampoc per intervenir potser en aquest incendi, com abans deia el cap de bombers, sinó per poder garantir, si tenim simultanietat, doncs, la cobertura. També s'ha activat l'M2 de bombers, que vol dir que els tenim doncs, els parcs plens i amb disposició per donar la millor cobertura en una situació que poguéssim tenir de simultanietat i avançar-vos també que l'incendi de Fontcoberta, que ha cremat unes 38 hectàrees, doncs també està evolucionant ja de manera favorable.
1: La consellera Núria Parlon en directe.
7: Una pregunta, alguna qüestió?
8: Abans ens han informat que els esforços se centraven en el flanc dret, no sé si li han dit quina és la situació a hores d'ara.
7: Bueno, ell ho pot aclarir, sí que és tu.
9: Sí. A veure, el que més ens preocupa d'aquest incendi, sobretot, és el flanc dret i el cap perquè impacta en zones urbanitzades, tot el que és la zona de la costa, i el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, i podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
8: La superfície que s'ha acabat fins ara?
9: Estem parlant d'una mica més de 1.000 hectàrees. Sobretot d'àrea de treball de bombers, no és de superfície afectada, perquè sobretot amb incendis que corren per vent cremen molt també per taques en moments donats, i per tant queden illes verdes al mig, i llavors a les regions rurals quan es pugui, doncs ja faran una valoració concreta d'hectàrees, però l'àrea, diguéssim, amb què estem treballant són aquestes més de 1.000 hectàrees.
8: Si vostè o la consellera han parlat de 4 nuclis confinats, han fet més desallotjaments. Quins són els nuclis que es mantenen confinats ara?
3: 4
9: ordres. S'han fet... Sí. Són més poblacions, són 7 poblacions, 7 municipis. Us els passem després, sí, perquè la memòria... I de moment, en principi, no preveiem haver-ne de fer més, sinó hi ha un canvi, diguéssim, en el comportament de l'incendi.
7: També hi ha confinada una casa de colònies, aquí a la Bisbal, Pou del Glaç, que d'acord amb el que ens han explicat bombers, tenim allà també dispositiu de bombers, i per tant és el lloc més segur perquè la canalla pugui estar. O sigui que es mantindrà el confinament. Romanyà de la Selva, jo diria que no. Ara mateix no tinc aquí tots els municipis. Romanyà de la Selva, hem desallotjat? No.
9: No, tenim una evacuació, però us diré exactament, és una urbanització. Vull dir que us diré... És una urbanització de Santa Cristina, és l'única cosa que s'ha evacuat.
7: És una casa de colònies.
9: I algun mas, hi havia una zona concreta que sí que s'ha evacuat.
6: La previsió per les pròximes hores, quina és, quan podria afectar...
9: El que preveiem és que durant aquestes properes hores, sobretot a la tarda, ara tenim aquest canvi entre això que us comentava, aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada, vale? Perquè heu vist que hi havia un pirocúmul potent, ara s'ha desinflat una mica. El que sobretot hem de vigilar perquè no es desplomi, vale? I puguem tenir, diguéssim, una propagació important, sobretot en el flanc esquerre, per tant, sobretot de cara a la seguretat de les nostres dotacions i també a l'obertura d'aquest flanc esquerre, doncs estem monitoritzant molt que no pugui desplomar aquesta columna, estem tirant sondes periòdicament, i estem molt a sobre, amb aquests ulls posats de seguretat amb tot el que fa el flanc esquerre, i el que preveiem és que llavors durant la nit el comportament sigui molt més net, és a dir, serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit, però serà, diguéssim, unes condicions molt més franques de cara al treball. Només tindrem, diguéssim, ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
10: Correcte.
9: Serà més previsible durant a partir de la nit. Tenim un període operacional que és fins a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit tindrem un altre pla d'acció ja amb només vent del nord com a component i poder treballar tota la nit. Doncs és el que voldríem, intentar treballar a veure si podem avançar tot el que puguem. Perquè tot el que puguem tancar aquest flanc dret avui, doncs ens estalviem sorpreses de cara, sobretot, tant avui com demà al dematí, tancar aquest flanc dret per evitar-nos, doncs, que la marinada demà a la tarda ens doni problemes.
1: Doncs és la situació a aquesta hora, l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. Hem escoltat en directe la compareixença de la consellera, del cap dels bombers. Foc actiu, amb 7 municipis confinats, no s'espera que n'hi hagi d'haver més, 200 bombers treballant per l'extinció de l'incendi, 10-12 mitjans aeris, i el missatge, evitem pujar a segones residències, evitem la mobilitat, no anem cap a la zona, no tant pel perill que la gent pugui córrer, que també i que és obvi, sinó perquè estarem ocupant la carretera i no la podran ocupar els equips d'emergència, els equips de rescat, els equips dels bombers. 200 militars de la UME estan també treballant per arribar, no tant per ajudar en l'extinció dels incendis, sinó per la coordinació davant de la simultaneïtat, perquè el problema no és que hi hagi només un incendi, sinó que n'hi ha diversos. 100.000 hectàrees cremades. 1.000 hectàrees cremades és l'actualització que s'ha fet. Per tant, pendents d'això, això ho seguirem, evidentment, a 3Cat Info, la informació no s'atura. A Catalunya Ràdio, tampoc. Ara començarà el que no surti, amb la Juliana, el Roger i la Marta, que a més tenen avui les previsions de l'estiu, i això és important també, però qualsevol cosa que passi, si hi ha alguna novetat, Roger, doncs evidentment...
11: Home, clar, ben, si
1: i l'audiència estarà informadíssima de tot, perquè a Catalunya Ràdio tenim ulls per tenir-los a tot arreu, i per tant no us perdreu res. Si teniu la ràdio posada, no us perdreu res. Així que això, pendents de l'incendi, i arriba l'últim que no surti d'aquí de la temporada... i amb una previsió per l'estiu que m'han dit que ens deixarà bocabadats. D'algú que coneixem i que l'audiència coneix molt bé.
3: Sí, sí. I tu, sobretot. Tu.
1: Algú a qui jo m'he abraçat. I que treballa aquí.
3: Sí.
1: Buah. Arriba que no surti.
3: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
11: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
15: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
16: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
17: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
18: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
19: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
15: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja, pensant en...

0: Soroll i bromes grolles.
1: Jo.
0: Moment, Xuriguera. Tu vols fer d'aquest, eh?
1: Jo faig el personatge.
0: Bueno,
1: moment. Això no sap greu.
0: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
1: Ai, veureu-te!
0: Xuriguera. Xuriguera. Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
2: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
2: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
5: Passen 6 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
6: Bona tarda, Roger.
5: Marta Montaner, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
5: Avui anem amb unes samarretes que la comissió de festes d'aquest programa ha regalat als membres del programa, que es diu Ressaca de Guilla, i que és exactament el que tu deus estar sentint avui.
6: No, jo avui tinc ressaca vespre, de tota mena.
5: Un vespre que déu-n'hi-do, el Festival Vida.
6: Sí, vaig anar al Festival Vida.
7: I te l'han tret tota.
6: I me l'han tret tota. Marta, tu ja saps que quan li dones massa felicitat... És a dir, el dimoni et fa una donació.
5: Fa un crèdit.
6: El dimoni, efectivament, et dona una mica més de felicitat del compte, felicitat de crèdit.
7: Ell és un banc, et dona una hipoteca. I...
6: Sí, però l'endemà ho pagues.
7: Sí.
6: Ho pagues.
7: Amb interessos.
6: Amb interessos i es fa complicadot i es fa dur. Es va donar tot, en tots els sentits.
7: I avui repetiràs.
6: I avui ho donarem tot una altra vegada i et diré més.
5: Demà en bancarrota.
6: Demà també.
7: Nena.
5: Bueno, dilluns en bancarrota, sort que hi ha programa.
7: Si necessites alguna cosa, ens avises.
6: Necessitaré moltes coses,
5: crèdit,
6: molt afecte.
5: Qualsevol cosa.
6: Que em recordeu on és la bellesa de la vida, que a mi això és el que més em dol de la ressaca, que fa que realment jo oblidi quines són les coses belles. Fa que no sàpiga posar-me les ulleres de la llum.
7: Que tràgic que ets, de veritat.
6: Passo a viure sense esperança, Marta, aquestes petites hores de ressaca, t'ho dic de veritat.
7: No, vinga.
5: Bueno, i portaves les ulleres de la festa.
8: Si no

0: Estic molt content que Fades doncs fos un concert magnífic, que la gent s'ho passés molt bé i que tu fins i tot dius que vas un punt emocionar i tot amb el que es va viure en aquell concert, l'energia que hi havia.
1: Efectivament, un dels grups que tocava ahir al Festival Vida a Vilanova i la Geltrú era Fades, que n'havíem estat parlant aquests dies perquè, per desgràcia, algun dels bolos que tenien previstos fer, sobretot en ambient de festa major, que és un ambient més descontrolat en molts sentits, no s'havia pogut acabar perquè havien patit agressions homòfobes i, en realitat, agressions feixistes, no? I jo vaig notar molt de caliu en aquest concert, vaig notar que hi havia molts fans, perquè a més és que elles tenen una energia, transmeten la festa, ballen d'una manera, és una cosa espectacular.
2: És que, clar, era el moment de fer-los una abraçada des del públic.
1: Tu passes molt bé, i hi havia molts fans, però també crec que hi havia molta gent que hi va anar com gairebé símbol de resistència, de dir, us donem suport i ens fa molta il·lusió que sigueu aquí, i gent que tenia ganes que aquest espectacle sortís bé, perquè ens constava que elles també s'ho havien passat molt malament, com és lògic, amb les últimes agressions que havien patit. I a mi em va entendre especialment perquè la Irma Farelo, Muixca, va pujar dues vegades a les espatlles d'un dels col·legues amb qui anava, com per mostrar el seu suport a Fades mentre tocaven, i va ser molt bonic.
2: I això que té la pota encara... està bé, està recuperada, però jo vigilaria. Ja.
1: Aquesta lloba fa molta estona que té la pota...
0: Acurada,
1: ja va, ti, que ja
2: està. I és tan jove que encara no...
1: És tan jove,
2: ella.
1: Ella no té ressaca, jo crec, avui.
0: No, ella està en aquella edat que encara la ressaca no es fa evident. Quina edat
2: tot i que la ressaca de Guilla la pot tenir tothom,
1: anys. Sí,
0: la de Guilla sí. La física sí que surt una mica més tard.
1: El tema de les ressaques és molt interessant, perquè és que amb molt pocs anys de diferència canvia radicalment l'experiència. Radicalment, o sigui...
0: És una nit.
2: No és una llei universal, eh?
1: No és una llei universal. Però jo no em porto tant de temps amb la Irma, i sóc jove, i estic a la flor de la vida, i jo crec que hi ha ràdio frescor. I tot i així, a mi m'ha trucat la Irma, que eren les 9:30 del matí, jo a les 9:30 del matí no estic operativa. Si he anat a dormir a l'hora que vaig anar a dormir. I ella ja estava segurament anant bé pel 15è piti i amb ganes d'anar-se tirant pel tobogán de la piscina. Però clar, això és una cosa que va...

0: Intrínsec en la joventut.
1: Hi havia la Guineta?
0: No, Roger, em sap greu.
1: No, no, sí.
0: No t'hi fiquis, saber, Roger.
1: No, que no m'hi poso, no, només per saber si havia anat amb la Guineta.
0: T'has pillat, eh?
1: No, m'he pillat.
0: Estàs encaterinat, estàs encaterinat.
1: Una mica sí, anem als whatsapps. 4 minuts i dos quarts. A tot això hi ha consternació entre l'audiència per la crònica que la Juliana va fer ahir sobre la fi de la pensió Regàs.
2: Veig que fem el mateix programa que ahir, avui.
1: Sí, però bàsicament perquè els oients... Sí.
0: Ahir vam parlar de fades?
2: No, fades no. Fades és veritat.
1: No.
2: Però Muixca, Uineta, la pensió Regàs, ara criticarem la gentrificació, que ja no es pot ser infidel.
0: Bueno, és un programa de la temporada, eh?
1: Sí, sí, una mica de recull. Anar recollint una mica tot el que ha quedat, anar-ho posant en capsetes i cap a casa.
0: Nois... Crec que avui, no només nosaltres, sinó tota l'audiència, hauria d'abraonar-se el morreig.
1: Bueno, si els hi ve de gust,
0: ens hauríem d'entregar tots.
2: Com a festa de final de curs.
0: Jo em comprometo que si al final de la nit no m'he morrejat amb ningú avui, no passa res perquè em morrejarem al Marc Andreu.
1: Val, però vale? No us ho forceu, vull dir, si no...
0: Ho compartirem a les nostres xarxes socials.
2: És expert en fer això, en Marc Andreu.
1: No prometis coses.
2: En morrejar-se amb companys.
1: Que llavors no
0: farem. El Marc Andreu s'ha morrejat amb gent de tota mena d'aquesta ràdio, amb tots els treballadors.
2: Sí, sí.
0: Estem parlant...
1: No, no cal.
0: De noies fantàstiques cinquantines, per entendre'ns. De noies fantàstiques en la vintena. De nois... Ell ho toca tot.
2: I la trentena, també.
0: Tots els gèneros, tota l'edat, tot.
1: I bones reviews, no?
0: I tot i així, d'aquesta taula només s'ha embolicat amb una persona.
2: Qui serà?
0: Qui serà? Bé, això ho descobrirem al setembre, la temporada que ve.
1: Sí, ho descobrim, això. Bé, aquest missatge al 677-27-1058 d'un oient que ens va escoltar ahir molt atentament i que avui, doncs, està trista.
0: Sí, normal, està trista. És que és tot una merda.
1: Diu, bones perfectes, escoltant el programa d'avui m'ha fet molta pena escoltar la crònica de la Juliana sobre la misteriosa pensió de l'amor. En un intent de recuperar els valors fundacionals que fins ara ens havien mogut i fet funcionar la societat, vull compartir l'existència de Rumi Barcelona. Info de primera mà, ja que hi vaig anar amb el meu ex quan encara anàvem junts. Et enjunta aquí informació de Rumi Barcelona Hotel por Hores.
0: M'hagués agradat molt que hi haguessin anat quan ja no anaven junts.
2: I ho és, sala de karaokes o saps la típica limusina de comiat de solters o solteres que està plena de neons i que tu ja veus que aquí no pot sortir res de bo?
0: Tu saps aquella olor que de vegades fan alguns apartaments quan els llogues per vacances?
2: Que és com algú de maduixa?
0: Sí!
1: La maduixa amaga molt.
0: Aquesta olor de xarop de neteja, com molt amaduixat, que sembla gairebé xiclet i que de fons tu ja intueixes també l'olor que estan intentant tapar.
2: Estan tapant, exacte, una cosa molt grossa.
0: Una cosa que no es pot tapar, que has de ruixar-ho tot com si fossis Víctor Navarro al matí quan es tira el perfum i tot i així queda aquella olor tan estranya.
1: Rumi és el carrer Còrsega tocant Enric Granados.
0: Penso anar-hi.
1: Té interès de fer una visita pop. I aquí la nostra oient es casca una crònica genial que procedeixo a llegir-vos fins a l'última coma. Vam pagar 80 euros, per dues hores, crec. T'acompanyen a l'habitació, assegurant-se que no et trobes a ningú pel passadís. Si vols sortir de l'habitació, has de prémer un botó perquè et vinguin a buscar amb tota la privacitat. Fun fact, les parets són fines.
0: Home, bé, sembla que t'estiguis follant llavors el del costat.
2: Bueno, però això ja no està tan bé.
1: Molt net, això sí, mirall al sostre.
0: Oh! Marta, se t'ha notat massa. Que et feia massa... T'està fent massa il·lusió el mirall.
1: El mirall al sostre.
2: No, però em sembla que un detall és important, tenint en compte que la pensió Regàs no hi era.
1: Correcte.
2: Això és bàsic en un hotel
0: de mans,
2: no?
0: La pensió Regàs era un hotel absolutament normal.
2: Clar.
1: Uau.
0: A mi, lo del mirall...
2: Jo no n'he vist mai, de mirall al sostre.
0: Jo tampoc, mirall al sostre.
1: Jo mai m'he vist, diguéssim, des de dalt.
0: A diferència de la Batguil, que només es veu així, perquè tota l'estona es veu... que sí? Ella tot el rato comparteixi...
2: Ell només veu... Exacte. Es veu reflectida a tot arreu.
1: Mirall al sostre i lavabo dins l'habitació, això s'agraeix, i diu definitivament la decoració no convida a dormir precisament. En fi, un lloc peculiar, ens va semblar com un escape room del que per sortir tu has de passar bé, una experiència de la que encara riem. Aquí ho deixo per qui li sembli d'interès i una abraçada molt forta.
2: Bé, amb el seu ex i encara riuen, eh?
1: Sí.
0: No obrirem aquest amb un ex. Em comprometo, sense cap mena de problema.
2: Mare meva.
1: Passar per la Rumi.
2: Aquest estiu.
0: Aquest estiu d'eures d'estiu meus.
1: Setembre.
0: Perquè a més ja sabeu que jo vaig treure en l'avaluació final que ens va fer l'audiència, que ho vam compartir a les xarxes, un 9,8. 89, de fet. Aguillisme. I crec que per arribar al 10, per uns punts més, podria fer una visita aquest estiu en el...
2: Amb el mateix acompanyant.
0: Aviam, seria xulo anar-hi amb la mateixa persona, ja que hi ha el running gag, no? Hi ha una mica de lore. Però no descarto anar-hi amb algú altre. Telèfon obert, 677-27-1058.
1: Molt bé, 6:45. Dit això, passem un moment per Can Pombo.
0: Yeah!
1: I acabem temporada precisament parlant d'un dels temes preferits, Marta.
2: D'aquí.
1: Dels sí. teus temes.
2: Sí, perquè preferits. De l'audiència és molt debatible,
1: bueno,
2: eh?
1: Bueno, és allò... Hi ha molt...
2: Amor-odi.
1: Sí, correcte.
2: Contrastos. A mi m'agrada parlar-ne per criticar-les. I també és veritat que quan les vaig veure a les 3, en aquell acte del Corte Inglés a Madrid, vaig tenir una reacció, ho he anat pensant, eh? Una reacció poc pròpia d'una professional. Penso que vaig, no vaig poder separar la part objectiva de la subjectiva. I és veritat que el periodisme ja no és objectiu. Però, no sé, reflexionaré una mica aquest estiu sobre
1: això. Però a mi
2: em
1: vas agradar, perquè
2: vaig transmetre proximitat i crec que per això també es van aturar.
1: 100%.
2: Però m'agradaria treballar-me una mica.
0: Aquest és el, aquest és el teu llibret d'estiu.
2: Jo mai t'he vist tan avergonyida de mi, Juliana. Llavors, això a mi m'ha fet pensar. No. Tenint en compte això, i que dius que no pots mirar la torre on surt amb l'Albarriera, perquè també et produeix vergonya.
0: No, però no vergonya, Marta, al revés. M'intimida perquè sento que estic espiant que tu li estàs explicant les teves confessions i, a més, una mica sobre nosaltres, en una amiga, i em sembla que no pertoca, saps? Com que ho mirem, em fa com en violenta.
1: Quan sents una conversa que...
2: Doncs no, era per tothom. Però vinga, ho farem...
0: Recuperarem també deures d'estiu.
2: Sí. Ho farem ràpid i indolor, però no podíem marxar de vacances sense parlar de l'última polèmica del clan madrileny, de les Pombo. I aquest cop ve això de la germana mitjana, que és la Marta, per situar-vos, la que està casada amb el Vasco d'Ontola, que tenen tres nenes, dues d'elles bessones, i que ara, atenció, s'està fent amiga de l'Anna Guerra, l'exconcursant d'OT 2017, perquè van rodar juntes un concurs que es va gravar en part a Catalunya. Encara no ha sortit, sortirà, crec que, de cara a la tardor. I la Marta, que també fins fa no res portava un ull de vellut a la cara perquè resulta que una de les seves filles li havia fotut un cop de cap. Aquesta és la Marta. Doncs bé, ella, el mes de març, per si no ho recordeu, ja la va fer grossa per un suposat fals positiu en un test d'embaràs.
3: Te voy a contar un chismecito. El viernes, antes de irme a mi retiro, yo decido, se me enciende una bombilla, hacer un test de embarazo. Me estaba tardando en llegar la regla más de lo habitual y digo... ¡Ay! ¿Cuál es mi sorpresa? Que dio positivo. En mitad del camino me viene la regla. O sea, yo no sé si Dios me escuchó y vio mi angustia, que dijo, uy, no, estás preparada para esta sorpresa. ¿Alguien me explica cómo es esto posible? Y os confieso que no es mi primer falso positivo.
2: A veure, tema delicat, perquè ja ho vam comentar en el seu dia, i de fet vam contactar una ginecòloga perquè ens parlés una mica això dels falsos positius, i ens va dir que els tests d'embaràs són fiables. I quan surt un positiu segurament és perquè hi ha hagut potser un embaràs bioquímic o microavortament, que això vol dir que es produeix l'embaràs però acaba desembocant en un avortament precoç que pot confondre's amb la regla. I per això et penses que no, que en realitat t'ha donat fals positiu però probablement has estat embarassada uns dies i després l'has perdut. Llavors, moltes seguidores van fer com nosaltres i li van suggerir a la Marta Pombo que s'ho fes mirar per un professional, que no es quedés allà amb comunicar-nos-ho a tots per TikTok i ja està. Doncs bé, ara, 4 mesos després... La Marta Pombo ens ha explicat com va acabar aquesta història.
3: Resulta que después de ir al ginecólogo y confirmar que no estaba embarazada, a las 2 semanas me hago otro test. Spoiler, también dio positivo. Toda preocupada, vuelve el ginecólogo, por supuesto, sigue sin haber nada, y me hacen un análisis de sangre y la hormona del embarazo ni se veía. Pues amigas, sí que hay falsos positivos, porque los venden en Amazon. Me entero de que por Amazon puedes comprar test de broma que siempre dan positivo. Para hacer la broma a tu marido o yo que sé qué tipo de broma.
0: La més llesta de la classe, aquesta, eh?
2: Jo no sé què dir. Jo és que no sé ni què dir.
1: Sí, estic sí, en xoc.
2: Aquest gir de la història. Exacte, ho heu sentit bé. La Marta Pombo va tenir 2 positius d'embaràs perquè havia comprat per Amazon uns tests falsos, de broma.
3: Por supuesto, me fui a comprovar qué tipo de test me había comprado yo por Amazon. Y efectivamente, test de broma. Falsos positivos. ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué tipo de persona soy yo que compro sin leer? Y está aquí mi historia, Patricia.
2: És que costa bueno, trobar sí, les paraules. Jo, el primer que he fet...
0: Ella és de Can Curt. Se la veu, no?
2: Jo he fet una cosa, que és anar a Amazon i buscar-los aquests tests, perquè dic, home, potser sí que te la colen ràpid, no? I és veritat que a la capsa no et diu directament test fals, perquè suposo que la broma ha de servir per alguna cosa, però el nom del producte allà amb el preu, si volguessis comprar, sí que t'ho especifica. A banda que molts cops, si compres test d'embaràs online, tu ja vas a una marca molt concreta. No diré quina, però n'hi ha una que ha fet molt anunci que ha acabat donant els seus resultats. O si no, també te'n vas als més venuts que t'ho posa. El más vendido, no sé què. A mi m'ha semblat una excusa una mica sospitosa i fins i tot m'he arribat a pensar que la Marta ens estava fent una publi d'Amazon, eh? És que l'Espombo ja n'han fet en altres ocasions.
0: No, però a part de que ara avui en dia... Exacte, avui hauria molt arriscat no marcar-ho i no s'arrisca ja ningú.
2: Però resulta molt estrany.
0: És com una antipromoció, en realitat.
4: Sí,
0: perquè t'està explicant una
4: putada.
2: Sí, sí.
4: Que quin tipus de broma, vull dir, no veig on va, tampoc, aquesta broma.
2: Algú que ho compraria per fer una broma de veritat?
4: Sí, aquí la fas.
0: Bueno, saps aquesta cosa? Per exemple, que jo te la fes a tu, saps? De dir, hòstia, Roger, saps? Bueno, jo puc entendre una mica.
4: Sí.
0: Bueno, vull dir, no ho faria,
2: és un tipus de broma que a mi no em funciona gens. No, al contrari, tampoc, em genera bastant rebuig, però...
0: A mi també, però...
2: Però l'humor, sí, no sé. Sí, com sigui, misteri resolt, i seguirem pendent de l'Espombo aquest estiu, perquè la Lucía ens ha de parir ja.
0: Sí.
4: Doncs bueno.
2: La Lola.
4: Bé, passen 6 minuts a 6:45, farem una pausa i de seguida saludarem en Marc Andreu per dir-li bon estiu i també ens ha d'explicar un parell de detalls amb alguna notícia que jo no sé si ens farà gaire il·lusió i també en Jaume Miranda que a veure què ens explica. Ara tornem.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: Marta Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Pandon.
0: Guapo. Estàs Jaume. Amb el guapo?
7: Ai, tots, eh? Tots som guilles, eh? Sí. Semblem que un comiat de solter, ara realment, tots amb aquesta samarreta. Avui tinc ressaca de guilla.
4: Jaume, molt bona tarda.
7: Bona tarda. Res, jo us vull posar una mica al dia perquè agafem vacances de ràdio, però durant totes aquestes 8 setmanes que no hi serem, tindreu contingut exclusiu del que no surti d'aquí el descobert, perquè la docu-sèrie encara falta un parell d'episodis perquè s'emetin a la plataforma 3CAT, ja sabeu.
0: El del senyor 3CAT és al·lucinant.
7: I així us podem acompanyar una mica més aquest estiu amb contingut inèdit. Comencem, si voleu, obriu el calendar, apunteu-vos bé les dates.
2: Va,
7: diumenge de la setmana que ve, a veure, 12 de juliol.
4: Diumenge 12.
2: Vinga, sí, que surt.
7: Boníssim. Podreu veure un nou capítol, això, a la plataforma 3CAT, i és aquest episodi on fem un viatge a Eivissa.
8: Ells ens detecten de seguida, no?
0: Sí.
8: Que som foranis.
9: Som molt classistes.
10: Hem de semblar que som un d'ells.
11: A Eivissa ja som aquí, ja hem arribat.
12: Això és ultraluxe, està per sobre del luxe. 40, 60, 100 milions.
13: 35.000 euros al mes.
14: Posa't el cinturó, que això ara va de veritat.
15: No m'ho estic passant gens bé.
0: Olé! Ara cap a la lluna, suposo.
16: Ah! Poseidó! Carmen, sisplau!
17: Que estic molt contenta de conèixer-te i d'estar aquí amb tu. Sí, de veritat.
18: Tinc por que m'agradi massa i m'enganxi a fer això i m'arruïni.
7: Vam viure aquesta experiència de rics, una mica, no?, allà a Eivissa.
19: És l'episodi que més llueix Gandia Shore.
7: Sí,
19: i és molt dins.
4: Vam estar al límit,
2: jo crec que vam estar dins.
4: Sí, vam.
0: Té una mica aquest punt, una mica White Lotus i una mica de tot. Jo crec que és divertit.
2: També hi ha crítica, eh? Que la gent no es pensi que ho estem blanquejant.
7: No. Ho podreu veure diumenge 12 de juliol, a partir de les 8 del matí, com sempre, a la plataforma 3CAT. I després, apunteu també que a l'agost tindreu l'últim episodi del que no surti d'aquí el descobert.
4: Calendari.
7: Diumenge 9 d'agost.
0: Sí que diumenge 9 d'agost és un gran moment per treure l'últim episodi d'una docu-sèrie, sobretot quan el programa segueix actiu, no, l'agost?
4: Mira, jo tinc un dinar aquell dia, però el matí abans d'anar-hi...
7: A partir de les 8, Carandell, et llevaràs a les 8 del matí, 9 d'agost, un dia qualsevol d'agost.
2: Tu sí que estaràs treballant.
0: Jo no m'ho miraré segur,
4: quedarà
0: poc per
4: festa major. No, però no, estic de vacances aquella setmana, sí.
7: I podreu veure també tots els episodis seguits, els 7 episodis.
2: El dinar de què? Amb qui?
4: No, vigila, ara... Ai. Jo potser us ho he explicat, això, en privat, però això no pot sortir en antena perquè és un dinar sorpresa. No ho sap la persona. Sí, la Marta...
0: Ja ho sé.
4: Sí.
2: Jo no.
0: No podem donar cap pista perquè...
4: No, cap mena de pista, perquè és una persona molt llesta a qui se li fa aquesta sorpresa. I...
0: Que ja ho deu saber, nen, bé, perquè si has dit el dia, Gordi.
2: A mi no m'han convidat.
0: No, Marta, no estem convidades, tu i jo. Però és que estem donant ja masses pistes. Canviem de tema.
4: Prou, és que jo no volia dir,
0: tio. El Roger té un compromís. És que, però ho has dit tu.
4: Bueno, perquè m'ajudeu a no dir-ho.
2: Digueu-m'ho per WhatsApp.
0: Ara t'ho dic. Paciència, sisplau. Aviam, el dia 9 d'agost, a part d'aquest dinar tan ultrasecret en Roger...
7: De la docu-sèrie.
0: Últim episodi de la docu-sèrie, de què va?
7: Va d'una mica... intentar fer un projecte més enllà de la ràdio. Exacte, una mica això.
0: No?
7: Però bé, Així tancarem la carpeta aquesta de la docu-sèrie del que no ha sortit aquí el Descobert i ho podreu trobar tota la plataforma 3CAT.
0: Perfecte, aquests últims episodis que no es mira abans, ningú. I, escolta, no, en Roger estarà fent tarda de la tarda d'estiu tot el...
2: Tot, sí, gairebé tot l'estiu.
1: El juliol i una part
0: amb
1: de
0: l'agost. Amb la Marta del Cor. Molt bé.
1: Cor. A partir de dilluns, a partir de les 4.
0: Et posarem.
7: Molt bé.
1: Sí, merci.
7: Jo volia comentar una altra carpeta que teníem oberta i és que ja sabeu que estic en el procés de càsting per ser un dels 100 participants de la segona temporada de la Gran Cita.
1: Que has anat passant les fases, estàs ja a la segona.
7: De fet, he fet ja l'entrevista com llarga amb un redactor del programa.
0: El Marc Andreu.
7: I el següent pas, si segueixo, és el procés de fer un càsting presencial.
1: Home, el moment ja és bèstia.
7: Però m'ha arribat una informació dels Panots de Barcelona. I és que diuen que les persones que treballen per 3CAT...
0: No! No m'ho diguis!
7: No poden participar a programes de 3CAT.
2: Estava això als meus pronòstics.
1: Jo no
2: polèmica de l'estiu, en Marc Andreu vetat de la Gran Cita 2.
0: Escolta'm una
1: hòstia
0: cosa.
1: Santa,
0: escolta'm una cosa.
1: No,
0: mira, i ets un àrito.
2: Escolta'm una cosa. No, doncs ets extern. I una cosa. Van ser ells que et van contactar tu.
0: Ara,
2: de manera que, si resulta que les bases deien que tu no hi podies participar, el que t'han fet no té nom.
0: No
2: o sigui,
0: nom.
2: Que és que t'han utilitzat
7: no
2: per fer prova de la Gran Cita 2.
0: Marta, Marta, ens han utilitzat. A nosaltres això, i a la nostra il·lusió.
2: Senyor 3CAT, això és lletgíssim.
0: Senyor 3CAT, sobretot perquè saps que ho haguéssim fet igual si des del primer moment haguessis sigut transparent, com sempre, per altra banda.
2: Heu jugat amb la il·lusió d'aquest noi que realment anava allà a trobar l'amor.
0: La puta mare, el Marc Andreu, que no pot entrar a la Gran Cita ni podrà trobar l'amor de la seva vida que ho necessita. Ja a les episodis de la docu-sèrie sortim en ple faroest a l'agost. Està genial tot.
1: Bé, entenc que alguns indemnitzarà, ja veurem com...
2: Que tu vas per la mentó, no, eh?
7: Sí, però sí, crec que ve com una cosa el senyor Trescat i l'altra el senyor Tono, suposo.
0: El senyor Tono és el senyor Tono.
7: A veure què passa.
1: A veure, també jo veig aquí una altra opció, que seria que tu decidissis, diguéssim, qui és el que...
2: T'imagines que renuncia a la feina una per sortir a la Gran Cita?
0: No, seria molt romàntic.
1: Llavors, jo crec que estàs davant
7: d'una
1: gran...
7: Li he comentat abans en Roger i jo sabeu en quin moment vital estic i crec que en aquest moment preferiria trobar l'amor que seguir el que no surt.
2: Em sembla bé, és el gran motor de la vida.
1: Absolutament. També saps que pots anar allà, tornar cap a casa amb les mans buides, com ha passat absolutament a tots els concursants.
2: Però el tornaries a contractar, no?
1: La resposta, la resposta és que sí.
2: Doncs ja està, has de fer això. Marc Andreu, t'agafes una excedència?
0: A mi el que em dol és que el nostre amor no sigui suficient per tu.
7: Home, és un amor
2: no li podem donar el mateix, eh?
7: Doncs res, ja veurem al setembre si estic aquí o no, i a... o a la Gran Cita, perquè es comença a gravar al setembre. Pots presentar una renúncia o alguna
1: cosa? Home, si estaré bé un document que... No sé, perquè si deixes de venir de sobte, quedaré un document.
0: Tu ho sabràs.
7: Vaig a preparar-lo, doncs.
2: Jo...
1: No el pressioneu,
2: sempre
1: no el
2: teu equip, jo suporter, vale?
1: Estimar és deixar carinyo. Anar, també.
7: Això. Mm-hmm. Bon estiu, nois.
1: No, si et quedes a fer els vaticinis, eh?
7: Ah,
1: no,
7: sí?
9: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
1: 2:03 de seguida els vaticinis del que creiem que passarà aquest estiu, però abans hem de parlar un moment de la Rosalia.
10: Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
1: Que ahir vam veure que va seguir molt atentament el partit del Mundial. El partit
2: l'estampa...
1: De...
2: Cruz, molta no? tela, eh? L'Alexia Putellas, també.
19: El Javier Bardem. Mm-hmm.
1: Molta samarreta, molta bufanda, un mocador al cap.
19: Molta bandera espanyola, ho pots dir.
2: Sí, molta,
1: sí,
2: molta.
1: Vull dir que molt...
0: Que té lògica, per altra banda, si estàs veient un partit de l'Espanya. Vull dir...
1: Bueno, sí, que animis doncs, i vagis vestida de l'equip que estàs animant. A banda d'això, la Rosalia que ens ha sorprès, no?, aquestes últimes hores.
19: Sí,
1: també.
19: Ja sabeu que a part d'anar al terreny del Mundial, està submergida la seva gira Lux per als Estats Units, un tour que fa dos dies va fer la seva segona parada a Los Angeles amb una novetat inesperada per al públic assistent. En un moment de show va sonar per als altaveus una cançó inèdita de la Rosalia, una cançó on se la pot escoltar fent un duet amb un cantant anònim.

0: que Mystery Hot Single va sonar durant un minut sense previ avís, i això recorda una mica l'estratègia de màrqueting que va aplicar amb el single Despechà, que, com recordareu, una Rosalía va anar cantant aquest Despechà durant tot el juliol del 2022 a la gira del Motomami Tour, però no la va publicar fins dia 10 d'agost, i gràcies a aquest xup-xup format se va convertir en la cançó d'estiu a pesar de la tardança en publicar-la. I d'aquesta nova peça de nom desconegut podria seguir el mateix camí. Com dic, no tenim gens d'informació d'aquest nou single, només sabem que és més ballable que aquesta etapa de Lux, que és una cançó d'amor i que la canta amb algun misteriós cantant masculí. Les xarxes estan fent la seva feina i per ara destaquen alguns noms possibles. Una és Guitarrica de la Fuente, encara que pinta que no, perquè el no cantant té accent...
1: Tipus de veu que
2: sí, no, s'hauria pogut reconèixer. Sí.
0: Bé, a part, té accent de Puerto Rico, per lo vist. Jo sóc molt poc fin amb aquestes coses, però per lo vist Guitarrica no entraria dins aquest calaix, clar. Altres opcions són Jay Wheeler, Álvaro Díaz o Mike Towers.
3: D'aquesta gent que nosaltres no els hi posem ni cara.
0: Típics rapers de Puerto Rico que tots a mi me semblen de vegades iguals. O tots
4: sonava quan... molt bé la cançó, eh?
0: Sí, hi ha una part que és molt més ballable que no ha sonat i sona que podria ser inclús això, cançó d'estiu, és divertida.
1: Bueno, doncs haurà de sortir ja si ha de ser cançó de l'estiu, perquè
0: sí, que
1: tenim
0: jo
1: a sobre.
0: No vull menys pegar l'escolania, però clar, com a cançó d'estiu no funciona, l'escolania de Montserrat. No, però això sí, això és el que volia dir.
1: Jaume, i de Los Angeles ens hem de traslladar fins a Nova York per la imminent boda de la Taylor Swift.
2: Com va ser Swift, i tu, Juliana?
3: Perdona, soc.
2: Encara?
1: No, ja no,
2: fa
1: no
2: anys que no parles d'ella.
3: I penso, en secret. No, ara, Marta, no. Les Swifties ens hem d'amagar.
2: És així? Perquè tot està tirant una mica cap al camí de l'hortera, no?
3: No, però jo no tinc cap problema amb l'horterisme si és ella. El problema és que ella és una dèspota bilionària.
2: Però ja ho era, quan t'agradava?
1: Sí,
2: amb allò
1: bolget
2: i no sé
1: no
2: què.
3: No, però era més sutil, ara les ha fotut més grosses. Woody Allen sempre va fer angúnia. Va haver un moment que en va fer més. Saps? Sempre hi ha un punt que...
1: Que tu desconnectes.
3: No desconnectes, però bueno, també per mi es va passar traient tant de disco amb tanta cançó. Dic,
0: molt
3: pesada. Escolta'm una cosa, afluixem, Taylor. Afluixem una mica la maquinària.
0: Sí, jo a mi sempre m'ha fet angúnia, no tinc res a dir més que això. Bé, doncs, després de 3 anys junts, la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce, no sé si ho he pronunciat bé, però crec que sí, se casen avui a Nova York. Ells no han confirmat ni desmentit ninguna informació filtrada, però el ser ella, una de les grans figures musicals més rellevants des darrer mil·lenni, tota la premsa nord-americana ja està fent guàrdia davant el Madison Square Garden, que és el recinte elegit per sa boda.
5: It's wedding central, a beehive of activity at Madison Square Garden, just 3 days from the wedding of the century. The street in Midtown Manhattan is packed with delivery trucks as workers unload equipment.
3: Per què sembla un exercici de listening d'anglès?
2: Se sent molt poc genuí.
0: Sí, té una boca... Sí, és molt performàtica, no?
2: Sí, no, és com
3: molt quadrat.
2: És veritat que els listenings hi havia actrius que feien veure que treballaven a la BBC o no sé quin altre mitjà.
0: Bon, jur que això és una notícia real que he trobat.
1: Ai, vaig entendre.
0: No m'ho he inventat. Bé, deixeu-me explicar que la revista Hello, segons aquesta revista, la parella ha pagat 3 milions de dòlars per llogar a Madison Square Garden, i ara mateix hi ha milers de camions i treballadors entrant i sortint de recinte amb moquetes vermelles, material d'il·luminació, de decoració, etc. I per tal de que tot surti com toca, els controls de seguretat entre l'equip tècnic són molt estrictes. Segons la CBS, tots els treballadors han firmat un contracte de confidencialitat i qualsevol que se'n vagi de sa llengua serà legalment acomiadat. De fet, ja hi ha hagut un professional xutat per haver fet una foto interior sense permís.
5: We've learned that one worker was fired after allegedly attempting to take an unauthorized photo of the decor.
0: A més, també s'està vigilant la seguretat de l'event amb especial cura, la Guàrdia Nacional està implicada en la vigilància, que això jo no sé qui ho paga. No ho entenc.
1: Potser li passen factura, llavors, si necessites...
0: No sé, anem a recordar que, a més, en res és 4th of July, vull dir que hi ha un caos a Manhattan i ara de muntant de vigilar aquesta història.
2: Mm-hmm. Bueno, i que tenen bé el Mundial també com a
1: també,
2: cosa
1: també,
2: a nivell...
1: Sí.
0: Idò bé, s'estan fent controls policials de tots els vehicles que entren i surten des Madison Square, amb miralls per mirar els baixos dels cotxes, perquè no hi hagi bombes, i controls de metalls en els conductors. Tot perquè en Taylor Swift pugui dir "Yes, I do" sense bombes de permís.
2: Però es casaran allà?
0: se casen en el Madison Square Garden.
2: És allò que com van fer la Dua Lipa també amb el Callum, que ja es van casar abans.
1: Arriben casats,
2: i arriben,
1: no?
2: Exacte, sí. Tantes parelles.
0: Si la cerimònia legalment sí. Es Madison Square, això ja no ho sé. No se sap, és que no se sap realment res a nivell oficial. Tot i així, clar, hi ha tant de rebombòrilla.
1: Ho veurem d'aquí poques hores, no?
0: Sí. Avui. Bé, varis mitjans, a més, indiquen que serà una boda íntima, que això contrasta bastant perquè diuen que hi haurà 1.000 convidats, a més, un recinte de Madison Square Garden, que anem a recordar que és un recinte que té capacitat per 20.000 persones. És com fer una boda íntima en el Palau Sant Jordi.
1: Clar, que es veurà 8, si només n'hi tens 1.000.
0: Sí, entre els convidats, a més, hi ha una norma clara que m'ha agradat molt, que és no ring, no bring, que és a dir, que si tu no estàs casat, no pots portar el teu més 1, te quedes allà sol a la taula.
2: Adéu als grisos, ell ha dit, els grisos estan prohibits.
3: Aquest tradicionalisme, sí. Veus, a mi em tira enrere.
0: Bé, igualment, ja sabem més o menys qui hi haurà de convidats, evidentment molt de VIP, una és la Selena Gómez, que a més probablement serà dama d'honor, el seu marit Benny Blanco, ella sí que el pot portar, l'actriu Zoe Kravitz, que entenem que no anirà amb en Harry Styles, primer perquè no està casada i segon perquè és un ex de Taylor Swift, seria un poc incòmode, els cantants Ed Sheeran, en Benson Boone, la model Gigi Hadid, la cantant Sabrina Carpenter, la model Suki Waterhouse i el seu marit en Robert Pattinson, o sigui, un munt de gent. I si voleu sobre la temàtica en si, varis diaris indiquen que la decoració interior teletransportarà atenció a un gran castell de fàbula ple de motius florals.
2: Zero sorpresa, no?
0: Zero sorpresa i zero FOMO.
2: La nit i el dia, el de la Dua Lipa i el de la Taylor Swift.
3: Sí, seran ben diferents. Mm.
1: Bé, 8 minuts i la 7, a punt de tancar aquesta quarta temporada del... Tercera temporada del Que no surti d'aquí.
2: Sí que se t'està fent llarg.
1: Sí, per un moment m'ha semblat que portàvem 20 anys fent aquest programa. Com sempre fem els vaticinis de l'estiu, que és tot allò que creiem que passarà d'aquí al setembre. Us recordo les categories. Nova parella, tenim categoria falcada de genoll, ruptura i polèmica. Aleshores, començarem per qui creieu que pot formar una nova parella. Marta, comences tu.
2: Ja ho vam mig insinuar ahir, però jo crec que la nova parella de l'estiu, a contracor ho dic, seran Risto Mejide i Merche Malaitzia.
0: Que dur.
1: Retorna amb un ex. Juliana.
3: Jo crec que Manu Guix ens sorprendrà.
1: Molt bé, apuntat.
2: Tu?
1: Jo dic Ferran Torres, amb una noia catalana, i que no serà ni la Juliana ni la Marta.
2: Però serà famosa?
1: Tinc la sensació que nosaltres la coneixem. No sé si serà molt famosa, però crec que
2: catalaneta.
1: Quan se sàpiga, sí, serà una catalaneta.
3: Un Abril Vicente. Una Campotades.
1: Sí, alguna
3: una
1: cosa Campotades? Així. Algú, sí, com del nostre entorn, i serà una sorpresa.
3: Mira, doncs si és així, serà un èxit per tothom.
1: Falcada de genoll. Categoria...
2: En Marc Andreu i en Jaume no participen, no?
1: Voleu participar, ho teniu preparat, nois?
0: Jo m'agrada molt escoltar-vos. Jo m'he apuntat, però és igual, eh?
2: No, digues,
0: digues. Si ens inspires. He posat Jaume Miranda,
1: molt
0: és a dir,
1: bé.
0: Jo,
1: sí,
0: amb John Travolta.
1: Molt bé, doncs.
0: És una il·lusió que tinc.
3: És a dir, no és desitjos, eh? És vaticini.
1: Però escolta'm,
2: que sigui desig, també, em sembla.
1: No sé, tu t'ajuda i...
0: Pensa que sempre que està aquí sé on dorm. Ja és un bon inici.
1: Marc Andreu, tu tens preparat això?
4: No ho havia preparat, però és que la persona que diré també s'enfadarà si dic el seu nom. Però crec que nova parella de l'estiu, o qui tindrà parella aquest estiu, és Juliana Canet.
3: Amb un cosí.
2: Escolta, una cosa,
3: tanta pensió regada, tanta cosinada. Molt s'hauria d'esforçar la cosinada, ja t'ho dic ara. Perquè, vaja, hi ha un càsting ben obert.
1: Falcada de genoll, Marta. Qui?
2: Soc molt pesada amb aquesta parella,
3: no,
2: però
3: Marta.
2: Segueixo apostant per ells.
3: No,
2: jo, a mi ningú em fa baixar d'aquest barco. Gemma Pinto, Marc Márquez.
3: Però Marta, és un barco que està ja enfonsat de cada dies. Fa 6 vaticines d'estius
2: que dius. Quan ensenyin el Pedrusco, ja vindràs. No, també et diré una altra parella.
3: Que crec si ho proves a cada vaticini...
2: Que crec que s'ho diran, i a part... Com qui no vol la cosa, sense anells ni res, senzillament. ¿Nos casamos? Anna Castillo, Álvaro Melo.
3: T'ho compro. I serà ella.
2: A la Costa Brava.
3: Serà ella que se'l mirarà amb aquella veu així un punt rugosa que té ella, que m'encanta, una mica greu. Quin fàstic, eh?
2: I tu?
3: Jo crec que Joan Verdú li demanarà matrimoni a Laura Estrada.
2: No ho crec, no han viscut mai junts, eh?
3: Bueno, però la Laura també... Escolta, la Laura es va casar amb el Risto amb 21 anys. Però vull dir-te, més bogeria s'han fet.
0: Però amb això s'ha quedat escatimada de fer-ho una altra vegada.
3: No. Ella ho porta la sang a l'aventura.
1: L'esportista d'elit es...
3: Va molt ràpid.
1: Es precipita de seguida.
3: I tu, Roger?
1: Mira, parlant d'esportistes, jo crec que Joan García i Anna Pissarrodona sí que faran el pas.
2: Hosti, sí que fa molt per ells, sí. Eh?
3: Gordi, però és que vas a fer mal a la ferida.
1: No, després del Mundial...
3: Tot ple d'ex de la Juliana.
1: Doncs penso que serà un bon moment. Va.
3: Torno a estar tan pillada del Ferran Torres ara que al TikTok em surten vídeos d'ell així com rica.
2: Fallant molt, eh?
3: Sí, ja, però és que jo no ho segueixo amb els cabells, cançons de fondo, de Maral.
0: Fa molt, eh?
3: És tot.
0: En aquest cas.
3: Traient-se la samarreta amb càmera lenta, o sigui, és com veure porno.
0: Jo diria Miqui Núñez i Sara Roy.
3: No!
0: No.
1: Bueno, doncs no seria una...
2: Hauràs d'interrompre la programació, si això passa.
1: Sí que ho farem. Ruptures. Aquí la cosa es comença a fotre sèrie, ja.
3: Goico i Manu Moreno.
0: Això també és un desig,
3: és
0: també.
3: És un desig,
2: crònica d'una mort anunciada.
3: Sí, crònica d'una mort anunciada.
2: Bad Gyal, Noah Brown.
3: Totalment ho compro.
2: La química acaba.
3: I tant. I s'ho haurem passat la mar de veix, que deixar-ho no és pas dolent.
1: Jo comparteixo Bad Gyal i Noah Brown. I acabem amb la polèmica de l'estiu. Qui la protagonitzarà?
2: Jo l'he dit abans. Marc Andreu Batat, de La Gran Cita 2. I també penso que en Javi Hoyos la dirà grossa. Treballa tant que és que per números.
1: Sí,
3: quan
1: clar.
3: Fots tantes hores, més hores que un rellotge, arriba un dia que t'equivoques. Jo crec que la polèmica serà en Marc Andreu.
4: Però ja.
3: Com ja va passar l'estiu passat, de fet. Tractant malament algun oient.
4: Però
3: algun
4: què dius? Però què
3: dius?
4: Vinga, Juliana, tio.
1: I que es faci pública la història.
4: És que...
1: El gravin i comenci a circular el vídeo.
4: Però què dius, aquesta tia?
1: Jo dic Manu Moreno. Jaume, qui dius tu?
3: Manu Moreno, que la dirà grossa.
0: Sí, m'agrada la de Marc Andreu antipàtic, perquè així torna a ser es maricón simpàtic d'aquesta sala.
3: És que t'ha pres el lloc.
0: Clar.
3: És bèstia, eh? És bèstia. És el preferit ara mateix, eh?
0: No, estic molt molest.
1: Família, fins aquí la tercera temporada que acaba crits i tots barallats. Tercera temporada.
3: Moltes gràcies, Ullet!
1: Tornarem el 30 d'agost.
2: El 30 o el 31?
3: El 31.
2: El 31, el 30 és diumenge.
1: Doncs vinga.
3: 31 d'agost, dilluns, aquí serem a les 6 de la tarda.
6: Estimem! Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mick i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mick, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
3: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Bé, ara acabarem temporada. Abans recordem que l'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal de l'Empordà continua actiu. 1.280 hectàrees ja afectades, amb 7 municipis confinats. La principal hipòtesi és que l'incendi ha començat per una negligència. En tot cas, ens seguirem molt atents a Catalunya Ràdio i a Catalunya a 3Cat Info. I fins aquí aquesta temporada. El 10 de setembre, fa 304 dies, vam arrencar un projecte, nova etapa, i ja s'ha acabat. Ens hem divertit, emocionat, après coses, i ara ens aturarem uns dies, però el 31 d'agost tornem.
5: Uns dies, diu.
4: A les 4.
5: I una larga curs, vacación.
4: D'aquest curs, deixeu-me només dir gràcies a l'equip que ha fet aquest programa. Ho he dit poques vegades en públic i ho volia fer ara. Fran López, Enric Vidal, Cèlia Forment, Òscar Guijarro, Candela Ruiz, Marta Escudero, Maria Pérez, Marta del Cor, Pilar de Pedro, Xavi Escudé, Montse Barcón, Gerard López, Blai Mercè, Judit Pastor, Marta Montaner, Marc Andreu, Juliana Canet, Roger Carandell, Dolors Joanola, Carla Verdés, Arnau Maimó. Sense vosaltres aquest programa no el fem.
6: Bravo.
4: Sense vosaltres no hauríem arribat.
7: Molt bé.
6: Gràcies a tu, Francesc Garriga.
8: Visca la tarda.
7: Tots a la Garriga.
6: Ets un geni.
4: La trobem a l'agost.
6: Visca, Francesc Garriga.
8: Visca.
6: Au. Un sexy. Bona, topo.
5: Bones vacances, Francesc.
4: Bones vacances a tots.
5: A gaudir-les.
4: I els que no, que treballeu molt bé.
5: Ho intentarem.
4: Arriba al tot costa.
9: Tot costa.
5: Avui ha parlat Simeone, que encara no havia badat boca sobre el cas Julián i que hauria pogut perfectament cremar tots els ponts amb el seu compatriota, però ha preferit deixar-li la porta oberta per si el seu somni de marxar al Barça acaba no sent possible. Vaja, que Simeone té un punt rústic, però és llest.
9: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest divendres 3 de juliol de 2026, el dia i la tarda concretament en què, òbviament, estem pendents d'aquest incendi que crema a l'Empordà i a les Gavarres, del qual us n'informava ara fa un moment el Francesc Garriga. D'aquí a uns minuts vindrà l'Agnès Marquès per aportar-nos l'última hora d'aquest incendi que ens preocupa tant i tant. Mentrestant, nosaltres seguirem amb el relat esportiu del dia i ho farem, com sempre, saludant el Roger Arbusà. Hola, Roger, bona tarda.
1: Què tal, Costa? Bona tarda.
0: Encara a Los Angeles, eh?
1: Sí, encara a Los Angeles. Mira, ara soc al centre d'entrenament de Los Angeles Galaxy. De fet, acabem de veure Riqui Puig, que s'està aquí entrenant, recuperant-se de la seva greu lesió al genoll, la seva segona lesió al genoll. I és on d'aquí a pocs minuts s'entrenarà la selecció espanyola abans d'anar cap a Dallas. Aquesta tarda, on dilluns, jugarà aquests vuitens de final contra Portugal.
0: Molt bé, doncs pendents de la selecció espanyola, que com deia l'Arbu, després ho analitzarem. Ahir es va classificar pels vuitens, on es trobarà amb Portugal en un aquest sí primer gran duel per l'equip que entrena Luis de la Fuente. Mentrestant, obrim l'agenda mundialista.
2: El Mundial al tot costa. Resultats.
1: Espanya 3, Àustria 0, Portugal 2, Croàcia 1. Una altra remuntada en aquests setzens amb gol als minuts finals, al temps afegit, i Suïssa 2.
0: Amb gol als minuts finals i amb intervenció arbitral i del VAR determinant. El penal que facilita l'empat de Portugal, per mi ho és, però és penalet just com una mala cosa, i després el VAR i en concret el xip que du la pilota del Mundial fa que s'aclareixi una posició de fora de joc que ho era, però que realment a ull humà hauria estat impossible de veure. I parlem, Roger, tranquil·lament de l'últim minut del temps afegit.
1: Sí, era el 103, eh? Era el gol de Guardiol, de Croàcia. Hauria estat el 2-2. Va ser un partit molt boig i, per mi, dels millors que he vist fins ara en aquest Mundial. Hauria estat el 2-2. Ens anàvem a la pròrroga, finalment 2-1, el VAR que va ser protagonista, i Portugal que passa als vuitens. També Suïssa 2, Algèria 0, passen Espanya i Portugal, ja ho hem dit, que es trobaran dilluns als vuitens. També es classifica Suïssa, eliminades, en canvi, Àustria, Croàcia i Algèria.
2: Agenda.
1: Avui s'acaben aquests setzens amb els últims tres partits. Ara a les 8, Austràlia-Egipte. A les 12 de la nit, Argentina-Cap Verd. Torna a ser a Leo Messi. I ja de matinada, avui a 3:45, tancaran aquesta fase Colòmbia i Ghana.
0: Aquest Argentina-Cap Verd a la mitjanit entra perfecte per hora, per interès del partit, vaja, perquè juga Messi fonamentalment, i el Colòmbia-Ghana, aquest ja a 3:45 ja és per molt cafetés, mai millor dit, perquè juga Colòmbia, però també fa bastant
1: molt bona aquesta. M'ha agradat molt aquesta, Costa, eh?
0: Gràcies, gràcies.
1: Molt bona.
2: El protagonista.
1: Avui torna a ser Lamine Yamal, i ho és juntament amb Cristiano Ronaldo. Tots dos van ser escollits ahir MVP dels seus respectius partits. Lamine, després de liderar la victòria contra Àustria. Cristiano, després de marcar de penal contra Croàcia, aquest penal justet que ara comentaves, i ara es veuran les cares dilluns que ve, com dèiem, els vuitens. Ja es van enfrontar l'any passat, Lamine i Cristiano, per primera vegada, a la final de la Nations League, però, clar, en un Mundial tot és diferent, tot agafa una altra dimensió i tornarà a ser un duel generacional, en el primer de molts Mundials per a Lamine i, segurament, en canvi, ja per l'últim del portuguès.
0: És veritat que aquest duel es ven sol, també és veritat que cap dels dos ahir va ser MVP, per tant, tindria una entrevista al comitè que tria, que selecciona el millor jugador del partit.
2: La notícia.
1: Dimiteix, finalment, Julian Nagelsmann, el fins ara seleccionador alemany, que ha canviat d'opinió i deixa el càrrec. Després de l'eliminació d'Alemanya contra el Paraguai, va dir que no és dels que fuig, dels que s'escapa, però al final ha canviat de parer després d'una reunió que ha tingut amb la Federació Alemanya. Nagelsmann ha acabat presentant la dimissió i ara ja sona Jürgen Klopp per fer-se càrrec de la Mannschaft.
0: Mira, Klopp, que no volia... No hi havia manera de convèncer-lo perquè entrenés, o això ens van dir. És veritat que la dinàmica d'una selecció no té res a veure amb la d'un club, però sembla que la Federació Alemanya, el seu país, per tant, sí que podrà convèncer-lo que torni a les banquetes, mentre que Nagelsmann, que és inevitable pensar que té un punt d'orgullós insuportable, haurà de buscar un altre objectiu. I ja no n'hi queden tant, perquè en pocs anys s'ha fumat el del Bayern i ara també el de la selecció alemanya.
2: L'anècdota.
1: El rècord d'imbatibilitat que ha aconseguit la selecció espanyola ja són 517 minuts sense encaixar cap gol i, per tant, Unai Simón es converteix en el porter amb la millor ratxa de la història d'un Mundial. És una ratxa que va començar al Mundial de Qatar i que ha trencat ara aquí als Estats Units, superant el rècord que fins ara tenia l'exporter italià Walter Zenga i que ha mantingut vigent durant més de 36 anys.
0: I que és veritat que la selecció espanyola fins ara no ha jugat contra cap selecció de primer nivell mundial, però és indiscutible que fer, en el cas d'aquest Mundial, 4 partits amb la porteria 0 i concedint tampoc és alhora un gran mèrit i una bona notícia de cara als creuaments que li vindran d'ara endavant a la selecció espanyola.
2: Què ha descobert el Torquemada?
0: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: El Ricard avui ens vol parlar d'entrenadors que han pres riscos. No inicialment, però sí quan ja la cosa era desesperada.
3: De jerarquies, gairebé et diria. Mm-hmm. La dificultat de les jerarquies, de gestionar les jerarquies. Ara que parlaves de Nagelsmann fa sensació de tibadet, oi?
0: Sí. Sí, diria faria servir una expressió que no puc fer servir en una ràdio i menys en una pública, però que té a veure amb un pal d'escombra.
3: Val. O sigui, tibadet et semblaria...
0: Bueno, absolutament ajustat i fins i tot molt més ben trobat que la meva expressió.
4: I suau, bé. Jo sap el Ricard que tinc...
3: Tots els anti-Nagelsmann.
4: Jo tinc molta...
0: No, jo no sóc anti-Nagelsmann, però per anar d'aquest pal has de ser molt bo. I de moment jo crec que no ho ha demostrat. És la meva opinió, eh? Tu ets Nagelsmannista?
3: Jo havia estat Nagelsmannista. Recordo que el vaig descobrir fa molts anys amb Tedesco al Garriga, companys de promoció, però cap dels dos diríem que els hi ha anat prou bé, a Nagelsmann una miqueta millor que a Tedesco.
0: Home, encara sí, el full de serveis
3: de Bèlgica.
0: No ha triomfat a tot arreu Nagelsmann, però les banquetes on s'ha assegut, compte. Vull dir que la carrera
3: sí,
0: no li va malament.
3: No sempre els millors estudiants són els millors professionals després.
0: Això és veritat.
3: I sí, això sí. Ha passat també amb Nagelsmann i Tedesco. Bé, salto a les jerarquies, perquè Rudi García i Robert Martínez ens han ensenyat un exemple que com a mínim a mi m'ha fet pensar, és molt significatiu. El respecte de les jerarquies, en el cas de Robert Martínez a Cristiano Ronaldo, era absoluta, no havia descansat. El cas de Rudi García, de Bruyne, Doku, tot i que són en cicles vitals diferents, havia estat molt respectuós, però també és veritat que havia tingut alguns... Doku, per exemple, em sembla que es va perdre un partit que encara va quedar el dubte sobre si era pel naixement del seu fill i per unes molèsties físiques. No,
0: era una qüestió respiratòria. Jo en aquell moment vaig pensar, ui, aquest tio ha dit que vol marxar pel naixement i se l'han fumat, però és evident que no.
3: Ja. La qüestió és que són jugadors capitals per les seves seleccions i que en un moment de dubte en aquests setzens de final va arribar un moment que tinc la sensació que Rudi García va escardar el guió, va trencar les estructures i va dir, escolta'm, hem d'anar fins al final. Quan quedava mitja hora pel final del Senegal-Bèlgica, Bèlgica perdia per 2-0 sí, sí. I va substituir Doku i De Bruyne. Va fer entrar, per exemple, Moreira, que no havia jugat ni un minut en tot el Mundial, encara el jugador jove de banda de l'Estrasburg, i per tant va fer una aposta molt compromesa. Aquella sensació de dir, Bé, mira, escolta'm, fins aquí. Si hem d'anar-hi, com a mínim hi anirem fins al final. Aquí tenim les estructures i que passi el que sigui. Ahir va passar en Portugal. Robert Martínez, quan quedava mitja hora, substitueix Vitinha i Bruno Fernández, més Cancelo, però sobretot Vitinha i Bruno Fernández, que estem parlant de dos jugadors que havien completat partits sencers en aquesta primera fase de grups. No hem de dir res de Vitinha, però de la importància de Bruno Fernández pel projecte de Robert Martínez. Per fer entrar Gonçalo Ramos, perdia Portugal per 1-0, per jugar amb dos davanters. Què passa? Quan empata Portugal, de cop i volta, Croàcia li fa un nus a Portugal al mig camp, perquè Portugal té un migcampista menys i un davanter més. Quina era la solució? La solució estava al guió, que era substituir Cristiano Ronaldo, però compte, amb l'Església hem topat, sí, sí. No? Què farà Robert Martínez? Doncs va aguantar, però al minut 80 no va aguantar gaire, no fos cas que Croàcia fes el 2-1, va substituir Cristiano Ronaldo, que va tenir un dubte existencial entre queixar-se, acceptar-ho, va tenir allà un moment, li va passar la vida per davant, sí. I finalment van passar el gripau, va fer bona cara, sí, i però va intentar sostenir la seva frustració.
5: Ara, mira, justament ara les porteres ens estan ensenyant una llarga abraçada de Roberta amb Cristiano un cop acabat el partit, però haig de dir que en el moment en què Cristiano pensava que el gol de l'empat de Croàcia era vàlid, en aquella boca hi va sortir de tot, perquè hi va haver un primer pla
3: de... Es quedava sense la pròrroga.
5: Cristiano no se'n podia estar... Bé, allò que fa ell, que a vegades demana fora de joc en gols de companys, i doncs ho estava fent bastant evident, que era, li semblava increïble.
3: Clar, és que el canvi era amb empat a un. Quan arriba el gol de Gonçalo Ramos, jo crec que ell ho dona per
5: clar,
3: ben
5: clar,
3: fet.
5: Clar, clar, clar. Sí,
3: no?
5: Sí.
3: He fet bona cara, he sortit bé, mira, guanyem, i una ronda més, i quan arriba aquest gol, com dius, jo crec que, clar, s'imagina un altre cop, clar, a l'ombra, mentre
5: ara,
3: tothom
5: com
3: s'està
5: guanyarem, jugant. Com guanyarem una pròrroga sense mi?
3: I una, o una tanda de penals.
5: Va, no? Això ja no t'ho explico, sí, sí.
3: La qüestió que la sensació que he tingut dels dos seleccionadors és que és l'últim servei, aguantes fins al final les jerarquies, mantens el que has de sostenir, no trenques el cicle, però fins que queda un full del llibre. Mm-hmm. És a dir, quan queda un full del llibre, clar, com que me n'he d'anar, com que després d'això ja me'n vaig, ho trenco aquí i esgoto l'última opció. I és curiós que tant a Rudi García com a Robert Martínez els hi serveix per capgirar el partit del 2-0, sí, sí, de Bèlgica i l'1-0 de Portugal. O sigui, el futbol els hi diu alguna cosa. Jo estic segur que tornen a la jerarquia els vuitens. O sigui,
5: vaja. No, és que si quan surtin els 11 de Portugal i Bèlgica, quan toqui, si Cristiano no hi és i Doku no hi és, et trucarem a l'hora que sigui.
3: Val, ja estaré pendent. I a De Bruyne també.
5: De Bruyne també, sí, sí.
3: Bé, Vitinha, Bruno Fernández, ja ni ho qüestiono. Bé, la qüestió que coses interessants per reflexionar sobre el paper dels entrenadors, sobre quin moment han de trencar el guió, si s'han d'esperar o no, si han d'actuar abans, però si els hi surt malament, ja no tenen més pàgines al llibre. Jo crec que amb el tema dels seleccionadors és diferent que un entrenador i d'un projecte de club, perquè a més aquí, com que ja veiem que acaba el Mundial o la competició i te'n vas, si no guanyes te'n vas, doncs encara ho tenen més clar que és que això ho fa això.
5: El Ricard Torquemada i els seus descobriments avui i com cada dia del Mundial aquí al Tot Costa. Ricard, gràcies, abraçada.
3: Adéu.
5: Tanquem aquí el repàs mundialista del dia, però, Joan Fitó, bona tarda.
4: Bona tarda, Costa.
5: Al món hi han passat, al món esportiu en aquest cas, hi han passat més coses. Què ens explica, Joan?
4: Doncs que la plana major de futbolistes del Barça segueixen endavant al Mundial. Ara ens ho explicava l'Arbusà. Un dels que no és en aquest Mundial és Marc Bernal, el migcampista. Ha estat avui a Berga, a casa seva, en el marc de la segona edició del seu campus d'estiu.
5: Ara de seguida anirem cap a Berga amb Marc Bernal per veure com està vivint aquestes vacances i amb quins ànims afronta la temporada vinent.
4: El Barça, per cert, ha fet oficial la cessió de Diego Cochen al Lyngby danès i ha anunciat avui que ha superat els 150.000 socis i sòcies.
5: Que és un creixement rapidíssim perquè amb motiu de l'últim cens crec que havia baixat a 135.000, 136.000, de manera que en poc més d'un any i mig la cosa ha tornat a escalar fins als 150.000.
4: L'Espanyol ha presentat la nova samarreta per a la temporada vinent, que recupera les franges un pèl més estretes i també els pantalons de color negre. Samarreta clàssica, franges blanquiblaves, però sense cap estridència.
5: Està bé, mola per clàssica, però aquest coll una mica com dir-ho, de samarreta falsa. És la primera impressió que he tingut jo, però la samarreta és xula, eh? La veus i dius, és la samarreta de l'Espanyol. Té un mèrit perquè l'Espanyol té dos colors i només n'han fet servir dos, quan en podrien haver fet servir 18, i per tant ens agrada la samarreta.
4: No sé això... si convençut, eh? Per eh? Això, jo he sentit algun perico que no...
5: No?
4: No.
5: Ah.
4: Que no li acabava de convèncer.
5: Ah, doncs ja...
4: Li recordava més la de la Reial Societat. No, la de l'Espanyol, per exemple, que va agradar molt, que era la de l'última temporada.
5: Sí, és que era molt xula.
4: Clar, era, recordava molt la Massana de,
5: sí,
4: dels anys 80.
5: No és tan xula, jo estic d'acord amb això, no és tan xula ni tan espanyol com la de l'any passat, però, hòstia, clar, és que amb la Reial Societat és fàcil confondre, sí. això ho té.
6: Tot plegat, mentre l'equip femení ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al juny del 2028. A segona, el Girona ha confirmat un nou amistós, el disputarà amb el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona, i el Sabadell, per la seva banda, ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit dos ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a la segona divisió.
5: I peça fonamental en aquest últim ascens, de fet, en el partit definitiu... El van haver de substituir, la veritat és que el Sabadell va passar una estona de dificultats defensives. Ara m'has fet gràcia amb això de l'amistós Girona-Nàstic, perquè és possible que sigui qualsevol cosa menys amistós.
6: Demà comença el Tour de França pels carrers de Barcelona. Ahir vam viure la presentació, avui media day amb la majoria d'equips, com sempre, tots els ulls posats en Pogacar i Vingegaard, però també en els dos catalans que hi participen, Abel Balderston i Joel Nicolau. Demà, inici d'aquest Tour amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
5: Ahir ja hi vam dedicar un programa especial amb tots els ets i uts, però avui, justament avui, és la prèvia de l'inici del Tour i, evidentment, la repassarem amb l'Isaac Vilalta.
6: I un apunt també relacionat amb el futbol, perquè el Tribunal Suprem ha tancat definitivament la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana de l'any 2023, no ha admès el recurs de Joan Josep Isern, així que confirma la plena validesa del procés electoral. També rectifica que no es van acreditar cap irregularitat en la votació i, per tant, referma l'elecció de Joan Soteres com a president.
5: Bé, i a les altures que estem, com si no li haguessin donat la raó, perquè si es despisten s'acaba el mandat.
6: En bàsquet, a poc es va confirmant el que ens explicava dilluns al Macià. El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser l'entrenador taronja. En les properes hores, el català es convertirà en el nou tècnic del Real Madrid. Per cert, València també ha fet oficial la sortida de Jaime Pradilla. Diu el comunicat que Pradilla ha pagat també la seva clàusula per marxar a un altre club, que també serà, en aquest cas, el Real Madrid.
5: Mira, doncs el València... es queda sense entrenador i sense jugador, però haurà fet calaixet amb el Madrid. Avui trucarem al Macià perquè ens expliqui com de prop està l'Ubabu Cabarrot, l'alè del Baskonia, de jugar al Barça, que això sí que seria no per fer una rua, però sí per organitzar una festeta al Palau.
6: Seria interessant, sí. A Wimbledon, victòria de Djokovic en 4 sets contra el francès Rinderknecht, jugarà els vuitens de final contra el rus Romain Safiulin. També s'ha classificat Jannik Sinner per la via ràpida, 3-16-0. L'Itàlia jugarà a vuitens contra el japonès Mokizuki. En principi, el rival en aquests vuitens havia de ser Rafa Hoder, però ha caigut contra el tenista japonès el número 151 del rànquing ATP.
5: En algun moment havia de fer figa Hoder, que fins ara portar una trajectòria espaterrant a Roland Garros primer i ara també a Wimbledon. Avui es pot considerar pífia notable Palma contra el 150 del món.
6: El quadre femení s'han classificat per a vuitens la majoria de favorites que han jugat avui, classificades Belinda Bencic, Naomi Osaka o Jessica Pegula. Demà torn per Marcel Granollers, que jugarà segona ronda de dobles fent parella amb Horacio Ceballos. A la Fórmula 1, el pilot de Ferrari, Lewis Hamilton, ha estat el més ràpid en els primers entrenaments al Gran Premi de la Gran Bretanya, seguit del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i del seu company d'equip, Charles Leclerc. De fet, Hamilton ha fet la pole per la cursa sprint que es disputarà demà a la 1 del migdia. Antonelli sortirà segon i Max Verstappen tercer. I en futbol sala, el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat l'argentí Lucas Granda fins al 2029, però l'ha cedit a l'Indústries Santa Coloma. I una d'hoquei patins, perquè el campió de l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez, porter i clau pel títol que en principi fitxarà pel Barça.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
6: Relacionada amb Marc Bernal, la pregunta, ara te la trobo, és li imagineu molt protagonisme al Barça la temporada vinent a Marc Bernal? Dues possibles solucions. Sí, serà titular, no té competència.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Avui anirem per feina per saludar els nostres col·laboradors. Bernat Soler, Gemma Herrero, Ferran Correas, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: De seguida entrem en matèria, fins i tot de seguida presentem la final de la tutoria, però avui estem per altres històries. I la que més ens preocupa, evidentment, Agnès Marquès.

0: que l'incendi ha començat per una negligència. De fet, el cas ja està en mans dels Mossos d'Esquadra i els agents rurals, i en aquest sentit tenim una informació d'última hora, i és que hi ha una persona detinguda. Ens en pot parlar, ens ho pot explicar en directe des de la Bisbal. Laia Claret, bona tarda, Laia.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, sobre les causes, com deies, ha començat a cremar al costat d'una carretera aquest incendi, un quart de 10 del matí, mentre uns operaris posaven una senyal metàl·lica. Doncs bé, els Mossos ara informen que han detingut un home presumptament relacionat amb aquest inici del foc. Com deies, 1.280 hectàrees perimetrades. No vol dir que totes estiguin cremades, no estan arrasades, però sí que estan treballant-hi els bombers i perimetrades, perquè el foc va saltant amb pes pel vent. I és que el potencial d'aquest incendi són 8.000 hectàrees, perquè crema el massís de les Gavarres, sí. Ara veiem aquesta columna de fum, segur que tots heu vist imatges, eh? Era una bola fins fa unes hores. Ara no és tan bola, perquè què ha passat? Doncs que fins ara bufava tramuntana, el vent anava de l'interior cap al mar. Doncs bé, està començant a canviar el vent, ara bufa marinada, i això és el que preocupa ara mateix, la correlació dels dos vents i com pot evolucionar la situació i la previsió. L'explica David Borrell, que és el cap dels bombers.
2: Ara tenim aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada, i el que preveiem és que llavors, durant la nit, el comportament sigui molt més net. Serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit. Ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
1: I en el que treballen, sobretot, és en un dels punts de l'incendi, un flanc, que és el de Santa Cristina d'Aro. De fet, aquí, a l'Espai Rei d'Aura, hi ha una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs i també una setantena de nens i nenes de la Casa de Colònies de Romanyà. 7 municipis confinats des de les 2 del migdia, aproximadament, en aquest cas, pel fum. I, insistim, la consellera d'Interior ho ha remarcat, però des de les 12 del migdia, informació que dona el govern, la gent que tingui segones residències aquí, aquest cap de setmana, millor que no pugi per deixar treballar els efectius, perquè, de fet, els veiem per tot arreu. Carreteres plenes de bombers, rurals, emergències.
0: Doncs gràcies, Laia. Aquesta és l'última hora. Ara de seguida connectarem amb l'equip viari per veure si efectivament a la gent li ha arribat aquest missatge. Apunto també que l'exèrcit envia 200 militars i 60 vehicles per ajudar a apagar aquest incendi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat expressament aquesta ajuda a l'exèrcit i demanant efectivament a la població, sobretot a l'àrea metropolitana, que de moment no es desplaci fins a aquestes poblacions normalment de segona residència. Equip viari, Mariluz García, com estan les vies d'accés a l'Empordà ara mateix, a aquesta hora?
3: Doncs la veritat és que es detecta menys volum de trànsit que altres dies. Hi ha hagut una mica de cua a la P7, ara n'hi ha uns 8 quilòmetres entre Mollet i Vilanova del Vallès en direcció Girona, però és que a banda del volum de trànsit també han retirat un vehicle avariat. També recordem que es recomana no anar a la zona del Baix Empordà, però sí que pot haver-hi desplaçaments cap a l'Alt Empordà o altres punts de destinació de cap de setmana. També la P7 congestionada entre Martorell i Castellví de Rosanes en direcció Tarragona, i recordem que hi ha tallades 5 vies de la xarxa principal, la C66 a Palau Palafrugell, i 4 vies secundàries també a causa d'aquests focs. La que va de la Bisbal d'Empordà a Calonja, entre Vilademuls i Cornellà del Terri, també entre Vilademuls i Banyoles, i la carretera que va de Llagostera a Calonja.
0: Molt bé, moltes gràcies, Mariluz. Doncs bé, tot i aquesta crida que sembla que podria estar-se notant a les carreteres, el Festival de Cap Roig de Palafrugell, que s'inaugura avui, manté la inauguració. Sí que estan pendents, ens diuen, de l'incendi del Baix Empordà, però de moment, a aquesta hora, es manté la inauguració amb un concert de Bryan Adams, amb les entrades exaurides. S'avisa en un comunicat a tothom que hi vagi que miri l'estat del trànsit, que tingui en compte l'incendi, etc. Però de moment aquesta inauguració es manté. I per últim, el president del govern espanyol, que acaba d'anunciar que suspèn la seva agenda i demà a primera hora es desplaçarà al centre de comandament per seguir l'evolució d'aquest incendi.
4: Molt bé, doncs l'última hora de l'incendi que crema el Baix Empordà, les Gavarres, i evidentment a les 8 actualització, però si hi hagués qualsevol novetat abans d'aquesta hora, l'antena del Tot Costa òbviament està oberta pels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Gràcies, Anglès.
0: Gràcies.
4: Mentrestant, nosaltres tirarem endavant amb el programa d'avui, i el programa d'avui té uns quants atractius, però sobretot té l'atractiu que és la final de la tutoria, a més amb els dos...
5: Com riu la Gemma.
4: Bé.
5: Però la GMA té opcions també?
6: No. La tercera.
5: No, potser no es pot atrapar.
7: Jo crec que no.
6: Potser sí, a vegades no. La Sònia diu l'última jornada val per 15.
7: Si és com Eurovisión.
4: La tutora va insistir que puntuaria igual l'última jornada que totes les anteriors.

0: Per tant, Correas Soler, Soler Correas, d'aquí sortirà el guanyador d'aquesta edició de la tutoria, que té aquesta
1: nervis
0: com a primera pista.
2: La tutoria, pista número 1.
3: Avui busquem una selecció classificada per jugar aquest Mundial. Quina selecció és?
0: Bé, avui,
1: 48.
0: Avui, sí, avui...
4: Ens... 48.
5: No, no és Liechtenstein.
0: Està molt acotat avui, perquè normalment et diu és un futbolista que... va jugar en tres països diferents.
4: No ho fa.
0: I n'hi ha molts més de 48.
4: La Sònia no ho fa. Jo avui pensava... Jo, si fos la Sònia, avui hauria fet pistes perquè acabés sent...
1: Messi.
5: Sí, sí. Fa molt, molt temps, molt, anys,
0: que ho podria haver fet i encara no ho ha fet. Avui no serà Messi, serà una selecció i d'aquí una estona sabrem...
4: Pot ser Argentina.
0: Això sí. D'aquí una estona sabrem quina. Vinga, va, entrem en matèria.
2: Tot costa una dècada.
0: Laia Codina, bona tarda.
6: Bona tarda. Arribem a la celebració i en plena eufòria arriba el petó de Rubiales. En quin moment tu personalment detectes que tu i el grup, que d'allò no es pot fer broma, que allò no pot passar?
7: Quan realment en som conscients és a l'autobús que una de les veteranes ens diu ojo, noies, perquè això el que acaba de passar és molt seriós, és inacceptable i ho hem de condemnar perquè al final no deixa de ser un abús de poder.
2: Tot costa una dècada.
0: Laia Codina, la futbolista de Camp Llong, protagonista en aquests 10 anys de Tot Costa en diverses ocasions i durant aquest Mundial firma exclusiva d'anàlisi de la Copa del Món, avui, per exemple, en una nova ocasió. Ara sí, entrem en matèria.
2: Els esports a Catalunya Ràdio.

0: això dels tiets...
1: No, això no pot ser un tema nou perquè no... Fa una setmana, però no s'havien separat els tiets.
2: Se quedava aquesta, sembla.
1: Ah, no, què dic? No, no, hòstia.
3: Mira
1: no,
3: la cara de la Laia.
1: No, no, no, perdó, perdó, dient, perdó, perdó. Dient. Ara, ara els
3: la
1: he confós.
3: A veure qui s'ha confós.
1: No, els he confós amb els del Terrat, els...
2: Els Beatles.
1: No, home, que burro. Com, com es diuen? Sí, home, els de la pandèmia del Terrat, que no em surt el nom.
2: Ah, Stay Homes.
1: Ah, aquests, val, val.
2: Ah, Stay Homes estaven junts encara?
1: No, no, es van separar, per això m'he liat. Ah, no, no, no.
4: Es van ajuntar.
1: Demano disculpes als tiets, perquè, a més a més, els vam estar veient al concert del 150 aniversari d'Estrella d'Am, i...
2: Sí.
1: I després, fins i tot, m'hi vaig creuar. Per tant, si ens estan escoltant, les meves disculpes.
2: I l'altre dia van anar... Ja sé que podrien separar-se artísticament i anar junts a veure la presentació de la samarreta del Barça, que també va anar... Però, a més, crec que tenen un estiu també bastant farcidet.
1: Ja m'ho crec. És més, a casa em renyaran fort, perquè a casa hi ha bastant tiatisme en aquest... En aquest cas. Abans d'entrar en matèria, aquest matí hem pogut parlar amb Marc Bernal, el jugador del Barça. Avui feia atenció als mitjans des del seu campus, la segona edició, i aquesta és la conversa que hi hem mantingut. Era això, sempre volem massa i necessitem por. Marc Bernal, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal?
1: Com estem?
5: Bé, molt bé.
1: Escolta, et saludem. Això t'anava a dir, et saludem a la segona edició del teu campus a Berga. A més, em diu el Fitó que amb un creixement aquest any de participants. Entenc que és un projecte il·lusionant pel que té de personal i sobretot perquè és a casa teva, no?
5: Sí, al final hem pogut mirar respecte a l'any passat, jo crec que va ser un aprenentatge l'any passat i res, molt orgullós de que els nens estiguin contents i sobretot de fer-ho aquí al meu poble, que és aquí on ho tinc tot.
1: Ets de desconnectar de futbol durant les vacances o estàs enganxat al Mundial com la majoria?
5: Sí, jo sóc de desconnectar del futbol, però clar, et veu un Mundial, llavors... prefereixo no desconnectar i intento mirar tots els partits, sobretot d'Espanya, dels meus companys, i llavors algun mes, si cau alguna hora bona d'aquí a Espanya, doncs mira, intento mirar.
1: Perquè tu ets de l'estil Lamine, eh? Que no, hi ha futbolistes que diuen no, jo no miro partits de futbol, tu sí que em mires, com el Lamine que deia que gairebé no se'n perdia cap del Mundial.
5: Sí, jo en miro bastants, sobretot, com t'he dit abans, a Espanya. I llavors tots aquests partits bons igualats que hi haguin me'ls intento mirar.
1: Ara ja la cosa ja va de debò, estem a punt d'acabar els setzens, Espanya ja sap que es trobarà Portugal a vuitens, els veus forts o hi ha alguna altra selecció que t'ha impressionat més?
5: Bueno, jo crec que els veig molt bé i van guanyar molt sòlidament i res, Portugal al final també és una molt bona selecció, però bueno, jo confio en els companys que vaig tenir la sort de poder estar amb ells i res, són una gran família i si ho fan bé jo crec que ho podran aconseguir.
1: Ara ho deies, no has entrat a la llista definitiva del Mundial, òbviament, però sí que vas poder participar com a jugador de suport i fins i tot debutar amb la selecció espanyola absoluta. Entenc que això et deixa un bon regust i no sé fins a quin punt et situa l'objectiu de ser-hi en el pròxim Mundial.
5: Bueno, sí, al final va ser un moment molt feliç per mi. Al final jo portava jugant també amb la selecció des dels 16 a 17 anys, més o menys. I res, al final jo crec que també jugar al Mundial és el més gran que hi ha i ojalà poder estar allà.
1: A la teva posició hi ha Rodri, que ho està jugant tot, Zubimendi, que de moment no està jugant res, però fa la sensació que per De La Fuente el futur ets tu.
5: Bueno, no ho sé, al final Rodri, tant Rodri com Zubimendi tenen un gran nivell. Zubimendi amb l'Arsenal ha fet una gran temporada i Rodri ja se sap el jugador que és i bueno, si ha d'arribar, arribarà i jo lluitaré i entrenaré cada dia per això.
1: Aquesta convocatòria de suport per la selecció espanyola va ser d'alguna manera la cirereta de la temporada. El Barça et va costar entrar després de la lesió i quan estaves tenint molt protagonisme arriba aquest problema al turmell. Quin balanç fas de temporada?
5: Bueno, jo estic satisfet amb la temporada, però com tu dius, jo sabia que seria de menys a més, i re, bueno, al final va arribar aquella la lesió després de la selecció sub-21 contra l'Atlètic, i la veritat vaig estar un mes fora, que per mi era el mes més important de tots, i va ser una lesió de molta frustració i de molt patiment. Però bueno, clar, vaig intentar forçar i al final vaig recaure i tal, i no vaig poder arribar.
1: Ara ja estàs bé del tot, eh?
5: Sí, ara sí. Ara ja vaig poder acabar els últims partits bé.
1: T'ho deia perquè, entén-me, eh? O dic a grans trets, però li agafes el lloc a De Jong també per la seva lesió, i a tu te l'acaba prenent una mica Gavi. La competència en la teva posició és ferotge.
5: Clar, i a més està en el primer equip del Barça, que al final és el millor club del món. Hi haurà una competència que per coses del futbol, no? Que si té una lesió un jugarà un altre, i al final s'acaba consolidant. Al final això és part del futbol i ens adaptem tots.
1: Per tant, pel que em dius, i tot i que ets molt jove, entenc que no t'has plantejat en cap moment dir, escolta, vaig a un altre lloc per tenir minuts garantits.
5: No, això ni se'm passa pel cap ara mateix.
1: Per tant, optimista de cara a aquesta temporada que comença, i entenc que convençut que convenceràs Flick, eh?
5: Bueno, intentar buscar-me el meu lloc i intentar jugar els màxims partits possibles.
1: Quan vas tornar de la lesió va ser com molt a càmera lenta. En aquest impàs, Flick et parla, et tranquil·litza, quin procés segueixes?
5: Sí, bueno, al final també és molt difícil perquè jugues 20 minuts, llavors el partit quan jugues 20 minuts està una mica, no?, més tranquil, més parat, perquè ja vas guanyant o de més, i costa agafar aquell ritme, i a mi personalment em va costar molt, però bueno, ell al final també em va dir que tingués paciència, que arribaria la meva oportunitat, i jo crec que ja, així va ser.
1: Ell està clar que està pendent de tu, perquè recordo que fins i tot et va venir a veure un partit de la selecció catalana per veure com rodava la cosa.
5: Sí, té raó. Va ser un moment també per agafar ritme, com tu dius, i va venir allà, així que la veritat que li has de donar les gràcies per com s'està portant amb mi i l'oportunitat que em va donar.
1: Pel que fa a la plantilla, de moment no hi ha grans canvis. El Barça ha fitxat Anthony Gordon, i el gran nom de l'estiu, m'imagino que n'estàs al cas, és el possible fitxatge de Julián Álvarez. T'ho dic perquè normalment els futbolistes sou molt prudents, però aquests últims dies he sentit Pedri, Lamín, dient que escolta, que si ve Julián, collonut, que és un davanter magnífic. I estàs en la línia?
5: Sí, jo crec que jo ho vaig dir fa temps. Vaig dir que Julián era un jugador extraordinari, que és diferencial, i res, bueno, això sí que és veritat que no depèn de nosaltres. Al final això ho decidiran entre els clubs, i si bé, pues, benvingut que sigui, i a guanyar molts títols.
1: Marc, acabo. L'altre dia parlàvem amb el Pau Cubarsí i ens deia que evidentment la Champions és un objectiu, perquè he guanyat dues lligues consecutives. Com es fa perquè no es converteixi en una obsessió i continuïs valorant el que no és la Champions?
5: Bueno, jo crec que també hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions, i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig de l'any, que és el mes que hi ha més competitivitat.
1: Doncs a veure si es fa realitat aquest somni. Marc Bernal, moltíssimes gràcies per atendre'ns i tota la sort del món en aquesta temporada que arrenca.
5: Moltíssimes gràcies a tu.

0: Sí, no, no, ara no cal que em feu la mateixa broma, no, no, ja sé que no s'han separat, al contrari, ha tornat la cantant, per cert, amb un rendiment desigual, segons qui n'opina.
1: Rendiment desigual.
2: Uns quants gais.
3: Aquesta setmana està sembradíssim.
0: No, jo...
3: L'altre dia ja m'han recordat que em va fer riure
0: molt. Jo és que conec gent que va fer quilòmetres per anar a la reentré sí. d'aquesta senyora que es diu...
1: Amaya
0: Montero. I, bueno, va haver una certa disconformitat i després vaig llegir fins i tot crítiques de premsa i diguem que l'orella d'en Van Gogh que no està en el seu millor moment, però vaja, 20 anys no és poca cosa. El que sí que està on fire és Marc Bernal, està de vacances, està confiat en les pròpies possibilitats, tot i que ja n'hem parlat molt des del final de temporada. Competència en tindrà per donar i per vendre. Enteneu que suposo que sí, la seva posició de dir no, jo no vull marxar enlloc, jo em quedo aquí, sé que hi haurà competència, però crec que jugaré, perquè a més sé que l'entrenador està per mi.
4: Jo, si fos Marc Bernal, seria amb el que em quedaria. Jo tinc la sensació que ja des del primer dia, recordem que Marc Bernal va ser titular al primer partit de Lliga de fa dues temporades amb Hansi Flick a Mestalla. Al cap d'una setmana o 10 dies es va lesionar i es va perdre la resta de la temporada, però va començar la temporada sent titular al mig centre. I després de la lesió, i quan s'ha pogut recuperar, sabem que avui en dia aquestes lesions són de molt llarga recuperació, ha tornat a comptar amb la confiança de Flick. Per tant, jo, si fos Marc Bernal, li diria estigues tranquil, perquè és que li agrades molt a l'entrenador, és que és evident. Li agrades, i per tant, jo no sé si serà el titular indiscutible, però jo crec que serà jugador molt important per aquesta posició.
0: Sí?
1: Jo no crec que sigui titular indiscutible, tenint en compte que està De Jong, que està Pedri, però sí que
0: Gavi,
1: crec que serà Gavi,
0: que és el que acaba jugant en aquesta posició.
1: Però sí que crec, com diu Bernat, que serà un jugador important, perquè bueno, Flick ja ha demostrat que li agrada, ha tingut molt mala sort en les lesions, i aquesta temporada, si Déu vol i no torna a recaure, per què no? O sea, és un jugador que a Flick li agrada i ell és molt jove, i el que ha de fer, o el que jo faria, és tenir paciència.
4: Deixa'm un moment rematar. Jo, per mi, seria el titular, el mig centre titular del Barça.
0: Per tu, i crec que per...
1: I trauries
4: a... Frenkie de Jong.
0: Sí, sí. Si jo no és tant per Frenkie, que també, perquè fins ara, sempre que Frenkie ha estat bé, en Flick ha estat titular, això és així. Però és que Bernal va tenir un petit problema al turmell i s'hi va posar Gavi va fer molt bé. I Gavi també és sant de la devoció de Flick, sí. Vull dir que no ho tindrà fàcil.
4: Que, clar, jo potser peco una mica en aquest cas de romàntic, nostàlgic, digue-li com vulguis, i a mi la figura...
0: Tu veus Busquets
4: Busquetil, sí, sí. De Marc Bernal, doncs em recorda les bones èpoques, no?
0: Ferran.
2: No, a veure, jo crec que fa bé en quedar-se perquè jugarà, no sé quan, però jugarà, i té 18 anys, o 19. És de la mateixa... del mateix any que Cubarsí i que...
4: Lamin.
2: Per tant, clar, estem fent normalitat d'una cosa que no és normal, que és que aquests tres, o hi ha algun més, siguin titulars indiscutibles, i que hi hagi dos, per exemple, que estiguin jugant un Mundial i siguin indiscutibles a la selecció espanyola. No és normal, però clar, és que tenen 18-19 anys. On millor estarà que el Barça? Jo faria bé, crec que fa bé en quedar-se. Que jugarà? Sí, jugarà perquè li agrada molt a Flick. El problema és que li agrada... Jo crec que una de les places és fixa, si mirem el doble pivot, podríem dir, una
4: Pedri
2: de les places és
4: claríssim.
2: Fixa, que és Pedri, llavors els altres han de jugar l'altre. Mm-hmm. I és que sí que és cert que a Flick li agrada molt Bernal, però és que també li agrada molt Gavi.
0: I De Jong.
2: I li agrada molt De Jong. Sí. Li agraden molt els tres.
0: Per això, si la pregunta anava per aquí, no perquè jo cregui que Bernal no té nivell per ocupar la posició, al contrari.
4: El que passa és que Frenkie potser en algun moment pot també ocupar una altra posició al mig del camp.
2: No, és que jo crec que Bernal et dona la possibilitat de jugar no amb aquest doble pivot, sinó que li dona jugar amb un mig centre, sí. Busquets i amb dos interiors. Perquè per mi és l'únic que ho pot fer, això.
0: Això és veritat. A veure què hi diu la nostra audiència. Sònia Oleart, hola, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Avui hem entrevistat Marc Bernal i preguntem a la nostra audiència si li imaginen molt protagonisme al Barça la temporada vinent. sí perquè serà titular, no perquè té molta competència.
5: Doncs 73% diu que sí, que serà titular. Aquesta és l'opció més votada. El Jordi ho explica així, diu, començarà amb De Jong de titular i Bernal jugant minuts i s'anirà invertint per acabar la temporada amb De Jong a la banqueta i Bernal al camp. Si no surt De Jong ara, després del Mundial. El Biel diu, serà, hi ha molts minuts a repartir durant la temporada i a més si segueix la progressió de convertir-se en una peça fonamental dins de l'esquema de Hansi Flick. El Carles Porta diu, hi ha competència però la temporada és molt llarga. L'Alfonso diu, si no té lesions serà un fix al mig del camp del Barça, l'acompanyant habitual de Pedri. El francès diu, no, té competència i això no és dolent. I acabo amb el Damià, que diu, tant de bo fos titular, però l'amic De Jong és una de les netes dels ulls de Flick i veig complicat que Bernal pugui tenir lloc a l'11 com a titular indiscutible, però sí que tindrà protagonisme, a més Caçador segur sortirà, ja sigui cedit o traspassat, amb control de futur.
0: Això és cert, però també és veritat que Caçador ha tingut tan pocs minuts aquesta temporada que no el comptem ni com a competència. Bé, la nostra audiència ho té claríssim. Marc Bernal serà titular i, per tant, tindrà molt protagonisme la temporada vinent. Veurem si Flick pensa com ells. Ara, fins ara, Sònia.
5: Fins ara.
0: Ara farem una pausa amb entrepà de tutupistes.
6: La tutoria, pista número 2.
5: Una de les seves estrelles juga a la Lliga Espanyola. Quina selecció és?
0: Parlem d'una selecció...
2: Ja no és argentina.
0: Parlem de...
1: Home, Julián.
4: No?
2: Ah.
4: Una de les seves estrelles?
2: Jo he pensat en Messi.
1: No, però pot ser.
4: Una de... És que clar, no he dit la seva gran estrella. Una de les seves estrelles.
2: Ja tinc a Messi al cap.
4: És que m'ha dit Julián.
0: M'agrada aquesta...
2: Podríem empatar, eh?
0: Ah, no, que se vés.
1: L'any passat...
2: Sí. Bé, com... Vam empatar l'any passat.
4: Ah, sí?
1: Sí.
0: Com te vas i la porta. Molt bé. Exacte. Vinga, va, ara venim.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Amb motiu del Gran Depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
8: Quina calor. Vens a l'aigua?
9: No, no, em quedo a la tovallola. És que... Estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
8: Ja, això passa.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
13: Reviure el passat.
14: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
13: Pot canviar el present per sempre.
15: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
13: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Els matins del cap de setmana, el suplement...
18: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert, dissabte que ve...
19: Ah, com a la mare!
18: Sí, com hem de celebrar-ho.
19: Hem de muntar alguna cosa, no? Un pastís. I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
18: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
19: Pues això és molt maco, eh?
18: Portem uns mariachis, aquí?
19: Uns bons mariachis.
18: Mita'ls.
19: Les mañanitas. És que és una... És... No, no, no. Els mariachis... Non las mañanitas que canto.
6: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
19: Canto tan malament, em sap tan greu.
20: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: La tutoria, pista número 3.
5: Busquem una selecció que ja ha estat eliminada, però que ha arribat 4 cops a vuitens de final. Quina selecció és?
0: A veure, parlem d'una selecció que ha estat eliminada, però que ha arribat 4 cops, entenc que en la història, a vuitens de final del Mundial, que la seva estrella juga a la Lliga Espanyola i que... No,
2: una de les seves estrelles.
0: Una de les seves estrelles i que, per descomptat, està classificada per aquest Mundial. Per tant... Era de les 48, però ara ja està eliminada i, per tant, no és de les... Encara en queden algunes més de 16, en deuen quedar 20...
23: Sí.
0: Tantes?
23: No.
0: No, per què? No. Laia Tudera, bona tarda. Per què ho fas, això?
1: S'ha llançat.
0: La Laia parlant de matemàtiques és com jo parlant de grups musicals que se separen i que s'ajunten. En fi.
23: No, perquè està pensant...
0: Ja està, ja ha passat.
23: No.
0: En fi, vosaltres mateixos aneu fent números, no són 26 les seleccions que queden, això ja us ho asseguro jo. En canvi, la Laia estarà molt més afinada a l'hora d'explicar-nos que ha aparegut una de les veus que faltaven al serial Julián, que era la del seu actual entrenador.
23: Sí, i que de fet s'havia explicat molt, sobretot els periodistes que segueixen l'Atlètic de Madrid, explicaven que Simeone, bé, doncs, que al final ell no voldria un jugador que no vol jugar a l'equip. Julián Álvarez ja s'ha pronunciat i ja hem sentit les declaracions on ha dit, doncs, que el millor per ell i per l'Atlètic de Madrid seria un traspàs, però no l'havíem sentit públicament, Simeone. I avui l'hem sentit en una entrevista a l'ESPN a les últimes hores, i el que ha fet, doncs, és pràcticament tot el contrari, que és estimar molt Julián d'entrada. Ara el sentirem. Ha elogiat molt el joc de Julián i la importància que té Julián a l'equip, a l'Atlètic de Madrid.
24: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Números hablan por sí solo también, tiene números extraordinarios, tuvo una continuidad muy buena, ha generado dentro del equipo cosas de futbolista diferente. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo, yo no puedo decir nada más de lo que te estoy contando de él, porque se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo, y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
23: Tot bones paraules per ell, la importància que té Julián a l'Atlètic de Madrid, li agrada molt el joc, és molt important per l'Atlètic de Madrid, i ara què passarà? Què passa? El seu futur... ¿Qué decidirá Julián Álvarez?
24: El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones, y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
23: ¿Qué vol dir això? Como siempre se han resuelto en la vida. M'ha quedat una mica incògnita.
0: A veure, si és per l'històric que té Simeone, és que l'estrella li fotrà al camp, que és el que li ha passat durant aquests 14 anys, porta ja 15 a la banqueta de l'Atlètic de Madrid. A mi em semblen unes declaracions molt intel·ligents de Simeone, perquè la temptació de fotre-li castanya a un tio que no ho ha dit així, però se sobreentén, que no vol treballar amb tu, o com a mínim no al teu club, la temptació hi és, i ella, en canvi, deixa en lloc de cremar el pont, el deixa perquè hi ha una possibilitat, jo no sé si és gran o petita, que Julián hagi de recórrer el pont enrere. I el seu entrenador, en lloc de dinamitar-lo, li ha deixat obert. I és més, parla de fer un projecte al voltant seu, perquè és el millor jugador que té. Vaja, em sembla que ho ha fet bé, perquè podia haver empès Julián encara més cap al Barça, que no sé si és el que li interessa a l'Atlètic de Madrid.
1: A mi em sembla molt estrany. Em sembla molt estrany perquè és que Julián Álvarez ho va dir molt clarament, que havia parlat en el club i que ja se ho havia dit.
0: Però no, crec que no volia... el Simeone no, eh?
1: Ell... Bueno, ell va dir, he parlat amb qui...
0: Sí, sí.
1: Havia... Bueno,
0: no, ell parla...
1: A lo millor en Simeone no, però jo crec que sé, mira, parlava de... Gil o...
0: Jo crec que parlava de Gil i no amb... Vaja, a mi em fa la sensació...
1: O Mateo Alemany, no sé,
0: però... Ja et diré més, si Simeone ha parlat amb Julián i Julián li ha dit no em vull quedar, jo crec que Simeone no hauria fet exactament aquest estil de declaració.
1: Home, però si Julián se ho ha dit a algú del club, suposo que aquell del club s'haurà dit a Simeone. Que són intel·ligents les declaracions? Sí, estic d'acord, però em sembla molt estrany. No sé exactament a què
0: estan jugant. Ah, no, no, estic d'acord que no ens aclareixen
1: perquè,
0: més
1: perquè
0: que
1: ahir. Perquè el jugador és que ho ha deixat claríssim,
0: no, no
1: que vol marxar.
0: No ens aclareixen més el paisatge, això està clar, però és una...
1: I tens el jugador dient, vull marxar, i l'entrenador dient que està construint un equip al voltant seu.
0: Però és el... Vaja, és el que ha de fer mentre ningú li digui...
1: Sí, sí, sí, és intel·ligent,
0: Julián,
1: però no...
0: Serà... Vaja, és que
1: no sé
0: té raó. Julián és el millor jugador de l'Atlètic de Madrid i si el té és lògic que faci
1: juguen.
0: Això, llevat que ell tingui l'indici que no el tindrà. Que no sé si és amb la hipòtesi que treballa l'Atlètic de Madrid.
3: Jo des del dia... Ara vaig explicar una batalleta que potser algú de vosaltres us recorda. El Madrid tenia un jugador que era un crac, que era un golejador, vaja, compulsiu, que era Hugo Sánchez, us recordeu, el mexicà. I un dia va sortir, jugant al Madrid, el Telediario, edició Noche, és a dir, segurament el programa més vist d'Espanya en aquell moment, perquè crec que fins i tot encara no hi
2: havia
3: ni s'estrenen les privades, va sortir al plató del Telediario, com si n'és el Telenotícies, i en una entrevista va dir que volia marxar del Madrid. Que volia marxar del Madrid, ho va dir així. Hugo Sánchez no va marxar del Madrid, es va quedar, va continuar fent gols, va continuar guanyant lligues. Des d'aquell moment sempre vaig pensar que totes aquestes declaracions i aquests ara m'ho vull anar i ara no, hi ha vegades que funcionen i hi ha vegades que no. I en aquest cas, doncs mira, una peça més en el trencaclosques, en la partida d'escacs, la participació del sempre críptic Simeone, que mai... Sempre tens la sensació que està dient el contrari del que pensa, com a mínim a mi em passa això, amb Simeone, i jo zero preocupat, perquè com que a mi aquest és un fitxatge que en els termes en els que s'està parlant no em fa il·lusió.
0: Ja, però un no ho hauràs de portar.
3: Ja saps quina és la meva aposta, que de moment no pot ser, però fins i tot ara jo t'apostaria per...
2: Harry Kane.
3: Sí, Harry Kane.
2: Ja, no sé, no vol venir.
3: I Oyarzabal?
23: És l'altre que des d'ahir insisteix que és allà la nit.
2: A mi m'agrada molt Oyarzabal, però crec que el Barça no funcionaria.
23: Gols en fa.
3: Doncs jo crec que faria molts gols, eh?
2: Jo crec que no.
23: I et sortirà millor de preu.
3: Perquè no n'ha de fer el Barça, si en fa la Real i Espanya.
2: També crec que Oyarzabal no sé si voldria venir.
0: Bé, ell va dir fa poc en una roda de premsa que volia continuar la Real.
3: Sí, bueno, jo veig que...
0: Fins que el truqui al Barça.
3: Jo, els jugadors que veig que fan gols, a qualsevol equip, i el fitxa al Barça, continuen fent gols. És que els jugadors ho tenen.
0: Tu no entens...
3: Excepte Codro, si vols.
0: Tu no entens la gent que vol fitxar davanters que no fan gols. Tu no entens la gent que vol fitxar davanters que no fan gols.
3: Exacte, no els entenc.
0: Veurem què passa amb Julián Álvarez, però avui era interessant escoltar el que encara és el seu entrenador. El que sí que fa tota la pinta que marxaran els pròxims dies, ja n'hem anat parlant, Laia, és Ter Stegen.
23: Sí, semblava que seria una de les operacions més complicades aquest estiu, que seria un serial que arrossegarien fins al final del mercat de fitxatges, però si tot acaba com ha d'acabar, Ter Stegen marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça i l'Ajax ja fa dies que estan negociant, ja han arribat a un acord, diríem un acord verbal, per fer aquesta sessió. Falta ara, doncs, firmar i aterradiríem l'oferta. El Barça ha de rebre l'oferta formal de l'Ajax d'aquesta sessió i a partir d'aquí Ter Stegen la setmana que ve ha de passar la revisió mèdica i per això calculen que si tot va bé, doncs cap a mitja setmana o finals de la setmana que ve potser ja tindríem l'anunci oficial que Ter Stegen, doncs aquesta temporada que ve, jugarà a l'Ajax d'Amsterdam. Bàsicament perquè l'Ajax també tenia pressa i Ter Stegen perquè la pretemporada, si no l'han començat, la començaran aviat, o crec que ja l'han començat, la pretemporada de l'Ajax, i volien que...
0: És que l'Ajax té prèvies d'Europa League i
23: doncs
0: per tant
23: això ja hauran començat,
0: és possible
23: potser,
0: que comencin d'hora.
23: I els interessava que bé, Michel el vol integrat ja des de... com sigui, tan aviat com sigui possible. La part del sou, que era una de les parts complicades, bé, assumirà més part de la fitxa que va fer el Girona, evidentment, però tot i així és una fitxa molt alta i el Barça ja sap que haurà de pagar bona part d'aquesta fitxa.
0: Bona part és gairebé tota.
2: Exacte.
0: Bona part és gairebé tota, com passava amb la sessió del Girona.
23: Pràcticament, sí, sí.
2: Un 90%.
23: Sí, més o menys el percentatge, seria.
0: 90?
2: Més o menys. Soc bastant dolent per les matemàtiques, però...
3: 90?
2: Sí, no? Crec que cobra uns 20 o així.
23: A brut, sí.
2: I li pagaran uns 2 o així, doncs...
1: Wow. Bueno...
0: Sí, la palmada és descomunal. Jo...
1: Ja, però és que ja arribats a aquest punt...
0: Sí, però, l'altre dia teníem el debat amb l'Autet, que era molt taxatiu. Jo és que per palmar d'aquesta manera...
2: Te'l quedaves,
0: no? Jo me'l quedaria. Ja, ja sé que Flick no el vol...
2: Jo crec que és una cosa de vestidor.
0: Ja, no, sí, ja ho entenc. Però és que, pot arribar a l'escenari de...
2: Evidentment és millor que Chesney. No,
0: és que millor que Chesney ara ja... No vull dir cap bestiesa,
2: però... Quedaries a qualsevol dels... que han anat marxant ara.
0: Bueno, és que jo ara, si es lesionés Joan Garcia, em veuria més amb cor de jugar a Miñak i Peña que amb Stensner, això. Una altra cosa és que Stensner generi unes químiques de vestidor collonudes que jo crec que fa bé Flick de valorar-ho, però a mi em sembla molt perillós això que fa el Barça en nom de l'equilibri de vestidor.
2: Jo crec que això que dius tu passa al contrari amb Ter Stegen.
0: Ja ho entenc. Sí, ja ho entenc. Però al final... Bueno, no sé, Flick deu pensar que prefereix que li donarà més punts tenir bon rotllo que tenir un porter, però la realitat és que en l'època en què Joan Garcia va estar lesionat, que crec que van ser vora mes i mig, el Barça no feia una porteria a zero ni sense voler. Això és així. Va arribar Joan Garcia i dels 10 partits següents 7 van ser porteries a zero. Bueno, doncs, en fi, jo, el partit de Mestalla, que va quedar en la clandestinitat perquè estaven pendents d'Oslo i del descens del Girona, jo el... Hi ha nits que em desperto veient alguna rematada del...
3: L'última jornada de la Lliga, sí, no sereixes, sí. Sí, sí. Partit interessant.
0: Jo estava a Oslo i vaig pensar aquest partit l'has de tornar a veure.
1: I tremoles.
0: I el vaig tornar a veure i hi ha nits que... em desperto i veig Javi Guerra xutant des de la frontal i dic, collons, que no... Tira't!
2: Ficharies a Ramiro.
1: Estàs graciós.
0: No.
1: Tenies raó el Bernat.
23: Home, Ramiro, Ramiro, que i tant.
3: Saps qui ha quedat lliure? Sommer.
0: El de l'Inter?
3: Sí.
2: El porter que li va deixar el Barça fora de la final.
3: Per tenir de suplent?
0: Sí, també falta veure quina...
2: Va deixar el Barça fora de la final.
3: Sí.
0: També s'ha de... Aquí hauríem de mirar quina fitxa té Sommer. Vull dir que la nou fitxa li fotrà els 10 milions al porter suplent. Tampoc sé la que tindria Ramiro, en fi, no ho sé, però...
23: Ramiro el Barça ho va mirar, sí, sí. Vull dir, és un porter que evidentment que els agrada molt i es va estar mirant. Una altra cosa és que al final, si la fitxa de l'Ajax, del Ter Stegen, les assumi pràcticament tot a tu...
1: I Chelsea no hi ha cap dubte de que seguirà?
0: Bueno, sí, segur. Clar, està renovat, no?
2: Sí. Té un any més.
1: Vale, no, preguntava només.
0: No,
23: però... Podria ser, o sigui, aquí... encara que tingui un any més, es podria desvincular, però en principi van dir que...
0: Al final de temporada es va ratificar,
23: això. El Samurri va explicar que ja...
0: Que
23: tot que es quedaria.
2: Ja ha marxat Iñaki, marxarà Ter Stegen, ja ha marxat... Stràlaga.
3: I Cotxen,
23: que s'ha dit també.
2: S'ha de quedar Iaco, de tercer volum.
0: A mi aquest m'agrada. No, evidentment no per ser porter titular, però em sembla un porter de...
3: La conclusió és que no és el més professional, però el que hem de fer és creuar els dits perquè no es lesioni Joan Garcia. O sigui, el Barça juga sense xarxa a la porteria.
2: I Costa té clar que si es lesiona Joan Garcia hauria de jugar Iaco i no Chesney, no?
1: No, Iñaco Peña.
0: No, Iñaki Peña ha traspassat a Grècia.
2: Panathinaikos.
0: Bé, no seré tan agosarat perquè el que li he vist a Iaco, sobretot és amb el juvenil del Barça i amb l'Andorra algun partit, no m'atreveixo a dir això perquè evidentment va justet d'experiència, però jo insisteixo que tinc malsons amb Stensner.
2: El bo és el que està baix, diuen.
23: Qui?
2: Iker Rodríguez.
0: Aquest no l'he vist.
23: Quants anys té?
2: Crec que suposo que ha acabat de juvenil i ara anirà al B. Diuen que és algú.
0: Hòstia, però ens agrada fer debut a gent jove, però un porter de 10 anys.
23: Els alevins que tenen. Sí.
0: Molt bé, doncs hem endreçat a Julián i Ter Stegen, que segurament la setmana vinent tornarà a ser notícia. Laia, alguna cosa més?
23: No, res més.
0: Mercès, que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Dos minuts passen de les 8. Avui endarreriments als justos perquè estem tots pendents de l'incendi que crema a l'Empordà i a les Gavarres. Hola de nou, Agnès Marquès.
1: Hola, bona tarda.
0: Quines novetats tenim?
1: No gaires, la veritat. El que us hem explicat a un quart de 8, detinguda una persona, un home com a possible responsable d'aquest incendi, s'ha declarat al matí a la Bisbal d'Empordà. Continua descontrolat. Sembla que l'home estava treballant amb una radial i que una guspira hauria encès un foc que, ara per ara, afecta ja 1.280 hectàrees, però que els mateixos bombers estimen que estan parlant davant d'un escenari que podria arribar a cremar, en el pitjor dels casos, unes 8.000 hectàrees. És important, per tant, tota aquesta feina que estan fent ara mateix sobre el terreny per intentar doncs, que el mal sigui el menor possible. Les flames han obligat a desallotjar 150 persones i a confinar-ne més de 40.000 de 7 municipis. Estem preparant per d'aquí menys d'una hora ja, a les 9, començar una edició especial del Catalunya Nit amb la meitat de l'equip que el tenim desplaçat ja cap a l'Empordà, amb el Manel Elias al capdavant. Manel, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: On sou ara?
2: Doncs mira, nosaltres ara mateix som al pavelló de Santa Cristina d'Aro, perquè aquestes 150 persones que dèieu que s'havien hagut d'evacuar s'han repartit entre dos espais d'aquí d'aquest municipi, i ara mateix tinc al davant doncs, una setantena de nens i joves que estaven a una casa de colònies i que els han portat cap aquí, i a dintre del pavelló hi ha tot de lliteres preparades perquè segurament com a mínim una quarantena o no cinquantena passaran aquí la nit. Estaven en un altre espai, que és des d'on farem avui el Catalunya Nit, però els monitors, i això forma part també de tots aquests episodis, no?, d'incendis, veien que seria una situació massa estressant amb famílies que han hagut de marxar perquè les seves cases estaven en zona perillosa, etc. Han cregut que s'ho passarien millor o que els podrien distreure de millor manera. Fins i tot ara en tinc aquí uns al davant que em van saludant. Si podien venir aquí i seguim les activitats, i és el que estan fent. Estan aquí al pavelló fent algunes activitats amb els seus monitors, i això sí, segurament molts hauran de passar la nit a dintre del pavelló. La resta de famílies que han hagut de marxar de la Vall del Repòs, que és aquesta urbanització on s'acostaven les flames, perquè l'incendi que ha començat a la Bisbal de l'Empordà, el vent l'està empenyent cap aquí, i per això aquí és on hi ha ara el focus d'atenció. La majoria de les persones han vingut a un altre equipament municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro, però moltes persones utilitzen a Vallrepòs com a segona residència i ja estan tornant a les seves primeres residències, tot i que hi ha algunes persones que també és la seva primera residència. Per tant, d'aquí una estona, des d'aquí, des de Santa Cristina d'Aro, on ara preocupa molt l'evolució d'aquest incendi i sobretot cap on el pugui portar el vent, des d'aquí farem el Catalunya Nit amb testimonis. Ja tenim l'alcalde preparat, alguna de les famílies evacuades. També serem aquí amb la Cèlia Forment en aquest pavelló on aquests nois i nens passaran la nit per explicar-vos l'evolució de tot aquest incendi, i també amb la Laia Claret, que la tenim a la Bisbal de l'Empordà, on hi ha el centre de comandament i on s'espera que cap a un quart de 10 de la nit la consellera d'Interior, Núria Parlon, actualitzi la situació.
1: Doncs, efectivament, aquesta serà la cobertura que fem. En principi, de 9 a 11 de la nit, expliquem també que en fi, que es fa una crida des de Protecció Civil i des de la Conselleria d'Interior a la gent que té cases a la zona de l'Empordà que s'estalviï el viatge, perquè és important pels bombers doncs, poder disposar de totes les carreteres lliures i que no és un bon moment per desplaçar-se fins a la zona, i estan treballant conjuntament amb els bombers de la Generalitat, 200 militars, 60 vehicles també de l'exèrcit que s'estan desplaçant a Catalunya per ajudar a apagar aquest incendi. És una petició que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'UME. També us hem dit fa una estona que Pedro Sánchez havia anunciat que suspenia tota la seva agenda de demà per visitar també el centre de comandament i seguir de més a prop l'evolució d'aquest incendi. Al llarg del programa estarem pendents absolutament de tot, perquè, per exemple, avui és un dia que és el primer cap de setmana de juliol, passen moltes coses ja arreu del país, però especialment a la Costa Brava, a l'Empordà. Avui s'inaugura el Festival de Cap Roig amb un concert de Bryan Adams, que de moment es manté. Demà és la cantada de Veneres a Calella de Palafrugell. En fi, estem en contacte amb tots aquests esdeveniments i esperem a partir de les 9 doncs, també donar la informació oportuna sobre com han d'anar les coses en les pròximes hores. hores.
0: Doncs a les 9 comença aquesta edició especial del Catalunya a nit amb el Manel Elias a la zona i amb l'Agnès Marquès aquí, i per descomptat qualsevol novetat que hi hagi des d'ara i fins les 9 ens la fas avinent.
1: Molt bé.
0: Gràcies Agnès.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: Amb Sònia Oleart.
4: Doncs en aquesta primera hora a Marc Bernal no li passa pel cap marxar del Barça. Parlem amb ell, d'ell i també del Mundial, dels temes de més actualitat. Ja poden recuperar aquesta entrevista a l'app i web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. La Laia ens ha explicat que Simeone ha elogiat molt a Julián Álvarez, que li ha dedicat molt bones paraules, parla de fer un projecte al seu voltant. A la Gemma això li sembla molt estrany i d'aquí s'ha generat un debat. També ha portat a debat la marxa ja pràcticament a tocar de Ter Stegen a l'Ajax. I tots han lloat molt el teu sentit de l'humor en aquests darrers dies i molta emoció, sobretot, amb aquesta gran final de la Tutoria.
0: Ah,
4: he de
0: sí.
4: dir que els dos han enviat.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Home.
4: Els dos han enviat.
5: Bernat abans.
0: Molt bé.
4: Però haurem de veure qui ha encertat dels dos.
0: Molt bé, doncs.
6: O sigui, que un dels dos
4: o
6: ja
4: si han encertat els dos.
0: Ja tenim campió,
4: no,
0: però... Bé, sí.
4: No, no, bé, sí, no, sí que ho sé, però no us ho diré.
5: No, no, no, hem fallat els dos.
0: Clar.
4: Pot ser que hagin fallat
0: doncs
4: els dos.
0: També tindríem campió. Sí, sí.
7: Jo he jugat a l'atac.
0: Molt bé. De seguida, la quarta tutopista, d'aquí una estona resoldrem i tindrem...
6: Jo no me fico amb vosaltres.
0: Campió.
4: Molt, molt atrevits, els dos, molt atrevits.
0: Així
4: perquè
0: va.
4: Ha anat qüestió de minuts.
0: Hemos venido a jugar, aquesta és l'actitud. Fins ara, Sònia.
4: Fins ara.
0: Deixeu-me dir que el Mundial ha començat el primer partit de la jornada, d'aquesta jornada que... La penúltima del setze... No, l'última dels setzents sí. de final, que enfront...
5: És un no parar, demà ja...
0: Sí, sí, demà ja hi ha vuitens, efectivament. Aquest Austràlia-Egipte, de moment amb empat a 0 en el marcador.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
8: La tutoria. Pista número 4.
4: És una selecció que va debutar a la Copa del Món a França el 1998. Quina selecció és?
0: Us quadra, sí?
7: Podria ser.
5: Sí.
7: Va
5: no,
7: debutar... no ho recordo exactament, però...
0: Va debutar a França 1988. Ha estat eliminada, però ha estat 4 cops a vuitens. Una estrella que juga a la Lliga Espanyola i... estava classificada pel Mundial. A mi me'n ve un al cap, però això dels vuitens em despista. D'aquí una estoneta resolem, ara tornem cap al Mundial.

0: Una mica de Frank Sinatra, no? Seria això? L.A. is my lady. Per posar, ets per aquí, eh?
1: Soc aquí, soc aquí.
0: Ho cantes sovint, això, en la teva estada a Los Angeles?
1: Cada dia, cada molt dia. De quin any és, això?
2: Probablement... Ha de ser del 50...
3: Uf, dic, segle passat.
0: Dels 80. Diu el Salva que dels 80,
2: 80?
0: En tot
3: potser
0: cas,
3: la gravació aquesta, no?
0: En tot cas, el Roger no havia
1: molt
0: nascut
1: lluny,
0: encara
1: per mi, eh? Molt lluny,
0: 80.
1: Molt lluny.
0: Roger, ens deies abans que ets a l'entrenament de la selecció espanyola posterior a la victòria clara de l'equip de Luis de la Fuente sobre Àustria per 3-0 i que els classifica pel vuitè de final de dilluns contra Portugal. Quin ambient hi ha? Quines veus hem de recuperar?
1: Mira, t'he de dir d'entrada que l'entrenament encara no ha començat. Tinc ganes de veure la cara que fan els jugadors del Barça i els catalans. Sí que he vist a Ferran ara mateix prenent el sol amb Marcos Llorente, ara acaben d'anar cap al vestidor per preparar-se per aquest entrenament. És aquesta rutina innegociable que té Marcos Llorente i que també ha arrossegat aquí Ferran i Marc Pubill. Tot això l'endemà d'aquesta victòria en què Espanya va ser molt superior a Àustria i que d'alguna manera injecta una dosi de confiança a l'equip de Luis de la Fuente. Prudència, però, de cara a aquests vuitens que són contra Portugal, però el to és positiu. I l'important per nosaltres és que ja és aquí Lamine Yamal, que va ser titular, que va ser substituït quan faltaven 5 minuts. De fet, el marcador ho permetia, si no, n'hauria jugat 90. Ja ho havia dit Luis de la Fuente, que estava preparat. Va deixar arrencades, va deixar regats, va deixar alguna sotana i realment se'l va veure fresc en el partit d'ahir. Tot i que no va marcar, va ser l'MVP del partit i el vam sentir després com a millor jugador del partit, el vam sentir a la zona mixta, que confirma això, que ja és aquí i que ja està recuperat.
4: Ja està, ja estic al 100%, ja estic preparat per jugar lo que el míster quiera i nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
0: Molt bé, això és la bona notícia de Lamine. També em va parlar de Lamine el seleccionador.
1: Sí, és que és una selecció absolutament liderada per Lamine Yamal, per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat, que fins ara aquests partits, doncs, que eren una altra cosa, que ara comença el Mundial, i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisava ahir a DAZN que el millor de Lamine en aquest Mundial encara està per arribar.
5: Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
0: Doncs Luis de la Fuente, que tranquil i confiat amb el nivell de...
2: Luis de la gente.
0: Aquest mateix. De Lamine Yamal, de seguida us pregunto per Lamine, per la prestació de la selecció espanyola, però abans ha marcat a Egipte, ha marcat a Shur, el migcampista de l'Al-Ahli, rematant una pilota de cap molt a prop de l'interior de l'àrea petita en una exhibició de lamentable coordinació defensiva per part dels australians. És complicat perquè aquest partit, al minut 14, ja va exactament com hauria d'acabar, que és amb un 1-0 pels egipcis. A veure...
3: Això perquè és el teu resultat a la porra.
0: Sí, correcte.
3: No,
0: és molt difícil això, que passin 75 minuts i la cosa... Bueno, 75 i els afegits. Ho tinc en xinès o en egipci, en el cas d'avui. Sobre Espanya, la veritat és que encara no, jo no li he vist un superpartit, però en el nivell que li hem vist a Espanya en aquest Mundial, i també jo crec que en val per Lamine, el d'ahir contra Àustria és el més convincent.
6: Sí, jo crec que l'ahir Espanya va fer el millor dels quatre partits que ha jugat. Lamine, crec que la primera part va ser molt bona, com a mínim. No sé quantes sotanes va fer, però...
0: Sí, va fer, la primera part va fer exactament el que li va donar la gana. 4 o 5. Pilota que rebia...
6: I a més, avui em deia algú, no, però és que Àustria no és ningú. Bueno, el seu marcador juga al Bayern Múnich. O sigui,
3: no... Leimer, no?
6: Ah, Leimer, no era un qualsevol.
0: No, és veritat.
6: I bueno, se'l va berenar durant tot el partit. Jo crec que anirà creixent Lamine a mesura que passi el Mundial, perquè portava 2 mesos sense jugar abans d'arribar al Mundial. i la selecció espanyola teòricament ha d'anar creixent també. També és cert que per mi ara 8 anys s'enfronten, així com crec que França és la millor selecció i que té el millor atac, amb diferència del campionat, amb Dembélé, amb Mbappé, amb Olise, amb Cherki, amb Doué i algun que em deixaré. Jo crec que tant Espanya com Portugal tenen els dos millors migcamps del campionat. O sigui, el de Rodri, tot i que no està com abans, però amb Rodri, amb Pedri, amb Olmo, amb Fabián, amb algun més que pugui jugar, i després el de Portugal, amb João Neves, amb Vitinha, tot i que Vitinha no està bé.
2: I João Neves tampoc.
6: Tampoc, bueno, però João Neves com a mínim va marcant gols.
0: Sí, però és increïble com funcionen aquests jugadors amb el PSG i què semblen en Portugal. Sí. Em sap greu dir-ho,
2: però també té a veure el que estan fritos. O sigui, van començar la temporada jugant el Mundial.
6: Sí, però estic convençut que el partit de dilluns...
0: D'entrada, el PSG jugant amb tres migcampistes i el Portugal amb dos.
6: Jo també estic segur que quan el partit de dilluns estaran bé tots. Tots, parlo dels portuguesos i dels espanyols. Jo a Rodri tampoc el veig bé.
0: Si no poses els cinc sentits en aquest partit, és que no estàs per jugar al Mundial.
6: No, Espanya està bé, sí, anirà creixent, sí, però s'enfronta a una Portugal que és una molt, molt bona selecció, també.
3: Jo crec que li passa que la bona sort, entre cometes, que ha tingut fins ara de no tenir rivals d'excessiu pes, perquè Uruguai, que hauria de ser el que més dificultats li posés, al final va arribar una versió d'Uruguai molt fluixa, doncs ara per compensar aquesta aparent facilitat fins al moment, li toca possiblement el pitjor rival que li podia tocar pels creuaments en els vuitens de final, fins al punt que jo no tinc clar que Espanya passi. Jo veig a Portugal una autèntica selecció amb el significat de la paraula, una col·lecció de cromos espectacular.
0: Això sí. Sí, sí.
3: I de bons jugadors i amb un bon entrenador que fins ara potser no ha ofert una gran imatge, però jo...
6: Sí,
3: és que et diria que fins i tot és un palet super, favorit per mi Portugal.
6: Ahir deia, no, és que Unai no ha enganxat cap gol. Bé, és que diria que no li han xutat, pràcticament.
0: Jo és que Portugal la veig tan lluny de l'equip que va guanyar la Nations fa un any.
2: Que a mi em passa que abans de que comencés el Mundial, si et preguntaven per les favorites, era França, Portugal, Espanya. I Portugal és la que més m'ha decebut per ara.
0: Sí, sí.
2: Per això no vol dir que el dilluns es carregui a la selecció. Per part d'Espanya, ens havia deixat o havia deixat als aficionats espanyols molt plof en el seu inici i ahir es va recuperar l'alegria. L'alegria i la il·lusió i la sensació de per què no. I en això té molt a veure, molt, Lamine Yamal i el que esté recuperant sensacions i el que abans del partit sortís a les ràdios espanyoles, a la SER, a la COPE, dient aquí estic jo, són favorits, tenint tan bon equip com França. O sigui, aquesta jeta i el descaro que té Lamine té molt a veure, però, aun així... ahir, que no va ser un súper Lamín, a mi em sembla que el que té la selecció espanyola és equip.
0: I Lamín, sense estar equip al 100%, genera una atracció sobre el rival que també ajuda que gent com Oyarzabal s'atipi de fer gols. Això és així.
6: Important, a veure... important per mi també que Olmo sigui titular.
2: Sí.
0: Sí, però jo crec que això...
6: Que els dos, que Pedri i Olmo, juguen al Barça junts i també puguin jugar a la selecció junts, que semblava que fins ara no ho podíem fer.
0: De la Fuente crec que això ja no ho tocarà. Per cert, deixeu-me dir que evidentment Portugal pot eliminar Espanya i més a un partit. També us dic que el partit d'ahir amb Croàcia, si l'acaba passant Croàcia, no es podria sorprendre ningú.
6: La segona part és molt millor, la de Croàcia.
0: Totalment. Arriba la nostra firma.
7: La firma.
0: Avui la de la jugadora del West Ham, la Laia Codina. Hola, Laia, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Ara et parlo de futbol, però escolta, estem molt pendents d'aquest incendi a les Gavarres i a l'Empordà. Tu ets de Camp Llong... Em consta que ara mateix no ets a casa, però tens notícies de casa, tot en ordre?
8: Sí, sí, tot en ordre, però fa mal veure les imatges, la veritat, perquè al final són carreteres, són paisatges que veig sovint i bueno, es veu el fum, han passat imatges des de casa, des de bon matí, i fa respecte, fa molt de respecte, perquè ja et dic, al final encara no toca a casa i sembla que no

0: es col·loquen com es col·loca ell entre línies. Sí que és veritat que a vegades em falta Dani Olmo aquell últim passe més, potser més, més finet o més que quan finalitza doncs, hi hagi més finura, però també crec que ho anirà agafant. I també jo vaig veure en Espanya que els jugadors es coneixien més una mica entre ells, no? Al principi semblava que no hi havia ritme, que no hi havia fluïdesa, i ahir ja els vaig veure molt de moviment sense pilota, que crec que això és molt important, amb els jugadors que té al mig del camp, o Tano Oyarzabal, que també pot rebre el peu, Àlex Baena, i em va agradar molt l'Espanya d'ahir, la veritat.
1: Fins al punt que, amb totes les reserves, perquè Portugal, com ara comentàvem, és un tros de selecció, però si haguessis d'apostar dilluns, apostaries per Espanya, eh?
0: Apostaria per Espanya, però tampoc ho apostaria tot.
1: Yeah.
0: Tampoc ho tinc tan clar, perquè també veig un Portugal que el veig molt bon equip. És veritat, a mi també m'agrada molt el mig del camp del Portugal. Sí que és veritat que no hem vist el millor, però és un mundial, vull dir, són els jugadors que són. A vegades no necessiten més que un partit per demostrar-ho. I després, jo soc d'aquelles que penso que Portugal, al final, fa un any, va passar una tragèdia, i estic segura que cada partit que surten a jugar, cada entreno, hi ha alguna cosa més que els hi mou, i això sempre en un equip, això es nota molt, i això sempre pesa més, i crec que també és algo que s'ha de tenir en compte en Portugal, vull dir que a més d'un equip hi ha alguna cosa més que els mou, i estic segura que és un punt de motivació que tenen extra, i que suma molt.
1: Laia, de la resta de seleccions que hem anat veient fins ara, em poses alguna per damunt del nivell d'Espanya?
0: Bueno, sí que és veritat que jo continuo pensant que ara mateix França està una mica per sobre de tothom. I després, jo veig Espanya com a segona favorita. Jo poso França encara, no continuo allà. Però, i després sí que és veritat que Brasil no m'acaba de convèncer, però veig un Vinícius bastant motivat en aquest Mundial, i s'ha de dir que està fent molt bon Mundial. I tampoc la descartaria. Sí que és veritat que per mi una sorpresa ha sigut el baix nivell d'Anglaterra. Van passant, sembla que Anglaterra això ho té molt, no? Van passant eliminatòries, però crec que a nivell de joc era molt a desitjar, la veritat.
1: Bé, Anglaterra, un país que coneixes perfectament perquè hi jugues, s'està aguantant perquè probablement tenen el millor davanter centre del món ara mateix.
0: Doncs sí, exacte.
1: Amb la Laia Codina hem analitzat el Mundial en aquest punt, a punt d'acabar la ronda de setzens de final. De fet, tenim en joc aquest Austràlia 0, Egipte 1, a la pausa d'hidratació. Laia, gràcies. Records a la família de Camp Llong i anem parlant.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Tot costa.
3: La Caça Talents.
1: Ui, avui encadenem estrelles. De Laia, Codina, Andrea Ors. Hola, Andrea, bona tarda.
4: Què dieu, gent? Com
5: estem? Cafetera,
4: T'agrada aquesta
5: samarreta, Bernat? Sí.
4: Aviam, us he de dir que jo crec que potser vosaltres dos, que esteu moranets, us quedaria millor que a mi. És que estic tan blanca, tio.
6: A mi en dos dies em va, eh?
1: Perquè de treballar no serà.
7: Perquè treballa, clar.
4: Bueno, clar. La meva feina, afortunadament, és veure partits. Estic allà a casa, llavors surto.
5: I és de nit.
4: El sol, clar. No.
5: Surts i és de nit, perquè clar, com els partits són tard.
4: Bueno, avui una altra vegada. Colòmbia a les 3 de la matinada. No puc més, gent.
7: Te'n vas a dormir.
4: Estava aquí dins barallant.
1: Els estàs veient tots?
4: Pràcticament. Sobretot
7: però en directe, en directe.
4: Sí, en directe. Però és que a més jo sóc una tia bastant nocturna.
6: Jo també, i ahir em vaig posar a mirar el Portugal-Croàcia i quan m'he aixecat eren les 5 del matí i estava allà al sofà.
7: Jo vaig veure
6: Portugal. No.
7: Sencer.
1: Jo també.
7: Amb tot el que va passar en aquells 10 minuts d'afegit.
1: Amb tot el... Sí, jo aquest és que em tenia enganxadíssim, però reconec que m'ha passat uns quants cops a dormir-me a la meitat de les 12 a 1 i despertar-me a la meitat de les 4 o les 5 i enganxar.
7: Ja saps que em va passar l'altre dia? Em vaig despertar a Estats Units, que anava 2-0.
5: Sí.
4: Sí.
7: I quedaven... Vaig mirar el mòbil, Vaig veure 2-0 i quedaven 10 minuts.
1: No he patit tant des de...
7: I vaig veure, hòstia, la porra, tinc 2-0.
1: No he patit tant...
7: I vaig posar la tele per veure els 10 minuts que quedaven.
1: I estaven... I els americans amb 10... Sí, no he patit tant des de Sevilla, des del 86.
6: I m'està fent molta ràbia que Colòmbia... 2-0,
7: balògut.
4: És que els partits de Colòmbia... Els tres últims han sigut a les 3 de la matinada. Però, afortunadament, com és una selecció bastant alegre, doncs millor veure a les 3 de la matinada a Colòmbia que no a Alemanya, que era

0: ciment pur. Però ara molt dur de veure.
1: Això s'acaba ja, no? Ara ja els horaris,
0: ara els horaris ja tornaran a ser normals.
2: I la samarreta de Colòmbia, per algun motiu?
0: Bueno, doncs perquè em veig mig obligada i ja venim una samarreta, Bernat. És broma. No, però queda bé.
3: Espera't, que no m'he recordat d'acomiadar. Ja em passa per l'edat i em passa cada dia. Roger, encara ets aquí, eh?
4: Sí, sóc aquí al centre d'entrenament de Los Angeles Galaxy, que no veiem a Lamine, no s'està entrenant, però no patiu, perquè forma part de l'entrenament d'avui, que és de recuperació i compensació. Com que hi va jugar gairebé tot el partit, doncs s'ha quedat a dins. I a Olmo també el veiem fent bicicleta, que també forma part d'aquesta recuperació postpartit. Ahir va jugar 70 minuts, doncs està al marge... Sí, sí. Doncs està al marge aquí, al costat del camp, està al marge fent bicicleta.
2: L'Arbusà sempre va voler anar a LA, dejar un dia esta ciudad. Cruzar el mar en tu companyia. És que abans quan heu posat la de LA is my lady, he dit, home, que hauria pogut posar el cadillac solitario de Loquillo.
3: Sí, des de quan Loquillo molava. Gran cançó de... Es deia el Cadillac
2: Solitari.
3: Molt bé, doncs el Roger que ens tranquil·litza, la Mina avui està treballant al garatge, però està tot en ordre, i tant la selecció espanyola com l'Arbusà marxeu ja cap a Dallas, que és on es jugarà el partit de dilluns, eh?
4: Sí, cap a Dallas avui i dilluns aquest partit de vuitens. Espanya-Portugal, un altre cop a les 9, bon horari, a Catalunya, 9 de la nit per viure aquest partidàs de vuitens.
3: Molt bé, doncs...
0: Ideal. Per fi.
3: Sí, ideal. Gràcies, Roger, abraçada.
4: Adéu.
3: L'Andrea avui ha vingut a parlar-nos no del seu bronzejat, sinó dels descobriments del Mundial. D'alguns n'hem anat parlant tangencialment, però l'Andrea els ha estat mirant en atenció. Jo començaria pel primer, perquè... No? No començaries pel primer?
0: Sí, per Johan Manzambi.
3: Ah, aquest mateix.
0: Vale, aviam, jugador suís de 20 anyets, i per qui no el tingui al radar, el seu club, el Friburg, juga d'interior, però amb la selecció el míster va dir, tu, escolta, per un bo que tenim, doncs el posem amunt. De moment, 3 golets, 2 assistències, és el típic perfil així com molt atlètic, molt potent, de fet ha fet molt bona temporada al Friburg, i jo crec que serà d'aquells jugadors que aquest estiu et vindrà el típic equip de mitja taula d'Anglaterra, i pagarà 60 quilos.
2: Avui jo ja he llegit alguna informació d'algun equip que volia...
0: Sí, per mi és un perfil Premier 100%, de partit amb molt de ritme, anar de tornada...
3: Però tu el fitxaries de mig centre o de mitja punta?
0: Jo el fitxaria d'interior, del que vulgui. En el meu equip podria jugar de qualsevol, a qualsevol posició.
3: Bé, doncs Manzambi, el suís, que evidentment seran els vuitens de final, i per tant encara tindrem possibilitat de veure'l, com el colombià Puerta, que se suposa que jugarà aquesta matinada, també.
0: Exacte. Gustavo Puerta, migcampista, i una de les sensacions de la selecció colombiana, futbolista que ja de ben jove va cridar l'atenció dels scouts i el va signar al Bayer Leverkusen. Allà no va anar gaire bé, però sembla que ha trobat el seu lloc en el món a Santander, perquè ha sigut un dels jugadors clau a l'ascens a primera. És un interior així que t'ordena, que et recupera pilotes, que s'entén molt bé amb James, amb Quintero, que per qui no coneixia Juan Fernando Quintero, per favor, l'heu de veure. És el típic jugador així passat de pes, que no es mou. Jo crec que si Flick el veiés li agafaria un atac de cor, perquè no sap què és pressionar aquell jugador, però en parat és boníssim.
3: Molt bé, doncs ja en tenim dos. Aquest no ens l'has venut tan bé, perquè... Tot i que ens agraden, els jugadors juganers, però...
0: Sí, Gustavo Porta, jo crec que aquest estiu saltarà, però per mi és un futbolista que ha d'anar a una lliga amb un ritme així més baixet.
3: Dius que és, ara mateix pertany al Racing.
0: El Racing de Santander va pagar 3,5 milions.
3: Per tant, seria una possibilitat que volgués jugar a primera divisió amb el Racing, però tu el veus fora del Racing. És a dir, creus que hi haurà upgrade.
0: És que jo crec que hi haurà mercat. I a més, la gent em consta que l'està movent, perquè li agrada molt.
3: Ah, d'acord. Doncs no en parlem més. El tercer, ara l'esmentava el Ferran Correas, suposo que es pronuncia així, el nord-americà Balogun.
0: Sí, jo li dic així, Balogun. Aviam, després dels aliens que hi ha, com Mbappé, Haaland, Kane...
3: Que, per cert, es perdrà els vuitens de final perquè el van expulsar.
0: Sí, el van expulsar.
3: En el partit contra Bòsnia. És veritat que no té cap intenció de fer allò, però la trompada...
0: És una vermella.
3: La trompada és vermella i no se'n parli més.
0: I es perd el partit contra Bèlgica, eh? Mm. Val.
3: Permetem que et vagi fent digressions, on crec que clarament són favorits els americans, que no ho hauria dit ningú.
0: No, i sobretot per aquest jugador, perquè aquest jugador és un punta que li està donant molta autosuficiència a dalt, porta 3 golets, jo crec que també serà un dels noms del mercat, tot i que fa un parell de temporades el Mónaco ja va pagar 30 quilos per ell a l'Arsenal. Per tant, es pot moure si ve una oferta com molt bona. Però és un jugador que a mi m'ha sorprès molt en aquesta Copa del Món.
3: Per tant, és company d'Ansu Fati al Mónaco.
0: Correcte, exactament. I venia de l'Arsenal, del futbol base de l'Arsenal.
1: Si va pagar 30 quilos...
0: El triple, clar.
3: És a dir, aquí ja no parlem d'un descobriment, sinó d'un jugador que ha tingut explosió retardada.
0: I aquest any ha marcat 19 gols, i jo crec que com el gol va molt buscat, m'imagino que en aquest mercat també serà un dels noms protagonistes.
3: 3?
0: Aquí 3 i a la Lliga 19.
3: Bé, clar, però 3 gols en un Mundial, puntuant més que 19 a la Lliga francesa. I l'últim va fer un autèntic golaç l'altre dia, el noruec Nusa.
0: Aviam, extrem de 21 anys, el típic jugador així, desequilibrant, creatiu, també molt irregular. Per mi estava fent un Mundial discretet, però davant Costa d'Ivori va ser un dels millors de Noruega. I us volia preguntar si ja Noruega la podem considerar com una de les revelacions o ens hem d'esperar al partit del Brasil.
5: Jo m'esperaria al Brasil.
0: Jo també m'espero.
2: Home, jo crec que arribar on ha arribat...
0: Mai havien arribat fins allà.
5: Sí, però un equip que té a Haaland...
2: És que precisament està on està perquè té a Haaland, jo crec. No?
5: No és sorpresa que estem vuitens.
2: Ara, per exemple, què és més sorpresa?
5: Si es carrega a Brasil...
2: Què és més sorpresa, que Noruega estigui a vuitens o que Cap Verd estigui a setzents?
5: Cap Verd.
3: Totalment. Tot i que jo crec que ho tindran difícil en el partit contra Brasil, perquè a Brasil els equips que li generen problemes són els que tenen una organització defensiva rigorosa, i Noruega té altres virtuts, però no una organització rigorosa al darrere. Llavors, vaja, m'imagino... Tampoc veig el Brasil per tirar coets, però no m'imagino Noruega eliminant el Brasil. Molt bé, doncs una altra visita de la nostra Casa Talents. Bravo. Avui...
0: A seguir veient partits per tornar aquí a vendre la moto.
3: Ja pots marxar, que encara arribes a veure a casa la segona part d'aquest Àustria 0, Egipte 1. T'avanço que...
0: Austràlia.
3: Això, Austràlia. Austràlia 0, Egipte 1. Jo crec que acabarà així, vull dir que de moment...
0: És el que has posat a la porra.
3: Jo crec que no et perdràs gols, però cap a casa falta gent, i a les 12 aquest Argentina Cap Verd, que jo crec que té tots els al·licients del món. Messi, els de Cap Verd, Bosinha i tota aquesta tropa de jugadors ignots que hem descobert en aquest Mundial.
1: Això pinta golejada, no?
5: Home. Bueno, a Espanya també deien en el primer partit el debut de Bueno i les porres eren 4-1, 5-0.
2: Ja li toca a Cap Verd encaixar una bona tunda.
3: De 3-0 en amunt, o fins i tot un 3-0.
2: Correcte.
3: Casatalents, gràcies.
0: A vosaltres.
3: Va, que hem de passar per Madrid.
6: Madrid. El boig de la Castellana.
3: Aquesta setmana encara no havíem passat per Madrid i no ens permetríem no fer-ho. Tinc el David Sánchez, crec, a punt d'agafar un tren. Hola, David, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Sí, efectivament, fressa d'estació, però volíem connectar amb tu. Abans parlàvem del partit de la classificació d'Espanya pels vuitens del Mundial. Fa la sensació que s'han calmat els ànims, que hi havia molta crítica cap al seleccionador espanyol, fins i tot cap a alguns jugadors. Van començar amb Gavi, després ha rebut Rodri, també Pedri fins a cert punt. Pel que he vist avui, les aigües baixen més tranquil·les, eh?
7: Sí, molt més tranquil·les. La setmana passada pessimisme, aquesta setmana optimisme, i depèn del que passi davant Portugal, optimisme o pessimisme. Però sí, molta més tranquil·litat després de les crítiques que tu comentaves cap a Pedri, cap a Rodri, cap al propi seleccionador, els dubtes en quant a l'11 titular. Sembla ser que Luis de la Fuente ho té clar, i l'afició de la selecció espanyola de futbol, especialment aquí a Madrid, molt més optimista avui que no fa 48 hores.
3: A mi m'agrada molt l'expressió "nos vamos a traer la segunda estrella". L'estrellòmetre ara mateix, més o menys, en quin grau el tindríem?
7: Optimisme moderat, en el sentit que es reconeix que França està un pas o dos per damunt de la selecció espanyola de futbol, que a principi de fase final la sensació és que Espanya estava al nivell de França i Portugal, i després d'una setmana de competició aquí també es reconeix l'obvietat de que França sembla ser la selecció que està rendint a millor nivell i Espanya ha millorat moltíssim després del partit d'Aràbia Saudí i del partit d'Àustria. Ara sembla ser que sí, almenys, és una de les que optaria a guanyar aquesta segona estrella.
3: Cucurella, hi ha eufòria absoluta després de les dues assistències d'ahir, no?
7: Suposo que aquí li diran Marcos Cucurella. Sí, sí, estan entusiasmats amb l'arribada del lateral a l'esquerra del ja Real Madrid, que és una petició expressa de José Mourinho. Ha estat un jugador que va passar pel Getafe, que cau molt, molt bé i que es reconeix que a les darreres temporades el seu rendiment ha crescut exponencialment i que serà una de les peces fonamentals del mourinyisme i del Madrid de la propera temporada, sí, sí.
3: Ara que parles de Mourinho, de moment perfil baixíssim. Una entrevista al Vanity Fair, si no m'equivoco, des que és entrenador del Madrid. La presentació m'imagino que serà quan comenci la pretemporada, no?
7: Suposo que sí, si hi ha presentació, que últimament el Madrid fa coses molt, molt estranyes, se suposa que sí, però sí que dona la sensació que el Departament de Comunicació li ha recomanat a Mourinho perfil baix, almenys durant la disputa del Mundial, i un cop acabi l'etapa mundialista, suposo que Mourinho serà presentat i respondrà a totes les preguntes i els dubtes del madridisme de cara a la propera temporada.
3: És curiós, el David diu que Comunicació del Madrid li ha demanat perfil baix a Mourinho, en canvi Comunicació del Madrid està repartint comunicats a tort i a dret, avui l'últim desmentint l'interès per Enzo Fernández, el migcampista argentí del Chelsea.
7: Sí, fa no massa temps el Madrid només feia un comunicat per confirmar notícies o fitxatges, ara en aquesta nova era el departament del Real Madrid el que fa és comunicats per desmentir notícies periodístiques. Fa unes setmanes van desmentir l'interès per Olise, avui han desmentit l'interès per Enzo Fernández, amb una sutil diferència, Jordi, i és que en el tema d'Enzo el comunicat diu textualment que és una operació que no es farà, i en el comunicat de fa una setmana d'Olise parlen d'una molt bona relació amb el Bayern de Múnich i diu el comunicat que si algun dia el Madrid estigués interessat en un jugador del Bayern de Múnich, parlaria en primer terme amb el conjunt bavarès.
3: A mi això d'Olise em té molt, molt amoïnat. Ho veus gaire probable?
7: Ho veig impossible.
3: Ah,
7: jo estic convençut que és el somni de Florentino Pérez. Estic convençut que donarà passes per intentar la seva incorporació, si no a curt plaç, a mig plaç, però jo crec que el Madrid sap perfectament que el Bayern de Múnich no està disposat a vendre a la seva perla aquesta temporada, i crec que d'aquí el comunicat tant d'Olise com d'Enzo Fernández, perquè ningú tingui un baixón de pessimisme aquest estiu,
3: per no inflar, que no arriba cap per no galàctic. Inflar el globus i que després està ben vist. Mira, jo tenia una altra possible interpretació, a veure si me la compres. Que el Madrid es vol mostrar com a formalment perfecte de cara als altres clubs, en contrast amb les acusacions que pesen contra el Barça, des que van a parlar primer amb el jugador i ignoren el club i ja amb el rotllo. Pot ser que vagi per aquí la cosa o no creus que tingui res a veure?
7: Podria ser, però sí que és veritat que durant tota l'etapa de Florentino com a president del Real Madrid sempre ha intentat el Madrid mantindre una molt bona relació amb la élite europea. És veritat que han tingut alguna mena de crisi, per exemple, amb el Paris Saint-Germain, però generalment Florentino Pérez, com tenia el tema de la Superliga al cap des de fa moltíssimes temporades, des de, jo diria, més d'una dècada, sempre ha intentat mantindre una molt bona relació amb l'élite del futbol europeu per tal d'algun dia donar el pas de la Superliga. Jo crec que el Madrid té bona relació pràcticament amb tothom, i inclús actualment amb el Paris Saint-Germain, que és el gran enemic.
3: Després del retorn a Can UEFA, el PSG i el Kelaifi deuen estar encantats. Bé, doncs ja ho veieu, a Madrid, i concretament al Madrid, calma xitxa. Vaja, també és veritat que té una feinada amb l'escabatxina a la secció de bàsquet, i potser aquesta setmana l'han dedicat al bàsquet. David, abraçada, gràcies.
7: Bona tarda, una abraçada.
6: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria. Pista número 5.
8: En aquest país, el futbol es va popularitzar en bona part gràcies al manga. Quina selecció és?
9: Home.
8: Home.
9: Evidentment és Japó, però jo no hi havia arribat fins a aquesta última, eh? Jo...
10: Hem encertat els dos.
9: Sí?
2: Jo,
9: sí.
2: Jo he dit Japó, també, sí. És que això dels vuitens, clar, limitava, perquè Alemanya o Holanda no podien ser, perquè han arribat més lluny.
10: Al final, sí, campions.
9: Sí.
3: Jo havia pensat, però hem de Croàcia.
2: Però és que Croàcia...
10: Croàcia quina figura té?
3: Però podia ser que hagués arribat a vuitens i també a semis.
10: Quina figura té? Budimir?
9: Per exemple.
10: Hòstia.
2: No, ara... Jo he pensat a Kubo.
10: Si no el vol, jo també.
2: Takefusa.
3: Home, doncs entre Budimir i Kubo, jo fitxo Budimir.
10: Però si el seleccionador croata no vol a Budimir.
3: És un problema. No cal que estiguem d'acord.
5: Bueno, que ha guanyat el Bernat.
2: Estem allargant.
5: Va,
2: sí o no?
3: Estem diferint.
8: Exacte. El més ràpid avui ha estat Bernat Soler, que per tant s'emporta aquests 3 puntets que li donen la victòria de campió d'aquesta tutoria 2025-2026. Sí, ha enviat una miqueta no gaire minuts abans que el Ferran Corrés, que també ha enviat correctament. Per tant, felicitats a Bernat Soler per aquest campionat.
2: Gràcies, tutora.
8: Felicitats també a Gemma Herrero, que ha fet podi i, per tant, és bronze. I moltes felicitats, evidentment, a Ferran Corrés, que ha sigut un gran rival per Bernat Soler, que ha tingut menys oportunitats que Bernat Soler.
10: Comença la pretemporada, ja.
8: Exacte, comença la pretemporada, comença a escalfar i que la temporada que ve... Molt. A mi m'encanta, m'ho passa molt bé. Vosaltres us ho heu passat bé, vosaltres?
2: Sí.
5: Jo mirant-les a ell, millor que quan guanyo jo. T'ho juro que m'ho passo millor.
8: Doncs, escolta'm, i la persona que ha guanyat, l'oient que ha guanyat avui, és la Laura Plans, que, per tant, s'emporta aquesta ampolla de cava de Cellers Maset, cava de 1917, cava de Guarda Superior, Gran Reserva Brut Nature, reconegut com el millor cava del món del 2025.
3: Has dit que es deia...
8: Laura Plans.
3: Doncs la Laura, enhorabona a la Laura i enhorabona avui especialment a tots els que han participat durant aquesta temporada a la tutoria, alguns amb més patiment que altres. Enhorabona al subcampió Ferran Corrés, però sobretot enhorabona al multicampió Bernat Soler, el màster de les...
2: Però jo crec que feia un parell de temporades, que, o sigui, l'any passat vaig empatar, però fa dos no.
3: El Madrid també fa 2 anys que no guanya la Champions i en té 15, això em referia. Tutora, la tutora tanca la tutoria però no marxa de vacances.
8: No,
3: ens retrobem dilluns. Gràcies, tutora.
8: Molt bé, fins dilluns.
3: I gràcies a la Gemma Herrero, al Ferran Corrés i al Bernat Soler per acompanyar. Gràcies a tots tres.
10: Bona tarda.
3: Farem una pausa i encara us hem d'explicar un munt de coses en aquest tram final de Tot Costa, començant pel Tour, que arrenca demà. Ara venim.
11: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
6: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
13: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
14: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
12: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
14: Entrades a teatrepoliorama.com.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
17: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
18: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
19: Aquest dissabte, al Sense Fronteres...
20: Jo trobo que la gent aquí aprecia molt que una persona que vol vindre a viure aquí parli al català. Pues la gent és com, uau, que tu parla català, no? I només per això val la pena.
19: El català és un regal que ens hem de fer cada dia.
21: El català és un idioma molt bonic, molt vàlid i necessari. Mantenim el català tot arreu i sempre.
19: Sense Fronteres, pel català no fem vacances.
22: Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.

0: Demà arrenca a Barcelona la 113a edició de la cursa més important de ciclisme de totes les que es fan i es desfan, el Tour de França, que aquest any té com a particularitat, ja ho sabeu, que arrenca des de Barcelona. Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Ahir es va presentar amb una gentada als carrers de la ciutat de Barcelona, però la teca comença demà amb aquesta crono per equips pels carrers també de la capital de Catalunya.
1: Sí, que no arriba als 20 quilòmetres, sí, vam veure molta gent, jo crec que demà encara en veurem molta més, amb sortir del fòrum, final a Montjuïc, al circuit aquest de Montjuïc, just a tocar de l'estadi, hi haurà el final d'aquesta primera etapa, una crono per equips. Avui hem conegut l'ordre de sortida, poques sorpreses, el Caja Rural serà l'equip que cobrirà aquest Tour de França del 2026 a les 5:05, l'últim equip, o vaja, els tres últims, el Red Bull, l'equip de Remco Evenepoel, després el Visma, l'equip de Jonas Vingegaard, i finalment l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar, l'UAE que sortirà quan passin 5 minuts de les 7 de la tarda. Cada equip sortirà cada 5 minuts. En les crones per equips hi ha una miqueta més de diferència entre equips. Al voltant dels 20 minuts és el que trigaran tots els equips a completar el recorregut.
0: Les crones per equips són una matèria particular que fins i tot no té res a veure amb les crones individuals. Hi ha algun equip que parteixi com a favorit?
1: Home, els tres últims que t'he dit, per exemple, els hem de comptar entre els favorits, l'UAE de Pogacar, el Visma de Vingegaard, sobretot el Red Bull, l'equip de Remco Evenepoel, potser també l'Alpecin, l'equip de Mathieu van der Poel, i a més, ara ho deies, és una modalitat molt, molt, molt específica, la més especial del món del ciclisme, però a més, en aquesta ocasió el Tour innova. Ja ho van fer a la Dauphiné, l'etapa la guanyarà el millor equip, hi haurà una classificació per equips, com és lògic. El primer corredor de cada equip serà el que marcarà el temps del seu conjunt, però després, a efectes de la general, cada ciclista computarà el seu propi temps. Mm-hmm. És a dir, que si Pogacar als últims metres s'avança respecte dels seus companys, els que arribin per darrere, la general comptarà el seu temps, no el de Pogacar, és a dir, en aquest sentit, innovant el Tour de França.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs n'estarem pendents. En tot cas, no podem esperar en 20 quilòmetres grans diferències entre un equip i un altre.
1: No, seran diferències curtes, però en qualsevol cas, un d'aquells tòpics del món del ciclisme. Ningú guanyarà el Tour de França, ni demà passat, ni dilluns, però alguns ciclistes poden començar a perdre temps i en les cronos sempre es perden alguns segons que són molt valuosos. Per tant, diferències ajustades, però començarem a veure qui marca territori.
0: Molt bé, doncs més enllà de mirar-nos al Malic, perquè el Tour arrenca des de Barcelona, des de Catalunya, la veritat és que més esportivament sembla un perfil prou interessant el de les tres etapes amb què l'encetarem. Isaac, el tindrem omnipresent durant el cap de setmana. Recordeu que les etapes de catalanes del Tour les podeu seguir totes a TV3 i que aquí el Tot Gira, tant l'etapa de demà dissabte com la de diumenge, les transmetrem amb el David Clopés al capdavant, amb l'Edu Polo als comentaris, i que la transmissió de TV3, on hi haurà l'Isaac Vilalta, la podreu seguir, si així ho desitgeu, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Vaja, que podeu seguir el Tour a 3CAT per terra, mar i aire. Isaac, gràcies i a gaudir del cap de setmana.
1: Molt bé, ho farem. Una abraçada.
2: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
6: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
7: El Tot Gira surt al carrer per viure el gran depart del Tour a Barcelona.
6: Aquest dissabte, programa especial des del centre de Barcelona amb la transmissió íntegra de la primera etapa.
8: Una contrarrellotge per equips amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc.
6: Connexions des de la sortida i la línia d'arribada, l'ambient als carrers i l'anàlisi dels especialistes.
8: I a les 7, el partit del Mundial dels vuitens de final Marroc-Canadà.
6: I diumenge, la segona etapa del Tour.
8: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
7: Un Tour històric a casa nostra i en Pogacar buscant el cinquè títol.
6: I després de l'etapa, la gala final dels himnes del futbol català i la final del trofeu Kubala per tancar la temporada.
8: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
6: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.

0: Ara que no hi és l'Arbusà, que és el que tenim a Los Angeles, ara ens punxa el Loquillo. En tot cas, gran cançó. Entrem en l'esprint final del Tot Costa. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per parlar de tennis, amb el número 1, Jannik Sinner ja classificat pels vuitens de final de Wimbledon.
1: Sí, ha eliminat el jugador número 1 de 81 del rànquing, el nord-americà Brooksby, 3-16-0. També passa a vuitens Novak Djokovic davant del francès Rinderec, un Djokovic que iguala les 105 victòries de Federer a Wimbledon, mentre que l'espanyol Rafa Hoder ha caigut davant del japonès Mochizuki, que és el 151 del món, i també ha eliminat el rus Daniil Medvedev. El quadre femení, la número 1 mundial, Sabalenka, ha superat la letona Ostapenko en 2 sets. Ara s'ha d'enfrontar a Naomi Osaka, bon partit. I la nord-americana Pegula ha eliminat la gallega Bouzas per passar a 8ens. I atenció, perquè Serena Williams està tenint un tracte de favor força destacat, reconegut això per la gent que gestiona el torneig, eliminada dels individuals i lesionada d'un genoll. La direcció està endarrerint el seu partit de dobles de primera ronda amb la seva germana Venus perquè es pugui recuperar. El partit està programat per demà a 4:45 de la tarda.
0: És curiós perquè Wimbledon, que és tot classicisme i que no acostuma a fer diferències amb ningú, em fa, i jo crec que fan ben fet, amb Serena Williams. I a la Fórmula 1 fa parada Silverstone aquest cap de setmana en la novena cita de la temporada.
1: Hi ha cursa sprint dins del programa del cap de setmana i la classificació sprint l'ha guanyada Lewis Hamilton en Ferrari, seguit a 11 mil·lèsimes pel líder, el pilot de Mercedes Kimi Antonelli. Demà, cursa sprint, apunteu a la 1 del migdia, a les 5 de la tarda classificació i diumenge a les 4 de la tarda, sempre horari d'aquí, cursa de Gran Premi.
0: Gràcies, Damià.
1: Adéu.
0: I abans d'acabar, ja ho sabeu, perquè així us ho ha anat explicant l'Ernest Macià, que el Barça de bàsquet està enmig d'una profunda reconstrucció de la seva plantilla. Ha fet fora més de mitja plantilla, ja té uns quants jugadors fitxats de cara a la temporada vinent. I, Ernest Macià, bona tarda.
2: Hola, Jordi.
0: L'últim crit en matèria d'incorporacions podria ser, i això per mi seria estel·lar, el fitxatge de l'alè del Baskonia, Lubabu Cabarró.
2: Sí, sí, després de la Copa ja va ser un dels jugadors més destacats de la Copa que va guanyar el Baskonia. Ja es va començar a parlar de que, bé, el Barça ja mirava de cara a la següent temporada el fitxatge de Lubabu Cabarró, que és un jugador de 28 anys i que, per tant, doncs, està a la flor de la seva carrera. És veritat que la que Tony Parker a l'Asbel Villarbén va dir jo seré l'entrenador, ha començat a obrir cartera i a fitxar bons jugadors perquè és el seu projecte i Lubabu Cabarró estava entre ells, però el jugador de moment sembla que té intenció de fitxar pel Barça i per tant està més ben posicionat. I també et dic un altre nom, que és el d'Isaac Bonga, campió del món amb la selecció.
0: Sí, sí.
2: Doncs aquest jugador que també està ben posat i que complementaria el Barça, diguem-ne, el set de nous fitxatges del Barça i deixaria pràcticament plantilla tancada.
0: Tot i que, corregis-me si m'equivoco, tant Lubabu Cabarró com Bonga serien alers 3 i que això deixaria poques opcions a la continuïtat de Clyburn.
2: És així, és així. Sí, sí, això jo crec que li tanca les portes, però bé, caldrà veure que es puguin tancar aquests dos fitxatges. I en el cas de Bonga té 26 anys, vull dir que encara estem parlant d'un jugador més jove.
0: Ara ho estava mirant, Lubabu Cabarró és una mica més gran, de 31.
2: 31, val.
0: Però vaja, escolta, com diria Bilardo, fitxalo, claríssimament. Vaja, sí. Has aconseguit il·lusionar-me i mira que amb el Barça de bàsquet últimament no és gens fàcil. Ernest, abraçada, gràcies.
2: Que vagi bé, una abraçada.
0: 2 minuts mal comptats i seran les 9. 2 minuts i comença un especial del Catalunya a nit, evidentment destinat a explicar-vos què està passant en aquest incendi al Baix Empordà i a les Gavarres, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Però abans d'acabar, Joan Fitó, remata-ho.
3: Doncs mira, agafo el guà del Macià avui, carta de comiat de Jan Vesely, era un secret a veus, va dir que plegava, el xec agraït al comiat que va rebre al Palau, diu en una carta a xarxes socials que no va poder controlar l'emoció en l'últim partit. Està jugant la selecció absoluta catalana de futbol sala, un amistós contra Galícia, a 5 pel descans, guanya 0-2 Catalunya. Per cert, Catalunya, que ha comptat la selecció amb el suport del president, ha viatjat amb la selecció Joan Soteras. Estava al vestidor minuts abans d'aquest partit. I encara una més de bàsquet, perquè
0: per
3: el català...
0: Per celebrar que el Suprem li dona la raó.
3: Sí, sí. El català Francesc Solana serà el director esportiu del Gran Canària, un Gran Canària que ha baixat a la Primera Federació. Solana començarà una nova etapa després de 16 anys al capdavant de l'Andorra de bàsquet.
0: Gràcies, Joan.
3: A tu.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré i el Marc Andrés pendents de les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i amb el Lautaro Quinteros al control central. Gràcies també, com sempre, a l'equip de realització del canal Esport 3 i especialment gràcies a vosaltres per ser-hi un vespre més. Nosaltres tornarem dilluns, a la mateixa hora, però en un format més reduït. A partir de dilluns i durant algunes setmanes, tot costa de butxaca de 7 a 8. El mateix contingut, la mateixa qualitat, però en una mica menys de temps. Que passeu molt bon cap de setmana, quedeu pendents de l'antena de Catalunya Ràdio i aquest especial del Catalunya Nit amb tota la informació de l'incendi del Baix Empordà i de les Gavarres. Nosaltres us acomiadem fins dilluns. Feu molta bondat.

0: El primer gran incendi de l'estiu crema amb força el massís de les Gavarres que enllaça el Baix Empordà amb el Gironès. És un d'aquells incendis que preocupa, dels que els bombers adverteixen que supera la capacitat d'extinció. Això els hem sentit dir, tot i que comprovem també que se'l combat amb força per terra i per aire, amb 225 efectius dels bombers. En l'última actualització treballaven en una àrea d'unes 1.280 hectàrees, però cremarà, seguirà cremant. Estem, sens dubte, davant del primer incendi d'aquest estiu. Tenim 7 pobles confinats ara mateix, tant pel fum com per la mobilitat, tot i que els que enumeraré ara són més de 7, perquè alguns són nuclis de població, però són Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, la Bisbal d'Empordà, Calonge, Sant Antoni de Calonge, Castell d'Aro, Segaró, Forallac, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura i Llagostera. Nosaltres som a Santa Cristina d'Aro, perquè cap aquí empenyia les flames al vent durant tota aquesta tarda. Aquí, de fet, podem olorar el fum. Si mirem cap al cel, veiem que no és nítid, que hi ha com una mena de boira bruta i és l'acció del fum. I durant molts moments aquesta tarda hi ha hagut aquí molta preocupació. Fins aquí també, des d'on fem ara el Catalunya Nit, aquest Catalunya Nit especial que comença abans a les 9 i que acabarà a les 11 des de l'espai Ridaura. Aquí han vingut fins a 150 persones que han estat evacuades. De seguida ho anirem explicant. Tenim ja aquí al nostre costat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, també una de les veïnes que avui no podrà dormir a casa seva, però tenim diversos punts de connexió i també tot l'equip del Catalunya Nit des de l'estudi centralitzant la informació. Un dels punts on arriba més d'informació és, sens dubte, a la Bisbal d'Empordà. Allà s'hi ha instal·lat el centre de comandament i allà hi tenim la Laia Claret. Bona nit, Laia.
1: Hola, bona nit.
0: Aquí estem pendents d'actualitzar dades, eh?
1: Sí, estem pendents d'actualitzar aquestes dades, que recordem-ho, són 1.280 hectàrees perimetrades, és a dir, afectades, no vol dir que estiguin arrasades, no vol dir que estiguin totes cremades, però sí que són amb les que treballen els bombers. Per què no estan totes cremades o afectades? Doncs perquè la tramuntana el que fa és fer saltar guspires d'un lloc a l'altre. La tramuntana són ràfegues de vent, i una ràfega fa saltar una guspira, per tant, potser entremig hi ha metres que no s'acaben cremant. Per tant, ells el que treballen són amb aquestes hectàrees, que són 1.280, amb les que treballen, són perimetrades. Però, com que l'incendi és a les Gavarres, al massís, una zona de boscos, vaja, d'hectàrees potencials n'hi ha fins a 8.000 de possibles afectades. Per tant, el que estan fent és treballar amb molta previsió en dos flancs, sobretot. En un flanc, que és el dret, que és el de Santa Cristina, i l'altre, que és l'esquerra, que és el de la Bisbal, Palafrugell i Palamós. Això és el que ens han dit en l'última compareixença, però aquí, on som, que és el pavelló de la Bisbal, perquè us imagineu, som sobre el parquet, on hi han marcades les línies dels diferents jocs que es fan, les línies de patinatge, les línies de futbol sala, les de bàsquet, i aquí dintre hi ha tendes, la tenda dels bombers, la tenda d'emergències, la tenda dels agents rurals, i en algunes d'aquestes hi ha, a la dels bombers, un televisor, i està amb el mapa marcat i els punts on hi ha doncs, els bombers que estan actuant en aquest incendi. Recordem que quan se'n va el sol també marxen els mitjans aeris i estem pendents d'aquesta compareixença de consellera d'Interior, Núria Parlon, també amb algun membre dels bombers, dels agents rurals, per actualitzar aquestes dades. El que estaven pendents aquesta tarda és del vent, bàsicament, perquè a la tramuntana se li ha sumat la marinada. Què passa? Són dos vents que jugaven, ens deia literalment, el cap dels bombers, que juguen entre ells. Això no els anava bé, perquè les flames, doncs, jugaven, ballaven. Per tant, ens deien que cap al vespre la marinada baixaria i seria un bon moment per poder, doncs, mirar de calmar una mica més aquest incendi, que recordem, està lluny de ser estabilitzat.
0: Doncs, Laia, tan bon punt compareguin les autoritats per actualitzar aquesta informació, ens demanes pas i, evidentment, connectarem amb tu de seguida.
1: D'acord, fins ara.
0: Tenim també aquí punts de connexió a Santa Cristina d'Aro, però abans el que volem fer és saludar l'alcalde, que avui ha tingut un dia molt complicat. El tenim aquí al nostre costat, és en Josep Xifra. Alcalde, bona nit.
2: Hola, bona nit a tothom.
0: Aquí teniu un espai preparat, aquí, en aquest equipament, Ridaura, equipament municipal, i ha arribat a haver avui 150 persones. A qui s'ha portat fins aquí?
2: Sí, bé, aquest dematí, de seguida que hem vist que hi havia un canal de fum, ens hem apropat a Romanyà, hem vist la gravetat, a partir d'aquí ens han anat trucant Mossos d'Esquadra, bombers. Llavors el que hem fet nosaltres ha sigut preveure aquest espai per el que hagués de venir. Llavors hem desallotjat l'urbanització de Vallrepòs i la casa de colònies Masembric de Romanyà de la Selva. A la casa de colònies hi havia 80 infants, més els 10 o 12 monitors, i en l'urbanització doncs, hem anat a ajudar a evacuar tota la gent per portar-los fins aquí al pavelló. Hem tingut unes 150 persones aquí durant el dia. Llavors, doncs, bueno, els hem portat menjar, gent del municipi que també ha col·laborat, i hem passat el dia aquí. Llavors, com que veiem que venia la tarda i anàvem per preveure la nit, el tema del foc doncs, no minvava, i hem intentat buscar solucions. De seguida ja se'ns havia ofert la Casa Santa Helena, que és el convent de les monges que tenim aquí a Solius, i llavors hem optat per agafar aquesta tarda la mainada, portar-los al pavelló, que serien com molt més amples. La Creu Roja ja ens hi ha muntat uns llits per si havien de passar-hi la nit. Lògicament s'han fet uns correus als pares perquè els que els volguessin venir a buscar, que els poguessin venir a buscar, donat que les colònies acabaven demà i, per tant, doncs, era passar la nit aquí o passar la nit a casa. I la resta de gent de l'urbanització que volien quedar-se a dormir o que no tenien on anar, doncs els hem portat aquí en el convent, a la Casa Santa Helena de Solius. Això ho hem fet per què? Perquè aquest espai en el que ens trobem ara, l'espai Ridaura, que hem decidit venir aquí al matí i no al pavelló perquè aquí hi ha l'aire condicionat, que està molt més acondicionat, doncs llavors hem dit que, com que anem, com ens explicava la vostra companya, en funció del vent, hem dit, si gira el vent, que ara va cap al Gironès, però si ens torna a venir, doncs què ens passarà? Que possiblement haurem de desallotjar Romanyà de la Selva, el casc, i l'urbanització de Sant Miquel d'Aro. Llavors necessitem un espai i, com a previsió, hem pres aquestes mesures per poder tenir aquest espai lliure.
0: Aquí darrere nostre, perquè tenim un bon finestral, veiem ara, per exemple, un helicòpter que ve carregat amb una cua d'aigua, i aquesta mena de fumera, aquest cel una mica brut que tenim aquí al darrere, i això que tenim just aquí ja és el massís de les...
2: Sí, que aquest és el massís que el que nosaltres des d'aquí al costat que tenim l'Ajuntament, que també hi ha uns finestrals grossos, doncs hem vist aquell tub, aquella cadena de fum, que per això nosaltres aquest matí hem agafat el primer tinent alcalde, el cap de policia, la noia de premsa i jo, ens n'hem anat a Puig d'Arques, in situ, per veure d'on venia aquest fum, i a partir d'aquí és quan ja ens han anat trucant bombers i tal, i ja hi ha hagut tot el desplegament. Aquest helicòpter que veiem ara segurament deu anar en el golf Costa Brava, que hi tenen els llacs i van a carregar.
0: Clar. Ara mateix, perquè hi ha hagut moments que la columna semblava que venia intensament cap aquí, ara em dóna a mi la sensació, però jo no sóc cap expert, que amaina una mica. Què en sabeu de l'abans del foc ara mateix?
2: Sí, acabo de parlar amb el CECAT, que hi havia una reunió a les 8 i dic, doncs, bueno, quarts de 9 ens truquem. Ara m'ha trucat, m'ha dit doncs, que com el confinament es manté tal com es mantenia ara, tal com s'ha mantingut fins ara, que a les 10 tenim una altra reunió, que si no canvia, no hi ha un canvi d'aire, doncs en principi el foc no està controlat, però si no hi ha canvi d'aire no ve cap a Romanyà, que seria un greuge important. Greuges per tot el que es cremi, però un greuge molt important, perquè si ens agafés les Gavarres, doncs amb el sotabosc que tenim en les Gavarres seria un greuge molt dolent pel medi ambient.
0: Jo ara he fet un recorregut pel vostre municipi, he vist molts comerços tancats, que la gent estava gairebé tothom dintre les cases, aquí hi ha un confinament ara decretat, però és evident que teniu un entorn molt verd, i que això que és tan bonic a la vegada representa un perill. El massís de les Gavarres, sempre esteu amb allò amb un ull posat a veure què ens passarà aquí?
2: Clar, és que la població la tenim amb una vall, però això és un Santa Cristina d'Aro que perteneixem a la vall d'Aro. Llavors tenim tot el massís de les Gavarres pel nord i el massís de les Cadiretes pel sud. Lògicament, Santa Cristina tenim un 70% de massa forestal, la qual cosa vol dir que som tot és verd, i d'aquí ve doncs la nostra preocupació. Tot el que és l'entorn, de més el municipi, doncs lògicament està molt més cuidat i molt més net i molt més endreçat, i el que és les Gavarres en si, d'aquests boscos, doncs com a tot Catalunya, estan bruts, i necessitem doncs d'una solució que considero que entre tots, entre les administracions petites, que som els ajuntaments, i les administracions més grans, doncs s'ha de trobar una solució, perquè diu que els focs de l'estiu s'apaguen l'hivern, però no et dones compte i passa l'hivern i tornem a ser l'estiu, que és el que ens ha passat ara, no? Doncs que sí, es parla molt, anem parlant, anem fent reunions, però a més, aquest any, amb l'agravant que hem tingut una primavera molt plujosa, ha plogut molt, tot està molt verd, molt maco, però, esclar, a la que et ve el mes de maig-juny, que ja tot va quedant sec, doncs, clar, tot això és un polvorí, perquè tot és sec. Llavors, amb un llumí, amb qualsevol cosa, la cosa s'encén.
0: Com s'hauria de fer la gestió d'aquest bosc?
2: Bueno, la gestió d'aquest bosc és un tema molt peliagut, perquè té un cost molt important el mantenir els boscos nets i el netejar-los. Llavors, però sí que s'hauria de... Sempre surten titulars, però llavors tot queda amb titulars. I a mi em sembla que a vegades s'hauria d'aplicar molt més o facilitar o per poder agilitzar la solució, perquè ja hi ha propietaris que voldrien fer coses, però l'administració és molt feixuda, tot plegat, i després et fa mandra i no tira endavant. Però això és una cosa que és un tema, i més ara amb el canvi climàtic, que amb aquests canvis de temps que tenim, d'aquestes pluges, que tenim molta vegetació, que tot va bé de cop i volta, doncs aquestes pujades de temperatures, que tot queda sec, que tot queden uns sotaboscos, que són polvorins, amb una xispa d'una radial, amb qualsevol història, doncs es pot prendre foc. I en aquí, que tot va continuat i tot va seguit, i a vegades dic, si una guspira aquí a vora del poble, se'ns en va les Gavarres, perquè la vegetació, el bosc ens continua des del poble fins a...
0: Acabem d'estrenar l'estiu, però ja tenim avisos importants. Hi ha una persona detinguda, sembla que hauria comès una imprudència, perquè aquests treballs amb la radial al voral de la carretera estan prohibits quan tenim una onada de calor, o unes temperatures, o uns riscos d'incendis com els que tenim ara mateix. I també una altra és que avui es demanava a la gent que en la mesura del possible no vagin a les segones residències. Aquí n'hi ha molta de segona residència al seu municipi. Nosaltres avui, sortint de Barcelona per venir a fer aquest programa, hem fet cua de sortida. No sé si hi ha gent que havia de passar obligatòriament per l'AP7 o no, però el cas és que hem fet cua. No sé si vol aprofitar per fer alguna crida a aquelles persones que tenen previst aquest cap de setmana venir a passar-lo aquí a Santa Cristina d'Aro, perquè en principi el confinament continua.
2: Sí, sí. Nosaltres som aquells de que el peix es mossega la cua, perquè ja amb els vostres companys ja van tindre fa un any les polèmiques del tancament de les carreteres amb l'operació tornada, etcètera, etcètera. La Costa Brava necessitem gent, necessitem que la gent de Barcelona vingui, que vingui bé escalonada i marxa, d'aquí ve el problema de les cues, però per poguer gaudir de la Costa Brava, per poguer-la conservar, a vegades hem de fer cas de les mesures que ens donen, i en el cas d'avui, que és de divendres, jo dic, ostres, demanaria, sisplau, que tingui la precaució de deixar les carreteres lliures per als... per als mitjans que vinguin a ajudar-nos a apagar el foc, doncs, perquè puguin transitar bé. En aquí tampoc es pot fer res, perquè, com deies tu, doncs, tot són cendra, fum, que voleia per tot, que tampoc és massa agradable. I bé, estem a divendres, doncs, diguem una mica de paciència, esperem demà al matí, pugeu demà al matí, barcelonins, pugeu demà al matí, i almenys tindrem ja, doncs esperem que aquesta nit doncs el foc s'hagi pogut mainar i que puguem acabar de gaudir del cap de setmana.
0: Barcelonins, pugeu demà, deia vostè, però hi haurà confinament demà o no? Perquè no ho sabem, vull dir que pujar, si tampoc pot sortir, no treu cap a res. No sé si ja sap quan s'acabarà el confinament aquí o què.
2: Bé, jo dic barcelonins, pugeu demà, amb el sentit que esperant que s'hagi aixecat ja el confinament, perquè si no tampoc ens podem moure aquí, no? I amb l'esperança, perquè soc molt positiu, de que tot ha d'anar bé i de que d'ara a demà han de passar moltes hores encara, i per tant esperem que amb aquestes hores tot vagi bé. Si no, no, si no, clar, hem d'esperar que ens aixequi el confinament.
0: Són hores, per tant, d'estar atents a la ràdio. Li agraïm molt, alcalde, aquesta estona, i el convidem a seguir amb nosaltres una estona més, perquè des d'aquí sentirem ben aviat la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que compareixerà, i també els bombers Bombers des de la Bisbal d'Empordà. Al costat de l'alcalde tenim una de les veïnes que avui no podrà anar a casa seva, de seguida hi parlarem també, però abans volíem connectar amb un altre punt d'aquest mateix municipi, a Santa Cristina d'Aro. Allà hi tenim la Cèlia Forment, que és on s'ha decidit portar tots aquests nens i nois que estaven a una casa de colònies, i al final els han portat al pavelló municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro. Cèlia Forment, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Explica'ns, Cèlia, d'entrada com s'ha decidit portar aquests nois cap aquí?
3: Clar, som aquí al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro, com deies. Estem ara mateix amb una cinquantena de nens i joves. Ells tenen edats entre primer de primària i quart d'ESO. I també hi ha una desena de monitors que hi passarà la nit. S'ha decidit perquè tots ells passaven uns dies de colònies en una casa de Romanyà de la Selva, que queda poc més d'un quart d'hora d'aquí, enfilat a la muntanya, i quan aquest migdia han evacuat de manera preventiva. Llavors, el que han decidit és baixar amb autocar, però pràcticament sense temps per recollir les pertinences. Ara, aquest vespre, abans de sopar i acompanyats també per la Guàrdia Urbana i cossos de seguretat, petits grups de monitors han pogut tornar a la casa de colònies per recuperar les motxilles, baixar-les i deixar-les a punt perquè demà aquests infants les puguin ja recollir quan vinguin els seus tutors o familiars a buscar-los. Perquè resulta que aquestes colònies van de diumenge a divendres, a dissabte, i per tant demà ja era el dia de cloenda. Llavors, durant la tarda, aquí la mainada ha continuat fent activitats al pavelló, jugant a futbol, a bàsquet, han participat en diferents jocs, perquè l'objectiu era aquest, era el de mantenir la normalitat i reduir al màxim el neguit que pot provocar una situació com aquesta. De fet, ara ens acompanya el responsable de Gestels, que és aquesta xarxa de casa de colònies que operen a tot Catalunya. Pere Molero, bona nit.
4: Bona nit.
3: Com heu explicat als infants que havien de deixar la casa de colònies i com han reaccionat ells?
4: Bueno, al final el que busquem és, com a part del lleure educatiu, pues, viure aquestes situacions amb traient-li una mica la importància aquesta que té i donar-li un sentit una mica més normatiu. I aleshores ho hem viscut una mica com una experiència, una aventura, perquè així s'emportin un record el més bonic possible d'aquestes colònies, no? Aleshores, res, al final, gràcies als nostres monitors, doncs tot això s'aconsegueix, no? Fent, dinamitzant, passant els temps aquests una mica més morts, més lliures que han tingut en el dia d'avui, que normalment no el tenen, doncs amb diferents activitats i dinàmiques que bueno, s'han distret d'aquesta fora, aquest dia fora de lo normal.
3: Per tant, l'objectiu és aquesta màxima normalitat possible. Quin missatge voldríeu enviar ara a les famílies que els esperen demà i que potser ho han viscut amb més preocupació?
4: No, bueno, al final és que hi ha uns protocols tan marcats que les famílies poden estar supertranquil·les. Al final, en menys de mitja hora des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
3: Molt bé, Pere, moltes gràcies.
4: A vosaltres, que vagi bé.
3: De fet, Manel, tota aquesta atenció als infants també ha estat possible gràcies al dispositiu de la Creu Roja i als voluntaris que s'han encarregat que els nens i nenes no els faltés de res durant tota la tarda. Ara saludem en Joan Vicenç, de la Creu Roja Vall d'Aro.
5: Hola, bona tarda.
3: Joan, quin dispositiu heu desplegat vosaltres aquí aquesta tarda? De què us heu encarregat?
5: Bé, no, nosaltres ens han posat, diguem, en acció a primera hora de la tarda, i el que és la nostra seu, la seu de la Vall d'Aro, el que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits. I això també ho hem fet gràcies als companys i companyes de la seu de Palamós. Bàsicament, l'encàrrec que teníem nosaltres és això, venir a muntar l'alberg, que són aquests llits, bueno, perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part, diguem, humana de fer arribar el material en aquí.
3: Clar, els infants són a fora, dins veiem que hi ha aquestes lliteres col·locades amb mantes, i llavors el tema seria com aconseguiu vosaltres operar amb aquesta rapidesa? No sé si teniu algun antecedent abans, heu hagut de fer-ho d'urgència, ja hi ha algun protocol marcat en aquestes situacions?
5: Sí, nosaltres tenim protocols molt ben marcats i molt clars. Sabem que Creu Roja, doncs, és, malauradament, a vegades és per actuar d'ara per ara, i llavors el que és la seu de nostra. Estem molt ben organitzats, hi ha tot un grup de voluntaris, de voluntariat, i llavors des de la coordinació fan una crida de dir: nois, noies, ens han activat, és l'argot que fem servir nosaltres, ens han activat, doncs ara, aquesta tarda, en aquest cas, per anar a Santa Cristina a muntar l'alberg. Qui pot tenir disponibilitat en qüestió de 30-45 minuts? Llavors, per sort, a la seu tenim un grapat de voluntaris i voluntàries, jo només en soc un, que hi posem la nostra part, hi posem el temps lliure per venir a muntar, justament per aconseguir-ho que ha dit ara en Pere, és a dir, que tota aquesta mainada i alumnat de Casa de Colònies tingui la màxima normalitat i puguem, doncs, viure aquest desastre amb la màxima normalitat possible, sobretot ells, diguem, l'alumnat, que no ho noti.
3: Molt bé, Joan, moltes gràcies, de la Creu Roja Vall d'Aro.
5: A vosaltres, gràcies.
3: Doncs, Manel, aquesta és la situació ara aquí al poliesportiu de Santa Cristina d'Aro. La mainada acaba de sopar. Per cert, el menú són pizzes variades.
0: Estaran contents, doncs.
3: Podríem dir que no fa excessiva calor, però sí que depèn de com corre l'aire, ve aquesta olor de cremat intensa mentre es va ponent el sol.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Cèlia. Tornarem a connectar amb tu més endavant. Aquí al nostre costat tenim a la Rosa Maria Botei. Bona nit, Rosa Maria.
6: Bona nit.
0: Vostè és una de les persones que viu a l'urbanització Vallrepòs, que és la que està ara mateix evacuada, per tant no s'hi pot anar. Com se n'ha assabentat vostè de l'incendi?
6: Doncs jo en aquell moment no estava a casa,

0: i estava a nivell número 2, que ja no s'hi ha cuidat, que no se poden fer barbacoes, no se poden fer... Perquè, clar, hi havia la tramuntana i sabíem perfectament que eren moments perillosos.
1: Clar,
0: Però, clar, d'això, a pensar que hi hauria un incendi, no se m'ha passat pel cap, la veritat. I aleshores, clar, quan he arribat aquí, pues, amb l'oposat, l'única opció, pues, bueno, com que tinc amistats a Sant Feliu, pues, el que penso, i ja he parlat amb ells, i me n'aniré a casa d'una amiga, perquè, evidentment, a casa no puc tornar avui.
1: O sigui, no dormirà aquí vostè, sinó a casa dels amics, eh?
0: Sí, tinc una amiga aquí a Sant Feliu, aquí mateix, perquè el que jo vull és estar al costat de la incidència i de casa meva, de manera que quan obrin el confinament jo pugui anar a casa meva i avaluar com està la situació de la meva casa.
1: A hores d'ara, quina informació teniu sobre fins on han arribat de prop les flames d'aquesta urbanització?
0: Home, sabem que per l'entrada número 4, nosaltres tenim 4 entrades, i per l'entrada 4 sí que ha entrat, ha cremat alguna cosa, no sé la magnitud, perquè evidentment no hem pogut anar, però que està, ens han dit que està controlat i que de moment no hi ha perill perquè ho tenen controlat. Però, clar, fins a on? Pues no ho sabem.
1: Clar, no donarem gaires detalls, però hem viscut l'escena com una parella es debatia, no? Un home d'aquests que està aquí també evacuat, entre si intentar anar a apagar les flames perquè veia com amb fotografies que li han passat veia el foc molt a prop de casa. Evidentment, al final l'han decidit no anar-hi amb bon criteri perquè és molt, molt arriscat, però s'entén també l'angoixa que genera veure que es van acostant les flames cap a casa seva. Per sort ningú ha pres mal de moment, aquesta és la notícia més important ara mateix, malgrat que el foc segueix actiu i que tothom pateix també per les seves cases, les persones que les han hagut de deixar. Vostè ara parlava del pla Alfa, de no es pot fer barbacoes. És evident que esteu conscienciats que viviu en una zona de perill.
0: I molt conscienciats, perquè precisament el mes de maig vam tenir una reunió. Nosaltres anualment fem una reunió on tenim els bombers, la protecció civil, tenim els agents rurals, o sigui, totes les els Mossos d'Esquadra, la policia local, i fem una reunió perquè estiguin informats tots els propietaris, els que viuen allà, sobretot els que viuen allà els 365 dies de l'any, el que tenen que fer. I evidentment ja teníem, sempre ens han dit ells, que el que tenim que fer és confinament, que tal com està la situació de boscosa i tots els problemes que podem tenir, el millor és confinar-se i actuar, a sortir quan ells ens avisin. I per suposat és el que han fet i el que s'ha fet, crec jo, per les notícies que tinc. Malauradament no estava jo allà, o per sort, no ho sé. La qüestió és que no he pogut viure aquesta experiència, però sí que estan tots informats de lo que es tenia que fer.
1: Molta de la gent de Vallrepòs és una segona residència el que tenen, per tant, han marxat a la primera, però hi ha gent com vostè que hi viuen aquí els 365
0: bueno,
1: dies de l'any.
0: Hi ha 86 famílies, 86 cases que vivim allà. O sigui, que ja som un nombre important.
1: Us fa replantejar si buscar un altre lloc on viure o no, perquè tothom diu que és un polvorí el massís de les Gavarres i vosaltres hi viviu.
0: Bueno, no, jo te puc dir que porto allà 38 anys, o sigui que, bueno, no m'ho he plantejat mai. Vam tenir també un intent d'incendi que entrava des de Sant Miquel d'Aro, i també vam tenir la sort de que el vent va canviar en l'últim moment. O sigui que si ara torna a passar, jo la veritat particularment no m'ho plantejo, perquè quan s'hi viu molt bé. S'han de tenir moltes precaucions, això està clar.

0: i evidentment que nosaltres estem sempre anunciant de que no es poden fer, estem en plan alfa 2, el que no es pot és fer treballs amb maquinària, que no es pot fer servir ni maquinària amb bateria, no, perquè qualsevol xispa pot provocar el que ha provocat.
1: Doncs, Rosa Maria Botell, t'agraïm molt que en un moment d'angoixa com és aquest ens hagis atès i esperem que puguis tornar a casa teva, que t'ho trobis tot bé i que no torneu a viure una experiència com aquesta.
0: Sí, sí, això és el que espero, que tot hagi sigut un malson i que puguem tornar aviat a casa.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Estem a punt d'arribar a 9:45 de la nit. Tenim pendent una actualització del trànsit, però abans ens demanen pas des de la Bisbal d'Empordà i això suposo que vol dir, Laia Claret, que tenim novetats. Endavant, Clara.
2: Hola, doncs mira, si han actualitzat, hola, si han actualitzat les dades, mira, ara mateix l'incendi, us dèiem abans que afectava 1.280 hectàrees, han pujat aquestes hectàrees afectades, són 1.800 hectàrees afectades, segons els agents rurals. El que passa és que, insistim, aquestes hectàrees no estan totes arrasades, no estan totes cremades. Hi ha zones de verd dintre perquè la tramuntana el que fa és fer saltar les flames i, per tant, aquestes són les hectàrees amb què treballen, hectàrees perimetrades, hectàrees afectades. Ens diuen els agents rurals que el 95% d'aquestes hectàrees és terreny forestal i que el 97% de l'incendi, pràcticament tot el 97%, és dins el massís de les Gavarres. Insistim, estem pendents d'aquesta compareixença. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també responsable de bombers, agents rurals, havia de ser a 9:45, és a dir, fa exactament 15 minuts que havien de compareixer. Els mitjans estem a punt. Som al pavelló de la Bisbal, on han organitzat el centre de comandament avançat. Aquí hi ha bombers, Mossos, agents rurals, emergències, i aquí el que veiem és que ara estan reunits. Sempre fan això, abans de compareixer es reuneixen els diferents responsables dels diferents cossos, també amb tècnics del departament, i actualitzen i revisen les dades els uns amb els altres. L'última hora és aquesta que us acabem de dir, 1.800 hectàrees, que ho acabem de veure a través de la xarxa X dels agents rurals, i pendents d'aquesta compareixença que preveiem que serà d'aquí uns minuts. Ja et dic, els veiem a tots reunits, aproximadament a uns 10 metres nostres, i estem esperant que compareguin per preguntar sobre tot això, cap on evolucionarà. També si, això que dèieu ara amb l'alcalde, si seguirà aquest confinament, si no, tots els detalls per poder-los preguntar això.
1: Doncs de seguida tornarem cap a tu. Laia Claret, moltíssimes gràcies. Hem sentit els senyals horaris de 9:45 de la nit en aquest Catalunya nit especial que estem fent avui en directe des de Santa Cristina d'Aro, seguint l'evolució d'aquest primer gran incendi de l'estiu, tot un avís del que pot ser aquesta temporada. El que volem fer ara és saber com se circula per les carreteres. Una de les peticions que s'ha fet molt a la gent que tenia plans de venir cap aquí al Baix Empordà, cap a les segones residències, és que no ho fessin, i ara comprovarem si aquesta crida ha tingut efecte o no. Mariluz García, bona nit.
3: Doncs sí, aquesta tarda hi ha hagut una mica menys de retencions a l'AP7 des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a Girona, seguint segurament la recomanació de no viatjar cap a la Costa Brava Sud. A les carreteres de la zona, a banda dels talls, no s'han produït altres complicacions. Queden encara dues carreteres secundàries tallades a la circulació a causa del foc. Són la G660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i també la GB6612 entre Calonge i Llagostera. S'acaba de reobrir la C66, que era l'única via principal que estava tallada a l'altura de Palafrugell. Ara ja només queden cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Mollet del Vallès en direcció Girona, però és perquè hi ha un accident que talla un carril, i també veiem una petita retenció a la C55 a Monistrol de Montserrat en direcció Manresa.
1: La P7 que aquests dies torna a l'actualitat per diversos focus també. Moltíssimes gràcies, Mariluz. Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana, bona nit.
1: Seguim en aquest Catalunya nit especial, seguint l'evolució d'aquest incendi al massís de les Gavarres, que ara ens deia la Laia Claret que ha afectat, de moment, aquesta és l'àrea on estan treballant els bombers, 1.800 hectàrees. De seguida també escoltarem l'actualització que se'n facin des de la Bisbal d'Empordà, però ara connectem amb els nostres estudis, amb l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
4: Hola, bona nit, Manel. Efectivament, sembla que d'aquí pocs minuts s'atendrà als mitjans de comunicació per part de les autoritats. Comencem a tenir ja senyal audiovisual des d'aquí, des de l'estudi, però bé, fem dues coses en aquest punt de la nit i d'aquest programa especial, que és recordar d'entrada els municipis que continuen confinats: la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i també Calonja, i oferim als nostres oients, a les persones que estigueu confinades o us veieu afectades per aquest incendi important, el telèfon del directe de Catalunya Ràdio és el 93-201-7474, si teniu algun tipus d'afectació que ens vulgueu explicar. A Catalunya Ràdio, la ràdio pública, és també casa vostra. Dèiem que l'última actualització de l'incendi són 1.800 hectàrees cremades, el 95% de la superfície d'aquest incendi és terreny forestal i la resta és agrícola. És molt important entendre per què tanta tensió amb un incendi que està tocant el massís de les Gavarres, entendre què és aquesta part del territori. Per aprofundir i per conèixer-lo una mica més, tenim al telèfon la Sandra Torres. Ella és enginyera forestal, que justament també és a la zona del foc tocant a la banda de la Bisbal d'Empordà. Sandra, bona nit.
5: Bona nit. A part d'enginyera forestal, també m'agradaria remarcar que sóc ADF i estic aquí per aquest cas.
4: Per aquest motiu, no? Com a ADF. Fantàstic.
5: Exacte.
4: Sí, doncs sí. Està molt bé subratllar-ho. Per tant, estàs fent feina i aleshores intentarem destorbar-te el mínim possible, però sí que et trucàvem amb la voluntat d'entendre la dimensió de l'incendi de les Gavarres. Les flames s'han estès molt ràpid. Això era un polvorí?
5: Això era un polvorí, però amb certs matisos. És a dir, des de les associacions de propietaris, els propietaris forestals, les ADFs, portem molt de temps treballant en aquest massís, no?, que el veiem ja amb un focus important en els incendis. Hem fet moltes desbrossades, tot i així, ja que no, quan doneu veu avui, vull remarcar que calen més, no?, diners i més pressupost per arribar al que creiem que es necessita.
4: Per tant, es fan aquests tallafocs, entenc que són, no?
5: Exacte, el que es diu són franges estratègiques, val?, amb les quals es baixa, no?, la intensitat del foc en aquestes franges, ja que disminuïm la càrrega de combustible. És a dir, s'han desbrossades i tallades de la vegetació, amb la qual cosa, quan el foc hi arriba, aquest baixa d'intensitat.
4: Com és el terreny de les Gavarres? En què perjudica el fet que hi hagi un incendi aquí?
5: Bé, el terreny de les Gavarres és bàsicament suredes. Tenim aquí un aprofitament de suro molt important, amb el qual molts propietaris en aquest incendi han perdut. Han perdut moltes de les suredes que els hi donaven producció. I a nivell de terreny, és un terreny bastant abrupte, de difícils accessos. Amb les últimes llevantades van patir molt els camins, estaven molt malmesos. No hem sigut a temps de refer-los tots i arreglar-los tots, amb la qual cosa ha dificultat l'accés dels mitjans d'extinció.
4: Clar, ara faig una pregunta, Sandra, perquè dius que sí que és un polvorí, però que amb matisos, que es treballa, que es fan els tallafocs, no?, aquestes franges. La pregunta és, en realitat, podrem gestionar mai el paisatge per evitar aquests episodis? És a dir, si ja es fa aquesta feina, què més falta?
5: Clar, actualment els bombers ja estan parlant dels incendis de sisena generació i són uns incendis molt virulents, que és el que ens hem trobat aquí avui, no? Has començat amb un incendi petit a les 9 del matí, nosaltres com a ADFs ja hi érem donant suport, i de cop i volta, doncs, amb la tramuntana que ens ha entrat, s'ha tornat molt virulent. Aquest tipus d'incendis, jo considero com a enginyera que per moltes actuacions que es realitzin no es pot parar, la qual cosa, però sí hem d'intentar trobar finestres on els bombers els hi baixin la intensitat del foc i ells el puguin atacar per fer-hi front.
4: Ara ens parlaves com a enginyera i ara et vull preguntar com a ADF que està sobre el terreny, estàs a la part de la Bisbal, és impossible saber què és el que passarà, però amb les condicions climàtiques que teniu ara aquí, no sé si bufa encara tramuntana o aquí a la Bisbal, quina sensació teniu de com ha d'anar les pròximes hores?
5: Bé, jo em trobo aquí en el punt de trànsit no, de la Bisbal d'Empordà, i bombers així ens ha informat que la tramuntana s'havia agafat durant la nit, però que creuen que el flanc dret o així el poden contenir, amb la qual cosa i això són bones notícies per nosaltres i pels propietaris forestals.
4: I què esteu fent ara mateix aquí, els ADFs?
5: Ara els ADFs ja hem retirat, teníem més de 8 tractors llaurants camp de cultiu, 3 cubes donant aigua a bombers en llocs recòndits que no s'hi podia accedir, i ara a la nit els ADFs també ens retirarem i demà tornarem a les 8 del matí aquí a veure com ha continuat l'incendi.
4: Doncs mira, Sandra, si et sembla, justament ara que et preguntava per la tramuntana, pel temps que estava fent aquí, tinc també en línia i puc saludar la nostra companya del Servei Meteorològic de 3CAT, la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
6: Bona nit.
4: Quina és la situació ara mateix en aquesta zona, al massís de les Gavarres?
6: Mira, ara ha tornat a entrar la tramuntana, la marinada ja ha anat afluixant i ara és el que es mantindrà durant la nit. Una tramuntana que ara, a la zona aquí de la Bisbal, doncs té vents d'uns 15-20 km per hora. Es mantindrà així durant la nit i matinada. Demà al matí es tornaria a reforçar una miqueta més, però sí que ja hem deixat doncs, una mica enrere aquest canvi de vents que hi ha hagut durant la tarda en el moment que entra la marinada després d'un matí de tramuntana doncs, més forta. A la Bisbal han arribat als 59 km per hora cap a les 11 del migdia i es mantindrà. També la temperatura anirà baixant, ara mateix tenen 31 graus, la humitat ha anat pujant una miqueta, 39% d'humitat, per tant unes condicions doncs, una miqueta més òptimes, podríem dir, doncs, per aquestes tasques, tot i que no desapareixerà la tramuntana, però sí que ara sí que es mantindrà durant la nit i de matinada, demà al matí a primera hora, pot reforçar-se una miqueta més.
4: En quina diferència hi ha entre la tramuntana i la marinada?
6: La tramuntana és el vent que ve del nord, sí. És un vent que ve de nord, i la marinada és el vent que ve de mar cap a terra. És a dir, és un vent que ve de l'est o del sud-est. Llavors, durant l'inici de l'incendi hem tingut un vent de nord, per tant, l'incendi de la Bisbal ha anat baixant, podríem dir, doncs, cap a Calonge, en aquesta direcció, de nord a sud, i llavors al migdia ha entrat la marinada. Per tant, la disposició de l'incendi ha variat, i llavors els vents ja no eren de nord, sinó que eren d'est. I, per tant, el que preocupava més doncs, era aquest flanc dret perquè girava aquest vent. I, per tant, són aquests dos tipus de vent. Les marinades entren a partir de la tarda, no? És aquest vent de mar cap a terra que entra i fa aquest canvi de vent que durant el dia, i portem uns quants dies, a més, amb aquesta tramuntana rescalfada, una tramuntana rescalfada que aquests darrers dies doncs, ha mantingut en avís de calor nocturna també aquestes comarques, l'Alt i el Baix Empordà, la temperatura, hem tingut nits tropicals durant un parell o tres de dies, per tant, aquesta calor que hi ha de dia, però que també en aquest sector, degut a la tramuntana, doncs no deixa que acabi de baixar la temperatura i es resseca doncs, tot el terreny.
4: Des de ben al començament d'aquest incendi, els bombers han dit que no tenien capacitat per extingir-lo, no? I que s'ha estat treballant per intentar doncs, aprimar-lo el màxim possible. Esclar, estem davant d'uns incendis que s'escapen a la capacitat de tot un servei de bombers com el de la Generalitat, que també necessita ajuda de l'exèrcit i tot i així, l'incendi va sol, no? Són aquest nou tipus d'incendis tan ferotges.
6: Sí, són aquests, els incendis de sisena generació, no? que al final doncs, la prioritat evident és protegir les persones. Són incendis que agafen una... Estem davant, no?, d'aquests efectes del canvi climàtic, en el qual les temperatures són molt més altes. Tenim tota una sèrie de condicions que fan que incendis com aquest, un gran incendi, doncs, que no es pugui atacar de la mateixa manera com s'acaben abans els incendis. No? Es fa una... Els bombers generen, doncs el que fan és controlar-lo, intentar doncs, delimitar la zona, però són incendis que no poden controlar-los del tot perquè tenen, com qui diu, podríem dir, vida pròpia fins i tot, no? Perquè com que hi ha tanta energia, les temperatures són tan altes, hi ha vent, hi ha canvis de vent, això, o sigui, el que diem de la tramuntana o la marinada són els vents que hi haurien si no hi hagués un incendi. En el moment que hi ha un incendi, el mateix incendi provoca alguns tipus de vents, algunes rotacions del vent, que aquest són els que s'escapen i el que poden fer doncs, que un incendi vagi a parar a un altre lloc o que s'escampi molt més ràpidament.
4: I aquests focs que tenen la capacitat de formar, això que en dieu, un pirocúmul.
6: pirocúmul.
4: Sí,
6: un pirocúmul és un núvol que es forma degut al foc, és un tipus, no?, com els cumulonimbus, doncs es formen a través de la humitat i són núvols de tempesta, doncs el pirocúmul el que es forma és que la mateixa energia i la combinació entre el foc i la humitat d'aquesta vegetació crea un núvol que, si ens fixaven en el cel, hi havia el núvol del foc i per sobre hi havia un núvol com de tempesta, un pirocúmul que creixia més amunt de l'atmosfera. La problemàtica d'aquests pirocúmuls que creen uns corrents ascendents i descendents molt forts, que això és el que preocupava sobretot els bombers a primera hora de la tarda, perquè després aquests corrents d'aire doncs fan que l'incendi es pugui desplaçar molt més ràpidament i s'escampi amb més facilitat. La bona notícia, que finalment aquest pirocúmul ha estat d'uns 4-5 quilòmetres d'alçada i no ha acabat desenvolupant-se tant com semblava. No és que hagi desaparegut, però l'han pogut anar controlant una mica.
4: Doncs ha estat una bona notícia perquè durant una estona ha fet patir de valent als serveis d'emergències. Gemma, doncs si et sembla el que farem ara és deixem treballar, que també estàs aquí amb el Telenotícies i tota la informació que has de donar pel 3CAT Info també, i més endavant, a tocar de les 11, tornem a connectar per veure com es planteja la nit i també els pròxims dies.
6: Perfecte, fins després.
4: Gràcies, Gemma. A tocar de 9:45 de la nit, per tant, va amb força retard aquesta compareixença que han de fer les autoritats a la Bisbal d'Empordà. S'espera que la consellera d'Interior atengui els mitjans i tenim la Laia Claret. Laia, bona nit de nou.
2: Hola, bona nit.
4: Alguna pista? Algun moviment que et digui alguna cosa de quan ha de ser aquesta compareixença?
2: Mira, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis tendes dels bombers, agents rurals, Mossos, són tots dins d'una tenda dels bombers. Quan dic tots, vull dir caps de bombers, caps de Mossos, caps d'agents rurals, tècnics del departament i representants del govern. Tots són aquí. No hi ha cap pista perquè a la de la tarda havien de sortir o d'un quart de set de la tarda. Era la situació la mateixa, tots dins la mateixa tenda, compartint informació, i han comparegut pràcticament una hora més tard. No hi ha cap tipus de pista. Sí que és cert que estan intercanviant aquesta informació. És el mateix que ha passat a un quart de set de la tarda i finalment la compareixença, un quart de sis, perdona, i finalment ha acabat sent a les 6 de la tarda, 3/4 d'hora més tard del que estava previst.
4: Doncs si van amb el mateix retard no passa res, perquè aquí ens en trobaran a les 10, seria l'equivalent a les 10 de la nit, així que aquí ens trobaran. Connectem, Laia, quan vegis moviment per oferir aquesta compareixença en directe. Gràcies.
2: Fins ara.
4: I deixeu-me que acomiadi també la Sandra Torres, l'enginyera forestal, i també ADF, que és a la zona del foc aquí, també a la Bisbal, a tocar, doncs, també doncs, estan reunint les autoritats i que a aquesta hora ja esteu de retirada. Sandra, deies...
7: Sí, estem retirada. Nosaltres com a ADF d'aquí mitja horeta, 3/4, ens retirarem i tornarem demà matí amb punta de clar, que és quan som més útils, amb els tractors i les cubes que necessitin.
4: Molt bé. Doncs a descansar,
7: moltes
4: Sandra.
7: Gràcies.
4: Agafar forces.
7: Gràcies. Bona nit. Gràcies.
4: Que vagi molt, molt bé. Sempre s'havia dit, o els alcaldes de la zona sempre han patit molt pel dia que pogués passar el que ha passat avui, que hi hagués un incendi a tocar i que afectés el massís de les Gavarres. Hem sentit ja algunes veus al llarg d'aquest Catalunya Nit Especial que apuntaven algunes queixes que ells diuen que fan de manera reiterada perquè no es neteja prou els boscos, que no se'n fa prou manteniment. Jo crec que és molt interessant que a aquesta hora de la nit puguem sentir també l'opinió del gerent del Consorci de les Gavarres, a qui podem saludar a aquesta hora, Quim Gubau. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
4: Al llarg del dia hem anat sentint diversos alcaldes de tota la zona del Baix Empordà queixant-se per aquesta falta de manteniment dels boscos, lamentant-se que ells ja sospitaven que el dia que hi hagués un incendi doncs les flames avançarien molt, molt ràpidament. No sé quina és la teva opinió al respecte.
8: Sí, evidentment, la compartim. A veure, com deia la Sandra, de feina se n'ha fet en aquesta zona. Precisament les infraestructures de prevenció d'incendis que estan previstes en el Pla de Prevenció de Gavarres, els punts estratègics de gestió que en diem estaven executats els darrers anys, estaven fets, i les pistes principals estaven mantingudes. Però tot i així, és clar, que era una superfície forestal molt gran que on s'acumulen doncs, arbres morts per la darrera sequera, arbres morts per la... una pedregada que va afectar molt aquesta zona en concret on ha començat el foc que va provocar la mort de molts pins pinyers i que estava aquesta matèria de combustible seca aquí encara, i aquí sí que evidentment faltava haver dinamitzat tot això per haver pogut buidar tot aquest combustible que estava a disposició i que potser el foc s'hagués comportat de manera diferent si no hagués sigut al principi. Un cop està arrencat, com deien ara la Sandra i diuen els bombers, ja és molt difícil poder-lo atacar amb aquestes condicions climàtiques.
4: Clar, l'impacte paisatgístic, mediambiental que pot tenir aquest incendi, hem de veure què ens expliquen, de com poden evolucionar les pròximes hores, però pot ser importantíssim, pot ser de fet un desastre, perquè ens explicaven que l'abast potencial pot ser de 8.000 hectàrees cremades. De qui són aquests boscos? Qui forma part d'aquest consorci?
8: Bé, de fet, el Consorci és l'agrupació de les administracions, dels 20 ajuntaments que tenen terme municipal dins l'Espai Natural Protegit de les Gavarres, juntament a la Diputació de Girona, que és on el Consorci està adscrit, a la Generalitat i els Consells Comarcals, i també tenim dintre el plenari del Consorci les dues principals associacions de propietaris forestals, perquè encara que hi hagi un consorci públic que promou mesures de gestió i de protecció dels valors d'aquest espai, la propietat és privada, en un 98%, per tant, concretament a la zona del perímetre, crec que ara mateix que no hi ha pràcticament cap finca pública afectada, o sigui que diguéssim aquest 2% està en altres sectors, per tant tot el que s'ha cremat és sòl privat.
4: Tot el que s'ha cremat és sòl privat, i aquest consorci que a través de diversos nivells d'administració, per tant, doncs intenta fer aquesta neteja. Quina és la relació que es manté amb aquesta propietat privada diferent d'aquests boscos?
8: Bueno, la relació és molt fluida, perquè penso que, clar, per qualsevol actuació que volem promoure de recuperació... Sí.
4: Mira, disculpa'm... Disculpa'm un moment, Quim Gubau, et tallo perquè comença la compareixença de la consellera d'Interior, si et sembla, l'escoltem? L'escoltem plegats aquí amb els oients de Catalunya Ràdio, a veure què ha de dir Laia Claret. Endavant, és a punt, oi?
2: Hola, sí, doncs ara mateix veiem que ja són a punt, els tinc davant, David Borrell, cap dels bombers, primer de tot... Prendrà la paraula la consellera d'Interior, Núria Parlon.
9: Quan vulgui. Doncs us fem actualització des d'aquí, des del Centre de Comandament Avançat de la Bisbal de l'Empordà, de com està evolucionant aquest incendi. L'incendi encara està actiu i, per tant, doncs, durant tota la nit es preveu doncs, treballar. Sobretot, Bombers té un objectiu, que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament. Durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això. Per la nit, quan les flames del foc es veuen molt a prop i la gent s'inquieta, però per tant és important mantenir doncs, la calma i sobretot doncs, mantenir el confinament de les poblacions que estan afectades. Per altra banda, han cremat més de 2.000 hectàrees ja i el foc té un potencial que arriba a les 7.000, per tant, encara queda feina durant tota la nit. Tots els serveis d'emergències continuaran treballant. També s'incorpora doncs, part de l'equip de la UME, que estaran acollits a Corçà, al municipi de Corçà, que també estava l'alcalde aquí ara amb nosaltres. I també doncs, tindrem aproximadament un total de 400 bombers treballant aquí a l'incendi, més un 100 de l'equip de la UME, que també s'hi sumaran, més tots els mitjans disponibles per treballar de nit. Com sabeu, no es pot fer amb mitjans aeris, però sí amb bombes d'aigua i tota la feina prevista. Per tant, prudència, tranquil·litat i deixar treballar bombers, l'incendi actiu, i treballant doncs, amb tots els mitjans disponibles per poder-lo controlar d'acord amb aquests objectius tàctics que abans us comentava i que el cap de bombers us podrà explicar. Controlar el flanc dret i dos terços del flanc esquerre.
10: Aquest detingut que s'ha conegut aquesta tarda pel tema de que podria haver estat el que utilitzés aquesta radial i la guspira passés al bosc...
9: Sí, aquesta persona està detinguda per un delicte de provocar un incendi forestal en aquest cas i sobretot per la gravetat de la imprudència. I per tant passarà a disposició judicial.
11: consellera, en directe per recuperar el que fa als evacuats i perquè fa també la casa de colònies de Pou del Glaç. No sé si sap on passaran la nit, si a Pou del Glaç continuaran també per passar la nit. També.
9: Casa, a la casa de colònies de Pou de Glaç han sortit dos busos amb els nens i nenes que eren de Sant Cugat. Queden allà uns 60 nens que són d'Alcobendas que dormiran allà, i després també allà a Franc hi ha uns 50 joves més que estaven d'excursió i ja no han anat cap a la residència, per tant dormiran allà i demà sortiran des d'allà. I després al poliesportiu de Santa Cristina també hi havia, en aquest cas, un grup de joves que farien probablement nit allà.
11: Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, entenc, eh?
9: Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, sí.
12: Consellera, dues preguntes. S'està respectant el confinament? Els Mossos han anat a moltes actuacions de gent que no l'està respectant, perquè ens veiem veïns que veuen molts cotxes posats per la carretera de la costa encara aquesta hora. Com està aquesta situació? Després, de cara a demà, si demà també la consellera recomana a la gent no venir a la Costa Brava, i per tant també que totes les activitats festivals, per exemple...
9: De moment hem de mantenir la prudència que hem demanat, sobretot perquè Bombers pugui treballar ràpid i pugui controlar aquest incendi, perquè o estabilitzar-lo, si més no, en les pròximes hores, perquè tindrem una onada de calor, tindrem vent de tramuntana en els propers dies i, per tant, podria revifar, i és molt important que es pugui fer molta feina, i també és molt important demanar aquesta responsabilitat del conjunt de la ciutadania. No? Es mantindrà presència de Mossos d'Esquadra per garantir, si és necessari, fer algun tall, especialment a la C31 o C35 durant aquesta nit. I sobre la Girona 66, a partir de les 10, jo crec que sí, ara ja donàvem la possibilitat de poder-la obrir.
12: I de cara a demà?
9: De cara a demà mantenim, de moment, les mateixes recomanacions que tenim ara. Prudència, confiança en la feina dels professionals i, especialment, doncs, també evitar desplaçaments cap a aquesta zona, perquè Bombers puguin treballar de manera segura i sense assumir riscos per part de la població.
13: Els municipis confinats continuen sent.
9: Són aproximadament uns 9.700 veïns aproximadament que estan confinats, i els municipis els tenim aquí apuntats. La Bisbal de l'Empordà, que afectava en aquest cas a Pou de Glaç, que era la casa de colònies, i el barri de Sant Pol, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró. Tenim Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura, i també en aquest cas Calonge i Sant Antoni.
13: Com es fa la comunicació amb aquests veïns? Perquè, com deia, amb la nit i la percepció de la foscor, potser...
9: Els veïns han rebut la ESALER, que s'ha enviat, com és habitual. Bombers fa l'ordre de confinament, la ESALER s'envia des de Protecció Civil, han rebut l'ordre als seus telèfons, és a dir, que s'han de mantenir confinats, i, per tant, fins que no s'enviï un ESALER de desconfinament, la població està confinada. Durant la reunió que hem fet aquí, ara, al centre de comandament, amb alguns alcaldes, i hem pogut, doncs, comentar la necessitat de mantenir, doncs, aquesta informació, ells també ara la faran, i han fet, amb els que no han pogut venir, el cap de Bombers ha fet un Teams amb ells, també per insistir en aquesta idea. L'alerta està vigent, el confinament s'ha de mantenir.
13: Consellera, no sé si l'he entès bé, però es preveu tallar les 31 de cara a demà, aquesta nit?
9: En principi tenim preparat un operatiu de Mossos d'Esquadra per si fos necessari, per facilitar, com sempre, la feina de Bombers.
13: I seria aquesta nit, de cara a demà?
9: De cara a les necessitats que pugui tenir, en aquest cas, Bombers. És a dir, que no ens trobem amb el fet d'haver-ho de fer cuita corrent, sinó que tinguem l'operatiu preparat per poder fer-ho, si s'escau.
14: Estava vist perquè la projecció de l'incendi justament va cap allà, i llavors preventivament ho tenim tot a punt. És a dir, no només treballem amb el present, sinó que sobretot ens anticipem a possibles situacions, i en molts casos, doncs, igual com les alert i el confinament és una mesura eminentment preventiva, doncs el possible tall de la C31, si fos el cas, també és una mesura preventiva que, de fet, fins i tot hem valorat si calia o no, perquè està realment poc probable, no és poc probable que ho fem, però hem de tenir-ho tot a punt. Jo sí que voldria incidir una mica en el canvi, diguéssim, de comportament que preveiem de l'incendi ara a la nit. Durant el dia s'ha pogut veure un pirocúmul molt potent que ha estirat molt fortament l'incendi cap en direcció sud. Diguéssim que hi ha dos flancs a l'incendi, per entendre'ns, el flanc dret seria el que va a Santa Cristina d'Aro i el flanc esquerre el que va cap a Calonja, perquè ens entenguem. Doncs aquest incendi, aquest pirocúmul que ha estirat l'incendi amb aquesta direcció, ens feia patir doncs, possibles situacions d'inseguretat en el flanc esquerre, no? Que es pogués donar per la caiguda d'aquest pirocúmul. L'hem estat seguint durant tot el dia. Ara hi ha aquesta possibilitat, no hi és, el pirocúmul ha desaparegut, i ara estem en un escenari totalment diferent. Ara estem en un escenari d'un incendi conduït per vent, on els dos flancs avancen, com us deia, un cap a Calonja, l'altre cap a Santa Cristina, van fent, conduïts pel vent de tramuntana, i nosaltres doncs, anem progressant també d'una forma també molt neta, en el sentit de que ens permet, diguéssim, sense sorpreses d'aquest canvi de marinada tramuntana, no? Que ha anat jugant durant tot el dia d'avui. Ara la situació canvia, és una situació neta, com us deia la consellera, estabilitzar el flanc dret tot el que puguem, perquè és el que ens evitarà que els propers dies, amb l'entrada de la marinada i d'aquest reforçament, diguéssim, d'onada de sud que tindrem, no? d'aquesta onada de calor, no? que podem tenir els pròxims dies, ens pugui afectar amb un incendi que se'ns obrís cap a la zona de Girona amb un potencial de més de 30.000 hectàrees. Per tant, sigui com sigui, això és el que volem evitar i treballar molt fort aquesta nit per tancar el flanc dret, sobretot amb tots els nostres bombers per terra que tindrem treballant.
15: Per tant, sou optimistes aquesta nit?
16: Per la
14: A veure, la idea és, i ens estem anticipant, nosaltres anem treballant en plans d'acció de 12 hores i el que tenim és el període, diguéssim, d'aquesta nit, que acaba demà al dematí, i els objectius, allò, l'estratègia és clara, que és confinar l'incendi a la part oest de les Gavarres i aconseguir, amb aquests objectius tàctics concrets, que és acabar estabilitzant tot el flanc dret i progressar fins a estabilitzar dos terços del flanc esquerre. Aquesta és la idea fins demà a les 10 del matí. Llavors, demà parlarem de veure com ha anat la nit i veurem. A nosaltres, òbviament, que ens agradaria estabilitzar tot l'incendi el abans possible i tant de bo que ho puguem fer durant el dia de demà. També penseu que, sobretot, demà és possible que la tramuntana ja afluixi i que comencem a entrar amb això que us dèiem, amb un règim de marinada a la tarda i, per tant, el que sobretot volem evitar és aquest escenari potencial de 30.000 hectàrees, que amb això òbviament que hi treballarem dur i som optimistes per aconseguir-ho. Afectades 2.300, sí, una mica més de 2.000. Nosaltres ara mateix la constància, no tenim constància, tot el que tenim és provisional, d'afectacions, per tant encara no tenim constància, diguéssim, de registre d'afectacions. Pot haver cremat algun pati sense que ho sapiguem. El que sí que tenim clar és que no tenim cap constància de cap persona afectada ni cap habitatge, diguéssim, afectat. Vull dir que la situació és aquesta i preveiem, hem posat també tot el dispositiu perquè a la nit puguem defensar molt bé, suposant que l'incendi doncs, en algun lloc pogués arribar, doncs, que tinguem dotacions per fer-hi front. Amb això també donar tranquil·litat tant a les poblacions de Santa Cristina com les que hi puguin haver entre Santa Cristina i Calonja, en el sentit de que a la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
15: Amb quantes dotacions seguiu treballant aquesta nit?
14: Estem amb 400 bombers, els mateixos que tenim. Els tenim tots treballant durant tota la nit i s'incorporaran també, que encara no els tenim aquí, però s'incorporaran 100 soldats de l'UME, que també es posaran a la nostra disposició i que també estarem treballant amb nosaltres.
17: Sobre la investigació, per la consellera, se sap si el treballador, ja si hi ha indicis que actués sol o tingués algú li hagués manat, no?, que fes la feina que estava fent?
18: Això forma part de la investigació de Mossos i s'ha de veure com avança tot plegat. Òbviament aquesta persona...
1: Són les 10 i 1 minut, són les explicacions de la consellera de l'Interior, Núria Parlon, en directe al Catalunya Nit, seguint l'avenç d'aquest incendi que crema actiu al massís de les Gavarres. Seguirem fins a les 11 informant de tot el que està passant. Seguim pendents d'aquestes explicacions des del Centre de Comandament Avançat des de la Bisbal d'Empordà.
4: Efectivament, estan encara en el torn de preguntes.
14: Sí, hi ha hagut molts incendis el dia d'avui. Diguéssim que la situació és una situació d'aquesta entrada de vent del nord que hem tingut, diguéssim, no només a Girona, sinó que també l'hem tingut a Mestral, a les Terres de l'Ebre, part de Tarragona, hem tingut també a tot el que és el Prepirineu de Lleida, doncs també preocupació per aquest escenari de molta baixa humitat i un vent, diguéssim, important. Ho hem pogut controlar tot, l'estratègia era molt clara, de dir, sobretot, per això hem sigut tan contundents amb l'incendi de Figueres, no volem tenir dos incendis grans. Un incendi gran el podem fer-hi front, però dos ens posa en un problema i per tant hem abocat tots els recursos a tots els altres incendis que hem tingut per evitar que es fessin grans.
19: Tornant a les Gavarres, no sé si podeu concretar si ha arribat al Puig d'Arques
20: presentant.
14: No t'ho puc concretar.
19: I a Fitor?
14: No et puc concretar topònims concrets perquè, no, això ara després mirarem exactament sobre la gent que tenim sobre el terreny per acabar de fer un perímetre més ajustat, ara mateix no t'ho puc dir.
21: Castellano.
4: Doncs bé, en aquest punt podem reprendre perquè, de fet, en els pròxims minuts podrem parlar en directe aquí al Catalunya Nit amb totes dues persones, la consellera d'Interior i el cap de bombers per doncs, fer-los les preguntes acotades del Catalunya Nit, però a puntualitzar que s'ha actualitzat el territori cremat, el número d'hectàrees arriba a 2.300. En línia teníem, abans de tornar a la connexió, Santa Cristina d'Aro, en Quim Gubau, que ell és el gerent del Consorci de les Gavarres, que ha seguit també en directe aquesta compareixença de les autoritats. Et demano una primera valoració del que acabes de sentir.
22: Bé, sí, nosaltres amb aquesta informació doncs, la que ens hem transmès prèviament i el mateix que dèiem abans, vull dir, confiar que durant la nit puguin estabilitzar aquest flanc dret i no augmenti aquest número d'hectàrees que ja és molt gran afectades. I a l'expectativa de veure si aquesta nit realment poden assolir aquest objectiu que el bombers s'ha marcat i que esperem que aconsegueixin. Mm-hmm.
4: Doncs t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui en aquest Catalunya Nit Especial. Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, no, queden sí, per davant hores
22: si
4: importants.
22: Permet...
4: Digues, sí.
22: No, només volia afegir i retenir la pregunta que em feies abans de connectar amb la compareixença, el fet de que, com deien els alcaldes, des de l'administració local i el Consorci i les ADF es fa molta feina a nivell de tenir a punt aquestes infraestructures de prevenció d'incendis, que encara que no són garanties, sí que són una oportunitat en situacions com la d'avui, però que hi ha altres infraestructures a nivell més prioritària que a nivell de massís, que des del Consorci defensem que no poden dependre d'aquestes subvencions que puguin demanar les entitats amb la seva millor voluntat o l'administració en l'àmbit local, sinó que hi ha d'haver uns recursos estructurals de la Generalitat fixada en els pressupostos per poder garantir que aquestes estructures, parlem de la xarxa de dipòsits de prevenció, parlem de la xarxa viària preferent que estigui sempre al dia, mantinguda, i d'aquestes infraestructures de prevenció que estiguin sempre funcionals amb el sotabosc a punt i que no depengui de si aquest any hi ha hagut una subvenció i s'ha pogut demanar o si aquest any no i, per tant, el sotabosc ha seguit creixent. Okay. O sigui, creiem que és vital poder, a l'estratègia de país, tenir clar que hi ha unes infraestructures prioritàries que han d'estar sempre garantides.
4: Mm-hmm. És molt important subratllar aquesta petició, aquest clam que ens fa Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Aviam si com va la nit.
22: Gràcies a vosaltres.
4: Són les 10 i 5 minuts, Manel.
1: Doncs sí, aquí seguim a Santa Cristina d'Aro, que és cap on avança un dels flancs d'aquest incendi que, com ara sentíem en les explicacions, de moment ha afectat una àrea de 2.300 hectàrees. Per tant, continua actiu, continua cremant. Hi ha més de 9.000 persones que estan ara mateix en confinament en 7 municipis diferents. Un d'aquests és el que ens trobem nosaltres aquí a Santa Cristina d'Aro. I aquí seguim amb l'alcalde, amb Josep Xifré. Josep Xifré, perquè ara mateix aquí davant nostre veig que es deuen haver retirat ja tots els efectius que treballaven aèriament, perquè s'està fent de nit, això és un fet. La consellera Núria Parlon ja ha dit que es treballaria tota la nit incansablement, que hi hauria més de 400 efectius, més els que es puguin afegir de l'UMI, un centenar més d'aquesta unitat de l'exèrcit, però aquí s'ha retirat els avions que atacaven per aire. I, alcalde, no sé si té vostè la mateixa sensació, però diria que aquí davant ara el fum és més dens, més actiu que fa una estona.
0: Bona nit de nou, sí, perdona. Sí, sembla que es veu una mica més, però potser queda com si fos només un foc, no? O si fos només una cortina de fum, com si fos una mica de punt que hagués revifat alguna petita flama. De totes maneres, tal com ha dit la consellera, i jo també acabo de parlar amb l'inspectora de Mossos i amb el CECAT, que hem parlat de nou, doncs el tema hauria minvat força. Estem a l'expectativa, com he dit abans, és un tema de moviment de vent. Si hi ha moviment de vent, doncs se'ns en va cap a un costat o cap a l'altre. Sí que ho dius, ara que ho dius, sí que ho sembla una mica, però jo aquella foscor que hem vist aquesta tarda, que era tot fosc, que ara es veuria com aquests núvols que tenim aquí davant, que no tenen res a veure amb el foc, i els veiem negres, doncs aquesta tarda es veia tot el cel, tota la muntanya, totes les Gavarres. Per tant, no tinguem por, siguem positius, jo ho soc molt. Ja he fet també un comunicat a les xarxes de municipals i dic, estiguem tranquils, passem la nit el millor que puguem i tinguem l'esperança, doncs, de que el vent, aquell vent que feia aquest matí a minvat, aquesta tarda no l'ha fet tant. Sí que ara va canviant una mica, que va de tramuntana a marinada, però no vull veure-hi perill.
1: Sí, perquè aquí el que teníem, aquí el que hauríem tingut si ara es fóssim al migdia, era aquest famós pirocúmul que es veia i que feia tanta por. Això ara no és així, però sí que és veritat que al vespre ha minvat una mica i ara sembla que revifava també l'aire. Però bé, si està treballant, si continuarà treballant tota la nit, recordem que hi ha més de 9.000 persones confinades de Santa Cristina d'Aro, però també de Platja d'Aro, de la Bisbal de l'Empordà, de Calonge, de Sant Antoni de Calonge, de Castell d'Aro, Segaró, Forat, Llac, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura i Llagostera. El que farem ara és connectar amb un altre dels punts que tenim aquí a Santa Cristina d'Aro, perquè hi ha una sèrie de famílies que passaran aquí la nit en diversos llocs, perquè no poden tornar a aquesta urbanització de Vall Repòs. I una part, els que estaven en una casa de colònies, són ara mateix al pavelló municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro. Cèlia Forment, bona nit de nou.
20: Hola, bona nit, Manel. Doncs sí, ara aquí ja és fosc, al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro. Si mirem cap a dins d'aquest poliesportiu, està tot a punt perquè la quinzena d'infants i joves evacuats hi puguin passar la nit. Recordem, eren una setantena, però la gran majoria els han passat a recollir ara les últimes hores els pares o tutors. Les lliteres ja estan muntades, també hi ha preparats lots amb productes d'higiene i tot el necessari perquè dins les circumstàncies puguin descansar amb comoditat. Però de moment encara no és l'hora d'anar a dormir. La canalla continua fora, a la pista de bàsquet, fent les últimes activitats del dia amb els monitors. La voluntat és que aquesta jornada tan excepcional per ells acabi semblant com qualsevol altra nit d'unes colònies. Per una qüestió de protecció de dades, no podem parlar amb ells, amb aquests menors, perquè, recordem, tenen edats compreses entre primer de primària i quart d'ESO, i Recordem-ho, des del migdia tots ells han hagut de deixar la seva casa de colònies on eren a Romanyà de la Selva, que queda a uns 15 quilòmetres amb cotxe d'aquí a Santa Cristina d'Aro, més enfilats a la muntanya. Durant tota la tarda, la Creu Roja, voluntaris, serveis municipals s'han encarregat que no els faltés de res, hi han hagut activitats, avituallament, han sopat i ara també està tot preparat perquè puguin passar la nit aquí, com dèiem, amb normalitat. Ens acompanya la presidenta de la Creu Roja Vall d'Aro, Verónica Laoya, bona nit.
3: Hola, bona nit.
20: Com està ara la situació? Quina és l'última hora aquí al pavelló?
3: Bueno, al pavelló ens hem centrat molt en l'atenció als nens i nenes i monitors i monitores que passaran la nit aquí. I per tant, bueno, la tenim controlada, tenim ja preparats els llits per ells, també tots els kits d'higiene que ells personalment hem anat demanant individualment quines coses necessitaven, principalment ho hem focalitzat en temes de salut, d'higiene i alguna coseta de salut íntima, també femenina, coses que passen i que hem d'atendre i hem atès aquestes necessitats.
20: Clar, vosaltres tota la tarda heu estat coordinant...
1: T'hem d'interrompre un moment perquè ens demanen pas des de la Bisbal d'Empordà. Crec que la Laia Claret està en disposició de parlar ara tant amb la consellera Núria Parlon com amb el cap dels bombers. Endavant, tot teu, Laia Claret.
2: Hola, bona nit. Doncs sí, exactament, sóc amb tots dos. Primer de tot, consellera, el que havia comentat abans, que de moment el confinament continua pels 7 municipis, calma.
5: Sí, el confinament continua en els 7 municipis, que són la Bisbal de l'Empordà, té una part afectada, que és el barri de Sant Pol i també on està la Casa de Colònies, a Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura i Calonge i Sant Antoni. Són els 7 municipis que estan hores d'ara confinats. S'ha fet l'enviament per SAlert a petició de bombers i han de continuar confinats fins que l'evolució de l'incendi permeti gradualment anar aixecant aquest confinament.
2: Els alumnes que eren a una casa de colònies a Santa Cristina d'Aro, quina és la situació que tenen ara?
5: Doncs els teníem a la casa teníem dues cases de colònies, els que estaven els que estan a Santa Cristina d'Aro estan en el poliesportiu, una part atesos, ara escoltàvem en antena amb el personal de Creu Roja, que s'ha coordinat també amb els nostres equips de protecció civil, per cert, agrair-los la feina i la predisposició. Després teníem la casa de colònies de l'Aldric, que està al Romanyà, que teníem 61 nens i 10 monitors. Han estat desallotjats al pavelló de Santa Cristina d'Aro, aquí amb Creu Roges també, és el que ens ha arribat a nosaltres, des d'aquí, des del CCA. I després, doncs, la meitat sembla ser que demà ja podran marxar a casa. I després la casa de colònies de Pou de Glaç, d'aquí de la Bisbal, teníem 160 nois i noies, 80 ja han marxat en autocars cap a Sant Cugat, queden aproximadament uns 60 que dormiran a la casa de colònies de Pou de Glaç, amb seguretat, perquè confinats, tal com diu bombers, doncs estan bé. Demà sortirà aquest grup amb un autocar a les 10 del matí, això amb les darreres informacions que tenim de Protecció Civil, i 50 que els havia agafat enmig d'una excursió estaran dormint a Llafranc. Per tant, ja s'han quedat a Llafranc i estaran dormint aquesta nit a Llafranc.
2: Senyor David Borrell, inspector del cos dels bombers, com evoluciona l'incendi? Pel que ens ha comentat ara fa una estona, 2.300 hectàrees perimetrades. Expliqui'ns una mica què vol dir això.
14: Bé, ara mateix la superfície amb la que estem treballant és d'aquestes 2.300 hectàrees. Això vol dir que tot s'ha cremat a dintre? No. Poden haver-hi clapes, diguéssim, d'hectàrees, de 30, 40, 50 hectàrees a dintre, doncs que no hagin cremat, que no hagin cremat, i per tant després es trauran. Quan Agents Rurals acaba fent, diguéssim, tot el balanç d'hectàrees, és possible que la superfície sigui una mica menys. Però l'ordre, diguéssim, de magnitud, estaríem parlant d'unes 2.000 hectàrees. Llavors...
2: Com està anant el vent, que és el que preocupava?
14: Com està anant el vent?
2: A veure, treballeu?
14: I com treballem? A veure, el vent, el problema que hem tingut, quin ha estat? De que ens ha estirat molt fora, ens ha creat un pirocúmul molt violent, ha estirat amb molta força, això vol dir que ens ha tirat, per exemple, com a dada, focus secundaris més enllà d'un quilòmetre, és a dir, ha arrossegat partícules incandescents a més d'un quilòmetre i s'han encès a més d'un quilòmetre. Vol dir que la violència, diguéssim...
2: I això és per la tramuntana?
14: Això és pel pirocúmul, que a dins del pirocúmul, diguéssim, que xucla les cendres incandescents, no? I després precipiten, doncs, en aquest cas, hem detectat a un quilòmetre. Potser després, quan puguem analitzar totes les dades i de més, acaba sent fins i tot una mica més. El pirocúmul, tot i que anava molt aixafat per l'efecte de la tramuntana, com segurament no, els oients hauran...
2: Les imatges,
14: veure,
2: sí.
14: Les imatges sí, aquestes, sí. No, d'una columna molt aixafada. Tot i així, el pic de la columna, tot i estar aixafada, ha arribat a més de 4.000 metres d'altura. Vale? Vull dir que té un poder, diguéssim, convectiu molt gran. Clar, això, durant el dematí i al migdia, això es produeix per l'efecte, diguéssim, d'aquest vent de tramuntana, però a més, quan arriba a prop de la costa, amb l'efecte de la marinada, que és molt més humida, genera, diguéssim, aquest efecte d'aquesta piroconvecció. Quin era el perill que teníem el dia d'avui? Que això precipiti, i en el moment que precipita ens acaba produint, diguéssim, vents molt forts en superfície, situacions, diguéssim, de comportaments extrems de l'incendi, no? En el front de flama, i que, per tant, pogués tenir possibles situacions d'atrapament. Això ens ha obligat a que tinguéssim monitoritzada la possible caiguda de la columna per poder donar seguretat als nostres bombers que estaven treballant al flanc esquerre, al flanc, diguéssim, que anava cap a Calot.
2: Aquest perill ja no hi és.
14: Aquest perill ja no hi és. Ara estem en un incendi clàssic conduït per vent de tramuntana, i en aquest sentit, doncs, no serà fàcil la nit, perquè haurem de treballar molt intensament, però sí que serà unes condicions, diguéssim, més honestes, més netes, no sense aquesta variable, no, d'aquest perill afegit.
2: Hi ha optimisme per contenir el flanc dret, el flanc de Santa Cristina?
14: Clar, el flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Ens preocupa sobretot perquè els pròxims dies, sobretot a partir de demà, però també els dies, en dies successius, començarà a entrar vent de marinada, no? Vent, diguéssim, de mar cap a terra, i per tant en direcció nord, i que ens pogués portar, doncs, aquest flanc cap a la zona de Girona, perquè ens entenguem. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. Per tant, és un escenari sí o sí que volem evitar, i la millor manera de fer-ho és aconseguir, quan abans millor, estabilitzar aquest flanc dret. I per tant, la prioritat d'aquesta nit serà la número 1, tancar aquest flanc dret, i avançar amb tot el que puguem amb el flanc esquerre. Ens hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: De preguntes moltíssimes, Manel, no sé si en tens alguna.
1: Sí, mira, jo n'afegiria una per acabar. Consellera, bona nit. Li volia preguntar sobre l'origen d'aquest incendi. Sabem que el terreny està complicat, que fa molta calor, que les condicions, si comença, pot passar el que estem veient avui que està passant. Aquest estiu ja n'hem explicat de petits. L'altre dia a Tiana sembla que va començar per una sega, tot i que es va fer en horari segurament correcte, però va ser la maquinària. Avui es tractaria d'una imprudència. Ja sabem que hi ha una persona detinguda per aquest treball al voral d'una carretera, segurament amb una serra radial. Sobre l'origen, quin és el missatge que s'ha de llançar avui? Perquè veiem que un cop això comença es complica molt la situació. No sé si s'han de prendre mesures encara més contundents.
6: Bueno, doncs, com bé diu, part dels accidents que tenim greus i que acaben en incendis, doncs, que compliquen molt l'operativa de bombers i posen en risc les persones, o les poden posar en risc. De moment aquí no hem de lamentar vides, però d'altres vegades, doncs, bé sap que sí, és provocat pel factor humà. És a dir, el factor humà normalment és el que està al darrere d'aquests incendis que donen tants mal de caps al conjunt de la població, a la ciutadania, de mobilització de recursos. Per tant, acabem de llançar una campanya, Foc és foc, on precisament reivindiquem la necessitat del compromís i la implicació de tothom, perquè el foc està a la cigarreta que tires i acabes provocant un incendi, o malauradament quan comets una imprudència, com presumptament, doncs, aquesta persona que ha estat detinguda i es posarà a disposició judicial, ha comès avui fent unes tasques de treball a les carreteres, no? I això són elements que formen part del compromís
5: compromís i de la responsabilitat de tothom. I, per tant, hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques, i aquesta és la situació amb la qual ens trobem. Per tant, demanem prudència, compromís i també doncs, complicitat, no?, per evitar doncs, incidents greus com el que aquesta nit encara donaran molta feina als bombers i bomberes del nostre país.
2: L'última breument, i ja els deixo marxar perquè molts mitjans, pràcticament tots, estem demanant de que ens puguin atendre, però l'última, que era demà, la recomanació és la mateixa, si pot ser, no pujar a segones residències, fins i tot hi ha un operatiu per si calgués tallar alguna de les vies importants com la C31 per operativa.
5: Sí, efectivament, per operativa tenim el grup d'ordre que coordina Mossos d'Esquadra per si calgués, per les tasques de bombers, tallar la C31, la C35, i per tant doncs, demanem que qui no estigui aquí que no vingui, per una senzilla raó, per fer més fàcil la feina, perquè els objectius que comentava ara el cap del cos es puguin aconseguir el més aviat possible, per no assumir riscos innecessaris dels que venen i dels que han d'intervenir perquè no passin, l'habitual, no? I per tant, doncs demanem aquesta comprensió i aquesta complicitat de la població.
2: Doncs consellera Núria Parlon, inspector David Borrell, cap del cos dels bombers, moltíssimes gràcies a tots dos per tota la tarda aquí, les explicacions que ens heu donat i per aquesta entrevista.
5: Gràcies.
2: Fins ara.
7: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies doncs també ja a tu, Laia, sí. Claret, sí, per totes
2: sí, aquí continua, aquest operatiu. De fet, són tots els mitjans aquí demanant intervencions amb el cap dels bombers, també amb la consellera, perquè és que interessa, no, això, aquesta última hora, hectàrees afectades, confinament que, insistim, continuarà durant tota la nit. Per tant, la gent que és aquí, també confinada, no pugeu a les segones residències i pendents de l'evolució de les hectàrees afectades, perquè el potencial, insistim, és gros, 40.000, per tant, calma, la gent a casa i amb prudència.
1: Efectivament, preocupa sobretot aquest flanc que tenim nosaltres aquí molt a prop. El fum ara ja es va tancant la nit, però encara veiem el fum, és a dir, nit més fosca del que seria habitual. Preocupa perquè si entra aquest vent de marinada, aleshores enfilaria cap al nord i hi ha molta massa forestal que podria cremar. Aquí s'ha

0: Què us va portar a viure aquí?
1: Bueno, a l'entorn tan idíl·lic del Parc Natural de les Gavarres, que a mi m'agrada molt caminar, i és un lloc molt maco pues, per fer excursions i per estar en natura i això. I estem allà pues, molt bé, molt bé, molt còmodos i molt bé.
0: Doncs aquests mateixos atributs, diguéssim, que us han portat fins aquí, a la vegada tenen aquest perill, no?
1: Sí, sí, això vam tenir una reunió fa un mes amb agents rurals i Mossos i això, i que aquest any era un any molt complicat en el tema d'incendis, i realment a cap d'un mes aquí es veu el que està passant.
0: Fa un any que viviu aquí, un incendi com el que tenim ara, tan potent, us fa repensar si veu fer bé escollint aquest lloc o no?
1: Jo, bueno, aquest dematí he anat a Platja d'Aro a comprar i quan pujàvem en les curves amunt he vist les flames des de Calonja i realment feia por, no? Perquè, clar, una cosa verda, maca, ara quedarà tota negra, fosca i trista, no? Però, bueno, suposo que la natura tornarà a quedar verda i tornarem a tenir les Gavarres com ens agrada a nosaltres.
0: Veu decidir venir aquí per la teva jubilació fa justament ara un any, eh?
1: Un any, sí, sí, sí.
0: Com ha sigut avui el dia? És a dir, quan heu començat a veure que la cosa es complicava i què ha passat aleshores?
2: Bueno, a les 12. I, evidentment, hem començat a veure el fum, el foc, tenim un grup de WhatsApp a tota l'urbanització, i es diu, el grup de WhatsApp es diu Emergències, i han començat a penjar fotos, el president ja ens ha comunicat que l'Ajuntament estava dient que es tenien que confinar, però res, al cap d'un quart d'hora han començat a vindre els Mossos, porta per porta, i, bueno, ens han anat dient que tenien que evacuar, i bueno, ens ha deixat 2 minuts per agafar 4 coses, I ja està, i vingo cap aquí.
0: Entenc que la gent que Vallrepòs és la seva segona residència ha marxat cap a la primera residència. Per vosaltres és la primera residència, què fareu aquesta nit?
1: Bueno, tenim uns amics que ens deixen un apartament aquí a Palamós i ara d'aquí un ratet direm cap a Palamós i esperar demà a veure si ens deixen pujar i a veure com ens trobem la casa i com ens trobem Vallrepòs i això.
0: Us han dit alguna cosa de la previsió del vent, del foc, que pot passar les pròximes hores o no?
2: No saben. Depèn del vent. El vent mana. Bueno, res, esperem que tinguem sort i ara la cosa està tranquil·la, està calmada i esperem que duri.
0: Doncs moltíssimes gràcies. No sé si avui se n'ha parlat molt i se'n parlarà encara més de si els boscos estan prou nets, de si s'hauria de gestionar millor, com es podria fer millor feina de prevenció. Vosaltres que teniu el bosc a tocar de casa, què s'hi pot fer?
1: Bueno, jo sóc un caminant que m'agrada molt caminar pel bosc i realment les Gavarres, aquesta zona d'aquí, del Puig d'Arques i tot això d'aquí, està molt net. Aquest any han netejat molt ADFs i això, i ho han deixat bastant polit. El que passa que en aquestes temperatures de 37 o 38 graus i a més el vent de tramuntana que aquest dematí bufava, pues això ha sigut un polvorí i tot ha anat en flames i, bueno, però al bosc aquest any jo he vist que han fet molta feina.
0: Doncs moltíssimes gràcies i espero que passeu la nit de la millor forma possible i sobretot que la casa no li passi res.
2: Una casa tranquil·lament, sí, sí. El principal és estar bé de salut, ja està bé. I gràcies a que tot ha anat bé, organitzat, i de seguida l'Ajuntament i tot s'ha mogut i hem estat de sort, jo crec que sí.
0: Això és evident, el més important la salut, evidentment també es pateix cadascú per casa seva i pel bosc. Falten 3 minuts per arribar a 10:45 al llarg d'aquest especial Catalunya Nit, seguint l'evolució d'aquest incendi que encara crema actiu. Hem sentit les veus d'alguns alcaldes i responsables d'organismes municipals, així com d'experts. Molts d'ells coincideixen en la necessitat de gestionar de manera més eficaç la massa forestal per evitar que acabi sent un polvorí. Aquesta és la paraula també que acabem de sentir que utilitzava aquest veí que acabem d'entrevistar, un polvorí per incendis com el de la Bisbal d'Empordà. David Àngela.
3: Hola, bona nit. Josep Xifra, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, s'ha mostrat preocupat per aquest incendi que crema el Baix Empordà i que està afectant el massís de les Gavarres. Xifra ha demanat que es redueixi la burocràcia perquè els propietaris i les administracions puguin fer una gestió més eficaç dels boscos de Catalunya.
4: I a mi em sembla que a vegades s'hauria d'aplicar molt més o facilitar o agilitzar la solució, perquè ja hi ha propietaris que vol

0: podien fer coses, però l'administració és molt feixuda, tot plegat, i després et fa mandra i no tira endavant.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, ha informat que tota la massa que s'ha cremat és de titularitat privada i ha recordat que la part pública de les Gavarres és pràcticament inexistent.
2: Encara que hi hagi un consorci públic que promou mesures de gestió i de protecció dels valors d'aquest espai, la propietat és privada, en un 98%. Per tant, concretament la zona del perímetre, crec que ara mateix que no hi ha pràcticament cap finca pública afectada, o sigui que diguéssim, aquest 2% està en altres sectors, per tant, tot el que s'ha cremat és sol privat.
1: El massís de les Gavarres té principalment suredes. Sandra Torres, enginyera forestal i ADF a la zona del foc, lamentava que havien estat desbrossant la zona però que no han arribat a tot arreu. Per això ha reclamat més recursos.
3: Hem fet moltes desbrossades, tot i així calen més i més i més pressupost per arribar al que creiem que es necessita. El terreny de les Gavarres és bàsicament suredes, amb el qual molts propietaris en aquest incendi han perdut, i a nivell de terreny és un terreny bastant abrupte, de difícil d'accés. No hem sigut a temps de refer-nos tots, amb la qual cosa ha dificultat l'accés dels mitjans d'extinció.
4: És la situació ara mateix que tenim en aquest incendi, quan queda un minut per arribar a 11:15 de la nit. Hem estat pendents també tota la tarda de si el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, no gaire lluny d'aquí, mantenia per aquesta nit la inauguració amb una estrena com era el concert del canadenc Bryan Adams. Malgrat la situació dels incendis al Baix Empordà, els organitzadors del certamen afirmen que sí, que mantenen l'actuació, que per tant ja hauria començat des de fa uns minuts amb les entrades que hi havia exaurides. Això sí, en un comunicat a més a mitja tarda, els organitzadors del festival han demanat al públic que tenia previst assistir-hi que seguís els consells de les autoritats davant l'incendi, i recomanava als assistents també que consultessin l'estat de les carreteres abans de desplaçar-s'hi, perquè n'hi havia de tallades, i que segueixin en tot moment les indicacions. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Palafrugell s'ha informat que en principi la cantada d'havaneres prevista per demà a Calella de Palafrugell també es manté, i que caldrà, això sí, esperar les pròximes hores per saber com evolucionen els focs. Per tant, tothom pendent del que diguin les autoritats municipals i també pendent del que estem explicant a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info, que ho anirem actualitzant tot. Tot plegat, David Àngela, després d'una setmana complicada. El cert és que a partir d'aquest diumenge es pot complicar encara més per les calorades. El govern avisa que diumenge comença un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'allargarà fins divendres que ve.
1: Doncs sí, es tracta d'un episodi que afectarà principalment, sobretot, Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atirar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podria haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són, com hem vist, els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
4: Gràcies, David. Passa un minut de 11:15 de la nit, des de les 9 en directe, que estem informant aquí al Catalunya Nit de la situació d'aquest incendi que continua actiu i que ha cremat de moment 2.300 hectàrees. Recordem que hi ha més de 9.000 persones que segueixen confinades, però deixem aquí la informació de l'incendi, perquè avui, Agnès Marquès, també estem pendents d'altres notícies.
5: De força notícies també, sí, rellevants. Farem una pausa breu per la publicitat i de seguida ens hi posem.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3Cat.
6: Som 3Cat.
8: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
9: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
6: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
7: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
6: Per què?
10: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
11: Sort del RAC.
10: RAC. I som per ajudar.
12: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
13: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
5: Passen ja 5 minuts a 2:15 de la nit. De la resta de notícies del dia, destaquem que després del debat que va obrir el president Salvador Illa l'altre dia al Parlament, avui hem sabut que, de fet, el govern ja treballa en una proposta per recuperar els peatges. És una proposta que tindrà en compte, diuen, criteris com ara el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Rafael de Ribot.
18: Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament a la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
19: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
18: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de la P7 és molt més intens i que ja ha augmentat l'accidentalitat. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis de comandes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
5: L'aeroport del Prat frenarà el creixement de vols mentre no s'ampliïn les instal·lacions.
1: Les companyies aèries que vulguin augmentar l'oferta o obrir rutes noves ho hauran de fer en les hores o els mesos en què hi ha menys operacions. Segons AENA, que és l'ens que gestiona els aeroports espanyols, la capacitat de l'aeroport de Barcelona està al límit. Per optimitzar les instal·lacions, AENA prepara canvis en l'assignació dels anomenats slots, és a dir, el temps adjudicat a cada vol per fer les maniobres d'enlairament o aterratge, que a partir de l'estiu que ve es farà per terminal i tindrà en compte el nombre de passatgers i el tipus de vol.
5: Tres grans tenidors han rebut les primeres multes imposades per la Generalitat per saltar-se la llei d'habitatge.
1: Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat ha imposat tres sancions més que estan pendents de notificació. A més, entre les agències d'habitatge i consum estan tramitant més de 650 expedients per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre d'altres.
5: I Hisenda ja ha pagat 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar a Catalunya.
1: En aquesta campanya, els contribuents catalans han presentat gairebé 4 milions i mig de declaracions. És un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents. I Hisenda diu que ja n'ha abonat la majoria, pràcticament 2 milions de declaracions i una mica més de 1.440 milions d'euros. A tot l'estat, la campanya s'ha tancat amb prop de 26 milions de declaracions presentades. L'agència tributària ha obtingut uns ingressos nets de més de 10.000 milions, que suposa un 53% més que l'exercici anterior.
5: Hisenda comunica al jutge del cas Zapatero que ja té en marxa inspeccions fiscals a l'expresident espanyol i a la seva família. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Txell Garriga.
11: Sí, el magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització, recordem, criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'Agència Tributària que analitza des del mes de juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. En concret, l'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societat de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles i l'empresari Julio Martínez, també algunes companyies del suposat entrebat. Vol comprovar aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. I com deies, a banda, el jutge també ha emès una interlocutòria en què sol·licita a la Unitat de Delictes Econòmics que la policia que no inclogui en aquesta causa dades sensibles i informació que no estigui vinculada amb el cas. Zapatero li havia demanat moure la fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i també whatsapps irrellevants per la investigació.
5: Dues persones han mort avui a les platges de Cunit i l'Hospitalet de l'Infant. Tarragona, Manel Sastre.
16: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a quarts de 6 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.

0: preocupats. Això, després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
1: Fa molt temps que els veïns es queixen.
2: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
3: Al barri segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent. I per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
4: Són els veïns del barri de la Sagrera, a Barcelona, on ahir a la nit van assassinar a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Per tot plegat, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat que s'endureixin les penes per dur a sobre armes de foc. Maria Costa.
5: Trapero assegura que la mort del jove no és accidental i que sembla una acció directa contra el menor de 15 anys. Per tot demana més celeritat per lluitar contra aquest tipus de delinqüència.
6: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
5: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
4: La primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, assegura que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. De fet, són bandes instal·lades a casa nostra des de ja fa més de 20 anys. N'ha parlat, de fet, a Catalunya Ràdio.
7: Al principio no había uso apenas de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, así que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
4: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los. I avui ha estat un nou dia important pel cas Mango, per tota la investigació judicial, perquè les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutja, han intervingut avui davant la jutja, que investiga la mort del seu pare, que creuen en la innocència del seu germà i neguen que tingui obsessió pels diners. Asseguren que estaven al corrent que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Marta Vallès.
8: Sara i Judit Andic han ratificat el que van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners. Expliquen també que entre el pare i fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, diuen que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. Asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar una part del patrimoni calculat en 4.500 milions d'euros a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill, a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de la seva relació. Les noves citacions de testimoni seran ja al setembre.
9: Catalunya nit.
4: Tres quarts d'onze de la nit, el president dels Estats Units, Donald Trump, visita avui l'icònic Mount Rushmore a Dakota del Sud en un dels actes principals de commemoració del 250è aniversari de la independència del país. S'espera que Donald Trump pronunciï un discurs de to patriòtic abans dels focs artificials previs a la gran celebració de demà, que serà 4 de juliol. Washington, Oriol Serra, bona nit.
10: Hola, bona nit. Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mont Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
4: Arribada a Teheran de les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir de demà, dedicat al líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer, recordem, en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents i no n'hi ha cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones. És una xifra sense precedents. Inclourà una desfilada per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiites al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si apareixerà per primer cop en públic el nou líder del país. Mokhtar Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare.

0: I a Veneçuela, les autoritats han actualitzat el balanç de les víctimes del terratrèmol del dia de Sant Joan i ara és de 2.645 morts. El govern espanyol també ha elevat a 32 els residents del país que han perdut la vida, 142 els desapareguts i 11 les persones sota la runa. Mentrestant, el principal dipòsit de cadàvers de la Guaira, la zona més colpida, revela la magnitud del que ha estat aquesta tragèdia. Allà hi tenim el nostre enviat especial, Miquel Jarque. Bona nit, Miquel.
1: Hola, molt bona nit.
0: Explica'ns com és allò on ets.
1: Doncs mira, sóc a les portes d'aquesta zona on s'acumulen bona part dels cadàvers. És una part del port industrial. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra i fora hi ha com una mena de sala d'espera improvisada sota una carpa. I dins, el que hem pogut veure per unes escletxes que entre les teles negres, doncs hi ha piles de calç viva i milers de taüts. Hi ha tot un circuit per reconèixer els cossos de les persones i aquí van arribant de mica en mica, cada vegada menys cossos i d'una forma constant molts familiars.
0: I com funciona aquesta tasca tan i tan difícil de la identificació de les víctimes?
1: He pogut parlar amb alguns familiars, ens expliquen que ara està ben organitzat, perquè a principis de setmana, per exemple, s'havien de passejar entre les bosses i anar obrint-la una a una i mirar de reconèixer si no s'havien pogut identificar els cadàvers, perquè hi ha alguns que ja arriben en un estat molt malmès. I enmig de tot aquest dolor, hi ha qui se n'aprofita. Ens ho ha denunciat una familiar d'una persona desapareguda, la Juana Torres.
2: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: Les caves són les neveres, els refrigeradors que conserven els cadàvers. També hem de dir que hi ha actes de solidaritat, com per exemple les funeràries que estan donant el servei de cremació aquests dies de franc.
0: Doncs moltes gràcies, Miquel Jarque, perquè esteu fent una feina molt, molt important, difícil d'explicar aquesta realitat ja tants dies després d'aquests dos brutals terratrèmols que van sacsejar a Veneçuela. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: És Van Morrison, que imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com ara Moondance o Gloria. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Geni Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
0: Els escriptors Paul Wask i Alicia Kopp, la directora teatral Lucía del Greco o l'escenògraf director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició del Òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins el Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Disseny Hub Barcelona són els artífecs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, també la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
4: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Macho Otero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada. Jo Núvol, d'Alicia Koff, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Guasch sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
5: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
4: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia, en sessió doble.
0: Set minuts i arribarem a les 11, moment en què aquí a Catalunya Ràdio tornarem a actualitzar-nos pel que fa a aquest important incendi que afecta la comarca del Baix Empordà, al massís de les Gavarres. Amb l'última actualització, el que teníem són la confirmació de 2.300 hectàrees cremades. Al llarg de la nit, més de 500 efectius dels bombers treballaran per evitar que les flames vagin a més. Com que és de nit i com que hi ha moltes persones, 9.000 persones confinades que veuen doncs el seu paisatge afectat, que veuen les flames, que veuen els bombers que van i venen i que fan la seva feina, nosaltres mantindrem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio doncs una bona estona més aquest programa especial en directe per tal d'anar-vos explicant què és el que va passant i també perquè vosaltres ens expliqueu quines sensacions teniu. Són 9.000 persones confinades, tot un paisatge de milers i milers de persones al massís de les Gavarres que ara mateix està veient afectat per les flames. Per tant, ja ho recordem, el telèfon del directe ara a partir de les 11 podrem parlar també amb vosaltres, és el 93 201 7474. També serem a la Bisbal per fer una actualització de l'última hora dels bombers. Però abans us expliquem diverses coses perquè arriba el gran dia del Tour de França a Barcelona. És la prova ciclista més important del món. Arrenca demà amb una contrarrellotge per equips que travessarà la capital catalana des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. A Roger Santaló, bona nit.
6: Bona nit.
0: La part negativa, ja ho sabem, és que moure's per la ciutat demà serà molt complicat.
6: Sí, es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia i fins a 8:45 del vespre. A banda dels vehicles, això comprometrà fins i tot la mobilitat a peu, perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó i Mallorca i la plaça Espanya, per dir-ne alguns. Sobretot, no es podrà circular, evidentment, en cotxe per tots aquests carrers i també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran i hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de bici que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa de Granollers als Angles.
0: Molt bé, moltes gràcies a Roger Santaló i d'aquí anem amb els esports. David Obab, bona nit.
7: Bona nit, Agnès.
0: Vinga, tenim un document sonor avui per avançar. Tadej Pogačar a les portes que arrenqui efectivament demà al Tour de França de Barcelona.
8: I want to win 21 stages, but,
9: vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
7: Doncs Pogačar, que és el màxim favorit a guanyar aquest Tour de França, ho ha fet els dos darrers anys, 4 tours en total, ha guanyat l'eslové. El seu principal opositor és Jonas Vingegaard, el danès, ha guanyat 2 tours, per tant, entre tots dos han guanyat els 6 últims tours de França. Demà, primer episodi de la gran sortida d'aquest Tour a Barcelona amb aquestes 3 primeres etapes en territori català. Entre tots dos hauria de sortir la victòria del Tour amb Pogačar, que parteix amb una mica més d'avantatge. Vaja, amb aquestes declaracions amb to caníbal, així es coneixia Eddy Merckx, i Pogačar ja corrent contra la història, no només contra els seus rivals de l'actualitat, camí doncs, de l'estela de Merckx al llarg de la seva carrera esportiva. A Barcelona ho viurà en directe. Últims preparatius ja avui a la zona de Montjuïc, que acollirà aquest final d'etapa després de la contrarrellotge per equips, que ja marcarà primeres diferències entre els favorits. fets. Els corredors doncs, sortiran des de la zona del fòrum, com ara hem escoltat, en bloc, i aniran entrant per equips. Serà el primer corredor de cada equip sí. qui marqui el temps de cada equip en aquesta contrarellotge. I l'etapa de diumenge, recordem que serà des de Tarragona fins a Barcelona, igualment cap a Montjuïc. Això pel que fa al Tour, al Mundial, tenim en joc al final de l'Austràlia 1, van? Egipte 1, ha guanyat el conjunt egipci als penals.
0: Ah, molt bé, doncs mira, una més. Gràcies, David, que vagi molt bé.
7: Igualment, fins demà, vosaltres. I've tried so hard to shut it down,
0: lock it up, gently walk away. És la tria musical que ha fet la Gemma Puig un dia més per indicar-nos i donar-nos pistes de quin és el temps que ens espera. És una qüestió de la que avui estem especialment sensibles i interessats. Gemma Puig, bona nit de nou.
10: Bona nit. Doncs mira, és una cançó que es diu Second Song, de TV on the Radio, perquè no serà la segona cançó, però sí que serà aquest cap de setmana la segona onada de calor. Per tant, demà les temperatures pujaran, però sobretot serà a partir de diumenge i ben bé fins dimecres que tindrem aquest avís d'onada de calor, amb unes temperatures que tornaran a pujar. Diumenge ja tornaríem a arribar a aquests 40 graus cap a aquests punts més càlids de Ponent, algun punt de la Catalunya central, o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I, sens dubte, doncs, en aquestes immediates hores del que estem molt pendents doncs, és d'aquest vent que continua bufant, aquesta tramuntana que encara continuarà bufant aquesta nit i matinada a tot aquest sector de l'incendi, a l'Alt, al Baix Empordà. Una tramuntana que demà encara es farà notar, sobretot a primera hora, amb algun cop moderat, i sí que a partir del migdia doncs, passarà una mica el que ha passat avui, que entraria la marinada. Per tant, aquest pronòstic de temperatures altes, de calor, i això ens fa estar en alerta en aquest perill d'incendis que continua alt o molt alt a moltes comarques.
0: Així és, i així ho atendrem també a partir d'ara, a partir de les 11 aquí en directe a Catalunya Ràdio. Gràcies, Gemma, un dia més.
10: Bona nit.
0: Bona nit.

0: Bona nit, són les 11, això és Catalunya Ràdio, en directe, amb una programació especial per atendre el que és el primer gran incendi de l'estiu que crema encara amb força el massís de les Gavarres, que enllaça el Baix Empordà amb el Gironès. És un incendi que preocupa els bombers. En l'última atenció que han fet fa no gaires minuts, han explicat que ara per ara la superfície cremada és de 2.300 hectàrees, però que estan molt pendents de com bufin els vents. Ara mateix hi ha tramuntana, que baixa una mica, però que ha de tornar a créixer al llarg de la matinada i de les primeres hores del matí, i que han de treballar força al llarg de la nit per tal d'evitar que qualsevol canvi en les circumstàncies meteorològiques facin que les flames girin. El potencial per cremar d'aquest foc que ja ha entrat al massís de les Gavarres és de 30.000 hectàrees. Aquest seria, lògicament, el pitjor dels pronòstics. Els bombers hi estan treballant també amb l'ajuda de l'UME, una ajuda que ha demanat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè tot això no vagi ni de bon tros tan lluny. És una nit, per tant, d'atenció a la zona del Baix Empordà. Sou molts els que ara mateix ens esteu escoltant segurament des de casa, des d'alguns dels municipis que estan confinats, que les autoritats han confinat fins demà al matí, com a mínim, fins que hi hagi una nova ordre. Sou gairebé més de 9.000 ciutadans que ara mateix sou a casa esperant a veure com va la nit. I amb la foscor hi ha una cosa, i és que les flames es veuen moltíssim, es veuen molt més. I a més amb la foscor ja ho sabem també, que a vegades ens agafen una mica més les pors. Per tant, aquí està Catalunya Ràdio, la ràdio pública oberta a aquesta hora per escoltar-vos, 93 207 474, i lògicament també per apuntar les últimes novetats que encara les autoritats van donant, per bé que es considera que no sé que hi hagi un canvi molt molt important en les següents apunts d'informació, ja seran més de matinada o a primera hora del matí. Al llarg d'aquesta pròxima hora tindrem diversos punts de connexió, perquè ja de fet des de les 9 al Catalunya Nit us ha ofert una mirada sobre el territori afectat des de diversos punts de connexió. Serem a la Bisbal d'Empordà, ara hi tornarem. Som a Santa Cristina d'Aro també, i ens estem movent i estem anant cap a Calonge també per atendre un dels punts on ara, segons ens informen les autoritats, hi ha hagut alguna revifada. El que és important, Laia Claret, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit de nou.
1: Hola, bona nit.
0: Què diuen els bombers d'aquestes possibles revifades que dèiem, no?, que hi poden haver, i que els veïns, a més, en la nocturnitat, observen, no?, i veuen molt clarament.
1: Sí, clar, això és el que ens deia, no? Hem parlat amb David Borrell, és inspector, cap dels bombers. Penseu que ara continuen treballant durant tota la nit 400 bombers i 100 membres de la UME, d'emergències de l'exèrcit. De fet, els veiem arribar aquí, nosaltres som al pavelló, a la Bisbal, on han muntat aquest centre de comandament avançat. Tots els cossos són aquí, seguiran treballant-hi tota la nit, però deien això, ens explicaven el que deies tu, que cau el dia, que es fa fosc, que es veuran aquestes flames. Escolteu-lo.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està, i molta tranquil·litat, perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: Clar, deia que és això, no? Un incendi que ha afectat 2.300 hectàrees. No totes estan cremades, dins n'hi ha que són verdes, però sí que hi estan treballant. Per tant, aquí, ara que és de nit, el que veurà molta gent que estigui aquí, a banda d'aquesta vermellor, d'aquestes flames com vermelles que es veuen, també molts vehicles, perquè les carreteres estan plenes. De fet, hi ha camions de bombers repostant pràcticament a totes les gasolineres. Per tant, es palparà molt aquest incendi durant tota la nit, es farà molt present, i el que ens diuen que volen fer, o el que preocupa, és el flanc de Santa Cristina. I per què preocupa? Doncs perquè aquest vent que deies, no?, la marinada que ve del mar, si afecta aquest flanc dret de Santa Cristina, el que és potencialment afectable d'hectàrees són 30.000. Per tant, volen tancar aquest flanc. És l'objectiu d'aquesta nit, i preveuen que aquest objectiu s'acabi acomplint, el de tancar el flanc de Santa Cristina, que seria el flanc dret, i poder arribar a tancar tres quartes parts de l'esquerra. Per què tot això? Doncs perquè aquest vent, la marinada, ha afluixat, que durant tot el dia ha conviscut amb la tramuntana, i això és el que ha provocat aquesta mena de bola que es veia venint aquí, que segur que heu vist tots a les imatges, eh?
0: Sí.
1: Una bola de fum que ha preocupat molt fins ben entrada la tarda.
0: Sí, la Gemma Puig ens ha explicat quin és aquest fenomen, no? És com un núvol, sí. És un núvol com de foc que malauradament doncs, ja l'hem vist en alguna altra ocasió i que té un potencial perillós molt, molt alt, però finalment doncs, no ha tingut aquesta evolució pitjor, però en tot cas sí que és una característica d'aquests incendis que en diuen de sisena generació, sí. Fora de l'abast, no? Del control de tot el dispositiu de bombers.
1: Sí, per això també preocupava, per això també realment han confinat aquestes 7 poblacions. Encara hi són, poblacions encara confinades. Les repassem, les hem estat dient tota la tarda, però per si de cas, les repassem. 7 poblacions confinades, que algunes tenen més d'un nom perquè són més d'un nucli de població, però són la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonja. Confinades des de, mira, jo m'ha sonat l'alerta aproximadament aquí a les 2. Per tant, el primer n'hi havia 3, després n'han afegit unes quantes. Per tant, confinades. Encara tota la nit. Per tant, que la gent no es desplaci, que no surti, que no es mogui. S'han desallotjat 150 persones d'urbanització, casa de colònies, però vaja, de moment el que preveuen és això, treballar en aquest flanc dret, el de Santa Cristina, i poder controlar una mica més l'esquerra en previsió d'aquesta marinada que podria tornar a enfortir-se demà.
0: Aviam, la previsió és que efectivament estiguin treballant fins demà. Hi ha dues coses, són agendes polítiques, però que ens demostren d'alguna manera també que hi haurà activitat, no? La primera és que està previst, segons l'agenda del president, que demà a les 10 del matí faci una atenció Salvador Illa des d'allà, i també qui ha anul·lat tota l'agenda del dissabte amb la intenció d'arribar també aquí on ets tu, Laia, aquí a la Bisbal, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El que confiem és que les condicions hagin canviat molt i que tot estigui molt més, l'incendi estigui més controlat.
1: Digues. Sí, perquè, clar, en un principi es deia, no?, durant la nit no hi ha mitjans aeris, no sobrevolen, però ens han dit, podem treballar d'altres maneres potencialment més bé que no amb mitjans aeris. No més bé perquè els mitjans aeris no funcionin, sinó que a la nit no ens hem d'imaginar que només van amb les mànegues. Per això són 400 bombers més 100 membres de l'exèrcit. I si ens han comentat això, al matí hi ha trobades, primer representants amb alcaldes, tècnics que estan treballant aquí. De fet, aquí el pavelló, us ho he explicat, som dins un pavelló, que som sobre la pista de patinatge, diguéssim, o d'esports poliesportius, i hi ha tendes muntades dels bombers, emergències, i ara estan muntant la de la UME, i està previst que facin diverses trobades per posar punts en comú i que vingui el president, comparegui cap a les 10 del matí, ens han dit.
0: Efectivament. Laia, qualsevol cosa anem parlant. Aquí estarem doncs, per anar buscant diferents punts de connexió i per fer aquesta companyia, especialment en aquestes primeres hores de la nit, quan encara doncs, són moltes les persones que estan despertes i ja ho dèiem, no? Com impressiona la imatge d'aquesta vermelló del foc que algunes de les persones que estan confinades i d'altres potser una mica més lluny doncs, poden observar en la negró de la nit. Recordem el telèfon del directe de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, 93-201-7474. Si sou algunes de les persones confinades, si sou per la zona, expliqueu-nos quina és la vostra experiència. El cas és que sí que hi ha ara mateix, segons ens diuen les autoritats, 2.300 hectàrees cremades. Ja sabem l'impacte que té quan un foc arrasa el nostre territori. Hi ha un dol per l'impacte en el paisatge, també. No és només, lògicament, el que és el primer, no? L'impacte mediambiental, però el paisatge que habitem, no? I que ens acompanya forma part de la nostra memòria i de la nostra història. I a vegades no parlem prou, no? Justament d'aquest dol pel paisatge que també ens acaba afectant quan hi ha un incendi d'aquestes característiques i, a més, en un paisatge tan particular com és el massís de les Gavarres. Recordem que les autoritats insisteixen a no traslladar-nos a la zona del Baix Empordà i que d'aquestes 2.300 hectàrees cremades el 95% és massa forestal. Bé, podem ara establir un altre punt de connexió. Tenim la Cèlia Forment. Cèlia, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tu ets a Santa Cristina d'Aro, oi, encara?
3: Sí, correcte. Soc aquí al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro. El que passa que la situació ha canviat radicalment en els últims minuts. Estava previst que una setantena d'infants i joves que havien estat desallotjats de la casa de colònies de Romanyà de la Selva, que és a uns 15 minuts d'aquí, enfilat a la muntanya, es quedessin a dormir. Però els familiars i tutors els han anat venint a recollir i ara queden 5 persones. Per tant, s'ha pres ara mateix la decisió d'anar a una altra casa de colònies. Tenim amb nosaltres en Pere Molero, que que és el responsable de Gestels, aquesta xarxa de cases de colònies que organitzen colònies setmanals. Quina és la situació ara?
4: Bueno, al final, gran part de les famílies han pogut venir a recollir els seus infants i els seus joves, per sort, i bueno, els pocs que queden perquè les famílies no puguin venir perquè estan fora o el que sigui, doncs hem trobat la manera de portar-los cap a una altra casa de les nostres, que tenim places encara disponibles per acollir això que et dic, que són uns 7 aproximadament, i amb el grup de monitors, la nostra coordinadora, i fer aquesta última nit que sigui el més agradable possible, amb més control que tindrem en una de les nostres instal·lacions, i res, amb ganes de marxar cap allà.
3: Marxareu amb autocar i no sé si podem precisar una mica més on serà aquesta casa de colònies alternativa.
4: Sí, no marxem en autocar, marxem en furgonetes de l'entitat, i és a Hostalric, és una casa que tenim allà que es diu Can Vendrell, i estarem allà aquesta nit i demà, que és l'acomiadament.
3: Ara parlaves que sou aquesta desena de monitors. Recordem que durant tota la tarda vosaltres, la vostra voluntat és que aquest dia extraordinari hagi estat com un dia més, no?, d'aquestes colònies per als infants. Com ha anat la tarda i quines activitats heu pogut organitzar?
4: Sí, no, la veritat que estem supercontents de com ha sortit. De fet, hi havia molts joves, sobretot els grans, que els seus pares els venien, les seves famílies venien a recollir-los, i deien, ostres, és que les meves amigues encara no han marxat, em vull quedar, encara estan al pavelló i tot, o sigui que per nosaltres això és el que ens emportem, i al final el que han fet, doncs, dinàmiques de grup, una mica de ball, musiqueta, ens han deixat moltes eines també aquí des de l'Ajuntament per facilitar aquests moments d'espera.
3: Vosaltres heu tingut aquí tota mena d'avituallament, és a dir, els infants, els joves han pogut sopar, també tenen productes d'higiene, això ha estat important, suposo.
4: Sí, bueno, la Creu Roja ha fet aquí una intervenció impressionant, ens ha assistit constantment, moltes gràcies als seus voluntariats, perquè hem tingut el sopar, hem tingut tot això que dius, higiene, els lavabos disponibles, aigües, no ens ha faltat de res, vull dir que estem superagraïts.
3: Pere Molero, moltes gràcies, responsable de Gestels.
4: A vosaltres, bona nit.
3: Doncs, Agnès, aquesta seria aquest petit gir de guió. Mm. Recordem que aquí, al pavelló de Santa Cristina d'Aro, hi ha tot un dispositiu muntat de la Creu Roja, i ells ens comenten que això seguirà obert, és a dir, que serà el punt neuràlgic per qualsevol canvi d'esdeveniment que la gent pugui acudir aquí. Tenim una setantena de lliteres muntades. De fet, som ara aquí amb la Verònica Laoya, ella és la presidenta de la Creu Roja de Vall d'Aro. Dèiem ara que això continua obert.
5: Continua obert, sí, de moment ens han indicat i hem rebut comunicació de l'Ajuntament de Santa Cristina a través de xarxes i a través, tenim aquí regidors, que en principi ho volen mantenir, tenint en compte que sembla que les últimes notícies és que l'incendi no està controlat, i davant de possibles afectacions que puguin provocar que persones hagin de ser evacuades, ara confinades, doncs de moment sembla que ho mantenen obert.
3: Quins serveis oferiu?
5: Doncs nosaltres de moment Sant Feliu, bueno, Vall d'Aro, diguem-ne, ens quedarem uns voluntaris de guàrdia. Nosaltres tenim activats el voluntariat a través de xarxes ara mateix, i a Sant Feliu tenim una setantena aproximadament de voluntaris que estem en contacte, i hem avisat més o menys una desena, dotzena, que estiguin molt pendents del mòbil, per si necessitem que vinguin, doncs que vinguin. Ara mateix estem programant que ens quedarem 3, en principi, aquí, a l'espera de veure com es mou això, i en funció d'això activar-nos de forma immediata.
3: Moltes gràcies, Verònica.
5: Moltes gràcies a tu.
3: Doncs aquesta seria l'última hora des d'aquí a Santa Cristina d'Aro.
0: Molt bé, gràcies, Cèlia. Doncs ara ja tornarem a passar per Santa Cristina, però ara podem saludar l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez. Bona nit, alcalde.
6: Hola, bona nit.
0: Com esteu a Platja d'Aro?
6: Bé, doncs de veritat, com heu anat explicant, ens trobem ara mateix entre el flanc esquerre de Calonge i el flanc dret de Santa Cristina, a l'expectativa de veure com evolucionen i si finalment arribarà al nostre municipi. És veritat que al llarg del matí hem anat veient com aquest fum i flama tenien al nostre cel, però no ha arribat més enllà que la cendra, i per tant estem a l'espera, òbviament amb la prealerta activada i els serveis de protecció civil en marxa, veient com evoluciona aquesta nit.
0: Ja pinta, doncs, que dormirà poc avui, alcalde.
6: Sí, òbviament ens toca tots estar al peu del canó i òbviament els primers, els bombers, els que els agraïm tota la feina que estan fent, però òbviament ens toca doncs estar a prop dels nostres veïns i vetllant doncs, perquè les coses vagin el millor possible.
0: Mm-hmm. Hi ha alguna zona on l'avís és especial aquí entre els veïns de Platja d'Aro?
6: Bé, principalment des del migdia, quan ha començat l'incendi, se'ns ha advertit doncs, que si la tramuntana anava ajudant a l'incendi a situar-se cap a sud, la zona més afectada podria ser les urbanitzacions del nord del municipi. Parlem de Masnou, Massemí i altres urbanitzacions de l'entorn, i són en aquests nuclis on des del primer moment hem anat advertint a la població doncs, que no sortissin, que vetllessin per a la seva seguretat tancant portes i finestres, i aquest confinament doncs, dura fins a ara.
0: Uh-huh. Ara és segur que hi ha molta gent de Platja d'Aro que ens està escoltant, que està escoltant l'alcalde del seu municipi, perquè és un dels que estan confinats i on aquesta nit, les pròximes hores són importants. Quin missatge els envia? Que si hi hagués qualsevol cosa, com se n'assabentaran els veïns de Platja d'Aro?
6: Bé, òbviament, la funció que esteu fent als mitjans de comunicació és cabdal i, per tant, recomanem sempre escoltar mitjans perquè, òbviament, compartiu la feina, la tasca dels bombers i la informació de primera mà. Nosaltres ho traslladem des de l'Ajuntament de la mateixa manera, a través dels canals públics i locals de comunicació, i, lògicament, el que tenim activat doncs, és, precisament amb aquesta prealerta que hem activat al matí, doncs, el Palau d'Esports Municipal, la Sala Polivalent, perquè si arriba algun moment de fer algun desallotjament de la mà dels propis bombers, acompanyats de la nostra policia local, doncs el puguem comunicar i acompanyar els veïns en aquesta línia. M'agradaria poder comentar, perquè és important, que hi ha una doble realitat en el nostre municipi, que és que tenim una zona urbana comercial a l'entorn de la nostra platja, on la vida està funcionant d'una manera gairebé similar a altres nits, amb un contracte molt important que són les zones d'urbanització, en entorns boscosos que estan en ple confinament. I aquesta és una doble realitat com a municipi que estem visquent, doncs que és força diguéssim que, bueno, molt casual.
0: Sí, no, i que per una part, no, hi ha uns veïns de Platja d'Aro que el seu dia ha estat absolutament normal i d'altres que ho estan vivint amb l'angoixa lògica, no? Aquí a Platja d'Aro, alcalde, es viu amb por que un dia hi hagi un incendi aquí al massís de les Gavarres?
6: Mira, sembla mentida, però ara fa poc, eh? I diria que fa 2 o 3 dies parlava amb els responsables de Protecció Civil Municipal i tots plegats, eh? Jo penso que fa dies que les notícies anem compartint tots plegats que la situació de com tenim el sotabosc, les pluges d'aquesta passada tarda d'hivern que amb la calor d'aquests dies ha provocat que hi hagués un sotabosc molt sec, doncs ens feia tots plegats a por que s'aixequés una petita espurna i que el vent fes créixer, no? I malauradament és el que ens ha passat. Difícil entomar aquestes situacions. Òbviament els mitjans d'emergència existeixen per atendre-les, però és veritat que la prevenció hauria de ser la millor eina, però que malauradament tenim unes Gavarres de molt complexa gestió, que tenim eines com és el consorci i les ganes de tots els municipis de poder-ho gestionar, però que la massa forestal és tan densa i tan àmplia que és de molt complexa poder vetllar perquè estiguin les millors condicions que podrien estar.
0: Sí, parlàvem abans amb el gerent del Consorci de les Gavarres i deies, esclar, aquí el problema és que sí que hi ha aportació, no?, perquè hi ha subvencions, etc, però els boscos són de titularitat privada. Ell ha intentat fer memòria i diu, jo crec que no hi ha ni un tros de bosc públic a les Gavarres, i esclar, alguna cosa no funciona perquè quan depèn de vegades d'una subvenció hi ha un any que arriba, hi ha un any que no, i aleshores l'any que no doncs, hi ha una feina de neteja de sotabosc que no es fa. És així? Ho comparteixes?
6: Sí, i a més, mira, aquesta tarda parlava amb un propietari d'aquí de les Gavarres que m'explicava que els costos de netejar els seus terrenys són superiors al preu del propi terreny. Per tant, la motivació per al propietari és tan minsa que realment no tenim garanties ni motivacions perquè els privats puguin fer-se cura del seu propi terreny.
0: Doncs és un tema interessant, perquè davant els riscos d'incendis, cada vegada doncs, veiem incendis més importants i també amb el fet que els boscos a Catalunya doncs, van i van creixent, especialment allà on es deixa de conrear la terra, és un tema que segurament s'hauria de saber resoldre d'una altra manera. Hem estat parlant en aquests últims minuts amb l'alcalde de Platja d'Aro, amb Maurici Jiménez, que llença d'alguna manera, no?, aquest missatge de calma en els veïns de Platja d'Aro que esteu confinats. És veritat que la singularitat de pobles com el de Platja d'Aro és que té dues ànimes, no? El poble de platja i després el poble de les urbanitzacions, que és en aquest cas les que es veuen doncs, més amenaçades. Alcalde, gràcies, qualsevol cosa, aquí estem.
6: I gràcies a vosaltres per la feina que feu.
0: Bona nit. Són les 11:20. Ja ho hem dit que tenim diversos equips doncs, desplegats pel Baix Empordà, perquè de fet des de les 9 de la nit que estem fent un Catalunya Nit especial per donar cobertura en aquest incendi que ja ho hem dit, de moment és el més important de l'estiu. És només el primer cap de setmana de juliol, pràcticament a l'inici de l'estiu, i tenim aquest incendi tan important. Ara amb el Manel Elias. Manel, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Us heu mogut, oi?
7: Sí, ara estem a Calonge i aquí hem de dir que la situació és completament diferent i molt més preocupant. Estem a la rotonda d'accés al poble i aquí les flames són ben visibles, cremen amb força, s'ha aixecat una mica de vent i s'estan acostant molt a zones habitades. Fins al punt que l'escena que tenim ara aquí amb nosaltres és ben curiosa i ben estranya, diria, perquè al costat de la rotonda hi ha una gasolinera i hi ha tot de vehicles aturats amb la gent damunt dels cotxes observant, mirant cap a les flames. Alguns són curiosos, d'altres han vingut aquí perquè els han desallotjat, però és que alguns tenen una situació més dramàtica perquè el que estan observant és com se'ls està cremant ara mateix casa seva. Hola, bona nit.
8: Bona nit.
7: Com et dius?
8: Dani.
7: Dani, què hi teniu aquí a les flames?
8: Digues.
7: Què és el que esteu observant? Què hi teniu aquí a les flames?
8: La finca on tenim la casa. Que, bueno, estem esperant a veure si s'ha sobreviscut o no, ens hem quedat sense res. A veure com va. Perquè, clar, no podem pujar. Ja ho veieu com està el tema.
7: Pels que no coneixem bé aquesta zona, estem aquí a una rotonda, a l'entrada de Calonge. Què és ben bé aquesta urbanització?
8: Bueno, són dues urbanitzacions, Mas Ambròs i Cabanyes. I enmig està, diguéssim, la finca de casa.
0: Mira, Manel...
8: La muntanya de Can Mont, el Mas Mont.
0: Em comenten els companys, Manel, que, si us puc interrompre, per saludar l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Alcalde, bona nit.
9: Bona nit.
0: Estem sentint aquest relat preocupant que ens estan fent els nostres companys Manel Elias, parlant amb veïns de Calonge. Com esteu? Explica'ns.
9: Bueno, estem molt, molt preocupats perquè realment hi ha hagut una revifalla del foc precisament a darrere de l'espona que parlava aquest senyor del Mas Mont. Les flames estan molt a prop de l'urbanització de Cabanyes. Estem confinats per part dels bombers. Evidentment, ells ens han de dir i ens han de donar les instruccions com a màximes autoritats que són, però jo, pel que pugui ser, he fet obrir el pavelló municipal per si s'ha de produir, si algú vol sortir voluntàriament de casa seu, pues, tinc un espai on anar, si no el tenia previst.
0: Alcalde, però, per tant, el missatge a aquesta hora, a les 11:23, aquells veïns de Calonge que estiguin preocupats, que estiguin veient aquesta revifalla, ara en parlarem, poden anar al pavelló municipal, ha quedat obert, perquè hi puguin passar la nit amb calma.
9: És a dir, el missatge que es dona als bombers és de tranquil·litat, nosaltres estem aquí,

0: Vosaltres teniu vegetació ben bé pràcticament per tot arreu, no? Tret de la variant que la teniu allà mateix.
1: Pues nosaltres tenim 33 quilòmetres i mig quadrats de terme, dels quals 21 són a boscosa de les Gavarres.
0: Mm-hmm. Teníeu por que una cosa així pogués passar?
1: Bueno, sempre esperem que una cosa així es pugui passar. Les Gavarres, en aquests moments, no hi ha explotacions forestals, hi ha molt poques. Per tant, el bosc no està cuidat com estava abans i, evidentment, doncs, es poden trobar en aquesta situació.
0: Aquest abans, a quan es refereix?
1: Pues als anys 50-60 es treballava molt a bosc, estaven cuidats i nets.
0: Ja. Estem parlant d'una realitat de fa molts anys que és, per tant, molt, molt i molt diferents. Ara tenim un equip amb en Manel Elias amb una benzinera, que hi havia doncs, alguns veïns que s'hi havien apropat una mica espantats. Quin missatge els hi donen a aquesta gent, als seus veïns?
1: El missatge que he dit abans, a mi els bombers em transmeten tranquil·litat, que estan aquí per protegir-nos, per tant, sàpiguen que estan treballant per ells, i si algú no se sent segur a casa seu, el pavelló municipal està obert per qui ho desitgi.
0: Doncs, alcalde, tenim ara també, ja sentim aquí de fons, és la connexió del Manel, oi? Manel, que estàs amb veïns?
2: Sí, sí, aquí hi ha desenes i desenes de persones mirant atònites el que està passant al davant seu, perquè aquí hi ha una llengua de foc molt viva, les flames són clarament visibles a la nit, el fum ens arriba fins aquí, i com deia, hi ha gent molt, molt preocupada, molt, molt amoïnada, perquè alguns d'ells el que estan observant és que se'ls està cremant les seves propietats. Com et dius?
3: Montse.
2: Montse, explica'ns, què hi teniu aquí? També hi teniu la finca, eh?
3: Aquí tenim una... Vivim en una finca, sí.
2: Com ha avançat tan ràpid? Des de quan fa que esteu aquí, a aquesta benzinera?
3: Pues ja farà una horeta o així, i em penso que eren dos quarts de... A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja està afluixant.
2: Això que veiem des de la distància, que veiem aquí una llengua de foc molt, molt viva, ha arribat a les cases, a cremar casa?
3: És possible que ja ha arribat això a les cases?
4: Ha tocado a cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri. Castellbarri, mira, se ve fuego en Castellbarri, ¿lo ves?
2: Aquí,
5: per darrere la urbanització,
2: ens diuen aquí hi ha gent que ha vingut amb els seus fills, amb els animals, alguns amb cotxes de clarament que baixaven de l'urbanització, i tenim aquí davant bombers que tallaven l'accés a aquesta zona, i tot de vehicles que es van acumulant aquí a prop d'aquesta benzinera. Com et dius?
6: Ferran.
2: Ferran, tu ets veí d'aquesta urbanització o d'on ets?
6: Fa un parell d'anys que estic aquí, i bueno, des de la tarda porten helicòpters, avionetes volant per aquí per treure el foc, i res. Bueno, ara parlava amb la meva cosina, que el seu nòvio és bomber, que ha arribat a casa, i bueno, aviam si s'acaba controlant.
2: Ara a nosaltres ens dona la sensació que està bastant viu i que està molt a prop de les cases. Ha sigut així tot el dia o és ara que
6: no,
2: s'ha complicat?
6: És ara que s'ha complicat. Durant el dia l'han tingut més controlat, i perquè estaven els helicòpters, les avionetes, fent viatges, imagino, cap al mar, agafar aigua i per treure el foc. I sobre les 9 o 10 de la nit ha començat a treure una mica de fum una altra vegada, i ara s'ha oxigenat i comença a haver-hi foc per tot arreu una altra vegada.
2: Aquí tu m'ajudaràs, Ferran, més. He vist que hi ha des d'estrangers que estan també mirant cap a aquella zona, i molta gent, no sé si són curiosos que venen de Calonge a veure des d'aquí què és el que està passant, o si reconeixes a gent també que viu a la zona.
6: Això són tots estrangers. Aquí normalment no hi ha quasi ningú. Jo he vist que aquí hi ha a dos minuts, i això no, normalment no hi ha aquest tipus de gent aquí.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix. El que tenim és tot de vehicles que es van acostant en aquesta rotonda, que en la direcció que va cap a l'urbanització hi ha hagut els bombers fins ara. Ara han tirat amunt i veurem què és el que passa, però com us puc descriure, és un foc ara viu i a prop de les cases, perquè el que té la nit és això, que destaca tant la flama,

0: com també on hi ha urbanització i on hi ha enllumenat, i el foc està a prop d'aquest enllumenat.
1: Doncs és important això que estem explicant. Estem arribant a tocar de 11:45 de la nit el missatge de l'alcalde de Calonge, justament fa tan sols uns minuts en directe aquí, en aquest especial Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Ha estat qualsevol ciutadà veí de Calonge que tingui por, s'ha habilitat el pavelló municipal per tal d'acollir aquella gent que no vulgui passar la nit a casa seva davant doncs, aquesta revifalla tan imponent que ens estaves explicant ara, Manel, i sí que ha demanat doncs, als veïns que s'allunyin de les flames i que intentin doncs, deixar treballar els bombers, que d'altra banda envien un missatge de calma i tranquil·litat, i de fet estem buscant, i en els pròxims minuts us podrem oferir de nou una entrevista amb el cap de bombers, amb l'encarregat de gestionar també amb els mitjans de comunicació per part dels bombers aquest incendi, per veure quin és el missatge que ens dona, si es reitera el missatge de tranquil·litat que es donava doncs, fa res, encara no una hora en l'última atenció als mitjans. Sí que ja s'havia explicat en aquesta última atenció que la nit seria llarga, que efectivament doncs, es veurien revifalles, que en la nit es veuran rebrots i que lògicament doncs, aquestes flames amb la foscor destaquen moltíssim, però és inevitable que davant la proximitat doncs, els ciutadans, els veïns que les veuen de prop, doncs, pateixin i passin por. Per tant, aquí a Catalunya Ràdio en els pròxims minuts connectarem de nou amb la Bisbal d'Empordà per aclarir amb el cap dels bombers d'aquest dispositiu quines són les circumstàncies a aquesta hora. Fem una petita parada, molt curteta, i continuarem aquí en directe a Catalunya Ràdio. Recordem el telèfon dels oients, 93-201-7474-93. 201-7474 és el telèfon del directe, i aquí estem doncs, per atendre-us, per escoltar-vos, per fer-vos companyia i per fer-vos arribar doncs, també aquest missatge que ens envien de moment els bombers. La nit serà llarga i treballen més de 500 efectius dels bombers, 400 dels bombers, un centenar de la UME, amb tota una equipació tècnica i recursos hídrics que són importants, no només són mangueres, també ho hem estat explicant, no?, per bé que els serveis aeris de nit es retiren. Els bombers tenen capacitat durant la nit de fer també bona feina. Aquesta és la vostra ràdio, 93-201-7474. Fem una pausa i de seguida tornem.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. L'estiu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
5: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
6: 5.725 05725, sèrie 111.
5: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
7: Passen 4 minuts a 12:15 de la nit. Això és un programa especial en directe a Catalunya Ràdio per donar cobertura i també acompanyar els oients en aquesta nit en què els bombers treballen encara per extingir, per controlar, primer de tot, el que ja és l'incendi més important d'aquest estiu, crema al massís de les Gavarres. L'últim balanç oficial és de 2.300 hectàrees cremades, però hi ha revifalles que preocupen els veïns. Hi ha 9.000 persones actualment confinades. Protecció Civil continua llançant el missatge que ningú hi vagi cap al Baix Empordà, tampoc demà al matí. A aquesta hora podem, a l'espera de poder de nou entrevistar el cap dels bombers, David Borrell, perquè ens renovi d'alguna manera quina és la situació a aquesta hora després del que hem explicat a Calonja, on hi ha revifalles i on hi ha molta gent ara mateix que no sap si passarà la nit a casa o prefereix anar-se'n cap al pavelló municipal. El que podem fer és saludar l'alcalde de Cruïlles, Dani Encinas. Bona nit, alcalde.
8: Hola, bona nit.
7: Que, a més, també és president del Consorci de les Gavarres, oi?
8: Exacte.
7: Primer de tot, com esteu a Cruïlles?
8: De moment nosaltres ho estem passant bastant lleu amb el que podria arribar a ser. Ha afectat el que és, sobretot, la part més cap a Sant Antoni i Calonja. Sabeu que el nostre municipi són 100 quilòmetres quadrats, la majoria és massa forestal, i és el que estem patint. Jo, que aquesta nit és crucial, jo, per veure com desenvolupa, però també que si estem en la situació que estem, jo, que està bastant controlada en aquesta franja de les Gavarres gràcies a la feina que ha estat fent bombers, voluntaris, ADF i serveis d'emergència.
7: Teniu les Gavarres allà mateix, efectivament, les teniu molt, molt, molt a tocar, esteu ben bé enmig d'aquesta zona de perill. Imagino que el dia avui ha estat llarg.
8: Sí, és una situació que esperava no veure de viure-la mai, però malauradament ha arribat el dia. I és impressionant tota la logística i tot el personal que estan aquí treballant encara, que estan continuant controlant el que són vivendes, possibles afectacions, com s'està desenvolupant, gestionant el que són els recursos i les més de 400 persones que ara mateix estan treballant a sobre terreny. És impressionant.
7: I tant de bo, doncs, aquest esforç es vegi recompensat. Com a alcalde de Cruïlles, jo imagino que la presència de les Gavarres, ara ho hem dit, no? ho teniu allà a tocar, és el vostre paisatge, és el vostre mur, no? Patíeu perquè es pogués produir una situació com aquesta?
8: Patíem i fa temps que ho estem dient. Jo, que el que ha passat avui és un avís. I esperem que demà puguem donar notícies més bones. però això és a causa de l'estat de les Gavarres actualment, i on hi ha molta massa forestal. Massa forestal que no està ben treballada, i això ens ha de servir l'1 d'avui com un avís i per ensenyar-nos com poder treballar millor el que és el nostre entorn i conscienciar més a la gent. Jo, perquè el que està passant a hores d'ara i demà, o podem tenir sort o pot ser un complet desastre, això.
7: Com a president del Consorci, abans parlàvem amb el gerent del Consorci, i jo li demanava com és la relació amb la propietat privada dels boscos i aquest consorci que el gestiona d'alguna manera, però i que està format per diversos nivells d'administració pública, però al final la titularitat d'aquests boscos és propietat privada, que és un mal del que n'hem parlat molt, sempre que hi ha un incendi i parlem de si els boscos estan ben netejats, si estan ben cuidats, si es fa aquesta prevenció. En el vostre cas, en el cas del massís de les Gavarres, del Consorci, com us hi relacioneu amb aquesta propietat privada? Hi col·laboreu? Hi ha desinterès? És una feina molt feixuga o no? Tot el contrari.
8: No, tot el contrari. Tenim la sort que el Consorci de les Gavarres està format per diversos organismes, tal com has explicat, pels diversos ajuntaments que tenen alguna part de les Gavarres, però sobretot jo parlo que tenim sort que també hi estan ficats el que és l'Associació de Propietaris Forestals. Aquests propietaris forestals no és que passin de tot, jo com algunes vegades puc creure, sinó que els que formen part estan plenament conscients i són els primers interessats en què treballen i miren de tenir el que és el seu entorn el millor possible. Les Gavarres, el 95% és espai privat, més o menys. Què vol dir això? Diu que no són de 3 o 4 persones, sinó que són centenars de persones. Algunes propietats són molt grans, però d'altres són bastant més petites, i la majoria de les Gavarres són de propietats petites. Això dificulta moltíssim saber qui és el propietari, perquè potser anar passant d'herència en herència, persones que no saben i que tenen un tall de Gavarres allà, que no, persones que prefereixen no treballar-lo ni arreglar-ho perquè no disposen dels medis ni els diners per poder-ho fer i poder-ho fer ben fet. I ens queixem precisament d'això, de la manca d'ajudes o de la potestat, per exemple, de que el Consorci, si és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs pugui poder treballar i poder arreglar el que és les Gavarres.
7: Mm-hmm. És una terra de suredes, oi?
8: Sí, ja us aviso que no s'ho parla expert. I en Quim ja us ho ha comentat, que és ell el gerent i l'expert aquí amb el tema del tipus, i no voldria pas ficar la pota amb el tema de flora o fauna, jo. Mm-hmm.
7: Doncs moltes gràcies per atendre'ns, alcalde. Serà una nit llarga, mirant a l'horitzó. Tant de bo vagi tot bé i que els bombers doncs puguin fer la feina que per la qual estan preparats i que les condicions siguin bones. Dani Encinas, alcalde de Cruïlles, gràcies.
8: Moltes gràcies, i només demanar, sisplau, que els veïns no es desplacin, no vagin cap a la zona calenta del foc, i ho anirem informant a mesura que anem tinguent informació. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies, alcalde. Missatge important que també ens feia fa tan sols uns minuts aquí a l'antena de Catalunya Ràdio a l'alcalde de Calonge. En aquest moment podem saludar un veí d'aquest municipi, Àngel Mascort. Bona nit.
9: Hola, bona nit.
7: Què veus? Tu ets a casa?
9: Sí, jo ara mateix sóc a casa i des de la meva terrassa veig les urbanitzacions de Cabanyes i Masrembrós i bueno, veig perfectament com les flames s'estan acostant en aquestes urbanitzacions.
7: És un flanc molt ample?
9: Sí, déu-n'hi-do, perquè estem parlant de dues urbanitzacions força importants aquí a Calonge i ben bé agafa una i una miqueta més.
7: Uh-huh. I aquestes flames, fa quanta estona que les esteu veient?
9: Mira, jo aquest dematí ja, perquè jo sóc a lampista, i aquest dematí estava treballant a Romanyà i jo ja he començat a veure el foc, però era a la Bisbal, el foc, i el veiem molt lluny, no? Però sí que és veritat que la tramuntana ha portat el foc cap aquí i semblava que després, cap allà a les 4 o les 5, quan ha canviat el vent, doncs que afluixava una mica. Però cap allà a les 8 s'han començat a veure les flames un altre cop molt a prop, i amb el canvi de vent un altre cop s'ha expandit d'una manera espectacular.
7: Fa vent ara?
9: Fa ratxes, no és un vent constant, però va fent alguns cops de vent.
7: I què faràs tu, Àngel? Et quedaràs a casa?
9: Doncs, a veure, segons les indicacions que ens han donat, ens hem de quedar a casa, però mirant cap a l'horitzó, com comentaves fa un moment, per veure què s'ha de fer. Sí que és veritat, doncs, que bueno, estem veient molt de moviment els veïns per aquí, de policies, de bombers, de forestals, i estan fent una feina impecable, una feina molt dura. Podem estar molt orgullosos d'ells i esperem, doncs, que, bueno, que les condicions els permeti poder actuar el més ràpid possible. Mm. I paciència, no queda una altra.
7: Doncs, Àngel, et faig de transmissora del missatge del vostre alcalde. Aquells que no estiguin tranquils a casa poden anar al pavelló municipal. T'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat aquí a Catalunya Ràdio, la ràdio pública, 93-201-7474, 93-201-7474, línies obertes amb tots aquells que ens vulgueu explicar com ho esteu vivint, com ho esteu passant, què és el que esteu veient. Àngel, una abraçada, que vagi molt, molt bé.
9: Moltes gràcies. Bona nit.
7: Bona nit, bona nit. A Calonja, Manel, què tal?
10: Doncs,
7: Manel, Elias.
10: Deia aquest veí que ell observava l'horitzó cap a una de les urbanitzacions que és Cabanyes. Doncs aquí, als peus d'aquesta urbanització, en aquesta primera rotonda que hi ha abans, és on som nosaltres, i el que veiem és que les flames haurien arribat com a dalt de tot de la muntanya i comencen a baixar cap a la nostra direcció, i aquí cada vegada hi ha més gent. Gent com el veí que ens acompanya. Com et dius?
11: Josep.
10: Josep, a tu no és que t'hagin evacuat, vosaltres heu decidit sortir, eh?
11: Així mateix.
10: Per què? Què passava?
11: Bé, hem estat observant des del migdia, en què les flames no es veien, però es veia molta intensitat de fum i molt vermell. De cop i volta, cap allà a les 4 semblaria que ha parat, però després cap allà al 8, quarts de 9, diguem-ne, s'ha fet molt més intens, fins que ja hem vist a casa, doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Aleshores, ningú ens ha dit res, evidentment, però sí que, bueno, simplement per coneixement, veus que ja no pots aguantar més, perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració. Hem avisat un parell de veïns estrangers i els indica que baixessin cap aquí, perquè al final ells tampoc tenen la mateixa vista que teníem nosaltres, i hem pensat que potser era avisar-les i anar baixant cap aquí.
10: I tu, que et coneixes millor la zona, aquest avenç que estem veient des d'aquí a simple vista, clar, jo no sé fins a quin punt estem lluny o no, però està avançant cap on teniu la casa?
11: Sí, de fet, diguem-ne, hi ha diverses urbanitzacions juntes. Diguem-ne, la que es veu ara amb més intensitat de foc deu ser Mas Ambròs. I la següent ja és Cabanyes. Aleshores, clar, tot això són carrers amb arbres, amb cases, i aleshores sí, semblaria que està baixant, i diguem-ne que es quedaria aquesta zona de Mas Ambròs, però no ho sé. També veig cap a més a la dreta, que deu ser a Mastoi, o sigui que, bé, no sé, sincerament, des d'aquí ara i de nit, amb foc tampoc ets capaç d'interpretar-ho bé, però sí, entenc que és possible que vagi baixant cap aquí. No crec que arribi fins a baix, perquè m'imagino que abans ho podran parar els bombers.
10: Perquè de bombers treballant n'hi ha, eh?
11: Sí, de fet, nosaltres des de casa miràvem cap a dalt i vèiem els reflexes, diguem-ne, les llums blaves, o sigui, hi hem vist pujar bastants camions cap a dalt, o sigui que bombers n'hi ha, segur.
10: Una de les escenes que reflecteixen aquí l'angoixa és la de molta gent ensenyant-se amb els telèfons mòbils fins on els han arribat les flames. Aquí al davant nostre hi ha un grup una família de 4 persones estrangeres. Hem vist una de les filles ja d'uns 20 anys plorant, senyalant cap a la muntanya, perquè des d'aquí realment la situació no sembla que s'estigui aturant, sinó al contrari. Com et dius tu?
12: Mario.
10: Mario, de quina urbanització ets?
12: A Río de Oro.
10: I a Río de Oro us ha arribat també les flames?
12: Sí, però més aviat aquesta tarda. Després semblava que ja s'havia aturat pràcticament, i res, he continuat fent vida normal, anar a Palamós i a més, i ara, bueno, ha tornat a reviure, però sembla que en una altra zona aquí a Cabanyes.
10: Tu t'han evacuat de casa teva o has sortit tu pel teu propi compte?
12: No, just abans, perquè al principi era fum, i ja quan he vist flames just per darrere la muntanya, com que ja sortien flames i de més, ja he marxat. Però bueno, que després sí que he escoltat que evacuaven i de més.
10: Quina és la teva previsió ara? Què penses fer? Tornar a on passaràs la nit i què faràs a partir de demà?
12: A quedar algun amic o així a Palamós.
10: Doncs aquesta és la situació en aquesta rotonda on ara veiem, per exemple, que continuen passant cotxes de bombers, camions, i que s'hi van acostant cada vegada més persones. Diríem que són desenes i desenes de persones, moltes enfilades als sostres dels cotxes, mirant cap a aquestes urbanitzacions, fent vídeos, senyalant amb cares de preocupació, la majoria, el que és una llengua de foc visible, i que de tant en tant, quan bufa una mica més el vent, s'acceleren les flames i és quan tothom mira amb més intensitat.
7: Doncs és molt interessant el que ens has explicat, perquè justament ha tornat a connectar amb nosaltres l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Bona nit de nou, alcalde.
13: Bona nit.
7: Vol enviar un missatge als seus veïns.
13: Bueno, el missatge que jo rebo de bombers és que tothom estigui confinat a casa seva, que ells estan treballant i protegint tota aquesta zona de darrere de Campmont, Cabanyes, bàsicament, que és on s'ha revivat aquest foc. Hi ha moltes dotacions personals i de camions que hi estan treballant, i no obstant això, si algú per por o per qualsevol circumstància no es volgués quedar aquí, el pavelló municipal està obert i allà es podrien refugiar sense cap mena de problema.
7: Doncs,
13: per tant,
7: sí.
13: El missatge és de bombers: quedeu-vos a casa vostres, confinats, nosaltres protegim tota aquesta zona, però jo el que dic és que si algú per la seva pròpia voluntat considera que es considera en perill, doncs el pavelló està obert.
7: Doncs, alcalde, és molt important aquest missatge. Miri, li demano que no pengi, perquè podem anar a la Bisbal amb la nostra companya Laia Claret, perquè, Laia, tens el cap del dispositiu de bombers al teu costat, oi? Laia Claret, aquí.
14: Hola.
7: Per la Bisbal d'Empordà. Ara sí,
14: em
7: endavant.
14: Sentiu ara? Ara sí. Mira, sí, el tinc ara mateix aquí al costat. Ell també ho sent?
7: Sí.
14: Us està sentint? Em sentiu bé, a mi? No sé si em sentiu
7: et
14: bé.
7: Et sentim perfectament, Laia.
14: Vale, perfecte. Doncs ell el tenim aquí al costat. I el que voldríem preguntar-li és una mica per això, no? Perquè la nit... un segon, em sembla que tenim una mica de problemes de l'àudio. El David, no sé... El David us sent perfectes, ara sí.
7: Sí?
14: Doncs, sí, ara us sent perfectes. Doncs el que volia comentar, que hi ha oients que ens diuen... veuen aquestes flames que són a prop. Quin és el missatge des dels bombers d'urbanitzacions per a aquesta gent que és a les urbanitzacions? Sobretot diria que és Calonge.
15: Sí, tenim ara mateix que a Calonge, sí que a les Cabanyes hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'urbanització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. És normal que en una situació d'aquestes característiques provoqui nervis. A més, a la nit, doncs, l'incendi es veu molt més... fa més por, perquè es veu molt a prop, et dona l'efecte òptic de que el tens més a prop del que és, i està generant situacions, diguéssim, de cert nerviosisme. Estem acompanyant en allà, estem amb els... amb diverses dotacions de bombers treballen en allà. A més tenim també, doncs, un pack de vehicles a punt per ser enviat en allà per donar una mica més de tranquil·litat si la cosa n'és a més. Diguéssim que l'impacte, diguéssim, fort ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, amb diversos moments de la nit, doncs, que anem tenint impactes successius de fronts d'aquests focus secundaris o recol·locacions que se'ns donin, etc.
14: Hi ha constància, però, d'alguna casa afectada? No sé si algun mas desallotjat. Esteu desallotjant alguna urbanització concreta?
15: No, nosaltres, per nosaltres és superimportant que la gent entengui que s'ha de quedar a casa seva. O sigui, de cap manera la gent s'ha d'evacuar, perquè és quan som més vulnerables. És
14: a dir... No s'ha d'evacuar si no ho dieu vosaltres.
15: Entrem. Exacte. Nosaltres...
14: No per motu propi, marxar.
15: Exacte. O sigui, nosaltres, en el moment que decidíssim evacuar una zona, que no és el cas, vale? Sempre ho faríem amb molt temps, preventivament, amb molta anticipació, ho coordinem amb Mossos d'Esquadra perquè ells puguin tenir també temps de fer aquest acompanyament. És a dir, una evacuació és molt delicada i necessita molt temps per fer-se. Per què? Perquè hi ha una finestra de fer aquesta evacuació. Si ens agafa l'incendi mentre estem evacuant, la possibilitat de tenir, diguéssim, atrapaments i, per tant, gent, diguéssim, afectada per l'incendi seria molt gran.
14: Per tant, la recomanació és que tothom a dins de casa està més segur que marxant?
15: Tothom a casa està molt més segur a casa seva que no pas quan es troba, diguéssim, desprotegida caminant o amb cotxe. És a dir, quan estàs caminant amb cotxe estàs amb una alta vulnerabilitat. De fet, recordeu, per exemple, a la Jonquera, que l'incendi va agafar diversos cotxes i va haver molta gent que va perdre la vida en allà. És a dir, la gent mai ha d'evacuar, han d'estar tranquils, tenim dotacions amb ells, sí que és cert que ens poden cremar alguna tanca, tenim el cas de que és possible que en alguna casa acabi entrant l'incendi, però mai si estem nosaltres a dintre. Per què? O mai, o pràcticament impossible si estem nosaltres a dintre i estem atents. Per què? Perquè l'incendi a les cases, diguéssim, de construcció mediterrània, són cases de fàbrica, són cases de pedra, i per tant, en el moment que l'incendi impacta, entrarà l'incendi, doncs, mica en mica, per una persiana, per un... vull dir, i per tant, si estem a dintre, doncs podem agafar i tirar-li un got d'aigua, si convé.
14: Però el nerviosisme hi és perquè, clar, és fosc, es veuen les flames tot més a prop, hi ha la carena vermella, per exemple, es veuen més els bombers també treballant els vehicles.
15: Sí, jo entenc que és normal que els veïns estiguin nerviosos. Estem fent aquest acompanyament, tenim un sector específic per treballar allà i per donar aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat, i que vegin, doncs, que hi som i que alguna tanca cremarà, algun jardí cremarà, i això és normal, però estem, diguéssim, arribant a contenir, diguéssim, aquests impactes, vale? I per tant, traslladar també tranquil·litat.
14: 400 bombers treballant aquesta nit, 100 membres de la UME també, amb flanc dret el més important perquè té una base que podria arribar a 30.000 hectàrees, i sembla ser que la tramuntana sí que seguirà bufant, per tant els veïns sentiran que hi bufa vent, però no és la marinada, no?
15: Sí, el que no, avui ens preocupa molt aquesta nit, sobretot és que el flanc dret el puguem estabilitzar completament, que el puguem perimetrar tot i que arribem demà al dematí amb aquestes condicions d'estabilització del que seria el flanc dret i amb un balanç, diguéssim, que no tinguem afectacions, doncs, de vents pel que fa, diguéssim, a la població. No ens preocupa el fet de danys personals, perquè estem allà i estem donant resposta, però sí que no puguem tenir, diguéssim, doncs, afectació a vents, i aquesta seria la primera prioritat. I la segona, com us dèiem, aquest flanc dret per evitar aquestes 30.000 hectàrees potencials que podíem tenir amb dies, diguéssim, successius, quan entri la marinada, aquesta onada de calor els pròxims dies.
14: Doncs, inspector David Borrell, cap del cos dels bombers, moltíssimes gràcies per l'atenció continuada pràcticament durant tot el dia d'avui. Demà hi tornem, no? Ens veiem.
15: Demà al dematí estarem aquí també per atendre-us.
14: Moltes gràcies.
7: Doncs moltes gràcies, Claret. És molt, molt, molt important el missatge que acaba de donar en David Borrell, al cap d'aquest dispositiu de bombers. Alcalde de Calonge.
13: Sí, home.
7: És això, eh?
13: Sí, és el que jo us he dit. Els bombers ens han dit tothom confinat. Ho estan fent un treball notabilíssim i molt important, molt professional, però no pots evitar que algú pues, senti pànic i marxi. Mm. Perquè aquesta gent, doncs, també ha visitat un pavelló, però el consell i el que es diu a tothom és tothom confinat, perquè en aquest cas són els bombers qui manen i qui marquen les regles del joc.
7: Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que la nit vagi tal com està previst i que es compleixi això que ens estan dient els bombers. Calma, aquest missatge de calma que és molt, molt important. Gràcies, alcalde. Bona nit.
13: Molt bé. Bona nit, bona nit.
7: Doncs, 3 minuts i arribarem a la mitjanit. Encara farem un últim punt de connexió amb la Cèlia Forment. On ets, Cèlia?
16: Soc dins d'una furgó, un furgó de la Creu. Marxem de Santa Cristina d'Aro perquè han rebut els voluntaris de la Creu Roja, han rebut un avís de tot l'avituallament que tenien aquí, transportar-lo cap a Calonja. Amb una rapidesa admirable han recollit tots els llits, també els serveis d'higiene que tenien preparats, i ara som 5 o 6 furgons que anem cap a Calonja per anar fins a aquest altre centre, al pavelló que han obert per atendre de punt neuràlgic qui ho pugui necessitar.
7: Doncs, efectivament, per atendre aquest nerviosisme que us hem anat explicant al llarg de l'última hora, per aquestes revifalles que s'han produït a prop de Calonja i que en plena nit doncs, són i es fan molt, molt, molt evidents, amb una sensació accentuada de proximitat. Però el missatge dels bombers és clar, acabem de poder tornar a comentar-ho amb en David Borrell, que és el cap dels bombers, que estan al punt de comandament a la Bisbal d'Empordà. És una nit de moltíssima feina per davant pels bombers, més de, en fi, 400 bombers, un centenar d'efectius de l'exèrcit, amb tota l'equipació a la seva disposició per intentar i frenar l'avenç d'aquestes flames. Serà molt probablement, per tant, una nit molt, molt llarga per tots aquests efectius, i que aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, en els successius butlletins horaris, sempre en punt, i també a 3Cat Info, en punt i a les mitges hores, trobareu actualitzada la informació relacionada amb l'incendi. Esperem que les condicions climatològiques vagin a favor d'aquesta feina ingent que estan fent els serveis d'emergències amb els bombers al capdavant. El missatge és a les persones d'aquells municipis que se'ls ha demanat que estiguin confinades, que restin confinades, que és el lloc més segur, perquè en cas de necessitat d'evacuació, aleshores s'activaria tot un protocol amb una antelació suficient per poder-ho fer amb seguretat. Gràcies per acompanyar-nos des de les 9, que us expliquem el tractament i l'avenç d'aquest incendi, que ja és el més important i que crema ara mateix al massís de les Gavarres al Baix Empordà, amb un balanç provisional de 2.300 hectàrees cremades. Que vagi molt bé la nit. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies per acompanyar-nos, i res, avui s'acaba oficialment la temporada d'hivern regular aquí a Catalunya Ràdio, però ens tornarem a trobar regularment en diferents apunts informatius durant el cap de setmana i a partir de dilluns. Que vagi bé, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció del gran incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal de l'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. Els Mossos han detingut un home com a possible responsable d'aquest incendi. Mentrestant, intentem recuperar la connexió amb la Bisbal. Us informem també que el govern del Portugal ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que a la nit ja han deixat d'operar. A més d'aquest macroincendi de Viseu, els altres focs més importants a Portugal afecten les poblacions de Barcelos, Sinfaios i Arouca a l'àrea metropolitana de Porto. I ara sí, podem connectar amb la Bisbal, amb Laia Claret, que ens dona més informació sobre aquest informe, l'última hora d'aquest incendi.
2: Doncs és un incendi que hi ha hagut alguna revifada fa una estoneta en alguna organització propera a Calonja. El foc s'hauria acostat a les cases, però David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat, demana que, tot i que aquesta alerta, la gent segueixi les ordres i continuï a casa confinada. Escoltem-lo.
3: Hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'urbanització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. L'impacte, diguéssim, fort ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, amb diversos moments de la nit.
2: Durant tota la nit seguiran treballant-hi 400 bombers, 100 membres de la UME, de l'exèrcit, sobretot per tancar el flanc dret, que és a Santa Cristina d'Aro. Laia Claret, Catalunya Ràdio, la Bisbal d'Empordà.
1: Les autoritats de Veneçuela han elevat fins a 2.645 el nombre de persones mortes pel doble terratrèmol del dia de Sant Joan. D'aquestes víctimes, 32 són de nacionalitat espanyola, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors. El govern espanyol també ha dit que encara hi ha 242 espanyols desapareguts i 11 sota la runa. A la Gualaire, la zona més colpida, una veïna ha denunciat als micròfons de Catalunya Ràdio la mala gestió que està fent de la tragèdia al govern xavista.
4: Creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: Dues persones han mort ofegades aquest divendres a les platges de la costa tarragonina. La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'han pogut salvar. La segona víctima mortal s'ha produït a la Cala Gestell, al costat de la platja de Torn, de l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en què anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort ofegades a la costa catalana des de començat l'estiu.

0: El cantant i compositor canadenc Bryan Adams ha inaugurat aquesta nit el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, amb les entrades exaurides. La promotora del festival ha mantingut el concert malgrat les afectacions per l'evolució de l'incendi del Baix Empordà. L'organització ha emès un comunicat en què recordava els talls de diverses carreteres arran del foc, però assegurava que no hi havia canvis en l'actuació de l'autor de hits com Everything I Do It For You del film Robin Hood, Príncep dels Lladres o Have You Ever Really Loved a Woman de la pel·lícula Don Juan de Marco. El Festival de Cap Roig ha programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost, entre els noms que hi actuaran, a més de Bryan Adams, Rick Astley, Víctor Manuel, Lax en Busto, Luz Casal, Amaya, Anastasia, Diana Krall o Miki Núñez, i tancarà el certamen el dia 18, Miguel Ríos, amb la gira de l'Último Vals. I als esports, el dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat després de la multitudinària presentació dels equips de dijous. Aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc, que ocasionarà problemes importants de circulació a la ciutat. El Mundial de Futbol, la classificació d'Egipte pels vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a un al final dels 90 minuts i de la pròrroga. En aquests moments s'està jugant el partit d'Argentina contra Cap Verde amb un empat a 0. Tot just acaba de començar el partit. Pel que fa al Barça, han confirmat la cessió del porter Diego Cochen al Lyngby danès, i el futbol català, l'Europa, ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural a l'estadi del Nou Sardenya.
1: Fins aquí les notícies.
2: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
3: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
2: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
3: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
2: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Joan Enric Barceló, bona nit.
7: Ara, quin dimoni s'ha trencat el coll?
6: Avui obres tu el programa.
7: És que és un somni, això, eh? O sigui, 22 seccions del videoclub després...
6: Comptades, eh? Sí, veig.
7: Obrim la finestra indiscreta. És que no m'ho crec.
6: Bueno, és que avui tanquem temporada i, bueno, volia que fos un programa especial.
7: Per la gent que estigui escoltant i dieu, ara, de què parlen aquests senyors? Deixeu-me dir una cosa. A veure, passa que aquesta secció s'emet normalment l'última d'aquest programa.
6: No, però jo t'he dit molts cops que és perquè sempre guardo, com els grans discos, sempre guardo el millor pel final.
7: Mira, s'emet, jo què sé, a les 4 de la matinada.
6: Home, no. Exagerat, el programa acaba a les 2.
7: I la gent, a les 4, normalment no estàs escoltant la ràdio, almenys
6: mira,
7: jo.
6: Mira, no t'ho pensis, perquè tenim oients molt fidels de matinada, i a més, després, molts ho recuperen al web de Catalunya Ràdio. De fet, és una de les seccions estrella en aquest sentit.
7: D'acord, això t'ho compro. Però en tot cas, avui sí, avui obrim el videoclub, perquè anem a davant. Per tant, bona nit, obrim la finestra, obrim el videoclub. Com ha de ser? Ja parlarem de les novetats després, més endavant, perquè aquí molt sovint dieu, això és la pel·li de l'any, això és la sèrie de l'any.
6: De la dècada, també.
7: I llavors, exacte, un record per en Manu, que ara ho veurem.
6: Una abraçada per d'aquí una estona.
7: Però res de res, jo sempre porto mercaderia contrastada.
6: He de dir, després vindrà el Manu, vindrà el Tarik, vindrà la Glòria, després també parlarem d'estrenes, però Aviam, jo ja sé que tu sempre comences el videoclub, com t'ho diria, de formes poc ortodoxes,
7: bé,
6: d'acord?
7: Sí.
6: Però el programa l'hem de començar bé. Com a mínim, deixem que li digui a la Conxi que ens tiri al començar La Finestra Indiscreta.
3: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
6: Val, ara sí. Ara el que vulguis.
7: Re, que vinc content. Vinc content. I mira si ho estic, Toni, que avui et faré un regal. Però no serà allò un regal qualsevol, serà el regal. Majúscules, negreta, cursiva, subratllat i lletra Impact 200.
6: A veure, tu saps que jo sóc una persona, no sé si ho saps, però ara ho sabràs, que jo normalment els regals ja vaig insinuant quin regal vull. És a dir, jo no espero la sorpresa. Jo vaig deixant pistes. Aleshores, si és el regal que estic pensant, em faràs l'home més feliç del món.
7: Clar que ho és, Toni. O sigui, clar que ho és. O sigui, què vols? Vols que el dia que em deixes començar el programa et vingui i et porti una cosa així una mica mitges? Tu, avui jo surto de manilla total.
6: Doncs, escolta, és que m'estic emocionant i tot.
7: Doncs emociona. Et diré més. Mira, sempre juguem a encertar-la, estimats oients, que no ens coneixíeu, aquesta secció, perquè no l'heu sentit mai.
6: Ah, sí, que la coneixen, no, que l'escolten sempre.
7: Avui no jugarem a encertar-la, jugarem a que tu diguis la pel·lícula que porto, i si l'encertes, festa i la fem, i si no l'encertes, jo què sé, me'n vaig i que entrin en mano i en tenir, que ja els veig aquí fora.
6: Que... Home, no, que aleshores aviam quedaria un programa massa curt.
7: Doncs parlem del Mundial, jo què sé, el que vulguis. El que vulguis.
6: Bueno, va, m'hi llenço.
7: Som-hi, va.
6: Avui, al videoclub... Indiana Jones.
7: I l'última croada.
6: Va, doncs vinga, obrim el videoclub.
3: El videoclub, amb Joan Enric Barceló.
7: Indiana Jones i l'última croada, pel·lícula de l'any 1989, dirigida per Steven Spielberg, protagonitzada per Sean Connery i Harrison Ford, produïda per George Lucas i amb música de John Williams. Què podia anar malament?
6: Res. I et diré que no només has triat Indiana Jones, que saps que volia que... Tu saps que volia que la fessin des que vas començar la secció del videoclub,
7: sí,
6: sinó que, a més, això crec que sense saber-ho, has triat la meva Indiana Jones preferida.
7: Bueno, perquè és la millor.
6: Perquè és la millor, no?
7: Exacte,
6: que tinc criteri.
7: Sí, i és la més equilibrada, la més divertida, és també la més trepidant, la més esfereïdora i, sobretot, la més emocionant. Jo, de tota la vedella que teníem, t'he portat el filet. Què et sembla?
6: Em sembla que tens tota la raó, que és realment perfecta i que ho és ja des del principi, amb aquell flashback on descobrim els inicis del personatge.
8: Ets molt valent, noi, però aquesta creu és meva.
9: Aquesta creu és d'en Coronado.
8: En Coronado és mort, com tots els seus nets, noi.
9: Aleshores hauria d'estar en un museu.
10: Va, dóna-me-la!
9: No! Una serp! Auxili!
8: Que no se t'escapi!
7: Justament he pensat que era maco començar pel flashback que obre la pel·lícula, on veiem l'Indiana Jones adolescent, i on ja pronuncia la mítica frase «Això hauria d'estar en un museu». I, com sempre, ja es fica en problemes només de començar.
6: Sí.
7: Una escena que, deixa'm dir-ho, té nom i cognoms, River Phoenix.
6: Sí, quina llàstima, perquè un actor molt de talent que va perdre la vida poc després per una sobredosi. Una llàstima, a més, perquè era un intèrpret destinat a marcar una generació. Segurament, mira, podríem inclús comparar-lo en aquest sentit amb Harrison Ford.
7: Sí, jo crec que sempre vaig entendre L'última croada com una espècie, a veure si m'ho compres això, com una espècie de cursa de relleus. Era Sean Connery passant el testimoni a Ford, que alhora passava un testimoni a River Phoenix com a grans actors populars de tres generacions diferents. No sé si Lucas i Spielberg ho veien així, però jo ho veig així.
6: No, jo t'ho compro, no sé si el tema del relleu, però el tema intergeneracional,
7: segur.
6: I el que és segur és que en aquest inici River Phoenix demostra que podia portar un Indiana Jones tot sol. Recordem que és aquella escena en què observa com uns homes roben un objecte antic d'una cova i decideix intervenir-hi, perquè clar, ha d'estar en un museu. I en un primer moment sembla que l'Indiana és en realitat l'home que està saquejant la cova, perquè s'assemblen molt.
7: És que és la viva imatge
6: però no.
7: D'Indiana Jones,
6: sí,
7: que coneixem. La caçadora, el barret, la barba de dos dies...
6: De fet, ja sabem d'on va treure el look.
7: Exacte,
6: després.
7: Inspirat d'aquí.
6: Clar, ja al principi queda clar que el cor de la pel·lícula serà la relació pare-fill, perquè quan l'Indiana adolescent torna a casa amb l'objecte que acaba de recuperar, que el porta a la mà, es troba amb el seu pare, que abans que pugui dir-li res, el fa comptar... Era Fins a on? La feia com tan grec, no sé si sí. fins a 10, fins a 15...
7: Fins a 20.
6: Fins a 20 era, sí. d'acord. No m'exigen, no m'exigen.
7: Sí, i hi ha com un joc de miralls que ja és preciós perquè d'alguna manera et diu que el jove indi està entre dos pares, no? El que l'ha fet comptar fins a 20, que llavors veurem que és Sean Connery més endavant, i que és el despatx fent la seva recerca, les seves coses, i l'home a qui li ha pres la creu, que en aquest moment es presenta a casa seva amb el xèrif i aconsegueix que li torni aquesta creu. En aquella escena, te'n recordaràs, l'home es treu el barret i li posa el cap dient-li «Avui has perdut, però no deixis que això t'agradi».
6: Ah, l'inspira, eh? L'inspira, clar. Però ell té clarament més a veure amb aquest desconegut que en aquell moment l'inspira que amb el seu pare. És trist, eh?, vist així, però té més a veure amb l'home que està d'aventures i buscant coses arreu del món. Nosaltres ho sabem, a més, perquè coneixem el futur d'aquell personatge, i això suposo que marca també la distància que s'anirà creant entre els dos, entre el pare i el fill.
7: Evidentment, i River Phoenix visualment recull l'herència d'aquest personatge misteriós, perquè te'n recordaràs, hi ha un moment que li està posant el barret, River Phoenix ajup el cap, i quan l'aixeca, tallen, fan, i el cine fa la seva màgia, i veiem la cara de Harrison Ford. Això, Toni, ha de ser... A veure, jo vull que sigui com un greatest hits, vale? Aquest era el teu del principi, que ha estat bé.
6: Sí.
7: Però jo em vull que en diguem molts. Anem tirant moments, anem comentant, i que sigui com molt explosiu.
6: Em sembla molt bé, sí, sí, com tu vulguis sempre.
7: Et proposo ara que comentem una mica la seqüència de Venècia. Biblioteca...
6: Biblioteca de Venècia.
7: La tens al cap o no?
6: És a dir, quan trinxen al terra de la... És el que fan. Si les coses han d'anar als museus, excepte... Que era marbre, o jo sí. no recordo què era. Excepte el terra de la Biblioteca de Venècia, que no passa res, el podem trinxar.
7: I el vull mencionar com a homenatge a John Williams, perquè mentre l'Indy i en Marcus, gran personatge, en Marcus...
6: Sí, gran acompanyant.
7: Molt còmic. Mentre estan buscant l'enigma, la música del passatge, que sona de fons, acompanya perfectament aquesta idea que estan una mica perduts, no? El to és clarament menor, hi ha una sinuositat que sembla que la melodia no acaba de poder reposar en lloc, però quan finalment l'Indy agafa perspectiva i veu des del primer pis que a sota hi tenen una X gegant, a sota dels peus, i que per tant allà és on han de començar a picar, musicalment tot desemboca en un petit moment de pau, d'alleujament, de lluminositat. Escoltem-ho.
10: Tres. Tres. Set. Set. Deu.

0: La X assenyala el punt.
1: Fixa-t'hi que quan diu 10, l'acord és clarament major, és lluminós, però quan diu la X assenyala el lloc, aquí ja torna la cosa a emboirar-se una miqueta més. Ja no és tan clar, no?, que sigui una cosa alegre. Per tant, amb l'últim acord, Williams diu, compte, sí, que la victòria, aquesta de trobar el 10, ha estat momentània, però aquí sota hi haurà molts perills. Hi haurà serps, Toni, aquí sota.
2: Hi haurà serps. Bé, estem acostumats a Indiana Jones, que hi hagi serps, sí, en rates, sí, esquelets, no?
1: Que perdi el barret diverses vegades.
2: També, eh? També. És que el treball de John Williams és increïble. Per mi s'ha dit molts cops, però per mi la clau d'aquesta pel·lícula en relació amb els altres Indiana Jones és la feina de John Williams és molt important. Però també afegiria aquí, que no havia aparegut encara, però el personatge del pare, d'en Henry, que només apareixer... Tu volies grans èxits, no? Només apareixer el pare, agafa un gerro...
1: Oh, boníssim.
2: I el trenca clavant-li un cop al cap al seu fill.
0: Júnior? Sí, senyor? Ei, ets tu, Júnior. No em diguis així, sisplau. Què hi fas, tu, aquí? T'he vingut a salvar. Sí, finals del segle XIV, dinastia Ming. Em fa trencar el cor.
3: I el meu cap, què? Quin cop m'has clavat?
0: No m'ho podré perdonar mai.
3: Deixa-ho córrer, no ha estat res. Oh.
0: Gràcies a Déu. És fals. Mira, es coneix per la secció transversal.
2: És que està preocupat pel gerro.
1: Ell va la seva. No, ell va la seva sempre.
2: Em sembla increïble. M'agrada molt com li diu Júnior. Tot el joc durant la pel·lícula de que li digui Júnior i que no li agrada que li digui Júnior, això em sembla que ho apropa moltíssim a moltes experiències de relacions pare fill. I després m'agrada molt, que em sembla sensacional, que s'exposi al nucli dramàtic de la pel·lícula, que és el distanciament entre el pare i el fill, però alhora en aquesta escena es fa amb molt d'humor, o sigui, aconsegueix combinar les dues coses, la idea de que matxaca el gerro, però està massa, més preocupat pel gerro que pel cap del fill, i alhora doncs explora aquesta relació que ja comencem a veure, que és particular.
1: Molt particular. El fet que sigui Sean Connery, deixa'm dir una cosa, un parell de curiositats que són maques, perquè no és casual. O sigui, d'on neix el personatge d'Indiana Jones? Tu sabies que quan Lucas fa Star Wars, el que fa és, en el moment que s'estrena, se'n va a una casa aïllat i s'aïlla durant tota una setmana amb Spielberg a dintre, diguéssim, ell i l'Spielberg,
2: els dos
1: s'aïllen en una casa perquè no volia saber si allò que havia fet, i que era una aposta molt gran, funcionava en el box office. Vale? I allà, quan es tanquen, diuen, va, què creem? I Spielberg tenia al cap fer James Bond. Ell volia fer una cosa d'allò tipus, bueno, un heroi d'acció. I Lucas, que diguéssim que una altra cosa no, però visió n'ha tingut en certs moments,
2: sí,
1: crucials,
2: sí,
1: doncs va dir, calla, que farem una cosa, farem un James Bond, però el que farem serà fer-lo un punt més imperfecte, un punt més humà. I això és fantàstic perquè dota el personatge de l'Indiana Jones d'una humanitat que molts cops amb James Bond trobes que li falta.
2: No?
1: És massa guapo, és massa perfecte, és massa, massa rígid en alguns moments.
2: Sí, no t'imagines a James Bond dient-li al seu pare no em digui Junior, no? És el concepte. Però m'ha agradat molt aquesta idea de Indiana Jones com un James Bond més humà.
1: Sí.
2: Per cert, tornant a la conversa d'abans, fixa't que li diu senyor al seu propi pare. Això també és important, perquè això és una cosa que diu molt de la distància emocional que hi ha entre els dos, però també hi ha un component generacional aquí, no?
1: Sí, segurament el que fan és una mica retratar aquest tipus de... Clar, no sempre s'ha parlat tant de pares a fills tan obertament. Ara està molt de moda, no, el fill, de parlar molt amb els teus fills, de diguéssim, comentar-ho tot, de que les coses a casa es poden treure, no?, amb temes ja més enllà d'això, amb temes, jo què sé, de sexuals, amb temes de sentiments, tal. Segurament, clar, estem parlant de Segona Guerra Mundial, per allà. Era una època on la distància entre el pare i el fill era molt més gran que de les que són ara.
2: Sí, sí, absolutament. I malgrat això, malgrat que hi ha aquesta distància que li ha de dir senyor, almenys en aquest moment de la pel·lícula, l'Indiana Jones té moments en els quals s'atreveix a retreure-li al seu pare aquesta distància i concretament li retreu que no ho hagin parlat mai.
0: No hem parlat mai. He d'entendre que és una crítica, un retret.
3: Érem tu i jo només, sempre hem viscut sols. Fixa't en tu. Si t'haguessis comportat com un pare normal, com els altres pares, m'entendries. De fet, he estat un pare fantàstic. Fantàstic? T'he dit mai que mengessis, que callessis, que et rentessis, que fessis els deures? No, he respectat la teva intimitat i t'he ensenyat a saber-te espavilar tot sol. L'únic que em vas ensenyar és que per tu no era tan important com gent que havia mort en un altre país feia més de 500 anys. I m'ho vaig aprendre tan bé que gairebé no hem parlat mai tu i jo.
1: Gran tema.
2: Tens tota la raó, perdó, amb la part humana, eh?
1: Sí.
2: Perquè, clar, aquest personatge, aquest retret al pare... Un heroi convencional no te'l fa.
1: No el fa, no el fa, no el fa. Però això és el que fa que aquesta saga sigui... A més ho parlarem, perquè vull parlar de com intenta redefinir el gènere d'aventures i com ho fa des d'una visió més... No sé, més... Això, és que la paraula és que és humana. En tot cas, aquí és el que deies tu. A sota de les explosions, del sang real, de les aventures, dels nazis, del que vulguis, aquí és una pel·lícula entre... una distància entre pare i fill que sembla totalment insalvable i minut rere minut es van acostant i acostant i acostant i acostant fins que aconsegueixen connectar.
2: Mm. Connecten ells i connecten dues generacions. Eh? Reincidint en el que deia abans, penso que tenen dues maneres diferents d'estimar, que a més són dues maneres molt generacionals d'estimar, i el pare de l'Indiana està acostumat a mostrar l'estima a través de l'exigència i la duresa, perquè segurament és com el va tractar el seu pare abans. I, en canvi, l'Indiana voldria una altra cosa. I he de dir que jo aquí m'identifico molt perquè el meu pare era molt Henry Jones, per dir-ho amablement.
1: Comptaves amb grec?
2: No comptava amb grec, però, diguéssim, la duresa era marca de la casa i l'exigència era marca de la casa.
1: Jo, en el meu cas, jo he tingut la sort de gaudir de dos pares, perquè sóc fill de pares separats, i això ha fet que hagi conviscut...

0: com es fa aquest tipus de pel·lícules, o més ben dit, de com el tàndem Spielberg-Lucas va saber redefinir el gènere d'aventures.
1: T'he de dir una cosa. No et posis sentimental, espera't que sortim d'aquí. Sencer és la catifa, ho veus? Què? I la cadira! Va, mou-te! Cap aquí, ja havies la taula! De pressa, pica!
0: Clar, si em deixes que aprofundeixi la meva tesi, ara mateix... O sigui, les dues entregues anteriors, al meu entendre, van ser com dos intents de fer això, no? Dos aproximacions fins a trobar aquesta fórmula màgica, aquesta exacta combinació de factors. Per mi, l'Arca Perduda, sé que hi ha gent que és molt fan i tu ets el primer
2: defensor. Jo soc molt fan de l'Arca Perduda, sí.
0: Però, Toni, hi ha molts moments que el ritme decau.
2: Ja, però saps què passa? Que l'Arca Perduda és el primer petó. És el primer contacte. Aleshores, hi ha aquell component nostàlgic. Ja et dic, la meva preferida és la croada. Clar, l'arca és l'arca, també.
0: És l'arca. I el temple maleït, hi ha moments que són extremadament foscos.
2: Sí, però... te les argumentaré totes. Però el temple maleït té l'escena del cor. Que és veritat que és molt fosca tota la pel·lícula en general, i l'escena del cor, evidentment, la que més... Però és una de les primeres coses que molta gent pensa quan dius Indiana Jones.
0: Sí, estaria en el top 3 d'escenes, no? Quan et diuen Indiana Jones, hi hauria la del cor de la segona. Però clar,
2: i l'escena de les mines.
0: Sí, però aquí estem buscant el punt just entre comèdia, acció i tensió entre protagonistes. Jo recordo un cop que la vaig enganxar a la tele fa temps, no me'n recordo.
2: No, si l'enganxes ja no la deixes.
0: No, és que no. Mires aquest tros de l'incendi i llavors el tros del sidecar...
2: La fugida amb el sidecar.
0: Clar, el de l'avió, i anava pensant... Ostres, que ben coreografiat tot.
2: Bueno, ara que deies grans èxits, i el tanc.
0: Oh.
2: Tota la seqüència del tanc.
0: Boníssim.
2: És increïble.
0: Boníssim. És un rellotge narratiu que fa que totes les seqüències siguin memorables.
1: Aquesta gent ens vol matar.
3: Ja ho sé, para!
1: És una experiència nova.
3: A mi em passa cada dos per tres. Això és intolerable. El tenim a sobre.
2: I el moment on John Connery es dispara a l'aleró de la seva pròpia avioneta...
0: I diu que han estat els nazis.
2: És veritat.
0: Jo no he sigut, eh? Jo no he sigut.
2: I el moment en què un dels avions acaba entrant en un túnel...
0: O quan els dos, allò, totalment indefensos, en una platja, i ha tret del segon aviador, en John Connery comença a espantar amb un estol d'ocells amb un paraigües perquè vagin contra l'avió i el facin estavellar...
2: I la cita de Carlemany.
0: Oh.
2: La cita de Carlemany. Mira, ara t'espantaràs.
0: O sigui, pots dir la cita?
2: Perquè puc dir la cita de Carlemany.
0: Què diu?
2: Potser algun oient em corregirà. Però jo crec que diu que els meus exèrcits siguin les roques i els arbres i els ocells del cel.
0: L'últim terç de la pel·lícula no es queda curt i ens porta dos blocs ben diferenciats. Un primer, que és clarament d'acció, quan els personatges emprenen aquesta cursa amb els nazis per veure qui arriba abans fins al Sant Grial. I finalment, la cinta desemboca en un moment que estaràs d'acord amb mi, Toni, que és místic. I aquesta relació entre religió i racionalitat és una de les constants a tota la saga. Perquè l'indi és un home de ciència, un professor universitari, algú que confia en la raó. Però fixa't que, una vegada i una altra, es troben fenòmens que no pot explicar. Miracles, forces sobrenaturals, objectes amb un poder que desafia qualsevol lògica científica... I sense fer cap spoiler, això passa ja de forma molt clara a les dues pel·lícules més recents.
2: Sí, és veritat, sí. I ara que deies això, ho estava connectant amb un successor, podríem dir, de l'Indiana Jones en aquest sentit, que és Mulder, d'Expedient X. És un concepte molt similar. Trobo que el que és més interessant de tot és que ell ho acabi acceptant, perquè això crec que posa sobre la taula una idea molt potent, que és que el coneixement científic té límits. I Indiana Jones comença cada aventura amb una actitud, diguem, escèptica respecte a coses que s'escapin de la ciència i sovint acaba l'aventura acceptant que hi ha coses que simplement no es poden comprendre.
1: Mort no el podrà salvar. Ara l'únic que pot salvar el seu pare és el poder curatiu del Sant Graal. Per tant, ha arribat l'hora que es plantegi si hi creu o no.
2: Aquest moment has anat realment... Aquí has anat a fer mal, eh? Aquest moment, que hem d'explicar pels oients, que potser hi ha algú que no la recordi exactament aquest moment, en aquest moment...

0: realment el pare de l'Indiana Jones està en perill i la clau és que ell cregui. Mm. O sigui, que se li està demanant que, en certa manera, renunciï als seus principis científics per creure, per així poder salvar el pare.
1: A mi aquest tros final em fa posar la pell de gallina, o sigui, cada cop que el veig. L'Indy s'enfronta a tres proves, com si fos una aventura mitològica, i si les passa, aconseguirà dues coses. Primer, curar la ferida aquesta de bala que deies del seu pare, que se l'està a punt d'endur, i llavors tenir les mans al Sant Grial. Així que l'Indy, amb el diari de Henry James a la mà, que ha sigut molt important...
0: Amb el diari
1: perdó,
0: del seu
1: Henry
0: pare
1: James, Henry Jones, he dit Henry James, perdó. Henry Jones.
0: Amb el diari del pare a la mà...
1: He fet un crossover aquí molt estrany. Doncs s'endinsa cap a aquestes tenebres.
0: Aquesta escena, per mi, el que és més emocionant és com... Clar, l'Indiana, com que porta justament el diari del pare, segueix les instruccions del pare. És que està molt ben fet, això. I el pare, que l'anem veient de tant en tant des de la distància, segueix les proves intentant d'alguna manera... Ell no pot fer res perquè està allà amb la ferida de bala, però intenta d'alguna manera fer companyia al fill, no? Sí. Davant d'aquest moment de gran perill, esdrafar el vincle que s'havia trencat entre els dos. Per això, per mi, és la millor pel·lícula d'Indiana Jones. És la millor pel·lícula d'Indiana Jones, punt. I després és la millor per mirar amb els fills. Em sembla perfecta per mirar amb els fills. I, per tant, per ara que parlaves de relleu generacional, per traslladar aquesta passió per l'Indiana Jones.
1: Jo vaig veure les tres amb els meus dos fills grans i crec que vaig fer un pèl massa aviat.
0: Ah, et vas avançar una mica.
1: I hauria de tornar ara perquè les dues primeres, sobretot, els semblaven una mica lentes.
0: Ah, potser hauries d'haver començat per la croada, eh?
1: Per aquesta, potser sí.
0: Sí. A mi el que em va sorprendre d'aquesta experiència és que el tema del cor al temple no va provocar el mateix impacte.
1: No. Estem curats d'espans.
0: Però a més, la croada és una pel·lícula que conté grans ensenyances pels nens, com aquesta.
2: Què hi ha a la llibreta? Oh, perdoni, en aquesta merda de dietari. Nosaltres tenim el mapa, el quadern no serveix de res i ha vingut des de Berlín a buscar el mapa. Per què? Què ens amaga? Què hi diu el dietari que no ens explica a nosaltres? I vaig escriure que la carronya orgullosa com vostè hauria de llegir llibres en lloc de cremar-los.
0: Podem fer una frase amb aquesta de la
1: samarreta? Sí, sí, sí.
0: Podem posar-la en una samarreta? Aquesta... és molt memorable. Aquesta.
1: I menció pel doblatge, que està molt ben fet i és meravellós de sentir.
0: Sempre que podem posar talls de pel·lícules doblades, ens reafirmem en que realment està molt ben fet i és increïble escoltar aquesta pel·lícula en català. Però ara tornem a les tres proves, perquè havien deixat l'Indiana, havent d'arribar fins al Sant Grial, pobre, penjat, amb el pare amb la ferida de bala.
1: Sí, són com les tres, per mi, les tres ensenyances bàsiques del pare. A veure, anem a pams. Primera prova, aquella de només el penitent passarà, que per mi és... Mira, se'm fot la pell de gallina i tot, mira. És de les seqüències que més m'han impactat en una sala de cinema. Allà posa a prova la seva humilitat. Només passarà qui s'ajupi, evitant així que una serra li talli el cap. Llavors ho descobrim. Cosa que diu molt sobre la idea de respecte que tothom ha de tenir per allò místic, per allò diví, allò que no podem comprendre. Perquè, tot i que no ho veiem, d'alguna manera hi és, no? Seria la primera, aquesta. Segona, la idea del principi, que dèiem, és un home instruït en llengües clàssiques, no? El llatí, el grec, i segurament les ha après a contracor i sense voler i tal. Però hi ha un moment que ha de caminar per un camí trepitjant només rajoles que tinguin les lletres de la paraula Jehovà. I, per tant, ja tenim respecte. Segon, forma't. I, finalment, creu. Perquè a la tercera prova, l'Indy fa un salt de fe en tota regla, quan als peus d'un precipici fa un pas endavant, tot i creure que res el sustentarà. I per si algun despistat o un oient molt jove encara no l'ha vist, deixarem aquest moment, mai més ben dit, a l'aire.

0: Meravellós, he de dir, el videoclub d'avui. Colofó, final de temporada fantàstic. En tot cas, avui deixa'm que faci un últim gir de guió i no et pregunti, perquè sempre pregunto, per què hem de veure la pel·lícula que sigui que recomanes? Però avui et pregunto, per què ens segueix fascinant el personatge d'Indiana Jones?
1: Buf, a veure, doncs... Va, primer, perquè és, el que hem dit, és molt humà. No és el més fort, no és el més ràpid, no és el més intel·ligent de la sala, a més té por a les serps, s'equivoca constantment, improvisa, no sé, rep més cops dels que dona i moltes vegades sobreviu més per tossuderia que no vas per heroïsme. Això diria, primera cosa. Segona, perquè representa una idea d'aventura que avui en dia ja ha desaparegut. O sigui, en un món on vivim ara, ultrageolocalitzat, ell encara viu amb la convicció que hi ha racons del planeta que amaguen misteris, que encara hi ha mapes per completar, que el passat encara ens pot sorprendre. I això passa a les pel·lícules, estem d'acord?
0: Sí.
1: I per últim, hi ha una paradoxa que és preciosa, que és que Indiana Jones es passa tota la vida perseguint objectes immortals, no? L'Arca de l'Aliança, les Pedres de Sankara, el Sant Grial... Però al final de les pel·lícules, gairebé sempre descobreix que el tresor no és mai l'objecte. Era el camí, les persones que ha conegut o allò que ha après d'ell mateix. En aquesta pel·lícula, sense anar més lluny, hi ha un moment que crec jo que és inigualable emocionalment, que és quan se n'adona que molt més important que intentar estirar el braç una mica més i agafar el Sant Grial és recuperar ni més ni menys que el seu propi pare.
0: La importància de saber quin és el tresor que cal guardar per sempre és una gran lliçó.
1: Ho és.
0: I jo d'aquesta temporada de La Finestra Indiscreta em quedo amb el més important, que sou col·laboradors com tu.
1: Ens ho hem passat bé.
0: Ens ho hem passat molt bé.
1: Sí, ens hem passat
0: com
1: bé.
0: Com sempre, un plaer, Joan Enric.
1: Home, és meu, sempre.
0: Espero que passis un bon estiu.
1: A mi tant.
0: I ens veiem la temporada vinent.
1: I tant, i tant. I deixa'm dir que si algú té alguna pel·lícula que vol que comentem, com l'any passat...
0: Ah, i tant.
1: Ho pot dir.
0: finestra@catradio.cat.
1: Ens pot escriure, i jo he anat tirant de recomanacions dels oients, que em van molt bé, perquè així també veig una mica palpo el que vol la gent.
0: I tant, i a veure si és tan bona com Indiana Jones, la que recomanarà. Difícil, difícil. Però estic segur que ho intentaran.

0: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: L'Odissea serà la gran estrena d'aquest estiu. És un projecte que Christopher Nolan fa molt de temps que vol fer i ho té tot per ser una pel·lícula excepcional. Per començar, perquè adapta una obra fonamental de la literatura occidental que, entre moltes virtuts, va definir el model del viatge de l'heroi que tantes vegades hem vist al cinema i després, evidentment, per la història en si mateixa, una èpica que dura 10 anys i, per tant, ja té una gran dimensió i després pel pressupost que té al darrere la pel·lícula de 250 milions de dòlars, cosa que la converteix en la pel·lícula més cara de la carrera de Nolan, i finalment perquè serà la primera gran pel·lícula rodada íntegrament amb càmeres IMAX de 70 mil·límetres, unes càmeres que s'han desenvolupat específicament per aquesta pel·lícula. I això, que sembla un detall menor, em sembla molt important perquè l'Odissea ha de ser un gran espectacle cinematogràfic. I justament, com vam fer el programa en què ens preguntàvem com seria el futur del cinema, una de les claus que vam assenyalar va ser la necessitat de portar la gent a les sales amb espectacles d'una magnitud incontestable que es converteixin en un esdeveniment que no et pots perdre. Manu Yáñez, Tarik Porter, bona nit.
2: Bona nit, Toni.
3: Bona nit.
1: Del 0 al 10...
2: Ui, ja comencem.
1: Sempre amb les meves preguntes. Del 0 al 10, quantes expectatives teniu dipositades en l'Odissea?
2: Ostres... Mira, jo ara diré la puntuació i m'explicaré, eh? Jo me la jugo amb un 6,5.
1: 6,5?
2: Sí, sí.
1: És molt, molt específic.
2: Sí, bueno.
1: Però és aquells... Es nota que fa classes, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Ha anat a una cosa curada.
2: M'he d'explicar, en sentit que estic puntuant-la una mica a la baixa per intentar mesurar les meves expectatives.
1: Ah, no? D'acord.
2: No apuntar massa alt d'inici per veure què passa.
1: Jo estic en el teu equip en aquest sentit. És allò, pensar que la pel·lícula serà molt dolenta per després gaudir-la. No, tampoc això. Clar. Però pensar que anar amb reserves sempre és garantia de sortir després més content.
3: Totalment. Sí, a mi el que em passa és que també em passa una mica el mateix, però jo tinc una convicció d'entrada, que és que segur que serà una pel·li superentretinguda, supervistosa, d'anar-s'ho a passar molt bé, i al final el cinema d'estiu, en certa manera, la definició del cinema d'estiu, en part, és aquest. Com diu el Manu i com dius tu, Toni, clar, després ja, diguéssim, les expectatives, perquè no deixa de ser Christopher Nolan, que sempre hi ha com unes expectatives elevadíssimes, sí, al seu voltant, i a mi em passa el mateix. Jo diria potser un 7, perquè sé que és garantia de diversió, però sí, potser millor no esperar res més que jo.
2: Jo tinc una petita preocupació de fons amb aquest projecte, i és la dimensió emocional, sentimental, que crec que haurà de tenir el film. Que penso que tendeix a no ser el fort de Christopher Nolan, que de fet en parlarem d'això.
1: Sí, després.
2: Avui
1: parlarem molt de Nolan.
2: I aquest és el temor. Vaig amb una mica de por.
1: Mira, jo us diré ara mateix un 8. Mm-hmm. Però és molt curiós, perquè quan es va anunciar el projecte, la nota era molt més baixa. Mm-hmm. Sí, com més ens hem apropat, més he assumit que segurament no serà l'adaptació dels meus somnis de l'Odissea, la qual, per cert, he tornat a llegir en els últims mesos. He fet aquest exercici, per cert.
2: Jo ho faré.
3: Ui, però això encara és més perillós. Em sembla encara més increïble que tinguis un 8, perquè em sembla...
1: No, perquè he assumit, justament, he assumit que no tindran res a veure o que serà, la connexió serà molt prima. I aleshores l'he gaudit també per fer-ne l'anàlisi, per veure què és el que no l'ha triat, què és el que no ha triat, diferències, aquestes coses que ens agrada molt d'establir i de buscar. Però he anat assumint que no serà una adaptació particularment rigorosa ni fidel, tot i que ell ha dit que la seva intenció era que fos realista. El concepte amb el qual ha definit la seva idea d'adaptar l'Odissea és realisme en el sentit d'explicar la història humana dels personatges i allunyar-se potser de la vessant més de contacte amb els déus, mitològica, que pot tenir aquesta història. Però a mesura que jo he anat assumint que no seria segurament la millor adaptació del món, però com diu el Tarik, m'ho passaré bé veient-la, doncs la meva nota ha anat pujant.
2: Jo, mentre no l'expliqui des del final cap al començament... Ja...
3: Sí, mentre no es marqui un Tenet...
1: Home, alguna cosa així, alguna cosa temporal...
2: Alguna hi ha d'haver.
1: És la seva marca, eh? El que vull dir jo és que no aniré... Sabeu quan va sortir el primer tràiler, diria, que per xarxes la gent va començar a carregar-se-la molt intensament per les armadures que portaven els personatges? O sigui, no aniré al cine amb aquesta...
3: Pensant en el rigor que pot tenir.
1: Exacte. Aleshores, quan ja vas al cinema sense pensar en això i pensant en gaudir simplement de la seva visió de l'Odissea, jo crec que ja és diferent.
3: De totes maneres, jo crec que també és la passa natural d'un director que comença a considerar-se a si mateix un déu i ara ja està adaptant com la història.
1: M'agrada,
3: no?
1: Això. O sigui, no hi ha déus a l'Odissea perquè el déu és ell.
3: Exacte,
1: no?
3: Exacte. No, segur que serà molt, molt divertit i això una experiència estiuenca. És que no.
2: Sí. No, i jo abans feia la broma aquesta amb els jocs temporals, però en realitat ho espero. Espero que Nolan hagi fet quelcom força personal amb aquesta història. No sé com jugarà amb els temps. Aquesta qüestió del realisme del que parles, Toni, no sé si encaixa en la megalomania del projecte. Tampoc tendeixo a intentar no deixar-me convèncer per les estratègies de màrqueting i aquesta idea que estan venent com de la pel·lícula més gran de tots els temps. Espero que no sigui del tot real.
1: Clar, la part personal hi és, perquè, de fet, Nolan ja va voler fer la Troia. Va voler adaptar a Troia, que és un projecte que al final no va poder fer. Vull dir que ja és una història que ell ha perseguit i, en realitat, que d'això en parlarem després, de les grans històries que emanen de les dues històries, de la Ilíada i de l'Odissea, ell l'ha absorbit moltíssim en el seu cinema. Per tant, és lògic que hi hagi una part personal, com a mínim d'interès personal, no sé si ho farà molt personal. Però la part, diguéssim, del màrqueting que la ven com una cosa espectacular és que és una mica inevitable, perquè les xifres que he mencionat fa una estona...
2: Són impepinables. Són impepinables,
1: és que clar. I n'hi havia més, eh? Vull dir, que he mencionat les dues, diguéssim, que havia de mencionar, de les càmeres IMAX i els 250 milions de dòlars d'inversió. Però també s'ha parlat de la quantitat de metratge rodat, que si eren no sé quants metres de metratge, coses així.
3: A mi el que em passa, i el que em fa una miqueta de por, precisament, és aquestes ínfules, no només, diguéssim, com la gran pel·lícula en tots els sentits, però també aquestes ínfules de transcendència que moltes vegades fa Nolan en el seu cinema, com si estigués revelant una gran veritat o explicant una cosa que realment no s'ha explicat mai o d'una manera que no s'ha explicat mai. Jo crec que, diguéssim, està molt bé fins al punt en què tu acceptes que és una pel·lícula molt, molt aparatosa i tu passes bé veient-la, però en el moment que t'intenten com convèncer que hi ha tota una base filosòfica molt profunda, clar, aquí és com quan trontolla i quan veus que pot passar-se de pretensiós.
2: I mira, Toni, ara que mencionaves Troia, una altra petita preocupació que tinc amb la nova Odissea és la qüestió actoral i el meu dubte sobre si algunes de les estrelles de Hollywood que estan en aquest projecte funcionaran, no? Sobretot em preocupen els actors més joves, no? La Zendaya,
3: el Tom Holland,
2: que em sembla que, almenys des de la meva perspectiva, representen molt bé una certa idea de contemporaneïtat, una mica com Timothy Chalamet.
3: iPhone Face.
1: Sí, que no encaixa aquí. No, a més, Tom Holland, si és com a l'obra d'Homer, al principi haurà de tenir un paper molt important, perquè durant una part molt important de l'inici de l'Odissea és el protagonista.
2: Veurem.
1: Que el fill. Vull dir que... Veurem què passa. Estic d'acord amb tu, tot i que comparant amb Troia, recordo que en el seu moment es va parlar molt del repartiment de Troia i se'l va posar molt en dubte, no?
2: Sí.
1: Una col·lecció d'homes guapos i atractius. Sí. Però jo totes les vegades que he tornat a mirar Troia he trobat... Bueno, Brad Pitt està increïble en aquell paper. És difícil trobar un Aquiles que transmeti el que transmet Brad Pitt en aquell paper.
2: Ostres, jo l'hauria de...
1: Orlando Bloom ja seria una altra cosa, però també diré que el personatge de Paris és el que és, també. Vull dir que ha de despertar... Clar, certes emocions.
3: A mi, en canvi, no. El tema dels rostres coneguts i aquesta contemporaneïtat filtrada, diguéssim, en una història a través d'aquestes persones, no em preocupa, perquè forma part també d'aquest dream team, diguéssim, d'estrelles de Hollywood i clarament és això. Si tu vas a veure una pel·lícula que sense grans pretensions segurament et quadrarà i a més fins i tot li donarà una carisma especial a cada personatge, a veure aquest o qual personatge que relaciones amb franquícies de Hollywood amb un registre molt contemporani però que veus aquí donant-ho tot a una història més gran que la vida. Jo en aquest sentit, bé, endavant.
1: Bé, doncs l'Odissea el que segur que farà és marcar l'agenda de l'estiu i després en parlarem més, com ha dit el Manu, perquè vindrà la Glòria Salvador Corretger i dedicarem la segona part del programa a parlar de la figura de Christopher Nolan, però evidentment és l'única estrena de l'estiu. Aleshores us volia preguntar què més espereu? Quina altra pel·lícula espereu amb ganes aquest estiu?
2: Mira, jo, hi ha un parell de títols que m'interessen, sobretot en clau una mica autoral. El primer és Mother Mary, del director David Lowery, que era director de A Ghost Story, per exemple, i a més de tot el carisma fílmic que té aquest director i aquesta capacitat per convertir gairebé cada pla en una experiència estètica, està la qüestió de que hi ha aquest duel actoral entre la Anne Hathaway i la Michaela Coel, que crec promet força. I l'altra pel·li és una pel·lícula dirigida per un director islandès. El film es diu El amor que permanece i el director és Hilnur Palmason. És una comèdia dramàtica sobre una família que viu bons i mals moments. Els protagonistes són els fills del propi director, amb la qual cosa és una obra molt personal.
3: Jo tiro per... Primer de tot, evidentment tinc moltes ganes per començar a veure el nou Sorogoyen, que s'estrena a finals d'agost, en aquest sentit.
1: Sí, no sé si s'inclou dins de l'estiu ja, és que gairebé... que és l'última setmana o la penúltima
3: sí,
1: d'agost.
3: Sí, crec que però... és tocant ja a setembre, sí. Però les que diria així com pinzellades que em sembla que tenen molt bona pinta i que segurament seran joies amagades, una és Motor City, una pel·lícula d'acció d'un director estatunidenc que es diu Pozzi Ponchirolli, que és una pel·lícula d'acció que t'estalvia tota la cosa dolenta que tenen moltes de les pel·lícules d'acció contemporànies.
1: Què vols dir? Els diàlegs.
3: Els diàlegs. És una pel·lícula sense diàlegs, literalment.
2: Uau.
3: I que juga amb el llenguatge audiovisual. Una joia molt especial.
1: Home, per què vols parlar quan pots estomacar?
3: Ah, exactament,
1: no?
3: Sí. Exactament. O sigui, crec que és la pel·lícula més honesta i més, doncs sí, que va de cara a barraca, que pots trobar a la cartellera, i a més una petita joia d'autor que va estar a Venècia i va passar molt desapercebuda.
1: En tot cas, això serà més endavant, perquè ara ens hem de fixar en el present i parlar de les estrenes de la setmana, com fem sempre. Última sessió de prescripció de la temporada.
4: Kagina masapamusong nira humabun. Mga tao nera humabon ang nitiwas kang Fernau Magalhães.
1: Comencem, com sempre, per les novetats del cinema i, per tant, hem de parlar de Magallanes, la pel·lícula protagonitzada per Gael García Bernal, que proposa una mirada crítica i força crua sobre el colonialisme del segle XVI. L'actor interpreta Fernando de Magallanes durant l'expedició que va finançar el Regne de Castella, que tenia l'objectiu de trobar una ruta occidental cap a les Illes de les Espècies i, sobretot, reclamar nous territoris per la monarquia hispànica i convertir els líders dels governants locals al catolicisme. La pel·lícula s'allunya de la idea heroica del conqueridor, del conquistador, i posa el focus en la misèria humana, tant durant el viatge de l'expedició com, sobretot, en la barbària colonial que té lloc després quan arriba a un territori que seria l'actual Filipines. La pel·lícula està dirigida pel filipí Laf Díaz i compta amb fotografia del català Artur Tort, col·laborador habitual d'Albert Serra, que és, de fet, un dels productors de la pel·lícula. I és una pel·lícula interessant no només pel retrat d'aquesta figura de Magallanes, sinó també per com indaga en la necessitat de preservar la identitat de cada poble, si cal a través de la força, per resistir a la violència colonial.
2: Sí, és una pel·lícula amb molta violència, soterrada en alguns moments, explícita en altres, i de partida jo destacaria que és una obra d'autor, de gran autor. Tenim aquí Laf Díaz, un dels directors, per mi, claus del cinema d'autor del segle XXI, guanyador del Lleó d'Or de Venècia, i que sempre ha fet pel·lícules molt llargues, té algunes històricament extenses, que duren més de 12 hores, per exemple. En aquest cas, aquesta no és tan llarga, són crec que unes 2 hores i 40
1: sí,
2: minuts.
1: 2:40.
2: Clar, però...
3: És un curtmetratge per ser de l'altre dia.
2: Però és suficient temps com perquè puguis tenir aquesta experiència molt immersiva i vivencial.
3: Sí, de fet, el cinema de l'altre dia jo crec que té en el temps i en la dilatació una de les grans doncs, petges, una de les grans, diguéssim, característiques, no? Jo crec que és com fa uns marcs molt grans, és com un pintor que fa uns quadres molt grans i va deixant doncs, pinzellades que tu vas reunint i que d'alguna manera formen part aquest llenç enorme de la seva expressió, i crec que és molt interessant.
2: Estic molt d'acord amb tu en que són com quadres, però alhora estan molt vius, no? És un gran... Treballa molt a fons la posada en escena.
3: Totalment, totalment. I com dèieu, doncs, és una pel·lícula que per ell doncs, és curta i que el que... Tot i així, evidentment, són 2:40 i crec que el que explica d'alguna manera és o que el que fa és desmitificar aquesta figura que sempre pensem com d'un dels grans herois, dels grans descobridors, dels grans personatges històrics, com gent, entre cometes, molt dinàmica, i aquí el que fa és fixar-se molt en els temps morts, en els temps, diguéssim, menys això, menys èpics, no? més plans, per dir-ho així, no? en el temps, i crec que és molt interessant aquesta mirada d'un explorador que es passa anys, que es passa molt de temps en espais que... Aquests dies hem estat parlant molt, per exemple, d'espais liminals, no? En pel·lícules com Backrooms, l'Abdias el que fa són temps liminals, no? Moments d'impàs.
1: Moments d'impàs, sí. Jo crec que amb això és molt interessant, de fet, perquè això també és el que fa que sigui una pel·lícula en la que hi acabes entrant més, perquè al final comparteixes aquests temps morts i el dedi, fins i tot, no?
3: Sí.
1: Amb la tripulació d'aquesta exposició. I en certs moments, per exemple, quan arriben finalment a les Filipines, l'alegria d'arribar a terra també és teva, malgrat que saps el que són a punt de fer. Per tant, penso que té una doble funció. Per una banda, hi ha aquesta idea del temps ajuda a no caure en l'èpica o ser antièpica, com deies directament, Tarik, i alhora fer-ho més viu. I això també fa després que la crítica que fa al colonialisme, que ve sobretot a l'última part de la pel·lícula, sigui més crua.
2: Sí, jo penso que hi ha una crítica al llarg de tot el film. De fet, la pel·lícula té tots els ingredients per convertir-se en un retrat molt crític del colonialisme europeu. L'Abdias ja, al llarg de la seva trajectòria, havia fet diverses pel·lícules sobre la història de Filipines, i hi havia un marcat odi cap a les diferents onades onades colonials que ha patit el país. Però a mi el que m'ha semblat més interessant és que, mirant una mica més enllà de la crítica òbvia i que està per tot arreu en el film, a la qüestió colonial,
1: que hi és.
2: Hi ha, almenys jo ho he percebut, una espècie de gran fascinació pel personatge i per la dimensió humana de l'experiència d'aquest personatge, que clarament va participar d'un projecte abjecte en termes històrics, però que estava alimentat o estava empès per una set de coneixement, per unes conviccions, per un fanatisme que acaba resultant fascinant.
1: Bueno, és que jo penso que les dues coses són compatibles, i penso que justament la gran feina que fa aquí el director és fer compatible les dues coses, és a dir, fer aquest retrat antièpic on deixa molt clar la seva idea del que va ser aquest colonialisme, i al mateix temps, inevitablement, fascinar-se per un personatge que estava molt obsedit, que tenia una determinació molt gran, clar, i que al final és el que carrega la pel·lícula sobre les esquenes, també gràcies també a la interpretació de Gael García Bernal.
3: Sí, i a més fa una cosa que és molt divertida, que és colonitzar també, no? Ell colonitza els registres del cinema portuguès, de Rita Acevedo Gómez, de molts cineastes que han parlat de la història de Portugal a través de fer uns retrats que tenen molt a veure amb portes endins, i que aquí l'Abdia d'un filipí ho porta al cinema filipí. També colonitza en certa manera el cinema d'Albert Serra, no? Que és el productor, sí, juntament amb la Montse Triola, a través de la mirada i de la fotografia d'Artur Tort, també muntador o també comuntador de la pel·lícula. És a dir, colonitza en certa manera uns gèneres que són europeus i fa una espècie d'acte bastant poètic, no? de parlar de colonialisme colonitzant uns registres que evidentment pensem en clau europea. No?
2: Poètic i una mica punk, i l'últim element colonial interessant és que Gael García Bernal, un actor mexicà, sí, dona vida al conqueridor portuguès. No?
1: Ell també està colonitzant, vols
2: dir. Clar, hi ha uns processos aquí de colonització artística que em resulten molt interessants.
1: En tot cas, Magallanes, que ha arribat avui a les sales, però tenim més estrenes.
5: Look, let's just wait for some more backup.
6: If we don't play this right, we're gonna have a massacre in there. You guys okay?
5: Yeah.
6: Calm down. This is messy.
1: Perquè avui també s'ha estrenat Normal, on Bob Odenkirk interpreta un xèrif que agafa la feina en un petit poble de Minnesota pensant-se que serà una feina tranquil·la. És un personatge que passa per un mal moment, que no vol complicacions, però un atracament en un banc destapa tota una trama que justament és de tot menys poc complicada i que pot fer pensar en referents com Fargo, a part de que comparteix l'espai de Minnesota,
2: sí,
1: tot i que la referència més directa és Nobody, la pel·lícula que ja va protagonitzar el mateix Bob Odenkirk i que és el mateix guionista, el Derek Kolstad.
2: Sí, és veritat, però jo crec que el referent als germans Coen és profitós, pensant sobretot en els germans Coen com a grans mestres del pastitx postmodern. Aquí tenim una pel·lícula que barreja d'una manera molt, molt viva, trobo jo, diferents codis de gènere. No? Hi ha elements de comèdia costumista, en això el Bob Odenkirk és un gran mestre, hi ha molts elements d'acció, hi ha elements westernians, perquè tot passa en un poble i aquest xèrif és una mica com el Gary Cooper de Sol davant del perill, I l'última pinzellada és la idea del cinema de yakuzas, cinema de gàngsters japonesos que apareixen ja des de la primera escena. No estic desvelant massa cosa, i tot això fa una combinació que per mi és molt viva, no? molt enèrgica. Està dirigida per Ben Wheatley, que a començaments del segle XXI semblava que seria un dels grans autors independents del cinema britànic. Ell ha acabat fent altres coses, com algun episodi de Megalodon, però aquí crec que torna una mica a la seva essència i aquesta gràcia amb la que ell combina diferents codis de gènere.
1: I el Bob Odenkirk, que a més té aquesta capacitat de posar aquest puntet còmic, no?, a tot plegat, aquesta història, que és una història negra, necessita aquest punt de comèdia, i ell el sap posar molt bé.
2: Molt bé, i és molt interessant perquè jo crec que tots tenim en ment Bob Odenkirk fent personatges molt grisos a nivell moral, i aquí ell més aviat és un personatge força clar, lluminós, bastant noble, un bon professional, però que ha de lluitar contra una situació de corrupció i de violència absolutament desfermada.
1: Doncs normal que també ha arribat avui als cinemes, i encara hi ha més estrenes. Estem parlant de La muerte de Robin Hood, que és una pel·lícula que presenta un Robin Hood turmentat pels crims que ha comès al llarg de la seva vida com a bandoler i vivint en el que podríem dir que és un exili autoimposat. L'interpreta Hugh Hackman, que és el protagonista, ara diré aquell adjectiu que ens agrada tant als crítics de cinema,
2: a veure,
1: crepuscular,
2: oh,
1: d'una pel·lícula que té el segell de 24 com a distribuïdora, que també podríem connectar amb The Green Knight, perquè també és una adaptació d'un text literari antic, en aquest cas del segle XVII. Dirigeix Michael Sarnowski, director potser conegut segurament per Pic, la pel·lícula amb Nicolas Cage.
3: Sí, una pel·lícula que de fet ja presentava molt les característiques que veiem aquí en aquesta muerte de Robin Hood, que és un personatge, com dius, crepuscular, molt, molt introspectiu, fosc. I aquí, doncs, si estàvem parlant abans de Magallanes i de l'antièpica i de desmuntar un mite, per dir-ho així, aquí és portar Robin Hood, que és l'heroi del poble, per dir-ho així, en una espècie de personatge...
1: Exagrable, absolutament exagrable. Jo crec que, no sé si és la paraula que estaves buscant.
3: Totalment, sí. No, sí, exactament.
1: D'heroi té 0/0.
3: Exacte, i fins i tot diria que és un risc, perquè, clar, i una cosa és donar-li matisos i l'altra cosa és portar-ho a aquest terreny tan fosc i tan turmentat, no? Aleshores, és una pel·lícula molt ben rodada, té un molt interès en la manera com retrata a la primera mitja hora una cosa així, és extremadament violenta, però a més també extremadament confusa. Tu vas veient molts primers plans, vas veient com aquest personatge està desdibuixat, i la segona part de la pel·lícula és com una espècie de redempció en la qual, doncs, a partir d'un episodi, doncs, comença a revisar el seu passat. Crec que és una pel·lícula molt peculiar, perquè realment és molt anticomercial, és tot el contrari del que segurament esperaríem d'un episodi o d'una pel·lícula al voltant de Robin Hood, i en aquest sentit és molt interessant. Evidentment, és cinema d'autor pur, i és cinema en el qual, doncs, també Hugh Jackman, que doncs, havíem vist a pel·lícules com Logan, doncs, torna a fer aquest paper com una espècie d'antiheroi o d'una persona que, diguéssim, per fora semblaria una cosa i després és algú amb un passat molt fosc i amb uns turments interns molt, molt fons, molt profuns, diguéssim.
1: Va, doncs repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Magallanes, de Normal i de La muerte de Robin Hood. I com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu? Són molt diferents?
2: Sí.
1: Són semblants? En realitat, hi ha algun element en comú? De fet, aquesta idea de... aquest personatge que en realitat no és un heroi,
2: i una,
1: la
2: i una,
1: podem
2: una
1: trobar a Magallanes i a
2: força,
1: Robin Hood. Sí?
2: Una masculinitat força
1: sí,
2: tòxica
1: sí,
2: per
1: sí,
2: tot arreu, eh?
1: Sí, és veritat.
2: Però mira, jo em quedo amb Magallanes. Crec que és una proposta que a nivell cinematogràfic està a un altre nivell.
3: Jo també em quedo amb Magallanes, tot i que jo sóc molt fan i segueixo sent molt fan de Ben Wheatley, així que tinc moltes ganes de veure Normal.
1: Jo em quedo amb Magallanes, també. Perquè és que, clar, és que em sembla que és una pel·lícula difícil de recomanar, eh? També, vull dir que els oients tinguin clar que és una pel·lícula d'autor que dura 2 hores amb 40 minuts.
2: I que és lenta.
1: I que cada pla no és... és llarg. Però penso que és una experiència...
3: Jo crec que
1: si... també te recompensa.
3: Sí. Jo crec que si els oients que hagin vist Pacific Fiction i els hagi agradat, que vagin...
1: És una bona brúixola.
3: Totalment.
1: És una bona brúixola. I els que no els agradi això sempre poden anar a veure els Minions, no?
3: Exacte.
1: Seria l'extrem oposat de... No? En una sala de
3: cinema... Espero que hi hagi terme mig.
1: Magallanes i Minions, no? És increïble el cinema, com arriba a ser. I recordem també que aquest cap de setmana torna als cinemes Akira, de la qual em van parlar fons la setmana passada, i ja sabeu que podeu recuperar el programa a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Pel que fa a les sèries, també hi ha estrenes a analitzar, però abans hem de comentar el final de The Bear. La setmana passada ja vam explicar que s'estrenava l'última temporada i avui és el moment de valorar uns últims episodis que han tingut un tractament temporal sorprenent, ja que tots passen durant un dia que és l'endemà de la decisió de Carmi de deixar el restaurant. És un dia caòtic, en què hi ha una gran tempesta a Chicago que provoca moltes incidències al restaurant, i els personatges han de ser capaços de gestionar contra rellotge aquestes incidències abans que el local se'ls ompli de clients per sopar, i aquesta gestió va en paral·lel a la gestió emocional de la decisió d'en Carmi.
2: Sí, jo he de dir, primer, en general, el plantejament de la temporada em sembla molt interessant, que tot passi en un mateix dia, obliga els creadors, guionistes i actors a posar molt el focus en el minut a minut, en cada gest, en els processos que van seguint els personatges. Això m'ha fet pensar moltíssim...
1: Home, és processual, Manu.
2: És processual. Estic molt ficat en l'univers de The Pitt i
1: bé, és que hi ha la connexió, a mi em sembla que és molt clara.
2: A més, de fet, veient tota aquesta temporada, pensava molt en uns comentaris que vas fer tu el dia que vam fer la cobertura de la gala dels Emmy, quan va guanyar The Pitt, i vas apuntar que era una sèrie que responia a una certa necessitat que tenim en aquest moment de trobar un cert confort en la idea de comunitat, en la idea de poder ajudar-nos els uns als altres i de sortir endavant en situacions molt adverses, que crec que estan molt present.
1: Sí, està molt present també a The Bear, i penso, de vegades també ens dediquem a traçar, no?, a buscar a patrons, i penso que aquest patró no és casual que emergeixin, en aquest cas, dues sèries, però segur que n'hi ha més que no hem estat capaços de veure, que apostin per aquesta connexió amb l'altre com una manera d'afrontar temps difícils, que a més, en aquesta última temporada de The Bear es manifesta d'una forma molt, molt meteorològica, no? La gran tempesta com a temps difícils.
2: És gairebé apocalíptica.
1: Totalment, sí, perquè a més passen infinitat de coses. Jo l'únic que diré sobre... M'agrada la idea de la temporalitat i m'agrada que agafin aquesta cosa de pit, diguéssim, d'aquesta intensitat que The Bear també havia tingut, però en The Pitt és molt més marcat. Però no acabo de veure gaire l'estructura per episodis que han fet. És a dir, trobo que... Són 8 episodis i encara no entenc per què són 8 episodis. Podrien ser... N'hi ha alguns que sí que tenen entitat pròpia, però n'hi ha molts que... especialment els curts, els que duren 25 minuts, els
2: són
1: primers...
2: Són molt anecdòtics.
1: Són episodis que no ha passat res, que són com de presentació, de moments entre els personatges... No tenen aquesta... Crec que és la vegada que he vist un episodi de sèrie que tenia menys unitat per si mateix, que tenia menys sentit per si sol.
2: Yeah.
1: I al final, clar, la gràcia d'una sèrie és que mires un episodi i allò t'omple prou com perquè tingui entitat pròpia i allò és suficient, i alhora no t'omple prou com perquè vulguis veure el següent episodi. Ha de fer aquest equilibri, no?
2: Clar.
1: I aquests eren episodis, sobretot els inicials, on no hi havia... Havies de passar al següent. Aleshores, no entenc gaire aquesta estructura de 8 episodis, i, de fet, fins i tot et podria dir, podria ser això una pel·lícula de 2 hores?
2: Sí, estic d'acord.
1: Com a epíleg, i també funcionaria bé. Aleshores,
2: o de fet, podria només ser el penúltim
1: capítol. O podria ser un sol episodi, exacte.
2: Que per cert, em sembla increïble.
1: És el penúltim, eh?
2: El penúltim. La nit de feina frenètica en el restaurant. Em sembla realment increïble com, a través d'això, d'anar cuinant, d'anar superant obstacles, es van treballant tots els temes de fons de la sèrie, des de les relacions intergeneracionals fins als aprenentatges familiars, no? els conflictes i també les reconciliacions familiars, la qüestió de la possibilitat de construir un entorn laboral més saludable, no? En un context que tendeix a una certa toxicitat.
1: Al contrari, sí.
2: Tot això em sembla que està tan ben treballat en aquell penúltim capítol. Vull dir, l'estava veient i estava pensant en situar-la entre les millors sèries de l'any.
1: Només per aquest episodi.
2: Clar, el problema va venir després.
1: Un de vuit, eh?
2: Que era l'últim capítol.
1: Ja, és que...
2: Per mi l'últim capítol és un desastre.
1: És que The Bear ha tingut...
3: Quin canvi.
1: No, és sí. que The Bear ha tingut... Crec que ho vaig comentar ja la setmana passada. Va tenir unes primeres temporades, especialment la primera i la segona, que eren excel·lents, i després hi ha hagut una sèrie de factors, però un que afecta molt en aquest episodi últim és que, i que es va veure bastant a la quarta temporada, és que ha perdut la capacitat per transmetre coses sense que sigui extremadament obvi el que t'estan dient. És a dir, per una banda hi ha un sentimentalisme que és com molt evident,
2: sí.
1: però per l'altra hi ha les emocions o el que estan sentint els personatges s'expressa molt explícitament. I és un problema, perquè el deber dels inicis no era així. I aquest episodi que menciona el Manu no va així. És a dir, tu estàs entenent el que passa amb els personatges mentre estan treballant, mentre estan en crisi, però en el moment, és un dels problemes que crec que té deber, per acabar-ho de destilar en una idea, és que quan no estan cuinant, o sigui, quan cuinen, tota la resta de coses
2: sí.
1: pot anar com de fons, embolcallant, ficant-se entremig, però quan no estan cuinant, aleshores tot esdevé massa posat sobre la taula. I l'últim episodi, per mi, té sobretot aquest problema i afegiré la temporada sencera, en general. Penso que té un altre problema, que és que segurament no calia. Que això ja és una cosa que ja vaig dir la setmana passada. Penso que al final de la quarta ja era un final. I això doncs és un afegitó, és un epíleg, que si hagués estat un únic episodi encara, vuit, ho trobo una mica excessiu.
2: Clar, per mi, que existeixi el penúltim episodi d'aquesta cinquena temporada...
1: Compensa.
2: Sí, m'ho compensa, però estic totalment d'acord amb tot el que has plantejat. Que l'últim episodi, tot el que guanya en el penúltim en termes de construir... de manera el·líptica, sintètica i enèrgica, un relat que diu moltes coses a través del gest, no només a través de les paraules, està totalment aconseguit en aquest capítol 7 i ho tira tot per la borda en el capítol 8, on tot es torna explícit i fins i tot es torna bastant inversemblant.
1: Sí, això no ho podem comentar perquè seria... Crec que sé per on vas i seria entrar en explicar el final.
2: Totalment, però són uns girs...
1: Però que hi estic d'acord. I els oients que l'hagin vist o quan la vegin...
2: Va costar molt de creure.
3: A mi el que m'està passant ara és que tinc curiositat per veure el final només per veure aquest gir final tan desconcertant.
1: Bueno, això és una mica com Eufòria, no? Ja que vam parlar del final d'Eufòria, que estic segur que molts oients van dir anem a veure què passa amb aquest final, el qual, per cert, encara hi podria estar...
3: Jo veig que hi ha moltes ganes de participar en aquest debat, perquè jo sóc dels que, bueno, al final d'Eufòria, bueno, en fi, és igual.
1: No et va agradar gens.
3: No.
1: Bueno, a mi sí, però això jo requeriria un, no sé, com un debat a part. Un altre...
3: Ja farem un cinefòrum d'aquest.
1: En tot cas, de veure, que ja teniu sencera, són 5 temporades al final, recordeu, a Disney+. Plus. You were in there for 3 minutes. 3 minutes in a box of fire. De les estrenes d'aquesta setmana destaca la tercera temporada de Silo, que va acabar amb una situació extrema que no explicarem, però que involucrava, com podíem escoltar en aquest tall, grans quantitats de foc. I a causa d'això, la protagonista que interpreta Rebecca Ferguson comença els nous episodis amb una pèrdua de memòria que em sembla molt convenient pels guionistes perquè sembla dissenyada per endarrerir que avanci una sèrie que està molt basada en secrets i misteris. Es continua jugant molt bé, això sí, és el seu punt fort, juntament amb la qualitat orgànica que té aquest univers tancat en el que s'ambienta, en aquesta mena de caverna de Plató, on els personatges malden per saber com és la realitat. Però aquesta trama de l'amnèsia m'ha fet pensar, sobretot, que dosificaven la trama de cara a l'última temporada, que serà la quarta, de fet.
3: Sí, o sigui, clarament és aquesta la gran metàfora, la caverna de Plató, i és una sèrie, com dius, que es basa molt en aquests misteris i en aquesta memòria, o en aquesta memòria esborrada, no? I aquesta, diguéssim, recerca permanent de la humanitat per naturalesa de respostes, no? I crec que, clar, o sigui, comença aquesta tercera temporada d'una manera molt convenient, en aquest sentit. Clarament, doncs, tu com a espectador saps una sèrie de coses que la protagonista no sap, i aleshores, diguéssim, desitges que la protagonista torni a recuperar aquesta memòria per començar a seguir i a resolent tots aquests misteris.
1: Clar, que no només t'inquieten a tu. Quan ella descobreix no sé quina cosa, perd la memòria. Ostres, tu!
3: Tornem a començar.
1: És una mica... I al final això, els episodis amnèsics, no deixa de ser un recurs bastant habitual per generar això, eh?
3: Clar, a més, la sèrie fa una cosa que és que si les dues temporades anteriors només t'havia donat alguna pinzellada, algun indici de què havia passat per arribar a viure en aquesta espècie de soterranis enormes, i aquí comença ja des del primer episodi a explicar-te o a fer-te, diguéssim, un flashback en el qual entrem en una espècie de contemporaneïtat actual, en el qual doncs hi ha un conflicte que afecta Estats Units i Iran, i aleshores aquí comences a intuir que pot haver passat alguna cosa i que aquest és el punt de partida, diguéssim, de tota aquesta trama. Aleshores, per una banda, et va desvelant aquest passat que doncs ni la humanitat del Silo coneix, i la pròpia protagonista doncs tampoc coneix, però estava més a prop de descobrir, però tu com a espectador doncs, vas descobrint més. I aleshores hi ha un joc bastant peculiar en el qual doncs tu com a espectador tens molta informació i en canvi els protagonistes encara estan molt àvids de buscar-la. Jo crec que en aquest sentit funciona bé, però i aquest contrast que no hi era a les temporades anteriors, que ni tu ni els personatges sabies què estava passant,
1: sí,
3: aquí comença a haver-hi com una divisió entre tu com a espectador i els personatges.
1: I ells, sí. Bueno, ella sobretot, perquè la Rebecca Ferguson al final és la gran prota d'aquesta sèrie amb molta diferència.
3: Sí, a més una Rebecca Ferguson que curiosament s'ha convertit en una espècie de rostre del futur, no? L'altre dia, fa uns mesos parlàvem d'una pel·lícula que és Sin Identidad.
1: Dune, també.
3: Dune, exacte. S'ha convertit com una espècie d'icona del rostre del futur.
1: És que té cara de futur, Rebecca, Rebecca Ferguson. Sí. O té cara de com ens imaginem que seran les persones en el futur. En realitat seran igual que ara, però ens les imaginem com Rebecca Ferguson.
3: Totalment.
1: En tot cas, Silo, que ha tornat a Apple TV, que per cert hem de fer aquí una part de l'aposta que fa Apple TV també per la ciència-ficció, que no és gaire habitual, perquè a més de Silo també tenen Foundation, i són sèries a més amb un pressupost bastant important. Mentrestant, a Amazon han estrenat una sèrie basada en la pel·lícula Una rossa molt legal.
7: What's wrong with LA?
8: Nothing. I think we just value different things here, like the planet and social justice and not being totally entitled and sitting wherever we want in the cafeteria on our first day when some of us have spent 4 years earning this table.
1: Es titula El i es tracta d'una sèrie que funciona com una prequela, tot i que jo diria, ara hi entrarem. Teòricament és una prequela,
2: sí,
1: de la pel·lícula que va protagonitzar Reese Witherspoon i ens transporta a l'adolescència del personatge, l'El Woods, que va tenir molt d'èxit en el seu moment la pel·lícula perquè trencava amb l'estereotip de la noia russa i molt femenina en presentar-la com un personatge molt intel·ligent. A la sèrie ens presenten que la seva adolescència a Bel Air, al principi, on és molt popular, però per X motius la família marxa a viure a Seattle, on es trobarà companys d'institut que la tracten amb condescendència, basant-se en el seu aspecte més, companys d'institut que estan vivint, diguéssim, el moment de...
2: És l'era daurada del grunge.
1: Exacte, el moment màxim de nirvanisme, no?
2: Exacte, és la dècada dels 90, diem, per nostàlgics dels 90, aquesta sèrie és rodona. A més, la banda sonora està plena de temes de In Excess, de Nirvana, de Radiohead... Això és una passada. A mi la sèrie, he de dir que m'ha funcionat. I us demano que us imagineu una cosa. Primer, recordeu aquella escena de Barbie, la pel·li de Greta Gerwig, on Barbie sortia del seu món de color de rosa i anava a buscar aquella noia jove, nena, que era una espècie de la seva propietària,
1: la propietària, no? Sí.
2: Que era una adolescent molt malcarada i
1: també bastant grunys.
2: Bastant grunys, i hi havia aquest conflicte entre els dos personatges. Doncs aquesta sèrie, El, és com una versió extesa d'aquella situació. I a mi em sembla que funciona.
1: Ho compro bastant, eh?
2: Sobretot, a més, hem d'incorporar el que us he dit, aquest element nostàlgic, que a mi, de fet, també m'ha fet pensar en una altra sèrie molt mítica, que és My So-Called Life.
1: Home!
2: No? És mi vida.
1: Home, Claire Danes.
2: Claire Danes, dels 90.
1: Jared Leto, Jordan Catalano.
2: Clar,
1: Angela Chase.
2: Les dessuadores, les camises, tota aquella estètica. Però imagineu que, de sobte, enmig de My So-Called Life, aparegués una Barbie, no? Una Barbie adolescent.
1: Mira, crec que ho has definit perfecte. O sigui, imagina My So-Called Life protagonitzada per Barbie, i el resultat seria Elle. Seria exactament això. Sí. Però deia que no acabo de veure com a prequela, perquè, clar, ell en tot aquest procés fa una sèrie de descobriments sobre la seva autoimatge i com relacionar-se amb gent que la tracta amb condescendència, que crec que si enganxem aquesta prequela amb la pel·lícula, clar, diguéssim que hi haurà un reset. A mi em sembla més aviat que és tornar a fer la pel·li, però situant-la en un institut.
2: Sí, és més aviat, més aviat això. Tot i que és veritat que jo he pogut veure 3 capítols i tampoc és que hi hagi una gran, gran evolució. Ella es va refermant en uns certs ideals i en algun sentit gairebé ella canvia més els altres que els altres amb ella. Però bueno, la sèrie, haurem de veure la sèrie fins al final i a veure com acaba.
1: Elle es pot veure a Amazon, i repassem els títols que hem comentat perquè hem parlat del final de The Bear, hem parlat de Silo i hem parlat d'Elle. Amb quina us quedeu?
2: Ostres,
1: difícil pel Manu, aquí, perquè li agrada tant aquell episodi concret.
2: Aquest és el tema. Si només fos el penúltim capítol de The Bear, sí.
1: Mira, farem 2 opcions.
2: A veure.
1: Si no hagués existit aquell episodi de The Bear concret, amb quina et quedes?
2: Aleshores, Elle.
1: Elle de cap. I amb aquell episodi, a The Bear.
2: Uf.
1: T'ha agradat molt, Elle.
2: M'ho he passat molt bé.
1: Val, Tarik.
3: Jo crec que seguiré passant molt bé amb Silo, una distopia ben parida, bé.
1: Doncs queda repartit, perquè jo diria, i mira que crec que he estat el més crític amb The Bear, sí, però malgrat això, és que clar, és que és el que deies abans, Manu, allò ha estat casa meva durant molt de temps, clar, i com puc triar una altra cosa? En fi, gràcies als dos, Tarik, espero que passis un bon estiu.
3: Moltes gràcies, bon estiu.
1: I Manu, tu no marxes encara, perquè abans parlàvem de l'Odissea i acabarem la temporada amb una anàlisi en profunditat de la figura de Christopher Nolan. I en parlem de seguida també amb la Glòria Salvador Corretger.
7: La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena. Amb Toni de la Torre.

0: No. Christopher Nolan és un dels cineastes més populars de l'actualitat. Les seves pel·lícules arriben al gran públic i omplen sales de cinema fins al punt que sovint s'ha parlat d'ell com el gran salvador que la indústria de Hollywood té en uns anys de grans transformacions, on plana la idea que l'experiència d'anar al cinema serà cada cop més minoritària. A Christopher Nolan no l'afecten aquestes prediccions funestes. Va decidir estrenar Tenet durant la pandèmia, quan les condicions per anar al cinema eren realment adverses i quan el més fàcil hauria estat esperar a que la indústria recuperés la normalitat. L'últim cop que va estrenar una pel·lícula, Oppenheimer va arrasar, demostrant que la gent, entenent la gent, no com els cinèfils, sinó com el públic en general, encara vol anar al cinema. De fet, Oppenheimer, juntament amb Barbie, es va convertir en, segurament, el que és l'esdeveniment cinematogràfic més important de l'última dècada, amb aquella dupla a la qual es va anomenar Barbenheimer. Aquest estiu, Christopher Nolan tornarà a ser el protagonista amb l'Odissea, la seva visió del clàssic d'Homer, que tornarà a portar la gent al cinema. El dia que es van posar a la venda les entrades, el web de més d'una sala de cinema va col·lapsar. Això ho vaig viure jo en primera persona, intentant treure entrades. Per això volem acomiadar la temporada de La Finestra Indiscreta, analitzant a fons la figura d'un cineasta que ha aconseguit arribar al gran públic sense deixar de ser un autor. Una combinació gens habitual. I també ha aconseguit que cada pel·lícula seva desperti l'interès d'uns espectadors no habituals a les sales. Genera la sensació que no te la pots perdre. Hi ha FOMO per Nolan, que dirien els més joves. I això, avui dia, és molt excepcional. Per analitzar la figura de Christopher Nolan va acompanyar un tàndem de luxe avui, la Glòria Salvador Corretger i, de nou, el Manu Yáñez. Com esteu?
1: Hola.
0: Esteu d'acord que Christopher Nolan és una figura molt única en aquesta combinació d'autor i alhora èxit de públic?
1: Sí. Nolan és un autor comercial que té pretensions d'autoria i això és el que el defineix. Com a autor, fa pel·lícules complexes, té un gran control creatiu sobre les seves obres, però a la vegada és un cineasta que té molt d'èxit en termes comercials, que atreu a un gran públic.
2: Sí, jo diria que Nolan d'alguna manera representa el cinema tal com el vam entendre al llarg del segle XX. No? És un autor que adora els gèneres cinematogràfics, no li fa escarafalls a les grans sagues, com per exemple la seva trilogia de Batman, tampoc li fa escarafalls a les grans superproduccions. Ara tenim l'Odissea. Jo me l'imaginaria perfectament dirigint un episodi per exemple, de la saga de James Bond, i treballa molt sovint amb grans estrelles de Hollywood, no? Des de DiCaprio a Zendaya. Nolan és un autor que entén la ficció cinematogràfica com una expressió artística, però també com aquesta forma d'entreteniment popular.
0: Clar, aquesta manera de definir-lo, no? Quan parlem de blockbuster d'autor o d'autor amb capacitat d'arribar al gran públic, és fàcil pensar en Steven Spielberg. Nolan compleix un rol similar actualment?
1: Jo crec que sí. Jo crec que hi ha un paral·lelisme molt clar entre els dos cineastes, justament, no?, per aquesta dualitat en la seva obra i en la seva figura, no?, com a creadors. Tenen aquesta capacitat, no?, d'arrasar taquilla, però tenen una personalitat, una mirada molt concreta. De fet, és curiós perquè blockbuster, sabeu d'on ve la paraula? La paraula és una terminologia bèl·lica i vol dir és una bomba que arrasava el que era tota una illa de cases, no només un edifici. Per tant, quan el cinema va agafar aquest terme i el va portar cap al seu terreny, vol dir això, arrasar completament a taquilla i tenir un èxit terrible, no? I clar, Spielberg, diguem-ne que és l'autor que per primera vegada fa un blockbuster modern amb Jaws, no?
2: Sí, amb Tauró. Sí, sí. Jo diria que els dos comparteixen aquesta idea que ja he plantejat abans de ser grans cineastes com ho van ser els grans cineastes del cinema clàssic o de la primera modernitat als Estats Units, però diria també que són cineastes molt diferents. Per exemple, Spielberg, per mi, és un director humanista preocupat per la democràcia, pel bon funcionament de les institucions, i sobretot és un cineasta de les emocions. Mentre que per mi Christopher Nolan és sobretot una persona que entén el cinema com una espècie de laboratori de formes narratives temes i sobretot és un cineasta molt conceptual, molt, molt de les idees.
0: Segurament ja podríem fins i tot parlar d'un relleu entre els dos, en el sentit que l'última pel·lícula de Steven Spielberg, que es va estrenar fa no res, i quan s'estreni l'Odissea haurem de fer una comparativa de dades, i probablement descobrirem que Nolan ha ocupat el lloc que fa uns anys ocupava clarament Spielberg.
2: Podria ser.
1: Veurem.
2: També és interessant l'anècdota de que va ser Spielberg qui li va donar l'Oscar a Nolan aquella nit que Oppenheimer va arrasar.
1: Hi ha un vincle entre els dos, és indiscutible.
0: Claríssimament, sí. Analitzem el Nolan autor, perquè el que més defineix el seu segell és que sempre juga amb la temporalitat.
1: Està clar que el temps és un dels grans protagonistes de la seva obra. Els seus personatges lluiten contra el temps, que sempre s'escapa, que es fragmenta, que mai no és tan simple com sembla. I hi ha un trencament del temps lineal a totes les seves pel·lícules. Aquest mecanisme no és nou. Clar, hi ha gent que pensa que Nolan ha inventat alguna cosa, no?
0: No, clar, és difícil inventar res.
1: És difícil inventar. I en aquest cas, diguem-ne que tot aquest joc temporal, no exactament com el fa Nolan, però, diguem-ne, l'origen està en el noir clàssic, no? En el gènere negre, que introdueix doncs, aquests relats plens de flashbacks, aquests moments en què el personatge recorda alguna cosa i tornem al present i torna a recordar, etc. Clar, Nolan el que fa és un gir postmodern d'aquest model i introdueix sobretot aquesta disgregació de la subjectivitat, trenca plenament la línia temporal, no és només un flashback o dos, sinó que és descomposar completament aquesta línia, diguem-ne, consecutiva de temps. I això fa que, d'alguna manera, ell el que proposa al públic és que

0: nosaltres el temps. Però, clar, aquesta fragmentació és, clar, és molt estimulant, sobretot perquè t'obliga a endreçar tot el que estàs veient.
1: Sí, les seves pel·lícules podríem dir que són pel·lícules trencaclosques. Pel·lícules que, com que no expliquen la història doncs, de manera cronològica, obliguen a l'espectador a reconstruir tots els esdeveniments, a anar recomposant l'argument i els diferents esdeveniments que es van produint, i clar, ens trobem davant de pel·lícules doncs, amb salts temporals molt desordenats, narracions molt fragmentades, múltiples punts de vista, realitats ambigües, no? La realitat és com que es desfà, no saps si és virtual, si és real, tampoc tens clar els personatges, si són reals o no en alguns
0: clar.
1: moments.
0: No, és que estàs treballant, és que estàs literalment treballant.
2: I per mi el que és molt interessant és que ell construeix tota aquesta idea d'una experiència subjectiva del temps, però no d'una manera del tot orgànica, no? Si he de pensar en cineastes que treballin aquesta manera de plantejar la temporalitat d'una manera orgànica, pensarien Alain René o Chris Marker, potser cineastes de la modernitat europea. Jo diria que Nolan treballa tot això, però des d'una perspectiva això, molt analítica, no? Molt cerebral. I és curiós perquè fins i tot quan treballa amb un material de base realista, marcat, per exemple, per una cronologia preestablerta, ell no pot evitar recórrer aquestes piruetes temporals. Per exemple, a la seva pel·lícula històrica Dunkerque, que explica el drama de les tropes britàniques i franceses que van quedar atrapades a les platges de Dunkerque l'any 1940, la història que explica aquesta pel·lícula es podria haver narrat d'una manera clàssica, cronològica, però Nolan decideix entrellaçar tres perspectives diferents, cadascuna amb la seva pròpia escala de temps que avança a ritmes diferents. No? Tenim la història arran de terra, que abasta una setmana, una trama marítima que s'estén al llarg d'un dia, i després la trama aèria, per l'aire, que passa al llarg d'una hora. Clar, no pot evitar-ho.
0: No, a més, és literalment, probablement, és la mena d'història on més fàcil és explicar-la cronològicament, però ell decideix que no pot fer així.
3: So where are you? You're in some hotel room? You just wake up and you're in a motel room. There's the key. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but perhaps...
0: Clar, abans deia, això ens obliga a treballar, no? Això obliga un esforç mental de l'espectador. Però és que jo crec que per això crida l'atenció que sigui un director tan popular, no? És a dir, fent un cinema que obliga tant a utilitzar el cervell, podria perfectament provocar l'efecte contrari.
1: El que passa és que Nolan el que et proposa és jugar. Et fa jugar amb la pel·lícula, i això sempre és engrescador. Al final és una proposta lúdica. La clau és que ell transforma l'espectador en un agent actiu. L'espectador ha d'investigar, ha d'interpretar pistes, ha d'intentar ordenar fragments i ha de buscar la coherència final. I això és diversió, és plaer... És el gran, diguem, el gran secret, no, del cinema de Nolan. El plaer de les seves pel·lícules, a més, no ve només de conèixer la història que s'explica, l'argument, no, sinó sobretot de desxifrar l'estructura, de reconstruir el relat i d'entendre com funciona el dispositiu narratiu. Un clar exemple d'això és Memento, que és, diguem, la primera gran pel·lícula on ell articula totes aquestes qüestions i ja té un primer èxit considerable. En aquest cas, doncs, és una pel·lícula on hi ha una línia temporal que avança, hi ha una altra línia temporal que retrocedeix, i la història està invertida i fragmentada, i l'espectador, el públic, ha de reconstruir què ha passat, en quin ordre ha passat i què és fiable. És a dir, ha de desgranar què és el que efectivament s'ha produït, no?, en aquella realitat o no. El protagonista pateix una amnèsia que li impedeix generar nous records. Hi ha tot un joc de posada en escena amb el color, amb el blanc i negre, és a dir que també és un cineasta molt atractiu a nivell visual, i clar, el públic constantment ha de fer hipòtesis, ha d'anar jugant amb les expectatives, amb què pot ser que passi, per què està passant d'aquesta manera. No es tracta només de veure un personatge desorientat, el protagonista de la pel·lícula, sinó que Nolan vol que el públic se senti desorientat, et fa entrar de ple en el malestar, no?, d'aquell personatge. Per tant, es tracta d'experimentar el mateix problema, de posar-te en la mateixa situació que el protagonista de la pel·lícula, i el que va ser molt sorprenent en el seu moment és que és una pel·lícula que està construïda al revés. Cada escena acaba allà on comença l'escena anterior.
0: Clar, has mencionat un parell de coses, el fet d'estar confosos, no?, per exemple, o el fet de no saber què és real i què no és, que clar, això és cada vegada és més modern, cada vegada és més contemporani, no?, en el món en el que vivim, justament cada cop estem més confosos i cada cop costa més

0: distingir, bueno, amb la intel·ligència artificial això ja,
1: això ja és un altre
0: ja
1: nivell.
0: Està avançant això moltíssim, què és real i què no. Però clar, Memento, que va ser la pel·lícula que efectivament el va col·locar en el mapa definitivament, clar, és una pel·lícula que en el seu moment, una pel·lícula de culte, però en aquell moment crec que ningú podia sospitar que Nolan es convertiria en director d'una gran superproducció com ho serà l'Odissea, no? És que semblen dos llocs completament diferents.
2: Sí, tens raó, però és veritat que sempre Nolan ha tingut un impacte molt, molt fort en la cinefília i en els seus espectadors. Jo, per exemple, he d'admetre que Nolan potser no és dels meus cineastes de capçalera, però les seves pel·lícules m'han plantejat reptes que han marcat moltíssim la meva cinefília. Per exemple, ara que parlàvem de Memento, recordo perfectament el debat que hi va haver al voltant d'aquesta pel·lícula. Jo que en aquella època començava a llegir algunes crítiques i hi havia tot aquest debat sobre si era més una pel·lícula de muntatge, que seria tentador pensar-ho d'aquesta manera, o més una pel·lícula de guió, no? Com d'estructura narrativa. I va ser Memento la pel·lícula que em va ensenyar que existia, no? Això, que un cineasta podia convertir una pel·lícula això, en un repte narratiu per l'espectador i obligar-te a participar, obligar-te d'alguna manera a participar en la construcció del film.
0: Ara és amb Inception. És la pel·lícula amb la que aconsegueix el que podríem dir que és el seu primer espectacle pel gran públic.
1: Sense cap mena de dubte. Inception aconsegueix fer un espectacle de masses. És una pel·lícula on el trencaclosques no és només temporal, sinó que també podríem dir que és ontològic, el que dèiem, és a dir, és una pel·lícula on hi ha un somni dins d'un somni, dins d'un somni, no? Fins a quatre somnis un dins de l'altre, i després tenim la realitat, i tota aquesta complexitat fa que, doncs, el que dèiem abans, dubtis en molts moments de què és real, què no ho és, quin nivell d'aquests és la realitat, quin és un somni d'algun dels individus que està somiant en aquell moment. El repte en aquest cas no és només ordenar, sinó és decidir què és real i què no ho és, i de fet al final de la pel·lícula va una mica en aquesta línia. Aquí, a mi, d'aquesta pel·lícula, que em passa una mica com a tu, Manu, Nolan probablement tampoc és dels meus cineastes de capçalera, però és un cineasta que em fascina bastant. Hi ha pel·lícules, hi ha moments, i són pel·lícules que m'ajuden molt a fer classes, per exemple, no?
2: Vull dir a mi també.
1: És un cineasta que és molt útil per explicar determinades coses, perquè és molt llaminer, i al mateix moment està clar que és un tipus que es planteja moltes coses a nivell teòric. Clar, hi ha una novetat molt important per mi a Inception, i és que abans parlàvem del gènere negre, parlàvem de com el gènere negre introdueix uns flashbacks. Aquí estem parlant ja d'un desordre temporal portat molt més al límit, però clar, Inception fa una cosa que és bastant novedosa en el seu moment, que és que quan la pel·lícula comença, tu quan comences una pel·lícula entens que allò és la realitat. Després a dintre sí. Pot haver-hi records, pot haver-hi somnis, però tu interpretes que allò és la realitat dels personatges. Clar, aquesta pel·lícula no comença amb la realitat, comença amb un somni dins d'un somni. I quan descobreixes que allò és un somni, dius, ah, val, però això és la realitat. Però és que després t'adones que allò tampoc ho és. Llavors, d'alguna manera, aquest joc que ell proposa a Inception, el que fa, això és un entrenament per l'espectador. A l'inici de la pel·lícula diu, ei, en qualsevol moment pot ser que no sàpigues on ets, et perdràs.
0: Clar, clar, això genera una expectativa.
1: Clar, això genera una expectativa que després culmina en el clímax de la pel·lícula, que fixeu-vos que tota aquesta part central de la pel·lícula dura 75 minuts. Sembla només una escena de la pel·lícula, que és aquest moment que tots estan dalt de l'avió i un comença a somiar, l'altre somia dins del somni i així successivament, no? A més, és un moment molt bonic perquè hi ha una hibridació de gèneres molt bèstia.
2: Per mi és la seqüència favorit, per mi és la millor seqüència que ha creat Nolan.
1: Estem totalment d'acord, eh?
2: Sí, perquè és d'alta complexitat, però també d'una claredat, i els mecanismes que utilitza per anar saltant
1: d'un lloc
2: a un altre. Jo sempre poso uns 7 minuts d'aquesta seqüència a classe, quan estem parlant del muntatge, de com utilitza gestos de personatges per saltar d'una fase, d'una capa a una altra, i perquè vagis entenent. És una seqüència memorable.
1: És una seqüència memorable. És una seqüència de guió i de muntatge.
0: Jo anava a dir això, el debat abans que mencionava el Manu, és que clar, la resposta és les dues coses.
2: Aquesta sí. Inception, el clímax sí.
1: el muntatge funciona potser més a nivell d'escena, no? I l'estructura general funciona més a nivell de guió. Però en aquest cas, clar, al clímax hi ha quatre línies temporals, la temporalitat de cada línia va a un ritme diferent, és a dir, que el que està passant en 5 minuts en una línia a l'altra pot durar 3 hores.
0: Sí, bueno, és el que mencionava abans el Manu amb Dunkerque.
1: Clar, sempre juga amb aquesta, amb aquest desfasament de ritmes temporals i clar, i al cap i a la fi sembla que estigui dirigint doncs, quatre pel·lícules de gèneres diferents a la vegada. I de fet ell moltes vegades ha explicat que tenia moltes idees diferents i va pensar com ho puc fer per posar-les totes en una sola pel·lícula. I va dir, posaré gent que somia dins de somnis d'altres.
0: No, és que a més, com a acròbata o com a virtuós...
1: Acròbata està molt bé, m'agrada molt, Toni,
0: bueno, perquè és que ara estava pensant, és que sempre busca després fer un salt encara més difícil que l'anterior, no? Perquè hem parlat de Memento, després estem parlant ara d'Inception, però és que després ve Tenet.
1: Sí.
0: I aquí l'ambició... A mi m'agrada més Inception, com a pel·lícula, però que té la intenció encara de fer el doble salt mortal.
1: Clar, aquí no es limita a alterar l'ordre del temps, sinó que recupera una mica l'efecte Memento i també el fa anar cap enrere. Alguns objectes, alguns personatges viuen en una temporalitat invertida. Mentre nosaltres avancem del passat al futur, ells avancen del futur al passat. També hi ha moments en què no tens clar exactament cap a quina direcció estan en el temps. I aquí, en aquesta mena d'acrobàcia que tu deies ara, que cada cop ho complica tot més, el que està fent és que en el mateix pla se superposen els dos temps. És a dir, ara ja no és una qüestió de muntatge, ara ja és una qüestió de posada en escena.
2: Això és meravellós i hi ha escenes, per exemple, de dos personatges lluitant físicament, on un està anant cap endavant i l'altre cap enrere, i hi ha coses increïbles com el fet que ell, per aquelles escenes, va obligar alguns actors, sobretot a dobles d'acció, a prendre les coreografies anant cap enrere. És una genialitat. A mi m'agrada molt Tenet, també, he de dir, és extremadament complexa a nivell narratiu, però d'alguna manera la seva essència em sembla molt elemental, en el sentit de més enllà de la qüestió narrativa, aquí juga amb la plasticitat de tirar la imatge cap enrere. Sí. I això em sembla preciós. De fet, vaig veure aquesta pel·lícula durant la pandèmia i em va salvar una mica durant la pandèmia perquè amb els meus fills vam descobrir una app de mòbil per gravar un vídeo i fer-lo tirar cap enrere. I vam passar dies...
1: Vau fer Tenet domèstic.
2: Molt. Em va salvar la pandèmia, Tenet.
1: Aquí, ara ell ha dit una cosa molt important, que és aquesta idea dels actors han d'aprendre la coreografia doncs, de les lluites, etcètera, endarrere, però és que clar, ell és molt poc amic dels efectes especials. I això és una cosa que crec que també és destacable de la seva personalitat i la seva manera de treballar. Perquè ell, crec que també és a Tenet, no?, que fa que xoqui un avió contra un edifici i era un avió de debò. És a dir, ell va provocar un veritable accident per poder-lo filmar. Vull dir que és interessant tota aquesta faceta.
0: Sí, perquè té una posada en escena molt moderna, però alhora sembla que tingui certa al·lèrgia a alguns dels elements més típics del cinema modern, que potser són el que distancien dels referents que ell té.
2: Però per mi ell combina molt bé aquesta qüestió més artesanal i analògica amb elements molt digitals.
1: Sí.
2: Si recordem quin és l'episodi de Batman, jo diria el que és amb Heath Ledger.
0: El segon, no?
2: Clar, sí. Que descobreixen aquest sistema digital per poder recrear el segon episodi de la saga de Batman, on Batman utilitza les ones que emeten els diferents mòbils a Gotham per crear imatges virtuals i per descobrir on està el Joker, essencialment. Sí, sí. Aleshores, jo crec que és un cineasta que té molt en ment la qüestió analògica, nostàlgica, i que també està familiaritzat i sap utilitzar bé el digital.
0: Ara estarem d'acord, per avançar també, que la més complexa de totes és Interstellar.
1: Sí, aquí presenta una concepció quàntica del temps. O sigui, aquí estem anant a qüestions científiques i hi ha molt més complexes. Aquí, de nou, ens trobem, i portat molt al límit, amb aquesta idea de el que en un lloc és una setmana, en un altre lloc té una dimensió còsmica, no? És a dir, hi ha unes diferències de pas del temps també en funció de si ets al planeta Terra, si ets en un altre planeta. L'experiència, diguem-ne, és molt diferent pels personatges. Aquí tot s'articula al voltant de la relació pare-filla. També hi ha una important idea de desdoblament dels personatges i el que prolifera és una multiplicació de perspectives. I Albert Einstein, que és una figura important també per Oppenheimer, és una figura, no?, que d'alguna manera recorre algunes de les pel·lícules de Nolan, també és important a Interstellar perquè s'inspira en les seves teories i el que fa és demostrar o explicar què passa quan la gravetat altera el pas del temps. I el cas més famós és el planeta on una hora equival a 7 anys a la Terra.
0: Clar, és que el que és interessant és que Nolan no només juga amb el temps des d'un punt de vista narratiu, sinó que s'interessa ja també des d'un punt de vista científic, és a dir, que té un coneixement profund que està relacionat amb la realitat i amb el coneixement científic i no en, diguéssim, la pirueta o, deia abans, l'acrobàcia que puguis fer com a narrador.
2: La qüestió científica i també la qüestió ètica i moral, no?
1: Què
2: implica fer aquest viatge sabent que si arribes a tornar algun dia, potser no tornaràs a veure la gent amb la que has conviscut, no? Perquè haurà passat més temps.
1: Sí.
2: És interessant aquesta qüestió i posa en joc tot l'element emocional, sentimental del seu cinema, que analitzarem després.
1: Aquí hi ha una qüestió que em sembla interessant i és que hi ha aquesta escena on els astronautes tornen a la nau després d'unes hores i descobreixen que pel seu company han passat més de 20 anys. I és interessant veure com Nolan té la capacitat de materialitzar en una imatge un concepte científic. No és tan fàcil fer això. Com expliques un concepte científic? Ell té aquesta capacitat d'explicar d'una manera molt banal i molt òbvia i molt fàcil.
2: Planera, no?
1: Per tothom, no? És a dir, no amb una pissarra i unes fórmules, no? Però explicar un determinat concepte d'una manera força simple i entenedora per tothom, doncs a través d'una imatge. Ell no parla de física, però sí que explica emocionalment que suposa que el temps no sigui igual per tothom. Ah, i això ho entén tothom.
0: Ara parlarem de les emocions també de Nolan, que és una altra característica important. Amb Interstellar també podem entendre el seu interès per adaptar l'Odissea, perquè, clar, tenen molts trets en comú. Hi ha el viatge de tornar a casa, hi ha la separació del protagonista de la seva família. És a dir, són elements... Sabem que Nolan ja havia volgut adaptar abans Troia, i que no va poder... però, clar, s'entén una mica que sembla que l'Odissea no tingui res a veure amb moltes de les ficcions que ha fet, però sí que hi ha aquesta connexió.
2: Sí, i al final aquest element d'un personatge que es retroba amb un altre, el retorn, un cert retorn a l'origen, no? Inception, origen... Són temes que estan sobrevolant tota l'obra de Nolan i que penso que ell les pot explorar de nou, la seva versió de l'Odissea.
0: El gran tema, però, de les pel·lícules de Nolan és la pèrdua, no? Perquè sempre hi ha algú, normalment a l'Odissea també, sempre hi ha algú que ha perdut a algú i que necessita recuperar-lo.
1: Clar, totes aquestes pel·lícules de les quals estem parlant, tota aquesta complexitat estructural, gairebé sempre tots aquests jocs mentals tenen una arrel emocional i neixen d'un trauma. I aquest trauma està relacionat amb una pèrdua. La dificultat de viure amb una pèrdua és el gran tema del seu cinema. Gairebé totes les seves pel·lícules comencen amb una absència. Algú ha mort, algú ha desaparegut, algú ha estat oblidat, i els protagonistes, els personatges de la pel·lícula, el que fan al llarg de la pel·lícula és intentar omplir aquest buit que coneixem a l'inici. La meva sensació és que Nolan sempre està explicant la mateixa història. Ja sé que són pel·lícules molt diferents i que juga amb els gèneres, però la meva sensació és que al final totes les pel·lícules parlen d'una persona obsessionada per recuperar allò que ha perdut. Totes. De la primera a l'última. Els seus protagonistes no són herois, no són aventurers, són gent obsessiva. És gent que no avança, que al final fa voltes. És com si estiguessin atrapats en un cercle. És a dir, que evidentment que tiren endavant, però hi ha un punt on la sensació és com de retornar en el mateix punt de sortida. I, de nou, perdoneu que torni a fer referència al gènere negre, però és que és inevitable dir que aquesta idea del personatge marcat per una pèrdua prové també d'aquesta tradició.
2: Clar.
1: És a dir, aquest personatge ferit, aquest personatge fet a trossos psicològicament, també prové d'aquí, i per això aquesta necessitat dels flashbacks en el gènere, de rememorar què ha passat, etcètera.
0: No, és que ho dèiem abans, que un dels segells de qualsevol cineasta que vol arribar al gran públic és la passió pels gèneres. Aleshores, és lògic que trobem, en aquest cas, el noir, que hi trobem traces per aquí i per allà. Mirem un a un els protagonistes de les seves pel·lícules i examinem què han perdut I què necessiten per viure?
1: Em sembla bé.
0: Per
1: així,
0: exemple, Memento, va.
1: Així us podré demostrar que sempre explico
0: tesi,
1: el mateix.
0: Tesi,
1: mira, Memento, jo crec que és la pel·lícula fundacional sobre aquesta idea de pèrdua. Aquí tenim un personatge del qual abans hi hem parlat, Leonard, que ha perdut a la seva esposa, a la seva dona, i és incapaç d'acceptar la realitat de la seva mort. La seva amnèsia converteix el dol en una experiència eterna, perquè sembla que mai podrà arribar a recordar doncs, el que ha passat. I tota la pel·lícula és un mecanisme per evitar enfrontar-se a aquesta pèrdua. Clar, si anem ara a Batman Begins, no? Perquè ja hem parlat de Batman, és important reivindicar també aquesta trilogia, que és una adaptació no? del còmic. Tots coneixem la història de Batman,
0: sí,
1: i tots
0: també
1: sabem...
0: Sí, també comença amb una pèrdua.
1: Clar, Bruce Wayne perd els seus pares a l'inici de la història, i és, en aquest cas és probablement la pèrdua més explícita de tota la seva obra, i bé, sabem que Bruce Wayne construeix Batman com una resposta a aquesta absència, no només en aquesta pel·lícula, sinó en d'altres, però en aquesta pel·lícula és una qüestió fonamental. Si saltem al truc final, una pel·lícula que sempre s'associa amb la màgia, no?
0: Sí.
1: Tot i que és una pel·lícula que parla de moltes altres coses,
0: tecnologia,
1: però,
0: també.
1: Evidentment. El truc final també posa sobre la taula la rivalitat entre dos mags, i és una rivalitat que comença després d'un accident. La mort de Júlia, l'esposa, de nou una esposa que ha mort, en aquest cas d'un mag que és Robert Angier, mort durant un número de màgia, i això desencadena una obsessió venjativa per part d'aquest personatge que durarà molts anys. A Inception, si tornem a Inception, Cobb, el protagonista, interpretat per Leonardo DiCaprio, ha perdut la seva dona. De nou, algú que ha perdut la seva dona.
0: No, la teva teoria s'aguanta perfectament.
1: Ei, ho veus? Sent una culpa tan gran, aquest personatge, que el seu subconscient recrea constantment a la seva dona, que es diu Mal, i de fet, la culpa es converteix en personatge. Aquesta dona la veiem a la pel·lícula, pren forma, pren cos. Inception és una pel·lícula sobre somnis, però sobretot és una pel·lícula sobre el dol. Interstellar, si tornem també a Interstellar, aquí la pèrdua adopta una forma diferent, perquè en aquest cas Cooper no perd inicialment la seva filla, Marv, però, com deia ara el Manu, sap que podria ser que no la tornés a veure mai més. Per tant, sap que la perdrà, sap que aquesta pèrdua es produirà. I en aquest cas, el viatge espacial és una història d'anticipació de la pèrdua. La relativitat temporal converteix aquesta separació en una experiència devastadora. A més, a mi hi ha un tema que també m'interessa molt en relació a la idea de pèrdua, que és que també hem de parlar de culpabilitat, com un altre tema que apareix sovint i que, de fet, ja hem mencionat en relació a Inception.
0: Clar, la culpabilitat és el gran tema d'Oppenheimer.
1: Clar, en aquest cas és la culpa històrica. El protagonista viu perseguit per les conseqüències de la bomba atòmica, i Nolan representa les seves visions, recordeu aquells flaixos, no?
0: Sí.
1: Que des de l'inici de la pel·lícula anem veient, que ja veus que són com unes configuracions visuals d'algun element físic, no? Una mena de xoc de molècules, alguna cosa així, doncs totes aquestes imatges i flaixos que es van produint al llarg de la pel·lícula semblen records traumàtics. L'explosió no és només un fet històric, és una imatge que torna una vegada i una altra. És una ferida mental. Són personatges plens de ferides mentals, i Oppenheimer és un altre personatge que també sent aquesta ferida. Clar, a Nolan li interessa la història, és una cosa que veiem a través d'Oppenheimer, i li interessa perquè les grans preguntes sempre són al voltant de la responsabilitat, la culpa, el temps, la identitat, la percepció, i la història és el lloc on totes aquestes qüestions adquireixen conseqüències col·lectives. Per això, Dunkerque i Oppenheimer no són una excepció dins de la seva... Dins de la
0: sí, malgrat que ho semblen, eh?
2: Sí.
0: Poden semblar-ho.
2: Sí, tenen elements en comú sobre, per exemple, Oppenheimer. Jo diria que és una pel·lícula que també fa evident l'interès de Nolan per explorar la dimensió més competitiva o confrontacional de la naturalesa humana. Això passa a Oppenheimer, però també al truc final, per exemple. I és evident que Nolan es mou amb comoditat en la creació d'aquestes grans rivalitats molt enèrgiques, molt memorables, però la meva opinió és que de vegades aquesta tendència a fixar el relat sobre una batalla d'egos limita una mica l'abast i complexitat del retrat històric, sobretot. En el cas concret d'Oppenheimer, jo em vaig quedar força amb les ganes de que hi hagués potser una major exploració de les dimensions morals i cíviques de la creació de la bomba nuclear. És veritat que hi ha tot un joc entorn a la idea del trauma, però crec que això queda plantejat d'una manera una mica abstracta. I també, per exemple, vaig trobar a faltar que Nolan... Em va semblar que Nolan passava de puntetes per la implicació d'Oppenheimer en la dissidència política de la seva època, no? Era un home d'esquerres. I la pel·lícula ho deixa molt, molt en segon pla. Al final tinc la sensació de que tots aquests possibles matisos sociològics, psicològics de la història, que a d'altres pel·lis també passa, penso en The Dark Knight Rises, on tota la qüestió de què significa realment la rebel·lia, no?, del personatge malèfic, tot això al final queda una mica devorat per les rivalitats espectaculars que sorgeixen en aquestes pel·lícules.
0: Hem començat parlant del cinema de Christopher Nolan, definint-lo com un trencaclosques, és a dir, com una cosa com molt mental, però quan hem anat a l'arrel dels seus temes trobem molta emoció. De fet, a més, són emocions universals, com deia la Glòria, no?, les dificultats per acceptar una pèrdua. Potser aquest és un factor important que expliqui el fet que sigui un cineasta que arriba a un públic tan gran.
2: Sí, jo crec que sobretot és interessant preguntar-se per la relació de Christopher Nolan tant amb el món de les idees com amb el de les emocions. I aquí també pot ser útil pensar en els grans referents cinematogràfics de Nolan, que per mi són Alfred Hitchcock i Stanley Kubrick. Tenim aquests dos monstres del cinema que eren cineastes extremadament perfeccionistes, com Nolan, i que feien un cinema molt conceptual. Només cal pensar, per exemple, en el Monolit de 2001, una odissea de l'espai, o, per exemple, en els ocells i les finestres indiscretes de Hitchcock, no?, que funcionaven sempre com emblemes de terror subconscients. Però, en paral·lel a aquesta dimensió, podríem dir intel·lectual o conceptual, tant Hitchcock com Kubrick eren cineastes també capaços d'emocionar profundament l'espectador. Té Nolan aquesta capacitat d'emocionar-nos? Jo, a nivell personal, tinc certs dubtes, no? A vegades em sembla que cau en una certa carrincloneria, sobretot en els diàlegs. Per exemple, Inception, que a mi em sembla una pel·lícula molt, molt interessant a nivell estructural, i també molt interessant com està rellegint, d'alguna manera, l'imaginari de Vertigo, d'Alfred Hitchcock, em sembla que quan ha d'anar al matís a estudiar la relació del personatge de DiCaprio amb la seva dona morta, interpretada per Marion Cotillard, les coses no acaben de fluir. Tinc algun record, de fet, una escena que sempre poso a classe, que utilitzo per estudiar el muntatge, al final acabem parlant més sobre si unes línies de diàleg en què DiCaprio li diu a ella: ostres, que no sóc capaç de recordar-te per tota la teva perfecció, per tota la teva imperfecció. Em sembla un diàleg molt pobre, sincerament. I aleshores tinc aquesta impressió que ell té una capacitat molt clara de plantejar grans estructures, fins i tot treure molt potencial a qüestions mítiques, a Inception, en el fons. Ella també està remetent-nos als mites d'Orfeu i Eurídice i el laberint de Creta. Però després, a l'hora de treballar amb finura la qüestió sentimental, emocional, a mi em falla una mica.
0: Ho trobes pobre o ho trobes cursi?
2: Les dues...
0: És que per mi són sinònims.
2: Sí, no? Lo cursi és una mica pobre. No és gens fàcil escriure una bona escena d'amor.
1: Jo crec que t'emociona més amb l'estructura o t'emociona més amb la proposta que et fa que no pas amb l'escena concreta, amb la frase concreta que efectivament...
2: De fet, a mi em passa una qüestió similar amb el final d'Interstellar.
0: T'ho anava a preguntar. A Interstellar també?
2: Clar, que passa això? Sobretot en aquella escena que passa en aquell espai o no espai que es multiplica sobre si mateix, és com un rizoma, i que podria remetre a l'habitació blanca del final de 2001, una odissea de l'espai. Quan el personatge arriba a aquell espai, em sembla superinteressant, però com ho resol després dramàticament en la trobada del personatge de Matthew McConaughey amb la seva filla, em torna a semblar una mica cursi.
0: Però també perquè és molt explícit, eh? És que potser... Justament és explícit a l'hora de... És a dir, Matthew McConaughey mateix en aquella escena explicita molt amb la interpretació l'emoció. Potser el fet de ser tan explícit o que pugui tenir aquest punt potser més melodramàtic, cursi... potser això és un factor important que expliqui que sigui un cineasta que arriba a un públic tan gran, malgrat que les pel·lícules siguin tan complexes i exigents.
1: Jo crec que la resposta està en tot el que hem parlat. Memento, Inception, Interstellar, Oppenheimer... totes aquestes pel·lícules parteixen d'aquest mateix nucli emocional. I això és el que fa que darrere de la seva fama de cineasta cerebral, com deia abans el Manu, les seves pel·lícules siguin sovint molt més emotives del que sembla a primera vista i puntualment podria estar d'acord que rinclones en algunes escenes o en alguns diàlegs. Però per mi, és a dir, jo amb el que em quedo és que Nolan té la capacitat d'expressar les emocions d'una manera que no és convencional. I a mi això és el que més m'agrada, és el que m'atrapa finalment. Ell converteix les emocions en estructures, la culpa es converteix en un fantasma a Inception, el dol es converteix en amnèsia a Memento, la separació es converteix en relativitat temporal a Interstellar, o bé la responsabilitat moral es converteix en visions apocalíptiques a Oppenheimer. Jo crec que és més bo generant imatges, tot i que de vegades també són molt grandiloquents, no?, perquè fa sempre aquest cinema tan èpic, amb aquesta música que de vegades, jo encara recordo Dunkerque el fenomen, o sigui, la banda de so a una trepidància brutal, que era una mica excessiu, però jo crec que ell té aquesta capacitat de generar aquestes estructures molt relacionades amb l'emoció principal del personatge, amb el trauma, amb la culpa, amb tot això que hem parlat, i ho converteix en un laberint per l'espectador. I és un laberint que no només és estructural, sinó que també és emocional. Hi ha una anècdota molt significativa en aquest sentit, que és que quan preparava Inception, Nolan va explicar que una de les primeres coses que va imaginar no va ser ni la trama, ni els personatges, ni la culpabilitat de cop, sinó la idea d'un arquitecte que construïa mons impossibles. I d'aquí ve el personatge aquest d'Ariadne, que es diu així perquè en la mitologia grega Ariadne és qui dona Teseu el fil per sortir del laberint del Minotaure, i aquesta dona construeix laberints mentals dins de la pel·lícula, i això és el que fa Nolan amb l'espectador, és el que ell et proposa.
2: M'encanta aquesta idea de pensar Nolan com un arquitecte.
1: Sí, per mi és un arquitecte.
0: Constructor de laberints.
1: Per mi és un arquitecte. I jo crec que, i amb això estic totalment d'acord amb tu, Manu, crec que és un dels grans cineastes del control, juntament amb Hitchcock, Kubrick i afegiria Spielberg, perquè són cineastes que tenen la capacitat de controlar plenament l'espectador, de jugar amb les seves emocions. Són molt conscients de la dimensió espectatorial de les pel·lícules.
0: Potser aquesta última característica, ser conscient de la percepció de l'espectador, és el darrer element que explica com aconsegueix atrapar tanta gent i que sigui un cineasta tan popular. El que és segur és que amb els anys s'ha convertit en el director preferit de molts i que l'Odissea serà el gran esdeveniment cinematogràfic de l'any.
2: Molt probablement. De fet, al capdavall, com apuntaves a la presentació de la secció, Barbenheimer segurament va ser l'últim gran fenomen del cinema popular. A veure què passa amb l'Odissea.
0: És una llàstima que no en podrem parlar quan s'estreni, perquè, clar, avui és l'últim programa de la temporada i l'Odissea s'estrena el 17 de juliol, però crec que hem fet una prèvia molt interessant. Anirem a veure l'Odissea molt
1: preparats. L'anirem a veure.
2: I tant.
0: Doncs moltes gràcies, Glòria i Manu. Espero que passeu un molt bon estiu.
2: Igualment,
1: Toni. Bon estiu.
0: I aquí acabem la temporada de La Finestra Indiscreta. Deixeu-me que agraeixi a tot l'equip que fa possible aquest programa. Al Manu Yáñez, a la Glòria Salvador Corretger, per suposat, i a tots els nostres col·laboradors, el Tarik Porter, la Marta Ferrer, el Joan Enric Barceló, la Marina Porres, la Mònica Planes, l'Ofelia Carbonell, el Joan Pàmies i l'Albert Galera. De veritat que obrir la finestra amb vosaltres és un plaer, tant pel vostre coneixement com per la vostra qualitat humana. També agrair la feinada de l'Helena Miquel a la producció i al Joan Arroyo al control de so, fent les coses fàcils sempre, i a la direcció d'aquesta casa per la confiança i, per suposat, a vosaltres, els oients, gràcies per la confiança que ens feu cada setmana i per compartir amb nosaltres la passió i la il·lusió pel cinema. Espero que passeu un molt bon estiu i ens veiem a les sales de cinema.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujado. Continua fora de control l'incendi que s'ha declarat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. Les flames afecten una superfície de 2.300 hectàrees. Els veïns de 7 municipis de la zona estan confinats i algun dels focus secundaris de l'incendi ha arribat a tocar alguna casa en una zona d'urbanitzacions de Calonge. Els bombers demanen als ciutadans que mantinguin la calma i que segueixin l'ordre de confinament. David Borrell és cap dels bombers.